0: però si digues, si no hi vas, no serveix de res.
1: Vull no, dir, no,
0: si no vas a entrenament, no, no vas a muntanya i no vas en el llot...
1: Necessito un guia de muntanya perquè som despistats i m'ha perd. I necessito un entrenador
0: pues
1: personal setmana... perquè setembre és per començar ara.
0: Però aquesta setmana no pot anar a la muntanya. És
1: Tinc que tenir un lloro baixa.
0: No t'ho dona temps. Les 5 ja... No hi vaig, Joan, m'he de cridar el bomber de l'helicòpter o que vingui a cercar.
1: Deixeu-ho anar. Això val poc més.
0: Sí. Bé, soc
1: un una persona alegre.
0: Sí.
1: Això és important. Esportista, conformista. Té molta ganes de viure noves experiències. És que té 30 anys. En 30 anys encara pot fer moltes coses. Natural de Palma. De pare mallorquí i mare sevillana, que aquesta combinació m'agrada molt, a tu també t'agrada.
0: Jo m'agrada molt, sí, per com m'agrada molt.
1: La Fira d'Abril no te la perds.
0: Sí.
1: No. I actualment representa les Illes Balears com a Mister, ja m'ho explicarà que és exactament, Mister RNB Illes Balears 2026. I els pròxims d'octubre, ja d'aquí un meset, viatjarà a Salou per competir. I juntament també ho farà amb una cinquantena de candidats de tamos guapos, interessants, que tenen moltes coses que contar. A la gala de Mister RNB Espanya 2026. També molt actiu a xarxes socials i el podem descobrir
2: no seràs ningú.
0: Bueno, viatjar i moltes coses que mos contarà, però ara que siguin que està a casa seva, que està en el cotxe, que va pel món i mos escolta, i ara aquest dos de queixar,
2: se clau per un temps segur.
0: Ja està, començar, bueno.
1: Vinga, jo avui, a l'entre tu i jo, Ivan Carrer.
3: Entre tu i jo.

0: estàs?
1: Benvingut
0: a la gran vida i als estudis d'aquí de
2: Valió.
0: El xat IETP i BTPPO 3.1 i sobretot que ha fet altres entrevistes i que m'ha mogut i clar...
3: Tot lo que dius, tot lo que fas, queda!
0: És vera?
1: Sí, sí, me coneixeu més que el camí.
3: Bueno, Ivan, ara podem dir que som el més guapo de les Balears, mos representes a tots i mirar-nos en aquest concurs de Salou per veure més si

0: dedicat, no sé, quantes coses fas? Vull dir, tens d'abast, tens 24 hores, o no?
1: No m'abasta. Bueno, i també he de dir, a veure, no sóc el més guapo de les Balears, però intentaré representar de la millor manera.
0: Bueno, és que, escolta, és que han triat,
2: primera
0: no?
2: Passa a ser humilitat.
3: Comparteixi
2: també.
3: Comparteixi
0: bé, està bé.
2: Però teniu un premi d'aquest tipus. Bé. Ara, el vídeo és que veig des d'aquí, que se mou.
0: Però això és per entrenament personal.
2: Ah, exacte. Té vices com el meu cap.
0: Bé, clar, jo et vull dir, això és que si no s'entrena ja em poden fer de molts anys, no? Però és ja, però no hi ha.
2: Però no te volen cosificar. Per tant, se pregunta, la primera, si important seria, te consideres una cosa?
1: Sí, per supuesto. Jo intento viure...

0: era.
1: Això de punt inquiet ja t'havia de venir? Home, a vegades dius, quan ets petit no pots aturar de fer coses, tot el dia fa coses. Tu eres ja un punt inquiet de petit.
0: Ja crec que a la millor de petit no,

0: Jo sóc poblerino.
1: Ah, molt bé. Ha vist, hem de defensar.
0: Hem de defensar.
1: Sí, de poble.
0: Per tant...
1: Un bé són el lloc d'aquí.
0: Per tant, com eren els teus estius quan vivies aquí amb jo, quan tenia 7, 8, 10 anys?
2: Sí, o sigui, sempre amics, família. Sí que és vera que un parell de setmanes les passàvem a Sevilla, per el tema de ser familiar. Però jo, la veritat, és que preferia estar a Mallorca. A Sevilla l'estiu fa molta calor, és millor que té una piscina, però...
1: No és el mateix, eh?
2: Millor ser plena.
1: I, clar, la sevillana, pare mallorquí, jo aquí m'agrada molt Sevilla. No sé, alguna cosa d'aquella branca andalusa durà callar, no?
2: Sí, però sóc més mallorquí que Sevilla, això és...
0: Esteu caràcter més mallorquí que andalús?
2: Sí. A veure, és vera que gràcies a Sarte, que és sevillano, sí. Pues, un poc més extrovertit, un poc més de salsa, no?
1: Sí.
0: Esteu, ja te diré coses, com més, més andalús, no?
2: Un poc.
1: Bé, com dèiem... Abans també ho explicava, que clar, jo el tenc aquí i una imatge més segura, no? Competitiva.

0: A lo millor no expressar-se com ets realment amb tothom, simplement ser un poc més selectiu i ja està.
1: De quina manera te presentes a la gent? És a dir, la gent normalment com acostuma a conèixer-te i després sempre tenim, no?, una forma de mostrar-nos en el món, tu amb aquesta imatge, no? Una mica comenta amb Raül, no?, aquesta part més aventurera, més segura, has de tenir també, no?, una identifiques per la teva imatge, però tu quan te coneixen, què creus que és el primer que diuen de tu com a persona? Com te definiries?
0: Sí. Evidentment no vaig dir, hola, soc Joan i soc modelo, coses d'aquestes.
1: Però si imatge la tens, no? Bueno, aparentment dius, aquest senyor fa almenys quatre fotos i fa. No? Sí.
0: Gràcies.
1: Això no, jo podria passar per actor secundari d'una altra
2: clar,
1: cosa,
2: si però
1: no
2: de
1: modelo.
2: Clar, si aneu amb jo, diran, però veus que veniu, que sou els ajudants, no?
1: Però darrere d'això ja és la persona.
0: No, però sempre la part aquesta d'aventura, explorador i tot això sí que és el que m'agrada ensenyar. A part, segons expliqui de la fotografia, vídeos, m'encanta gravar, m'encanta fer fotos. I jo crec que una cosa ha anat lligant a l'altra, m'agrada fer-ho i mostrar-ho. I això m'ho fa fer més coses.
1: I aquestes coses t'agrada fer.

0: s'echaron muchas vegades de quintos, ¿no? Porque sí, creixen junts, per aquesta mateixa quadrilla que diuen en aquest estat, no? La ciutat és més...
1: Exacte, en canvi, la ciutat... Fort, això, eh? Exacte, amb altres.
0: En quin moment vares començar a pensar que te podries... Eres un bon estudiant, per començar, a l'escola?
2: Sí, jo sempre he estat bon estudiant. Mira, la meva intenció quan era jove, més jove, era ser bomber. Vaig acabar el batxiller i jo ho tenia bastant clar en aquest moment. Vaig fer un curs superior d'activitats esportives i tot en vida de tornar a ser bomber. Vaig estar esquiant un parell d'anys, a la vegada que feia altres cursos.

vaig estar estudiant durant el Covid, jo tenia temps per estudiar. Me vaig tornar a presentar i vaig tornar a suspendre, i aquí ja hi va haver un període de

0: coses i en aquell moment vaig decidir seguir un poc per aquí.
1: I a part, s'ha passat de modelatge com arriba i també és la família que va dir.
0: Lo del modelatge va ser, sempre ho direu, ho he de dir jo,

0: Ja,
1: bé, jo conjuntament, o sigui,
2: no sé si ho veus. Clar, sí, que en aquell moment eres el Lota. Exacte, no li podia dir que no.
0: Era, era una sessió de fotos de...
2: Ah, molt bé. Com si fos casar-se, no?

0: comentari, vull obrir aquest meló.
1: Sí. Qualsevol passa molt bé, eh?
2: Ja, model de tota casa.
0: Sort,
2: aquí té raó.
0: Jo durant uns anys vaig ser model de mans.
2: Model de mans?
0: Sí, ara no, però...
2: Però com a dir això?
0: Jo m'agradava molt bé les ungles sí. I tal, i espera, era model de mans. Jo, no m'expliquis per què.
1: Vull dir, però... vull dir ràpid sí. Que he fet de model de mans d'en Rafa Nadal.
2: Ah, sí?
0: És vera.
2: És a dir, les mans que sortien a la raqueta...
1: En els anuncis.
2: Els anuncis d'en Rafa no eren ser d'en Rafa.
3: Estàs escoltant Ives Res Música.
0: Que bo.
1: Doble, doble de Rafa.
0: Te faig una cosa.
1: El dúo, el dúo. El dúo, no? Richard Mille.
2: A ver.

0: de existencial.
1: Sí, volia ser camioner.
2: Si no anava de ser ràdio.
1: És molt probable això cada 3 mesos.
0: No, jo crec que m'ha ve de família. M'ha dit que tenia tots els carnets i va un moment de la meva vida, 2011, que vaig dir, ara

0: teva amb poca gent que s'apuntés, i ara ja tenim una comunitat a Instagram de més de 1000 persones i un grup de WhatsApp on anem apuntant les futures sortides i on la gent va passant també fotos de sortides que fan pel seu compte. La veritat que la missió de conscienciar l'estem fent bastant bé i ara a poc a poc pues, anirà creixent i anirem aconseguint un poc més d'ajudes.
1: A qui va dirigir de tots els públics, tot això?
0: Sí, ha vingut gent de per tot, o sigui, famílies, gent jove, gent més gran, estrangers, mallorquins... Sí que a lo millor ho he comentat un parell de vegades ja, però falta que un poc més els mallorquins s'amoguin i hem vist que hi ha més gent de fora que ve a ajudar, així que...
2: Anima, no?
0: Pequeño llamamiento... Intentar mantenir les platges netes, la nostra illa que tot ens dona tant, intentar ajudar un poquet.
1: Sempre tenim la tendència a pensar que els que amb una persona es queden de fort. Ara fes comentari de no és més net qui fa més net, sinó que menys en bruta. I això és una cosa que també és mallorquí. Mos costa molt el mos, també, per fer net, fins i tot. O sigui, el caràcter introvertit de Mallorca mos impedeix fer aquestes activitats. Per què costa tant? Per què
0: sincerament, l'únic que intentàvem comunicar és que...

no? Que el Mallorca, pues, bé, està brut, la mateixa derrota, és igual, vull dir, no passa res. Però és vera que potser m'ho ha acomodat, no? I això, per exemple, en el poble, el de fer la carrera, de sortir Granada, tot el que era, això ja s'ha perdut, perquè no, ha de venir l'Ajuntament de Ferona. I és cert, ha de venir l'Ajuntament de Ferona. Però si tu veus un paper o hi ha una bossa, i és allò, no te'l pots treure dintre la cata teva, no? I fer la carrera són 2 minuts i no tens aquella bossa allà, no te'n manes, que tu vinguis, no? Aquestes coses. I llavors, Ivan,

0: vull aprofitar aquest moment per demanar perdó, perquè vaig penjar un vídeo fa uns dies a una cova i estava fent un bot dins una cova. Aquest vídeo va arribar a la Federació d'Espeleologia i m'han pegat una bronca
1: important.
0: Per tant, jo sempre...

0: no, perquè no s'ha de fer.
1: Mira, mira, això que mos aclara avui en Ivan, que està molt bé, que tots mos equivocam.
2: Mira, això és una cosa que ja demostra com a persona, no? Clar. Que és una persona humil, que va a la ràdio i se'n recorda d'un tema que tu estàs defensant de la natura, de l'entorn, però humilment diu, mira, vaig fer això, ho vull recordar i vull demanar perdó, bueno, però, públicament.
1: Clar, és que a vegades es desconeix una cosa, no? Mos fa fer coses que...
2: Veus? Jo t'ho deia, és una persona guapa. Una persona guapa, per dins i per de fora.
1: Ah, quina? Per dins i per de
0: fora. Que desconeixes coses màximes.
1: Totalment, totalment. Però prens de la raó, no? I així no t'ho deia.
2: I de què moment, en el que fas aquest book o aquesta sessió de fotos amb la teva exparella, fins que te presentes a un certamen, quin temps passa i com vas a fer?
0: El primer, en el 2022 m'havia presentat el primer certamen i va sorgir esporàdicament. Jo no m'havia preparat específicament per allò. A part, tenia bastant de viatges entre mitges, no estava en el millor punt físicament. I després, una vegada allà de dins, vaig veure que tenia possibilitats de guanyar, de quedar en bona posició. Però no vaig guanyar, vaig quedar en segona posició i me vaig quedar molt content d'aquest espinat. Me va agradar molt l'experiència, m'ho vaig passar molt bé, però tenia altres coses de feina de tal que no em vaig plantejar de fer-ho. I va ser aquest darrer any que m'ho van començar a contactar des de l'organització, que estan interessats, que els agrada el meu perfil, i amb temps

0: proves que hi haurà en aquest certamen nacional. Quines són les proves que vos demanen? Entre
1: tot arreu, sí, que cerca aquest... Jo ara mateix estic representant a Balears. I l'objectiu és guanyar el nacional per anar a un internacional. Una vegada vaig a un internacional, representaré a Espanya. Per tant, cerquen una persona que, a part de representar la seva comunitat autònoma, sigui un bon exponent de cultura i

0: el que ofereix el nostre país, la nostra comunitat, els altres.
1: Ja,
2: no, no d'anar-hi, ja està.
1: No, no, no, no, no, no, no, perquè no només teníem unes blanques que també les tenies. No, jo vaig d'extinció, però clar, bon això és ràdio.
0: Bon dentista.
1: Això, sí, bon dentista. Però després has de tenir aquesta cultura. Quan vos demanen, és més sobre la vostra comunitat o és una...

0: al dia amb tot el que passa en el país. I a part d'estem en comunitat, tot el que sigui favorable per expondre o ensenyar als altres.
1: Els imprescindibles a IB3 Música.
0: Que tenim de diferent que puguem mostrar en el món.
2: No és aquell moment folclore de quedar-te vestit de pagès per anar a mostrar balears, no?
3: Que també.
2: Ah, molt bé.
3: Ei, també. M'agrada aquesta part.
2: Ah, molt bé, has vist.
3: La part més folclòrica,
2: no?
3: T'han
2: de fer un vestit de pagès i d'hora.
0: Sí. És traje regional.
2: Ah, molt bé.
3: De bolero, en aquest cas, de ballador de bolero, no?
2: Entenc que sí, no? Bueno, si fos Eivissa, anirien so d'Eivissa, si fos de Menorca, anirien so de Menorca. Però bueno...
0: Després de la part d'Espanya, pues ja és...
2: Ah, en les parts d'Espanya, clar, havia d'anar de Sevilla, no?
3: O de Torero, jo, o no?
2: Ella és de Torero, no?
3: Jo què sé.
2: Bueno, també.
3: El traje de luces, no fa falta.
2: Mi malvavé. Bé, també podria anar de Mallorquí, perquè visc qualsevol regió d'Espanya, sí. Però clar, quan diu en Espanya surt un senyor vestit de Mallorquí, per exemple,
3: no l'ubic. La noche de també vos trobau que tira molt de lo bàsic, no? De lo que ja s'entén, no? De l'estereotip.
0: Correcte, sí.
4: Ella fue mi agravio, el mismo diablo.
0: Tentación.
2: Sí.
4: Y yo era mala,
0: no.
4: Pero palabra que fue la mejor.
0: Ningú està a favor de...
4: Solo yo tuve el honor.
2: A part d'això,
4: però me refiero a un torero.
3: Però imagina't un torero mezclat...
4: De pintarle su retrato.
3: Mezclat i surt allò.
4: Su compasión.
3: Sí, no sé, supos que...
4: Solo yo tuve el honor.
3: Perquè quan estiu, pot sentir-ho còmode.
4: De rozarme con su filón.
0: Sincerament...
4: De probar sus peligros. De tener... su maldició.
0: És un poc més sèrio, traje, sí. Més elegant. Però supos que ho faria sense cap problema.
2: Bueno, allà s'ha modat l'hit, Eivissenca, per exemple, que és una fantasia, però clar, no és això així extravagant d'aquesta manera, ni tampoc...
4: Ella era mi ciència.
2: Tan regional, per dir-ho d'alguna manera.
4: Mi número pi.
3: Jo m'he quedat amb les ganes de saber des de la primera vegada que te presentes i quedat segon fins a dormir.
4: Mi

0: jo, amic, tu i jo no mos cridaran, ja està, no passa res.
1: Bueno, no.
0: Bueno, hem de dir una cosa, i és que en aquesta gala que reunirà 52 candidats d'Espanya, hi haurà un poquet de sobre tot, i van anar a representar a les Illes Balears.
2: Ella però, fue mi sabia,
0: clar, molts a lo millor seran nous, mi rabia, i aquesta és la seva primera revolució. Però en el teu cas ja guanyem aquest avantatge.
2: Ella era mala, però palabra que fue la
0: però també vas tenir experiència amb Vogue. Conta-nos això, com va ser aquesta experiència.
3: Sí, bueno, he fet feina amb moltíssimes marques, he fet feina amb molts d'hotels, he fet feina
4: a la vora del riu Mare de Roba, deixant les espardenyes.
3: I el Bobé, he sortit a qualque revista diverses vegades, també ha estat mare, no li ho diga el més feina dels fotògrafos que de models, sincerament. Al final, els fotògrafos cercaven a models, ja que saben el perfil, no van fer les fotos amb altres i jo sortit de les revistes. Algo súper...
0: Que le va a traer en eso, ¿no? Que sí,

0: fa poc a Maldives fent contingut també per sota de Maldives, o sigui que el report de les tragèdies que la guerra ens va
1: deixar. A nosaltres no ens podien cridar per fer un...
2: Sí, el
1: programa se diu La Gran Vida.
2: La Gran Vida.
1: Per tant, hem de viure La Gran Vida. Per tant, si hem de poder fer La Gran Vida, Punta Cana, La Gran Vida, Maldives.

0: quan arribes trimestre. Però, clar, sí o no? Perquè... si no hi ha Montero, Anna Montera, i si no, Salt, Montoro i tots.
1: Qüestió és pagar.
0: La qüestió és pagar. Bé, dit això, i ja fet aquest punt important, tu deies, hi ha una feina darrere del que la gent vol. Quina és la feina? La teva feina que la gent no vol i que a lo millor te fa més peresa, no t'agrada tant, o que en realitat t'agrada molt, però la gent no la vol.
2: No, ara la veritat és que estic enfocat en moltes coses. La meva feina principal és l'agència de màrqueting. Fem creació de contingut i publicitat per diferents empreses, sobretot restauració i hoteleria dins Mallorca.
3: El pop a Ivetres Música.
2: Més temps, per dir-ho de qualque manera, però és la feina més estable que tenc, perquè són contractes que tenc anuals amb els meus clients i encantat de i de feina amb ells, sempre són objectius que ells facturin més i nosaltres de sortir rentable tenim-nos. I ara en l'estiu sí que és veritat que he tingut bastanta feina també amb l'estena dels barcos, perquè també m'agrada fer feina de capità.
0: Doncs, escolta una cosa, és a dir, volem, nosaltres si ens podem jubilar,
1: Pero
2: claro, de patente el trainer. Vamos a modelo. Vamos a. Ah, pero te lo vi en Sardanador y tantas. Y ya vídeos.

0: contestables amb Lluís gràcies a les xarxes socials. Gent que no es xerra a través de xarxes, telefonades extra que quan s'ha a través de la publicitat que nosaltres feim. Per tant, són números que mensualment li podem ensenyar per les totes aquestes taules, per tant, tal d'anar amb això extra, de sobre la taula tenen.
1: Sempre és fàcil, convèncer en el restaurador.
0: Quan veiem el número és més fàcil.

0: fet un tipus de viatges i... Vinga, l'ha organitzat-lo, sí?
1: Tot i que era un grup de WhatsApp, perquè... Vinga. És un rotllo. Sí, perquè...
0: Però mira, la més extrema que cada vegada que ho pensi no hauria de fer mai, jo m'agrada fer barranquisme. Aquí a Mallorca hi ha uns

0: igual ho sentia en un dia que ja era complicat.
1: Varen sortir un dia que era complicat i serà complicat.
0: També passa amb
1: nens. Sí, sí, sí. Tinc un amic que és un crac, que és un professional en

0: Jo que tinc claustrofòbia i penso, doblete, que he fet amb mea estàtica. No, fet amb mea,
1: no sé si és un avantatge o no, però ho enxerrem moltes vegades amb amics quan

0: percentatge, no? Perquè, a part d'aquest 1.300.000, des de fa dos anys crec que ja el 52% ja són obres no...
1: No n'escuts. No n'escuts.
0: Ja són menys registres. I jo el que veig és que estem intentant...

programes i se van fent passes i com diuen els finals que el número 8 són els que som, si som 1.300.000 i en venen 10, està clar, molt superen, no? Això és així. Però bé, també hem d'entendre que la nostra principal indústria és el turisme i per tant

0: passa i te banyes en el mateix temps, que està molt bé. Ah,
1: també ha fet un... disculpes per un vídeo, mos ha contat un poquet de salseo de com va començar això del modelatge, però no sé si mos deixam alguna cosa.
0: La part gastronòmica m'interessa també, perquè com que té mare andalusa, veure si la part gastronòmica tu és més desmenjar mallorquí nostre o tires per pescaíto.
1: És que el pescaíto no és compatible amb la candidatura. Bueno, també amb la candidatura Mister Illes Balears. No, supos jo que Mister Andalusia pescadito no menja.
2: Jo t'he canviat el pescadito frito per un bon cregols.
1: Oh, que bo. Ah, menjaria.
0: Ara menjaria una cosa volada.
1: Sí, però el que passa no pot menjar pa i
0: olla. Fas molt de sacrificis.
1: Menjar cregols fora pa i olla.
0: Sí, et triat, jo vull saber si t'agrada menjar tot.
2: Quien algo quiere, algo le cuesta.
0: Ja, però és que jo m'acosta i no vull.
2: Si no... És a dir, allò, m'agrada menjar, menys de tot, però espera que ara...

0: matar la cipolla.
1: Ai, és que... No, que està molt bé, perquè no, no vol dir que passi fam, perquè això...
2: IB3 Música.
1: Això és molt de gordito. Però és que és així, o sigui, no pot menjar de tot i has d'anar alerta. I també tens 30 anys, per tant, cremes ràpid encara.
0: No, això home, però això és com tot, és a dir, jo ara estic fent aquesta dieta perquè tinc l'objectiu a final d'octubre d'estar de la millor, en millor condició i perquè les fotos surtin perfectes, però de normal m'agrada menjar saludable, no m'acosta menjar saludable i si he de menjar estorrent normals demans i si he de picar qualque dia qualque cosa diferent, m'ho menys.
3: Clar, fent màrqueting també per restaurants d'aquests, no? I viatges i això, és que clar, tu vas a un viatge i és impossible. No venim un
0: parell d'aquí. Sí, en el viatge sí que m'acosta, perquè jo soc de... M'agrada provar tot allà on vaig i és que sí que torno normalment un poc més.
1: Tothom torna 2 quilos a sempre de més.
3: O 3.
1: O 4.
3: Ai, Déu meu. Bé, la qüestió és que tens un metre que d'un mes. Com que aquí
0: diu? 2 mesos.
3: 2 mesos d'octubre.
0: Bueno, al final d'octubre.
3: Ah, al final. 2 mesos. Molt bé. Ja veurem quines... el resultat, però encara hi ha 2 mesos de feina i molt important que la gent que pugui seguir per les xarxes per conèixer un poquet més de tu per això, perquè avui en aquest Entre tu i jo xerram un poquet de tot, de sa vida, però segurament mos quedaran coses i tens qualque viatge programat aviat ara entra.
0: No, he intentat no viatjar per intentar mantenir esa rutina bastant en sèrio ara aquests mesos, a part l'estiu sí que m'encanta estar a Mallorca.
3: Clar, és que on hem d'anar? Si tothom ve aquí, on anirà?
0: Però sí que és veritat que ara, després d'octubre, a final de novembre, tinc un dels meus viatges pendents de fa anys, que un any que he fet 30 anys, em fa molta il·lusió fer-lo, que és a Japó.
3: Ah,
1: molt bé, Japó. Sí, sí,
3: jo
1: sí,
3: tinc
1: sí
3: uns amics que hi són, només volen dir en fotos, de xixi,
1: i xuxi, a xuxi, a xuxi.
3: Ja basta, basta.
1: Basta de pes cru, per favor. I que bé que se menja a Japó, se menja molt bé. Jo no he estat a Japó, però m'encanta.
3: Està molt barato, jo
1: sé que

0: això, vamos, lo que menjam aquí no té res a veure.
1: Tu ves a Sant Gotleu, a les Columnes,
0: ja anat.
1: Has anat. No. I aquesta senyora...
0: El restaurant que jo li dic són Sant Joan, però són igual.
1: I aquesta senyora t'ho fa talment. De fet, tots els que mengen allà són xinos.
0: Tenen peix groc, pescado amarillo, se canta.
1: No, jo
0: de madera.
1: Coses bàsiques, perquè segon que em fas un to. Però tu vas i tots els comensals són xinos. Sí.
0: Però nosaltres també menjam així els caragols.
1: Home, clar, t'ho imagina't, no? T'ho imagina't menjar caragols, és al·lucinant.
0: S'ha menjat tot per certa,
1: no, caragols. Això és una merda fatal.
0: A veure, que no és dolent menjar-te el que nosaltres pensàvem, que ets la merdeta, no?
1: És farina.
0: Ets la bossa de...
1: Però tu farina, perquè han fet net els caragols amb la farina. Per tant, no t'has de menjar allò perquè ets la farina bruta que s'ha menjat els caragols. És que no,
0: sí,
1: clar. Tu no has vist que... Bé, el millor que vostre no han fet. Suposo una olla, i fiquen els caragols allà, sí, i li donen farina i herbes.
2: Això és de mallorquí bàsic.
1: Clar.
0: Sí. I de jo, moments, tot. Cap problema, mai s'ha vingut cap problema.
1: És farina bruta, el que te menges. Normal, vull dir...
0: Té gràcia a porcella? Ara no menja, ja ho sé, però em vols fer a porcella? Sí, i te menges a cornes, a part cruixent?
2: Tot.
0: Ah, val.
1: Tot això per mi estic balear, no estic
0: balear. Ara mallorquí de veres.
2: I recomanaré la porcella a un dels restaurants que un altre, que se diu Verdmarí.
1: Verdmarí.
2: Que està en el Port de Solla, espectacular.
0: Sí?
1: Ah, un dia cridarem a en Verdmarí, que me'l faci la recepta.
0: Idò, mira, bona idea.
1: Has vist?
0: Bona idea.
1: Sempre hem de pensar, com que som autònoms, sempre hem de pensar. Bé, la qüestió, l'hem de fer este ràpid, perquè ja se mos en va estar.
0: Sí, vinga, l'hem de fer. Si tenim 10 preguntes.
1: 10 preguntes? Sí. Estàs preparat? Sí.
2: Vámonos.
1: Ara te respondre directament per pensar gaire, d'acord?
0: Sí, la primera ja has fet un pot d'espoiler.
1: Vinga, va, bé, però no. Sí. Vinga, començam. Un lloc de Mallorca per desconnectar.
0: Mar o muntanya? No, cal de banyar i de mar.
2: Mà en s'estiu de muntanya.
1: Una cala que sempre recomanaries.
2: Cap, depèn de ser. Però mira, serenal a les 7 del matí.
0: Molt bé. Ara dic que no diria mai Magaluf o serenal. Magaluf?
1: Per serenal a les 7 del matí.
2: No, ja està net.
0: Ah, ja està. Que contra. Ja està. Antidisturbios.
1: Venga, ya

0: Bé, també es fa un cop que desgràcia, tal com ara, però mai.
1: Això és lo... Això és un... Fer magasin és això.
0: Jots de vida.
1: Som magasineres.
0: Bé, avui hem conegut, o estem coneguent a l'Ivan, que és Mister Illes Balears, i moltes altres coses com ho he pogut conèixer. Però, Ivan, què te queda per fer? És a dir, quan ja hagi passat això de Mister Balears, què més has...
2: I tu, què escoltes?
0: Ho has de pensar, no?
2: Comparteix i ve tres músics.
3: És a dir, m'encanta viatjar, m'encanta seguir fent feina de lo que m'agrada. Ara hi ha moltes noves possibilitats amb la intel·ligència artificial i tot això pel tema del màrqueting, per tant, seguir formant.
0: Jo mateix l'oco, no xati.
3: Seguir formant-me, seguir aprenent, arriesgar com sempre i viatjar el que se pugui.
0: I d'allò està, què t'apareix?
1: Així arribem al final d'aquest programa,
0: amb aquest,
1: i entre tu i jo, en Ivan Cardella, que ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres durant pràcticament una horeta, i nosaltres tornem la setmana que ve, ja serà el primer cap de setmana de setembre, com passes temps?
0: Mare meva, què ho anava a dir? Bé, i d'això, la setmana que ve tornem, ara vol deixar-me amb els fortius d'aquesta casa, i Ivan, molta de sort.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Gràcies.

0: Però et veig a tu i és lo mateix.
1: Merci.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire.
1: Amb el que hauria d'estar fent.
0: Ho teníem pendent des de feia temps i acabam de tornar d'una breu però profitosa expedició per a Eivissa. I hem tornat en la bossa carregada de testimonis. Eivissa sempre ha tingut un punt d'illa indòmita. A nivell cultural, marcadament diferent de Mallorca i Menorca, començant per l'inexistència de pobles més enllà de Vila. Allà hi ha parròquies i al seu voltant una població escampada, sovint autosuficient, que va desenvolupar una manera de viure, veure la vida pròpia. Aquesta peculiaritat està present en moltes de les seves expressions culturals, fins i tot en elements tan aparentment innocus com les espardenyes. Abans, cada casa es feia les seves pròpies. Això vol dir que tothom era, en cert sentit, també sabater, com era caçador, pescador, pagès i rei del seu oci de terra. Isabel Prats, la nostra protagonista, que avui no em va aprendre a fer de petita, però ja de gran s'ha convertit en una de les grans mestres artesanes de la sabata i d'Isabel. Això sí, va viure una vida que s'ha tratat de la de molts altres membres de la seva generació. De transició de la pagesia més humil a una mena d'interregne que mai ha deixat d'estar relacionat amb la terra i les tradicions i que conviu sense acabar de mesclar-s'hi

0: practicaven l'agricultura. El papà tenia bous, tenia vaques de llet i metges i de robes, el que anava a la finca.
1: Que no m'espera.
0: Sí, de secà no, i d'hort també, perquè aquí era tot de secà, però baix tenia un altre tros del papà i tenia aigua, i allí era allò on sembrava salfals i allò on sembrava tota la verdura que nosaltres
1: que jo som qui som.
0: Bueno, està a 3 quilòmetres de Santa Maria de Portmany i ells tenen, quizà, un quilòmetre i mig així, perquè on ells tenen sort. Ara és de Sant Maria.

0: de davall.
1: Fins que ja vàrem ser grosses, llavors sí que ja vàrem anar a treballar. A partir de que jo vaig tenir 14 o 15 anys, ell ja va agafar, i un tio meu tenia un quiosco a la platja de Serenal, i el papà se'n va anar a treballar amb ell i sa mamà se'n va anar...
2: Els clàssics a IB3 Música.
1: Bueno, ja...

0: deu tenir molta raó, també.
1: Molta. Suposem que casa més vecina, que és a Can Vicente Prats, i és a Can Vicente Prats, que el vuelo era Vicente. I allí és a Can Vicente Prats, que és allà on han sortit totes aquestes arrels de Vicente, suposem. Perquè allí hi havia...

quan ja va fer una temporada que jo anava a escola, venia un panader aquí a Can Ramonet, que el bar de Can Ramonet era una botiga i bar, i venia cada matí dos pa. I ell venia pronta i nosaltres, suposant cap a les 9 menys 20, 8 i mitja, 9 menys 20, el papà m'acompanyava a la botiga. I ell, quan el panader havia descarregat, doncs jo podia baixar amb ell. En la furgoneta grossa, ell mateix els tenia.

0: perquè allí només hi havia lotes i no lots cap ni. Els lots anaven a la pública. Aquí també hi anaven boixes, però suposem totes les que eren per aquí, totes mos anàrem a les monges, les trinitàries de la plaça Espanya.
1: I
0: bueno, bé,

anàvem en alguna, però tampoc no era una cosa que mos llamava molt l'atenció. Ens agradava més anar-me a passejar o anar-me amb amics a fer una copa o un gelat o el que fos, que no anar a les discoteques.

0: les ovelles, que això era el que jo feia correguent els diumenges, altres dies em sabia mal haver d'anar a lo millor a buscar setmanades les ovelles, però els diumenges les anava a recollir correguent perquè ja sabia que mos dutxaríem i partiríem cap al poble. Llavors anàvem al cine, anàvem a passejar per
1: allà. Estàs escoltant IB3 Música.
0: Tornàvem, ens estàvem un rato per damunt el passeig i qui sap cap a les 10:30 o 11, pues, escopant bicicleta em duia jo i una

0: fills nou. I ella no volia venir. Ella no volia venir. I com que no volia venir, cosa que mos tocava, sa mamà tampoc no volia venir, però no volia amb sa abuela. I de sa abuela l'agafava, mare.
1: I treu la torradora del cafè.
0: Ara has de riure, eh? Sa abuela l'agafàvem de casa, on anàvem els tres, i la duíem a casa d'una abuela d'en Pep, del meu home. Allí la deixàvem i no els volíem. I quan volíem... Sí, i quan tornava cap a casa, anava a la abuela i arribàvem a casa els tres. Tot això, els papais, la mamà, els

0: digues cap accident, que no digues cap accident, és molt bon seny.
1: Sí,
0: amb això ho vam fer tant. Ara amb altra cosa no, perquè estàvem 4.

0: IV3 Ràdios. Investigació.
1: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem
2: molts altres.
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com esteu?
1: Avançarà amb hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets?
4: Sí, però més mal dotats, per dir-ho igual que Marella.
5: Amb una mica més mala baba,
4: sí.
5: Podrien dir.
1: Bona misteri.
6: Sí que hi ha històries del segle XIX, si ho pensam. Tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja ferrava la lloba per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xim Font i IV3 Ràdio.
0: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius, IV3.

0: Pla de Nou, som en Joan Cabot i això és l'Aire, i la protagonista del programa d'avui és Isabel Prats, coneguda i vista per la seva habilitat i espartanyes coses, i la seva presència habitual, fires i festes de poc. Però en aquesta casa també és coneguda per ser la recepcionista de la delegació a Eivissa de Ivetres. Una feina que du fent des del moment en què la cadena autonòmica va arribar. No, tampoc enrere, ens havien quedat en el moment en què ella es passava.
1: Sí, després de... vaig treballar dos anys a un souvenirs, després de casar-me, i un any i mig...
2: IB3 Música, la teva ruta sonora a través del talent que hi ha.
1: Vaig deixar de treballar fins que ells ja pogueren anar a escola. I quan començaren a anar a escola, en els 5 anys, doncs jo vaig tornar a treballar. He treballat en Suma. Bueno, primer un vivó, llavors va ser Suma. Vaig treballar a Seroski, d'encarregada de pescateries. I ara... fa 18 anys que treballo a IB3.
3: Hem de fer bona propaganda.
1: Fa 18 anys, ja.
3: Que feis feines a la recepció de
1: IB3 aquí a Eivissa Sant Rafel.
3: Que tal vos tracten els meus companys?
1: Ui, molt bé. Allò, això és meravellós. Això és... som tots una família aquí. I tant càmeres com periodistes, tots. Tots.
3: A més, hi ha gent que hi fa feina.
1: Des que obriren, és que jo vaig estar uns mesos després d'obrir, no sé si obriren cap a darrers d'any, m'apareix, o novembre, no sé què, jo ja hi vaig entrar a obrir, no feia ni un any que estava obert.
0: I a més d'això, hi ha les espardanyes. Amb Isabel Prats parlam una estona de les tradicions eivissanes. Unes tradicions que varen sobreviure als 40 anys de dictadura, malgrat moltes d'elles estaven prohibides, com els ucs o els balls, els pous.
1: No es podia fer, no es podia fer. Sí. Jo me n'en record, jo. L'any que nosaltres ens casàrem, però és l'any que va faltar en Franco. Ens casàrem nosaltres en sobrins i ell va faltar en el novembre, del 75. Llavors sí.
3: Llavors van començar a
1: convidar... les colles de ball pagès i tot això. Jo, això m'hi ha agradat molt sempre, però fins que els fills varen ser grossos i que ja, com dic jo, volaren per ells mateixos, doncs, ja ho vaig agafar.
3: Ho vareu viure de petita?

0: I que es començàs a fer xacotes pageses i festes de pou ja fa una patata d'anys, tampoc, perquè això es va anar agafant a poc, no va ser una cosa cansada. Ara que es dia del poble, hi hagués un parell de parelles que es vestien i feien una sonada i una ballada, jo no em record res. El que record és que un any aquí a Casa Padrina de Can Vicent Prats, Casa Padrina d'Espapà, li dèiem a Casa Padrina perquè era la Padrina d'Espapà, ja se feien les trobades de nèies, granades de dansa, i tot això hi havia bunyols de llavor, i venien normalment dos sonadors, però fent un parell de sonades. No ballant ni res d'això, no. Sí, i cançó també. Això jo, hasta s'abuela, m'envia cantat de cançons, així que les havien fet. En privat, això es feia com et dic jo, un dia d'una esclovada d'ametlles o una esgranada de dacsa, o el dia que, per exemple, d'entos d'anar a tallar a Reim per llavor fer el vi, que potser quan s'arribava a la casa d'allà on hi havia, que havia tallat el Reim i tot allò, doncs allí es treia potser un flaó que havia fet l'ama de la casa, un pa pagès i sobrassada, i llavors era quan, com que hi havia molta gent ensonant-les o una cuida d'ametlles, tot això, llavors sí que feien una sonada. Jo i d'aquestes papà, tu passes castanyoles una volta mai, una volta mai, perquè molta Ramon no la feia.
1: M'ha sorprenat molt
0: que
1: tot això encara es
0: pogués
1: recuperar, encara hi ha gent que
0: se'n recorda. Sí, perquè ara mateix jo i el meu net i sa nora ballàvem sa colla del Castell, d'aquí de Buscastell, i sa presidenta, la Cristina Ribas, i Nabelio, ells havien anat a l'Argentina.

Planes, diu que hi havia anat molt en Planes de Sant Miquel, que era un sonador molt bo. Aquí baix hi havia mossenyes, baix de casa aquí, just...

0: dir en els disfressats que podien passar, que podien entrar.
1: I no els hi deixaven fer?
0: No, no.
1: Estava prohibit?
0: Estava privat. Perquè resulta que hi havia molt de contrabando i diu que si volien descarregar, això dit de sa padrina de Can Prats, d'una dona que ara tindria més de, quizás, 150 anys. Diu que quan hi havia tant de contrabando...
2: Els imprescindibles a IB3 Música.
0: Escalaven a UCA, un parell, escalaven a UCA. Si volien descarregar allà, escalaven a UCA cap aquí. I, claro, com que estava privat, la Guàrdia Civil corrien aquells que estaven intrigant aquells. Això és el que m'ho contava sa padrina, eh? Això no ho he viscut ni ho he vist. Vaja, no ho he viscut. Ella sí, perquè era una dona. Més bé que no era un final, però sí.
1: Les persones de costa, tant de Mallorca com de Menorca.
0: Això és el que passava. I, exacte. I sí. Jo ara mateix, jo ja quan vaig ser casada i això, els ulls s'emprenen per tot i te'n deixaven fer. Però jo no havia sentit un ull mai més que en Pep Peretoni dins que feia un i em feia un. I quan feia aquell ull, volia dir que cada any els disfressats podien passar. I passaven i feien

Magda, i porta tancada, eh? Porta tancada. Sí, espera.

ella era mamà. I de, què va fer? La meva abuela va pensar que era, jo era la meva padrina. Era la meva abuela i la meva padrina. I em va agafar la meva germana coll i, claro, la mamà es va calar a prop d'ella i estava en la boixa i la abuela va dir...

0: curs a Santa Eulària, va dir, mira, vine al museu, vens dos o tres tardes per setmana, diu, vens un mes, diu, i llavors ja et firmaré jo, diu, ja t'ho arreglaré jo. I va ser bé, Elena Sansana em va firmar aquelles hores i ella mateixa em va demanar la carta artesana.
1: I vetres música.
0: Si examinar-me, imagina't tu, malloquí, que vinc a examinar-te de fer espardenyes pageses. Però bueno... tu rius, però jo quan m'ho digueren, encara mai que vaig pensar, però i això no te treu clar. Però bueno, jo ho vaig tenir tot muntant. I va deixar, i de tot em va dir que sí, i em van endar la carta d'artesana. Però bueno, jo no és que tragués això, però vaig pensar com poden venir uns de Mallorca, perquè aquí examinarem les pardenyes i vicenques, i no tenen res que bons les mallorquines, eh? Perquè això és fibra natural i les mallorquines no són fetes de fibra natural. Ni aquí, ni a Mallorca, ni a Menorca. I mudaren, em daren la carta d'artesana. I llavors varen dir que si volia ser la mestra artesana, en els 10 anys la podia tenir. I jo, i aquí la tinc. Són mestres de dona, sí. I jo em va agradar molt perquè el primer que vaig començar a fer va ser a fer espardenyes pels amics. O per un que li agradaven molt. Doncs mira, jo te'n faré una. I la vaig anar i les...

0: que més
1: tardes pàl·lides a la cuina de casa
0: per anar-hi a fer una exposició i si pot entrar res o no ho ven, però si no, ja estàs amb tots els artesans que hi ha aquí per a Eivissa, us ajuntem tots i fèiem un dia polit perquè xerram uns amb nosaltres més que no treballem, però bueno, també es té que fer això.
2: S'ha recuperat tot un poc en paral·lel, s'ha
0: tot això, sí, i ara

0: no s'havia sentit a parlar mai. I de totes les que ho fèrem, que eren 12, en sortiren dos. Una que es diu Eulari, de Santa Eulari, i jo.
1: Que és el que vols dir, no?
2: Pels fills que...
1: És que... No us deixen tranquil·la.
0: Pues jo tinc, ja ho veus, aquest magatzem, perquè si no m'ho dirà, això més o menys, aquí dava el menjar en una seu, aquí penjaven els cordiments, això és, això, suporta, vaig dins casa. Pues aquí, jo m'agrada, m'envenc aquí cada tarda, els matins treball, però a partir de les dues...

0: acompanyament, perquè m'agrada molt.
1: Com no m'agrada, no m'agrada,
0: doncs que, no ho sé, i ara he après a tenyir vi, a tenyir espitre, les puc fer de colors, també, i això, potser combines aquest color i aquest, i et surt una mostassa, i dius, al punt d'aquest color, un lit, i ja... No ho sé, m'agrada molt, la veritat és aquesta.
1: La teva història i l'amor.
0: Tot, tot manual.
2: Que, si teniu...
0: Exactament.
2: Que vos preocupen?
0: No, no, no. Tocar-les allí i has de mirar per on vas i el que fas, perquè si no faries una xapussa. I no només espardenyes. Faig muntons, faig rifacos, els brot, ara, perquè fer sempre el mateix també te cansa. Pues ara tinc dos rifacos començats, tinc un mentó en tapat.

0: com mai no vam poder ser.
1: I ara ja passem a l'agra, també, d'aquí, i jo escoltava per tot el pau. Que vull fer més de la compta, llavors em dona les qüestions que no puc. El que és molt dur és l'espart, que és aquell d'allà, aquell senyor d'allà. Allò, a 6 mesos d'espardenyes me les va fer na Neus de Can Terracabat de Sant Miquel, i 6 mesos d'espart me'l va fer en Palermet. Pues en Palermet, va ser en Palermet, fèrem aquell senyor. Hi ha una cadira per aquí que també vàrem fer en el trossa cordelleta i ell mos va dir com l'havíem d'encordar. I ho tocàrem quasi tot, entre espardenyes i espart, pues...
2: Quin tipus de gent
1: compres espardenyes? Bueno, el tipus de gent que compra aquestes espardenyes també té de ser perquè digues que ho coneixen.
2: I quantes en fas? Quantes hores
1: de dur? Una espardenya pot dur... Tenguer no es cordellí fet. Això, hi ha dues dones que ho fan. Una té 92 anys.

0: saps el pitre aquest que té pic? No, no queda. I era del que feia amb les espardenyes. Suposant anar-nos a sortit el mateix que les palmeres. Però no és rojo, és negre, és de la pitrera. I aquella fulla la matxacam i en su matxacant-la pues, la ratlles en un ratllador i et surten els filets de pitre.
1: I després amb això has de fer la corda.
0: Amb això faig aquell cordatí. I llavors això ho has de muntar en la sola comprada, que això, les caixes són en sola comprada, perquè no es pot, no puc fer en la sola d'espart, i em faig enviar la sola, i de dalt la muntes. Suposem muntar-la i teixir-la en una tarda, no en faig un parell, però no hi falta, però no el faig un parell. Moltes hores, que l'Ami se posa a les 4 menys quart, a les 4, hasta hi ha dies que aquí, després de que hem fet estar la diària, ja me'n vaig cap dins casa, però sí, estic aquí. Però sí, jo passo temps i molt de pressa. Veu que el meu cos sabria estar, però ell sí sap estar assegut davant la tele, però jo, The silent light when I i tu sents cap i ja està.
1: Anava moltes fires, saben en bé.
0: Bueno, sí. La gent que no sap el que costa no fer, quan no us et tanques ulls i se'n va.
1: Que costa un parell?
0: Un parell d'espardenyes escalades les venem quan podem, a 100 euros. 100 euros. Una cosa feta a mà, eh?
1: Una feina artesana.
0: Com un dia, si havies de fer escordellí i muntar-la i teixir, no ets bo. No hi ets bo.
1: Els balladors encara
0: t'ho duen.
1: Sí.
0: Obligatori, no? Els homes han d'anar en l'espardenya amb blanquinada i tot de pitre. Per anar a ballar-se de morret. Ara, per festa de pou, sí, que has d'un sacalada, que era la de feina antigament.

0: quizà no tan ben fetes com aquestes, però era en el que treballava. Anaven les cames a treballar així.
1: I cadascú se feia les seves?
0: Cada casa feien, no hi havia sabateria per anar a comprar. Jo això me n'en record, jo. Jo he vist, hi havia una sabateria dins Sant Antoni, una. De que jo ja me'n record que anàvem allí a comprar-me les espardenyes, les sabates. I segons com era, ni anava jo. Agafaven una canya, el papà agafava una canya, la calava contra la paret, i jo dreta posava el peu damunt, i com que tocava el peu també en la paret, feia una galleta a la canya i s'anava a fer unes espardenyes sabates. Si aquella canya entrava dins la sabata, ja estava. Sí, de vora ara, bueno, ara veig gent que es queixa, perquè, ui, no, això no, com? Tio, d'haver viscut, i no som de les més velles, que hi ha gent més vella que jo, que encara he conegut més bé, perquè jo ja he anat coneguent que era una altra cosa.
2: I IB3 Música. La teva ruta sonora a través del talent illenc.
0: Ara canvia molt de temps.

0: Bon vespre, Jorge Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Darrer cap de setmana d'agost, darrer programa d'aquesta 14a temporada, perquè bé, oficialment acaba la temporada radiofònica, i la nova temporada comença la propera setmana. I en el nostre cas no afecta, perquè com hem pogut comprovar, també hem estat aquí el mes d'agost, així que no mos afecta això de fer una temporada. Però si hi ha una cosa que ha estat gran protagonista d'aquesta darrera temporada ha estat el tema dels ovnis vinculats als Estats Units i d'Amèrica i les desclassificacions, les classificacions de documents, escrits, de vídeos, d'àudios, que condeix molt sorprenents i que han fet que el tema dels ovnis estigui damunt primera plana de l'actualitat. Ja ha estat primera plana fins que baixa l'interès del públic. Keep your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. S'ha fet ressò d'una enquesta feta per Gallup, que és una empresa a nivell global d'anàlisi, de sondatges i d'estudis d'opinió, com si fos estils espanyol, però Gallup és privat i a nivell internacional. I es convertís per la funció. I un d'aquests estudis està molt relacionat

0: i l'administració de l'actual govern dels Estats Units d'Amèrica, l'administració Trump, que li diuen ells, va decidir treure a la llum els arxius, algun dels arxius que tenen classificats, que tenien classificat com a secrets, ja sigui de, que eren de les agències.
1: I de tres música, la casa de les cançons.
0: I ja, l'FBI, com també per part dels militars. I damunt d'això, que ho hem estat comentant a Font de Misteris, a mesura que han anat fent aquestes desclassificacions, i de dir que el resum és que diuen que hi ha coses que han trobat.

seguretat, i també passa amb els altres, com per exemple, com va dir el govern del Japó, quan els americans varen treure a la llum uns documents, uns vídeos que se varen enregistrar en el Japó, que els japonesos varen dir, per això que és?

Així de japonesos també van dir que se posarien seriosos amb aquest tema, que bé, al cap i a la fi jo crec que és el més intel·ligent, no? Si hi ha coses que no se sap que són, no s'han d'investigar, s'han de seguir, s'han d'estudiar, s'han de poder arribar a qualque, no sé, qualque evidència d'això, concloure amb el que pot ser, no dir que no o que sí, perquè sí, no? Per això el govern dels Estats Units justifica el canvi de nom, de UFO, o bé

0: Sí.
1: Eren que gent del carrer, però també científics, militars i persones sense poder o exposició pública, i de no per més, no volies contar les seves experiències o no es fes pública la seva opinió per evitar la ficció, no? Que crec que és una pena. I tot

l'estat del nord americans, el 9%, continua pensant que els ovnis tenen una explicació ben, podríem dir, terrenal. O són fenomens naturals, o bé respondrien a activitat humana. Ara bé, hi ha un 37% que no ho té tan clar i afirma que almenys una part d'aquests albiraments són naus alienígenes visitant la Terra.

de més atenció, malgrat la quantitat d'informació que hi ha a dia d'avui, el grup d'indecisos ha crescut fins al 13%, coincidint amb la desclassificació massiva d'arxius per part del Pentàgon. I una de les coses que més m'ha sorprès és qui són els més escèptics. I de, curiosament, els joves d'entre 18 i 29 anys. A part, també diu que dels homos, de les persones amb estudis universitaris, també els demòcrates, o els que habiten a l'oest. Bé, però m'ha cridat l'atenció això dels més joves. També indiquen que, referit al coneixement del tema, tenim que el 83% de la població ha sentit xerrar o ha llegit damunt del tema dels ovnis. I aquí, per jo, la sorpresa és que l'any 2019 era el 86% de la població. I l'any 1973, que és quan es va demanar per primera vegada, hi havia, deien, un 94% de la població que havia dit que bé ho havia aprofundit, o bé només havia sentit xerrar del fenomen. No sé, aquesta dada m'ha semblat una mica estranya. Ha estat de la comunicació oficial de l'empresa aquesta d'estudis sociològics. Però clar, en la viralització de qualsevol cosa, que s'hagi reduït tant l'índex de qui afirma haver sentit parlar del fenomen, no sé, me llama poderosamente la atención, diria el company periodista. I bé, per altra banda, crec que el més interessant també, un 17% assegura haver vist personalment el que es pot conèixer o definir com un ovni, que és molt més que en anteriors estudis. I també, atenció a això, entre aquells que afirmen haver vist qualque cosa estranya, la creença en els extraterrestres

0: Bé, ja no sé en quin grup estaríeu pel que mos escoltau. A veure, també vosaltres, Sergio Borja.
1: Llueve sobre el río.
0: Llueve sobre el mar. Però dit tot això, si vos han sorgit...

estan convençuts que el seu davant els amaga informació secreta damunt dels ovnis. Només un 17% creu que l'administració és transparent, quan abans era un 29%. Ha baixat del 29% en el 17%. Els que pensen que...

la realitat o de la creença o no amb el fenomen o amb les indígenes, amb el que realment no es creu és amb els propis governants? Clar, això me crida més atenció perquè abans d'aquest estudi sociològic, des del govern dels Estats Units, en tot això dels ovnis, es va afegir un altre capítol, que pel que veig no ha servit el manco per la població en general, perquè el seu president, en Trump, va ordenar anul·lar els acords de confidencialitat, que són els coneguts com a NDA. Anul·larò a tots els exempleats i també els contractistes del govern que puguin tenir informació damunt dels fenòmens anòmals no identificats. És a dir, se fa una crida a contar el que no se sol contar per por en el de sempre, que és el que deia abans, que riguin de tu i el que és pitjor, a poder tenir problemes legals també per parlar de més. Així que amb aquesta idea, suposada idea, no sé, Borja, que trobes tu de tot això, ara si encara m'ho ho diràs. I amb aquesta pretensió de fer més clara la informació i la investigació, que sí que ho contin sense por tenir problemes amb la justícia, perquè fins ara molt de militars, científics o els agents no s'atrevien a xerrar per por de perdre el que apareix és la seva autorització de seguretat, o també fins i tot patir multes o enfrontar-se a penes de presó per revelar secrets d'estat, no? I ara suposa que amb això se'ls eliminaria aquesta barrera.

reclamem, tornem i torna, i no, perquè això no vol dir que sigui una desclassificació oberta a tothom. És a dir, que un no pot anar a la premsa a contar segons que, clar que no. Serà poder comptar-ho dins el propi sistema, directament supervisat pel propi sistema, pel propi govern. Els testimonis podran declarar sense por per a moment davant de dos organismes. La mateixa oficina del Pentàgon, RAO, i el nou grup de treball que la Casa Blanca va crear per enguany, 2026, per la desclassificació i publicació d'arxius relacionats amb els fenòmens anòmals no identificats, que ells li diuen una cosa així com PURSU. PURSU. I es fa, diuen, cercant allò que pugui ser estrany, problemàtic, com són les incidències inexplicables, com esferes lluminoses damunt d'instal·lacions d'armes nuclears, poca broma, o aquells objectes en forma d'estrella de sis puntes detectats per radars militars, que ja han comentat aquí, a Font de Misteris, però no referit a tecnologia secreta humana o a drons d'altres països. Però clar, aquí estem amb el de sempre. On és la diferència si un no sap què és el que realment està veient, no?

informació que podria ser clau, que estava bloquejada, perquè els testimonis directes estaven, i això, literalment podríem dir, amb por, aterrats, no? Tenir por, aquesta por de poder parlar. Per molt de motius, però també pel que hem vist, per ser reportat. Que pogués tenir aquesta declaració el contar el teu testimoni personal, el que tu has vist. I bé, això ho va publicar entre d'altres Fox News, que també ho entrem jo, i també diu que l'administració nord-americana reconeix que no ho sap tot, però diu que qualsevol nova dada rellevant que

perquè altres estats, altres països, altres governs ho fan, però de manera amagada. I també n'hi haurà que no fan res. I això depèn de la seva responsabilitat. Tens responsabilitat perquè, clar, si no fas res davant d'un tema del que no estàs segur, si tu no estàs segur del que està passant davant del teu espai aeri, crec que tot això s'acabarà al manco. Cal que més a prop d'altres és el que els Estats Units

0: tercera de darrer programa de temporada de Font de Misteris és que aquesta desclassificació no és més que una distracció còsmica o interestel·lar, si voleu. I de la mateixa manera, opinió de darrer programa de temporada, la meva en aquest cas,
1: la setmana vinent, el proper programa de la nova temporada. Vale.
0: També, en aquest cas, puc emprar les mateixes paraules, interestel·lar o còsmica, però en aquest cas diria decepció. Decepció perquè... I jo, fa un parell de setmanes de repic que vàrem parlar d'això, un mes o cosa així, jo crec que m'ho esperen per bonics. Essencialment perquè jo vaig dir, fins que no sigui una desclassificació com toca, no triadeta, seleccionada, ara sí, ara no, en coses per mi mesclades que evidentment res tenen que veure amb el fenomen real, sinó que són altres històries. Ho vaig dir, crec, mentre no se faina tria real entre el que va passar, els fenòmens previs a la era dron i els fenòmens posteriors, per començar, no m'ho serveix per res. Això per començar. És a dir, no hem analitzat els casos...
1: Ara no analitzarem. Jo només he posat una estadística i t'estan anant una altra vegada en aquesta manera dels classificats.
0: No, estadística, tinc coses per aquí apuntades. Que un 78% de la població dels Estats Units pensi que amaguen informació. Un 78% de la població dels Estats Units té un pot de sang, sembla.
1: Ets agossarà com tu tot sol.
0: Més coses.
1: Que s'amaga informació, és evident.
0: No, evidentment.
1: És que s'ha d'amagar informació.
0: Evidentment, també, clar que sí.
1: El problema és quan menteixes, quan amagues informació que tal vegada no hauries d'amagar, o com se diria, vols creure que la Mare de Déu no és teva. Això és aquí està el tema.
0: En quant a la suposada llibertat de declaració dels càrrecs i de científics i d'altra gent, bé, tu mateix ho has dit.
1: No només els càrrecs, també membres de peu, diguéssim, també,
0: Que
1: pots fer-ho públic.
0: Crec que també és més fum que altra cosa, al final tu ho has dit. És a dir, ho pots dir, però en aquest i en aquest.
1: Sí.
0: I aquest i aquest triaran si el que has dit tu se pot mostrar o no se pot mostrar, però han de ser els temes les mateixes. Després, altres percentatges que m'han cridat l'atenció, aquest 37% de gent que havia vist cosa, crec recordar.
1: Sí, si no recordo malament, sí. Ho tenia sí, tot sí. Apuntat, penses, ara he tornat a cercar la gràfica.
0: És un percentatge, crec que interessant. D'altra banda, tampoc me sorprèn especialment, perquè això no és tendència, això penso que sempre ha estat així, que els més escèptics siguin un sector de població més jove i també molta gent universitària. Això sempre ha estat així. És a dir, la gent d'estudis sempre ha menyspreat el fenomen. I d'altra banda també vull afegir, ho deixo en el principi, crec, lo de que estem a OVNI, si et dius paraula OVNI o UFO, és pejoratiu, per això es diu UAP.
1: Sí, per això l'he canviat.
0: I de ja vos jur per la meva barba, si voleu, que m'estim més que m'insultin per ser defensor del fenomen OVNI, que no em passa altra paraula.
1: És que jo no sé, Sergio, tu si emplees aquesta nova nomenclatura, aquesta nova denominació de UAP, que a més seria un anglicisme, l'hauríem de traduir. Hauríem tal vegada de parlar amb el professor Milloni, que no se digui com s'hauria de traduir l'UAP. Jo et diria els ovnis, o evidentment els ufos, perquè aquí ningú parla d'ovniologia, perquè si se diu ufologia.
0: Ufologia ho empleava, per exemple, en Fabio Cerpa,
1: i en Antonio Rivera, i en... Sí, crec que en Cinesio Darnay també ho
0: empleava. Però és que ho han dit també més vegades, és a dir, en tant en quant empres la paraula UAP, o l'acrònim UAP, ja estàs mesclant coses.
1: Clar.
0: Ja te surts.
1: Ja estàs desviant, evidentment. Ja estàs deixant clar cap a on li pegues tu. Tu, Sergio Rigo, que poses cara d'una miqueta d'estar una mica com...
2: Jo, com per aquesta és la paraula clàssica.
1: Ofni,
2: sí.
1: Te quedes amb
2: sí.
1: Molt bé. Idò, no hem fet sumari. Thank you.
2: Phillips i la de Dolly Parton, que també ens va deixar aquesta setmana. En dos podríem dir també que tenen relació amb les llibres. Els diversos coneixerem a Bartomeu Genovés, un enigmàtic autor medieval que anuncia l'arribada de l'anticrist i acabà amb la mirada de l'Inquisició de Munic. Coneixeran el misteri dels soldats fantasmagòrics de Sutter Fay, unes tropes espectrals que desfilaren davant desenes de testimonis sense deixar cap rastre. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. Per escoltar-nos en directe, a més de l'AFM i en el sistema d'app Plus, ho podeu fer a ib3.org i a ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'IB3 Televisió a la xarxa a la carta d'IB3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
3: Els imprescindibles a IB3 Música.

Feia temps que no fèiem aquesta mena de secció de petit obituari, però avui sí, avui ho vull fer recordant dues persones. Per una banda, volem recordar en Marcos Rodríguez Pantoja, que va morir fa uns dies, amb 80 anys d'edat. Un home que durant una temporada va estar vivint a les nostres illes, però que abans va estar vivint amb els jocs. Podria semblar que vull fer qualque acudit, eh? Idò no, és així. Va viure, literalment, amb junts. És una història que, ben allunyada de qualsevol romanticisme, jo denominaria com a terrible, com a feresta, inhumana, i si és com s'ha arribat aquesta història, està ben lluny de ser una llegenda. I si us ha arribat ha estat gràcies a en Gabriel Gené Manila, que d'una manera molt propera i també molt entretenguda us la va fer conèixer en el seu llibre He jugat amb els jocs, la seva edició del 2010. I en Gené Manila, que

electoral de Moleria de Caimín, que en només uns 7 anys va ser venut a un pastor allà en els grisos anys 40 del segle XX a Siena Morena. Va estar allà vivint a la muntanya i va aprendre allà el més bàsic per la seva supervivència, fins que aquell pastor va morir i contava que el cadàver del pastor va ser menjat pels voltors. Imaginem l'escena per veure el que hi havia realment al darrere d'això, no? Un ninat tot sol allà al mig de la muntanya que no li importa a ningú, i ell amb el cadàver de l'únic adult que hi havia pròxim, que un cadàver que estava sent menjat per voltors. El cas és que hi va quedar tot sol amb els seus mínims coneixements. No oblidem que era un ninat. I aviat, i per necessitat, per instint de supervivència, no li va quedar més remei que espavilar i confiar en l'ajut dels altres. Però clar, és que els altres no eren humans.

Que sí, ell feia de pastor d'unes cabres i aquestes cabres eren de qualcú. I aquest qualcú enviava el seu encarregat allà a mirar ses cabres d'aquells terrenys i s'anava de tant en tant per confirmar que el seu ramat estigués bé. I era exactament igual aquell no abandonat, sense família, tot sol. Si no cap humà se va preocupar d'ell. Però qui no hi va ser igual va ser amb els germans, amb els parles, amb els guineus, i principalment jocs, sí, jocs, va, que el lliure va sobreviure.

que després va ser trobat per aquests humans, no sé si en un acte o no,

una història d'allò més increïble, pel que no hi ha prou que la podria enviar. Ell va viure que s'hi hagués, que s'hi hagués, que s'hi hagués, fer aquesta reflexió, i com he dit també,

d'altra banda, ara fa 3 dies va morir la Dolly Parton, no? Aquella cantant de country tan, diríem que, exuberant. Tothom n'ha parlat, evidentment, era una estrella de la música, un símbol d'una època i, a més, era una mica una rara avis. I és que aquesta cantant nord-americana, morta també en els 80 anys, bé, una dona que quan un aprofundeix en la seva biografia, bé, jo crec que com les de tothom, suposo, però això, que un troba coses ben curioses, coses agradisses, i en el seu cas també jo penso que n'hi ha que són simpàtiques. Una dona que es pot dir que es va fer a ella mateixa i que crec que va ser referència a la seva vida privada, en la seva vessant pública, i que al seu voltant, a més de la seva música, hi ha un bon grapat d'anècdotes i curiositats. Com per exemple, jo no sé si coneixeu

0: que ningú no relaciona amb Dolly Parton amb aquesta cançó. Tothom ho fan del Manifesto, no? Quines coses. I a més, la bona part dels beneficis milionaris que va treure d'aquesta cançó també se va destinar a obres de caritat. Així que ja veiem com darrere d'aquella dona, com deia tan exuberant, no? Hi havia molt més que la seva imatge. Que per cert, curiositats, sabeu, coneixeu la història de la famosa Uwea Dolly? Dolly va ser el primer mamífer clonat amb cert èxit. Va ser, ho record
1: perfectament, IP3 Música dona la nota.
0: Va clonar una uvea a partir d'una cèl·lula adulta d'una altra uvea. I de dur el nom de Dolly en honor, precisament, d'una Dolly Parton. I sabeu per què? I de perquè la cèl·lula treta d'una uvea adulta la varen treure de

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Companys, com s'ha incorporat aquest
2: No sé, per exemple, formejar aura.
0: Què?
3: Estic esperant.

0: joves o no són tan joves?
1: De moment tot jove, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
2: Crec que em duc desconcepte. Teleràdio, massa tu.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Betres Ràdio.
4: Si te dic càpsula, que te ven escap primer de tot.
5: Si a tu te dic bel,
4: pinta,
5: mur...
4: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Marçal i Bosch.

0: Seguim a Font de Misteri, sintonia d'Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa mos podeu trobar a ivetres.org, també a fontdemisteris.com, i anem ara amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos dus petites històries de la nostra història, en casos ben sorprenents com el d'avui, que és un home que té el valor d'enfrontar-se a la Inquisició.
1: Idò sí, avui en els Mondiversos volem obrir una finestra a la Mallorca medieval. El nostre protagonista és en Bartomeu Genovès, una figura envoltada d'incerteses. Algunes fonts el fan menorquí, però el testimoni de Nicolau i Emèric el presenta com un home de la Illa de Mallorca i veí de Barcelona. El que sí sabem és que a la segona meitat del segle XIV el seu nom apareix vinculat a un episodi ben singular, la redacció i difusió d'uns textos sobre la vinguda de Sant Crist, que acabaran sota la mirada de la Inquisició.

deixables de l'Anticrist es manifestarien el dia de la Pentecosta de 1360 i defensava idees considerades perilloses, que cessarien els sagraments, que aquells que fossin seduïts per l'Anticrist no podrien de tornar i que rebre el senyal de la bèstia suposaria una condemna sense remei. Això no era només especulació. En el medieval, pensar-se en aquests temes significava, com hem vist moltes vegades, entrar en un territori on la separació, la por i la doctrina religiosa podien acabar topant directament amb la Inquisició. El jutge d'aquest cas va ser Nicolau i Emèric, dominic gironí i inquisidor general de la Corona d'Aragó. La seva figura és clau per entendre aquesta episodi. Emèric és l'autor de Directorium Inquisitorium, una de les grans obres de referència de la pràctica inquisitorial medieval, que continua circulant i va ser editada posteriorment en mostres d'edició de Roma de 1587, comentada per Francisco Pérez.

Gamery, que a més no era un observador neutral. La recerca d'en Agustí Boades el presenta com un dominic especialment actiu contra el jurisme, i això ens ajuda a entendre el clima intel·lectual i religiós de l'època. Segons el relat que ens ha arribat, en Borges no persistia en les seves idees, acceptar abjurar públicament i evitar així una condemna més severa. Gamery i el bisbe de Barcelona, assessorats per mestres en teologia, condemnaren les seves proposicions i ordenaren que les obres fossin donades a les foc. La cerimònia s'hauria de celebrar solemnament a la catedral de Barcelona. Títol atribuït a aquella obra és de Novissimis Temporibus, és a dir, sobre els darrers temps. I és precisament aquí on aquesta història adquireix una dimensió molt més interessant, perquè en Bartomeu Genovès mos connecta directament amb una de les grans situacions de l'Europa medieval, la por de l'arribada de l'Anticrist i la fi del món. Profecies, càlculs sobre quan arribarien els darrers dies, senyals extraordinaris, tot plegat formava part d'un imaginari que circulava per bona part d'Europa i que també arribava a les Balears. Però hi havia una línia, podríem dir, molt fina entre especular sobre el futur i també formular afirmacions que podien entrar en conflicte amb la doctrina de la Iglesia. I Genovès la va travessar. El seu cas me'l mostra fins a quin punt una profecia podia deixar de ser simplement una creença per convertir-se en un problema per a les autoritats religioses. I més de 5 segles després, pràcticament no sabem res de ser no o que hi havia darrere d'aquell nom. Però sí que sabem que durant un temps en Bartomeu Genovès va creure que el seu fill molt més a prop de lo que semblava. Com us

0: clar, jo després, Sergio, dic covid melons, i és que veritablement és així. Borja, davant d'això supos que entens i me perdones que no entri el teu nord d'hora.
1: Crec que és totalment justificat. Els exèrcits, els fotomagòlics...
0: Poden esperar.
1: Poden esperar, seguiran allà. I ja adelanto, a més, que també tinc preparada una història d'un mort que resol un crim.
0: Bé, però això ja per la propera temporada, que serà la setmana. Perquè això que ha fet en Sergio de parlar de l'arribada de l'anticrist en el segle XIV, i més sabem que t'enfrontes en el poder. Clar, a part de bé, tal que diríem una mica sonat, o bé tenir les coses molt clares, era molt perillós. Però si a més un grat en el perquè d'aquell missatge apocalíptic ja fa que sigui apassionat. No vull obrir realment el meló ara, però sí voldria fer un parell de comentaris. I és que resulta que efectivament aquest franciscà, Bartolomé Genovès, va escriure damunt del tema de l'anticrist i de la fi del món, no? En el segle XIV. El més interessant és

Vietnam en el segle XII, comença moviments paral·lels i també de dins de la pròpia iglesia que mostraven un rebuig en el sistema jeràrquic i de riquesa i de poder de l'església catòlica. Una església catòlica que, clar, s'autoconsiderava com l'única que podia garantir la salvació de l'ànima. L'única veritat religiosa havia de passar pel catolicisme i per Roma. I això, i la gent, que no li semblava massa bé.

Perquè, clar, l'Església Catòlica era qui determinava el que estava bé o no. I hi havia gens, també gent que no era part ni membre de cap ordre religiós, però hi havia gent que pensava que l'Església s'allunyava del verdader missatge crístic, del missatge dels evangelis. Així que comencen a negar-se grups que ben aviat varen ser declarats herètics, com per exemple els càtars. De fet, els càtars és un bon exemple. I és que, per nedar a contracorrent, varen ser aniquilats cruelment. Però no varen ser els únics. Altres grups varen rebre el mateix tracte. Quan varen ser considerats heretges, havien de ser eliminats. En l'excusa que vulgueu, però eliminats. Tenim, per exemple, la desacreuada albigense, a Béziers, al sud de França, on conta, direm que conta la llegenda, que quan aquells creuats varen entrar a la ciutat després d'haver-la tinguda sota setge, bé, per ordre del papa, es va determinar que els habitants fossin tots morts. I clar, qualcú dels comandaments militars d'aquells creuats varen dir, però no els poden matar tots, que també n'hi haurà d'innocents entre ells, entre tota la població, no seran tots culpables d'heretgia. I la resposta hauria estat, mateu a tothom, perquè Déu ja sabrà quins són dels seus. Però encara així, amb aquesta brutalitat, la cosa anava més. Així que arriba un moment, estic ja en el segle XIII, que el papa Innocenci III, és en aquest papa que se li atribueix la frase que he dit abans, i d'aquest papa, clar, si no pots ser l'enemic, t'has d'ajuntar amb ell. Així doncs, el que fa és integrar dins l'Església algun d'aquells grups que fins aquell moment havien estat perseguits. Que, per cert, la història, com sempre, que es va repetint al llarg del temps, i ho fa amb la intenció de tractar d'acabar amb el problema. Fer-se seu. I així podrà controlar-ho tot millor, perquè al cap i a la fi aquells grups anaven una mica o molt contra el poder de Roma. Arribem així a un personatge fonamental, Francesc d'Assís, Sant Francesc, que va fundar una ordre precisament que fugia d'aquest poder i d'aquestes riqueses i que es vol basar directament en la vida i obra del bon Jesús, dels apòstols, del missatge evangèlic. Pobresa extrema, mendicitat, predicar, difondre missatge. Res a veure amb els monjos i frares que fins aquell moment estaven aïllats en els seus convents. Sant Francesc i el seu grupuscle són acceptats pel papa de Roma i a poc a poc s'ordre i més un pic mort el que seria amb el temps en francès. I llavors s'ordre comença a... La paraula no seria exactament evolucionar. Tal vegada podríem emprar la paraula variar. Però el cas és que a poc va abandonar la seva idea inicial i radical de la seva fundació, del seu objecte, com era la pobresa extrema, a part d'alguns punts teològics que no entrarem. I aquí ve el problema. Els que volien seguir el missatge original de Sant Francesc i no l'adaptació que va fer el papa arrel de la mort de Sant Francesc. I de quines coses? Els que varen ser, diguéssim, autèntics, els que varen seguir l'ordre inicial de Sant Francesc, són els que varen ser considerats

Bé, jo crec que és brutal. Una mica, si voleu, com el que deia abans de Natalie Parton, que va perdre en un concurs d'imitadors d'ella mateixa. I bé, seguim amb els franciscans, es produeix una escissió interna, els que segueixen la directriu del testament de Sant Francesc i el que segueixen la directriu del papa de Roma. Els primers van ser objecte d'assenyalament i de persecució, fins que ja un segle després, el papa, Joan XXII, radicalitza el tema fent que gairebé desapareguin els que es mantenien fidels en el missatge i exemple de Sant Francesc, principalment en el tema de la pobresa. I el van crear dos grups, els conventuals i els espirituals, cadascú amb els seus referents, i és en el grup dels espirituals i la seva evolució poc vàrem fer el programa 666 on parlava del per què de la numerologia del 666. I d'això venia d'enrere, en el segle XII, XIII i XIV. També ho estudiaven, també ho miraven, tractaven de poder esbrinar en base a les sagrades escultures quan seria, quan serà, podríem dir tal vegada, l'arribada de l'anticrist i amb ell la fi del món. I és dins d'aquells estudis apocalíptics on crec que hem de fixar la figura d'aquest Bartomeu Genovès del que nos

0: potser s'entendrà a on vull arribar en tot això. Ja sabeu que ara es diu que, per exemple, que l'anticrist és el Bill Gates, i tot això, que segons qui ho analitzi, com conclou, que és un o un altre personatge. I imagineu la gravetat que devia ser el que deien en aquella època, en el segle XIV. Perquè, clar, deien que venia la fi del món i que l'anticrist era més manco que el papa a Roma. I ho deien, entre d'altres, i molt resumit, perquè consideraven que si anava en contra del missatge de Crist, era l'anticrist. I d'aquí l'aparició dels que he dit, els espirituals, després d'altres en el temps com el Fraticelli o el Beguins. I és dins el Beguins on crec que mos encaixa la figura d'en Bartomeu Genovès o Bartomeu Genès, que pot ser que fos aquest el seu llinatge. En qualsevol cas, gens persones que varen ser perseguides i condemnades per les seves creences, que al no anar en la corrent establerta per la jerarquia, varen ser considerats heretges. I que fins i tot això pot ser fos l'origen del protestantisme. I tot això de les excisions
1: Els imprescindibles a IB3 Música.
0: Els cants agafen més protagonisme en el Regne de Mallorca. També per la seva vinculació amb el sud de França, on agafa molta força, així com també, evidentment, per la relació dels franciscans amb els antics reis de Mallorca. Fins i tot l'hereu del regne, l'hereu de Jaume II, Jaume II el conegut com bon rei,
2: ningú sap del cert d'on varen arribar,
0: no va ser rei, perquè
2: només ens varen deixar.
0: Però aquesta
2: pedra.
0: Una altra història. Gràcies.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Talaiots que s'enfonsen, cauen, remunten a la mínima brisa. Pluja carícia de les poses divines de la inspiració.
2: El vostre dolç d'hora baixa.
1: Talaiots aixecats, pedra sobre pedra, per arquitectes d'antiga saviesa, cerquen respostes sota de l'ossa major. Amb pedres fan talaiots.
0: A més de conèixer les previsions de la demà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. TV3 Ràdio, serveis informatius.
1: Jo també vaig arribar de la mà,
3: estrenen nova temporada
1: la costa cerca.
0: Lletra. Dins 31 d'agost, la ràdio pública presentarà
1: és
0: la seva proposta pel 2020-2027, amb programes
1: i
0: tots
1: els que vindran,
0: amb noves veus i nous continguts. Amb una aposta per la informació sense
1: amb
0: deixar de banda
1: faig
0: de
1: la jo.
0: Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: això, amb pedres fan de l'aia.
1: I avui hem parlat del nin que vivia amb els llops
0: en
1: les faules. Per exemple, parlant de llops, aquesta que diu: els llops
0: amb
1: i les
0: ovelles tenen
1: entaulada una guerra amb molta fermesa. Les ovelles tenen els gossos per aliats, i entre tots dos
0: batien
1: els llops. Els llops van demanar la pau i la concòrdia a les ovelles en la condició que els lliuressin els gossos, que eren els seus enemics més mortals, i els van prometre que ells, en canvi, els lliurarien llurs fills. Així fou fet. Les ovelles van donar els gossos als llops i aquests van portar llurs jovetons a les ovelles. Fou, però, el cas que els jovetons, com que enyoraven llurs mares, no feien sinó udolar. Els llops varen increpar les ovelles i els digueren que tractaven malament llurs fillets. Els van prendre i en tota fúria van atacar i devorar les ovelles, que indefenses per haver lliurat els gossos que les defensaven, varen a la pressa dels llops, com encara ho són avui. I diu, el refrany diu, qui el seu enemic plany a les seves mans. Crec que no fa falta cap comentari, no? Ja sabeu que això de que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que ha de concloure, clar. I seguint amb aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i de Tres Ràdio, hi ha una altra que Namades també té recollida com a faula en el mateix llibret, però que a la vegada també és un poema del segle XVII d'en Gil de la Fontaine. Ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I en aquest cas traduïm

0: millor, tot ell, ossos i pell, de tant com la gossada estava alerta, topar un mastí lluent, gras, corpulent i vell, esgarrat per una ruta incerta. Atacar-lo, deixar-lo trossetjat, senyor Llop ho faria de bon grat, però calia presentar batalla i era capaç, un gos d'aquella talla, de defensar-se de valent. Doncs fet aquí que el Llop l'aborda pensament i tot parlant dedica un compliment al mestre perquè fa tanta patxaca. Distingit senyor meu, a vos us toca de ser tan gras com jo, li va respondre el ca. Deixeu el gos, us podrà, tant com miserables tots els vostres semblants, pobres diables, condemnats a morir de gana. I com? Sempre a l'atzar, cap crescú, ni en casa, tot conquerit a fins d'espassa. Seria una insegura el millor del destí. Pregunta jo, que tot de valdrada, més us tocarà que qui s'ha mendicants, gent de bastó truants, afalagar els del mas, anar a la saga de l'am per complaure'l, però en paga rebreu sobralles, s'ha desdit, ossos de gall, de colomí, sense comptar-hi les perisses. El Llop li escapà el plor, l'ha trasbalsat, imaginar un recer en tantes delícies, i es fent que li s'adona del coll d'olor, pelat. Què és això?
1: I no supe comprendre.
0: Com res? Però què? Tot plegat. La marca del collar que l'am em posa. Un collar, diu el Llop.

relacions amb els llops, amb aquestes faules d'aquest poema. I de Nadoli Parton, Hills a Die Hard Times, anant a fer nones, temps difícils. Ai, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia.

0: てください。
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: som aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, bon vespre.
1: Com anem?
0: Molt bé, i tu?
1: Nerviós.
0: Per què?
1: Perquè és el darrer divendres.
0: És el darrer divendres, sí, que vos acompanyem en aquesta hora, de 8 a 10, perquè ja ho sabeu que dilluns, a partir de les 5 de l'hora baixa, començam la nova temporada i, per tant, nou horari des d'aquí, des de Xiu-Xiu, de 5 a 7 cada dia d'hora baixa.
1: Idò, ben bé, beníssim, quina
0: molt
1: alegria.
0: Molt bé, darrer divendres acabant sí. a les 10 del vespre. Ja sabeu que en aquesta hora podreu escoltar Araceli Bosch i tot el seu equip en directe de 8 a 10 entre avui i demà. Bé, idò, avui, Xavi, en aquestes hores del vespre, precisament, te demanaré a quina hora t'has aixecat avui?
1: Avui a les 8 i mitja.

0: far, un poc far.
1: Ja, però aquesta era lluna. Ningú n'ha parlat. Ningú s'ha immutat.
0: Pobre, pobre lluna.
1: Era com... Sí, exacte.
0: Vull dir, per sol, molt
1: discriminació.
0: Bé.

0: Vinga, sí, estaria bé, eh? Vale, és igual.
1: No sé si és que aquí tothom ha anat a ressuscitar sa Quica de sa penya del Cosa de Felanits davant de matí, hauran pensat a mirar al cel, perquè clar, avui ja ho sabeu, a Sant Agustí, festa grossa a Felanits.
2: Els clàssics a IB3 Música.
1: Molt bon Cosa, m'ho diuen per l'auricular, que han passat la pregonera Santa Maria Montserrat, Santa Maria Mentides, que per cert és amiga del programa, sí. Vengut moltes vegades. També un Cosa, un Sant Agustí, una mica estrany, perquè la bellesa Santa Maria, Santa Catalina Soler, no ha passat pas pali, cosa que mai havia passat. Però bé, és cert també que Sant Agustí no només se celebra a Felanitx, sinó que també és festa a Sant Agustí d'Eivissa, que per cert en aquest moment ara mateix estan de celebració, perquè, és a dir, se forma una imatge molt maca, perquè hi ha molt de color, molta festa, i és que molta gent va vestida de pagès, i com la brisa marina
0: no hi ha d'igual. Idò. Ja ho tenim.
1: T'agrada Sant Agustí?
0: Sí, molt.
1: Ah, no?
0: Molt, molt, de Sant Agustí d'Eivissa.
1: Tu ets d'aquests llonguets que van a l'entorn a Sant Agustí, sí, vamos a les 7 de l'hora baixa. Quan realment...
0: Esta, esta. Esta. Ha d'estar aquesta. Si nada más íbamos
1: a bucear. Avui tenim Neymar Gacifre en el

0: I ja sabeu que així ho es divendres, mos dedicam a repartir justícia.
1: També com si fossin déus, Zeus.
0: El déu Zeus.
2: Era tot alrededor.
0: Qualsevol déu.
2: No eres mas.
0: Som el déu xiu-xiu.
1: Bueno, tant com una divinitat, Inés.
0: Un déu particular que reparteix justícia. I com l'abrís, la marina,
1: no hi ha d'igual. Anem, és jutge i fiscal d'en Jordi.

0: És a dir, en aquí li cau un llamp recollint la referència al Déu Zeus.
1: Cachín.
0: Esport.
1: L'influencer de Sa Calobra.
2: Mira, la próxima persona que veas recomendando en TikTok playas rollo Sa Calobra. Si estás en Mallorca, vete a Sa Calobra y no me cuentes las putas carreteras que hay que pasar para llegar a Sa Calobra. Voy a comentar cada TikTok que vea. Me lió, hostia, de verdad, todo el Google Maps. Todo el Google Maps me voy a bichear yo. De verdad, porque no puede ser que tú no ves dónde estoy. Es que tú el tuerto no lo ves porque yo no puedo grabar la carretera mientras bajo porque solo puedo llorar. Solo puedo llorar. O sea, una hora en curvas, en las si tienes vértigo, como yo, que yo tengo muchísimo vértigo. O sea, hay dos chavalas bajando en Vespa por aquí, mi niña. Y la gente va disfrutona. La gente va disfrutona, la gente lo pasa bien aquí. O sea, en cuanto hemos podido, nos hemos dado la vuelta y llevamos 40 minutos así, ¿eh?
3: No, la próxima que la vea. Ve a Sa Calobra. Que merece la pena este disgusto.
1: Ja hi tornaràs.
0: Ja l'heu sentida, ja l'heu sentida. Vos la present. Ella és na Janna Folgueira, una lota que se dedica a fer vídeos a TikTok i que sabeu que ha tingut molt mala experiència baixant a Sa Calobra per mort de sa carretera.
1: A mi em sap greu aquest vídeo, sentir aquesta pobra jove,
0: greu, sí.
1: Perquè està molt
0: angoixada.
1: Molt angoixada. Però bueno, ja hi tornaràs, quan té mon pare, quan jo faig alguna cosa mal feta, ja hi tornaràs. No, però és vera, perquè moltes vegades les xarxes socials no són, en realitat, el que és sa vida.
0: Ella està molt enfadada amb qui recomana anar a Sa Calobra en els vídeos de TikTok, perquè ella ja ha anat, perquè ha mirat un vídeo de TikTok que li ha dit vés a Sa Calobra. Per aquí, goma vermell. Mm-hmm. És a dir, goma vermell per tu no informar-te realment allà on toca de què pots fer o no a Mallorca. Diu que no ho recomana, que és la pitjor experiència en cotxe de la seva vida. Llarg, en curves i ella diu que té por a les alçades. Un combo perfecte per a algú que pateix vertigen, com diu que és el seu cas. I ella es talla i fa aquest vídeo, fa aquest show a través de xarxes. Així que li posam un goma vermell.
1: Pobre nina, el goma vermell.
0: Per muntar un espectacle. Home,
1: sí.
0: Sé cert que ha exagerat una mica.
1: Sí.
0: Per fer servir dit.
1: Però plorava,
0: No plorava.
1: No.
0: Grunyia, no és el mateix.
1: I després ha fet una expressió, ha fet servir una expressió que no he sentit mai, que
0: un
1: diu...
0: Un parell d'expressions que no he...
1: Iban en dos ves per mi niña disfrutones.
0: Sí.
1: Què vol dir això?
0: Mi niña, supos que ets tu que, la mires.
1: Ah, entesos. I disfrutones és de ser
0: disfrutones, que gaudeixes molt de les coses.
1: Niñas disfrutones.
0: No, mi niña és qui la mira.
1: És a dir, nosaltres, com a espectadors.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I disfrutonats són els de les motos.
1: Ah, Ivan...
0: Disfrutonats.
1: Ivan en dos vespes, mi niña disfrutonats.
0: Exacte.
1: Entesos, fa aquesta...
0: Com?
1: Sí.
0: Però és la veritat. A veure, se mereix un moment vermell una mica per aquest espectacle que ha muntat i per no informar-se bé d'allà on va. Però jo ho he estat pensant.
1: Sí.
0: I és veure, a Janna, a na Janna Folgueira... Li posarem un goma.
1: Molt bé, això no havia passat mai a la història dels gomets, i revocaràs un gomet.
0: Sí, revocaré un gomet vermell, perquè aquesta lota es mereix un gomet verd. Sí, i a més, de grosses, amb majúscules. Per fer la millor contrapropaganda, clar.
2: Puc llorar en curves.
0: Clar, tu penseu, Xavi, que aquest vídeo s'hagi fet viral,
1: sí.
0: Et sap millor propaganda anti-digitals que hi pot haver. Aquest vídeo l'han vist 406.000 persones. Tu imagina't si són 406.000 cotxes que no circulen per les carreteres de Lluc o de Soia, que no tenen que ser sols a Calobra, durant l'any. Vull dir, tenim el problema arreglat. Gràcies a na Janna.
1: Exacte, per tant, Janna, gràcies.
0: Gràcies.
1: Molt bé, bon per... Sí. Janna, mi niña... Joana Folgueira, Joana.
0: Janna
1: Folgueira.
0: Bé, ja està. Li hem posat un gomet vermell, però al cap d'avui li posat un gomet...
1: Clar.
0: Plorarà ella, però...
1: Pobreta.
0: No se plora perquè te fa por angoixar Sa Calobra.
1: Oh, sí, Inés, però tu estàs angoixada, pobra nina.
0: Però si és preciós, goma vermell per no passar el viatge. Goma vermell perquè t'has comprat un viatge i no sabies ni on anava.
1: Sí.
0: Goma vermell per no informar-te.
1: Que més, que més, que més, en volen més.
0: No,
1: molt bé, pobra nina, molt bé.
0: Vinga, continuem amb el goma vermell, va.
1: I aquest
0: és...
1: Es fa tan furiós que ha circulat per Eivissa. Coneixeu el cotxe?

0: vull dir, m'és igual, però amb els antics allò important és que circulava 180 i no 80, però bé. Xavi, confessa, a tu t'agrada anar ràpid amb el cotxe?
1: No, no. No, jo sempre he mantenit els pecs.
0: Que diràs, també tu.
1: Molt limita de velocitat. Tu? Tu sí que t'agrada parar sur.
0: Quan
1: sortim d'aquí, jo m'estic manant tranquil·lament i vaig... Per l'esquerra, un Seat que me passa així.
0: Ara dirà, un Seat, color tal, matrícula qual.
1: Tampoc, tampoc
0: no, no, jo sempre respecte el límit de velocitats. Vinga, més gomets. Vermell o verd?
1: Vermell, no?
0: Has de vermell.
1: Aquest és més per sa moda desviada de One Blast.
0: No, no te l'entens.

0: Vinga, Xavi, que te veig encara de voler repartir alegria.
1: Home, és que fins ara només has repartit branca.
0: I da, vinga. Passam unes gomets verds, que seran molt més agradables. Un gomet verd per...
1: Per una persona que feia molt de temps que no sortia i, efectivament, doncs, ni més ni manco que el nostre estimat Dean Gallagher, l'heroi, que ha tornat a actuar.

0: caçador de serps més reputat de les Pitiüses, que aquesta vegada ha caçat 6 serps a la vegada.
1: El nostre amic, com cada dia, ha anat a revisar les seves trampes de serps instal·lades a la zona de Sant Agnès, però aquesta vegada ell mateix s'ha sorprès.
0: Al principi semblaven 2 serps a una mateixa trampa, després 3, però quan en Dim s'ha apropat eren 6 serps caçades a una mateixa trampa. Tot això, segons recull la crònica de Diario d'Eivissa, en la qual el nostre heroi no dubta en posar per la fotografia amb les serps en la mà.
1: Vaig haver d'agafar-les molt ràpid perquè intentaven escapar, ha declarat a Andy.
0: Les trampes són una capsa de sorpreses.
1: Diu l'heroi.
0: Diu l'heroi.
1: Un segon, en Dean Gallagher també...

0: Surprise.
1: No, ara, seriosament, sí. Hem de dir que nosaltres l'estimem molt, en Andy
0: sí,
1: Gallagher.
0: Sí, m'agradarà molt de contingut. Sí, efectivament. De fet, un dels grans moments d'aquesta temporada va ser quan el vàrem entrevistar, no?

0: dèiem que és estranya, perquè ara s'ha posat de moda allò que anomenen un concurs d'àurea. I què és l'àurea?
1: A l'any, l'àurea és com es flou, que tens energia.

0: un picat.
1: Sí.
0: Resulta que aquesta competició ja ha arribat a les Balears, atenció, i aquest dimecres passat hi va haver una competició d'aura en el parc de les estacions, a Palma.
1: I no, bueno, va estar molt bé. Hi ha hagut vídeos per tot.
0: Però dius que no...
1: Que sí, pobret, sí.
0: Jo
1: que passa que jo acabo de dir, no ho sé,
0: no
1: ho entenc.
0: M'he fet gran.
1: Nen, però tothom penses que veuen això? Tot el dia enginxats en el mòbil.
0: Ja, però després surten i ho fan.
1: Sí, però són coses... Jo no me'n desentenc.
0: No fan altres coses mentre ballen a l'obra.
1: No ho sé, jo com que t'he dit, jo m'acosta entendre. Però supos que això vol dir que m'ha fet gran.
0: És com quan tu jugaves a tàquil. I ara fan això.
1: Pots, és que pot ser tenir raó.
0: O qui mos escolta tirava pel dut.
1: Sí, que està molt bé. És a dir, molta gent diu, els joves estan entabanats. I jo no ho dic, jo no m'agrada això, perquè tu si tu fossis jove també n'estaries d'entabanat. M'entens? És que els joves d'avui en dia... No, no, no passa res, no és culpa de ningú. Els joves d'avui en dia són joves.
0: Els joves d'avui en dia s'adapten al món.
1: Exacte, el món que els hem deixat nosaltres.
0: Bé, què més?
1: Més gomets o no?
0: El darrer gomet per...
1: Per el salvavides del petit

0: casos, molt ben fet, varen telefonar els tècnics de l'operació de fauna de les illes, que se n'ha fet càrrec d'aquest petit
1: punt. I si mos fixem en aquestes imatges que s'han compartit a Instagram, surt sau completament banyada, cansadíssima, exhausta, mentre rescatada, i bueno, no ha transcendit de moment encara que no està.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. I tu, què escoltes? Comparteix i vetres música.
1: La situació, la calor fa forat i mata.
2: Però nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
3: I radiau...
2: És que és calor psicològic. Medi Ambient confirma que les altes temperatures de la mà maten els eriçons marins.
1: Els científics de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera han confirmat episodis inusuals de mortalitat del bogo a Sant Elm i Sestanyol, a Mallorca. Els investigadors atribueixen aquestes morts a l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures del mar Balear. I a Sa Boia, Sa Dragonera, l'aigua va arribar als 33,02 graus el passat 5 d'agost, la temperatura superficial més alta registrada fins ara.
2: Els experts alerten que el fenomen podria afectar de manera desigual altres zones del litoral balear i diverses espècies marines, especialment els invertebrats, que no poden regular la seva temperatura corporal. Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
3: I radiau...
2: És que és calor psicològic.

0: Nosaltres, Ràdio As, investigació.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa tineja.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit des concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
6: Oh, sorpresa!
5: Un tingol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
1: Ja som aquí, ja hem arribat!
7: Com això, com esteu?
5: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar en calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment.

0: escriviu les vostres cançons d'estiu, a partir de dilluns ja tornarem a les cançons dedicades. És a dir, envieu-nos un àudio dient a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què, i vos farem el favor de posar-la. I és un regal preciós per qui fa 16 anys, per qui estimeu cada dia.
1: Sí, o sigui, a vosaltres
0: mateixos. Una persona que voleu recordar.
1: El vostre cap.
0: Autodedicatòries.
1: El vostre moix. Exacte, ho heu d'enviar en el 646-93-4501. 646-93-4501 és WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: Dois, hola, som en Xavi d'Escoi d'en Rabassa i m'agradaria dedicar una cançó a la meva companya, Nines Mateu, perquè ets la millor. I vull dedicar-li aquesta cançó a Besos, del Canto de Loco. Seria un poc estrany.
1: Seria bastant estrany. Però bé, si tu vols, evidentment, com ets la persona que pagues la meva nòmina, jo ho faré.
0: No. Puc canviar de cançó?
1: No, ja està. Tu creus un dia com van dedicar en directe una cançó d'amor?
0: No, sí,
1: que
0: he oblidat aquest moment.
1: És Kiss Me.
0: És un poc símil, no? Símil espanyol. Bé, tu li dedicaries una cançó al teu moix?
1: No tinc moix, però si en tinguis, sí, li
0: dedicaria. Tens mascota?
1: Bé, jo no, ma mare.
0: Te conec poc.
1: Sí, me coneix,
0: si
1: me
0: si te demans i tens mascotes, no, que te conec bastant
1: no,
0: poc.
1: No, ma mare té una cusa.
0: Una cusa?
1: Li podrien dedicar
0: nom?
1: A Elena.
0: Una cançó dedicada a Elena, la cusa.
1: Sí, li podrien dedicar la cançó de I Love My Dog, de Cat Stevens.
0: I creus que no teniu moix perquè són un poc...
1: Això m'agrada molt més els moixos que no els cans.
0: Sí, és que molta gent pensa que els moixos són suïs.
1: Home, són una mica sulls i una mica freds.
0: T'identifiques amb ells?
1: No, jo m'agrada molt...
0: Ets un canot.
1: Els contactes, sí, som un canot.
0: Avui en Juanmi ha fet això, una enquesta sobre animals de companyia.
2: Per què no teniu moix?
3: Perquè tinc un sofà nou.
2: Sí, correcte. No se pot tenir un sofà nou i un moix. Impossible, no? És incompatible.
3: Exacte, claro, no...
2: I tens ca?
3: Tampoc.
2: Tampoc. Tu tens animals a casa teva?
3: Que els meus pares tenim una cosseta, sí. I jo he de dir que jo som equip cans. Si puc triar, jo som més de gossos, més de cans.
2: T'estima més un ca, eh?
3: Sí.
2: I sofà nou tens?
3: No.
2: No, vale, podries adoptar un moix o no?
3: És que ho teníem abans un ca.
2: Què tenen? Quina, per tu, és la diferència més gran a l'hora de triar entre un moix i un ca? Quines?
3: Trec que els cans fan més companyia. Els moixos, per el que tenc entès, són més independents, van més en el seu compte, en canvi els cans són més carinyosos, més afectuosos, venen, és a dir, també aprenen, si tu els pots ensenyar més coses, és a dir, saps què t'ho vull dir? Tenen més capacitat per aprendre... habilitats de...
2: Hi ha més retorn, no?, de lo que seria el dia a dia a l'hora de fer coses amb ell.
3: Correcte. Me refereix a això. Jo...
2: Un moment, ara passa el tren. El tren de Solla, perdoneu. Aquesta és nova. Normalment mos passa una radial o un cotxe de policia avui, això.
4: Bueno, principalmente, bueno, los gatos pueden ser muy caseros, pero los perros tienen que tener tiempo para ellos. Y en este caso no tendría tiempo.
2: Si tuvieras que elegir... ¿Entre un gato y un perro?
4: Perro.
2: ¿Por qué?
4: No sé, me gustan más. No sé, siempre me han gustado más los perros. No sé, les veo más cariñosos que los gatos. Los gatos, no sé, no les veo yo...
2: La gracia.
4: Sí.
2: ¿Li agraden els animals o no?
5: Jo sí. Lo que pasa que no en tinc.
2: ¿I n'ha tingut moixos, per exemple?
5: No m'agraden els moixos. A mi no m'agraden els moixos.
2: ¿Qué tienen els moixos que no t'agraden?
5: Pues no ho sé.
2: No m'ha dit el que la gent no s'atreveix a dir dels moixos.
5: Pues no sé, perquè no n'he tingut mai.
2: Perquè un moix va a la seva bolla...
5: Sí, és que el moix pràcticament no l'ha de treure al carrer.
2: No.
5: Ho fa que teva.
2: Qualsevol bueno. Moment te pots repinyar i no saps per què.
5: Sí, és que no ho sé perquè no m'agraden els moixos.
2: Per què creus que no tens moix?
6: Bueno, a mi m'agraden més els cans i m'agrada treure's cap a passejar, fer vida social amb ell i amb un moix...
2: Que faig amb un moix, no?
6: No, crec que als moixos no els agrada sortir al carrer. Tampoc n'he tingut mai. No.
2: També és estrany, no?, veure que algú amb una corretja...
6: No sabeu un moix. Crec que som com més casolans, no sé.
2: Podem atrevessar, si vols.
6: Ah, vale. Jo visc un nova, sé que se'm boten de terrassa en terrassa, no el podria tenir, bé, i no en tinc, no sé. M'agraden els cans.
0: A veure, han passat moltes coses en aquest reportatge que mos ha fet en Juanmi. Una, ha passat el tren de Solla. Sí. Això m'ha encantat. Jo m'he imaginat en Juanmi a l'estació de Palma, però podria haver fet aquesta enquesta a Bunyola o a Solla. També vos he de dir, diu, una senyora que en els moixos no els agrada sortir en el carrer.
1: Jo crec que sí que els
0: això
1: agrada.
0: Això no m'ho he acabat d'entendre.
1: Jo crec que sí que els agrada, però han de tenir espai.
0: Ella deia que vivia a un pis.
1: Clar.
0: Clar, si un moix viu a un pis o un novo, suposo que no li deu agradar sortir perquè no deu conèixer que és sortir.
1: A aquí davant la ràdio hi ha una senyora que passeja el moix amb una corretja. No l'has vist mai?
0: Sí.
1: Per què? Perquè rius. Està bé,
0: sí, me fa gràcia que se posa el girmó i sense corretge.
1: Home, ja. Home, jo recordo...
0: Això, meva, no vols fa gràcia?
1: Sí. Però bé, que hi ha molta
0: gent.
1: És
0: a dir, els moixos se passegen. Sí, perquè aquesta senyora li fa el favor moix de mostrar-li el món. Però és veritat que els moixos crec que són molt suïs com per... que vol-los de posar una corretge... No ho sé, no ho sé.
1: No, jo tampoc ho sé.
0: És poc habitual.
1: Diré, que jo, quan era petit, tenia un amic a la meva barriada que passejava una fura.
0: Ai, sí.
1: La duent corretge, a la fura.
0: Que bona.
1: T'imagines?
0: No.
1: Mira.
0: I diu, li diu en Juanmi, no tinc moix perquè m'acabo de comprar un sofà nou. Bona aquesta.
1: Sí, molt bona, molt bona. Bona, sap per què Juanmi fa aquest reportatge?
0: No.
1: I és que dia 6 de setembre, jo no sé si ho sabies, però hi haurà una mobilització a diferents punts de l'estat sota el lema "Els moixos tenen llei". Clar, això són gestors de colònies felines, associacions, protectores i ciutadans que reclamen una cosa molt concreta, i és no demanar una llei nova, sinó que se compleixi la que ja existeix i que les administracions destinin els recursos necessaris per gestionar i protegir colònies felines. No n'hi ha per Bunyola, de colònies,
0: sí,
1: de gent
0: sí,
1: que els
0: sí,
1: diu menjar...
0: Sí, hi ha moltíssimes. Hi ha una associació que és Moixons i Moixonies, que s'encarrega de...
1: Moixons i moixonies, m'agrada.
0: D'aquesta qüestió. Uh-huh. Sí, que per cert, tu deies, tenies un amic que tenia una fura.
1: Sí.
0: I ja, mira, Juanmi n'ha trobat un.
2: Teniu qualque animal?
7: Jo sí.
2: Què tens?
7: Una cobaia.
2: Una cobaia. Una cobaia és com un...
5: Com una rata.
2: Vale. Jo no volia dir. Però no és una rata, que no.
7: Un rata.
2: I la cobaia què menja?
7: Frutes, verdures, hortalisses... Però...
2: I tu li dones de menjar?
7: A vegades. Però la majoria és la meva mare.
1: És veritat també que no sé què em pensaràs.
0: Ai, aquest nin m'ha robat el cor.
1: Que tenia un animal de...
0: A la meva sa mare. Una rata! Una cobaia, és una rata!
1: Exacte, però que van bé pels nins per aprendre també a tenir qualque responsabilitat damunt un ésser viu. Oh, no.
0: Una tortugueta, però asco, una fura d'aquestes.
1: No, una fura. Una cobaia i una fura són diferents.
0: Sí?
1: Una fura en castellà se li diu huron. I una cobaia en castellà és una cobaia.
0: Però i quina diferència?
1: Una cobaia és per mi com un conyet de les Índies. Mm. I una fura és un huron, així
0: llargat. No te sabia jo tan expert
1: amb
0: aquests animalons.
1: Una cobaia.
0: I
1: que,
0: ara
1: digues,
0: està molt
1: nana.
0: De moda dur ser mascotes, cans i moixos a la perruqueria.
1: El moixos no. També.
0: No. Sí.
1: A la perruqueria.
0: Ara que fa calor.
1: Vol
0: dir? Realment no ho sé.
1: Crec que no. Que
0: vosaltres duríeu el vostre animal, ca o moix, sobretot, a una perruqueria?
1: Home, si te deixen guapo... Home, sí, l'has de cuidar una
0: tenen
1: mica.
0: Tenen un excitasso, aquests centres. Jo tinc una amiga que se dedica a això.
1: Ah, sí?
0: I fan una feinada.
1: Ah, sí?
8: Nosaltres ho vàrem provar bé. Mon mare sé que ho va provar dos o tres pits, els vàrem pelar i tal, pel que tu dius, és perquè deixen molt de pèl, però sé que no hi va. I res més, la meva germana també en té, molt de veterinaris, però perruqueries no. Justament tenim aquestes curses que són de pol curt i sí, pot ser que ho haguin de menester, però no els hi duim.
9: Soldado a los perros porque me he escapado.

0: Bon dia, Lluís. Com estàs?
1: No
0: què tal? Com anem? Com estàs? Lluís i Marga, vos sou
1: Lluís i Marga,
0: responsables d'aquesta tenda...
1: Vam obrir l'any 88, del segle passat. 85 anys, tu.
0: Jo tenia 8 anyets.
1: Mira, jo 20 i pico.
0: I l'any 88 hi havia tendes així perruqueries canines o no?
1: No com ara. No com ara. Les perruqueries eren poques i eren part de clíniques veterinàries, no eren una, o de tendes. Un negoci que sí que fos perruqueria només no existia. Per això és més recent.
0: Més recent.
1: Sí.
0: Però ja han passat més de 35 anys, no?
1: Nosaltres hem viscut aquest canvi. Van començar amb una botiga en perruqueria i a poc a poc l'espai de perruqueria va guanyar espai a la tenda. I avui en dia som més que res perruqueria que ni. I la nostra professió és una professió molt delicada, molt responsable i que hem d'anar molt alerta.
2: A part de lo que és el baño, secado, cepillado, nosaltres li arreglem el peu, li teiem les ungles, li teiem el pel de la careta o del culito o de la panxa. És un baño perquè t'aguanti net un temps fins que tornis, saps? Que normalment és un mes cada menester.
0: Situacions concretes, si ve un ca que, per exemple, té una petita ferideta, no?, que s'està recuperant, o una pota, per exemple...
1: És una altra qüestió, perquè nosaltres sempre feim una revisió i si a mesura de la nostra experiència podem dir, mira, jo aquest cal duria un veterinari, o mira aquest ca que ha sortit, i trobem moltes coses.
0: Trobar coses que, per exemple, pot ser... Heu trobat alguna vegada una petita fractura?
1: Hem trobat, de vegades, cans que no es troben bé en el seu maneig i de vegades trobes que poden tenir mal, tu saps, una pata o...
0: Sí.
1: Moltes qüestions, la pell o en general.
0: Marga, en tots aquests anys, amb aquesta experiència que ja teniu, vos heu trobat una situació desagradable d'un ca que digueu aquest ca ha estat maltractat i heu posat fins i tot una denúncia?
2: No hem arribat a posar denúncies, però cridar l'atenció per el mal estat de qualque ca, pues sí, un pic me va venir un ca que normal no era de manteniment, era un ca que me varen cridar per veure si el podien dur, perquè per passar màquina, per pelar curt, perquè duien buis i tal. I mira, aquesta hora baixa la varen agafar i tal. I vaig acabar plorant perquè passava màquina, duia molt d'embuis, el ca era superagraït, superbon al lot, i a una pota... Quan passava màquina vaig començar a veure que tenia una ferida i l'enyer varen passar i tal i varen sortir cucs.
0: Tenia una infecció.
2: Tenia una superinfecció. Però és que els dueños o tutors o el que sigui, perquè no eren molt responsables, la veritat,
0: no li van donar importància.
2: No, i jo... Per tenir un caixí, més val no tenir-lo. Pues no és abandonar-lo. El dones, si tu no el pots tenir, lo important és que un ca ha d'estar cuidat i estimat. I això, si no pots fer, més val que no el tinguis.
3: Això és vera, eh?
4: Per descomptat.
3: Sí.
4: Quina història més dura, la veritat. Gràcies a la Margalida i en Lluís per obrir moltes portes de la seva botiga i perruqueria, que és Guau Club, allà on ha anat en Juanmi a fer aquest reportatge que ha deixat palès una vegada més que hem d'estimar els nostres
3: animals. I cuidar,
4: animals.
3: Això que han dit. Sí,
4: exacte.
3: Sí.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Qui escoltau, són Rudimentari i són un dels grups que actuaran a l'edició número 30 de Rock en Rostoll, de Maria de la Salut.
1: I ho heu escoltat bé, eh? És aquest famós festival que fa 30 anys i, com hem dit, ho celebra aquest dissabte demà en el Rostoll de Son Perot, a Maria, amb un cartell de pinyol vermell. Eh? Brau atenció.
0: Els menorquins Rudimentari, que són els qui escoltau, Síncope, The Ripples, Project d'Arams... no t'entreguis de jo, Xavi, per favor. El punxadiscos com Barolec, el B2B... No sé si ho estic dient bé.
1: Que si tu si ho dius bé...
0: Que és B2B Meraki o B2B?
1: Jo diria que és B2B.
0: Jo també. Jo també ho diria. Bé, ja sabeu que Rock en Rostoll és un festival autogestionat i pràcticament és més longeu de totes les illes. I jo crec que qui mos podrà aclarir exactament què hi haurà i qui hi haurà són Anna Uris, presidenta de l'associació juvenil Rock en Rostoll. Hola, Anna, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: A veure, mem, corregim, per favor.
2: Bueno, más o menos. Ho heu dit bé. Sí, se diu B2B.
0: B2B, Meraki, que és un dels punxadiscos sí. que tindreu, eh?
2: Sí, són dos dels que venen. Uh-huh. I bé, entre molts.
0: Entre molts altres, és que hi ha un cartell molt extens. Sí. També presentaven Alba Kegles, que és vicepresidenta de l'associació juvenil Rock en Rostoll. Hola, Alba, com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Bé, primer vos he de dir 30 anys de Rock en Rostoll, molt d'anys a tota la organització, però Alba, jo no sé si havíeu nascut quan hi va la primera edició.
3: No, que va. Jo en tinc 22, és a dir, que imagina't.
0: Imagina't. Alba, que vos han contat com era en aquell moment i què creus que ha canviat?
3: Jo sempre el que m'han contat, que de fet mon pare, per exemple, va ser un dels que anava en els primers Rock en Rostoll, és que va començar com una festa per els amics, perquè a Maria no hi havia cap festa ni cap festival així, i van començar a dir, vinga, m'agrada rock i m'agrada la música d'aquest tipus, i se van ajuntar tots els joves del poble i van muntar una cosa que no té res a veure amb el que és avui en dia, és a dir, molt més petita i molt més per la gent del poble. I després, a poc a poc, ha anat creixent i s'ha convertit en el que és uh-huh. un festival enorme.
0: I tant. I Anna, tu que ets la presidenta ara de l'associació, quin ha estat el secret per arribar en els 30? Vos l'han contat per agafar relleu generacional?
2: Clar, nosaltres és el primer any, al final, per nosaltres és nou, però jo crec que el secret és un poc aquesta màgia que hi ha de que muntem els joves del poble. No, és completament autogestionat, no hi ha cap empresa darrere que mos ajudi, simplement són nosaltres que mos ajuntem muntant durant tot l'any, però sobretot la darrera setmana mos ajuntem tots i cadascú fa un poc el que pot i el que vol i surt el festival que veuran demà.
1: I quanta gent t'esperau, més o manco, Anna? No sé si ho teniu previsions.
2: No vos ho sabria dir. Al final, com que l'entrada és gratuïta, és molt mal de fer comptabilitzar el número de gent que arriba a venir i hi ha molta afluència de gent, però no vos ho puc dir. No
1: bueno, una gentada, això n'estan segurs. Alba, continueu amb les mateixes organitzacions i aquests dos escenaris, un atxafaret, l'altre escenari de rock, com ho heu organitzat?
3: Sí, efectivament, un dels nostres símbols és que tenim dos escenaris, un és el rock, que venen els grups com heu dit, i després hi ha un safareig on s'hi posen els DJs i la gent entra de dins i hi ha música techno. Mm. I enguany tenim la novetat de que no només hi ha DJs, sinó que també tindrem música en directe i viu en el safareig, en Project Drums, que té una base d'electrònica i ell, mentrestant, va tocant diferents percussions. Uh-huh.
0: Perquè, clar, això del safareig, Anna, és un dels símbols, no?, de Rock en Rostoll. Estàs d'acord?
2: Sí, realment, tot va començar només amb el rock. Sempre els que varen idear tot mos conten que va començar inicialment amb el rock, però un de l'organització no li agradava gaire aquest tipus de música i quan se va traslladar el festival en aquesta finca se va veure aquesta possibilitat en el safareig de fer un estil diferent I així se va fer. I la veritat que, així com està a dia d'avui el festival, sí que se coneix més per aquest element que tenim diferent, que és el safareig, que és el que ens fa un poc diferents a la resta de festivals.
0: I, Anna, no sé si és una pregunta una mica políticament incorrecta, però aquesta rostoll, de qui és?
2: És la finca.
0: Sí.
2: És
0: una propietat privada que vos cedeix per aquest dia?
2: Sí, són un... al final són un conjunt de bocins, perquè no només empleem...
0: D'acord.
2: No és propietat d'una única persona, perquè també després tenim el pàrquing i afecta més d'un propietari, per veure que no mos poden queixar gens, perquè mos ho deixen sempre amb molt de gust, i cada any els hi demanen permís i això, i mai mos han posat cap trava.
0: Que bé.
1: Alba, quanta gent hi ha darrere l'organització?
3: Més de 100, ja te diria, perquè al final hi ha la directiva, que som enguany uns 10, encara que damunt... És a dir, hi ha els quatre noms que són nosaltres i els nostres dos companys, però després l'organització, és a dir, la directiva, som 10, i després, que som els que ens encarreguem de la feina més burocràtica durant tot l'any. Però després, durant la setmana, que és la feina de muntar i tot això, tenim un grup que hi ha moltíssim, és a dir, tots els joves del poble, i baixa tothom que pot i tothom que vol, i sobretot els darrers dies, divendres i dissabte, que són els dies que hi ha més feina, baixa una gentada.
1: Que important,
0: Això fa poble.
1: Sí, que important que hi hagi gent que s'impliqui, i la gent jove baixi, vos ajudin, és a dir, que fins i tot vos arribin a sobrar mans. Demà, demà és el gran dia. De vos esperant això tot l'any, heu fet molta feina de valent, perquè arribi aquest dia, ja no sé vosaltres, primer Anna i després Alba, quins moments estàu esperant per de demà?
2: Jo, tot el vespre, perquè és veritat que és guapíssim veure-te pondre el sol allà, però per jo el moment de destacar és el moment que surt el sol, el moment de la darrera cançó, que estem allà tots junts, que veiem que ha sortit tot bé i que ho hem aconseguit, que hem viscut un any més a Rostoll, i jo crec que és un dels moments més guapos del vespre.
0: Alba, estàs d'acord?
3: Sí, ja m'ho repeteix, jo és el meu moment preferit. Veure com la darrera cançó, que tots estem allà junts, que tot ha sortit bé... És molt guapo.
0: Bé, la gent en té moltes ganes també. De fet, he llegit que hi ha un grup de gent que des de Palma ha contratat un autobús per venir a Maria, que això és fantàstic perquè no has d'agafar el cotxe, que això és importantíssim, si has de fer trull.
2: Sí, de fet, nosaltres ho hem promocionat una mica per xarxes perquè trobem que és important que, sobretot si la gent veu, que no agafis cotxe, i també per evitar col·lapsar tant la carretera i tot això, i la gent per el seu compte ha anat organitzant els busos privats i nosaltres els hem penjat a xarxes, i la veritat que en sabem de bastants que venen en bus.
0: Que bé, que bé. Escoltau, ja darrera pregunta, Anna, tu com a presidenta, supos que, no sé, orquestrar més de tota l'organització, més de 100 persones, no deu ser fàcil, però el cartell, quin criteri et seguiu?
2: Això, bé, com tota l'organització del festival, ho fem per comissions, i al final hi ha una comissió de grups de rock i una comissió de safareig, i són els que s'encarreguen de decidir. Nosaltres ho mig supervisam, de fet, nosaltres tenim dins la comissió de grup de rock, però sobretot tenim responsables que s'encarreguen d'això, que ho han fet durant molts anys, que coneixen el món i coneixen la gent, i se moven sobretot ells. I cada any pues, intentem innovar un poc i cercant un poc gent nova.
0: Idò, Anna Uris, que vagi molt bé, presidenta de l'Associació Juvenil Rock en Rostoll, i Alba Kegles, que ets la vicepresidenta, però vosaltres heu estat avui, sabeu, de molta gent, molta organització, sí. De 30 anys de Rock en Rostoll, que vagi molt bé i que gaudiu molt de la posta i de la sortida del sol.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt
1: que
0: bé.
1: Vagi bé. Gràcies, adéu.

0: I tu, has anat mai?
1: No? Sí que he anat, i tu?
0: També.
1: Ah, no m'ho agrada, sa festa.
0: Però demà hi aniràs, tu.
1: No, demà no.
0: Si jo t'imagino tu a les 6 de matí allà en safareja...
1: No, home, no.
0: No?
1: No, ja no estic per aquest trull, jo. No. No, però sí que és vera que potser sí que hi aniria a veure Rudimentari, que m'encanten, i m'encanta que un grup menorquí vengui aquí, a Mallorca, a tocar. Això m'ho pareix excel·lent. I potser sí que hi pego un vot només per ells.
0: Recorda'm, demà, amb 30 anys de Rock and Rostoll, Maria de la Salut, Síncope de Ripples, Project Drums, punxadiscos com Barolec, B2B, Meraki, molts altres, Rudimentari... Exactament, bona, una festassa, ja heu sentit. Molt d'abusos que surten de Palma.
1: Que bé.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dilluns esperam un cel destapat, això sí, amb algunes boires matinals i pocs canvis pel que fa a la temperatura. Pel que fa a la informació, a la darrera hora una persona ha mort i dues han resultat ferides en un accident avui vespre a Mallorca. El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7,5. Un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte, ha quedat atrapat a l'interior del turisme i ha requerit la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers han resultat ferits. I avui també destacam que el creixement demogràfic i la gratuïtat del transport públic es tradueixen un any més en un augment del nombre de passatgers. Els busos interurbans de Mallorca registren un 8,7% més d'usuaris el primer semestre en relació a l'any passat i arriben als 14 milions i mig. S'ha de tenir en compte que respecte al 2025 s'han afegit dues línies més que uneixen Manacor i el Port d'Alcúdia amb Son Sant Joan. La línia que més ha crescut ha estat la de Campos, amb 78.000 passatgers. La gerent del Consorci de Transports de Mallorca és Lluïsa Serra.
2: Aquests aeropits funcionen tot l'any. Tenim, per exemple, la línia de Campos, que abans només s'operava en l'estiu, i tot, aquest primer semestre hi ha un creixement d'un 77% pels mesos precisament d'hivern. O sigui que són línies que han circulat per primera vegada en l'hivern i han suposat un canvi important perquè hi ha molts de residents que aquests mesos d'hivern han empleat l'aeroport per anar a l'aeroport.
1: De l'agenda d'aquest dilluns destacam el pla extraordinari del Consell de Mallorca que ha de votar la proposta per modificar la llei de la biosfera. El canvi té l'objectiu de permetre la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, defensa que es tracta d'un canvi tècnic i és necessari per aplicar la limitació en garanties legals.
3: Hi havia competències que no són del Consell Insular. No disposava d'un règim d'autoritzacions, sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I per tant era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complien, no? I després el règim sancionador, que és una part molt important de sa limitació, era un règim que no incentivava en el compliment, no? amb multes que eren molt poc quantioses i per tant també s'ha modificat això.
1: I avui que som a punt de començar el mes d'agost, del mes de setembre, és 31 d'agost, és l'inici de la nova temporada radiofònica, en canvis que notareu a IB3 Ràdio especialment a partir de l'hora baixa. Després de l'informatiu migdia hi haurà Tèntol de 3 a 5 amb Margalida Mateu i atenció perquè el programa Xiu Xiu s'avança. Inés Mateu i Xavi Oliver faran el programa a partir de les 5, de 5 a 7. Després de l'informatiu vespre, a les 8, dues hores d'entre avui i demà amb Araceli Bosch i el programa cultural L'Aviador, de Rafa Gallego i Mònica Borràs, s'emetrà de 10 a 11. I com explica el director d'IB3 Ràdio, Dani Barjacoba, encetam aquesta temporada carregats de ganes.
4: La veritat és que estem molt il·lusionats amb la nova temporada radiofònica 2026-2027, una temporada que arriba amb canvis importants a la nostra grella, que bàsicament el que persegueixen és estar a prop dels ciutadans i respondre a les inquietuds, a les preferències i a les necessitats dels nostres oients.
1: També hi haurà més novetats que vos explicarem a partir de les 7 a l'informatiu matí. D'aquí una hora tota la informació amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Divendres a segona hora toca classe. Classe amb el professor Random, l'únic que dins la seva caravana no hi té una dutxa, però sí una sala de professors per no perdre el costum. Xavi Pou, com estàs?
1: Efectivament, i m'adones que amb altres campistes i els faig fer de professors i fem un joc de rol bastant estrany.
0: Uf, això fa molt mala pinta.
1: Sí, no hi tornen.
2: En aquest càmping, el primer que quan arriben demanen... En aquest està el professor Random?
1: Sí.
2: Sí, idò. Sí,
1: és un condicionant. Normalment, quan hi som jo, baixen els preus. I no cap de saber per què. Bé,
0: una cosa, perdona. La sala de professors era, quan jo anava a l'escola, un lloc tan misteriós per jo.
1: Sí, era com inexpugnable.
0: Sí, i jo m'ho imaginava amb una taula... enorme, llarguíssima, que no s'acabava mai, i com a molt de professors, més des que jo sabia que n'hi
2: fumaven allà de dins.
1: I mira, i
0: a Bunyola això no passava.
1: I tenien la cara obscura, com les pel·lícules d'en James Bond és dolent, aquesta cosa, i xerraven. A mi em passava una cosa quan era petit, que estava a l'escola, que era que quan m'enviaven a la sala de professors a demanar per alguna cosa, mai passava de llindar.
0: Com, exacte.
1: Sempre te quedaves a fora i dius...
0: exacte.
1: Sí, hola, voldria... allà que està allà estirant en ses mans el més possible, i, però te quedaves de fora.
0: La Margalida m'ha dit que me podeu fer fotocòpies.
1: Sí. Era aquest el mot de tenir vergonya màxima, com si estiguessis, jo que sé, a la llar d'un dragó.
0: Era jo al despatx Oval.
2: Sí.
1: Heu visitat l'escola darrerament?
0: La nostra?
1: Sí.
2: No.
1: Jo hi vaig passar un dia i vaig estar a punt de ficar-me.
0: Jo hi tenc
1: respecte,
0: en els pobles suposo que ho tenim relativament fàcil anar-hi. Vull dir, si fan esdeveniments, ara que venen les festes, vull dir, sí, és recurrent pujar-hi.
1: Sí, has entrat a la sala de professors, no has aprofitat.
0: És que ha canviat tant ja que... segur que molts oients els hi passa que quan aneu a l'escola on vareu anar, teniu una sensació molt estranya, no?
1: Sí, la veritat és que sí, també en sentiments d'abans. Però jo el que us volia demanar era el lots. Oh, però res, avui.
2: Uf, he tornat massa.
0: Jo fa molt d'anys que he deixat d'aprendre. No, mai s'ha deixat d'aprendre.
1: De la darrera vegada que vas anar a una sala de professors, has deixat d'aprendre.
2: Jo sí. He après que la mà, la temperatura elevada de la mà, mata bogos.
0: Molt trist. I horitzons de mà.
2: No és el mateix.
0: Ah, d'acord.
1: Sí. Fatal. Això està fatal. Per això diuen que el benefici de prendre la dutxa fresqueta.
0: No ho havia sentit mai. Se nota que no soc de la mà. Jo t'ho dic, que tu et de llampugues i jo de garrobes.
2: No passa res.
1: Ah, que guapo. Això és guapo. Jink i jank. Llampugues i garrobes.
2: Vas fer un poema l'altre dia, nines.
0: Sí. Tu llampugues, jo garrobes. Lo nostre és impossible. Oh. Aquest era el poema.
1: Sí, també és una manera de rebotjar algú que t'entra a una festa, li pot dir, perdona, tu llampugues i jo garrobes, saps?
0: Sí, m'apunt.
1: M'agrada perquè també llampugues podria ser un verb.
0: M'apunt per mai, perquè no m'entra.
2: Llampugues,
1: tu
2: llampugues. Tu
1: llampugues.
2: Ell llampugava, nosaltres llampugam.
1: Sí, i llampugava el de... Jo hagués llampugat.
0: Jo començaria el concurs.
1: Tu començaries el concurs.
0: Que tenim avui previst.
2: Nosaltres llampugam. No, és broma, ja està, perdó.
0: Avui a guió hi ha un concurs.
1: Sí, avui a guió hi ha un concurs i n'és Mateu, per favor, no m'agradis els apunts amb els que venc a classe. Crec que és bastant deshonest com a alumna meva que ets, que sàpigues els continguts abans. Però ja vull veure ben que amb un examen sorpresa, val? Acabes estiu, que ja saben que no, per anar mitjans, normalment, quan acabes agost, acabes estiu ja.
2: Fora,
0: és que,
2: fora
0: fet,
2: estiu, ja està.
0: Xavi, avui és el nostre darrer divendres.
1: Efectivament.
0: Així que en Xavi continuarà amb nosaltres a la nova temporada, però no amb el format setmanal d'aquesta temporada.
1: Perquè vol tot llampuga, i això agradava.
0: Efectivament.
1: Això serà així. De fet, ja serà el meu darrer divendres amb vosaltres, però no el vostre darrer divendres amb jo.
0: Exacte.
1: Així és. Idò, vinga, ben com un examen en sorpresa. S'acaba l'estiu i és moment de comprovar si vosaltres heu absorbit el que és l'idioma de l'estiu amb vosaltres.
2: Molt bé, importantíssim.
1: Val? Jo us he dit una petita peça que he dut al concurs per comprovar si sou estiu, ets estiu, que és un concurs en el qual jo li he dit Georgi o no. De què xerdant? De quin Georgi xerdant? Xerdant de George Mayer de Han, nascut a París l'any 1940 i mort a Madrid l'any 2021. No sé si vos sona per aquest nom, Josh Mayer de Han.
0: No és en Georgie Dan, no?
1: Efectivament, és en Georgie Dan.
2: La barbacoa.
1: Sí,
2: la barbacoa. Carnaval, carnaval. Carnaval, te quiero.
1: Molt bé, vols saber les típiques? Fantàstic, molt bé, enhorabona.
2: Ja no puc més.
0: Sí.
2: Ja no puc més.
0: Maria Antònia Miró aquest dilluns va parlar d'ell, però això ho han sabut.
1: Ah, molt bé, molt bé. I Pantura hauria d'estar aquí, a per demostrar que ella, Pantura, sé que sap més o no. A mi m'agrada una cosa, de la discografia d'en Georgie Dan, que és que de vegades és com d'un llibre d'aquests per aprendre a llegir, saps? Tu trobes el disco i tu trobes com la barbacoa,
2: sí,
1: el socorrista, el dinosaurio...
2: Clar, i ho repetia. Llibre... Sí. El dinosaurio, sí. la barbacoa.
1: Exacte, perquè s'ha quedat clar.
0: És com aquell que volia sopa, no en vull més.
1: Sí, exacte,
0: Put sopa,
1: aquells llibres també, com si fos, sí, com si fos un quadernet d'escriptura.
0: Antoni i el patinet.
2: Per exemple.
0: També, puc
1: també, s'estel, crec que també n'era un, s'estel. Sí.
0: Després... El més difícil era amb el granota.
1: Sí, aquí ja era un...
0: Que eres com a m'agrada.
1: Sí, eres botar ja el tiburó. El que sigui botar el tiburó ja fer un salt de lo que un espera, de lo que esperen de tu. I el Lats, bé... ja coneixeu, vos he dit un parell, avui vos poso a prova i veurem a menys si sabeu identificar el que són les seves cançons. Val? Però vos avís ja que no seran ni la barbacoa, el socorrista, la barbacoa ni el dinosaurio, que ja vos les he dit.
0: M'encanta,
1: molt
0: descobrint la discografia de Georgie Dan.
1: Exacte. I ho farem així. Val? Ja vos faré. Val? Ho feim amb un sistema de punts. Tendreu pistes, val? No basta amb dir... Podeu demanar pista, vos donaré gang de la cançó.
2: Però bones, que si no, no ho entendrem.
1: Ah?
0: Que podran demanar pistes.
1: Sí, podeu demanar pistes.
2: Molt bé.
1: Val? Podeu demanar any de la cançó i dues frases, i fins a dues frases de la cançó, val? Això pot jugar a l'audiència des de casa i pensar, aquesta és d'en Georgie Dan o aquesta no és d'en Georgie Dan, que és una cosa que també agrada.
2: Entesos.
1: I li poden cridar a la ràdio, que a mi és una cosa que m'agrada molt. Jo ho faig.
0: Cridar-ho en 9713, 99.

0: cerveza?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Ah!
0: O no?
1: No, m'he confós amb la barbacoa.
2: Jo crec que no. Jo crec
0: tu creus que no?
2: Que no.
0: Home, podem començar a tirar pistes. Si
1: pista,
0: podeu
1: pista.
0: Dir, jo, podeu dir, jo me la juc ja i aconseguireu més punts.
2: Vinga, no. Ah!
0: Ah!
1: No, jo
0: ah.
1: vull una pista.
0: Voleu una pista. Sí. Molt bé, any 2013. És una cançó, totes les cançons són reals, heu de descobrir si és d'en Jordi o no. I heu de descobrir any 2013. La cançó La cervesa del 2013 és de Jordi Dan o no és d'en Jordi Dan?
2: No. Jo, en Xavi, mort i no m'amoguis, no.
0: En Xavi diu no. Ja, i nenes?
1: Jo vull una pista.
0: Vols una pista? Diré, primera pista. Una frase de la cançó que diu me gusta su compañía, tiene buen cuerpo y se deja tratar.
1: Uf.
2: Me gusta su compañía.
1: No, en Jordi Dan no xerra així.
0: Eh?
1: Que no xerra així ell.
0: En Jordi Dan no xerra així. I anem a resoldre l'enigma amb la cançó La cervesa.

0: Mira, perquè ara fer feina amb aquest guió, perquè si no... Sí. No continuaríem.
1: Ja
0: no m'agrada això d'en...
2: D'en Jordi. Jo tampoc. És que a 2013
0: Morena,
2: no m'agrada.
0: Què m'has dac, és això?
2: Sí, perquè té doble sentit.
0: Van segones.
2: I a Marta diré una cosa. Feu apologia de sa cervesa.
0: No m'agrada, no m'agrada.
2: Tampoc que sigui una cançó clar. Popular. La barbacoa, tocom. És carnaval, tocom.
0: M'ha decebut, eh?
2: La cervesa i més jugant amb aquest tos. 2013, eh?
0: Sí.
1: Amem.
0: Ja era tard, ja era tard.
2: Fora en Jordi Dan.
1: Una cosa que no esperava que
0: cancelat.
1: Li manéssiu en Jordi Dan faria que estigués, era que estigués deconstruït. Val? Una persona que és l'original Lux Maxer, que no sé si sabeu el que és un
2: sí.
1: Lux Maxer,
0: no,
1: la gent que augmenta les seves faccions fins a límit insospitats.
0: Ah, i, que s'infla la cara.
1: Sí, s'infla la sí. cara. En Jordi Dan tenia una miqueta la cara inflada. No esperava sí. jo la major de les deconstruccions d'en Jordi Dan.
0: També era vera.
1: Però vinga, si voleu, passam a la següent cançó.
2: Va, per tant, un zero de paraula.
1: Per tant, un zero. Vull dir, heu demanat una pista cada un i vos heu estampat. Mira, què hi farem. Per la meva pregunta que ve ara és, li ha dedicat Jordi Dan una cançó a El Perro?
0: Sí.
1: Nines, ja, tu, ja, tu
0: sí.
1: ja te la jugues.
0: Sí.
2: Jo vull pista.
1: Tu ja te la jugues. Nines diu que
0: li
1: sí.
0: Li pega, perquè és el que ha dit en Xavi, que escriu cançons... Com si aprenéssim a llegir.
1: Exacte.
0: El perro és un dels conceptes
2: ah.
0: fàcils. Seria
2: el perro de Jordi Dan. Sí. No,
1: en Xavi diu, vols la primera pista. Any de la cançó és 2010.
2: Me quadra?
0: Quadra.
2: Segona, segona
1: era viu encara, Jordi Dan.
2: Segona pista.
0: No, ahir intentat... diu que l'any 2010 ah. s'ha fet una cançó que se digui ah. El perro.
1: Ah. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bé, més pistes.
1: Més pistes vols. La primera frase, el perro no se acuesta, está como sin estar.
2: El perro no s'acuesta.
0: No m'ho quadro.
1: I jo te diria una cosa que me demanit... Si ja que estàs, me demanit la següent pista,
2: va, demà,
1: perquè és una
2: endavant.
1: Cosa que m'agrada moltíssim. La segona frase de la cançó és... I no és alguien que tan solo y simplemente, última, íntimamente, el es en mi ves tú.
2: No, en Jordi Dan definitivament no té una cançó que no. li dediqui un ca.
0: Jo dic no. que sí.
2: I, doncs, perquè Nina segur que ho sap.
1: Anem a sentir la cançó, no. El perro per desoldre.

0: Això no és en Jordi Dan.
1: Això no és en Jordi Dan, és Miguel Bosé. Amb una cosa...
2: Amb Michael the Boss.
1: Amb una cosa que jo definiria com a tamarral, la veritat.
2: Tamarral.
1: És un tamarral increïble.
0: No m'agrada gens en Miguel Bosé.
1: No t'agrada, Inés?
2: Seré tu amante, no, ja,
1: Jordi Dan, Miguel Bosé, anem endevinant nom de sa música. Què vols que t'adugui, Inés? Ja no hi puc fer més.
2: Com van els marcadors, Xavi?
1: No, ara com anem amb els portadors? Xavi, un punt, Inés, zero punts encara. Zero. Però encara hi ha temps per ser remuntada.
0: Clar que sí, t'ho espera.
1: Perquè anem a xerrar de sa cançó El Campesino. I se preguntes...
0: El Campesino.
1: El Campesino. Això se podria fer en qualsevol paraula que tingui.
0: No, amb el perro no pego. El pe... No. Ha de tenir...
2: Més síl·labes.
0: X síl·labes.
1: I d'ahir podeu jugar bolejar o podem avançar en ses pistes. Què
2: pista. Trieu? Pista número 1.
1: Pista número 1, la cançó del 1975.
2: Uf, molt bé, molt bé.
0: Bon quadre.
2: Jo diré que no. Que no, en Jordi Dan no té cap cançó que s'ha titulada El Campesino.
0: Jo crec que tampoc.
1: Crec que tampoc, no? I d'ahir bé, jo vos diré que ses pistes que vos anava a donar crec que ses frases que deien... Campesino, campesino, no te quejes del destino.
2: Ui, i de sí, i de sí.
1: Ah, canvies
2: d'opinió. Puc canviar, puc canviar.
0: Sí,

0: No, Inés, no, no et vols així, home.
1: Jo també canvill.
0: Sí, home, t'has d'arriscar una mica.
1: Mi diu, campesino, campesino, no te quejes del destino.
2: He de dir una cosa. No diré si és en Jordi Dana, no? Però això s'assembla molt a lo que és la cançó.
1: Toma.
2: Això que ha fet, Inés, s'assembla moltíssim a lo que
1: és la cançó. Sí, perquè... Sí. Jo dic que...
2: Sí?
1: Perdona, jo dic que no és d'en Jordi Dan. Vinga, va.
2: Tu dius que no.
0: Molt bé, finalment. Molt bé. Ara m'agrada, ara m'agrada.
2: En Xavi diu que sí que i sí. Ninés diu que no. Vinga, vos dic la darrera frase, men si conviau. I des d'entonces sabe del valor i del, del perfume de la flor.
1: No, no ho és.
2: No canviau?
1: És massa èpic per ser
0: sí, però el 75...
1: En Jordi és molt, molt simple.
0: I jo no vull pensar que en Jordi Dan va fer cançons durant 30 anys, 40.
1: Ja.
0: És que no m'ho quadra gens, per tant, puc revocar.
2: Pots canviar, sí?
0: No sé.
2: Hem d'avançar.
0: No, no ho va fer, no és en Jordi.
2: No ho va fer,
1: deix tot que no.
2: Deix tot dos que no i deixar respostes. Cope!

0: la la la la la la.
1: Jordi Dan, campesino, campesino, no te quejes del destí.
2: Sense sobre-la, sabem com és.
3: Però Jordi Dan vol dir que va fer cançons d'aquest tipus durant 40 anys.
2: Però això molt la sabem.
4: Sí, sí, sí, clar. Aquí estàs tu. M'agrada, Inés, perquè t'he recuperat. Fa un moment estava el Jordi Dan, no? I ara estem. Aquest és el Jordi que mos agrada. És el Jordi que canta en el campesino.
2: Ara sí, que mos agrada.
4: La la la la la la la la i deixa el tema de les dones per un altre dia.
2: Exacte.
4: Efectivament. Vinga, anem a passar. No recordarem els marcadors per ara, perquè crec que de fet no és necessari. Hauria d'anar a dir. Però us posaré en prova en la cançó Les plantes de la terrassa. I la pregunta és, ja ha dedicat Jordi Dan una cançó a Les plantes de la terrassa?
2: 100%
4: sí. 100%
2: sí? Sí, 100%
4: sí. Tu dius que sí, tu ja te la jugues.
2: És una cosa que està en Jordi.
1: Jo dic que no.
4: Tu dius que no. En Xavi diu que no. Vinga, anem a tirar una pista. És una cançó de l'any 2020.
1: És que no pot ser mai, aquest home.
2: I 100% sí, perquè era l'any de la pandèmia i devia estar a casa seva avorrit, que mirava per la finestra i veia les cursioles del veïnat.
1: Però no va morir el 23, en Jordi Dan.
4: És bona aquesta.
2: Se va fer així.
1: Res, res. Ara l'havia mort, en Jordi Dan.
4: Sí, en Jordi Dan és mort.
2: Jo dic que no és seva.
1: No, Inés, no pot ser, si li acabes de dir que sí.
4: És a dir, Jordi Dan va morir a Madrid l'any 2021. I aquesta cançó és de principi de 2020.
2: No, Dan, no, ho retiram. No tenia forces, ell.
4: No tenia forces. Dius que no, Inés?
2: Jo dic que no.
4: Penseu que grans artistes actuen fins al final, eh?
1: Això és vera.
4: Això és un tema.
2: No, no, les plantes...
1: Com se diu aquesta cançó?
4: Una frase. Hoy te he llamado, pero no contestas, luego lo intento otra vez.
2: No, no, Chevo. No, Chevo, no.
1: Un poc tòxic.
2: Me sones Stay Homes.
4: Sí, te sones Stay Homes. Per aquí, venga, un altre. Voy a planchar todas mis chaquetas por si te vuelvo a ver.
1: Uf, això sí que ets Jordi Dan. Planchar chaquetes d'una persona que...
2: Me sona a Juanes.
1: Que va fer cançons l'any 75.
4: Decisió final?
2: No és d'ell.
1: No és de Jordi Dan.
4: I anem a resoldre...

0: mola molt, això és indicador de que no és en Georgie Dan.
1: No és Georgie Dan, de fet, las veces que te dije basta y empezó todo otra vez, ahora salgo de espaldas en las fotos de carnet, de algún vos el dir, això no és Georgie Dan. No és Georgie Dan.
0: Quin grup és això?
1: Xavales, un grup, una cançó que m'agrada a mi, perquè per mi és, això és estiu.
2: Ah, sí?
1: Això i Verano, de Carolina Durante, les dues són estiu perfectament.
0: Aquest d'Índia, Xavi.
1: Ah, que sí? A mi m'agrada lo que no se coneix. Vinga, anem a xerrar. Una altra més, cançó, La xica del pòster. I se pregunta, li ha dedicat Georgie Dan una cançó a La xica del pòster?
2: Jo diria que sí.
1: Tu diries que sí?
0: Jo crec que no.
1: Tu creus que no, Inés? Vinga, vos diré una pista.
0: I espero que no, perquè si no aturam el concurs.
1: Vos diré una pista. Any 1980, me falla una miqueta. Aquí hi ha dos, diria. 1982, 82, 83, 81, inicis dels 80.
2: Jo crec que sí, que era una època d'impàs entre en Georgie Dan del 75, un primer Georgie Dan que varen veure que se redescobria com a músic, i després ja el 2013 sí? va canviar.
1: Inés, tu què dius?
0: No, ja dic que...
1: Tu dius que no. Val, vinga, frase. Los ojos com el mar, los labios de coral.
0: Ho fuixar molt, Georgie Dan.
1: Sí?
2: Los ojos como el mar y los labios de coral.
1: No s'assemblen res de la cançó, però bueno, endavant. Bé. Sí? Següent frase. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame.
0: Sí, sí que sé.
1: Inés. És de Georgie Dan. La Inés sí. Canvia, se la juga, aconseguirà menys punts, però...
2: Sí,
1: Xavi?
2: Ja ho he dit al principi.
1: Tu dius que sí?
2: Sí.
1: I d'anem a resoldre...

0: no és en Jordi Dan, deu ser un altre galant.
1: Un galant que nomia Francisco, una de ses veus, bueno, que hem tingut aquí. Això sí vol dir el missatge de sa cançó. Si a tu no t'agradava la cervesa...
0: És que se diu la xica del pòster.
1: Sí, no, de construcció ja no és zero, és menys mil.
0: Home, és de l'any?
1: És de l'any 1980, poc. 82. Jo li he posat 82.
0: 80 poc.
1: 82.
0: Encara no n'havíem après.
1: No. Encara no n'havíem après. Jo no era viu. Jo no li demanaré de construcció a qualcú que quan jo no existia. Bé, següent cançó, que és La Guagua.
0: És d'en Jordi Dan.
1: Perquè ara
2: aquesta
1: estan
2: sí.
1: Entrant en el nivell difícil, difícil.
2: Dona d'en Jordi Dan.
1: Dona d'en Jordi Dan. Un segon.
0: Si diu La Guagua.
1: Podem aturar la música?
0: És de les Illes
2: Canàries. Per fet que aquesta cançó és d'en Jordi Dan.
1: No, però Xavi Olives, per favor. Primera frase del guió d'avui. George Myers Dahan, nascut a París, l'any 1940.
0: Però no és francès.
2: A veure, ni més acaba de dir que és de Canàries.
0: És que no és francès, aquest home acaba de ser francès en Jordi Dan.
2: Bé, va néixer a París.
0: Cantant la barbacoa.
1: Sí, perdó, vull recordar l'altra pregunta.
2: Se feia molt antigament, això.
1: Vull recordar l'altra pregunta que m'ha fet en Xavi Oliver, que era, he matat en Jordi Dan sense saber si és mort. Primera frase, jo nascut a París l'any 1940, mort a Madrid l'any 2021. Bé,
2: perdona, Xavi.
1: La Guagua.
2: Greu. No són perfecte.
1: Ho teniu clar o no?
0: Sí, et seva.
1: Et seva. Xavi?
2: No ho sé.
0: Sí, que bé. Sí, que jo ho sé.
2: Ja seguiré la meva cap.
1: Nainet ja fa la seva aposta.
2: Va, jo també el diria que sí.
1: I en Xavi diu que sí. Bé, any 1975.
2: Sí.
1: Canviau?
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
2: Va bé.
0: Et seva.
1: Frase 1. La guagua que viene y va, la guagua que viene y va, viene y va.
2: Que sí, que sí.
1: No canviau, no?
0: Et seva, et seva.
1: Següent frase, perdó, vol dir salta. I viene y va, i va, i va, i viene. No canviau, no?

0: Torre Bruno.
1: Torre Bruno.
0: Som el que va entretenir tota una generació anterior a la nostra, també de la televisió.
2: Increïble.
0: Són com Tigre Leones, tot el que eren ser les campiones.
1: Però jo sabia que aquesta cançó existia i m'has embuat, Xavi.
0: Ah, punyeta.
2: Bé, per tant, marcadors, 1-0, guany jo, no, de moment.
0: No, he de dir que no ho he encertat. Aquí se n'ha encertat una. Perdó. Tot dos, que heu aconseguit un punt tot sí? dos, perquè l'heu decidit en el darrer moment, i tu, Xavi, tens un extra per haver decidit també en la darrera pista. O sigui que en Xavi du un avantatge d'un punt per damunt de Neinas.
2: Molt bé, per tant, queda...
1: Un moment, perdoneu, sí que era francès,
0: sí,
1: aquest home.
0: Sí, sí, nascut a París.
1: Però com ha de ser francès una persona que canta la barbacoa, perquè, la barbacoa i carnaval, carnaval?
2: Va venir a viure a Madrid. Va estudiar música, és un gran músic, en Jordi Dan.
1: Sí, i un altre que diu... el africano, el chiringuito, el dinosaurio.
0: Exacte.
1: Roses francès.
0: No, sé,
2: no, perquè va haver un negoci.
1: Té una cançó del 2007 que diu que se diu Me cago en to.
2: Ah, sí?
1: Com ha de ser francès.
2: Bé.
0: I, mem, és que saps el que passa? Que antigament la gent naixia o li donava la gana.
1: Ja,
0: això, no, però, i això passava més cara.
1: Van anar al Conservatori a París.
2: Sí, m'ho va explicar a Maria Antònia l'altre dia.
1: Ah, no me'n recordava.
0: Bé, anem a la darrera prova on Neinas definitivament podrà sobrepassar en Xavi amb la puntuació, perquè és la darrera pregunta que tenim. I la cançó que tenim davant és La Duchita. I la pregunta és, Jordi Dan li ha dedicat una cançó a La Duchita?
1: Ja dic que sí.
0: Tu dius que sí, Inés, te la jugues ja.
1: Tot i que no l'he llegit ara en aquest repàs informatiu que han de fer.
0: Exacte, no estava aquí, en Xavi
2: jo,
0: diu...
2: Jo, si volgués guanyar, sí? diria que sí.
0: Tu diries
2: per anar
0: que sí.
2: Nines. Però, com que m'agrada el risc, assumir un risc,
0: sí?
2: i guanyar de sobradament, diré que no.
0: Diràs que no.
1: A lo millor tens raó, Xavi.
2: No ho sé.
0: Clar, és que si fessis el mateix que ella... Ah, clar, és que s'ho pensa. O sigui, és la manera de fer trampes amb el sistema. És que en Xavi...
2: No, no, però jo no, just tot sol, no, perquè sí. li és igual.
1: Jo no m'ho mouré.
2: Pot d'emoció.
0: Val, no te mouràs. No,
1: no,
0: mouràs.
1: Jo
0: dic
1: que sí que té. La Duchita.
0: Sí?
1: La Duchita.
0: Vinga, començant les pistes. Any 1998.
2: Uf, me quadra, eh?
0: Te, vols quadra?
1: Sí, quadra.
0: Canviar o no canviar el cap de dos, no?
2: No, ja fort i no me moguis.
0: Molt bé, frase 1. El limpio i el marrano quieren la misma cosa.
1: Ai, el seu, sí.
2: Sí, la veritat és que és molt mal que
1: jo. Sí, bona lletra, bona lletra.
0: Vinga, frase 2. Estoy aquí en la playa, debajo de una palmera.
2: Seria
0: i si
2: debajo
0: alguien me lo pide, l'enchufo la palmera. L'enchufo la manguera, perdó, mal copiat.
2: A veure, estoy aquí en la playa debajo una palmera i si alguien me lo pide, l'enchufo la manguera. En Jordi Dan podria ser perfectament ser autor d'aquesta lletra.
0: Com quedam amb això?
2: Nines diu que sí, però ja diré que no per empatar.
0: Tu dius que no des del principi, d'anem a sentir...

0: Una duchi.
1: Caliente.
0: Fria. És que no me la sé,
2: perquè en Jordi Dan ha anat al conservatori i això ho saben fer gran músic.
1: No, no, efectivament. Exacte.
2: Això no ha estat autèntica harmonia.
0: Quina marca, per favor, en Jordi Dan.
2: Bé, voleu que has de passar sense puntuació?
0: Per favor.
2: Perquè aquí
0: quina
2: clarament...
0: Quina pallissa te dona.
2: Hi ha un guanyador.
1: I n'esté permès empatar, és a dir...
0: Sí, clar.
2: Sí. No diguem qui ha permès aquí, però aquí Xavi li ha fet un punt amb una de les primeres preguntes, després un punt ho ha aconseguit tot dos amb una de les preguntes d'enmig, després l'Ainet se l'ha jugat en 5 punts a la darrera pregunta, i en Xavi
1: No. Això no ho havies dit, que eren 5 punts.
2: Clar, ja vos he dit, quan menys canvieu, més punts vos en dureu.
1: És a dir, que l'Ainet m'ha guanyat per 5 a 1.
2: L'Ainet t'ha guanyat, 5 a 2. 5 a 2.
1: No? Com el Barça-Madrid fa
0: monato, molt d'anys. Monato, t'he fet. Monato. Mira quina cara li
2: ja
0: posa.
2: Ja està, però sabeu què és el que passa?
0: No li agrada gent perdre.
2: Que aquí, en realitat, qui ha guanyat...
0: Ets tu.
2: Ets l'estiu.
0: La pregunta era, tens l'estiu dins tu?
2: Efectivament. I heu demostrat que, com a mínim, vos heu pres molt més seriosament del que pensava aquest concurs.
1: Sabeu qui ha guanyat, en realitat?
2: Qui ha guanyat?
1: Ara ho pensava. Sa família d'en Jordi Dan, perquè segur que feia molt de temps que no cobrava royalties.

0: Una dutxita. Una dutxita.
1: Ei! Bueno. Crec que justament no hem donat la part de la cançó que no està dient. Xaman, què diu? Què diu? Què diu?
2: Una trompeta.
1: Musical.
0: Xavi Pou, ha estat un plaer compartir aquest curs amb tu aquesta temporada. Mos continuarem sentint en aquesta nova temporada a partir de dilluns, tot i que nova gent entre nosaltres.
1: No, nova gent entre nosaltres, però m'atendeu en esperit.
0: Exacte.
1: I en coneixement.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies, Xavi Pou.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I molta sort a la nova temporada.
2: Moltes gràcies, estimat.

0: Lletres Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
2: Un tèngol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
1: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com això? Com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes
2: a
5: Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs,
6: ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: i Meida, continuem aquí a Xiu Xiu. Queda res mitja horeta per acabar aquesta temporada de Xiu Xiu, perquè resulta que dilluns començam nova temporada, ja ho sabeu, en nou horari. Estarem amb vosaltres cada hora baixa, cada fosquet, de 5 a 7, aquí a Ivetra Ràdio, com sempre, els mateixos, mateix format, mateixos riures, però diferent horari. Per tant, podríem dir que ha arribat al final, no ho sé. No és un final.
1: És un finalet.
0: És un punt.
1: És un punt,
0: punt i a part. Però ja està.
1: Sí.
0: És a dir, en fer una festa? Fem una festa?
1: Sí. Clar,
0: que seria festa de final de curs, de final de temporada?
1: Home, és el darrer programa, és la temporada. Ja ha estat un any molt intens, han passat moltes de coses.
0: S'ha de celebrar.
1: És a dir, com que mitja baixant la persiana. És a dir, però com a tots els bons finals, men, llevem un segon la música.
0: Sí, sí, sí.
1: És el final. Però com tots els bons finals, poden ser o feliços o mancos feliços. Aquest és feliç.
0: No és un final.
1: És un final de temporada.
0: Pot ser una festa de final de temporada. Fem una festa?
1: Sí.
0: Vinga. Festa!
1: Benvinguts, siau, a la festa final d'estiu de Xiu Xiu.

0: dilluns que ve de 5 a 7 a Zona Baixa de Foscotes, mateix programa de sempre carregat de xiu-xius.
1: Exactament, ja ho sabem, ha estat una temporada molt intensa, han passat moltíssimes de coses, és un bon moment per mirar enrere i saber què ha passat enguany. Eh?
0: Vinga, festa de final de curs.
1: Festa de final de curs, tu i jo tots sols.
0: Recollim memòries.
1: Exactament.
0: Clar, som tu i jo, tampoc.
1: Però bé, és una festa, ara, tots junts, i la Marga Cifres contra el tenis.
0: I tots els oients que mos escolten, per favor. 971-13-99-00. Si vos voleu unir en aquesta festa en directe, telefoneu-mos 971-13-99-00. No vos va bé aquest horari nou que vos han posat? Queixau-vos. 971-13-99-00.
1: Com dèiem?
0: Mos voleu dir coses a millorar?
1: Exactament.
0: 971-13-99-00.
1: Però bueno, és un bon moment, com dèiem, per mirar enrere i saber què ha passat enguany. Eh? Crec que considerem Inés en el titular. És un titular.
0: Quin titular?
1: És que és en Jordi en nostre.
0: Ai, en Jordi.
1: El nostre àngel de la guarda.
0: I tant.
1: Un bon fitxatge que mos ha deixat moments entranyables, com per exemple, recordes aquell dia que per celebrar Sant Joan.
0: Sí.
1: Va fer això.
2: Ole!
0: Ole!
1: Ole, Jordi!
0: Ole, Jordi!
1: Ole, però, Sant Joan, dius ole! Amo, aquest dia
0: és que m'ha fet molta gràcia. En verda divisco, va. Ole!
1: Super solemne.
0: Sant Joan!
1: Exactament. Bueno, en Jordi avui fa vacances.
0: És de vacances,
1: és per Europa.
0: Però l'enyorant molt.
1: L'enyorant molt, però en Jordi té FOMO, m'ha dit. M'ha enviat
0: un
1: WhatsApp,
0: FOMO,
1: escolta, ten FOMO. Ten ganes de ser allà amb voltes en aquesta festa final de curs.
0: Exacte.
1: I mos ha deixat un missatge. Pues un missatge que és un poc trist. Bé, escolta.
0: Què li passa?
3: A veure, companys, tots aquests mesos, a xiu-xiu, ni una sola festa, i ara que ja som a Cracòvia, aquí, gaudint del paisatge, me deies que feis una festa de final de curs? Què vol dir això? Quin FOMO, no? Bé, jo ja venc a tope per dilluns, vosaltres avui feu el que vulgueu, i ja tornem per aquesta nova temporada a tope. Samba!
1: I l'han sentit en Jordi, ja torna a les totes dilluns, eh?
0: Sí. Està Xavi,
1: molt il·lusionat.
0: Xavi, posa'm un ganxito.
1: Exactament, festa de final de curs.
0: És que estàvem aquí amb els ganxitos, amb els sàndwichs de...
1: Bocadèlia.
0: Sí, de foie gras. Sí.
1: Bé, exactament.
0: Com les nostres festes.
1: Efectivament.
0: Bé, a veure que ha estat una temporada intensa a xiu-xiu, perquè són 10 hores de ràdio en directe cada setmana, fent i desfent, i aquestes 10 hores setmanals han donat per molt.
1: Sí, han donat per molt. No sé què passarà, mantenim aquestes 10 hores, el que passa que ara seran d'hora baixa.
0: Sí, però jo no sé si tu, Xavi, canviaràs l'essència o no.
1: Sé.
0: Realment som molt nosaltres mateixos. I t'he de dir, Xavi, que tu, els oients ho saben, no has desaprofitat cap oportunitat per presumir. Tu t'agrada fer-te xula?
1: No, m'ho vas dir un dia que era xula.
0: És una mica xula. Escolta-ho.
1: Margalida, quina sorpresa. Deu ser ben important, això que m'has de dir, per haver vengut amb la camiona fins a ciutat. Però què és el que te fa clic, perdona, què és el que fa clic i te diu, escolta, jo he de viure aquí. La situació, el monstre de l'estómac... La primera vegada que va presentar aquesta cançó a un auditorium, se va haver de girar quan el van aplaudir perquè no ho veia.
4: Motivo de la llamada y comprobaré si esta persona está disponible.
1: IB3 Ràdio, entrevista. Coneixeu el cotxe? Fast and Furious.
0: Dean Gallagher.
5: Hello, hello everybody.
0: Hello, Dean, how are you?
5: Estoy muy bien. Estoy muy bien.
1: Hola, buonasera.
6: Hola, ¿qué tal?
7: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
0: Ai, no és xulo, és graciós.
1: Bé, tampoc tant.
0: És molt graciós.
1: Sí, tampoc tant. Bé, ha crescut una mica, un poc de samba, no, Marga Cifre?
0: Venga,
1: perquè, clar, aquesta festa... Ara, molt bé. Molt bé, molt bé. Un programa, efectivament, xiu-xiu, ja ho sabeu, musical, un programa... Què passa ara?
0: No, que aquesta festa m'està encantant. M'encanta.
1: Un programa musical, dinàmic, de fet, cantam. Ballant, a les totes, Neines, per exemple, ha protagonitzat a momentarros musicals. Això és així. I com aquell dia que jugàvem a fer música, i ella feia de cosina gran...
0: No me'n record.
1: Jo aquell dia vaig riure molt.
0: Què va passar?
1: M'has fet riure molt tots aquests mesos, però aquell dia vas riure especialment.
0: Què va passar?
1: I això va passar.
0: Això, perdoneu que m'ho digui... Això és un rap? Lluís, gràcies. Atura tot. Estau rapejant? És a dir, el reggaeton, per exemple.
8: El reggaeton, sí. Són del 84.
0: Són cançons, com per exemple...
8: No hi ha ningú de la meva edat que faci reggaeton.
0: Mireu, un reggaeton, per exemple, és aquesta cançó, Lluís, a veure-me.
3: From Bunyola to the world.
8: La N està in.
1: Va, 3, 2, 1, ara.
0: Jo no en sé. És com... A veure que... Mira, bueno, posa un altre.
8: Està in.
9: Sí.
0: Per favor. Home, posa això, Xavi. Moltes gràcies per haver vengut.
9: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Hasta con todo, gràcies. Hasta con todo.
1: Sí, molt bé.
0: Aquell moment d'Aste con todo, ho hem d'explicar.
1: És molt bo, explica-ho.
0: Què va ser?
1: Entrevistàvem a uns joves que havien fet un joc amb Pokémon.
0: Sí.
1: D'acord? I tu, per acabar, per fer una cluca de tadull, la sèrie que diu Aste con todo, Pokémon, Aste con todo, els hi vas fer la broma per tancar l'entrevista.
0: I no la van agafar.
1: No,
0: van quedar callats.
1: Va ser un poc estrany, però bé, que ens passa molt, sovint. Va passar molt.
0: I jo de reggaeton, que és que vosaltres vos vareu posar a fer reggaeton, entre cometes, i rapejàveu. I jo vos deia que no ho estàveu fent bé.
1: Però en el moment en què tu vas voler intentar...
0: Sí, no, tampoc ho vaig fer bé.
1: No, bé, Inés Mateu, ella...
0: Estimats oients, perdoneu.
1: No, és que és fantàstic, Inés, m'ho fas passar molt de gust. Bueno, però hem tingut també altres perles d'aquesta temporada, Inés, com per exemple aquests dies d'estiu que es fuen aquesta xafogó, aquesta humitat, nenes, no té res més millor a dir que...
0: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
9: I radiau...
0: És que la calor psicològica.
1: La calor psicològica.
0: La gent sap que ja ho he dit de broma.
1: Sí, evidentment
0: que sí. Això espera, això espera.
1: De la mateixa manera que la gent sap que no ets cronòfoba.
0: Cronòfoba, és vera que ho som.
1: Mem?
0: Escucha, yo, a mí me pasa también.
10: Eso es un síntoma claro. Yo creo que es posible que seas cronófoba.
1: Un síntoma claro, te va a decir.
0: Yo era un periodista que ha fet una investigació, un periodista, de fet, reputat, fa feina a El País, a Madrid, que va investigar per què tenim la sensació de que els temps mos passen molt aviat. I que si tens aquesta sensació que et provoca ansietat, tens cronofòbia.
1: Cronofòbia.
0: I a mi me va dir que era cronofòbica.
1: Idò. Però, bueno, arribats en aquest punt de la festa, en què tot apunta que ja comença a caure, manquen, en realitat, són les 21:42 minuts. És a dir, falta molt poquet, molt poquet. Falten 18 minuts perquè acabi aquesta temporada.
0: Bé, encara queda la redifusió.
1: La redifusió, exactament. Però també els hi mancaran 18 minuts.
0: Però físicament no hi serem
1: allà. No hi serem. Però, bueno, ens hem de posar una mica seriosos, si volen ja la música, Marga Cifra, perquè...
0: S'ha acabat la festa.
1: Tu ets la directora d'aquest programa, i aquest programa hi som. Tu, ets tu, és en Jordi i després hi són jo també, d'acord? Som aquest trident. Molt bé, però després hi ha un estol de gent que també fa possible que això sigui el que
0: és. I tant. Els nostres estimats col·laboradors que en venen dos cada dia.
1: Exactament, i se m'entendran.
0: Exacte. Tothom continua.
1: Exactament.
0: Tenim aquesta sortada.
1: I ha volgut també ser en aquesta festa de final de curs. Hem volgut ser.
0: No, és que faltaven ells, clar.
1: I m'ho han deixat, evidentment, un missatge.
11: Què passa, xiu-xiu-xararlos, amb ganes de xiu-xiu-arrelatjar i d'aquesta temporada ve ben carregada de xiu-xiu-arrelatjar.
12: Estimats oients, estau atents perquè si aquesta temporada ha estat una festa, esperau a la següent.
13: No sabeu lo guai que serà aquesta pròxima temporada perquè m'estan passant moltes coses i som molt fortes.
14: Aquí tothom canta per aquest final de temporada, xiu-xiu! I si ja és l'únic que me diu és que l'any que ve serà millor. Així que serà així.
15: Ué, nova temporada, xiu-xiu. Un horari diferent, però el mateix bon rotllo de sempre.
16: Vinga, va, no farem esperar més. Confirmant la renovació de la secció des de la banqueta.
17: L'emoció que promet una nova temporada de xiu-xiu només se pot acollir amb una expressió del diccionari català-valencià-balear que diu a qui no li va gustar una nova temporada de xiu-xiu, a qui no li va gustar.
18: Que si vos ha agradat aquesta temporada, no vos desconnecteu, perquè la pròxima ve millor i amb moltes sorpreses.
19: Ara riurem una miqueta més prest, d'hora baixa, i com ja vos vaig dir, el pròxim, aquell gran moment, serà el número 100.
20: Seccionades tornen, carregades de preguntes, poques respostes, i molta filosofia de souvenir.
21: Preparada per la nova temporada on durem molts de xiu-xius musicals. Vos espero tots els dijous a les 5 i mitja.
22: Jo he tingut molts animals a la nostra, però en vàrem tenir un, o sigui, era un moix d'aquest que vesteix a Puigarrer i va de casa en casa i tal.
1: I dos estimats oients, això és possible, ja ho sabeu, gràcies a Madonna d'aquesta possessió que xiu xiu que és Nines Mateu, en Jordi Suárez, a jo també, i després els col·laboradors.
0: Clar que sí.
1: Ja ho sabeu, dilluns que ve comença la nova temporada a IB3 Ràdio xiu xiu de 5 a 7 de l'hora baixa de Fosquet, el mateix programa de sempre carregat de xiu xius i sempre sota la batuta d'aquesta directora que és la nostra estimada Inés Mateu Parra.
0: Gràcies, Xavi.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. La veritat és que tenim un equip esplèndid i jo crec que això se trasllada, ho traslladam en els oients i és allò que volem continuar fent. Estar amb vosaltres, entretenir-vos, alegrar-vos aquesta vegada a les hores baixes i realment quan vulgueu, que sempre mos podeu escoltar a la carta. Així que gràcies per ser-hi, com sempre deim al final del programa, però avui encara...
1: Encara no ha acabat.
0: No ha acabat la festa.
1: Perquè aquesta... No, aquesta festa, mem. Aquesta secció, que és aquesta festa... Sí, no?
0: No, però la festa continua.
23: I de tres ràdios, humor.
24: Companys, començant temporada, què poden fer?
25: No sé, per exemple, farmejar aura.
24: Què?
26: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
25: No, jo no soc la moderna és ella.
27: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
24: Però què fan exactament?
25: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
24: Però ho fan els joves o no són tan joves?
27: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
26: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
23: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
28: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
29: Si a tu t'he dit vel,
28: tinta,
29: mur,
28: cornada...
29: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
23: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu!

0: Vinga, continuem la festa, però cada darrer dia de la nostra setmana hem de connectar amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana, que crec que també haurà bastanta festa. Realment, en aquesta secció el que feim és anar a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I avui connectam amb un vinicelamer amic del programa, en Llorenç Piti. Llorenç, com estàs? Bon vespre.
1: Bon vespre, com estem? Molt bé, vosaltres?
0: Molt bé. Tu estàs nerviós perquè jo crec que no sé si pràcticament donareu excuses a les festes ben aviat, o no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Ara ja ens comença a picar la panxa i tenir aquests nervis que ja començam amb les festes de primà d'enguany. Un poc especials d'enguany que ha 60 anys de festa.
0: Que bé, que bé. Escolta, quin és el teu moment preferit de totes les festes?
1: Jo crec que el dia dels trepitjadors. El dia dels trepitjadors és que m'ho he sentit més nostre i és que és més emotiu per la gent de Vinicelam, jo crec.
2: Mm-hmm. Llorenç, mem, això com anirà? Demà què passa? Després de festes t'encanta, si no vaig errat, que comença el dia 5 de setembre, és així?
1: Bueno, sí, oficialment suposo que sí, però bé. Ara ja t'he dit, demà organitzam Joves Destrui, organitzam el concurs de Fideu de Vermà, que és com, diguéssim, el primer acte que nosaltres ja consideram dins el marc de les festes de Vermà, i demà pràcticament ja se dona l'excusa en aquest mes que tindrem per davant de festes de Vermà.
0: Per tant, demà, concurs de Fideus de Vermà, organitzat per Joves Destrui. Llorenç, que tenen un bon Fideus de Vermà? A veure, mem.
1: Un bon Fideus de Vermà, jo crec que el més important és que t'ho sentis. Que te sentis que era un plat teu i que t'identifiqui, que era un plat que m'ho identifica a tots. I després, a partir d'aquí, una bona carn, jo crec que és el més important. Uh-huh. Carn de xop vell, que diuen aquí.
0: Molt bé. Tu el faràs tu o també ens menjaràs?
1: No, demà m'ho toca menjar i m'ho toca organitzar, que són... Demà tenim 25 grups que s'han apuntat i tots estan allà a la plaça, m'ho toca organitzar, bueno, tot, hem jurat... I vigilar que tot vagi bé. Demà me tocarà menjar-ne.
0: I després hi ha un pot de festa?
1: Sí, després hi ha un pot de verbena, duim un parell de grups i jockeys també, i ho aprofitam per...
0: Molt bé. Sempre estàu de festa, Vinicelam, comencen aviat les festes.
1: Sí, i ara ja no són cap nins i ja... Ja m'ho espero un poc més, però bé, és aquí on hem nascut i hem de tirar cap endavant.
0: I després de tants anys de festa, com dius tu, recordes alguna anècdota? Bé, deus tenir moltíssimes. O record d'algunes festes del Vermà que t'hagi passat o que puguis contar al manco?
1: Sí, bueno, una que va ser bastant especial, no per... Pues gaire tan bo, va ser un any que en el pregó de les festes, en el xupinasso que diuen nosaltres, no se m'ha ocorre millor idea que arribar al balcó de l'Ajuntament en tirolina. I justament la meva tirolina no me la van frenar del tot bé. I vaig acabar amb un bon trau allà. Ostres. Davant tot el poble. Però bueno, després ja t'he dit que aquest dia tens energia per reposar-te i van tornar.
0: Ho crec, mare meva. Crec que tot Vinicelam se'n deuen recordar.
1: Sí, va ser... Sobretot amb mon pare i mon mare.
0: Ho crec. De fet, teniu tanta energia que fa uns anys vos vareu presentar a un concurs de molt conegut, que és el Grand Prix, ho direm.
1: Sí.
0: No
1: sí.
0: sé si on ha quedat, això. I vos hi tornaríeu a presentar?
1: Bueno, el tema és que en principi si ja has concursat ja no pot tornar a concursar, però sí, ens van passar molt bé, vam arribar a la final, vam perdre, però bé, vam passar un parell de programes guapos ensenyant d'aquí i bé. No ho volia dir, però ho diré, varen perdre, hi va haver un pot de mano negra, però bueno.
2: Ja poden dir, això, no ho van dir,
0: ja. Ha prescrit, ja.
2: Ja poden dir.
1: Ha prescrit, ja. i en Ramon García no mos escolta, crec, i si mos escolta no mos entén, o sigui que... No,
2: i si, si qualcú li explica, mos és igual, Ramon, va ficar sa mà.
1: Exacte.
2: Cago en mena, telefonarem a Televisió Espanyola. No, fora broma, Llorenç, mem. Bon, per tant, aquí com som una mica xafarders, mos has explicat que faràs dissabte, un pot de trull, i comença un poc a encalentir motors, i diumenge què passarà?
1: Bueno, diumenge, primer de tot m'aixecarem el dematí amb un pot de mal de cap, supos, i res, haurem d'anar els joves de Suïssa a replegar a plaça, a mirar que tot hagi anat bé, que, bueno, replegar tot el tema de les barres, de les taules, de les cadires i tot això, que això també és feina que molta gent després no ho veu, saps? Que, però és... És la feina que costa més, que ara l'hem d'anar allà i deixar-ho tot, com si no hagués passat res perquè la plaça pugui tornar a ser plaça. I res, després, normalment, en el grup de joves per dinar, o mossegem un poc a qualque puesto, i en sol ser dia de migdiada després, m'he dinat. Aquest diumenge et solen ser de... De sofà i aire condicionat després.
0: Molt bé.
1: Exacte.
0: Vinga, ara que mos has contat el teu cap de setmana, te farem les preguntes clau del test del cap de setmana.
1: Super.
2: Molt bé, Llorenç, en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el teu moment top i el moment flop d'aquest cap de setmana.
1: El moment top serà quan el primer grup de la verbena se pugui tocar i jo ja tingui una cerveseta en sa mà.
0: I el flop?
1: I el flop segurament serà quan me soni el despertador diumenge, que m'he d'anar a raconar a la plaça.
2: Ben bé, sí, ja ho pot ben dir. En quina emoticona definiries el teu cap de setmana?
1: Amb un rem i un cova blau.
2: Molt bé.
0: Oh.
2: Molt bé, molt agrada. I quina serà la foto del teu cap de setmana, Llorenç?
1: La foto serà amb un bon tassó de vi i un bon plat de fideus davant.
2: Molt bé, ara en aquesta hora, si no, encara no menjar res per sopar...
0: Ah, per anar, si vos escoltau dilluns.
2: Exactament, la panxa vos deu fer renou, com jo. I quantes hores calcules que dormiràs?
0: Poc.
1: Cinc horetes, jo crec que dormiré.
2: Entre dissabte i... És a dir, comptant dos dies, de dormir...
1: Ah, va, comptant dos dies.
2: Si no, dos dies.
1: 10, 12, jo crec que sí que dormiré.
2: M'agrada, està bé.
0: Vinga, Llorenç, vinga, un missatge per qui mos escolti a la redifusió de dilluns a les 6:55 des de matí. Tu imagina com a cara el dilluns a les 7. Què li dius a aquesta gent?
1: Bueno, ànims al lots, que aviat tornen a ser divendres.
0: Llorenç, Piti, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molt bones festes de Palma, però segurament tornarem a xerrar, eh? Llorenç, que setembre llarg.
1: Perfecte, i sabeu que estàu convidats sempre.
0: Gràcies, adéu.
2: Vinga,
1: adéu, vagi bé.
0: La gent de Binissalem és fantàstica, la veritat. Sí, sí. I això que coincidim una mica nosaltres en festes, Bunyola i Binissalem, però són pobles agermanats, faltaria més. Bé, Xavi, ja està?
2: Ja està, fins aquí, eh?
0: Escolta, darrer divendres a les 10 del vespre.
2: Increïble.
0: Moltes gràcies, si mos sentiu a les 7 de matí també. Mos trobareu a IB3 Ràdio, ara, a partir de dilluns, d'aquest dilluns, a les 5 de sora baixa i fil a 7.
2: Però importantíssim, gent de la redifusió, que saben que sou molta, que mos escoltau, la redifusió també se manté.
0: Exacte.
2: És a dir, nosaltres serem en directe de 5 a 7, però mos hi tornareu a trobar a les 5 des de matí i fins a les 7 des de matí, per donar pas en els serveis informatius.
0: En verd de fideu del Barmà tindreu xiu-xiu.
2: Xiu-xiuet, per amunt i per avall, de matí, sora baixa.
0: Com vulgueu, aquí som.
2: I si no, a la carta, també. I si vols un podcast, hi ha el podcast de xiu-xiu, també.
0: A veure,
2: xiu-xiu
0: la terminal. És que hem arribat en el xiu-xiu número 462 i ara... Continuarem acumulant. 462, 463...
2: Jo me'n vaig de cap de setmana. Jo demà no vinc a fer feina.
0: Molt bon cap de setmana a tothom. Adeu. Gràcies per ser-hi.
3: No sé, ja si vols que te xerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale? Vinga.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 7. És dilluns, dia 31 d'agost, dia per a molts de tornada a la feina, per a d'altres, darrera jornada de vacances o bé d'inici de l'aturada estival.
1: Pues dura, com va ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
2: No, claro, con ganas de volver porque pues acá tengo unos familiares. Entonces, con ganas de volver, claro. Muy rico todo.
0: El retorn a la rutina es nota al transport. En aquesta hora hi ha molt de moviment al tren, al metro i als autobusos. També l'aeroport de Palma, on serem en directe d'aquí uns minuts. Un transport públic que continua incrementant passatgers per mort del creixement demogràfic i de la gratuïtat. El primer semestre de l'any, els busos interurbans de Mallorca han registrat gairebé un 9% més d'usuaris, arriben als 14 milions i mig. També han incrementat un 9% els viatgers del metro en els primers 7 mesos d'aquest 2026. José Ramón Horta és el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca.
3: Gràcies a la gratuïtat, doncs molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a un element prioritari a través de la seva rapidesa i la seva comoditat i la seva eficàcia.
0: Precisament avui estaran pendents d'una altra notícia relacionada amb la mobilitat. Un ple extraordinari del Consell de Menorca vota la proposta per modificar la llei de reserva de la biosfera. Anselm López, bon dia.
4: Bon dia. El canvi té com a objectiu permetre la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa. El nou marc normatiu ha de permetre posar un topall que en tot cas no afectarà els residents de les Balears, els treballadors de temporada ni els propietaris de segones residències.
0: Hi ha un altre punt de les illes, a Cala Saladet, a Eivissa. Prop d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest diumenge en aquesta platja de Sant Antoni Faen una xindriada popular convocada per l'Associació de Joves de l'Illa.
4: Els participants reivindiquen l'ús per part dels residents de l'espai públic turistificat, espais com platges que denuncien que en temporada alta estan ocupats per turistes.
5: Tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
6: No som en contra de del turisme per cap. Nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible.
0: I l'actualitat d'aquestes darreres hores també ens deixa una nova víctima mortal en accident de trànsit. Ha estat a Mallorca una persona mort i dues més han resultat ferides avui vespre.
4: El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo al quilòmetre 7,5.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio. I en els esports, la notícia destacada avui passa pel ciclisme. Enric Mas és el líder de la Vuelta a Espanya després de guanyar la novena etapa. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. El ciclista artenenc reforça el seu lideratge després d'exhibir-se als 187 quilòmetres de la novena etapa en pujada a l'Alt d'Aitana de primera categoria amb un temps de 5 hores, 10 minuts, 40 segons per davant d'Oscar Onley i de Primo Roglic. Enric Mas, que estrenava el mallot vermell, va guanyar 8 anys després una etapa a la Vuelta. Ara es presenta com a favorit i encapçala la classificació a 1 minut i 18 segons del segon, que és Roglic. En futbol, el Mallorca ha sumat una nova victòria, això després de guanyar per 3-0 el Ceuta. És el segon triomf consecutiu a Sant Moix en un partit en què es varen estrenar els davanters Adrián Fuentes i Adam Buxa, i també va marcar Àlex Sala. A primera federació, l'Udi Eivissa va perdre el primer partit de la temporada, 3-2 al camp de l'Antequera. En motociclisme, el Gran Premi d'Aragó, Izan Guevara va acabar segon, i en MotoGP, Joan Mir va ser 12. I en tennis, Jaume Munar va superar la primera ronda del US Open, guanyant en 5 sets al francès Terence Yatmani.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia assolellat amb temperatures pròpies d'estiu. Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, temperatura pròpia d'estiu, però moderada. No tindrem cap calorada. Avui la temperatura fins i tot davalla 1-2 graus a punts del nord de cada illa i puja una miqueta també a punts del sud. Tindrem un dia de cel gairebé destapat, ja començam així, tenim qualque acumulat, molt poca cosa cap al nord, després un matí tranquil i a partir de migdia o primera hora del cap vespre tornaran a créixer alguns núvols d'evolució a punts de l'interior de Mallorca i de Menorca, però en conjunt una situació molt tranquil·la i de cel clar. El vent avui bufa de component nord, bufa fluix en qualque cop moderat durant migdia i això farà que a partir del cap vespre ja tinguem qualque redola amb maró a punts del nord de Menorca i també nord de Mallorca, però ja serà avui ja a darrera hora. De moment tenim una situació a la mà també molt plàcida, amb mar rissada i marejol. Demà continuarem amb aquesta mateixa situació de mà una mica més remoguda al nord i amb una situació també d'augment de núvols. Demà ja no tindrem aquest dia de cel tan clar. La temperatura, però, continuarà bastant elevada. Avui les mínimes ja són més bones de dur, ha fet més bon dormir a tot l'arxipèlag, així tot ja tenim 26 graus a Ciutadella ara, 25 a Eivissa, també a Sant Francesc, 24 graus a Palma, 23 a Maó o de 9 graus a Sa Pobla.
0: Gràcies, Xesca, i cada dia en aquesta hora ens interessem pel trànsit, és hora punta i tot i que es nota que els menuts encara no han tornat a l'escola, ja hi ha moviment a les carreteres. Toni Escanelles, bon dia.
9: Bon dia, és així, sobretot comences el tràfic lent a les arribades a Palma, en especial l'autopista que arriba des d'Inca i a la que ve des de Calvià i Andrés, sobretot a l'alçada de Son Fusterets ja comença a haver-hi trànsit lent. Atenció si aneu per la Tramuntana i el Llevant perquè hi ha hores de manteniment. I també si circuleu per Palma entre les 8 d'avui i les 12 de dia 4 perquè es tallarà parcialment un carril al passeig marítim davant del Parc de la Mà per l'organització de les festes de la patrona.
0: 7 i 6 minuts del matí. Quer Hernández és el control tècnic.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El creixement demogràfic i la gratuïtat del transport públic es tradueixen un any més en un augment del nombre de passatgers. Aquest creixement no té aturall i al primer semestre els busos interurbans a Mallorca han registrat un 8,7% més d'usuaris, arriben als 14 milions i mig. El Consorci de Transports destaca la implantació del servei d'aerotip durant els mesos de gener, febrer i març. Aquest servei que connecta diversos municipis en l'aeroport ha passat de ser utilitzat per 537.000 passatgers de gener a juny de 2025 a 787.000 els primers 6 mesos d'enguany.
4: I això suposa un increment de gairebé un 47%. Ara bé, s'ha de tenir en compte que respecte a l'any passat s'han afegit dues línies més que uneixen Manacor i el Port d'Alcúdia amb Son Sant Joan. La línia que ha crescut més ha estat la de Campos, amb 78.000 passatgers. La gerenta del Consorci de Transports de Mallorca és Lluïsa Serra.
11: El aerotip funciona tot l'any. Tenim, per exemple, la línia de Campos, que abans només s'operava en l'estiu, i tot, aquest primer semestre hi ha un creixement d'un 77% pels mesos precisament d'hivern, o sigui que són línies que han circulat per primera vegada en l'hivern i han suposat un canvi important perquè hi ha molts de residents que aquests mesos d'hivern han empleat l'aerotip per anar a l'aeroport.
0: Avui els serveis ferroviaris de Mallorca esperen finalitzar les obres dels nous tallers de Son Roland que afectaven la via 1. Per tant, a partir de demà preveuen recuperar les freqüències habituals i les dues andanes. Tot això l'espera que en els pròxims mesos s'incorporin més vagons en alguns convois a mesura que es vagin fabricant.
4: De fet, de cara a l'any que ve, els serveis ferroviaris de Mallorca preveuen incorporar de manera progressiva un vagó més a un total de 5 trens que passarien de 3 a 4 vagons i ampliarien així la seva capacitat de passatgers. Serveis Ferroviaris també ha comprat dos trens nous per millorar, diuen, l'eficiència del servei. Ho explica el gerent de l'empresa pública, José Ramón Horta.
3: Han anat superjustos, els freqüències que tenim anant superjustos de trens. Els trens han de tenir els seus períodes de manteniment, els seus períodes de reparacions, i això molt fa que per assolir les freqüències que tenim, doncs, anem justos, no, justíssim de trens, i hem de mantenir tenir un poc més de cotxera per poder donar aquests serveis amb tranquil·litat i fiabilitat.
0: Pel que fa a la utilització del tren i del metro durant els primers 7 mesos de l'any, de gener a juliol, els serveis ferroviaris de Mallorca han registrat gairebé 7 milions de passatgers. Si ho comparam amb el mateix període de l'any passat, representa un increment d'un 3%.
4: Però si ho desglossam per serveis, el creixement més gran en aquest primer 7 mesos de l'any es produeix al metro, amb una pujada de gairebé el 9% en el nombre de passatgers en comparació amb l'any passat, i s'arriba a gairebé el 1,5 milió de persones. Horta pensa que la prolongació de la línia fins al Parc Vit i la gratuïtat són els principals motius d'aquesta pujada.
3: Molta gent està, gràcies a la gratuïtat, doncs molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a un element prioritari a través de la seva rapidesa i la seva comoditat i la seva eficàcia.
4: Mentre que l'ús del tren de gener a juliol es manté pràcticament en les mateixes xifres, dels 5.400.000 viatgers el 2025 als 5.500.000 el 2026.
0: Precisament per saber quins són els hàbits de mobilitat dels ciutadans, connectem en directe amb l'estació intermodal de Palma. Allà hi ha Toni Sastre, que ha parlat amb usuaris del metro. Recordem que de gener a juliol aquest servei ha incrementat un 8,5 el nombre de passatgers en comparació amb el mateix període de l'any passat. Toni, bon dia, què és el que t'han explicat?
12: Bon dia, m'han dit que l'utilitzen de forma recurrent, de forma habitual, aprofitant la gratuïtat i per estalviar, tenint en compte els alts preus de la benzina. També asseguren que és molt còmode i que no s'han de preocupar a l'hora d'aparcar els seus vehicles privats. Això sí, alguns usuaris demanen que hi hagi una major sincronització entre metro, bus i tren i que durant els mesos d'estiu hi hagi més freqüències.
13: Jo visc a Lloreta, el GAF per tot. No tinc cotxe i, la veritat, què pens? Que m'agradaria que adaptessin els horaris, que s'ajuntessin tipus tren amb els metros, el tren amb els seus tips, perquè el fet d'arribar en el tren, haver d'esperar mitja hora en el següent perquè arribi tard, pues això és l'únic que... Però, sincerament, Mallorca verd que està molt bé comunicat.
14: Jo sempre que puc agafo el servei públic, primera per estalviar a benzina i segona per la comoditat. No has de parcar i és molt pràctic per jo. L'únic que protesta és un poc perquè ens estiu, m'ho han reduït molts horaris i m'ho ve un poc malament. Però bueno, estic molt contenta.
15: Faig feina de 10, de 11 a 6 del vespre i l'utilitzo per anar a la feina i me va molt bé perquè a part de que és gratuït i és accessible per la meva feina ja que està aquí en el centre.
12: Ja ho heu sentit, comoditat, estalvi són els principals valors que destaca la ciutadania. Ara bé, també hi ha alguna crítica que demana més freqüències i més adaptació i sincronització entre els diferents serveis. Hem de dir que aquesta primera hora del matí vos parla l'andana 7, els trens i els metros van plens, hi ha gent, però no ve sa, la gent va segur dels bancs habilitats, amb l'excepció d'alguna persona que va dret. I aquesta hora, i és que aquesta hora, segons la informació que hem pogut veure a una pantalla que facilita serveis ferroviaris, uns 2.000 usuaris ja han utilitzat el metro al tren, mentre que durant tot el mes d'agost ho han fet 658.000 persones.
0: Gràcies, Toni Dove, ja ho sentiu. En aquesta

0: Ara mateix és de cares cansades, com també d'algunes presses amb atenció per part dels passatgers a la informació dels seus vols. En aquests moments, les incidències són, podríem dir, de poca rellevància, amb menys de 10 vols amb retards de pocs minuts. I fent una comparació d'aquest darrer cap de setmana d'agost amb el de l'any passat, el volum de moviment s'ha mantingut molt similar al de 2025, amb una mínima caiguda de vols als aeroports de les Illes d'un 2%. Els passatgers que han pogut parlar amb ells ens han explicat que, com cada any, les vacances, diuen, es fan molt curtes.
1: Pues dura, como va a ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
2: No, claro, con ganas de volver porque pues acá tengo unos familiares. Entonces, con ganas de volver, claro. Muy rico todo.
3: Nosotros somos jubilados y nos vamos a estar a gusto. No tenemos que trabajar.
0: I un dia en el que s'esperen fins a 1.475 vols als aeroports de les Illes durant tota la jornada d'avui, el que suposa, respecte a l'any passat, quasi un 5% més de moviments.
4: Gràcies, Lluís. Són ara les 7 i 14 minuts. I avui l'atenció mediàtica serà posada també en un ple extraordinari del Consell de Menorca on es vota la proposta per modificar la llei de reserva de la biosfera. El canvi té l'objectiu de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
5: El nou marc normatiu permetrà posar un topall que en tot cas no afectarà els residents de les Balears, els treballadors de temporada ni tampoc els propietaris de segones residències. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, defensa que es tracta d'un canvi tècnic i necessari per aplicar la limitació amb garanties legals.
6: Hi havia competències que no són del Consell Insular. No disposava d'un règim d'autoritzacions, sí que permetia fixar un límit, però que el límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I per tant era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complien, no? I després el règim sancionador, que és una part molt important de sa limitació, era un règim que no incentivava en el compliment, no? amb multes que eren molt poc quantioses i per tant també s'ha modificat això.
5: Serà el ple qui haurà de concretar quants vehicles podran entrar a Menorca i durant quins mesos s'aplicarà la restricció.
4: Hi ha un altre punt de les Illes, a Cala Saladeta, a Sant Antoni i Eivissa, prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge. L'Associació de Joves de l'Illa ha convocat una xindriada popular per reivindicar l'ús per part dels residents de l'espai públic turistificat.
5: Espais com platges que denuncien que en temporada alta estan ocupats per turistes. Sentim algun dels assistents a la xindriada i també una turista que era present a la platja quan s'hi feia l'acció reivindicativa.
7: Necessitem recuperar el que és nostre per dret en aquest sentit, que és la terra on vivim i és de tots i per tant tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
8: No som en contra del turisme, perquè nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible i volem també reivindicar que volem espais per nosaltres.
9: Si és perquè te molesta que vengas entre d'altre sitio, tu no viajas. La verdad, esa es mi opinión. Yo no soy de aquí, tampoco quiero ofender a nadie de aquí, pero yo soy de Cádiz y yo también lo sufro.
5: Això després que dissabte el centre de Palma també va acollir una acció reivindicativa, una cadena humana amb prop de 1.000 persones prenent la fresca també per reivindicar l'ús de l'espai públic.
4: I ho destacàvem a la portada. Una persona ha mort i dues han resultat ferides en un accident avui vespre a Mallorca. El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per a la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo al quilòmetre 7,5.
10: Un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte, ha quedat atrapat a l'interior del turisme i ha requerit la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers han resultat ferits. Són una persona de 41 anys, ferida greu, a qui han traslladat a Son Espases amb un codi de politrauma, i un tercer pacient de 35 anys, ferit lleu en aquest cas i aquí enduït a l'Hospital de Manacor.
4: És el segon accident greu d'aquest cap de setmana a les carreteres de les Illes. La matinada d'ahir una dona de 28 anys va resultar ferida de gravetat a la carretera que va d'Eivissa a Sant Josep.
10: I roman ingressada a la planta de l'Hospital de Can Misses, es troba això sí estable dins la gravetat.
4: També dues turistes alemanyes de 34 anys i 42 anys han estat ingressades en estat greu a l'Hospital de Son Llatze després de ser trobades inconscients a la seva habitació d'un hotel de Serenal de Palma aquest diumenge. menys. La causa, segons les primeres investigacions, seria una intoxicació per monòxid de carboni.
5: Els bombers de Palma han detectat nivells elevats d'aquest gas dins l'habitació que no fa olor i provoca mal de cap, vòmits i pèrdua de la consciència. També ha resultat afectat lleument un treballador de l'establiment. Per prevenció s'ha evacuat a l'hotel

0: S'ha evacuat aquest hotel per ventilar-lo, tot i que a hores d'ara els clients ja han tornat a les seves habitacions, excepte la planta baixa, que ha quedat precintada. La Policia Nacional investiga ara els fets i s'apunta a una mala combustió de la caldera d'aigua calenta, el gas de la qual s'hauria filtrat pels conductes de ventilació.
1: I una dona de 57 anys ha caigut de 4 metres al nucli Manacorí de Porto Cristo, a Mallorca. En concret, ha estat en una zona rocosa de s'Estany d'en Mas.
2: La dona ha patit un traumatisme a les extremitats inferiors, a les cames, ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases. En el rescat han hagut de participar els bombers i també l'helicòpter de la Guàrdia Civil.
1: Justament avui vos explicam que augmenten els rescats per cops de calor i per deshidratacions durant l'estiu a Mallorca. Un ascens que, segons els bombers, es deu a les elevades temperatures d'aquesta temporada d'estiu, i això ha provocat manca operacions de salvament a les rutes senderistes concentrades sobretot a la Serra de Tramuntana. Del mes de juny a l'agost d'enguany, l'helicòpter de la Milana ha intervengut en 42 rescats, també en 17 intervencions amb incendis. Cristina Bausà, bon dia.
3: El coordinador del grup de rescat de muntanya dels Bombers de Mallorca, Pep Sabater, ha explicat a IB3 Ràdio el canvi que hi ha hagut amb la posada en marxa ara fa un any de l'helicòpter de la Milana. A més, s'han elevat les intervencions a les cales de més difícil accés de l'illa de Mallorca, com Cala Barques, Escaló, Desmoro o Cala Bòquer, amb rescats, sobretot, de traumatismes de cames i braços.
4: Tot el que s'ha de destacar és la reducció d'estem de resposta que tenim. Disposar d'un helicòpter propi dedicat a les emergències i en el rescat ens permet arribar molt més ràpid a les zones de difícil d'accés i evacuar la víctima o les víctimes amb una rapidesa i eficiència molt més alta.
3: Sabater destaca que l'ús de la Milana permet mobilitzar menys recursos en les operacions de salvament. Segons els Bombers de Mallorca, aquest estiu també han augmentat les intervencions més greus de lesions cervicals i medulars.
4: No, les diferències a l'estiu, el que tenim més, com que hi ha més afluència de persones i sobretot el que tenim són cop de calor. Sobretot aquest any hem notat un augment de cop de calor, deshidratacions, gent fatigada.
3: El mes amb més intervencions de l'helicòpter de la Milana va ser l'octubre de l'any passat, quan es varen fer 24 rescats, un repunt a causa de la baixada de temperatures i l'ascens de persones que inicien excursions, principalment a la Serra de Tramuntana.
1: I les altres temperatures que es registren durant l'estiu no només afecten les persones, també els medicaments. L'eficàcia dels tractaments farmacològics es pot veure alterada si no es conserven en espais secs i frescos. Els farmacèutics recomanen conservar-los a una temperatura estable.
2: Els armaris de la cuina i el bany són el lloc més habituals per guardar aquests medicaments, però cal evitar que puguin estar exposats a altes temperatures i espais amb humitat elevada. Maria Ferrat és la vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics.
5: Com pot ser, per exemple, un quarto de baño, no poden tenir els medicaments dins un cotxe, per exemple, perquè n'hi ha gent que té el botiquín a la guantera o en el maletero, doncs no. Alguns medicaments que són que la forma farmacèutica és més sensible a la calor, com per exemple són els òvuls o els supositoris.
2: Per això a vegades pensam a posar-los dins la gelera, tot i que tan sols es recomana refrigeració d'uns medicaments concrets.
5: Els medicaments que de vora el que és el numerito del Codi Nacional du una estrella de refrigeració. Tots aquests medicaments han d'estar dins la gelera. Les insulines, després n'hi ha alguns inhaladors, vacunes, també són molt freqüents que estiguin dins la gelera, probiòtics.
2: En general, els medicaments s'han de guardar espais amb una temperatura ambient d'entre 15 i 25 graus.
1: Passen ara 22 minuts a les 7.
6: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
7: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
1: I continuem ara a l'informatiu matí parlant d'habitatge, la nova convocatòria del boll de lloguer jove del govern que pretén facilitar l'accés a un habitatge o habitació de lloguer als menors de 35 anys s'obri demà dia 1 de setembre. L'ajuda, finançada amb fons del Pla Estatal d'Habitatge, cobreix fins a 250 euros mensuals durant 2 anys. Entre els requisits, no superar els 25.200 euros d'ingressos per a unitat de convivència i no tenir cap habitatge en propietat. I encara un requisit més que suposa un dels principals obstacles, el topall de lloguer de 900 euros per a un habitatge i de 450 euros per a una habitació.
3: Una condició que ha deixat fora de l'anterior convocatòria bona part dels possibles sol·licitants quan la mensualitat mitjana a la comunitat frega els 1.500 euros, segons dades de juliol del portat immobiliari Idealista. De fet, dels 4,8 milions pressupostats l'any passat, només se'n van concedir prop d'un milió. És a dir, un 79% va quedar sense adjudicar. Així ho explica la problemàtica José Francisco Reinés, director general d'Habitatge del Govern.
8: Aquesta circumstància el que ha provocat és que molts de joves que potser estan vivint a lloguers que són més alts de 900 euros han quedat fora d'aquesta ajuda. Això és una reivindicació que nosaltres ja hem fet des de quasi l'inici de la legislatura de poder augmentar aquest límit de 900 i passar-lo a 1.200.
3: El darrer pla d'habitatge estatal ja ha elevat aquest topall fins als 1.000 euros, però encara no se pot aplicar aquesta convocatòria perquè falta signar el conveni entre administracions. Ara mateix, l'única manera d'elevar el límit és mitjançant convocatòries pròpies com la que va aprovar Catalunya el passat mes de juny. Reinés es mostra, però, positiu respecte de les negociacions amb el Ministeri per poder augmentar el topall en properes convocatòries.
8: Han tingut una acollida positiva en quant a la petició, el que passa és que ara falta la signatura d'aquest conveni, que segurament serà a final d'any.
3: Una situació que critiquen les entitats que defensen el dret a l'habitatge és Miquel Duran, portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma.
9: Les administracions van sense pilota i se culpen mútuament, però al final no estan donant una resposta a les problemàtiques que té el jovent per emancipar-se. O sigui, com deia, la convocatòria fins al lloguer no s'ha matit 900 euros, però esperant que a dia d'avui no en trobem que estiguin per davall de 2.400 ni 500.
3: Tant el Sindicat d'Habitatge de Palma com el d'Inquilins i Inquilines d'Eivissa i Formentera qüestionen també la lògica d'aquest tipus d'ajudes. És Dani Granda, portaveu de l'entitat de les Pitiuses.
10: Lo que estamos haciendo dando ayudas es mantener la burbuja de los precios, ya que subvencionando a los caseros para que puedan seguir manteniendo los precios elevados que mantienen.
3: La convocatòria del bo de lloguer jove estarà oberta des de demà i fins dia 30 de setembre. Trobareu tota la informació a la pàgina web del govern.
1: I la xifra de persones que s'autoprohibeix entrar als establiments de joc que assoleix un nou màxim a les Balears són 323 homes i 36 dones que s'han vetat a si mateixes l'entrada a casinos, a bingos, a cases d'apostes i sales de joc segons les dades del govern d'aquest mes. És la xifra més alta, Toni, del registre autonòmic i la tendència va en augment.
2: Si el 2024 eren unes 230 persones, ara ja freguen atenció als 360 inscrits que volen fer front a la ludopatia. Per contra, les baixes per eliminar la prohibició són una minoria. Enguany només hi ha hagut un sol cas. Una de les raons és que mentre la d'autoprohibir-se l'accés a les sales de joc és gratuït, donar-se de baixa d'aquest registre costa 235 euros. De fet, un dels requisits que exigeix Projecte Home per començar la teràpia contra l'addicció del joc és donar-se d'alta en aquest registre. És una primera barrera, així eviten temptacions a l'addicció, però els experts adverteixen, no ha de ser l'única. Olga Oliver és terapeuta de l'entitat.
11: Aquesta persona té moltes dificultats de poder manejar aquestes ganes intenses de jugar. Llavors, l'autoprohibició no és la solució, però és una barrera molt important que ajuda molt a controlar els estímuls que poden desenvolupar una addicció.
2: El registre implica quedar exclòs a l'accés dels establiments, modalitats de joc subjectes a aquest control. De fet, el control es fa directament a l'entrada dels salons amb màquines que comproven el DNI, el contrasten amb aquest registre d'autoprohibits. La patronal assegura que en els darrers 5 anys no han detectat cap incidència. Miquel Àngel Riera, portaveu de sales de joc Sareip.
12: I has de passar el teu DNI i a partir d'aquí la màquina te fa un reconeixement facial i te dona accés. Si no és així, la màquina no te deixa.
2: A totes les illes, 80 persones estan actualment en tractament per a una addicció comportamental. Entre un 65 i un 70% tenen problemes relacionats amb el joc presencial.
1: En aquests darrers minuts, abans de les 7:30, fem una repassada al que destaquen avui les portades dels diaris de la premsa. Començam aquí a les Illes, a les Balears, amb un protagonista clar, el ciclista mallorquí Enric Mas, sense perdre de vista, però, Toni, les protestes contra la massificació a les Pitiüses.
2: És així, són les dues fotografies que trobem avui a la premsa. Enric Mas, després de setmanes de bona feina, va coronar l'Alta Aitana. Ara mateix és el màxim aspirant a endur-se en la Vuelta i la portada d'última hora és pràcticament un pòster d'ell celebrant la victòria just a l'arribada, fent que la resta de temes siguin menors, els deixa per petites columnes. Diari de Mallorca, per la seva banda, amb una portada més convencional, posa una fotografia semblant també, però centrada, amb horitzontal, deixa clara la importància del fet, però afegeix un altre titular. Diu que les Balears redueixen un 10% l'ús d'antibiòtics i que és una de les comunitats amb menor consum. A baix, foto petita del Mallorca, que va fer 3 gols al Ceuta. Precisament aquest nom, Ceuta, el sentirem en diverses ocasions més a la premsa, però parla estrictament de futbol. I just aquest és el tema que comanda el Mallorca Diario, parlant ja dels digitals. Futbol diu també que l'equip recupera bones sensacions. També ho fa l'equip de govern del PP a Cort, segons OK Baleares, que confia a repetir valia les properes eleccions. I ara Balears tanca dient que diversificar és possible segons els pots que s'han atrevit a sortir, diu, del monocultiu turístic. I enllaça això amb això que dèiem del periòdico, que parla de la xindriada, d'un berenar de xindria que feren a la platja per protestar contra la massificació. Ho treu també gros el diari, que afegeix que els talls de llum redueixen un 10% la feina de les dessaladores. I parlant de platges, Menorca també diu que la meitat de socorristes no tenen llicència.
1: Això, la premsa local a l'estatal, del que es parla sobretot és de Ceuta, però també destaca la primera fotografia de Maduro, des que va ser empresonat.
2: És així, ho deien, que aquest nom sonaria molt al de Ceuta. El País, per exemple, adverteix en titular a mitja portada que intel·ligència avisa de noves mobilitzacions a Ceuta i Melilla, l'altra meitat per la fotografia de Nicolás Maduro. El Mundo, en canvi, prefereix parlar d'Enric Mas guanyant l'etapa. Treu la mateixa fotografia que el diari és d'aquí i explica que el desastre de Ceuta passa factura a Sánchez amb una enquesta i que aguditza l'enfonsament del PSOE. També ho diu l'ABC, La Vanguardia tria en aquest cas la fotografia de Nicolás Maduro.
6: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 7:30. Resumim les principals qüestions d'actualitat d'aquest matí de dilluns. Creixen el nombre de passatgers en el transport públic a Mallorca el primer semestre. Els busos interurbans han registrat gairebé un 9% més d'usuaris i arriben als 14,5 milions.
0: També s'incrementen un 9% els viatgers del metro en els primers 7 mesos d'aquest 2026. José Ramón Horta és el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca.
13: Gràcies a la gratuïtat, pues molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a un element prioritari atès a la seva rapidesa i a la seva comoditat i a la seva eficàcia.
0: Els usuaris reconeixen que els és un servei útil, tot i que voldrien que els horaris fossin més pràctics.
14: M'agradaria que adaptessin els horaris, que s'ajuntessin tipus tren amb els metros, el tren amb els seus tips.
15: L'únic que protesta és un poc perquè, insistiu, ens han reduït molt els horaris i ens ve un poc malament, però bueno, estic molt contenta.
16: Faig feina de 10, de 11 a 6 del vespre i l'utilitz per anar a la feina i me va molt bé perquè a part de que és gratuït i és accessible per la meva feina ja que està aquí al centre.
1: I de l'agenda d'aquest dilluns destacam el ple extraordinari avui del Consell de Menorca que vota la proposta per modificar la llei de reserva de la biosfera.
0: Un canvi que té com a objectiu permetre la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa. El nou marc normatiu permetrà posar un topall que en tot cas no afectarà els residents de les Balears, els treballadors de temporada ni els propietaris de segones residències.
1: I avisa a Cala Saladeta, prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge en aquesta platja de Sant Antoni. Feien una xindriada popular convocada per l'Associació de Joves de l'Illa.
0: Els participants reivindiquen l'ús per part dels residents de l'espai públic turistificat, espais com platges que denuncien que en temporada alta estan plens.
17: Tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
18: No som en contra del turisme, per cap. Nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible.
1: I l'actualitat d'aquestes darreres hores també ens deixa una nova víctima mortal en accident de trànsit. Ha estat a Mallorca una persona mort i dues més han resultat ferides avui vespre.
0: El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per a la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7,5.
1: I la crisi migratòria de Ceuta marcarà l'agenda política i mediàtica d'aquesta setmana, tot quan es compleix un mes de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
0: Avui es tanca la roda de compareixences al Congrés dels Diputats per retre compte de com s'ha gestionat la situació. Seran amb les compareixences de la titular de Joventut i Infància, Sira Rego, i la màxima responsable d'Igualtat, Anna Redondo.
1: I d'aquí uns minuts, aquí a l'informatiu matí, repassarem també les novetats de la nova programació d'IB3 Ràdio, en canvi, sobretot, als hora baixes i vespres.
0: Tento el passa de 3 a 5 i després agafa el relleu al programa Xiu Xiu fins a les 7 del capvespre. Després de l'informatiu vespre, a les 8... tocarà entre avui i demà fins a les 10. Tot seguit, hi haurà el programa cultural d'aquesta casa, l'Aviador.
1: Pel que fa al temps, avui tindrem un dia, una jornada assoleada. Xesca Cifra, bon dia.
19: Bon dia, sí, jornada tranquil·la pel que fa al temps. Ja començava amb el cel gairebé destapat, qualque boirina ara mateix a l'interior de Mallorca, però ràpidament es desfarà. Després tindrem cel clar, amb creixement de qualque núvol d'evolució a punts de l'interior de Mallorca, també a l'interior de Menorca, però serà avui poca cosa. A Eivissa i a Formentera tindrem el cel gairebé destapat durant tota la jornada. Avui el vent bufarà de component nord. Això farà que, sobretot a darrera hora, ja tinguem radals amb maror, amb ones en torn d'un metre d'altura a punts del nord de l'arxipèlag, que la resta, situació molt tranquil·la, mar rissada i marejol. I la temperatura, avui en tenim mínimes bones de dur, molt de casos per davall dels 25 graus, i la temperatura màxima serà semblant al que vàrem tenir ahir. Puja una mica a punts del nord de Cadilla, i voldria dir baixen al nord de Cadilla a causa d'aquesta entrada de vent de component nord, però pugen a punts del sud. En tot, tindran temperatura entre els 30 i 35 graus segons l'indret en què ens trobem. I demà continuarem amb aquesta situació de temperatures semblants, però amb més núvols. Arriba núvols demà i pols en suspensió. De moment, 25 graus a Palma, també a Ciutadella i a Eivissa, 23 graus a Sant Francesc, 24 a Maó.
20: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.

0: He de pensar en la informació esportiva avui amb un nom propi, el d'Enric Mas, que ha guanyat la novena etapa de la Vuelta a Espanya i es postula com a favorit al triomf. Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia. El ciclista artenenc reforça el seu lideratge després d'exhibir-se als 187 quilòmetres de la novena etapa en pujada a l'Alta Aitana de primera categoria. Ho va fer amb un temps de 5 hores, 10 minuts, 40 segons per davant d'Oscar Onley i de Primo Roglic. Sentim Enric Mas agraint la feina de tot l'equip Movistar.
2: Ahora entiendo a Tadej, el mayote de Alas. No, hoy ya habéis visto el equipo, creo que hemos estado de 10 en todo, desde ayer a la tarde hasta ahora. Creo que el equipo ha hecho un trabajo de 10, hemos estado súper calmados todo el tiempo, hemos controlado la situación creo que muy, muy bien.
1: Enric Mas, que estrenava el mallot vermell, va guanyar una etapa a la Vuelta 8 anys després. La darrera vegada va ser el 2018, en aquella edició va acabar segon al podi final. Ara, amb 31 anys, Enric Mas s'aferra una nova oportunitat i vol fer història a l'artenenc, cerca el que seria el seu primer triomf a una gran volta.
2: De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera. He surtido ilusionado como un niño pequeño desde la salida y poder ganar con el maillot, os aseguro que es una sensación muy, muy especial.
1: Enric encapçala la classificació a 1 minut i 18 segons del segon, que és Roglic. Avui hi ha jornada de descans a la Vuelta. En futbol, el Mallorca ha sumat una nova victòria guanyant per 3-0 el Ceuta. És el segon triomf consecutiu a Son Moix en un partit on es varen estrenar els davanters Adrián Fuentes i Adam Buxa. El primer gol el feia Àlex Sala al minut 20 de partit i ja la segona part, al minut 50, Fuentes feia el segon i el tercer definitiu era obra de Buxa al minut 89. Sentim l'entrenador Luis García parlant de l'estrena dels seus davanters.
3: Sí, la verdad que muy, muy contento por ellos, muy contento por los dos. Adam acaba de llegar, como quien dice, y Adri lo venía buscando de hace tiempo. Creo que la mejor receta es no parar, insistir y él en este caso no ha parado, se lo merece más que nadie.
1: Adrián Fuentes, cuestionat per no haver marcat les dues primeres jornades, parla del lliberament.
4: Soy consciente, al delantero se le va a criticar por los goles y aunque para mí es muchas más cosas aparte del gol, creo que también lo que dices tú pues también te libera un poco, te suelta más y yo creo que ese es el camino, seguir trabajando, insistiendo y con trabajo todo llega, pienso.
1: A més, ahir també es varen jugar l'Andorra 0 i Eibar 1, el Cádiz 1, Valladolid 1 i el Córdoba 1, Granada 3. Per avui tancaran la jornada quan siguin les 7 el Burgos Real Societat B i a les 9:30 el Celta B Castelló. Recordem que el pròxim partit del Mallorca serà aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Eldense. Més futbol, perquè l'UD Eivissa va encetar ahir la temporada a la primera federació i ho va fer amb derrota per 3-2 al camp de l'Antequera. L'equip blau-cel, tot i remuntar el 2-0 en contra inicial, no va poder sumar els primers 3 punts del curs. Pel que fa a la primera divisió, ahir el Real Madrid va golejar 4-0 al Màlaga, el Deportivo de la Coruña de l'Eivissa, en Leo Román, va guanyar 3-1 al València, el Celta de Vigo va perdre 0-2 contra l'Atlètic Club de Bilbao i avui tancaran la jornada a la màxima categoria l'Osasuna Getafe i el Barça Rayo Vallecano. I pel que fa a la primera divisió femenina, el Barça de les mallorquines Catacoy i Patrick Jarro va golejar 5-0 al Tenerife en la que era la primera jornada del curs amb ambdues futbolistes mallorquines a l'11 titular. En motociclisme, el Gran Premi d'Aragó, Izan Guevara va acabar segon. El pilot de Sindioteria continua així, segon també a la classificació general i li retalla 10 punts al líder, que és Manuel González. La cursa la va guanyar Alonso González. Sentim Izan.
5: Me siento increíblemente contento. Creo que ha sido un fin de semana bastante bueno. Contento con esta segunda posición igualmente. Creo que el ritmo ha sido una locura. Espero que el aficionado haya disfrutado esa última vuelta con la pelea con David Alonso. Yo la he disfrutado mucho desde dentro, orgulloso de todo el equipo. El trabajo que estamos haciendo es bastante bueno. Si seguimos en esta línea, pueden llegar cosas bonitas de cara a final de año.
1: A MotoGP, 12a plaça pel mallorquí Joan Mir en una cursa que va guanyar Marc Márquez. Mir tanca un cap de setmana complicat per a ell i ara toca pensar ja en San Marino d'aquí a 2 setmanes. En tennis, Jaume Munà va superar la primera ronda del US Open guanyant en 5 sets el francès Terence Atmane. El tennista santanyiner va començar perdent els dos primers sets, 6-7 i 3-6, i va protagonitzar una gran remuntada guanyant les tres següents mànigues en parcials de 6-1, 7-6 i 7-5. Munà jugarà la segona ronda contra Arthur Rinderknecht aquest pròxim dimecres. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar per 2-3 el Benfica en el segon i darrer partit del torneig Masters Futsal de l'Algarve, en gols d'Alisson, Carlos Gómez i Charuto. El pròxim repte del Palma serà la Supercopa d'Espanya el cap de setmana que ve.

0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: I són ara les 7:42 minuts. Continuem el repàs de les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns a IB3 Ràdio. El Pla Especial d'Infraestructures d'Escopinar, aprovat inicialment pel Consell de Formentera, ordenarà urbanísticament aquest nucli i permetrà complementar els serveis pendents amb millores en els carrers, en els aparcaments i també les xarxes d'aigua i de sanejament. Ens ho explica Elena Trinidad.
1: L'expedient per desenvolupar el pla d'aquest nucli es va iniciar l'any 2017. Amb ell es pretenen aconseguir millores en els vials, aparcaments, infraestructures i serveis bàsics. Ho explica el conseller de Territori i Infraestructures de Formentera, Javier Serra.
2: Que suposarà la reforma i millora dels vials, de les voreres, dels aparcaments, de l'enllumenat, de serveis en general, a més de millorar la mobilitat a l'interior del nucli, així com la cessió en el Consell de les infraestructures i espais lliures corresponents.
1: Després d'una aturada de 9 anys, el Consell ha reactivat el projecte que deriva del desenvolupament d'una unitat d'actuació que han d'impulsar els promotors.
2: Passarà a exposició pública durant un mes i llavors portaran a l'esplenari per l'aprovació definitiva. Una vegada s'aprovi definitivament, ja la propietat podrà acabar de desenvolupar totes les obres que té que fer de millora i esperam que sigui durant l'hivern que ve.
1: Veïns i treballadors de la zona veuen les actuacions necessàries.
3: Una reforma se li vendria bé perquè està de molt muchísimos baches, la gravilla y tú haces la rueda de los neumáticos pedazos y luego la dirección porque se contradice, porque como tengo un lado coche no puede moverte.
4: Els lloguers estan damunt la carretera, els cotxes aparquen damunt la carretera, els autobusos no poden passar, els taxis tampoc i a més desfan el cotxe. O sea, si de veritat s'ha aprovat per fer uns aparcaments i tal, benvingut siga, però jo ho vull veure, perquè no sé on es faran aquests pàrquings.
1: El pla no preveu incrementar les places turístiques, sinó ordenar i completar l'àmbit urbà existent, segons han remarcat des del Consell de Formentera.
0: I a Ciutadella, l'Ajuntament invertirà més de 80.000 euros per fer netar una parcel·la a la platja Gran, on s'hi han detectat algunes espècies invasores. Aquestes plantes danyen la vegetació autòctona i també modifiquen la composició química del sòl.
5: Entre les espècies detectades hi ha un arbre procedent de l'Àsia Central que es va introduir a l'illa segle XIX. Justament ara, la construcció de la carretera general de Menorca, el consistori ha signat un conveni amb el Consell per la llei de reserva de la biosfera, que inclou altres mesures amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat de parcs i de jardins de la ciutat, tal com explica Pere Fiol, que és regidor de Medi Ambient, Jardins i Zones Verdes de Ciutadella.
6: La eliminació de la gespa de subalisc de la plaça d'Esborn, a part de que la gespa sabem tots que és un element urbà d'alt consum hídric i la política actual de l'Ajuntament consisteix en eliminar tots aquells espais de gespa que es puguin anar eliminant i substituir per altres elements de jardineria que no precisin d'aquesta gran aportació hídrica.
0: I el govern ha aprovat un nou decret per actualitzar i per simplificar la normativa de les 16 confraries de pescadors que hi ha a les Balears, que regula el funcionament d'aquestes entitats des del 1995. La nova norma incorpora les aportacions dels mateixos professionals de la mà i adapta la regulació a les formes de fer feina, especialment pel que fa a la burocràcia. Ho ha explicat a la Gran Vida d'IB3 Ràdio el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonat.
7: No s'hi tant de paper, dir que moltes coses ja les puguin fer d'una altra manera, que les coses ja vagin més senzilles, aprofitar les noves eines i fer tota aquesta feina. I la veritat, entre ells també la burocràcia interna dins la seva organització també se simplificarà.
0: El mateix decret també modifica tres normes que estan relacionades amb el busseig professional i recreatiu. A les Balears hi ha una setantena de centres de busseig i els canvis adapten la normativa autonòmica a l'estatal i potencien la col·laboració amb entitats científiques.
7: Per exemple, la normativa estatal ja havia llevat la necessitat de certificats mitges, havia llevat la necessitat d'haver de tenir unes càmeres hiperbàriques per poder practicar aquestes modalitats, aquest esport, en una paraula. Tot això se regula, s'incorpora a la normativa autonòmica i torna a ser el mateix, un tema de simplificació administrativa, de llevar burocràcia, anar per aquesta dinàmica que el govern està apostant per les declaracions responsables i la facilitat en les tramitacions.
0: El govern també defensa que el sector pesquer de les Balears és referent en gestió i en protecció de la mà. I un total de 27 persones migrants d'origen magrebí han arribat aquest diumenge a Formentera Estat a bord de dues embarcacions diferents.
5: Tot això, segons ha informat la delegació del govern. Les embarcacions s'han interceptat al migdia a les zones de Sestofador i també el torrent de Salga. Aquestes dues noves arribades se sumen a la de 17 migrants més que varen ser rescatats dissabte a la mateixa illa.
0: I la crisi migratòria de Ceuta marcarà l'agenda política i mediàtica d'aquesta setmana, tot quan es compleix un mes de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Avui es tanca la ronda de compareixences al Congrés dels Diputats per retre comptes de com s'ha gestionat la situació. A les 11 del matí serà el torn de la titulada Joventut i Infància, Cira Rego, i ja a l'hora baixa, a les 4, intervendrà a la Cambra Baixa la màxima responsable d'Igualtat, Ana Redondo. La compareixença més esperada, però, serà dimecres a càrrec del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Mentrestant, el malestar ciutadà i la tensió política continuen.
8: El Partit Popular ha tornat a carregar contra el govern central per la gestió de la crisi i acusen l'executiu espanyol de ser incapaç de governar i d'estar de vacances mentre, segons ells, la sobirania nacional estava en risc. Elías Bendodo és el subsecretari de Política Autonòmica i Municipal de la formació.
9: Mientras la sobirania nacional estaba en riesgo, el gobierno de Sánchez estaba de vacaciones. Nada, ni siquiera esos 70.000 violentando nuestra frontera le hicieron levantarse de la hamaca. Hasta un mes después no reaccionó. Pero el mes de Ceuta es el que ha desnudado definitivamente la incapacidad y la nula gestión de este gobierno.
8: En paral·lel, ahir centenars de ceutins varen tornar a sortir al carrer per protestar contra el que consideren invasors. Varen recórrer els carrers del centre de la ciutat i varen acabar davant la delegació del govern.
10: Solamente queremos que se vaya. Una cosa que el pueblo es nuestro. Nosotros somos caballas, pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestras cosas. Tú vas a un hospital y te tienes que pegar 3 horas porque lo estás atendiendo a ellos. No, señor. Hombre, no es que no somos racistas, es que ya no podemos más.
11: Nada, crispada y con muy mala gana de coger al gobierno y de decirle lo que se merecen.
12: El gobierno de Marruecos trata a su gente a palo y los manda a que se ahoguen. Y el gobierno de España lo que nos maltrata psicològicamente.
8: Això ha estat aquest diumenge hora baixa, però hi ha hagut concentracions durant tota la jornada. Al matí va arribar a les costes de la ciutat l'anomenada Armada de la Solidaritat, integrada per un centenar d'embarcacions amb l'objectiu de dir als ceutins que no estan sols.
13: Que sabemos, conocemos, queremos entender que Ceuta es España, Ceuta ha sido invadida, España ha sido invadida, y tenemos que tratar de pedir que el gobierno actúe y expulse hasta el último invasor que entró el día 30 de julio.
8: Centenars de residents els han rebut a la Badia Sud amb banderes d'Espanya. I després ha dut a terme una concentració motera, però les concentracions no aturen. Dimecres, que és el dia de Ceuta, s'han convocat manifestacions en suport a la ciutat autònoma arreu d'Espanya.
0: Per cert, que s'ha ordenat presó provisional per 4 de les persones que varen atacar una patrulla de militars la matinada de divendres a dissabte.
8: Els detinguts mantenen que són innocents i aleguen que varen ser altres immigrants que varen pegar les pedrades als militars deixant ferit a un sergent. El Ministeri Fiscal demana per a ells 4 anys de presó per atemptat i 2 per lesions, així com també reclama que aquestes penes siguin substituïdes per l'expulsió d'Espanya durant 5 anys.
0: I enmig d'aquest context, el govern central preveu una injecció econòmica milionària. Està previst que el Consell de Ministres de demà s'aprovi un pla d'emergències que preveu ajudes directes a les pimes, al turisme i reforços en sanitat i educació valorat en 165 milions d'euros. Això se sumarà a la inversió de 180 milions ja anunciada pel Ministeri d'Economia. I de la crònica internacional, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran després de gairebé un mes sense registrar bombardejos i han mort al manco 2 persones.
5: Han dut a terme un atac de precisió contra 2 plataformes iranianes a l'illa de l'Arak preparades per llançar coets carregats amb mines marines contra l'estret d'Hormuz. Ho ha confirmat el Comandament Central dels Estats Units, qui també ha assegurat que era una amenaça imminent. El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha avisat que respondran de manera contundent a aquestes agressions. Ha afirmat afirmat que no cercen la guerra, però insisteix en que no quedaran de mans creuades.
0: I les autoritats nepaleses asseguren que han contactat amb els tres espanyols que es trobaven en parador desconegut després de la riuada. Hi ha més de 3.000 desapareguts, entre els quals devers 500 turistes. La xifra de morts continua augmentant.
8: I ja en són més de 800 als dos costats de la frontera. Mentrestant, es manté la vigilància sobre la resclosa natural formada pel despreniment de fang i roques, encara que els experts confirmen que el risc de trencament sobtat s'ha reduït.
0: I han detengut tota la tripulació del ferri que ha naufragat aquest diumenge a Xipre i ha provocat la mort del manco 8 persones i 23 de desaparegudes. Mentrestant, continua la recerca dels passatgers que podrien continuar atrapats a l'interior de la nau.
5: El ferri cobria la ruta entre el nord de Cerinea i el sud de Turquia, amb 267 persones a bord. S'ha enfonsat en només 12 minuts després de rebre l'impacte de dues fortes onades a 4 milles de la costa. L'aigua ha entrat ràpidament per una via a l'aixecament del casc i molt de passatgers s'han hagut de llançar la mà. Les autoritats han obert ara una investigació, han detingut 8 membres de la tripulació a la recerca per mar i aire dels desapareguts i participen també drons, avions i efectiu de l'exèrcit turc, mentre que el buc roman encara enfonsat a més de 500 metres de profunditat.
14: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Set i gairebé 53 minuts. Es compleixen 90 anys de la Guerra Civil Espanyola i el municipi d'Artà, Mallorca, ret homenatge als 11 veïnats que van perdre la vida en un dels primers bombardejos del conflicte. S'ha programat tot un cicle amb xerrades, una ruta pels punts afectats i també el testimoni dels familiars de les víctimes. Ens ho explica Laura Benrell.
15: Era el 31 d'agost de 1936 quan dos projectils llançats per l'aviació italiana van impactar al poble, provocant importants danys i deixant una pèrdua a moltes famílies artananques i d'arreu del llevant mallorquí. Paula Ginart, la regidora de Patrimoni d'Artà.
16: Molt importants, que tothom té una pèrdua i els descendents de les víctimes han de tenir molt present sempre aquest fet. El germà del meu padrí és una de les víctimes dels bombardeig i que nostre sempre se n'ha parlat del tio Vial que va morir a les bombes. Vull dir, va ser un fet bastant traumàtic. Hi ha famílies que van perdre dues i tres persones de la mateixa família. Vull dir, va ser molt traumàtic.
15: A tots se'ls recordarà avui amb una ofrena floral a les 10 del matí, el dia i l'hora exactes en què van caure aquestes bombes. El lloc escollit és precisament davant la placa commemorativa on estan enterrades les víctimes. L'historiador Toni Picazo en posarà el context d'aquests fets en una xerrada dissabte que ve al Teatre d'Artà abans de la taula rodona que faran els familiars.
17: Pensa que estaven en guerra civil, hi havia la por de republicans de que els represalien. Hi havia la por també de la família, del poble, que tornessin a repetir aquella situació de bombardeig. Hi havia la por per desembarcament d'en Baró, que també estava molt a prop, a la zona de Sant Cervera. Per tant, hi havia, era un moment en què hi havia moltes pors.
15: El debat sobre aquest bombardeig continua viu ara, amb opinions confrontades sobre la intenció al darrere.
17: El que varen dir les autoritats d'aquell moment és que va ser un accident, que va ser per error. Això és la versió oficial. Jo tinc els meus dubtes que els italians s'equivocassin tant. Pens que estaven fent proves. Fins a quin punt aquest bombardeig ja era efectiu damunt la població civil. Que primer va ser aquí i després serà... Ja a gran format seria en el País Basc, no? Concretament a Guernica.
15: En l'anterior legislatura es va iniciar un expedient per dedicar pedres de la memòria a aquestes 11 víctimes mortals d'Artà. L'Ajuntament no ha rebut cap notificació encara i la iniciativa segueix en marxa com a gest al record d'uns veïnats que van perdre la vida.
0: I en aquests darrers minuts, abans de les 8 del matí, vos faim un repàs de la nova programació d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio.

0: Ja haureu notat que les músiques i l'estructura de l'informatiu matí ha canviat una mica. Això és perquè IB3 Ràdio estrena temporada i, com ens explica el director Dani Barjakova, l'encetam carregats de ganes.
1: La veritat és que estem molt il·lusionats amb la nova temporada radiofònica 2026-2027, una temporada que arriba en canvis importants a la nostra grella, que bàsicament el que persegueixen és estar a prop dels ciutadans i respondre a les inquietuds, a les preferències i a les necessitats dels nostres oients.
0: Uns canvis que, Toni, ara vos explicam i que notareu especialment als hora baixes.
2: És així, sobretot després de l'informatiu migdia, que arribarà de 3 a 5, Tèntol, i des d'ara, més prest, Xiu Xiu, ja ho sabeu, amb Inés Mateu i en Xavi Oliver.
3: Molt important que a partir d'ara la gent ha de saber que no mos ha de posar hora de sopar, sinó que si mos volen escoltar és hora de berenar, hora de bereneta, com diuen a Menorca.
4: Bueno, i berenarem amb els col·laboradors habituals. Potenciarem sobretot els xiu-xius, veureu xiu-xius a les totes, com sempre, ja ho sabeu.
2: I amb ells arribarem després de berenar, ja ho heu sentit, a l'informatiu vespre, i en acabar farem la transició entre avui i demà. Ho farem amb Araceli Bosch, també més prest, de les 8 a les 10 de la nit.
5: Novetats són moltes, però seguirem estirant el fil de la paraula polisèmica. Incorporàvem en Aina Marc i en Juny Cortes a l'equip d'entre avui i demà. I començarem cada dia amb una secció de gastronomia, que se dirà el sopar d'avui i el tàper de demà.
2: I ja ho veus, amb el tàper de l'endemà llest, per tot preparat, serà el moment, els vespres, de parlar de cultura.
1: La cultura, importantíssima en aquesta casa, tindrà també el seu espai, l'Aviador, programa consolidat, que estrena Franja, que arribarà cada dia entre setmana a les 10 del vespre.
0: I tot això sense perdre l'atenció en uns altres dos puntals de la ràdio, com són els esports i, per suposat, la música.
2: I és que IB3 Ràdio sempre ha destacat pel seu compromís amb l'esport, ja ho sabeu, amb tots els esports, però no cal dir-ho, especialment amb atenció pel futbol, pel Mallorca, per narrar l'ascens a primera, tant de bo sigui així, una vegada més, com a mínim, a Esports 3 en Joc, hi posaran tot l'equip per explicar-ho, tal com explica Marta Sampas.
6: Esports 3 en Joc, la novetat principal és que el Mallorca malauradament juga a la segona divisió, però l'equip d'Esports 3 en Joc, el programa, vol continuar sent un programa de primera i per això tractarem un any més de seguir entretenint els nostres oients amb dues hores de prèvia, amb el millor contingut d'entreteniment, amb els nostres col·laboradors que fan que això sigui més fàcil.
2: I pel que fa a la música, la gran novetat seran els directes exclusius per tots vosaltres. Ens ho explica el coordinador musical, Joan Trias.
7: A IB3 Música continuarem comptant amb el talent dels músics i artistes de les Balears a través de les nostres diferents propostes. Les seqüències sonores, la peixera, continuaran mostrant un poquet aquesta escena musical illenca i hi afegirem el que hem batejat com a escriptoris sonors. Seran uns semiacústics que començam a enregistrar a Binissalem, a la Casa Museu Llorenç Villalonga.
2: I IB3 Ràdio, ja ho sabeu, sempre té la vista posada al futur, als nous llenguatges.
1: També tenim estrenes importants, programes que s'incorporen com Ni Fake Ni Fum, que és un programa per parlar de fake news, d'aquelles notícies que a vegades són certes, a vegades no, i crec que és important també fer una mirada crítica sobre l'actualitat.
2: I també podcasts. El primer de tots s'estrena d'aquí a poquet i es diu La Campana.
8: Començam La Campana, un videopodcast per crear un espai de conversa amb joves que han patit càncer.
2: Parlant del que importa, per intentar que amb nosaltres estigueu informats, entretenguts i que, com sempre, que pugueu sentir-nos a prop i sempre. La nova temporada 26-27 comença avui a IB3 Ràdio.
9: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, són ara les 8. I avui és dilluns, 31 d'agost, dia per a molts de tornada a la feina, per a d'altres, darrera jornada de vacances o bé d'inici de l'aturada estival.
10: Pues dura, como va a ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
11: No, claro, con ganas de volver porque pues acá tengo unos familiares, entonces con ganas de volver, claro. Muy rico todo.
0: aquest retorn a la rutina es nota en el transport. En aquesta hora hi ha molt de moviment, el tren, el metro i els autobusos de les Illes, també l'aeroport de Palma, on serem en directe d'aquí uns minuts. Un transport públic que continua augmentant els passatgers per mor del creixement demogràfic i de la gratuïtat. El primer semestre de l'any, els busos interurbans de Mallorca han registrat gairebé un 9% més d'usuaris, arriben als 14 milions i mig. També s'han incrementat un 9% els viatgers del metro en els primers 7 mesos d'aquest 2026. José Ramon Horta és el gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca.
12: Gràcies a la gratuïtat, doncs molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a un element prioritari atès a la seva rapidesa i a la seva comoditat i a la seva eficàcia.
0: Precisament avui estaran pendents d'una altra notícia relacionada amb la mobilitat. Un ple extraordinari del Consell de Menorca vota la proposta per modificar la llei de reserva de la biosfera. En Sant López, bon dia.
13: Bon dia. El canvi té com a objectiu permetre la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa amb un nou marc normatiu que ha de permetre posar un topall que en tot cas no afectarà els residents a les Balears, els treballadors de temporada ni els propietaris de segones residències.
0: I a un altre punt de les Illes, a Cala Sala de Teivissa, prop d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest diumenge en aquesta platja de Sant Antoni, feien una xindriada popular convocada per l'Associació de Joves de l'Illa.
13: Els participants reivindicaren l'ús per part dels residents de l'espai públic turistificat, espais com platges que denuncien que en temporada alta estan plens.
14: Tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
15: No som en contra del turisme per cap. Nosaltres mateixos també viatjam, però el volum més sostenible.
13: A les 8:30 parlarem amb el vicepresident primer del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, en qui farem balanç de les intervencions de lluita contra l'oferta il·legal d'aquest estiu.
0: Però l'actualitat d'aquestes darreres hores també ens deixa una nova víctima mortal en accident de trànsit. Ha estat a Mallorca una persona mort i dues més han resultat ferides avui vespre.
13: El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per a la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7,5.
9: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I en els esports, Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta a Espanya i es presenta com a favorit. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. El ciclista ardenenc reforça el seu lideratge després d'exhibir-se als 187 quilòmetres de la novena etapa en pujada a l'Alta Aitana de primera categoria amb un temps de 5 hores 10 minuts 40 segons per davant d'Òscar Only i de Roglic. Enric Mas, que estrenava el mallot vermell, va guanyar 8 anys després una etapa a la Vuelta. Ara es presenta com a favorit i encapçala la classificació a 1 minut i 18 segons del segon, que és Roglic. En futbol, el Mallorca ha sumat una nova victòria, això després de guanyar per 3-0 el Ceuta. És el segon triomf consecutiu a Somos del Mallorca en un partit en què es varen estrenar els davanters Adrián Fuentes i Adam Buxa, i també va marcar Àlex Sala. A primera federació, l'Eivissa va perdre el primer partit de la temporada, 3-2 al camp de l'Antequera. En motociclisme, el Gran Premi d'Aragó, Izan Guevara va acabar segon, i a MotoGP, Joan Mir va ser 12, i en tennis, Jaume Munar va superar la primera ronda del US Open guanyant en 5 sets el francès Terence Yatmane.
0: I pel que fa al temps, comença un dilluns que serà assolellat. Xesca Cifra, bon dia.
16: Bon dia, sí, temps bastant tranquil avui a tot l'arxipèlag, que ara tenim qualque núvol a punts del nord, sobretot de Mallorca, s'adreçarà ben aviat, després quedarem amb el cel destapat, i a migdia i primeres hores del capvespre creixeran alguns núvols, sobretot a l'interior de Menorca i també de l'interior de Mallorca. A Eivissa i a Formentera tindrem el cel gairebé destapat durant tota la jornada. Avui en temperatura molt semblant a la que vàrem tenir ahir, màximes que se situaran entre els 30 i 35 graus. Davallen una micona a punts del nord de cada illa perquè el vent gira avui a component nord. Entrem vent de nord, nord-est, pràcticament durant tot el dia. Ja avui cap vespre, a darrera hora, girarà a component est. A la mà tindrem situació dominada per marejol, mà arrissada, però sí que avui, ja al vespre, tindrem qualque redol amb maró, a punts sobretot del nord de les illes, amb ones entorn d'un metre d'altura. Per demà canvia una mica la situació del cel. Els nivells Canigules seran més protagonistes, avançaran de sud a nord i també una mica més de pols en suspensió. La temperatura mínima aquesta pròxima nit matinada pujarà respecte a la d'avui, però la màxima se situarà semblant. Per tant, poquets canvis, però sí que els Canigules seran més protagonistes, no esperant precipitacions, com a molt demà podria fer 4 gotes i de terra roja. Ara mateix tenim 25 graus a Maó, també a Palma, 24 a Formentera, Sant Francesc, també a Es Mercadal, 22 a Manacor i 21 graus a Sant Antoni de Portmany.
0: Gràcies, Xesca. I també actualitzem l'estat del trànsit a hora punta, i tot i que es nota que els infants encara no han tornat a escola, hi ha moviment ja a les carreteres. Toni Escanelles, bon dia.
2: Bon dia. És així sobretot a les entrades a Palma d'Em, a l'autopista que arriba des d'Inca, l'alçada de Son Fustera, per exemple, hi ha tràfic lent, trànsit lent, volen dir, atenció si aneu també per la Tramuntana i el Llevant, perquè hi ha moltes obres de manteniment a les carreteres, i en especial atenció si circuleu per Palma, perquè des d'ara, des de les 8 d'avui fins a les 12 de la nit del proper dia 4, es faran talls parcials d'un carril al passeig marítim davant el Parc de la Mà per les festes de la patrona.
0: Són ara les 8 i 6 minuts. Iker Hernández és el control tècnic.
9: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El creixement demogràfic i la gratuïtat del transport públic es tradueixen un any més en un augment del nombre de passatgers. Aquest creixement no té aturall i al primer semestre els busos interurbans a Mallorca han registrat un 8,7% més d'usuaris, arribant als 14 milions i mig. El Consorci de Transports destaca la implantació del servei d'aerotip durant els mesos de gener, febrer i març. Aquest servei, que connecta diversos municipis a l'aeroport, ha passat de ser utilitzat per 537.000 passatgers de gener a juny del 2025, a més de 787.000 els primers 6 mesos d'enguany.
13: Això suposa un creixement de gairebé un 47%. Ara bé, s'ha de tenir en compte que respecte a l'any passat s'han afegit dues línies més que uneixen Manacor i el Port d'Alcúdia amb Son Sant Joan. La línia que ha crescut més ha estat la de Campos, amb 78.000 passatgers. La gerenta del Consorci de Transports de Mallorca és Lluïsa Serra.
17: Els aeropip funcionant tot l'any. Tenim, per exemple, la línia de Campos, que abans només s'operava en l'estiu, i aquest primer semestre hi ha un creixement d'un 77% pels mesos precisament d'hivern, o sigui que són línies que han circulat per primera vegada en l'hivern i han suposat un canvi important, perquè hi ha molts residents que aquests mesos d'hivern han empleat l'aeroport per anar a l'aeroport.
0: Avui els serveis ferroviaris de Mallorca esperen acabar les obres dels nous tallers de Son Roland, que afectaven la via 1. Per tant, a partir de demà dimarts preveuen recuperar les freqüències habituals i les dues andanes. Tot això a l'espera que en els pròxims mesos s'incorporin més vagons en alguns convois a mesura que es vagin fabricant.
13: De fet, de cara a l'any que ve, els serveis ferroviaris de Mallorca preveuen incorporar de manera progressiva un vagó més a un total de 5 trens, que passarien de 3 a 4 vagons i ampliarien així la seva capacitat de passatgers. SFM també ha comprat dos trens nous per millorar, diuen, l'eficiència del servei. Ho explica el gerent de l'empresa pública, José Ramón Horta.
18: Han d'anar superjustos, els freqüències que tenim anant superjustos de trens. Els trens han de tenir els seus períodes de manteniment, els seus períodes de reparacions, i això molt fa que per assolir les freqüències que tenim, doncs, anant justos, no, justíssim de trens, i hem de tenir un poc més de cotxera, va, per poder donar aquests serveis amb tranquil·litat i fiabilitat.
0: Pel que fa a la utilització del tren i del metro durant els primers 7 mesos de l'any, de gener a juliol, els serveis ferroviaris de Mallorca han registrat gairebé 7 milions de passatgers. Si ho comparam amb el mateix període de l'any passat, representa un increment d'un 3%.
13: Si ho desglossam per servei, el creixement més gran en aquests primers 7 mesos de l'any es produeix al metro, amb una pujada de quasi el 9% en el nombre de passatgers en comparació amb l'any passat, i s'arriba gairebé al 1,5 milió de persones. Horta pensa que la prolongació de la línia fins al Parc Vit i la gratuïtat són els principals motius d'aquesta pujada.
18: Molta gent està, gràcies a la gratuïtat, doncs molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a un element prioritari a través de la seva rapidesa i la seva comoditat i la seva eficàcia.
13: Tot mentre que l'ús del tren de gener al juliol es manté pràcticament en les mateixes xifres, dels 5.400.000 viatgers al 2025 als 5.500.000 al 2026.
0: Precisament per saber quins són els hàbits de mobilitat de la ciutadania, connectam en directe amb l'estació intermodal de Palma. Allà hi ha Toni Sastre, que ha parlat amb usuaris del TIP, un servei que s'ha vist incrementat en més d'un milió de passatgers durant els primers sis mesos d'enguany en comparació amb el mateix període de l'any passat, del 2025. Toni, bon dia, què és el que t'han dit?
19: Bon dia, i de l'opinió generalitzada és de saturació, que hi ha molta gent als busos i ho poden corroborar. En el temps que duim aquí s'han format llargues cues a les línies que més s'utilitzen, com són a destinacions turístiques com Pollença, Sant Magaluf, Can Picafort i Sóller. I és que ningú es vol quedar sense el seu seient, sense pujar al bus per arribar a les seves feines, principalment establiments hotelers. Són alguns dels usuaris amb els que hem pogut parlar.
20: Ahora, con tanto turista, pues la verdad a veces van muy llenos, o por ejemplo de Sóller siempre va petadísimo.
21: Verdad que pobres choferes y pobre gente la está pasando bastante mal. Ahora, bueno, ha mermado un poco, pero los meses anteriores fue fatal. Aparte del calor, aparte lamentablemente de los buses que no tienen aire acondicionado porque se les pierde, pierden agua.
22: Lo cojo cada día. Y por la mañana temprano, genial, muy puntual. Luego ya el resto del día fue ya un poco las horas, pero vamos, muy bien. Mejor que hace unos años.
19: I doncs ja ho heu sentit, aquestes usuàries consideren que el servei podria millorar, es queixen de l'estat dels busos, del compliment dels horaris o de la saturació que hi ha a les línies turístiques, com la de Sóller B, també aquesta darrera usuària, que és de darrer testimoni, com ho heu pogut escoltar, assegura que el servei ha millorat respecte de fa uns anys. Les dues línies més utilitzades aquí a l'estació intermodal són la 104 Magaluf-Palma, que en el primer semestre, en aquests primers sis mesos, s'ha vist incrementada el seu ús en un 24%, la que més en el nombre de passatgers en comparació amb el mateix període de l'any passat, passant de 790.000 a gairebé un milió d'usuaris, i la línia 504, que va de Tollerí a Palma, que ha pujat un 18% en el nombre d'usuaris en comparació amb els primers 6 mesos del 2025. I per tant, aquesta darrera, aquesta hora, com dèiem, molt de moviment aquí a l'estació intermodal de Palma.
0: Gràcies, Toni. En aquesta hora del matí, com dèiem, hi ha moviment als busos, també, però, a l'aeroport de Palma. En general, a totes les illes, els aeroports operen des de divendres i fins avui més de 6.400 vols, una vuitantena menys que l'any passat a Son Sant Joan.

0: El cap de setmana d'agost amb el de l'any passat, el volum de moviment s'ha mantingut molt similar al de 2025, amb una mínima caiguda de vols als aeroports de les Illes d'un 2%. Els passatgers que han pogut parlar, molts d'ells estrangers, ens han explicat que, com cada any, les vacances es fan molt curtes. Alguns, però, ho fan al contrari. Viatgen ara perquè, diuen, hi ha manco gent i les temperatures comencen a ser més agradables.
1: Yeah, great.
0: Un passatger comenta que demà ja s'ha d'aixecar a les 5:30 del matí per treballar. Mentre que una turista li ha bastat 6 setmanes de vacances i no té gens de ganes de que soni el seu despertador.
2: Ella comença a la universitat la setmana que ve i jo som infermera i tens les vacances ara. I és una bona època per viatjar.
0: I un dia en què s'esperen fins a 1.475 vols als aeroports de les Illes durant tota la jornada d'avui, el que suposa, respecte a l'any passat, quasi un 5% més de moviments.
3: Gràcies, Lluís. Són ara les 8:14. I avui l'atenció mediàtica també està posada en el ple extraordinari del Consell de Menorca, on s'ha de votar la proposta per modificar la llei de reserva de la biosfera. El canvi té l'objectiu de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
4: El nou marc normatiu ha de permetre posar un topall que en tot cas no afectarà els residents a les Balears, els treballadors de temporada ni els propietaris de segones residències. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, defensa que es tracta d'un canvi tècnic i necessari per aplicar la limitació amb garanties legals.
5: Competències que no són del Consell Insular. No disposava d'un règim d'autoritzacions, o sigui, sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I per tant era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complien. No? I després el règim sancionador, que és una part molt important de sa limitació, era un règim que no incentivava en el compliment, no? amb multes que eren molt poc quantioses i per tant també s'ha modificat això.
4: El pla haurà de concretar quants vehicles podran entrar a Menorca i durant quins mesos s'aplicarà la restricció.
3: Hi ha un altre punt de les Illes, a Cala Saladeta, Sant Antoni, Eivissa. Prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge. L'Associació de Joves de l'Illa ha convocat una xindriada popular per reivindicar l'ús per part dels residents de l'espai públic turistificat.
4: Espais com platges que denuncien que en temporada alta estan plens. Sentim alguns dels assistents a la xindriada i també una turista que era present a la platja quan s'hi feia l'acció reivindicativa.
6: Necessitem recuperar el que és nostre per dret en aquest sentit, que és la terra on vivim i és de tots, i per tant tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
7: No som en contra del turisme, perquè nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible i volem també reivindicar que volem espais per nosaltres.
8: Si és perquè te molesta que vengas entre d'altre sitio, tu no viajas. La verdad, esa es mi opinión. Yo no soy de aquí, tampoco quiero ofender a nadie de aquí, pero yo soy de Cádiz y yo también lo sufro.
4: També aquest cap de setmana, dissabte, el centre de Palma va acollir una acció reivindicativa, una cadena humana amb prop de 1.000 persones prenent la fresca, també per reivindicar l'ús de l'espai públic.
3: I una persona mort i dues més han resultat ferides en un accident avui vespre a Mallorca. El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per a la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7.5.
9: Un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte, ha quedat atrapat a l'interior del turisme i ha requerit la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers han resultat ferits. Són una persona de 41 anys, ferida greu, l'han traslladat a l'Hospital de Sant Espases amb un codi politrauma, i un tercer pacient, que en aquest cas tindria 35 anys, ferit lleu, a qui han duit a l'Hospital de Manacor.
3: És el segon accident greu d'aquest cap de setmana a les carreteres de les Balears. La matinada d'ahir, una dona de 28 anys va resultar ferida de gravetat a la carretera que va d'Eivissa a Sant Josep.
9: I roman ingressada a la planta de l'Hospital de Can Misses. Es troba estable, això sí, dins la gravetat.
3: També dues turistes alemanyes de 34 i 42 anys han estat ingressades en estat greu a l'Hospital de Son Llatze després de ser trobades inconscients a la seva habitació d'un hotel de Serenal de Palma aquest diumenge. La causa, segons les primeres investigacions, seria una intoxicació per monòxid de carboni.
4: Els bombers de Palma han detectat nivells elevats d'aquest gas dins l'habitació que no fa olor i provoca mal de cap, vòmits i pèrdua de la consciència. També ha resultat afectat lleument un treballador de l'establiment. Per prevenció, s'ha evacuat l'hotel per ventilar-lo, tot i que a hores d'ara els clients ja han pogut tornar a les habitacions, excepte a la planta baixa, que ha quedat precintada. La Policia Nacional investiga ara els fets i s'apunta a una mala combustió de la caldera d'aigua calenta, el gas de la

0: qual s'hauria filtrat pels conductes de ventilació.
1: I una dona de 57 anys ha caigut de 4 metres al nucli Manacori de Porto Cristo, a Mallorca. En concret, ha estat en una zona rocosa de s'Estany d'en Mas.
2: Aquesta dona ha patit un traumatisme a les cames, ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases i en el rescat han hagut de participar els bombers i també l'helicòpter de la Guàrdia Civil.
3: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: Precisament, les altes temperatures d'aquest estiu també s'han notat en les actuacions de salvament de muntanya dels bombers de Mallorca. D'una banda, han augmentat les intervencions per cop de calor i per deshidratacions, però per l'altra baixa el nombre global d'actuacions, ja que ha davallat el nombre de persones que s'han animat a fer rutes senderistes. De juny a agost d'enguany, l'helicòpter de la Milana ha sortit en 42 rescats i també en 17 intervencions amb incendis. Cristina Bausà, bon dia.
4: Bon dia. El coordinador del grup de rescat de muntanya dels bombers de Mallorca, Pep Sabater, ha explicat a IB3 Ràdio el canvi que hi ha hagut amb la posada en marxa fa un any de l'helicòpter de la Milana. A més, s'han elevat les intervencions a les cales de més difícil accés de l'illa de Mallorca, com Cala Barques, Escaló d'Esmora o Cala Bòquer, en rescats, sobretot, de traumatismes de cames i braços.
5: El que s'ha de destacar és la reducció d'estem de resposta que tenim. Disposar d'un helicòpter propi dedicat a les emergències i en el rescat ens permet arribar molt més ràpid a les zones de difícil d'accés i evacuar la víctima o les víctimes amb una rapidesa i eficiència molt més alta.
4: Sabater destaca que l'ús de la Milana permet mobilitzar menys recursos en les operacions de salvament. Segons els bombers de Mallorca, aquest estiu també han augmentat les intervencions més greus de lesions cervicals i lesions medulars.
5: No, les diferències, l'estiu, el que tenim més, com que hi ha més afluència de persones i sobretot el que tenim són cop de calor. Sobretot aquest any hem notat un augment de cop de calor, deshidratacions, gent fatigada.
4: El mes de l'any amb més intervencions de l'helicòpter de la Milana va ser l'octubre de l'any passat, quan es varen fer 24 rescats, un repunt a causa de la baixada de temperatures i l'ascens de persones que inicien excursions, principalment a la Serra de Tramuntana.
3: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Té gairebé 22 minuts la nova convocatòria del bo de lloguer jove del govern, que pretén facilitar l'accés a un habitatge o habitació de lloguer als menors de 35 anys, s'obri demà, dia 1 de setembre. L'ajuda finançada amb fons del Pla Estatal d'Habitatge cobreix fins a 250 euros mensuals durant 2 anys. Entre els requisits, no s'han de superar els 25.200 euros d'ingressos per unitat de convivència i no s'ha de tenir cap habitatge en propietat, i encara un més, que suposa un dels principals obstacles. El topall de lloguer és de 900 euros per a un habitatge i de 450 euros per a una habitació.
2: Una condició que ha deixat fora de l'anterior convocatòria bona part dels possibles sol·licitants, quan la mensualitat mitjana de la comunitat frega els 1.500 euros, lluny d'aquests 900. Tot això són les dades del juliol del portal immobiliari Idealista. De fet, dels 4,8 milions pressupostats l'any passat, només se'n van concedir prop d'un milió, és a dir, un 79% va quedar sense adjudicar. Així explica el problema José Francisco Reines, director general d'Habitatge del Govern.
6: Aquesta circumstància el que ha provocat és que molt de joves que potser estan visquent a lloguers que són més alts de 900 euros han quedat fora d'aquesta ajuda. Això és una reivindicació que nosaltres ja hem fet des de quasi inici de legislatura, de poder augmentar aquest límit de 900 i passar-lo a 1.200.
2: El darrer pla d'habitatge estatal ja ha elevat aquest topall fins als 1.000 euros, però encara no es pot aplicar aquesta convocatòria convocatòria perquè falta signar el conveni entre les administracions. Ara mateix, l'única manera d'elevar el límit és mitjançant convocatòries pròpies, com per exemple la que va aprovar Catalunya el passat mes de juny. Reinés es mostra, però, positiu respecte de les negociacions amb el Ministeri per poder augmentar el topall en les pròximes convocatòries.
6: Han tingut en principi una acollida positiva en quant a la petició, el que passa és que ara falta la signatura d'aquest conveni, que segurament serà a final d'any.
2: Una situació que critiquen les entitats que defensen el dret a l'habitatge. És Miquel Duran, portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma.
7: Les administracions van ser pilot i segur que mutuament, per final, no estan davant una resposta a les problemàtiques que té el jovent per emancipar-se. És a dir, com deia, la convocatòria de fixo lloguer en el matí 900 euros, però estaran que dia d'avui no en trobem que estiguin per davall de 1.400 ni 1.500.
2: Tant el Sindicat de l'Habitatge de Palma com el d'Inquilins i Inquilines d'Eivissa i Formentera qüestionen també la lògica d'aquest tipus d'ajudes. Dani Granda, portaveu de l'entitat a les Pitiuses.
8: Lo que estamos haciendo dando ayudas es mantener la burbuja de los precios, ya que subvencionando a los caseros para que puedan seguir manteniendo los precios elevados que mantienen.
2: La convocatòria del Bo de Lloguer Jove està oberta des de demà i fins al proper 30 de setembre.
3: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
1: Són ara les 8 i 25 minuts. Com cada dia en aquesta hora arriba la informació dels esports, avui amb un nom propi, el d'Enric Mas, que ha guanyat la novena etapa de la Vuelta a Espanya i es presenta com a favorit al triomf. Marta Sampas, bon dia.
9: Bon dia. El ciclista artenenc reforça el seu lideratge després d'exhibir-se als 187 quilòmetres de la novena etapa, amb pujada a l'Alt d'Aitana de primera categoria amb un temps de 5 hores, 10 minuts, 40 segons. Per davant, d'Oscar Onley i de Primoz Roglic. Sentim Enric Mas agraint la feina de tot l'equip Movistar.
10: Ahora entiendo a Tadej, el mayote de Alas. No, hoy ya habéis visto el equipo, creo que hemos estado de 10 en todo, desde ayer a la tarde hasta ahora. Creo que el equipo ha hecho un trabajo de 10, hemos estado súper calmados todo el tiempo, hemos controlado la situación, creo que muy, muy bien.
9: Enric Mas, que estrenava el mallot vermell, va guanyar una etapa a la Vuelta 8 anys després. La darrera vegada va ser el 2018. En aquella edició va acabar segon al podi final. Ara, amb 31 anys, Enric Mas s'aferra una nova oportunitat i vol fer història. L'artenenc cerca el seu primer triomf a una gran volta.
10: De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera. He surtido ilusionado como un niño pequeño desde la salida y poder ganar con el maillot, os aseguro que es una sensación muy, muy especial.
9: Enric encapçala la classificació a 1 minut i 18 segons del segon, que és Roglic. Avui hi ha jornada de descans a la Vuelta. En futbol, el Mallorca ha sumat una nova victòria. Ha guanyat per 3-0 el Ceuta. És el segon triomf consecutiu a Son Moix en un partit en què es varen estrenar els davanters Adrián Fuentes i Adam Buxa. El primer gol el feia Alex Sala al minut 20 i ja la segona part, al minut 50, Fuentes feia el segon i el tercer i definitiu era obra de Buxa ja al minut 89. Sentim Luis García parlant de l'estrena dels seus davanters.
11: Sí, la verdad que muy, muy contento por ellos. Muy contento por los dos. Adam acaba de llegar, como quien dice, y Adri lo venía buscando de hace tiempo. Creo que la mejor receta es no parar, insistir, y él en este caso no ha parado, se lo merece más que nadie.
9: Fuentes, cuestionat per no haver marcat en les dues primeres jornades, parla del lliberament.
12: Soy consciente, al delantero se le va a criticar por los goles, y aunque para mí es muchas más cosas aparte del gol, creo que también lo que dices tú, pues también te libera un poco, te suelta más, y yo creo que ese es el camino, seguir trabajando, insistiendo, y con trabajo todo llega, pienso.
9: A més, ahir també es varen jugar l'Andorra 0 i Bar 1, el Cádiz 1, Valladolid 1 i el Córdoba 1, Granada 3. Avui tancaran la jornada quan siguin les 7 el Burgos Real Societat B i a les 9 i mitja al vespre el Celta B Castelló. Recordam que el pròxim partit del Mallorca serà aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Eldense. I més futbol, perquè l'UD Eivissa va encetar la temporada a la Primera Federació amb una derrota per 3-2 al camp de l'Antequera. L'equip blau-cel, tot i remuntar el 2-0 en contra inicial, no va poder sumar els primers 3 punts del curs. Pel que fa a la primera divisió, ahir el Real Madrid va golejar 4-0 al Màlaga, el Deportivo de la Corunya amb l'eivissenc Leo Román va guanyar 3-1 al València, el Celta de Vigo va perdre 0-2 davant l'Atlètic Club de Bilbao i avui tancarà la jornada l'Osasuna Getafe i el Barça Rayo Vallecano. I pel que fa a la primera divisió femenina, el Barça, amb les mallorquines Catacoy i Patri Jarro, l'11 titular, va golejar 5-0 al Tenerife en la primera jornada de Lliga. En motociclisme, el Gran Premi d'Aragó a Moto2, Izan Guevara va acabar segon. El pilot de Sindioteria continua així segon a la classificació general i li retalla 10 punts al líder, Manuel González. La cursa la va guanyar Alonso González. Sentim el que deia el pilot mallorquí, Izan Guevara.
13: Me siento increíblemente contento. Creo que ha sido un fin de semana bastante bueno. Contento con esta segunda posición igualmente. Creo que el ritmo ha sido una locura. Espero que el aficionado haya disfrutado esa última vuelta con la pelea con David Alonso. Yo la he disfrutado mucho desde dentro, orgulloso de todo el equipo. El trabajo que estamos haciendo es bastante bueno. Si seguimos en esta línea, pueden llegar cosas bonitas de cara a final de año.
9: A MotoGP, 12a plaça per al mallorquí Joan Mir en una cursa que va guanyar Marc Márquez. I en tenis, Jaume Munà va superar la primera ronda del US Open guanyant en 5 sets el francès Terenci Atmane. El tenista santanyiner va començar perdent els dos primers sets i va protagonitzar una gran remuntada als 3 següents amb parcials de 6-1, 7-6 i 7-5. Munà jugarà demà la segona ronda contra Arthur Rinderknecht.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns i començam a Menorca. Compte enrere perquè l'illa pugui limitar l'entrada de vehicles. Axel Camarasa, bon dia.
14: Bon dia. El Consell Insular debat avui de matí la modificació de l'article 28 de la Llei de Reserva de Biosfera, uns canvis que han de permetre garantir el marc legal necessari per aplicar aquesta restricció de cara a la propera temporada turística. La mesura no afectarà, no obstant, els residents de les Balears, els treballadors de temporada, ni tampoc els propietaris de segones residències.
1: I avui acaba la part més grossa de les obres de serveis ferroviaris de Mallorca, els tallers de Son Rotlán, que afectava a una de les vies. Per tant, demà es recuperen les freqüències habituals.
0: Tot això en ple increment del nombre de passatgers del transport públic, sobretot, però, dels busos. A Mallorca, el primer semestre, els serveis interurbans han registrat gairebé un 9% més d'usuari i arriben als 14 milions i mig.
1: Hi ha mort una persona en un accident de trànsit aquesta matinada a Mallorca.
0: El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7,5. Dues persones han resultat ferides.
1: I a les 8:45 tornen les notícies de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu matí. A Mallorca, el Consell augmenta en 15.000 euros les ajudes a les mancomunitats. Guillermo Ortego, bon dia.
15: Bon dia. Unes ajudes que enguany seran de 250.000 euros. A més d'aquesta novetat, s'amplien els projectes que es poden finançar amb obres en el cicle de l'aigua, edificis mancomunats, instal·lacions esportives i equipaments culturals.
1: I a Eivissa, a Cala Saladat, a prop d'un centenar de persones, s'ha concentrat aquest diumenge. Feien una xindriada popular convocada per l'Associació de Joves de l'Illa. Carmen Cires, bon dia.
16: Bon dia. Els participants reivindicaven l'ús per part dels residents de l'espai públic turistificat. Espais com platges que denuncien que en temporada alta estan ocupats per turistes. Una reivindicació que els joves d'Eivissa volen mantenir viva durant els mesos de temporada alta.
1: El turisme a Eivissa centra precisament avui la nostra entrevista del dia a l'informatiu matí. Acaba el mes d'agost avui i això vol dir que ja ha passat la part més intensa d'aquesta temporada turística d'estiu. Em vol fer balanç, però, des del punt de vista de la lluita contra l'oferta il·legal. Es tracta d'una de les prioritats de l'administració d'aquests darrers anys, especialment a l'illa d'Eivissa, on es desenvolupa el pla de xoc contra l'intrusisme. Per això saludam el vicepresident primer del Consell d'Eivissa, que és qui té les competències en ordenació turística. Mariano Joan, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
1: Quin balanç feis de la temporada que estem gairebé acabant?
17: Pues un balanç intens, malgrat que nosaltres no deixem de treballar durant tots els anys, la tramitació dels expedients, sempre els dissenys, les estratègies, la temporada, evidentment, és el període pico, no? I tenim, hem tingut una enfeinada, com no podia ser d'una altra manera, no tant ja per retirar anuncis de les plataformes il·legals, cosa que ja vàrem aconseguir l'any passat, sinó per mantenir-les a ratlla i mantenir pues, aquest 99% d'eficàcia i de legalitat de les plataformes.
1: Clar, si ho comparam amb anys anteriors, quines diferències hi trobam?
17: Bueno, hem trobat una diferència essencial. La diferència és que des de l'any passat que varen subscriure els acords tots els agents turístics de Silla d'Eivissa en la mesa de lluita contra l'intrusisme amb les plataformes, l'any passat, durant els mesos de maig, juny, juliol, es varen produir les retirades massives d'anuncis. Estan parlant de que es varen retirar unes 20.000 places turístiques d'oferta il·legal de les xarxes. Es varen retirar uns 3.000 anuncis aproximadament en diverses plataformes, en Airbnb, en Booking, en Verbo, i aquest any ja no ens hem trobat aquests anuncis. Nosaltres ja tenim acords amb les plataformes, les quals ja es retiren de forma quasi automàtica quan es detecten aquests anuncis. Durant aquest any, després d'haver retirat aquests anuncis que he comentat abans, s'han bloquejat més de 5.000 intents de tornar a entrar en aquestes plataformes, per tant, no han pogut accedir en aquestes plataformes ja aquestes persones que volien cometre aquestes il·legalitats, i la diferència, per tant, és que aquest estiu ja ens hem trobat unes plataformes netes, completament netes, d'il·legalitat.
1: El perfil de l'infractor ha canviat en els darrers anys?
17: No, el perfil ve sent bastant aparegut. Tenim tant residents com estrangers, com persones interposades, tenim propietaris i també tenim inquilins que subarrenden de forma il·legal. Existeix un perfil bastant variat amb aquesta xacra.
1: Senyor Joan, en aquest moment, quin tipus d'oferta il·legal és més present, l'allotjament o el transport?
17: Bé, nosaltres pensam que l'allotjament és una il·legalitat present en els mercats, si bé és veritat que els hi hem remput el mercat, ja no tenen aquest accés tan fàcil o aquest aparador tan fàcil com eren les xarxes socials. En canvi, el transport sí que era una cosa que es veia molt, no?, en el carrer. Quan arribaves a l'aeroport d'Eivissa, el primer que et trobaves era pues, un bazar, bàsicament, de taxistes pirata dins l'aeroport, dins la terminal, dins les instal·lacions aeroportuàries, oferint ja aquests serveis, no? Era més sagnant. Per tant, pot ser que quantitativament el pis turístic fos il·legal, fos més quantitativament present, però no es veia tant com el transport il·legal. Actualment han desplaçat, han aconseguit treure el taxista pirata de dins l'aeroport amb la col·laboració de la Guàrdia Civil i d'ENA, amb la seva col·laboració i la Policia Municipal de Sant Josep. Actualment, gràcies al pla de xoc, hem aconseguit treure aquesta gent de dins el terminal i els obligant pues, a treballar a altres bandes fora de Silla on no poden captar clients d'una forma tan fàcil. I respecte als pisos il·legals, com ja he comentat, pues, ja tenim el 99% eliminats de les xarxes socials.
1: Parlant del transport, hi ha casos que criden especialment l'atenció. Fa només uns dies explicaven que s'havia trobat un taxi a Eivissa operant amb una llicència de Palma. Es detecten moltes pràctiques com aquestes? Males de creure?
17: Aquestes pràctiques, efectivament, són difícils de creure, no deixen de sorprendre's. Alguna volta hem trobat algun taxi de Barcelona o algun taxi de Mallorca, però són conductes absolutament minoritàries.
1: Per cert, que ahir prop d'un centenar de persones es varen concentrar a la sala de Sant Antoni, ho explicàvem en aquest informatiu Matí de TV3 Ràdio, en una xindriada popular per reivindicar l'ús d'aquest tipus d'espais per part dels residents. Què en penseu des del Consell? Enteneu aquest malestar?
17: Bueno, nosaltres no volem més que recolzar que es vulgui fer ús de les espais públics. Només faltaria que els eivissencs no es poguessin fer ús dels espais públics, no? Que si es vol organitzar una xindriada o es vol organitzar un dinar o un sopar a una platja o un espai públic, doncs benvingut siga. El que hem de reclamar és serietat, és a dir, els problemes que tenim estructurals, no només a Eivissa, que apareix que només és a Eivissa, sinó a tots els altres indrets d'Espanya, com pot ser el tema de la vivenda, que quizás és el tema que més afecta, o específicament tema de residus o tema de recursos hídrics, són temes estructurals que no tenen que veure directament amb el turisme. És a dir, el gran repte de ser a Eivissa i el gran repte d'aquests puestos on hi ha aquests problemes és el repte demogràfic. Hi ha una Espanya que s'està buidant i una Espanya que s'està omplint. i una Espanya, una part d'aquesta Espanya que s'està omplint és Eivissa, perquè és una terra que genera expectatives, és una terra que genera benestar, por venir, és la gent, i venen aquí, cada any tenim uns 2.000 habitants més de Saldonet, no? I això, evidentment, és el que genera tensions, això és el que fa que hi hagi una necessitat de vivenda, això és el que fa que hi hagi una necessitat d'aigua i una necessitat de poder gestionar els residus, no? Però el que es tracta, el repte demogràfic, no són països independents i, per tant, no podem posar ni fronteres ni cupos de gent que puga venir a viure aquí, hi ha llibertat de moviment, doncs el que hem de fer és gestionar millor els fluxos que tenim. Hem d'augmentar el transport públic, com hem fet a Eivissa, amb un 40% més d'usuaris ja aquest agost que en agost de l'any passat. Hem d'augmentar la producció d'aigua i s'estalvi la reutilització d'aigua. Hem de gestionar millor els residus i hem de gestionar els parcs de vivenda. Si aquí tenim 2.000 habitants més cada any i això no ho podem evitar, perquè és el que deia, no podem fer fronteres, doncs hi ha que posar en bus la vivenda que està buida, hi ha que reclamar al govern d'Espanya seguretat jurídica perquè els propietaris puguin posar les seues vivendes en lloguer, i es té que construir vivenda per residents, construir vivenda per als que ja duguen uns anys empadronats aquí i poder, que puguin fer el seu projecte de vida, no? Per tant, el que hem de fer és gestionar aquestes externalitats, vincular tots aquests problemes en el turisme, recordant que les pernoctacions que tenim a Eivissa s'han reduït respecte al que hi havia fa 10 anys, és fer un diagnòstic erroni. És verdader repte, el repte el tenim en la població basal, en la població resident a Eivissa.
1: I de bé, avui és 31 d'agost i hem volgut aprofitar que acabi aquest mes per fer balanç de la temporada turística, però des del punt de vista de la lluita contra l'oferta il·legal, i centrem-nos en Eivissa. Mariano Joan, vicepresident primer del Consell d'Eivissa, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'informatiu Matí d'Ivetres Ràdio.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Amb l'entrevista hem arribat a les 8:39 minuts. Canviem ara d'assumpte.
3: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a Ivetres Ràdio.
1: Aquestes darreres 24 hores han arribat a Formentera un total de 76 persones migrants a bord de 5 embarcacions. El darrer grup de migrants interceptats, format per 17 persones, va ser a les 7 de l'hora baixa d'aquest diumenge.
2: Els han localitzats a la línia de la costa que va a la zona del Pilar de la Mola. Els altres els han rescatat enmig de la mà, a la zona de l'Estufador, al torrent de Salgar, amb 36 milles del sud-est de Formentera i al nord del Caló de Sant Agustí.
1: I avui també vos parlant de la crisi migratòria de Ceuta, que marcarà l'agenda política i mediàtica d'aquesta setmana, tot quan es compleix un mes de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Avui es tanca la ronda de compareixences al Congrés dels Diputats per retre comptes de com s'ha gestionat la situació. A les 11 del matí serà el torn de la titular de Joventut i d'Infància, Cira Rego, i a l'hora baixa, a les 4, intervendrà a la Cambra Baixa la màxima responsable d'Igualtat, Ana Redondo. La compareixença més esperada, però, serà dijous a càrrec del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Mentrestant, el malestar ciutadà i la tensió política que continuen.
2: El Partit Popular ha tornat a carregar contra el govern central per la gestió de la crisi. Acusa l'executiu de ser incapaç de governar i d'estar de vacances, mentre, segons ells, la sobirania nacional està en risc. Elías Bendodo, subsecretari de Política Autonòmica i Municipal de la Formació.
18: Mientras la soberanía nacional estaba en riesgo, el gobierno de Sánchez estaba de vacaciones. Nada, ni siquiera esos 70.000 violentando nuestra frontera le hicieron levantarse de la hamaca. Hasta un mes después no reaccionó. Pero el mes de Ceuta es el que ha desnudado definitivamente la incapacidad i la nula gestió d'este govern.
2: En paral·lel, ahir centenars de ceutins varen tornar a sortir al carrer per protestar contra el que els consideren invasors. Van recórrer el carrer del centre de la ciutat i varen acabar davant la delegació del govern.
19: Solamente queremos que se vaya. Una cosa que el pueblo es nuestro. Nosotros somos caballas, pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestras cosas. Tú vas a un hospital y te tienes que pegar 3 horas porque lo estás atendiendo a ellos. No, señor. Hombre, no es que no somos racistas, es que ya no podemos más.
20: Nada, crispada y con muy mala gana de coger al gobierno y de decirle lo que se merecen.
21: El gobierno de Marruecos trata a su gente a palo y los manda a que se ahoguen. Y el gobierno de España lo que nos maltrata psicológicamente.
2: I al matí han arribat a les costes de la ciutat l'anomenada Armada de la Solidaritat, integrada per un centenar d'embarcacions amb l'objectiu de dir als ceutins que no estan tots sols.
22: Que sabemos, conocemos, queremos entender que Ceuta es España, Ceuta ha sido invadida, España ha sido invadida y tenemos que tratar de pedir que el gobierno actúe y expulse hasta el último invasor que entró el día 30 de julio.
2: Centenars de residents els han rebut a l'abadia al sud amb banderes d'Espanya.
4: Sí se puede, sí se puede, sí se puede.
2: I després han duit a terme una altra concentració, però les concentracions no aturen. Dimecres és el dia de Ceuta i s'han convocat manifestacions en suport a la ciutat a tota Espanya.
1: I per cert que s'ha ordenat presó provisional per a quatre de les persones que varen atacar una patrulla de militars la matinada de divendres a dissabte.
2: Els detinguts mantenen que són innocents, aleguen que varen ser altres migrants els que varen tirar les pedres als militars i deixaren ferit a un sergent. El Ministeri Fiscal demana per ells 4 anys de presó per atemptat, 2 per lesions, així com reclama que aquestes penes siguin substituïdes per l'expulsió d'Espanya durant 5 anys.
1: I dediquem aquests 2 darrers minuts abans de les 8:45 a resumir els canvis a la programació d'aquesta casa d'IB3 Ràdio. Ja deveu haver notat que les músiques de l'informatiu matí han canviat un poc. Això és perquè IB3 Ràdio estrena temporada, com explica el director Dani Barja, que ho valen setam carregats de ganes.
5: La veritat és que estem molt il·lusionats amb la nova temporada radiofònica 2026-2027, una temporada que arriba en canvis importants a la nostra grella, que bàsicament el que persegueixen és estar a prop dels ciutadans i respondre a les inquietuds, a les preferències i a les necessitats dels nostres oients.
1: Uns canvis que notareu especialment als hora baixes.
2: Després de l'informatiu migdia arribarà de 3 a 5 Tèntol i després vendrà Xiu Xiu amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Molt important que a partir d'ara la gent ha de saber que no mos ha de posar hora de sopar, sinó que si mos volen escoltar és hora de berenar, hora de bereneta, com diuen a Menorca.
23: Bueno, i berenarem amb els col·laboradors habituals. Potenciarem sobretot els xiu-xius, veureu xiu-xius a les totes, com sempre, ja ho sabeu.
2: Després de xiu-xiu l'informatiu vespre i la transició serà entre avui i demà amb Araceli Bosch, més prest, de 8 a 10.
24: Novetats són moltes, però seguirem estirant el fil de la paraula polisèmica. Incorporàvem en Aina Marc i en Juny Cortes a l'equip d'entre avui i demà. I començarem cada dia amb una secció de gastronomia, que se dirà el sopar d'avui i el tàper de demà.
2: I amb el tàper i do per l'endemà llest, serà el moment de parlar de cultura a l'aviador, en Rafael Gallego, que passa a les 11 de la nit.
1: Ara són les 8:45, moment per les desconnexions insulars.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. La limitació en l'entrada de vehicles a l'illa afronta avui una passa important. És la modificació de la llei de reserva de la biosfera, amb canvis normatius per regular les autoritzacions dels vehicles, així com sancions per als possibles incompliments. Cal recordar que aquestes restriccions no afectarien ni els residents, ni els treballadors de temporada, ni tampoc els propietaris de segones residències que tindrien dret a un vehicle. Tot d'una, en donant més detalls.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Compte enrere perquè Menorca pugui limitar l'entrada de vehicles. El Consell debatrà i, si hi ha majoria, aprovarà la modificació de l'article 28 de la Llei de Reserva de Biosfera. Uns canvis que han de permetre garantir el marc legal necessari per aplicar aquesta restricció. Serà en un ple extraordinari que ha de començar a les 10 del matí amb aquest únic punt a l'ordre del dia. Recordem que aquesta mesura no afectaria els residents de les Balears ni els treballadors de temporada, ni tampoc els propietaris de segones residències. El president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, defensa que es tracta d'un canvi tècnic i necessari per aplicar la limitació amb garanties legals.
2: Hi havia competències que no són del Consell Insular. No disposava d'un règim d'autoritzacions, sí que permetia fixar un límit, però aquest límit després no hi havia mecanismes per controlar-lo, ni antes ni després, no? I per tant era una dificultat afegida que impossibilitava es verificar que aquell límit es complia, no? I després el règim sancionador, que és una part molt important de sa limitació, era un règim que no incentivava en el compliment, no? amb multes que eren molt poc quantioses i, per tant, també s'ha modificat això.
1: Si aquesta modificació legal prospera, caldrà aleshores concretar quants vehicles podran entrar a l'illa i durant quins mesos s'aplicaran les restriccions. La intenció del Consell és que l'aplicació de la nova normativa sigui vigent a partir del mes d'octubre.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.

0: Més qüestions. Entren a cases, pugen escales, obren portes o s'asseuen davant les propietats privades. Són alguns dels comportaments incívics dels turistes que es denuncien al poblat de pescadors de Vinivec a Vell. Un compte d'Instagram recull aquestes situacions i alguns dels vídeos ja acumulen milions de visualitzacions. Cristina Tomàs.
1: A l'emblemàtic poblat de pescadors de Vinivec a Vell, una corda no sempre és suficient per marcar el límit entre l'espai públic i la propietat privada. Alguns visitants passen la barrera, entren als portals i fins i tot asseguren els residents si asseuen tranquil·lament a la fresca.
2: Nosaltres estem aquí a casa d'allà i tenir la porta oberta i ens entrar a demanar una cervesa. És un no parar, entren a les cases, inclús a qualque vegada desapareix qualque cosa.
3: Han entrat a la disca meua, ara he posat una alarma i així sé que entra aquí. No te vols passar? Espérate, que jo ara hago una foto. Però que no veus que voy cargado con cestes per entrar en mi casa.
2: I hi ha inclús robatoris, vull dir que, perquè és molt fàcil. Totes les cases entren i es fan fotografies i aquest problema és un problema greu.
1: Són situacions que es repeteixen cada estiu i que un resident de l'urbanització ha decidit fer públiques a través del compte d'Instagram Vinivec a Vell. En els vídeos també es poden veure turistes que obren portes, entren a propietats o pugen escales per aconseguir la millor fotografia com si fos un parc d'atraccions. Sentim Antonio Henares, vicepresident de la comunitat de veïns del poblat.
4: Per aquí estem acostumats a que passin 800.000 persones. És molta gent la que passa per aquí. És que salten les cordes, es posen a dintre, fan malbé els carrers, no respecten res. I, esclar, haurem de veure'ns obligat a posar seguretat, ja que realment estem desemparats per tothom i no ens ajuden.
1: Les publicacions que retraten el dia a dia de la convivència amb les masses de turistes que visiten aquesta urbanització cada estiu s'han fet virals i acumulen milers de comentaris i visualitzacions. Un dels vídeos ja supera els 2 milions de reproduccions. L'objectiu és posar en valor aquest patrimoni i demanar respecte per a les persones que hi viuen i en tenen cura.
0: Gràcies, Cristina Tomàs. Som a les portes del mes de setembre, inici de les activitats extraescolars i també del curs acadèmic, però l'Escola Municipal de Música de Ciutadella s'endarrereix aquest inici de curs. L'empresa que gestionava el servei els darrers anys ha finalitzat la setmana passada, concretament el dia 25, el contracte, sense que l'Ajuntament hagi encara iniciat el nou concurs. Per tant, els 600 alumnes matriculars no iniciaran les classes el proper dia 15, tal com estava previst. El consistori ha d'encara publicar les bases del nou contracte de gestió que serà per 2 anys i que també inclou una millora econòmica a més de 500.000 euros l'any. La batlessa Maria Jesús Begú lamenta les molèsties causades als alumnes i a les famílies i assegura que agilitzen el procediment en la mesura del possible.
5: Però sí que es veu que hem arribat justament per el procediment contractual i aquestes noves bases i aquest nou concurs en el límit de no poder començar dia 15 de setembre com està ara. Fem lo possible per activar els màxims terminis, però els terminis legals i de qualsevol contractació pública són els que són, a més és un contracte gros.
0: Moment ara per a la informació esportiva. Menorca s'ha convertit aquest cap de setmana en un punt de trobada per a joves jugadors de críquet d'arreu d'Espanya. El Menorca Cricket Club ha organitzat a Sant Lluís 3 dies de competició amb 8 partits i la participació d'una cinquantena de jugadors menors de 18 anys. Hi han pres part equips de Catalunya, Madrid i també de les Balears. Més enllà de la competició, el torneig vol oferir als joves experiència i una oportunitat per demostrar el seu talent. L'objectiu és consolidar aquesta cita i convertir l'illa en un referent del críquet juvenil. Sentim Freddy Gorman, jugador del Menorca Cricket Club, y Lewis Clark, entrenador de l'equip juvenil del Menorca Cricket Club.
6: Podemos conocer a gente de nuestra edad y tenemos algo en común, que el querer este deporte, y así podemos mejorar todos juntos.
7: Son 3 días de estar juntos intenso, desde el desayuno hasta la cena, los partidos, entre los partidos, las charlas. Pero es realmente estamos encantados, sobre todo por estar en un sitio, un campo tan bueno como tenéis aquí en Menorca.
0: I a plana cultural, Sant Lluís ha celebrat aquest diumenge el segon dia de les festes. El Jaleo ha començat finalment a les 11:30 del dematí, una hora més tard del que s'ha preveia. Enguany s'havia decidit avançar l'inici dels actes per evitar les hores de més calor, com s'ha fet a d'altres municipis. Però la indisposició d'un cavall a primera hora ha obligat a endarrerir la sortida.
8: La caixera fadrina ha tingut el cavall que no ha estat bé a primera hora i l'ha vingut de donar altre, ha vingut d'esperar un poquet que se pogués incorporar, però, bueno, mira, ja està.
9: Solen passar aquestes coses. Aquestes coses a vegades no les pots evitar.
10: Molta gent, tant ahir com avui, sí, sí, però molt bé, molt bé.
11: Són cada any les que fan ganes aquest cap de setmana, sempre.
12: Molt bé, molt bé. Un pot de calor, però s'està bé, s'està bé.
13: Bueno, ara apreta ja, sí.
11: De moment, com que vam aventar aigua, va bé. O sigui que...
12: Ei, s'ho passa bé. I va tot sol, ell.
8: Molta alegria, molta festa, molt de vots, la gent cobra ses cases i nosaltres encantats.
0: Tot i la calor, la jornada s'ha pogut celebrar amb normalitat i amb la plaça plena. 63 caixers s'han pres part en un dels actes més esperats d'aquestes festes que s'han allargat, com és habitual, fins ben entrada la matinada.
14: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I Ciutadella s'ha convertit aquest cap de setmana en aparador del talent balear amb la celebració de la 8a edició de Pedra en Viu, una iniciativa del Festival Pedra Viva que dona visibilitat a artistes i creadors d'arreu de de les Balears. La plaça de la Catedral, el Pla de Sant Joan o el Bastió de Sa Font han estat alguns dels escenaris d'aquesta edició que ha programat un total de 10 propostes escèniques en espais no convencionals de Ciutadella. Teatre, música, dansa, titelles, flamenc i circ han omplert el municipi en una jornada dedicada a posar en valor la creació artística feta a les Illes Balears. Sentim. El director artístic del certamen de Pedra en Viu és Joan Taltavull.
15: Donar visibilitat i donar un espai als artistes de ses illes, als nostres artistes, mos encanta. I també perquè hi ha aquest ambient local molt xulo, amb propostes molt diferents, espais molt diferents, disciplines, llenguatges artístics molt diversos, i mos agrada molt anar a descobrir a cada puesto una cosa molt diferent.

Amb la plana cultural arribem a les 8:55 minuts del dematí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio i que la informació insular hi torna a partir d'ara cada dia a les 2:30 del migdia.

0: matí, 55 minuts. Moment ara per la cultura, l'informatiu matí. Avui que som a les portes del mes de setembre, un mes que arriba carregat de novetats literàries que anirem desgranant a poc i que començam, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb De gran vull ser una casa, el retorn a la literatura d'Aina Pollana Llull.

0: Companya d'aquesta casa, és correctora lingüística, ens va sorprendre amb la seva primera novel·la Els dies bons i dimecres, editada per Bromera, torna a la ficció i ho fa amb el relat que és sobretot la història d'una dona i de tot allò que l'envolta, la gentrificació, els trastorns de salut mental, les famílies trencades, la solitud, la infantesa com a refugi desitjat, la cultura com a remei i tot passat i present se'ns mostra a través dels ulls de Nemma.
1: Nemma és una lota jove que ens comparteix la seva vida a través de les seves reflexions, dels seus records, del seu dietari, però què li passa a Nemma?
2: Jo diria que està en constant lluita en si mateixa i una d'aquestes lluites és la lluita entre el desig i el rebuig cap a les relacions íntimes, les relacions sexoafectives i també cap a la masculinitat, no? Crec que això és una cosa que hem pogut sentir en algun moment de la nostra vida totes les dones. No dic que ho hàgim sentit totes, però sí que crec que seria normal per l'entorn en el qual vivim ple d'aquesta violència patriarcal i masclista.
1: La protagonista serveix Fullana per reflexionar també sobre la nostra realitat, sobre una illa que, escriu l'autora, s'enfonsa amb una mà que ja no és nostra. S'inspira en barris com Es Molinar, però l'autor, que l'autora ha batejat com Es Fumerol, perquè podria ser que qualsevol banda arreu hi ha gentrificació i turistificació massiva.
2: Jo mateixa, en la meva generació, he vist com ha anat evolucionant moltíssim d'ençà que jo era petita, allò que és ara, no? I evidentment també hi ha la sort que hi ha generacions fins i tot més joves que la meva que sí que estan lluitant per recuperar aquesta comunitat i certes tradicions o certes coses que mos arrelen en aquesta identitat, però crec que la sensació general ara mateix és d'estrès, no?
1: De gran vull ser una casa ens deixa també damunt la taula dubtes sobre una altra de les nostres realitats, els problemes de salut mental i el seu tractament.
2: Allò que m'interessava més era entendre per què tractam els trastorns de salut mental així com els tractam, si se sobrediagnostica o se diagnostica manco del que s'hauria. Crec que passen les dues coses, no? De vegades una i de vegades l'altra, igual que el tema de la medicació, per exemple, com tractam una persona que està convivint amb una situació així i també com arribam a aquest punt.
1: La història té buits, saltemporals, incògnites, un plantejament que cerca, explica Fullana, la complicitat dels lectors.
2: Perquè a mi també m'interessava una cosa en aquesta novel·la, que és jugar amb els silencis, amb les absències, tant de persones com de fets, emocions i espais que ella no conta, i que el lector també hi és de construir una mica el seu relat, el seu propi relat.
1: De gran vull ser una casa, editat per Bromera en la seva col·lecció L'Eclèctica, surt, com dèiem, dimecres a la venda i ja té dues presentacions tancades, la de dilluns que ve, dia 7, a la llibreria Drac Màgic de Palma i la de dia 31 d'octubre al Món de Llibres de Manacor.
0: I amb aquesta proposta literària arribarem a les 9 del matí. Continua la informació aquí a B3 Ràdio.

0: I són ara les 9 del matí. Repassant les qüestions més destacades, un jove de 27 anys ha resultat ferit greu a Eivissa en caure malament a l'aigua d'una alçada de 17 metres a Sa Figuera Borda, a prop de Cala Comte, a Sant Josep.
1: L'home va patir un fort traumatisme a l'esquena. Els fets que s'acaben de conèixer van passar ahir, poc després de les 8 del vespre. Els equips del SAMU 061 el van haver de treure de l'aigua i posteriorment el van dur a la Policlínica del Rosario amb pronòstic greu.
0: I a les darreres 24 hores han arribat a Formentera un total de 76 persones migrants a bord de 5 embarcacions.
1: El darrer grup de migrants interceptat, format per 17 persones, ha estat a les 7 de l'hora baixa d'aquest diumenge. Els han localitzat a la línia de costa, a la zona del Pinar de la Mola. Els altres els han rescatat en alta mar, a la zona de S'Estufador, al torrent de Salgar, a 36 milles al sud-est de Formentera i al nord d'Escaló de Sant Agustí.
0: I el Consell d'Eivissa anuncia que enguany s'han bloquejat 5.000 intents per registrar places turístiques d'oferta il·legal a les plataformes de lloguer turístic.
1: El vicepresident primer del Consell, Mariano Joan, en declaracions fa uns minuts a l'informatiu Matí, ha dit que el perfil d'infractor és ben variat.
2: Tenim tant residents com estrangers, com persones interposades, tenim propietaris i també tenim inquilins que superrenden de forma il·legal.
0: I creix el nombre de passatgers del transport públic. A Mallorca, el primer semestre de l'any, els busos interurbans han registrat gairebé un 9% més d'usuaris. Arriben als 14 milions i mig.
1: També s'incrementen un 9% els viatgers del metro en els primers 7 mesos d'aquest 2026. José Ramón Hortas, el gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca.
3: Gràcies a la gratuïtat, doncs molta gent està descobrint les bondats del transport públic i s'està tirant cap al transport públic ferroviari com a un element prioritari a través de la seva rapidesa i la seva comoditat i la seva eficàcia.
1: Hem de destacar que demà recuperen els serveis habituals de tren, ja que avui acaba la part més important de les obres als tallers de Sant Rotlant.
0: També avui és el dia darrer d'agost i és el dia de tornada a la rutina i una jornada de molta activitat als aeroports de les Balears. El de Palma, avui estan programats gairebé 950 moviments i connectam en directe. Lluís Hernández, bon dia. Hi ha molta activitat?
4: Bon dia, Edo. Sí, de cada vegada més afluència de passatgers aquí a l'aeroport de Palma, concretament a la zona de facturació de maletes amb llargues cues i amb poques incidències respecte als retards en els vols programats. I fent una comparació d'aquest darrer cap de setmana d'agost amb el de l'any passat, el volum de moviment s'ha mantingut molt similar al de 2025 amb una mínima caiguda de vols als aeroports de les Illes d'un 2%. Els passatgers que han pogut parlar amb ells ens han explicat que, com cada any, les vacances es fan molt curtes. Alguns residents, però, ho fan el contrari. Viatgen ara perquè diuen hi ha manco gent i les temperatures comencen a ser més agradables.
5: Pues dura, como va a ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
6: Ella comença la universitat la setmana que ve i jo som infermera i tens les vacances ara. I és una bona època per viatjar.
4: I un dia en el que s'esperen fins a 1.475 vols als aeroports de les Illes durant tota la jornada d'avui, el que suposa, respecte a l'any passat, quasi un 5% més de moviments.
0: Gràcies, Lluís. I la crisi migratòria de Ceuta marcarà l'agenda política i mediàtica d'aquesta setmana, tot quan es compleix un mes de l'arribada massiva de migrants. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descartat fa uns minuts a la cadena SER que es tractés d'una maniobra orquestrada pel Marroc.
7: Operació instantània, immediata, per part de les autoritats marroquíes. Estuvieron al habla constantemente el 30 y el 31 de julio y es cierto que el 31 de julio sí se empezó a ver un despliegue operativo por parte de las autoridades marroquíes precisamente en la zona de Castillejos para hacer frente a la avalancha de personas que estaban intentando entrar de manera irregular en la
0: ciudad. Minuts, ara comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3noticies.com.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: 9 i 5 minuts. Bon dia. Benvinguts al dia. Comencem setmanes, dilluns, 31 d'agost, darrer dia del mes, primer dia d'aquesta setmana, que ens atam en cel destapat i una temperatura mínima, això sí, més bona de dur, com segur heu notat avui vespre. Tindrem el cel blau en qualque nivell d'evolució a Mallorca i Menorca. Les màximes no davallen tant. Parlam de entre 30 i 35 graus per aquesta jornada. Un darrer dia que es tradueix en un gran nombre de moviments als aeroports de les Illes Balears. Operen des de divendres i fins avui més de 6.400 vols, uns 950 només en el dia d'avui. Una vuitantena manco que l'any passat, un moviment que es nota també no només a l'aeroport, sinó també als trens, al metro, als autobusos, més passatgers, més moviment que de costum en un dia en què tot, o quasi tot, torna a la normalitat. Després parlam amb Beatriz González per saber com es viu aquest darrer dia d'agost des de la torre de control de Son Sant Joan i prendrem el pols en aquesta situació, en aquest darrer dia de mes. Començàvem la setmana destacant la nova convocatòria del Bo Lloguer Jove. Joana, parlant d'habitatge.
2: Bon dia, Marti. Doncs, una iniciativa que pretén facilitar l'accés a un habitatge o a una habitació de lloguer als menors de 35 anys. Entra en vigor demà, dia 1 de setembre, i serà finançada amb fons del Pla Estatal d'Habitatge. Cobreix fins a 250 euros mensuals i els joves que puguin optar a aquesta ajuda se'n podran beneficiar durant el manco 2 anys. Entre els requisits, no s'han de superar els 25.200 euros d'ingressos per unitat de convivència i no s'han de tenir cap habitatge en propietat. I encara un requisit més, el més complicat segurament. El topall del lloguer és de 900 euros per un habitatge i 450 per una habitació. Serà un dels temes que abordarem avui en temps de tertúlia amb Elena Ballestero, Joan Carles Rodríguez Tur i també el José Luis Miró.
1: En crònica de successos pendents de l'estat de salut de dues turistes intoxicades per monòxid de carboni a un hotel. Bon dia, Xisco.
3: Bon dia, Marta. Dues turistes alemanyes de 34 i 42 anys varen ser ingressades en estat greu a l'Hospital de Sollàtzer després de ser trobades inconscients a la seva habitació a un hotel de Serenal de Palma ahir diumenge. La causa, segons les primeres investigacions, seria una intoxicació per monòxid de carboni. Els bombers de ciutat varen detectar nivells elevats d'aquest gas dins l'habitació, que no fa olor i provoca mal de cap, vòmits i pèrdua de la consciència. També va resultar afectat lleument un treballador d'aquest establiment. Per prevenir s'ha evacuat l'hotel per ventilar-lo, tot i que hores d'ara els clients ja han tornat a les seves habitacions, excepte a la planta baixa, que ha quedat precintada. La Policia Nacional investiga ara els fets i apunten a una mala combustió de la caldera d'aigua calenta que hauria filtrat el gas pels conductes de ventilació.
1: La jornada d'ahir, en concret la matinada, es va deixar un accident a la carretera, Joana.
2: Sí, una persona va morir i dues varen resultar ferides en un accident a Mallorca. El sinistre es va produir quan faltaven 10 minuts per la mitjana nit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7,5. Un cotxe va sortir de la via i va impactar contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle va morir a l'acte. Va quedar atrapat a l'interior del turisme i va requerir la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers varen resultar ferits. Són una persona de 41 anys, ferida greu, a qui varen traslladar a Son Espases amb politraumatismes, i un tercer pacient de 35 anys, ferit lleu en aquest cas, a qui varen dur a l'Hospital de Manacor.
1: 9 i quasi 9 minuts. Frase del dia, per on passa avui la reflexió?
3: I d'avui és el cantautor argentí León Gieco, que parlant de la tornada a la rutina,

0: sí, Betre Ràdio estrena temporada. Després de l'informatiu migdia, arribarà de 3 a 5 Tèntol i des d'ara, més prest, Xiu Xiu, amb Vines Mateu i Xavi Oliver, de les 5 a les 7 de l'hora baixa. Amb ells arribaran després de berenar a l'informatiu vespre a les 7 i en acabar farem la transició entre l'avui i demà amb Araceli Bosch, que també més prest, que serà de les 8 a les 10 del vespre, i tot això sense perdre l'atenció en un altre dels dos puntals de la ràdio, com són els esports i també, per descomptat, la música. Tot passaran avui per al dia per contar-nos les novetats d'aquesta temporada. També, entre d'altres, en Rafa Gallego, que també tancarà la jornada amb el seu aviador de vespre.
1: Idò, tots iran aquí per repassar què mos enfrontant en aquesta nova temporada plena de novetats.
2: M'encanta aquest concepte. Rafael Gallego, aviador nocturn.
0: Aviador nocturn.
2: Troques una
0: meravella. I pega molt.
2: Troques una meravella, sí.
1: Idò, després parlant, perquè supos que tots els nostres oients volen saber com se presenta aquesta nova temporada. A banda de que parli la gent d'aquesta nova temporada, segur que parlen d'altres qüestions.
2: I de tothom parla d'una invitació a noces que s'ha fet viral.

0: Una invitació de boda ha aconseguit dividir opinions i encendre el debat sobre una pregunta que cada vegada genera més controvèrsia. Quant d'euros han de pagar els convidats per anar a un casament? La història ens arriba des de Croàcia, on una dona que ha per nom Rena va rebre per Instagram una invitació de noces amb una indicació ben explícita. Havia de confirmar l'assistència en temps perquè el preu del cobert era de 170 euros per persona. La convidada no s'ho va prendre precisament bé, vos han de dir, i va respondre amb ironia. Com que feia anys que no veien els novis i la invitació havia arribat per Instagram, va decidir contestar també per aquesta via i els va dir que no hi podria assistir i els va demanar que li enviassin la seva cadira a casa. I per il·lustrar la broma va adjuntar una fotografia d'un bitllet de 500 euros. La resposta es va fer viral i ha obert un debat sobre si unes noces són una celebració entre familiars i amics o s'ha de convertir directament en un negoci, perquè 170 euros és una quantitat considerable. De fet, segons les dades que recull aquest article en el qual mos hem inspirat del Huffington Post, diu que els preus habituals dels menús de noces a Croàcia són bastant més assequibles. Diuen que van entre 70 i 110 euros a Zagreb, la capital. Encara que a qualque establiment de pinyol vermell podria superar els 130 euros. I aquí és on apareix la polèmica. Molts d'usuaris consideren de mala educació posar per escrit el preu del cobert, perquè interpreten que els nuvis estan demanant als convidats que el manco cobressin el cost de la festa amb el regal. Altres, en canvi, defensen que si aquestes noces tenen aquest preu, organitzar-les d'una feina costa una fortuna i és lògic que els convidats coneguin ja d'entrada les expectatives que han dipositat els novis en aquesta festa. En definitiva, unes noces, dues cadires, perquè eren una reina més un acompanyant, i 170 euros de discussió. No sé què en pensau, estimades companyes. Com enyorava aquest debat de primera hora? Perquè no, és que a les 9 debatia amb ma mare. I li deia, mama, de què parla tothom? I feia una mica de debat en segons el que feia llet, i ara ja tornam en aquesta rutina habitual.
1: I de torna-hi també amb aquestes converses, amb aquest debat que tant mos agraden en aquesta hora. Bé, jo soc de dues premisses bàsiques. Jo som d'entrada dos conceptes que són molt clars. Qui fa el que pot no està obligat a més, per tant, tu no me pots obligar a pagar 170 euros per cobert. I la segona és, si no te va bé, pegues 4 vots, perquè jo entenc que... Sí, anant molt forts ja avui. Està. Jo entenc que els novis s'organitzen unes noces que els agradi molt, que de pinyol vermell, que costa molt tot, però... no per això han de seguir tampoc les teves regles. Si jo només te puc donar o no he d'anar, o només te puc donar allò que jo considero, o allò que jo puc, perquè per ventura no puc pagar 170 euros, i més si vaig per ventura amb un acompanyant, o si som una família de dinos,
0: t'anava a dir, imagina que tens...
1: Acompanyant, o si som una família de dinos,
0: t'anava a dir, imagina que tens, que ets home o dona i tres fills,

0: No, però tot això està molt bé,
1: hem de posar però... càmera 360 perquè ja me diràs per què punyeta estàs a fer una foto. Pujat a una plataforma fent voltes amb gent que t'en revolta, és a dir... Les noces han passat a ser una successió de coses que no tenen res a veure amb aquell esperit inicial que era compartir un àpat més o manco senzill en la gent que estimes per celebrar les teves noces. Mon mare sempre ho conta. Mon pare i mon mare, quan se van casar, són fills de la postguerra, era l'any 50 i busques.
0: Xocolata amb encimades.
1: Amb 50 i busques no, devien ser 60 i busques.
2: Sí, ara. Exactament.
1: No, perquè mon pare és del 40, sí, en tenia 20, era el 60 i busques. Varen fer una xocolata amb encimades humil, i van ser unes noces on se van passar pipa. Per tant,
0: i la lluna de mel per ventura va ser a Lluc o Barcelona.
1: No en van tenir, crec que van anar d'excursió i dona gràcies, perquè com va dir mon mare, ell ho tenia gairebé tot pagat quan va anar en aquell piset amb mon pare.
2: Dues aportacions que tal vegada heu deixat de banda per afegir en aquest debat, que s'ha dit pràcticament tot. Una seria, on han quedat els regals de tota la vida? I si dius i dones resposta, no, ja, ja tinc el regal comprat, on han quedat aquells tessonats, aquella vaixella que tal vegada no la necessitaves. Exactament.
1: Jo crec que han quedat en el rebost de molta de gent perquè mai confies en el gust de qui tria tessons. Ho dic perquè pot ser, a tu t'agraden els tessons petits i a mi m'agrada un tessó gros per posar-hi geles. Però jo crec que això també és una mica contraproduent.
0: O una llista de noces, no? Una llista de noces. Diu, perquè clar, tu també pots cometre serror, o no error, simplement és que tu pots tenir un gust diferent dels novis i per ventura els novis trien allò que els agrada i que els fa falta,
2: però
0: tu
2: col·labores.
1: Les també varen passar-se una mica fake perquè molt de centres comercials el que feien era feien una llista de noces en 50.000 productes i després utilitzaven aquest doblers per comprar-te un viatge en aquell mateix centre comercial, per exemple.
2: Home, també hi havia tendes de decoració.
1: Que s'ha perdut una mica el costum, bàsicament perquè qui més qui manco ja té la casa moblada. No és com ara, tornant a mon mare. Quan mon pare i mon mare se van casar no tenien de res. A ses noces els hi hagueren regalar coses que posaven a la casa. En canvi, ara, qui més qui manco, en aquest món turbocapitalista que habitam, ja ho té tot.
2: De totes
1: ara,
2: maneres...
1: 170 euros jo crec que és un excés. Per
2: molt materialistes, aquest novis, per especificar-ho, però també la convidada molt rabiosa. No fa falta posar-se foto, enviar-se que dirà, no? Mira, o lo tomas o lo dejas, com se diu en castellà, sincerament.
1: És que, de veres, jo no sé què fas aquí presentat. I no t'han fet alta comissionada de la ONU per poder arreglar tots els conflictes bèl·lits que ara mateix hi ha en marxa al món.
0: Home, et dic una cosa.
1: Sí que... L'ho vist, però la convidada rabiosa. Mai, prenem part per ningú, a Marta Grau.
0: La Marta sempre tan elegant. Jo sí que te diria que és vera que tenim altres maneres de comunicar-nos, és vera que ja no mos enviem targetes, invitacions de noces per correu convencional... Tot això t'ho com, però una convidada per WhatsApp tampoc s'ha de fer.
2: És molt freda.
0: Jo n'he tingut una, d'un familiar, a més. Una convidada per WhatsApp, com
2: els sobrets de tota
1: normalment
2: la
1: vida. Normalment per WhatsApp, al banc o les darreres noces on jo he anat, per WhatsApp te fan un save the date.
0: Un save the
1: date.
0: Que
1: tu te reservis aquell dia i te diuen, aquest dia mos casam, ja passaré d'urtes invitació. I després, qui més qui manco, fa una tirada de 100-150 invitacions, passeja, te la duu i te diu, me fa ganes que venguis, etc.
0: Invitacions, no habitacions.
2: Conclusió, idò, que tornin...
1: He dit invitacions. Ai, idò, també s'ha
0: també.
1: T'ha de donar invitacions dins una habitació, m'imagino, on és carrer.
2: Conclusió, que torni la vaixella, que tornin els sobres de tota la vida i el manco el contacte més personal.
1: I que torni la iogurtera, que s'ha passat molt de moda, que ningú la necessitava, però quedava guapo una cuina. Tu anaves a una cuina i hi havia una iogurtera, tu sabies que allà hi havia una mica de possibles.
2: Havia hagut unes noces, i tant que sí, parlarem d'això i de moltíssimes coses més en la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Yolanda Ruiz, la producció, Alejandro Rubio, Victoria i a Cerdà, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz. Ja ho he dit, Yolanda Ruiz, sí, torna a dir dos pics. I amb tot aquest equip...
0: Val per dos.
2: Exacte, sí, això també és vera, val per dos.
1: Només una pregunta, no, Yolanda, és avui aquest equip?
2: Crec que ha quedat clar que sí, però perfecte. Si vols ho puti una tercera vegada. Comencem la setmana.

Comença la nostra tertúlia. Com sempre en aquestes hores fem un repàs a l'actualitat. Se nota que ha començat, no setembre, queda un dia, però se nota que ha tornat tot, en certa manera, a la normalitat. Aquí els estudis de Palma.

0: m'acompanyen els periodistes Elena Ballestero, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: José Luis Miró, bon dia.
2: Què tal, buenos días.
0: I ens escolta el missatge Joan Carles Rodríguez Tur des d'Eivissa. Bon dia, Joan Carles.
3: Què tal, bon dia, salut.
0: Avui parlarem d'habitatge, com sol ser habitual en aquesta tertúlia, de moltíssimes coses més, però hi ha algunes puntualitzacions que tenen a veure amb l'habitatge que crec que són interessants. La primera, no deixa de ser curiosa, tantes vegades hem parlat del lloguer vacacional, i ara sembla que se nota una lleugera davallada. El nombre d'habitatges turístics anunciats a plataformes digitals ha caigut un 12,6 a Balears en el darrer any, fins a situar-se als 21.304 el maig de 2006. Estem parlant aproximadament d'uns 3.000 manco. A què es deu? Que seria la gran pregunta. Home, hi ha una tasca molt important també de vigilar tots els habitatges que incompleixen la llei. Així que, com que Eivissa ha estat una de les illes que ha fet una gran tasca al respecte, comença per tu, Joan Carles, respecte a aquesta davallada de l'habitatge de lloguer. Què en penses? Quina valoració o quina lectura li podrien donar?
3: És una bona notícia i és la constatació de que les polítiques contra l'intrusisme en el cas de l'habitatge funcionen. A Eivissa s'està treballant molt fort en aquest sentit. S'ha eliminat, de fet, un 80% dels anuncis que hi havia de lloguers turístics i il·legals, i claro, com que intenten les plataformes posar-ne, bueno, les plataformes, els pirates posar-ne de nous, també s'està controlant això. I penso que també hi ha una mesura dissuasòria bastant, que està sent bastant efectiva, que són les sancions. Com sabeu, les sancions, la llei que va modificar a Marga Provenç, el govern de Marga Provenç, preveuen sancions que van de 50.000 fins a 500.000 euros, i les sancions que s'estan posant, la majoria són de 275.000 euros, que són el punt mig. Jo crec que això està sent una mesura bastant dissuasòria. La reducció d'aquestes més de 3.000 habitatges turístiques és una bona notícia si van destinades en els lloguers residencials. Tant de bo que tots aquests pisos vagin en el mercat residencial i vagin per joves i per famílies de ciutadans d'aquestes illes que puguen accedir en aquests habitatges. Lògicament, això se panacea en el problema de l'habitatge? Lògicament no, però sí que és una mesura que va en sa bona direcció, i on penso que encara hi ha assignatures pendents a Mallorca, on s'ha d'emfatitzar aquesta lluita contra l'intrusisme i s'han d'aconseguir recuperar aquests habitatges per a ciutadans d'aquestes illes.
0: Companys, quina lectura en feis d'aquesta davallada, ara que en Joan Carles explicava, no?, que s'han fet bé els deures. Recordem que Eivissa, a més, ha interposat algunes sancions que han estat històriques per la gran quantitat de les multes.
1: Sí, hay más vigilancia, hay sanciones no solo a propietarios, sino que también se han tomado medidas contra las propias plataformas que anuncian estos pisos, ¿no? Y es un primer paso. Yo creo que caiga el turismo, que caigan las cifras del alquiler turístico vacacional, es una buena noticia para todos con la crisis de la vivienda que tenemos.
0: José Luis, lectura respecte a aquesta davallada en el número d'habitatges destinats al lloguer vacacional.
2: A ver, yo creo, por no repetir un poco los mismos argumentos, Juan Carlos ha dado un poco, yo creo, que la clave, ¿no? Si realmente, porque bueno, es una buena noticia en tanto parece ser que era una oferta que era ilegal, ¿no? Entonces, allí ha tenido el efecto disuasorio las multas, la vigilancia sobre las plataformas, las propias plataformas habrán decidido no meterse en determinados líos, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Pero la clave está en si realmente, porque a nosotros, ¿por qué no nos gusta? No digo a mí, pero digo en general, porque dentro del discurso está que no nos gusta el alquiler vacacional, ¿no? Es decir, pues que lo que se alquila a los turistas no se alquila a los residentes, ¿no? Bueno, pues ahí está la clave. Habrá que ver si esa caída, si fuera posible comparar estas cifras, ver si esa caída realmente repercute en un mayor alquiler residencial. Si eso no es así, a lo mejor nos permite detectar dónde está la anomalía, que no estaría específicamente en el alquiler vacacional, sino en otras cuestiones, como podría ser la seguridad jurídica del alquiler a los residentes.
0: ¿Creus que els residents necessiten més seguretat jurídica?
2: No, el propietario, el residente, no, el propietario.
0: El propietario del pis destinat al lloguer.
2: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es que yo estoy convencido de que esa es la principal causa de que haya pisos que no se alquilan, o que haya gente que decida, siempre que sea posible, porque necesitas reunir una serie de condiciones, el piso o la vivienda, para ser alquilada en alquiler vacacional. No puedes alquilar un piso, por ejemplo, en una multipropiedad, ¿no? Solo son viviendas que están, en fin, ahora no sé la palabra.
1: Aisladas, pero no es verdad. Esto no es así en todos los municipios, solo lo es en algunos.
2: Pero tampoco tiene que ver con lo que yo quería decir. Yo lo que creo es que desde mi punto de vista, los alquileres, hay muchos pisos vacíos en alquiler porque no hay seguridad jurídica para los propietarios.
0: Elena.
1: Para mí es clave que desciendan las cifras del alquiler turístico vacacional, porque siempre he defendido que una vivienda se tiene que destinar a vivienda, porque igual que tener un comedor o una cocina en tu casa no te convierte en un restaurante, tener camas en tu casa no te convierte en un hotel, ¿no? Creo que es un error de partida. Y dicho esto, aplaudo que bajen las cifras, pero aplaudiría todavía más si se diera marcha atrás en la decisión de volver a sacar al mercado las plazas que se dan de baja, ¿no? Porque cuando esto respecto a las plazas legales, ¿vale? Porque aquí estamos presuponiendo que este descenso de plazas se debe a oferta ilegal, uh-huh. Puede que sea oferta legal, ¿no? Oferta legal tenemos 134.282, lo he buscado antes, plazas de turismo de alquiler turístico vacacional, y la legislatura pasada se acordó que cuando se daban de baja plazas turísticas, estas no volverían al saco porque se daba por hecho que el mercado estaba saturado, y esto ha cambiado este año. Y por lo tanto, el hecho de que desaparezcan plazas de turismo vacacional legales no implica que desaparezcan definitivamente, porque esas plazas vuelven a venderse para que otros propietarios puedan alquilar sus casas.
0: Sí que va a ser
1: casas.
0: Una convocatoria concreta y que no está durante todo el temps vigent.
1: Sí, pero es una convocatoria concreta que anulaba un acuerdo anterior que era el de que estas plazas no volvieran al mercado, ¿no? Entonces a mí las convocatorias concretas son concretas hasta que dejan de serlo, ¿no? Porque el otro también era concreto.
3: Això el que passa és que planteja molts problemes administratius, perquè una persona que té un títol habilitant, que és una llicència, si tu li retires, pot ser objecte d'indemnització, i això planteja molts de problemes també.
1: Però no hablamos de retirar-se-la,
3: no tenim un problema en sa oferta legal. De fet, a dia d'avui a Balears tenim, o concretament a Eivissa més, tenim menys places turístiques legals avui que en els anys 90. Per tant, pens que aquí no estàs problema. Pens que no solucionem res retirant les places que ja són legals, que compleixen amb uns requisits, que compleixen amb uns estàndards de qualitat, que paguen impostos. Aquí no veig perill, no veig per què hem d'eliminar les places legals que queden buides, perquè no hem d'oblidar que el turisme, estar en contra del lloguer turístic il·legal no ha d'implicar estar en contra del turisme, que és de lo que es viu en aquestes illes, no? Per tant, no em pareix malament que aquestes places reglades, legals, segueixin en el mercat sense augmentar, que és el que ha decidit aquest govern, no? Per primera volta en sa història, perquè recordem que tots els altres governs anteriors, incloses de Nermengol, el que havien fet era crear milers de noves places turístiques. El que ha fet aquest govern és contenir, frenar i que no hi hagi ni una sola plaça turística legal més, i de fet el que ha fet també és perseguir com mai s'havia fet ses que són il·legals. Per tant, tenim un problema de places legals? Jo penso que no, i penso que no s'han de reduir. Però sí que està bé que es persegueixi aquelles que no ho són, que fan competència deslleial, que no paguen impostos i que el que fan és agreujar la crisi de vivenda que tenim a les illes. En qualsevol cas, això ha d'anar acompanyat de moltes altres mesures, com pens que sí que està intentant el govern, però no hem d'oblidar que està en un territori molt complicat, on també actuar en un mercat a curt termini és molt difícil i on també hi ha qüestions que no depenen de les Illes Balears, i aquí vaig a el que posava damunt la taula, pens que molt acertadament en José Luis Miró, que és el tema de seguretat jurídica. Balears no té competències per legislar en matèria de desnonaments, en matèria de llei d'enjuiciamiento civil, lògicament no té aquestes competències. I el que tenim és un sistema normatiu extremadament proteccionista amb arrendataris, amb morosos i amb ocupes, que el que provoca és un temor justificat per part de propietaris que molts d'ells decideixen no llogar les seves vivendes. De fet, hi havia una dada que era molt impactant, i és que una de cada tres vivendes a Balears podria estar buida. I jo, coincidint amb en José Luis, penso que una de les raons de que una de cada tres vivendes a Balears estiguen buides és precisament passa por que tenen els propietaris a posar-la en el mercat sabent que quizà no la recuperen, sabent que quizà se'ls hi posa un morós i hi haurà un govern que seguirà prorrogant llançaments any rere any, o els hi farà un decret perquè puguin ampliar de manera indefinida els seus contractes de lloguer, o tenguin un morós i que el que passi, per això ja ho veig cada setmana tres i quatre voltes en nous casos en el meu despatx, que tu li hagis de pagar l'aigua, la llum, la tassa de bessures, l'IBI, la comunitat, mentre ell no et paga i, per descomptat, quan recuperis aquesta vivenda, si és que la recuperes, ningú et tornarà sous, ni que et deuen ni que t'ho has pagat. Això és la realitat del mercat de lloguer residencial que hi ha a Espanya, no només en aquestes illes, però que té una especial incidència a la nostra comunitat.
0: Són les 9 i 29. Després reparant amb el tema de l'habitatge, perquè parlarem de les ajudes als joves, parlarem amb el director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern, però abans vull fer una ronda de titulars, perquè ja hem entrat en moda eleccions, ja tot està tornant a la normalitat, fixeu-vos, avui dilluns, dia 31, ja tot d'un els nens tornaran a l'escola, els polítics, evidentment, també escalfen motors, i sobretot de cara a la nova campanya electoral. I vos vull demanar si hauríem de fer més autocrítica, no? Si no, davant d'una situació, d'un context de amb tanta crispació, amb tant d'atacs cap a l'oposició o contrària, menys si hauríem de fer més modo autocrítica. Parlant de la reflexió del diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ja varen fer una al·lusió la setmana passada, en un espai digital de converses polítiques, va criticar ell mateix la gestió de Més en àrees clau com turisme, medi ambient, territori, tant en el govern, perquè considerava que haurien d'haver-se quedat fora, com en el Consell, que durant 4 anys va estar presidint dit per Miquel Ensenyat de Més i que en aquesta època es va autoritzar, per exemple, feia referència a l'autopista de Campos. Per ser una de les declaracions que ens han duit a la reflexió sobre si els polítics haurien de fer més autocrítica, Helena, que si seria una estratègia millor de cara a eleccions que no tant d'atac, cap al contrari. Vull fer una ronda de debat al respecte i vos demano un poc també per la campanya electoral i com la veis.
1: Jo crec que seria una gran estratègia personal de cada uno, con independencia de qual sea tu
0: oficio,
1: ¿no? Hacer autocrítica. Y creo que es algo que hemos perdido con el paso de los años y que creo que vale la pena reflexionar, ¿no? Vivimos en un momento en el que al final se gobierna a golpe de tuit, ¿no? Porque, no sé, yo es que no sé ya cómo contemplar la situación como ciudadana. Puedo analizarla desde el punto de vista periodístico, pero me parece triste que más allá de asumir responsabilidades, de incitar a la reflexión, a hablar, a debatir, se esté hablando de enfrentamientos, se estén polarizando las cosas cada vez más, se estén haciendo discursos extremos, ¿no? Y creo que eso está en la política y en el resto de la sociedad, porque las personas que conformamos la sociedad, al final, los políticos salen de la misma bolsa, ¿no? No son un ente extraterrestre, son humanos como nosotros.
0: Posem l'exemple de Ferran Rosa, qui també al cap que faci autocrítica, José Luis.
2: A ver, yo es que de esta autocrítica de Més, Yo lo primero que creo que hay que decir de Més es que es un partido que suele estar sobre representado en los medios, porque siempre, y muchas veces hablamos de sus debates internos como si realmente fueran los debates de la sociedad, cuando son los debates de Més.
0: No, pero no parlem del cas en concret. Jo aprofito el cas en concret per demanar-vos es que sobre la importància de l'autocrítica.
2: La autocrítica sempre és bona, però el cas en concret, a partir de la premissa de la que estamos, que és alguien haciendo una crítica interna de lo que debería haber hecho su propio partido, eso no es hacer una crítica, no es hacer una autocrítica desde el punto de vista de la sociedad, es hacer la crítica desde el punto de vista de tu partido y con tus intereses partidistas. Es decir, Més dice, es que en tiempos de Ensenyat se hizo la autopista de Campos. Claro, es que no es una crítica social, porque a mí la autopista de Campos me parece una maravilla, me parece fantástica y me encanta poder ir a Campos por una autopista.
1: Sí, pero es decir, habrá otra parte de la sociedad a la que no le interese.
2: Bueno, pero me entiendes, eso no es una autocrítica que afecte a todo el mundo. Eso, quiero explicar que eso es una autocrítica que concierne estrictamente a Més. Y a veces los debates de Més parece que son como unos debates en un espectro moral casi, ¿no? De porque claro, es que Més, ellos, sus debates son como muy puros y yo me niego a coger esa premisa de entrada. Es decir, la autocrítica, por supuesto que es buena, hay que hacerla. La autocrítica hay que hacerla en la política, hay que hacerla en las relaciones personales, en las relaciones sociales, y además hay que hacerla al final del día, cada día. Eso se llama propósito de enmienda, ¿sabes? Examen de conciencia. Esto, en fin, nos lo enseñaron.
0: Anar a dormir, ¿veritat?
2: Claro.
0: Aquest repàs de les...
2: Tu has de... Quan, antes
0: poca broma, però és molt útil. Sí,
2: uno
0: sí.
2: Tiene que intentar ser mejor persona cada día. Otra cosa es que los políticos están ya, es decir, la política está tan empozoñada que ya parece que alguien haga un poquito de autocrítica y hay que elevarlo al altar. Y lo que tiene que hacer esa persona, como hacemos todos, es autocrítica diaria, para intentar ser mejor persona, sobre todo de cara a la convivencia, que es lo más importante.
0: Joan Carles, pots recollir el testimoni dels teus companys, que són molt interessants els dos.
3: Ho són realment. Començar en setembre i comença el darrer curs polític abans de les eleccions i jo crec que s'autocrítica en precampanya és una entelèquia. Lògicament no n'hi haurà d'autocrítica per part de cap partit. I sí que és veritat que és algú que es casseja perquè la política global, no?, s'ha tornat amb un arma arrojadiza constant, el que deia Helena també, política a colp de tuit i pensar en missatges molt curts, amb molt poc trasfons intel·lectual o ideològic i molt efectius de cara a un espectre concret de votant. Això és quasi enginyeria social destinada a fer política. I jo, parlant de l'autocrítica, trobo a faltar una cosa que a més sempre sent comentar dins Esquerra Balears i que no ha passat, i és que na Francina Armengol va perdre ses eleccions fa 4 anys i encara hi ha molta gent d'esquerres que exigeix un debat intern a s'esquerra, en el Partit Socialista, per analitzar ses causes del que va provocar aquella derrota, perquè apareix que no s'han reconduït, que aquest debat no ha passat, que és com si aquí no hagués passat res, na Francina segueix liderant, posarà en a Rosario Sánchez per sacrificar-la amb un batacazo electoral que segurament no haurà tingut precedents mai a Balears, però no s'ha produït un replantejament de la línia estratègica de l'esquerra, no només del Partit Socialista, sinó més a l'esquerra, perquè Podemos, per exemple, desapareix del mapa parlamentari completament i la seva influència desapareix completament. Sumar, aquí no tindrà cap tipus d'efecte. Veurem com encaixa Coalició per Mallorca si heretarà els vots del PI, però vaja, vulguent ser el PI tota la vida ha estat un partit de centre-dreta, vulguent ara posar-se la bandera de l'esquerra amb alguns elements més identitaris, veurem quin encaix electoral té això. Jo penso que caminem cap a una polarització on l'autocrítica no hi té cabuda i on veurem una precampanya, una campanya molt dura, molt forta i amb atacs en els que estem acostumats.
0: Ens esperen mesos intensos, d'això estem tots segurs, sobretot també els periodistes, no?, que seguim l'evolució de l'actualitat i sobretot del curs polític. Són les 9:36 a la ràdio, escoltam el bisturí de Javier Alarcón, uns anuncis a la tele i parlant tot d'una amb el director general d'Habitatge i Arquitectura. Aquí, al dia.
4: El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día ya no es el calor ni el frío, es el frescor. Lo que se viene llamando la fresca si te asomas a los diarios de esta comunidad. El titular del fin de semana lo deja claro. Una cadena a la fresca toma las calles de Palma contra la saturación turística. No llegaron ni a 1000 almas. 6 saraos de la izquierda contados por encima en los últimos meses. Frescos y desesperados por gobernar, podría ser el titular. Resulta que el calor asfixiante de Ceuta por echar a los que nos cuestan dinero es frescor aquí en Baleares para alargar a los que se dejan la pasta. Que la misma izquierda que allí ve derechos humanos en la invasión violenta, ven aquí el humano derecho que evite la saturación que, curiosamente, paga la silla en la que te sientas. O sea, el cáliz del máximo vital al que renuncias desde aquí es el ingreso mínimo vital con el que se paga aquella juerga de ONGs. No te sobran los casi 50.000 que han llegado a Baleares en los últimos 3 años, entre pateros y regularizados. No expulsaste, ni piaste, ni te sentaste a refrescarte en 8 años, cuando los alentadores de esta sedentación, cuando la izquierda metió 4 millones de turistas, casi un 29% más de lo que recibieron en 2015, y ahora te sientas a suspirar que esto sea Ceuta. Querer todo lo bueno de estar sentados sin nada de lo malo. A turismo sin turistas y ciclismo sin ciclistas le ha salido la competencia de nación sin nacionales. La sopa fría de fomentar lo que resta y desdeñar lo que suma. Y ya mañana, siempre fríos.

0: 9:39 minuts, continuem al dia amb temps de tertúlia amb José Luis Miró, Elena Ballestero i Joan Carles Rodríguez Tur i parlam d'habitatge. En aquest cas, focalitzem la nostra atenció cap als joves. La nova convocatòria del bo de lloguer jove del govern pretén facilitar l'accés a un habitatge o una habitació de lloguer als menors de 35 anys. Recordem que aquestes convocatòries s'obrin a partir de demà, a partir de dia 1 de setembre, i és una ajuda finançada amb el fons del Pla Estatal d'Habitatge. Cobreix fins a 250 euros mensuals durant 2 anys. Entre els requisits, ja sabeu, similars als de la convocatòria anterior, topall de lloguer de 900 euros per donau per un habitatge i de 450 euros per una habitació. De fet, dels 4,8 milions pressupostats l'any passat, només se'n van concedir prop d'un milió, és a dir, que un quasi 80% va quedar sense adjudicar. Volem saber quins són exactament els requisits, tota la informació, sobretot per a aquells joves que ens estiguin escoltant ara, i per aquesta raó incorporant en aquest temps de tertúlia el director general d'Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reinés, que ja ens escolta. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes.
0: Ara coneixíem els requisits, així que, si li sembla, la primera pregunta que li plantejo és com podran aconseguir cobrir tota la convocatòria. Recordant que l'any passat no es va arribar a cobrir sencera, va quedar una gran part lliure. Quins són els incentius o les novetats per intentar abordar la convocatòria sencera?
1: Bé, el que hem d'indicar en primer lloc és que es tracta d'una convocatòria que neix d'un Real Decret de l'any 2022. I aquest Real Decret de l'any 2022, un Real Decret estatal, té una sèrie de condicionants que són els que diguem, formen part, són la base tant de la convocatòria que es va fer de l'any 2022-2023 com 2024 i 2025, i ara aquesta també parteix de les mateixes condicions i, per tant, la convocatòria 2026 i 2027 també té les mateixes condicions que hi havia en el Real Decret de 2022. I aquests són els de, bueno, és que comentaves tu anteriorment, com bé has dit, de tenir un límit de lloguer, de renda mensual de 900 euros en el cas d'habitatge, i d'habitatge complet, i 450 euros en el cas d'habitacions. Això és el que va limitar molt el que seria l'atorgament de les ajudes a la convocatòria anterior. I com parteix del mateix Real Decret, no podem superar aquest límit a dia d'avui. Però què passarà en la propera convocatòria, tant d'ajudes en el lloguer com d'aquestes ajudes a joves? És que esperem que ja operi el nou conveni que signarem en breu, esperem que a final d'any o principi, com a molt tard, a principi de 2027, en què ja hem sol·licitat en el Ministeri que aquest límit, límit de 900 euros per habitatge i 450 euros per habitació, quedin amb 1.200 euros per habitatge i 600 euros per habitació. Això permetria que molt de joves que en aquest moment, degut a la pujada dels lloguers, no han pogut acollir-se en aquestes ajudes, si ho puguin fer.
0: Ara entrem en els detalls d'aquest nou conveni, si li sembla, perquè és molt interessant. Clar, perquè vostè explicava que això parteix d'un reial decret, aquí parlam de termes burocràtics, no? Amb unes condicions estrictes, fermes, i clar,
1: molt estrictes.
0: Poc adaptades, en realitat, al que vivim ara, no? Perquè de 2022 o 2023 fins ara, la situació ha canviat moltíssim. Si s'aconsegueix que entri en vigor aquest nou conveni, aquí ja partiríem d'unes altres xifres més adequades, tot i que la nostra comunitat es verà malauradament encatxada a la llista de comunitats més cares de tot l'Estat, però ja partiríem d'unes altres quantitats que serien aquests 1.200 euros.
1: 1.200, per... sí, efectivament.
0: Ha dit que aviat podria entrar en vigor, però imagino que encara no tenen una data específica.
1: No, el que tenim és una petició formal en el Ministeri, per la qual en principi ha tingut bona acollida per part de les reunions que han tingut amb ells, que han mantingut amb ells, i ara el que se tracta és que aquest conveni pugui recollir aquesta petició entre d'altres, i s'ha de tramitar tot el procés administratiu que requereix l'assignatura d'un conveni, i en aquest moment és el tràmit en el que estem.
0: I aquest nou conveni, senyor Reinés, anul·laria aquesta convocatòria anterior o
1: conviurien
0: en el temps?
1: No, en cap cas. No, perquè el nou conveni que s'assigna forma part del conveni del Pla Estatal 2630. Per tant, Són totes les convocatòries que diguen que penjaran d'aquest nou pla estatal, el pla estatal 26-30, que és a partir ja les convocatòries que se publiquin a partir del 2027, fins l'any 2030, i que s'aniran pagant, pues, lògicament, fins el 2031, les darreres convocatòries que se puguin publicar. Per tant, el que en aquest moment regeix és encara el Real Decret de 2022 i, per tant, estem sotmesos en aquelles condicions. Però ja t'he dit que les properes convocatòries sí ja seran amb les noves condicions que han sol·licitat en el Ministeri.
0: Hi ha una darrera qüestió per tots aquells joves, i no tan joves, perquè parlem de manco de 35 anys, que se puguin afegir en aquesta convocatòria que entrarà en vigor, que estarà vigent a partir de demà. Si vol i si és tan amable, les pot recordar?
1: Sí, clar que sí. És a dir, a partir de demà ja poden sol·licitar aquesta ajuda de bo lloguer jove per tots aquests joves que tinguin un pis o una habitació amb un contracte d'arrendament de l'any 2026 i també els futurs lloguers de l'any 2027. Per tant, entren els lloguers des de l'1 de gener de 2026 fins al 31 de desembre de 2027. Són joves que han de tenir fins a 35 anys inclosos, per tant, 35 anys també, nacionalitat espanyola o residència irregular a Espanya, contracte de lloguer en vigor d'aquests 2 anys, tant 2026 com 2027, o un d'ells, no té per què ser específicament els 2 anys. Basta que sigui un període de dins compresos dins aquests 2 anys, de 2026 i 2027, Ja han comentat la condició de preu màxim que ha de tenir aquest lloguer, 900 euros per habitatge o 450 euros, per habitació, i també altres condicions suplementaris, que aquests joves han de tenir uns ingressos màxims no superiors a 3 vegades l'IPREM, això ve a ser uns 25.000 euros anuals, i han d'estar al corrent del pagament de les rendes del contracte i disposar d'una font d'ingressos regular. Això són bàsicament les condicions que han de complir aquests joves que sol·licitin l'ajuda. L'ajuda són 250 euros mensuals, per tant, si el jove que tingui un contracte de lloguer des de l'1 de gener del 26 i pugui justificar tots els rebuts fins l'1 del 31 de desembre del 2027, està enxerrant un total de 6.000 euros d'ajuda que se li podria otorgar. 250 euros mensuals durant 24 mesos, total 6.000 euros.
0: A partir de demà, dia 1 de setembre?
1: Sí, fins dia 30 de setembre.
0: És el termini del que disposen.
1: Efectivament, de l'1 de setembre al 30 de setembre per sol·licitar l'ajuda, que després aquesta sol·licitud s'anirà tramitant i lògicament s'aniran demanant els rebuts que se vagin pagant conforme a partir d'aquests mesos.
0: José Francisco Reynés és director general d'Habitatge i Arquitectura. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Molt breument, una ronda de titulars abans de publicitat del que acaba d'explicar el director general d'Habitatge, com és per tu, José Luis.
2: Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los 900 se han quedado obsoletos, en que cuando lleguen los 1.200, pues ringo rango, y en que entre pasa todo esto hay todo un procedimiento burocrático que demuestra que nos pasamos muchas veces hablando de leyes, de medidas que se van a tomar, pero la efectividad de esas medidas es cero porque van siempre como 10 pasos por detrás del mercado, de la sociedad y de la realidad de los hechos.
0: Una recerca molt ràpida de 900 euros en un dels principals mercats i portals immobiliaris, ara mateix només n'hi ha 4, però si pugem a 1.200 al manco hi ha més d'una vintena, entre 25-26, fent un recompte, un estudi de camp, ara mateix en un dels principals portals immobiliaris. Joan Carles.
3: Jo coincideix amb en José Luis, penso que la idea és molt bona, però està bastant mal executada perquè la seva efectivitat ara mateix jo penso que serà pràcticament nul·la. Veig molt més efectives les mesures fiscals que s'han posat damunt la taula en la bonificació dels imposts de transmissions patrimonials d'habitatges a persones que siguin menors de 31 anys, menors de 36, tipus reduïts, no?, d'aquest ITP, que són des 0 o des 4%. Veig molt més interessant aquesta mesura que no aquests bonos de lloguer de 250 euros per pisos de 900 euros, que ja veig que n'hi ha pocs o cap. Però és una idea molt polida, una idea molt fàcil de comunicar, una idea molt fàcil de redactar-li una nota de premsa, però amb una efectivitat molt qüestionable.
0: Elena.
4: Yo soy más partidaria de ayudar a pagar a los inquilinos, ¿no?, que ayudar a los propietarios. Pero es cierto que estas ayudas en concreto a las que se refería Joan Carles, supongo que son las que implican un compromiso de no subida del alquiler, ¿no? Quizás, bueno, yo lo he dicho aquí muchas veces, creo que la cuestión se solucionaría topando los precios a un nivel de mercado normal, ¿no? Para que no exista la especulación, que haya un precio justo, que el propietario...

0: 9:52 minuts. Cada dia en temps de tertúlia fem un seguiment de tot el que ocorre a Ceuta perquè repercuteix a tot el país, perquè estem davant una crisi migratòria i humanitària sense precedents i crec que és important de destacar, sobretot posar l'atenció a totes les persones que estan malvivint, no?, a la platja des de fa més d'un mes. Parlam avui d'ajudes. L'executiu central injectarà 165 milions d'euros a Ceuta per evitar el col·lapse financer després d'aquesta crisi, un pla d'emergència que s'aprova demà dimarts en Consell de Ministres i que preveu ajudes directes a pimes, a turisme, reforços també en sanitat, en educació, un pla que, com dèiem, s'aprova demà en Consell de Ministres i que dona suport a empreses i també a treballadors afectats. Comença ara per tu, Joan Carles, si t'assembla. Com se podrà distribuir, o si es distribueix de la manera correcta, penses, aquesta injecció econòmica d'emergència?
1: I allà on ha d'arribar, no? Tant de bo que arribi a ses empreses, a ses famílies, però jo el que em preocupa és aquesta invasió que hi ha que dir-li el que és, amb connivència total de Marroc, tot i que avui m'ha sorprès molt que el president del govern, lògicament, atribueix la culpa a Israel i a Rússia. Li falta Franco i en Trump.
2: I Elon Musk,
1: segurament això, però hem d'esperar uns dies més, a que arribi això, perquè culmini el seu ridícul i culmini el desastre que ha passat a Ceuta i que provocarà mobilitzacions massives el pròxim 2 de setembre, el pròxim dimecres, molt justificades. El president de Ceuta va avisar, el CNI ha demostrat que no tenia sa capacitat ni sa informació. Tenim a dos ministres que es contradiuen, sa ministra de Defensa, na Margarita Robles, i el ministre de l'Interior, Marlaska, es contradiuen sobre si tenien sa informació o no. Un diu que sí, l'altre que no. En qualsevol cas, qui menteges es govern, que això està claríssim. En Sánchez no s'ha atrevit a convocar un Consell de Ministres allí, a Ceuta, en presència del rei, que és el que hauria de fer. No s'ha atrevit a mobilitzar l'exèrcit per demostrar que això es tracta d'un conflicte que ell mateix l'ha definit, com un conflicte territorial de sobirania, i és el que és, i per tant, si això és així, el que no pot ser és que tu estigues amb una actitud completament passiva davant el govern de Marroc, el qual mos du a una pregunta. Què li deu en Pedro Sánchez a Marroc? O de què té por? Què sabrem d'aquí uns anys? Què va passar amb Pegasus, amb aquesta investigació de serveis d'intel·ligència marroquís que varen accedir a les dades dels telèfons mòbils del president del govern i de varis ministres? De què té por? A què li devem? Per què no els culpa de res? Per què els fa part de la solució? Per què no expulsa a tots els immigrants que segueixen allí i que, per cert, hi han provocat 17 agressions sexuals? 17 agressions sexuals en menys d'un mes. On són les feministes? On són les manifestacions? Per el pico d'en Luis Rubiales incendiem els carrers i per 17 agressions sexuals no feim res. Perquè tenir tancades a totes les famílies a Ceuta, atemorides per aquesta invasió d'immigrants irregulars, mos quedam asseguts. No, perquè això mos podia afectar electoralment. Si ja estàu morts electoralment.
3: Esto no es una invasión, es una crisis humanitaria y migratoria. Y uno de los,
1: es una invasión
3: uno, en todas las uno de los múltiples errores que está cometiendo este gobierno es haber comprado el discurso de la invasión a la derecha y a la ultraderecha. Ese es uno de los grandes errores. Y el resultado de eso, de ese odio que se siembra desde todas las partes, lo estamos viendo en las calles. A mí se me cae la cara de vergüenza. O sea, si me tengo que sentir orgullosa de ser española, estos días siento vergüenza. Siento vergüenza de ver a gente linchando a otra gente. El ejército está allí. Para empezar, el ejército está allí. Ha llegado tarde, pero está allí. O sea, no faltemos a la verdad. Y ahora, ¿se solucionará con dinero? No se solucionará solo con dinero. Es evidente que hace falta dotar de recursos para asistir a todas las personas que lo necesitan, pero no es suficiente con eso. ¿Y por qué no los expulsan? Pues porque legalmente no se pueden expulsar, porque la gente tiene derecho a pedir un asilo político y ese asilo político se tiene que estudiar caso por caso. Y los menores no se puede. Bueno,
2: es un socio fiable, hay que dar asilo político a un país del que llamas que es un socio fiable y con el que tenemos acuerdos comerciales.
3: A ver, para empezar,
2: si piden asilo político, ¿por qué piden asilo?
3: Para empezar, es una dictadura. Para seguir, no todos los que han entrado por Marruecos son de Marruecos. también han venido de otros países.
2: Pero si es una dictadura, si Marruecos es una dictadura, ¿por qué le llama el gobierno socio fiable y dice, bueno, llama, en vez de llamar a consultas al embajador de Marruecos después de esto, porque lo hace mal, evidentemente. Yo creo que esto, obviamente, es decir, ya no sé, lo del eufemismo meter, este de la crisis migratoria, ya con... cada uno pone el acento donde lo quiere poner. ¿Tú lo queréis poner en los inmigrantes, en los que vienen? Bien, yo lo quiero poner en los ceutíes. Aquí hay un peligro que es el siguiente. Si la solución no se revierte, lo que va a ocurrir es que los ceutíes se van a ir. Los ceutíes españoles. Y Marruecos habrá conseguido, mediante esta maniobra que es idéntica a la marcha verde, es decir, hay un precedente histórico, habrá conseguido la soberanía de Ceuta y luego irá a por Melilla. Y esto es el peligro ahora mismo. Lo que tenemos que proteger nosotros como españoles es a nuestros ciudadanos. Los inmigrantes que entraron en masa de 80.000 personas, de los cuales 60.000 volvieron y 10.000 o 20.000 han decidido quedarse.
3: Y bastantes murieron también en el camino.
2: Murieron en el camino cruzando una frontera que no debían cruzar porque era, es decir, es una cuestión, esto es, la cuestión es ¿dónde queremos poner el foco? Y el foco hay que ponerlo en que la soberanía de Ceuta es española y nosotros tenemos que proteger a nuestros ciudadanos.
3: El foco hay que ponerlo en la humanidad, con independencia de la nacionalidad que tenga.
1: Los derechos humanos de todos,
3: con independencia de cuál sea su nacionalidad, incluidos los españoles. Los derechos humanos son la prioridad en todos los casos y no tenemos que perder ese norte.
2: Tú imagínate que 500.000 inmigrantes ilegales ahora pasearán por Palma. Sí. 500.000 o 50.000 aproximadamente, sí. ¿Qué?
3: Pasearán por Palma. Sí, ¿Te parece que han ido de paseo?
2: No, estuvieran. No,
3: Han ido a
2: emboscar al ejército español. Han causado 17 violaciones. Han provocado el cierre de todos los comercios. ¿Pero qué es eso? ¿Tú crees que amb este buenismo vamos a algun lado?
0: Companys, se'ns esgota el temps de debat. Reprendrem aquest debat probablement al llarg d'aquesta setmana. Seguirem l'evolució d'aquesta ajuda econòmica, de la situació, perquè pràcticament fem referència tots els dies des de que va ocórrer aquesta crisi. Joan Carles, José Luis, Elena, moltíssimes gràcies, que comenceu bé la setmana i la tornada de la rutina també.
2: Muchas gracias.
0: Igualment per vosaltres.
1: Els
0: nostres companys dels serveis informatius continuen a la ràdio. Fem una pausa per publicitat a la part de l'avisada i tot d'una reprenem aquest programa aquí, al dia, segona hora, tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. A aquesta hora, a les 10, està previst que comenci el ple extraordinari del Consell de Menorca per debatre els canvis legals a la llei de reserva de la biosfera que permetin limitar els vehicles que entren a l'illa. I donem a conèixer quina és la darrera hora. Axel Camarasa, conta'ns, bon dia.
6: Bon dia. Doncs ara mateix, contactes i negociacions a darrera hora per mirar de consensuar una proposta majoritària. L'oposició ha presentat esmenes i l'equip de govern també ha fet canvis al text que havia presentat inicialment. Els portaveus de les diferents formacions es troben hores d'ara encara reunits des de les 9 del matí per mirar d'assolir un acord. Cal recordar que el PP no té majoria al ple de Menorca i que la consellera no adscrita Maite de Medrano no s'ha mostrat mai favorable a les restriccions. Més per Menorca també sembla oposar-s'hi i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'acord. Si finalment es consensua un text, s'ha de remetre al Parlament per a la seva aprovació definitiva. Són els canvis legals a la llei reserva de biosfera per permetre l'aplicació de restriccions en l'entrada de vehicles a Menorca de cara, això sí, a la propera temporada.
5: Gràcies, Axel. Estarem pendents, per tant, d'aquest ple i si finalment s'arriba a un acord per consensuar un text. Anem a més qüestions. Els aeroports de les Illes tenen previst operar avui, que és el darrer dia d'agost, un total de 1.475 vols. 944 d'ells són a Palma, 378 a Eivissa, 153 a Menorca. Així acaba l'operació sortida, almenys la darrera d'aquest mes d'agost, que des de divendres ha registrat prop de 6.500 operacions als tres aeròdroms de les Balears.
7: Les tres terminals operen avui amb normalitat, ho fan amb molta afluència de gent, entre gent que marxa i els que arriben tal com han començat avui matí a Sant Joan.
8: Pues dura, como va a ser. Durísima. No nos querríamos ir, claro.
9: Ella comença la universitat la setmana que ve i jo som infermera i tens les vacances ara. I és una bona època per viatjar.
10: Demà començam a fer feina. Sí, sí. Avui és el darrer dia de vacances. S'estiu molt bé i bueno, ha estat un estiu feixuc, de calor i de temps, però bé, a Mallorca estem fantàstics, no mos poden queixar.
5: I el Consell d'Eivissa anuncia que enguany s'han bloquejat 5.000 intents per registrar places turístiques d'oferta il·legal a les plataformes de lloguer turístic.
7: El vicepresident primer del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, en declaracions a l'informatiu Matí, explica que el perfil de l'infractor és ben variat.
11: Tenim tant residents com estrangers, com persones interposades, tenim propietaris i també tenim inquilins que subarrenden de forma il·legal.
5: I Pedro Sánchez assegura que el rei visitarà Ceuta i Melilla, però sense concretar encara dates. Així ho ha afirmat el president espanyol en una entrevista avui a la cadena SER per encetar el curs polític. Sánchez manté que, tot i la complicada situació que pateixen les ciutats autònomes per la crisi migratòria, hi ha arguments i condicions per a aquesta visita.
12: Que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo...
13: ¿Cuándo se va a hacer?
12: Bueno, yo sabía que me iba a hacer usted esa pregunta. ¿Cuándo se den las condiciones para ello?
5: Sánchez així mateix ha descartat traslladar la península a part dels migrants que han arribat a Ceuta des de finals de juliol. Ha destacat que en els pròxims dies la ciutat ja tindrà prou capacitat per allotjar-los perquè s'hi habilitaran fins a 6.000 places d'acollida. Així arribem a les 10:04, actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 11.
4: Més informació a ib3noticies.com.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: Deu i cinc minuts, segona hora de programa. Ho fem, com sempre, pendents del temps. Avui tenim situació meteorològica al Manco un poc més tranquil·la que els dies previs. Bon dia
3: això
2: de nou.
3: Això podríem dir, Marta, bon dia de nou. Predomini de cel poc ennivolat, podríem dir, per començar, amb alguns intervals de núvols alts i també núvols d'evolució diurna per aquesta jornada de dia 31 d'agost. I això vol dir que, en principi, el sol serà el gran protagonista. Això sí, hem d'anar alerta amb les temperatures perquè, Marta, avui no esperen grans canvis.
2: No, màximes que es mouran al voltant dels 32 graus i mínimes que quedaran prop dels 22 graus. Jo, per cert, he dormit millor avui que en els dies previs. Xisco, tu segur que no has dormit tan bé perquè, clar, com que t'incorporaves a la feina, sempre el dia que un s'incorpora dorm com a pitjor. Sí.
4: He dormit una mica manco, però per il·lusió de tornar a trobar-me amb les meves companyes i amb els oients i telespectadors d'IB3 Ràdio i IB3 Televisió. I continuarem parlant de nits tropicals, Marta. Aquelles nits en què els termòmetres no davallen dels 20 graus i dormir fresquet es converteix gairebé en una missió impossible, com la de Tom Cruise. El ventilador, l'aire condicionat, la finestra oberta, cadascú té la seva estratègia, tot i que n'hi ha algunes que funcionen millor que d'altres.
2: Pel que fa al vent, flux de direcció variable, amb aquestes brises costaneres que tant coneixem i que són de greu.
3: I a la mà, Marta, també situació més tranquil·la, marejol i onatge de fins a 0,6 metres, però poca cosa.
2: Ara bé, hi ha un petit canvi respecte al temps que vos acabam de contar, compartim el mapa de temperatures. En aquest cas, en què consisteix?
4: Sí, perquè encara que les temperatures continuen altes, a primera hora han tingut registres molt baixos a moltes zones, sobretot a l'interior, amb mínimes que han arribat a davallar fins als 15 graus.
2: I avui tenim una sensació especial perquè començam a dir adeu a l'agost. D'ençà que hem començat el programa ja hem parlat d'adeu a l'agost. Sembla mentida, l'estiu ja ha acabat, ja se pot donar per finalitzar i tenim la tardor a la vista.
3: A tocar, com, que diu, com aquell que diu Marta. Però aquí ve la pregunta del milió. Quan arribi aquesta tardor, aquesta desitjada tardor per a molts, mos acomiadaran realment de la calor? I per parlar de tot això, de com està canviant el nostre clima, de com podem esperar que siguin els propers mesos i sobretot de quina és l'estat que tindrem i la calor que tindrem aquestes setmanes, ens acompanya Agustí Jensà, que és meteoròleg.
2: Tot d'una el saludarem, però abans les nostres beauties, les càmeres, per veure el temps en directament, si se nota, no?, que hi ha qualque nígol de forma puntual, començant per la primera, que és a Cala Sant Vicenç. Mireu quin dia, meravellós per gaudir. Mira, no sé si se nota que ha començat un poc la rutina, perquè només veiem un vaixell aquí al Manco, en aquesta cala. Tenim una imatge més per comentar.
4: Els pins, que no tots són molt d'observar els pins, per saber si hi ha vent o no, sembla que no se bateguen gaire. Per tant,
3: una brisa, hi ha
4: una brisa
3: suau.
4: Lleu, i la mà tampoc pica contra les roques. Poden dir que ara Sant Vicenç deu fer un estar d'àngels si tens vacances.
3: Està
4: com fent feina és una altra cosa.
3: Mitja en sol i mitja en ombra, no? En aquest moment des de matí se nota com molt el xap de sol i ombra. I la mà, sobretot, també amb tanta calma com d'en Xisco.
2: Una imatge més, obrim nova finestra per comentar el temps en directe, en aquest cas la nostra imatge o la nostra càmera submarina, que ens mostra un espai en concret de la mà mediterrània. Avui un tant enterbolit, veiem alguns peixos, però de moment no tant de sol i amb tanta claror, no?, com en els dies previs. Sembla que la mà també ha patit un poc de moviment els darrers dies. Després aprofundirem amb el temps, en la situació meteorològica, en aquest començament de tardor, tot i que no és oficial, però sí que amb el 1 de setembre sí que se pot començar a parlar de començament de tardor. Avui és un dia important als aeroports i per això feien referències. Dilluns 31 d'agost toca tornar a la feina. Aquí tenim un exemple que hem comentat abans, el del nostre company Xisco. Toca tornar a la rutina i, sobretot, toca molt de moviment, els ports, aeroports, Joana.
3: Sí, en aquest moviment es nota especialment en el transport. A primera hora del matí hi ha més passatgers, per exemple, en els trens, en els metros, en els busos, però també moltíssima activitat en els aeroports. El volum de passatgers també continua creixent en el transport públic de Mallorca. Durant el primer semestre de l'any, els autobusos interurbans han registrat gairebé un 9% més d'usuaris, amb 14 milions i mig de viatgers, mentre que el metro també ha crescut un 9% durant els primers 7 mesos de 2026.
4: Però avui volem posar el focus a l'altra gran porta d'entrada i sortida de la nostra illa, com és l'aeroport. Com es gestiona des de la torre de control una jornada d'aquestes característiques? Quants avions poden arribar a coincidir a les hores punta? I sobretot, com es garanteix que tot aquest trànsit es desenvolupi en total seguretat?
2: Incorporam a la conversa Beatriz González, és controladora aèria i portaveu del sindicat USCA. Beatriz, bon dia.
5: Buenos días.
2: Ja ahir va ser una jornada important per als aeroports de les nostres illes. M'imagino que avui és el capítol 2 d'aquesta jornada de moviment intens.
5: A lo largo del fin de semana hemos tenido un volumen de tráfico elevado, similar al que hemos tenido en otros fines de semana, tanto de agosto como de julio. El tráfico a lo largo de toda la temporada, empezando ya en finales de mayo o junio, ha ido subiendo paulatinamente hasta llegar a niveles máximos que hemos tenido en julio y agosto.
3: I com és una jornada com la d'avui, Beatriz? És 31 d'agost, és vera que és dilluns, supos que molta de gent ha avançat la tornada el cap de setmana, però des de la torre de control de Sant Joan, per exemple, com se viu el darrer dia d'aquest mes d'agost? És un dia qualsevol o és el dia de més feina de tot l'any?
5: Para nosotros es un día similar a cualquier otro día de la temporada de verano. En julio y agosto hemos tenido días en los que hemos llegado a rozar los 2.000 movimientos y en todo el espacio aéreo balear estamos teniendo un volumen muy, muy elevado de tráfico, como os comentaba. Entonces, para nosotros no deja de ser un día más de temporada de verano.
4: Clar, i ara te demanava, na Joana, Beatriz, quan hi ha tanta de gent, això com s'organitza? Tu has dit fins a 200 contactes que ha pogut haver en un dia. Això són molt d'avions, molta gent que entra, molta gent que surt, i evidentment no han de coincidir en espai aeri. Com és la vostra feina?
5: Generalmente la capacitat del aeropuerto la regulamos en función del número de llegadas. Se pone un máximo en el caso de Palma de 33 arribadas por hora y en caso de que haya 33 arribadas podría haber también 33 salidas. En Palma hay dos pistas, entonces una de las pistas se encarga de recibir a todas las llegadas y la otra es la que utilizamos para las salidas. En el aeropuerto de Ibiza se complica un poco más porque solo tenemos una pista, aunque es cierto que el volumen de tráfico es menor y en Menorca también es solo una pista.
2: Per avui hi ha previst 1.475 vols. No sé, Beatriz, si hi ha una hora punta.
5: Horas puntas habrá bastante. Como os digo, una hora punta en el aeropuerto de Palma consideraríamos que hay 33 arribadas y en torno a 33 salidas. Entonces serían horas de más de 60 movimientos y habrá bastantes a lo largo del día.
2: Mallorca és una destinació turística molt estacional, és veritat, ho has comentat, no? Durant el mes de juliol, durant el mes d'agost, hem vist dies, no?, realment intensos a la torre de control. No sé si se notarà també, igual que ho hem notat ara, una davallada a partir de demà. Si, com que tot torna, avui que parlàvem a la normalitat, a la rutina, també se nota a la gestió dels controladors aèris a partir de dia 1 de setembre.
5: En los últimos años lo que hemos percibido en control es que la temporada se va alargando cada vez más y empieza cada vez antes. Entonces no notamos una caída significativa al pasar de agosto a septiembre. Sí que podríamos notarla a mediados de octubre, quizá.
2: I retards, que no t'han demanat, no sé si tenim constància d'alguna incidència, possible retard per tothom que mos estigui escoltant, que estigui ja de tornada cap a les illes, o per aquells que tal vegada no tenen alguns dies més i just han de sortir avui. Tenim alguna incidència?
5: Afortunadamente hoy no tenemos ninguna incidencia meteorológica. Esto nos ayuda mucho a que todo funcione con regularidad y en principio no tiene por qué haber retrasos.
2: Beatriz González és controladora aèria, portaveu del sindicat USCA. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
2: I has d'estar fet d'una pasta especial, jo crec, per ser controlador aèri, per romandre a la torre de control especial, jo crec, per ser controlador aèri.

0: d'un fenomen conegut com, Xisco, el Niño.
1: Un fenomen que neix a l'oceà Pacífic, però que pot tenir conseqüències a escalada mundial, més que l'or, canvis en les precipitacions i episodis meteorològics extrems.
0: I dèiem abans, no? Però què significa tot això exactament? Què ens afectarà o com us afectarà tot això a nosaltres? I fins a quin punt el canvi climàtic pot estar fent que aquests episodis siguin més intensos? Ho volem explicar i entendre millor, sense alarmar ningú també, això és ben cert, però volem fer amb el meteoròleg Agustí Jensà, a qui ara sí ja podem saludar. Agustí, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia. Estic bé.
0: Agraïm que avui també hagis volgut passar per el programa i te volíem demanar precisament per això, no? Que és exactament el Niño i perquè un fenomen que es produeix d'en Xisco en específic, que per dir que mos quedem tan en fora, pot acabar afectant el temps de tot un planeta.
2: El Niño és un escalfament de l'aigua de la mar en específic, que comença per específic, diguéssim, americà, acaba en específic australià, i aquest escalfament de l'aigua del Pacífic hi ha que reconèixer que a escala mundial és molt important perquè el Pacífic, sobretot el Pacífic tropical, és molt gran, és una gran extensió. Per tant, si hi ha un augment de temperatura important en el Pacífic equatorial, diguem que d'alguna manera el món pateix aquest escalfament d'una manera, diguem, com a mitjana, pateix aquest escalfament. De fet, quan hi ha un episodi del Niño, que es produeix de tant en tant, quan hi ha un episodi del Niño, la temperatura, no només en específic, sinó a tot el planeta, tendeix a augmentar. És a dir, hi ha una punta de calor de les temperatures globals, de les temperatures planetàries, quan hi ha un episodi del Niño. Al revés passa quan hi ha un episodi de la Niña, que en lloc d'escalfament és refredament de les aigües del Pacífic. En aquest cas, el que està passant actualment és que cada vegada que ve un episodi del Niño, s'està trobant amb un clima que ja està canviat, perquè com que el clima està canviant, el clima, diguéssim, és més càlid a cada Niño que ve nou. El darrer Niño important que tenim en ment és del l'any 16, el 2016. El 2016 el planeta va patir una punta de temperatura que fins ara és rècord, una punta extremadament alta de temperatura planetària. Què és que passarà enguany? Enguany s'està veient, ja, perquè ja ha començat, s'està veient que hi haurà un Niño i que a més aquest Niño és molt important en si mateix. Però a més es troba amb una mostra que ja està amb el canvi climàtic, que ja ha augmentat de temperatura, que ja és més càlida. Com combinaran aquestes coses? És mal de sabre, perquè estem trobant davant fets nous, davant fets que no hem viscut abans. Però un pot pensar que podem estar enfront a uns rècords de temperatura planetària molt destacables, molt importants. Això succeiria més cap a la tardor, final de tardor i tal, principi d'hivern. Seria el que es produiria. Això es farà com a fenomen del Niño en si. Com pot repercutir el Niño en el nostre clima? Més pluges, menys pluges, més calor, menys calor. Això és molt difícil de saber precisament perquè, com que no ens hem trobat en un episodi d'aquestes característiques tan important, doncs no podem saber exactament què és el que podrà succeir. En general podem dir que la influència del Niño i la Niña sobre el nostre clima no és molt important. Però en aquest cas, en aquest episodi, en aquest Niño nou que està començant, què pot passar? La veritat és que és difícil d'assegurar, molt difícil de saber exactament què és el que pot passar. Que passarà alguna cosa? Quasi que sí, diria que sí.
1: Clar, ara la gent...
2: extraordinària pot passar.
1: Ara la gent, Agustí, parla d'un super Niño, ara ho comentaves, que podria tenir aquesta magnitud que no sabem ben bé com us afectarà, però clar, si no sabem com us afectarà, també un tema de prevenció, d'estar preparats per allò que vengui, tampoc és que se pugui fer molta cosa amb anticipació.
2: És molt difícil, perquè l'únic que podem fer és anar seguint les prediccions, primer, les prediccions a llarg termini, les prediccions estacionals, les prediccions mensuals, per anar veient com estan evolucionant les coses, això pot ajudar. No necessàriament tenim per què saber com serà tota l'evolució de l'any, perquè l'any és molt llarg i un any amb un Niño poden passar moltes coses. Per tant, jo el que faria per prevenció és estar pendent de les prediccions de llarg termini, les prediccions estacionals, les prediccions mensuals, i naturalment també dels professors del dia a dia, perquè durant tot aquest període

0: Va passar, ja dic, moltes coses.
1: Incertesa, de moment poden passar coses, com explica el meteoròleg Agustí Jansà, tot apuntava a una tardor més càlida, però tampoc sabem si això vol dir pluges. En tot cas, sí que ha condicionat moltíssim, Agustí, l'increment de la temperatura de la mà, no? Enguany hem parlat de rècords, i aquest ha estat un d'ells.
0: Sí, la mà particularment del Mediterrani s'està escalfant a un ritme molt important. No és només aquest any, és que fa uns quants anys que l'escalfament de la mà mediterrània està sent molt notable. Aquest escalfament té conseqüències directes, pot tenir conseqüències directes importants, encara que altres factors també intervenen. Per exemple, si tenim un escalfament important de la mà, aquest escalfament se transmet a l'aire, l'aire s'escalfa, i si l'aire s'escalfa, emet més vapor d'aigua, emet més quantitat d'aigua. I si hi ha més quantitat d'aigua a l'atmosfera baixa, això significa que hi ha més inestabilitat. L'atmosfera és més fàcil que produeixi fenòmens d'inestabilitat, com són tempestes, com són ruixats forts, etc etc. Més aigua a l'atmosfera significa més inestabilitat. I, a més, si hi ha més inestabilitat, què significa? Doncs pluja més forta, també la possibilitat de que hi hagi tempestes molt violentes, amb ratxes de vent molt importants, amb calabruix de tamany molt considerable. Tot aquest tipus de fenomenologia pot anar... Allò que la gent sol dir dana, que no és dana, és una altra cosa, però... Allò que la gent sol dir dana, que realment el que està pensant és amb extrems meteorològics importants, això, totes aquestes coses es favoreix quan la mà escalfa. I aquest any, evidentment, s'escalfa la mà. El que passa és que tampoc està automàtic dir si tenim una mar especialment escalfada o un aire de cap a baixa especialment escalfat, hi haurà automàticament fenòmens adversos de gran envergadura. Existeix aquest automatisme? No, aquest automatisme no existeix. I això ho podem comprovar veient dades. Per exemple, aquí a les Balears, els estius de més calor que hi ha hagut històricament han estat l'any 2003 va ser un any extraordinàriament càlid. L'estiu va ser un estiu extraordinàriament càlid, per cert, molt semblant a l'actual, que segurament no tenia les dades encara, però segurament igualarà o fins i tot superarà el 2003. Un tremendo. Per què va passar el 2003? Hi va haver grans inundacions, grans desastres? No. Hi va haver pluges, sí que és cert que a la tardor hi va haver pluges abundants, molt abundants, però no coneixem, no sabem que hi vagi haver algun fenomen de gran violència. Tornem al següent estiu més càlid que tenim registrat, és des de 2002, que és molt recent. Perdó, 2022, que és molt recent. Aquest 2022 no va ser tan càlid com el 2003, però sí que va ser un estiu molt càlid. Va passar alguna cosa especial en quant a violència meteorològica el 2022, la tardor següent d'aquest escalfament tan important? No. La veritat és que no trobam uns grans episodis, excepte, tal vegada, una tempesta que va haver molt forta a Menorca durant aquell any, que va produir ruixats de calabruix de grans dimensions, en fi, va haver una tempesta violenta, sí, puntual, però l'únic que hi va haver en el 22. En canvi, si pensem en el 2024, hi va haver el desastre de València. Tothom ho sap, aquest és un dels desastres pitjors que hi ha hagut a la història meteorològica de la Mediterrània espanyola. Se correspon amb un estiu especialment càlid el desastre del 2024? No, no va ser un estiu, el del 2024 no va ser un estiu especialment càlid. Però s'ha dit que podrien dir el mateix, el 24 també hi va haver les inundacions del Mercadal i el mateix. No coincideix.
1: Un estiu, és veritat que encara no ha finalitzat, en acabar veurem, com diu l'expressió, és veritat, tot apunta que batrem alguns rècords, això sí. Ara bé, de quina manera condicionarà, per exemple, el Niño, com ha explicat Agustí Jansà, aquesta tardor, tot apunta que podíem tenir una tardor més càlida, també amb possibles precipitacions, anirem analitzant a mesura que avancin els dies i sobretot que comenci la tardor. Moltíssimes gràcies per aquesta anàlisi, Agustí.
0: Gràcies a vosaltres.
1: ara bé, companys, com sigui una tardor més càlida, jo no sé què podem esperar, perquè no heu sentit molt aquests dies, tinc ganes que arribi l'hivern, tinc ganes que tornis
2: tots,
1: etiquetes.
2: Tots que estem torni... amb allò de que arribi el moment de posar-nos una jaqueta, un abric...
1: De tapar-me durant el vespre.
2: Exacte.
3: Jo tant com una jaqueta me seria una mica igual, però sí poder deixar d'anar suat tot el dia quan fas més enllà de 300 metres a una velocitat una mica alta. Perquè això de caminar i anar tot el dia suat, que has d'arribar a casa, t'has de pegar un aigua, t'has de enviar, totes, com diria ma mare, totes les bombades que me fas fer en camisetes, que això se pugui espargir una mica, com a que ho agrairem. Però sembla que per ara
1: de moment no
3: encara,
1: podem
3: ni encara no mos podem veure tan contents.
1: No, ni les altes temperatures, res. Ni a l'estiu, ni molt. Manco 10 i 25 uns consells i continuem en ruta amb més propostes.

0: hasta cuando...
1: Tot i que no se pot considerar el final de l'estiu, perquè oficialment serà el 23 de setembre a les 2:05 de la matinada, el darrer dia d'agost se pot tenir llicència per començar a parlar d'això, d'aquest final de l'estiu. I amb el final d'aquesta etapa, d'aquesta estació de l'any, sorgeix aquest sentiment tan profund que encara l'OMS no ha considerat com una malaltia, sinó que en parlam i encara no està quantificat o qualificat. És la síndrome post-vacacional. Altres entitats, com la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, també insisteixen en el fet que les molèsties que sentim després de la tornada de les vacances són només les pròpies d'un canvi de rutina.
2: La comunitat científica, com comentaves, no arriba a un acord sobre la seva existència real, però el que es coneix comunament com a síndrome postvacacional o depressió postvacacional és el conflicte que ens suposa a moltes persones tornar a fer feina després d'un període de vacances, com jo mateix avui de matí, quan m'he hagut de vestir per venir cap a la ràdio amb tota cirurgia del món. I és vera, perquè tot torna i necessit escoltar una mica més el Duodinàmico per ambientar aquest final d'estiu, no astronòmic, perquè ho deia Joana, serà dia 23 de desembre, però sí que s'acaba un
3: setembre.
2: Estiu... He dit octubre.
3: Desembre.
2: Desembre, idò.
1: Fins a tu,
2: imagina
1: tu, Joana, el veretat.
2: Si estiram a l'estiu, no, deia que s'estiu... S'estiu, s'acaba avui perquè tornem de vacances. Ja està, dali.
0: Eso sí que nunca.
2: Tornen els embossos i, tot i que no crec que hagin partit del tot, tornen les discussions al cotxe per arribar a l'altra escola, torna a anar a cercar roba d'urgència perquè tot ha quedat petit i tornen també els col·leccionables als quioscos.
1: I els menuts setmanals, perquè també m'ho hem de tornar a organitzar perquè en l'estiu m'ho desmerdam una mica amb això de començar a fer menjars i sortir molt de fora.
2: Exacte.
3: Tot això. Ell ha dit que...
2: I per descomptat, Joana Maria Maroto Munà torna apuntar-se al gimnàs.
3: També
1: mos toca, mos toca. Nosaltres xerram en coneixement de causa, perquè
2: evidentment,
1: tot això mos passa en altres.
2: Jo i tot demà, jo demà a les 5 ja tinc entrenament.
3: Molt bé. I ja has dit que t'ha anat bé, la tornada, que mos trobaves a faltar, i que
2: un
3: has
2: munt.
3: Arribat amb moltíssima il·lusió.
2: Clar, és que jo he fet meva aquella màxima de que fes feina d'allò que t'agrada i no hauràs d'anar
3: a fer
2: feina un dia
3: de
2: la teva vida.
1: Que això ho dius amb un tonel, però que per ell conyeta.
2: És que això m'ha pareix una trola absurda.
1: Ah, val.
2: Això segur que qui ho deia era el director de qualque banda. Clar, arribes allà, faràs cafè, només dius tu aquí, tu allà. Clar, així
3: o qualcú
2: tots
3: que només sabia fer feina. Una persona que tal vegada la feina li ocupava les 24 hores del dia.
1: I que no ens poden queixar.
2: No,
1: en tenim
3: molt manco.
2: Sempre parlant des del privilegi que cadascú pot viure o no. Jo puc parlar per la meva experiència. Jo he estat molt bé aquests 15 dies de vacances, però també tornar no ha estat una recança, no ha estat un problema. Que m'hagués quedat una setmana més. Indiscutiblement,
3: per
2: però
3: raó,
2: tenim els dies que tenim.
3: Avui parlarem amb les famílies, amb grans i petits, sobre com és aquest final d'estiu i com duen aquesta tornada a l'escola. Serà després d'una petita pausa per publicitat.

0: TV3 Ràdio és història.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
7: Que guapo.
4: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
7: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
7: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
7: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
7: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
4: Fora.
7: Oh, no. Llampugues, sí.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

Promet no dir-ho moltes vegades més. Igual aquesta és la darrera, però no ho puc assegurar. Tot torna. Avui tornem a la rutina. S'acaben les vacances. Torna un dels rituals que marca el final de l'estiu, la tornada a l'escola. Tornen els despertadors, les motxilles, els deures, els exàmens, les activitats extraescolars, que a vegades, ja sabeu, és un autèntic croquis poder organitzar-les, però també les coses bones, el retrobament amb els amics, amb els professors i amb la rutina, que també és bona de dur, a vegades se desitja.

0: I avui volem analitzar aquesta tornada a les aules des de diferents perspectives, però sobretot des de diferents edats, que això també està molt bé, perquè no és el mateix tornar a sisè de primari que començar un nou curs, per exemple, anant a ESO. I tampoc no és el mateix viure la tornada des de la taula d'un alumne que des de la pissarra d'una professora.
1: I per això avui tenim a nosaltres Anna Margarida Cuní, que ella és professora de La Salle, i dues jovenetes que el proper 10 de setembre tornaran a les aules, Anna Maria Mas, que és alumna de segon d'ESO a La Salle, i Nelia Guerrero, que farà sisè de primària al CEIP Costa i Llobera. Començaré per les més joves. Bon dia, com estàu?
2: Molt bé.
3: Bé, molt bé.
1: Com duis aquest compte enrere? Dia 10, res, falten 10 dies per tornar a l'escola. En ganes o no? Podeu ser sinceres.
3: Pues,
2: no.
1: No. Nelia ja ha dit que no. Ella, no, de vacances, no, però està molt bé.
3: No, però per veure les meves amigues, sí.
0: Home, això ja motiva una miqueta, no?
3: Sí.
0: Manco de tornar a veure vos...
3: Sí,
0: i de tornar...
3: ben, però per anar a escola no.
1: No sé si la professora, Anna Margalida, si té ganes ja de que comencin les classes o no.
4: Jo he de ser una miqueta políticament correcta, perquè si digués la veritat, amb això que diuen que els professors tenen tantes vacances, fa peresa, com a tothom... crec que mos fa peresa tornar a la feina, però es veu que ja al manco a la nostra feina hi ha molt, molt bon ambient, me fa ganes veure els companys, i després amb els alumnes també crec que puc dir que té bona relació i també
5: Margarida,
4: fa ganes.
5: Però sigues sincera, que ara has estat políticament correcte i això està molt bé, però sempre se sent a dir moltíssim que els alumnes arriben molt remoguts de l'estiu. Sempre se diu, ai, se necessita, es manco 15 dies, se necessita
4: jo crec que és més en el final, que ho notam, quan s'acosten les vacances.
5: Mira,
4: quan s'acosten les vacances ja estan, ja no mos escolten.
5: Elles
4: no.
5: Riuen, mira, mentre
0: estan. I per desmuntar mites, que deies això, tu comences demà.
4: Demà començam.
0: Això que diuen de que
4: sí,
0: tenir tantes vacances.
4: Demà començam, hem de dir que a la nostra escola començarem d'una manera un poc especial. Mos han dividit, som un centre molt gros, i mos han dividit per bars de ciutat i per grups. Sí, mos veurem.
0: I mos bars?
4: Sí. Primer farem un berenar, efectivament, i després anirem cap a escola. Enguany ho podem fer perquè enguany és el primer pic, sí, d'ençà que faig classe, fa 20 d'anys, que no tenim exàmens de setembre. Fins l'any passat quedava primer de batxillerat, que tenia la convocatòria extraordinària al setembre, i ara ja no, ara se va fer juny, per tant, no hi ha res per corregir fins en els parcials.
1: Tenim a la professora Cuní, que està contentíssima, perquè demà va a berenar amb els companys, i volia demanar-vos a vosaltres dues, Maria i Lia, com alumnes, com imagineu aquell primer dia. Ja sabeu què fareu, teniu ja l'estoig. Jo és que quan començava l'escola m'encantava poder anar a la papereria amb ma mare, poder comprar estoig, llapis, bolis, gomes, no? O sigui, tota aquesta intendència, més enllà de llibres de text, que també són necessaris, però aquesta intendència, Lia, tu ja la tens preparada, ja has anat mirant qualque coseta?
2: Bueno, a mi, jo tinc els llapis, l'estoig, les tres llibretes.
1: Sí, per ara ja vas ben preparada per aquest primer dia.
2: Sí. I la carpeta de dinatres.
0: I això perquè ja ho has comprat o perquè has reciclat de l'any passat?
2: He reciclat.
0: Ah, veus, que també està molt bé, no va de comprar tot i reciclar quatre coses.
1: M'has volgut fer quedar com un consumista, que no ho negaré, però a mi m'agradava molt lo d'estrenar bolis.
5: Però se pot combinar.
0: Motxilla, estrenareu motxilla vosaltres dues?
3: No, jo no.
0: Bueno,
5: si està bé la d'any passat, per què no? Clar.
1: I com vos imagineu, Maria, aquest primer dia? Ja saps què faràs? Ja has quedat, ja has enviat qualque missatge a ses amigues? Quedam a sa porta? Ses que mos duim millor
3: perquè...
1: per saludar-nos?
3: No, perquè jo pues arribo a ma mare.
4: Jo som sa mare.
1: M'ha agradat que ho digueu vosaltres, no fos cosa que volguéssiu evitar esperantiu a sa tele.
3: A veure, jo arribo a ma mare i vaig al seu departament, i pues m'aquest allà un rato amb aquest en el cotxe. I pues...
4: I després ja se'n va cap a
5: classe. Hi ha una part per el que vaig d'il·lusió, una altra, home, que és tornar a l'escola, evidentment, no? Però com ha estat l'estiu? Perquè segur
2: molt
5: que ha estat
2: divertit.
5: Vinga, conta'm-vos un poc com ha estat l'estiu, Lia. Doncs,
2: pues, bueno, hem anat a la platja, de viatge, bueno, hem fet moltes cosetes amb la família i tot això. Bueno,
3: anàvem a un campus, bé, ara ja no hi anem, però anàvem a un campus, nosaltres dues juntes i més gent, pues que mos ho passàvem molt bé, la veritat.
2: De fet,
3: i cada hora baixa pues anàvem a la piscina, ell i jo juntes, i pues me'l varen conèixer ell i jo juntes en el campus.
0: són bones amigues, heu fet amistat en l'estiu.
2: Sí, sí.
0: I crec que Analia, si no vaig malament, anava a dir que fins i tot, que anaves a dir?
2: Que me'ls varen conèixer a l'escola
0: d'estiu. Ah, val, pensava que anaves a dir que m'heu fet un poc famoses, perquè també m'hauran vengut a gravar. I heu tingut el vostre moment de sortir per la tele. Com tu mos on, això, mem?
3: Pues, és que, mem, nosaltres, bé, vàrem venir a la piscina de Pòrtol i, pues, nosaltres volíem que mos entrevistàssim, ¿vale? I, pues, nosaltres els vàrem perseguir un rato. Sí, fins que mos entrevistàssim,
1: dir,
3: però...
1: Vareu anar darrere, la reporter de Sol Solet, perquè vengués a cercar-vos.
3: Sí, cada pic que anàvem cap a un puesto, nosaltres anàvem cap al mateix puesto.
1: Sí, m'agrada. Sí. És així com se fa, eh?
3: I mos vàrem dir, voleu que vos entrevistem? I, pues, mos vàrem entrevistar.
5: Un moment, i no vos vàreu posar nervioses?
3: Sí.
5: Sí?
3: Jo,
5: ah, sí,
3: aquí. Jo, un poc en el principi, però després
2: jo també, en el principi, però després ja no.
0: Segurament, molts dels nostres oients i espectadors, sobretot els que les vegin ara, les hauran identificat a Xisco, perquè jo els ho feia la broma abans, varen fins i tot cantar per Rosalia. O sigui, vareu atrevir-vos fins i tot a cantar, no?
2: Sí.
0: I a ballar.
2: Sí.
1: No sé si ara vos animaríeu a cantar.
3: Ui.
2: Jo no.
0: No, és que els focos imposen una mica més, no?
1: Ara no és el mateix, no és el mateix a piscina, no, amb un soleat, era un altre rotllo, imagina.
5: I sigueu sinceres, quant d'amics, familiars, veïnats, vos varen dir, vos vaig veure la tele?
3: Ai, pues molt, sobretot el socorrista de la piscina.
2: Sí, el socorrista de temps. Os he visto por el IB3.
1: I com duis la vida de la fama? Ho dic perquè no és fàcil a partir d'ara... ja anau a tirar fents ben vestides i no en pijama, per si de cap la veïnada diuen la de Sol Solet, mira, a la tele per fer una cosa i llavors va fet una pirreuma.
3: No, ho llamem.
2: Jo... Sort...
1: Tu ets igual. Sí. És senzilla. Sí. Tu dius, la fama per ara no haurà canviat.
3: Sí, però anar a tirar fents, doncs... Pues, no és igual, és veritat.
1: Perquè... Així m'agrada. No, no.
3: O sigui, com si me veuen en pijama.
0: Cap problema, naturalitat.
1: Coses d'estrelles.
0: Exacte.
3: Jo a vegades sí, però per anar a qualque puesta, no sé què, pues, vale, sí, això sí que m'arreglo.
0: Clar. Per venir aquí, que venir.
2: Jo a vegades també surt amb un monyeto, així.
0: Però és que... No passa res. Jo anava demanant a Margalida un poc, clar, més enllà de professora, ets mare, sí. Més enllà de començar una altra vegada la rutina de feina escolar, com vos organitzeu, no, a casa, perquè també és una intendència, no sé si fan activitats escolars, si tenen d'altres fills, si vos heu de començar a distribuir, per exemple, les tasques que ha de fer cada un, o no sé, com ho feis?
4: No, jo només tenc a Maria, i per tant, és bastant senzill, sí que es ve que ara hem de començar a moure horaris, encaixar bàsquet, qualque altra activitat que farem, i, però bé, amb una relativament fàcil, crec jo. A mi me sorprenen les famílies que en tenen dos, tres, els horaris són uns croquis que s'han de... Però bé, ho aconsegueixen, per tant, jo amb una no m'ho puc queixar.
5: També ha canviat moltíssim el tema de les activitats extraescolars, perquè en el nostre temps qui anava a ball tenia sort i tal vegada anaves un dia o feies algun esport en concret, però no teníem aquestes agendes. O parlo més per jo.
1: No, jo Xisco, tampoc. Joana, jo me'n recordo passar
5: Joana sí que
1: molt
5: tenia
1: de cap
5: una agenda,
1: vespre de nostra.
0: La Joana fa moltes coses, també.
5: Sí, feies
1: ella sempre
5: esports.
1: Ha estat una pionera. La Joana Maroto sempre pionera, allà on la cerquis, quan ningú feia activitats extraescolars, ella ja va obrir una acadèmia.
5: Margarida, però segur que tu has vist un canvi, no? Amb els
4: total,
5: anys...
4: Total, jo no feia res.
5: Cada vegada fan més coses.
4: Jo, com en Xisco Nadal, també, ets hora baixes, passaven a ca nostra.
5: I amb estudiar ja bastava.
4: Sí, sí, de vegades anàvem a fer una volta a tot poble amb els amics, però...
1: Sí, perquè també la metodologia pedagògica ha canviat molt. A la nostra època, és que ara queda molt boomer, però nosaltres teníem un munt de deures. Mm. Jo me recordo que cada professor te posava exercicis que si no t'havies fet a classe, et havies d'acabar a casa teva, i ara això no era així. Ara crec que duis poca tasca cap
3: bé,
1: a casa.
3: Bé, bueno, sí que és veritat que mos fan exercicis, sobretot de mates.
2: Hi ha, jo. També hi ha en el meu, a la meva escola, pues, hi ha una profe que...
1: Que mos cau bé, aquesta profe.
2: Sí, sí.
1: No mal parlarem de ningú a la ràdio televisió pública.
5: En
1: no,
5: un
1: no, perquè
5: compromís.
1: No és un compromís, però abans no que aquesta conversa evolucioni cap a qualque banda, ja ho perfilam, no?
2: Pues mos passa deures quan queden 2 minuts de classe. Sí. Mos diu, si no ho acabeu, deures per casa.
5: Bueno, però pots córrer i acabar a classe.
2: Sí, tothom.
3: Claro, si però és que, sabem, sí que és veritat que a nosaltres mos posen com a 15 exercicis en els 2 minuts que queden de classe.
4: Ai, puc intervenir com a professora?
1: Molt bé, Margalida.
4: Molt bé. Normalment, donem temps, no? Es ve, que la dinàmica habitual sol ser explicar i després, moltes vegades, sobretot les matèries pràctiques, aprofitar el darrer temps per practicar, no? Es ve, per fer exercicis. Però n'hi ha que aprofiten els temps per altres coses. Això ho sabem i s'ha fet sempre, no?
1: Jo sempre duia tots els deures cap a casa, perquè jo estava xafardejant, passant notetes, que suposo que encara s'ha de vestilar. Que tu, Maria, si no vaig errat, un any comença el segon d'ESO.
3: Sí.
1: Clar, tu has canviat de cicle. L'any passat vares passar ESO, vares notar molt de canvi entre primària i secundària.
3: Un poc.
1: Ara que tens en Elia, que fa 6A, i l'any que ve faràs vot que va fent a Maria.
3: Un poc sí, perquè te donen més exàmens, més deures i això.
1: Però ha anat bé el curs, m'han
3: dit. Sí.
5: I respecte, li anava a demanar sobre les activitats extracurriculars, perquè, clar, hem parlat amb la profe, però no amb els alumnes. Vosaltres, quines activitats feis? Com és la vostra agenda? Perquè ara començareu a escola, però segur que teniu alguna esport, alguna activitat, i quines?
2: Jo faré futbol, que ja fa temps que... Bueno, fa 2 anys que faig futbol.
5: O sigui, 3 dies a la setmana, aproximadament.
2: Dos. Perquè després, aquest any, provaré vòlei.
5: Ah,
2: i faré dilluns i dimecres futbol i dimarts i dijous amb vòlei.
5: Un bon tragí,
0: agenda plena.
5: I tant que sí, Maria?
3: Pues jo, després de l'escola, bé, descansaré, estudiaré i, pues, no sé quina hora, però ni quin dia, però tinc bàsquet.
0: Tu fas bàsquet.
3: Sí, jo faig bàsquet.
0: És l'esport que feis.
1: Molt esportistes, no? Talment
0: sí,
1: nosaltres.
0: Sí, talment nosaltres, exacte.
3: Bé, sí, jo fa 3 o 4 anys que em faig.
5: Ara hem dit talment nosaltres, però recordeu que és demà, dia primer. És demà, dia de tornar al gimnàs i tot això, que encara tenim un poc de marge, companys.
0: Jo no sé si m'ho pren fer-vos aquesta pregunta, però ja penseu, per exemple, en què voleu estudiar o en què voleu ser de grans? O...
3: Sí.
0: Sí, no, Maria,
3: jo,
0: sí.
3: Jo des de...
0: Des de petita, tu
3: des
0: ho tens,
3: de
0: clar.
3: Des de petitíssima vull ser veterinari.
0: Ah, sí? Molt bé.
3: Ja. Sí, des de... Uf, des de molt, molt, molt petita.
0: T'agraden molt els animals, no?
3: Molt, molt.
2: Jo quan era molt, molt petita volia ser perruquera. No sé.
0: I ara no ho saps. Bé, també
2: ara,
0: tens molt de
2: ara m'agradaria ser mestra, també.
0: Mestra.
5: Lia, estic segura, perquè jo també volia ser perruquera quan era petita. Tu no tens totes les pepes...
2: Sí?
5: És que ho sabia. Qui no ha tingut una pepa i ha aprofitat el tint per tenyir-li els cabells?
3: Jo també. Jo en tenia una d'aquestes supergrosses que... Li vaig pintar els cabells, li vaig fer flequillo, li vaig tear els cabells per aquí.
2: Jo una li vaig tear això, així.
5: Però no queda bé perquè les pepes se'ls estufa i mai queda bé si li tears els cabells.
1: Ara m'ha vengut en escap aquella imatge de la pel·lícula Barbie, que aquella casa on van totes les pepes que han estat maltractades estèticament, que no saben que pobretes que ha fet la seva vida.
2: Però
1: aquí tenim a dues de ser responsables de canviar l'outfit i l'aspecte de les pepes en les que han llogat.
2: És que tinc un armari ple de roba de pepes i...
3: Sí,
2: a vegades encara li faig ricitos.
0: M'agrada molt que jugueu encara amb pepes i que tingueu que... cosetes. Sí. Perquè...
1: Pots parlar de que jugar amb pepes és molt guai. Eh? Jo que era un nen que me van deixar jugar amb pepes, jo no record felicitat més gran que poder vestir, desvestir, combinar. Si és sortit, cosa... fashion victim.
5: No,
3: i una cosa
5: important.
3: Jo li esteava la roba.
5: Veus? I per jo hi havia una cosa molt important, el tamany de les pepes, perquè a mi m'obsessionava lo petit. Jo necessitava pepes molt petitetes. No sé si vosaltres vos agrada...
2: Jo tinc així.
5: Ah, més
3: grossetes. Sí, jo tinc Barbies, Nancy's, de tot.
2: Jo també.
3: Però amb espalteat, en la roba, teada, que li podava fins i tot tirites, així, perquè...
5: O sigui, que
3: perquè
5: la Nancy encara està de moda.
2: Sí.
0: Hi ha coses que no canvien mai, Marta. Jo volia aprofitar que aquestes dues nines juguen i s'ho passen molt bé amb les pepes per demanar-li a Margalida pel tema pantalles, no? Perquè és vera que cada vegada hi ha més pantalles i sobretot a les escoles ha hagut de fer molta de feina per evitar que entrin els dispositius, que els alumnes no estiguin entretenguts, fins i tot a l'hora d'ensenyar i d'aprendre, no? Ara com que tornem una mica enrere i tornem en el paper i en el llibre i deixem una mica de banda el Chromebook, no?
4: Sí. Bé, doncs l'any passat la conselleria va prohibir els mòbils, primària, ESO, batxillerat, i bé, la mesura ha funcionat bé perquè ja era una cosa doncs, que mos venia donada. I bé, molt bé, es ve que nosaltres funcionem amb una tablet i clar, de vegades és una mica tan mal de controlar que miren, però bé, Clar, jo estic amb alumnes grans i més o manco... Els que volen fer feina en fan, en tablet, en quadern i amb el que sigui.
5: Margalida, i els profes també estan nerviosos? Perquè els nens ja han dit que sí, que tenen una mescla de sentiments, d'emoció, il·lusió... I els profes, com ho duen?
4: Bé, jo explicava, ara vos explicava en el principi que bé, contents, que després estiguin contents, quan mos veiem i mos trobem, fa una miqueta de peresa, he de dir, fer-me les dues basades reglamentàries tots. No, no. Però bé, molt bé. Sí.
1: En ganes també de tornar a la rutina, perquè un arriba que tant de mesos de vacances deu dir...
5: És que se necessita la rutina, eh?
4: Man, no diguis tant de mesos de vacances, que per ahí que duim...
5: No, aquest és un altre debat per als profes.
1: Sempre dic el mateix.
5: Pensa que ells treballen el mes de juliol.
1: Per als mestres i els professors, vacances merescudíssimes. Perquè haver d'estar en 30 fills que no són teus, haver de gombolar-los i sobretot que aprenguin qualque cosa de profit... Jo crec que és una de les tasques més difícils de totes.
0: No, Margalida tant... estrenarà qualque cosa, ja que demà que les nines també estrenaran els...
4: Esquadern de notes. Esquadern de notes. A mi encara m'agrada tenir esquadern de notes de paper, que vaig posant les notes en paper. Després, òbviament, les han de passar en el programa reglamentari, però bé, sí. La resta continuarem sols bolis com els funcionen.
3: Jo encara no ho tinc, o sigui, jo només tinc ara... Es cartapàs i ja.
5: Bueno, encara hi ha temps. Tenim 10 dies. Tenim 10 dies. Mos queda res, 40 segons. Algun consell per a aquells nins que ara mos escolten, perquè és vera, no estan a l'escola, que estiguin nerviosos perquè comencin també a l'escola i tal vegada tinguin ganes.
3: Pues que però... no passin bé.
2: Que ho han de disfrutar molt aquest curs, perquè... No sé.
4: I un pocot de feina, no, Bárbara?
3: Sí, sí, m'he de fer feina, també.
5: Un poc de tot, feina
3: sí.
5: I a gaudir, també. Exactament. Ha estat un gust tenir-vos i
4: moltes
5: bona
4: gràcies.
5: Sort en aquest començament, en aquesta tornada a la rutina. Margalida, Maria, Lia, gràcies. Notícies a la part de ràdio, uns anuncis a la tele, tornant tot d'una.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bon dia. Finalment a Menorca, PP i PSOE es donen 48 hores més per consensuar els canvis legals a la llei reserva de la biosfera per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. És la darrera que ens arriba des de Menorca. Anem a ampliar aquesta informació amb Axel Camarasa. Bon dia.
8: Bon dia. El ple extraordinari que havia de celebrar-se avui a les 10 del matí s'ha posposat fins a dimecres. Una decisió per mirar de guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari a Menorca per ser remès al Parlament, que l'haurà de validar de manera definitiva. Els portaveus de les diferents formacions s'han reunit a primera hora per mirar d'arribar a un acord, és que el PP, recordem, és minoria al Consell Insular. La consellera no adscrita, Maite de Medrano, no s'ha mostrat mai favorable a aplicar restriccions en l'entrada de vehicles, més per Menorca també sembla oposar-s'hi, i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'acord. Són, de fet, els socialistes qui ha sol·licitat aquest ajornament de la sessió plenària. Sentim el portaveu del Partit Popular, és Joan Pons Torres.
9: I, evidentment, després d'haver fet una reunió on hem analitzat i hem debatut aquestes esmenes que es van presentar per part del grup socialista, en acabar la reunió, el grup socialista ens ha demanat si podíem fer esplor un altre dia, que, per tenir més temps per decidir el seu vot. Nosaltres ho hem respectat i per tant, el pla no serà avui, serà un altre dia, d'acord amb aquesta petició.
8: La nova data fixada per a la celebració del ple serà aquest dimecres a les 10 del matí.
7: Gràcies, Axel. I des de la darrera hora que ens arriba en aquest cas de Menorca, ja sabeu que s'ha posposat aquest ple extraordinari que s'havia de celebrar avui per avançar en el text per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Com deia el nostre company de Menorca, serà finalment dimecres. I anem amb més qüestions. Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca després d'un informe en el qual destaca que en els darrers 9 anys s'han construït prop d'11.000 a l'illa. L'entitat denuncia que aquests elements suposen un gran impacte ambiental, també impliquen increments de preu de l'habitatge i afavoreixen el lloguer turístic.
10: A través de fotografies aèries, està referida a documentar que en total, els darrers 9 anys, en una dècada, s'han construït a Mallorca 10.680 piscines, un 30% de les quals en sòl rústic. L'entitat destaca que moltes d'elles es fan acompanyades de grans superfícies de gespa, fet que incrementa el consum d'aigua. En concret, cada hectàrea de gespa necessita uns 8.000 metres cúbics cada any. Escoltam Mateu Vic, membre de Terra Ferida.
11: Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Mahó, que s'ha provat no fa molt, i això se pot fer a qualsevol poble de Mallorca. A Menorca també van prohibir noves construccions en rústic. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades, però sí, evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Mallorca, molt manco en sòl rústic.
7: I un apunt més, perquè una nova barca eleva 89 els migrants interceptats a Formentera les darreres hores. La darrera embarcació s'ha detectat a l'illa aquest mateix matí, segons ha informat la delegació del govern a les Balears.
10: La nau amb 13 persones d'origen magrebí a bord ha estat localitzada poc després de les 7:30 al Pilar de la Mola en un dispositiu en el qual han participat agents de la Guàrdia Civil de Formentera.
7: I un apunt més, perquè el govern reprèn demà les excavacions del cinclè pla de fosses a Son Servera. Els treballs tornen demà al cementeri municipal. S'ampliaran també a diferents finques privades del municipi per continuar avançant en la localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil. I d'així arribem a les 11:04. Actualitzem més notícies a partir de les 12.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 11:05, sense tant aquesta tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics. Avui tinc la sensació dels nins que estrenen sabates noves. Avui que hem parlat, no?, de com tot torna a començar, i Betres Ràdio estrena nova temporada aquest dilluns. Avui mateix ho fa amb aquesta graella renovada, especialment a les franges d'hora baixa, de vespre, una temporada que manté l'aposta per la informació i sobretot per al servei públic, però que també vol reforçar sobretot l'entreteniment, la informació, la cultura, la divulgació, l'actualitat de les Illes Balears.
1: El temps passa. I nosaltres també canviem. Canvien les persones, les maneres de comunicar-nos, de compartir. Canvia la tecnologia, els canals de comunicació i els formats.
2: Però a Ivetres Ràdio
3: hi ha coses que mai canvien.
4: Les ganes de contar històries,
5: d'informar-te
6: i d'acompanyar-te en tot moment.
1: Gaudim, com sempre, de tota l'actualitat. La cultura, l'entreteniment i el millor esport de les nostres illes.
7: I que repiquin!
1: Nova temporada d'Ivetres Ràdio. Més actual, més viva, però amb la mateixa essència de sempre.
8: Estrenam temporada i això ja sabeu que mos encanta, i a més ho feim amb canvis importants, a més amb horaris. Tantó l'ocuparà la franja de les 3 a les 5 del capvespre, després arribarà xiu-xiu amb aquesta nova novetat d'entre les 5 i les 7 de l'hora baixa. A les 7, com sempre, tindrem els informatius vespre, i a partir de les 8 també més canvis. Entre avui i demà ampliem la seva durada fins a les 10 del vespre, i per tancar la jornada xiscó, l'aviador que abans de que tancarà la jornada aquest aviador en gallego, que prendrà el relleu a partir de les 11 del vespre.
9: Que si és en gallego serà l'aviador nocturn d'Ivetres Ràdio, però les novetats no acaben aquí. Els caps de setmana arriba Ni Fake Ni Fum, un nou espai dedicat a la verificació informativa, i al setembre Ivetres també estrenarà nous podcasts i continuarà fent créixer la marca Ivetres Música. Una temporada, per tant, amb canvis, nous formats i noves ubicacions, però amb l'objectiu que es manté sempre en aquesta casa, continuar connectant la ràdio pública a la realitat del nostre arxipèlag.
0: I per contar-vos-ho fil per randa, per conèixer tots els detalls, ja són aquí els nostres estudis, el director d'Ivetres Ràdio, Daniel Barjacoba. Com va, Dani? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: La directora de Xiu Xiu, Inés Mateu, bon dia.
11: Molt bon dia,
0: la directora de Tento, el Margalida Mateu,
12: bon dia. Com va?
0: Avui d'estrena, avui de novetats, amb moltíssima il·lusió. Quina idea se vol transmetre amb aquesta nova temporada?
10: I la veritat és que avui estem contents, no?, amb aquesta sensació, tot i que la ràdio no torna a l'estiu, evidentment que li donen continuïtat, però en el dia en què torna de vacances en Xisco Nadal, doncs han decidit que és el moment per estrenar la nova temporada radiofònica 26-27, que com deies, doncs, arriba amb novetats importants. No sempre ha de ser així, però en aquest cas ho és. Jo crec que el que hem cercat és continuar estant a prop dels nostres oients, d'intentar escoltar-los, d'intentar saber què és el que volen, no? I una de les novetats, pues, és que la franja sobre baixa, pues, l'ocuparan els Mateus de Ivetres Ràdio, que les tenim aquí, que és la Margalida Mateu, que evidentment tornarà una temporada més.
8: No
10: són germanes, no són cosines.
11: A mi molta gent m'ho ha demanat, Margalida, no sé si a tu te passa.
10: Però crec que, pues, és un tàndem per sobre baixa guanyador, una aposta segura, amb Tentol, que redimensiona una miqueta el seu projecte, perquè, bueno, pues, no hem parlat molt amb la Margalida, sí. I és evident que també, pues, és un programa importantíssim per aquesta casa, que també té la seva vessant televisiva, i que això evidentment és un esforç important, i pensàvem que podia quedar una miqueta més rodó, pues, diguem que deixant el programa en dues hores diàries, de les 3 a les 5, i a les 5, pues, agafarà relleu xiu-xiu, no?, que és aquest magazín que ja du més de 2 anys en antena, que va ser una de les grans apostes, no?, de la ràdio pública, amb aquest projecte liderat per Nines Mateu, i que, pues, durant tot aquest temps ha estat de les 8 a les 10 del vespre, però que pensaven que també era una aposta important posar-lo a les hores baixes de les 5 a les 7. Després arribarà, pues, com sempre, aquest reset per tornar a recapitular una miqueta i analitzar tot el que està passant durant el dia, l'informatiu vespre, i una altra de les novetats, com dèieu, pues, ampliam la durada entre avui i demà, que continuarà un poc amb aquesta essència de cercant diferents excepcions que tenen els mots, que tenen les paraules, amb entrevistes, noves seccions, amb un equip renovat, amb noves veus, intentant combinar experiència, veterania, però també veus joves, que també és important per nosaltres, nous talents. I com dèieu, pues, aquest Rafa Gallego més nocturn amb l'aviador que el posam a les 10 del vespre, perquè és una franja també estratègica per nosaltres molt important, i que pensam que aquest programa consolidat de cultura a la ràdio pública pues, també tindrà el seu espai a partir de les 10 del vespre.
9: Que és molt l'horari d'en Rafa,
8: l'han fet venir avui, però és el seu horari.
10: Avui estan molt
9: seu target.
8: Bé, dèiem, les madones d'escap vespre seran les Mateus, na Inés i na Margalida, amb aquests nous horaris, tenen tot de les 3 a les 5, amb una missió, Margalida, molt important, no? S'ha de divulgar i posar en valor, sobretot, el patrimoni lingüístic de casa nostra. Què heu preparat per continuar fent aquesta feina i que la llengua sigui també entreteniment?
5: I tant. Tornem un poc, ho vam parlar molt amb en Dani, el director, tornem un poc a l'essència de Tèntol, a recuperar allò de per la qual cosa va néixer, que és aquest patrimoni lingüístic, que es divulga, que es dona sobre d'on venen les paraules, les expressions, i per això farem una sèrie de nous continguts, també per engrescar la gent, que saben que aquests continguts els arreben molt bé, així que ens entrem una secció per saber quins són el top 10 dels refranys de les Balears, és a dir, que ja podeu participar-hi des de ja si ho voleu, quin és el refrany que més deis, i intentarem saber recollint-los arreu de les illes, però també continuarem amb aquesta essència de saber els noms dels carrers, per exemple, perquè el nom dels carrers tenen aquests noms, a qui se refereixen, perquè se van posar aquestes nomenclatures, i moltes altres coses, com sempre ens essència, ens el concurs, ens els nostres col·laboradors, ens el nostre equip, i amb moltes ganes d'encetar temporada també, ens els nostres veïnats.
10: I que la batussa de Tèntol no ha acabat, no? Que hem de saber quins els pobles i illes que guanyen.
5: Aquesta serà bona,
10: no?
5: Sí, mos queda. Avui començam els quarts de final, avui començam aquests enfrontaments entre pobles, i serà molt divertit. Dimecres que ve et sa gran final i sabrem quin és el poble més Tèntol de les illes.
9: I tenim en Inés Mateu, que canvia d'horari, no sé si l'essència se mantindrà igual, però s'ha hagut d'aclimatar en aquest nou horari, aquest xiu-xiu. A partir d'ara podran xafardejar de 5 a 7 i ve tardar, que a mi això m'ha fascinat.
11: Sí, la veritat és que molt de xiu-xius és cap vespre. A mi m'agrada dir que serem com es berenar que feies quan eres petit, que sorties d'escola i era com un moment Tèntol.
9: Però ara mateix esteu programant com una diena en xocolata.
11: Exacte. Bàsicament aquest moment de desconnexió, quan han sortit de la feina, de l'escola, quan a lo millor les famílies duen els al·lots de les activitats extraescolars, quan molt anaven al gimnàs, o quan simplement estàvem a casa nostra, que no saben què han de fer. Tenir aquest moment de xiu-xiueig en nosaltres, la veritat és que el principal canvi és l'horari, bàsicament, i millorar el que ja hem fet aquests darrers dos anys amb el mateix equip, els mateixos col·laboradors, però sí que millorar el que ja tenim, molt d'entreteniment i molt de riure. Bàsicament, nosaltres venim a posar-nos-ho bé en tot
0: el que
11: ens
0: escolta. A més, és que quan t'acaba el dia, veritat, que vols desconnectar una micona,
11: sí,
0: sempre ajuda, no?, a parlar, exacte, i sobretot conèixer aquests xiu-xius.
11: Sí, desembafar una mica.
0: Exactament. Que parlam de programes que es mantenen, que renoven alguns col·laboradors, però també parlam, Dani, de nous formats, com per exemple el podcast o el vídeo podcast, en aquest cas.
10: Sí, la veritat és que d'aquí a que acabi l'any pues, continuarem amb aquesta aposta que fa més de dos anys que estem duent a terme amb la producció de podcast, no? per continuar sent un poc el motor d'aquesta indústria. Continuarem cercant nous formats, nous continguts que puguin engrescar a la nostra audiència en diferents plataformes. I, bueno, la primera estrena, ho han comentat, pues, és una miqueta un projecte molt ambiciós, segurament el videopodcast i el podcast més ambiciós que ha afrontat aquesta casa d'ençà de la seva existència, que pues, es diu La Campana. És un videopodcast sobre una temàtica dura, molt difícil, com el càncer infantil, però nosaltres hem vingut aquí per continuar reivindicant, no?, el nostre paper de servei públic i continuar cercant temes que no són fàcils, però que els han d'abordar amb el màxim rigor, amb la màxima professionalitat i amb moltíssima sensibilitat, no? I pensaven que era important fer aquest projecte, que s'ha enregistrat a l'Hospital Universitari de Son Espases, l'hospital de referència, en 4 adolescents que han patit aquesta malaltia o que algun d'ells pues, encara està lluitant, i que esperem que ajudi, no?, a moltes famílies, a moltes persones, a saber com se pot afrontar, no?, un tema tan dur i tan delicat com és aquest, no? I la veritat és que és un projecte que poses pels de punta, que hi ha molts moments que t'emociona, que te fa reflexionar, i que estrenarem la setmana del 14 de setembre.

0: càncer, tenia 9 anys, en el 2013.
1: Una de les moltes coses que ha d'aconseguir la campana és que m'alleveu aquesta càrrega.
2: Justament quan me varen dir que tenia càncer, varen entrar per la porta a fer-me bromes.
3: Primeres imatges, crec que en exclusiva, no, d'aquesta campana presentada per Joan Ferrés. Dani, com definiries en tres paraules aquesta nova temporada?
4: Pues proximitat, que és una paraula que jo crec que sempre mos acompanya. Servei públic, que és una cosa que jo crec que sempre reivindicam. I després il·lusió, que jo crec que és una paraula que ha d'acompanyar tots els professionals que fan feina al món de la ràdio. Aquest és un mitjà meravellós i cada dia que mos posem davant un micròfon tenim una, o teniu una grandíssima responsabilitat, però que s'ha d'afrontar amb il·lusió.
3: Teniu és a dir, il·lusió, Margarides?
4: Hem d'estar il·lusionats.
3: Mateus, volia dir Mateus, teniu il·lusió?
5: Això sí que les nostres veïnades no ho perdem mai, eh?
6: La veritat és que molta, moltíssima. I no només nosaltres, sinó bé, també tots equips. La veritat és que sí que estem engrescats.
3: Sí, perquè vosaltres avui sou aquí en representació de l'equip, però darrere hi ha molta de gent que fa feina i no mos volem oblidar també dels companys, no? Des de Miquel Jung, sí, en Celestí, en Maria Pons, en el cas de Xiu Xiu també, en Xavi Oliver, en Jordi... Vull dir que en el final, sense ells tampoc és possible que tot marxi, no? Qualque incorporació que mos pugueu destacar, qualque, no sé si col·laborador nou o qualcú que s'incorpori de l'equip...
2: Alguna primícia.
7: Seria bé que ja que veniu al dia...
2: Exacte, se'l guarden per sobre baixa.
7: Clar, doneu qualque, una mica de peixet avui de matí.
6: Mos hauran d'escoltar.
5: Exacte, a les 3, avui, primera semifinal, i a les 5, el xiu-xiu.
8: No hem volgut aprofitar el dia, el manco, per donar-nos aquesta exclusiva. I parlàvem de la il·lusió, no?, de tornar a començar, però a mi una cosa que és una responsabilitat per als que estem davant d'un micròfon, que és sobretot fer companyia, no?, la companyia que feim a totes les persones que mos escolten i que, en certa manera, és l'essència de la ràdio, i com aquest nou format, abans parlàvem del podcast, també han ajudat, no?, a tenir companyia a la carta, a triar temes en concret, no? Matitzar els gustos dels oients. En realitat, la ràdio ha canviat moltíssim.
4: La ràdio ha canviat moltíssim, efectivament, en tots aquests anys, però bueno, l'altre dia, per exemple, que vàrem tenir una notícia trista, no? Que, com que va ser la mort d'en Alfonso Nazarre, és director d'Onda Madrid, una persona en sa que pues, he tingut la sort, no?, de compartir els darrers dos o tres anys de moltíssim de viatges, de reunions i de trobades a Fortas, a Federació de Ràdio i Televisions Públiques d'Espanya. Jo recordo que una de les coses que sempre m'ho va quedar a la primera reunió a la que vaig assistir, i eres veterà del grup, jo eres més jove, i m'ho va dir: Dani, tot això que m'estàs explicant, tot aquest projecte tan il·lusionant que m'ho contes, està molt bé, nous formats i tot això, però m'ho va dir: no t'oblidis de fer bé, molt bé, la ràdio de sempre. Per favor. I són unes paraules que jo m'han acompanyat, és a dir, som un entusiasta dels nous formats, de les noves plataformes, d'arribar a nous consumidors, però hem de tenir molt clar que no podem deixar de fer bé, molt bé, la ràdio sempre. Aquesta ràdio que té més de 100 anys, que ha patit molt de moments complicats, revolucions tecnològiques, ara n'estan vivint una altra, que s'ha sabut adaptar, però no oblidem això, que cada dia seguirem fent molt bé la ràdio de sempre.
7: I la ràdio de sempre, de fet, va tancar temporada aquesta en concret amb una mitjana de 28.000 oients sota la batuta de Dani Barjacob, el nostre director, que el tenim avui aquí. Tots estan com molt firmes. Tothom està com...
4: És a dir, no, tothom molt sèrie, no?
7: No, mai hi havia hagut una entrevista amb tothom tan pendent de tot.
4: La darrera hora del dia.
7: No, a partir d'ara, Dani, t'agrairia si poguessis venir a peixera 10 minutets perquè tot està controladíssim. És que no s'abategui res.
4: Tot surt bé, no?
7: Per tant, és una fantasia tenir-te aquí avui de matí. Però ara, 28.000 oients, amb ganes de seguir creixent i sobretot de projectar-ho a la nova temporada. Clar, quan tu no és director i ha de prendre aquestes decisions, que té molt bones peces. Tenies en Ines Mateu es vespre, que ja havia engrescat un munt de públic jove, sobretot, passar-ho sobre passa. En quin moment se poden fer aquest moviment tàctic de graella? Perquè no és senzill reformular tota una programació.
4: No és senzill. Evidentment, no és una cosa que t'aixequis un dematí i ho canvies tot, sinó que al final és fruit d'un procés de temps, jo duc prop de 3 anys aquí, pues, a poc has anat fent canvis i incorporant nous programes, incorporant noves veus i canviant alguns formats, i bueno, no és una cosa senzilla. Després jo sempre dic una cosa, que evidentment no tenim una vareta màgica, és a dir, en el final estàs estrenant una nova temporada sense saber, evidentment, com anirà, si agradarà o no agradarà. Bueno, jo crec que hem de ser valents i ens hem de guardar aquesta opció de que mos puguem equivocar. Bueno, pues, si mos equivocant ja rectificarem.

0: Jo crec que el més important per un entrenador és tenir bons jugadors. Afortunadament els atenc i, per tant, pues, així és molt més fàcil sortir a guanyar. La veritat és que sí.
1: Jo no demanaré qui és el davanter ni qui és... No, perquè jo no m'enter de futbol.
2: Per un moment vaig pensar que li anaves a demanar al director quin és el seu programa preferit i anava a dir, espero que diguis nostre.
3: Espero que no surti aquesta conversa.
2: M'havia començat a bategar escoles totes, que he dit, per favor, quin compromís.
0: Ara que dius això, la primera roda de premsa, quan era molt jovenet, estava a la ràdio el meu poble, que vaig anar a una roda de premsa, me'n recorda l'Axan Busto, que venia a tocar a Mallorca, i l'única pregunta que vaig fer va ser, bueno, quina és la cançó preferida que teniu? I van dir, bueno, molt jove, això no se demana. És a dir que...
3: No se demana, això.
0: No se demana, perquè tots són els nostres fills, tots mos agraden, però jo tots els programes m'agraden.
1: Home, jo volia fer el símil futbolístic, perquè jo ja sabeu que d'esports bastant poc, però clar...
0: Per això no t'han posat esports, que és
1: enlloc. No, gràcies a Déu, no som a... Bé, gràcies a Déu, no, tampoc no volia dir això, però que no sé molt de futbol.
3: Estic controlant les paraules.
1: Tornant al tema, volia fer aquest símil futbolístic perquè, per exemple, la Margalida Mateu presenta un programa lingüístic. I com se fa perquè un programa sobre llengua no quedi o no soni a classe i soni avorrit? Com ho podeu fer? Com ho feis?
4: I de posant-li gràcia i donant-lo el més mangible possible i sobretot apropant la gent, perquè jo crec que allò més essencial que tenim és la manera com xerram, la manera com ens expressam, i ja no hi ha res que mos connecti més amb nosaltres dins la nostra terra. Per tant, jo crec que connectem molt bé amb el nostre públic i se nota, perquè anant pel carrer i la gent mos diu, ahir encara varen repetir un programa i ve tres televisió dels antics i ja m'han enviat un missatge, per què se diu tallanassos a les libèl·lules? És a dir, que aquest feedback és constant, el tenim cada dia, cada dia.
3: És el millor termòmetre, quan surt. Els oients, molt presents, per cert, a Xiu-Xiu també. El contacte diari pràcticament amb els oients és important també per vosaltres. De fet, a vegades vos inspiren històries els mateixos oients.
5: Sí. De fet, a nosaltres mos encanta que mos telefonin en directe. I quan mos telefonen és un regal, perquè sents que la teva feina... t'escolten, et sents a prop, per tant, si mos sentiu, telefoneu-mos. Quan dèiem el telèfon, no és per dir-los, perquè mos telefoneu. És veritat que sempre fa cosa, ai, la ràdio, no sé què, però jo que sé, l'altre dia demanàvem com m'havíeu... Tenim una secció de nostàlgia que sempre agrada molt, perquè tothom vol comentar els seus propis records, i demanàvem com eren els diumenges de platja quan éreu petits. I un senyor va telefonar i se va emocionar perquè va recordar els diumenges a la platja amb son pare i sa mare, que demanaven un pollastre rostit. I encara sentia l'olor de pollastre rostit de Vallespí, de sa platja.
3: Els oients fan la ràdio.
5: Vull dir, aquestes coses apropen, emocionen.
2: Que si qualcú vol telefonar, 913-9900, pot entrar en directe per saludar a Maria Lida, Nines, el nostre director, a saludar-nos a nosaltres.
3: Sí, exactament.
2: Que això no té precisament fer servei públic, és que sempre hi ha una línia oberta per si qualcú vol telefonar, que de fet molt de matins hi ha temes que telefonen, hi ha gent que no vol entrar en directe.
3: O escriuen a través de les xarxes socials.
2: Si avui vos animau, podreu saludar part de sa graella divendres, que avui de matí passarà per aquí.
3: I precisament perquè feim ràdio per als oients, i són ells els que se troben a l'altre costat, escoltant-mos, valorant, criticant de vegades, és veritat, perquè un està exposat a tot. Ha estat important l'opinió de l'oient a l'hora de determinar, per exemple, valorar com acaba una temporada, com comença una altra. Ha estat agraït l'oient?
0: Mira, la veritat és que jo, evidentment, hi ha una bústia per tots aquells ciutadans, oients o no oients, evidentment, els que mos escolten, que poden fer les seves queixes, els seus suggeriments, no? Els seus comentaris. Jo, dos detalls molt breus. Una de les coses que no he dit, perquè és complicat explicar-ho tot, algunes de les estrenes que faran d'aquí final d'any en el món dels podcasts és, per exemple, la tercera temporada de Memòria Negra, el nostre True Crime, que també és un contingut molt demandat. Pues, alguns correus electrònics que m'han anat rebent en els darrers temps m'ho reclamaven, per favor, posau en marxa una nova temporada de Memòria Negra. També mos van enviar un correu electrònic, per favor, posau tercera temporada de la radionovel·la d'Entre avui i demà, que també s'estrena aquest divendres, per cert, la tercera temporada, amb nous casos, amb assassinats de l'època d'en Gaudí relacionats amb Cis Balears. Vull dir que sí que escoltam, evidentment, no? I quan arriba un missatge amb una crítica constructiva, òbviament sempre que siguin constructives, pues, un els de rap, perquè al final la nostra feina és estar en constant escolta de lo que volen els ciutadans, no? Evidentment no poden fer els gustos de tothom, això és impossible, han de fer la ràdio que pensant que han de fer, però sí que els escoltam, clar que sí.
3: La ràdio continua en marxa, avui s'estrena aquesta nova temporada d'IV3 Ràdio. i ho hem fet amb alguns dels protagonistes, però que seguiran desfilant al llarg del programa. Encara tenim molt de temps per davant i seguim coneixent les noves apostes.
1: Perdona,
3: les apostes de sempre.
1: Acabant de rebre un missatge.
3: No me diguis. No me diguis. Què diu? Què diu?
2: És una crítica.
1: No sé si s'enfadarà que diguem el seu nom, però mos escriuen a Instagram, a Mònica Font, gràcies per fer-mos companyia. Ai. Bon inici de temporada.
3: Mira, Mònica, moltíssimes gràcies, perquè per això feien ràdio, precisament, Joana, per fer companyia. Crec que és l'essència i allò més important.
0: Li enviem una tassa d'Ivetra.
2: No, Mònica Font és una gran oient d'aquesta casa, perquè està tot el dia escoltant Ivetra Ràdio.
5: És que hi ha molta gent fidel que mos escolta cada dia. Fins i tot a la carta, que me diuen que mos escolten des de sa dutxa.
3: I des de qualsevol part del món.
5: M'ho han dit moltes vegades.
3: Que no volen més detalls, eh? Només els suficients. Margalida, Inés, Dani...
2: No entraré d'aquest jardí, Inés Mateu, perquè ara mateix, dutxa, ràdio, tal, ara... Implosionat.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies
3: a vosaltres. I si vos sembla, quedem aquí i seguim descobrint les noves apostes.
0: Desitjar una bona temporada radiofònica a tothom i que mos creguin escoltant.
3: I tant que sí, això és el que desitjam de ben segur. 11 i 26, uns consells i continuem i seguim en ruta.
6: El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és cultura.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: IB3 Radio estrena nueva temporada más aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
8: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
6: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
9: Bienvenidos a la segunda división.
8: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
10: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
11: En Tomàs, ho pot dir.
8: David Gui, bon dia.
12: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
8: Company Fuster, bon dia.
13: S'ha de fer feina. Sí.
6: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 28 minuts, continuem aquí al dia a través de la ràdio, també a través de la televisió, però sobretot avui molt il·lusionats, perquè és la realitat. Tenim, no sé, com aquell nen que torna a l'escola, per nosaltres la nova programació, en certa manera, és un poc aquest mateix sentiment. Dia d'estrenes, de canvis, de coses noves, de compartir, ara que parlàvem de la importància dels oients, no?, i com ens ajuden a fer la ràdio, però sobretot dia de seguir fent ràdio amb una única missió, seguir sent servei públic, informar i entretenir.
1: Sí, Marta, si abans parlaven d'alguns canvis d'horaris com el de xiu-xiu, que ara serà de les 5 a les 7, també han de parlar d'altres canvis. L'aviador, pilotat per Rafa Gallego, tancarà la programació d'Ivetres Ràdio i entre avui i demà d'Araceli Bosch amplia una hora i se farà, o mos farà companyia més ben dit, de les 8 a les 10 del vespre.
2: Veus conegudíssimes per tancar la jornada, per ajudar a la descompressió i sobretot per acompanyar-nos amb molta cultura, molta reflexió i molt bona ràdio. Rafa, Araceli, com estàu?
3: Molt bé, estimats, bé, com estàu vosaltres?
2: Encantats de tenir-vos aquí. I nerviosa? També veus...
3: Sí. Nerviosa en aquestes alçades.
2: Però nerviosa per primer dia.
3: Però si la ràdio ets tu.
0: Però si tots estem nerviosos avui, no sé què passa. Sí,
4: sí, totalment, totalment.
2: Perquè saps temporada... com si... Sí, no, perquè a... això vol dir que valoran s'oient sí, i que sí. Volem donar el millor d'un altre mateix.
4: Si se troba amb algú que t'agrada i estàs com...
0: Mira, això és el que diuen els artistes del rock, que diuen que el dia que desapareixen aquestes papallones és que t'has mort i deu ser una cosa semblant.
2: És que jo sé intro. He de saludar una altra companya que és allà, que apareix una convidada de pedra. En realitat, ara en Marta Sampa i en Rafa Gallego han quedat perquè fa sa góndola a Can Pere Antoni, perquè van tots
0: estimats
2: dos de ratxat,
0: de ràdio. Exactament.
2: Van amb una camioneta de ratxes que apareixen dos gondolieres
3: ens posant d'acord de primera hora.
2: Deia que també haurà veus per contar i explicar l'actualitat esportiva, per parlar del Mallorca i tot allò que faci referència al món dels esports, que avui ve d'ambaixadores, la meva estimada Marta Sampas, com estàs?
5: Bon dia, company. Bé, bé, jo no m'he mogut d'aquesta taula. Ahir en la retransmissió del Mallorca, avui el matinal, i avui per contar que seguim,
3: aquí.
5: Seguim.
3: Has dormit aquí.
5: Sí,
3: el...
5: tinc.
1: Bé, i una cosa que m'has dit, m'has renyat una miqueta. Clar, jo no he dit...
0: No me diguis que estem aprofitant d'aquest micròfon per aclarir...
1: Ai. És que he dit abans, gràcies a Déu, no som els postres, no ho he volgut dir en aquest sentit, és que clar,
5: ja ho sé,
1: simplement és perquè no sé d'esports. M'ho haurà d'ensenyar.
5: Mira, que t'ho continguis con
2: jo només diré que gràcies a Déu jo sí que puc col·laborar amb esportes en joc quan té arreu del del Mallorca que fan un gran programa.
5: No, ara després ho explicarem, però no fa falta seure d'esports per formar part de l'equip, sobretot amb esportes en joc del Mallorca, deixa'm acabar, que hi ha entreteniment i anar més enllà de l'esport i del partit per fer més bé, que sigui divertida l'espera del partit en si.
2: Però bé, dèiem, estrenàvem temporada, han sacsejat els cap vespres d'Ivetres Ràdio, atento el securs una hora, xiu-xiu varia el seu horari, Araceli Bosch amplia una hora, com serà aquest nou entre avui... Bé, nou no, serà entre avui i demà, però amb una hora més, que hi haurà en aquesta hora nova, que els oients ja deuen estar comptant els minuts que falten per retrobar-se amb aquesta nova temporada.
4: Mo mare, quantes minuts, eh? La resta no ho sé, nosaltres hi serem després de l'informatiu. Mantenim el nom, mantenim l'idea, mantenim l'esperit, seguirem estirant de paraules polisèmiques, que és el que han fet aquestes dues darreres temporades, però no vos assusteu que són dues hores, tampoc han d'agobiar massa la gent. Serà un magazín divulgatiu on començarem cada dia amb una secció, així que aneu pensant que se diu el sopar d'avui i el tàper de demà, perquè les 8 de l'hora baixa és un moment en què haureu de reconèixer, estàu pensant de què sopam avui? No hi ha res dins la gelera, m'he d'aturar a comprar, els nens dins el cotxe, mamà, papà, de què sopam avui? De què sopam? I demà aquí dinaré. I començarem sempre així, amb convidats molt diversos, avui mos acompanyarà en Miquel Calent, i anirem fent, i a partir d'aquí tot un magàcin de divulgació que esperam també que els oients puguin participar, molt de col·laboradors, etc etc. Dues hores són moltes i intentarem...
1: I donen per molt.
4: Vosaltres en teniu més, però donen per molt i intentarem aprofitar-les ben bé.
1: Sí, I en Rafa tancarà sa jornada, tancarà, té ses claus, li ha donat ses claus d'Ivetres, li han dit, tu tanques. Tu quan t'acabis, roda't sa clau i te'n vas. Quin viatge tens preparat per aquesta nova temporada, Rafa, que pilotaràs aquest aviador nocturn?
3: Idò, mira, els col·laboradors més manco mantenim tots i totes, sobretot totes, perquè són col·laboradores, la immensa majoria, jo crec que si funcionen s'han de mantenir mantenir. Tindrem a secció de llibres, Anna Maria Conet, arquitectura, Anna Cristina Llorente, tindrem les sèries de Cata Rosell i el cinema d'Anna Marta Pérez, tindrem l'agenda de totes les illes, també amb els nostres col·laboradors de divendres. Intentaré que això desvera que encara m'acosta un poc baixar un poc les revolucions, perquè clar, també hem de fer de ràdio els dematins i de vegades jo mateix me not que comença l'aviador com si això fos la notícia al migdia, saps?
0: I costa canviar registre a vegades i format, clar.
3: Costa, efectivament, sí, sí. Tu saps, Marta, perfectament. Sort que després ve la Mònica Borràs, la companya, i ella ja sí que té un to més...
0: Sou un poc el yin i el yang, sí, i vos ajudau i vos compenetrau. Un poc com nosaltres, que també, sí, quan fas equip, no? Tots se compenetren i s'ajuden i quan te falta una cosa te la portes altra.
3: I amb entrevistes més calmades, més pausades, no sé si més llargues necessàriament, però una mica més en profunditat, amb molt d'autors i autores, sobretot de les Illes Balears, bàsicament de les Illes Balears, que tenen molt a dir, que estan publicant moltíssima cosa i coses molt interessants, parant molta atenció al cinema, al teatre d'aquí, a les arts, vull dir que tot això continua.
2: Costa molt aconseguir que un autor vulgui venir primer que qualsevol altre programa que no siguis d'en Gallego, perquè clar, quan ja has tocat el cel en sos dits, què pot fer la resta quan ja t'han entrevistat en Rafa?
3: Bueno, m'ho prenc amb molta intensitat i molta passió, no? Les entrevistes de cultura, perquè en realitat és allò que sempre havia volgut fer i ningú me creia. Jo crec que en Araceli ho ha comentat alguna vegada, jo feia com 20 anys que deia, no, jo en realitat vull fer cultura, i la gent, què dius, no? Tu fas coses d'actualitat, i a la fi.
0: Bueno, això està molt bé perquè un se troba en el seu espai, no?
3: Sí,
0: que
3: veritat,
0: a la fi ha arribat a bona destinació, mai millor dit, eh?
3: T'he de dir, Marta, que mai, així com la tele de vegades sí que me feia un poquet de peresa posar-me davant les càmeres, mai m'ha fet peresa posar-me davant un micro, però si és per fer un programa de cultura encara menys. Entra en els estudis molt content cada dia.
0: Ara que parlàvem de nous formats, companys...
2: Està
0: no?
2: Està molt
0: de...
2: bé que un dels presentadors estrella de la digui casa que... digui que ve content. Ho dic per si hi havia dubtes. Per si Balears...
3: He dit molt content.
2: Per si Balears tenia un pensament...
0: No,
2: diu,
0: el matí s'ha estat molt content,
3: no?
0: I t'he dit una cosa, això se nota al micròfon, tot d'una, no? És dir que estàs un poc més cop piu, costa, perquè treballem a la fi en sabó, no? I això és un mitjà, el micròfon, però tot se nota, sobretot quan ja te comences a conèixer una mica, ja notes, ai, mira, el meu company avui està cansat. O, ai, mira, és
1: I
0: vera,
1: això també
0: ho
1: noten els oients.
0: Sí, i els oients també. I costa molt per nosaltres quan tens un mal dia.
2: Quan passa la transmissió, si el vespre anterior ha anat a sopar o no. Jo
0: si ha tingut trull o no ha tingut trull.
2: Si la sàpera el dia anterior ha tingut trull, se nota perquè hi ha una altra manera d'explicar les coses.
1: Mira, seria ara, per aventura, una bona ocasió per demanar-te com afrontau o què és allò més dur per la temporada dels periodistes esportius, perquè feis molta feina.
5: Sí, bé, xerrau de canvis d'horaris, per exemple, nosaltres anàvem darrere la Liga, no? I els horaris que van sorgint, amb les retransmissions del Mallorca, sobretot, que l'esport de Sant Joc és un poc el pla fort, no? L'esport de Sant Joc, les retransmissions del Mallorca, l'únic canvi potent és que el Mallorca és a la segona divisió, això no ho hem posat nosaltres.
0: I tan potent.
5: Nosaltres seguim igual, però és vera que l'horari tal volta és el més dur, no? Partits que se juguen al vespre, o horaris canviants que no pots preveure, però tot i així ho disfrutam moltíssim i tot i el Mallorca és a la segona, nosaltres seguim en l'essència de passar-ho bé, no? No, no ha canviat.
3: Toni Fuster continua cridant igual.
5: Sí, i a més, pot ser inclús li posar més emoció perquè hi ha un objectiu clar, no? El Mallorca primera no s'acostumava a pensar que el Mallorca hi pugui acabar el més amunt, que no és impossible, però és perquè sempre se lluitava més per l'objectiu de la permanència, per exemple, i en guanya aquest objectiu que és guanyar, pujar, i això motiva i il·lusiona. Però no només amb el Mallorca, es posa Sant Joc també el futbol sala, la primera federació i segona federació, amb els equips balears, i es posa també entre setmana, que és que no aturam, és que és d'esports, molt bé, i riure i passar-ho bé, però feim molta feina, amb molt de gust i la veritat que bé, amb ganes de seguir el que deia abans. Esports de Sant Joc també és entreteniment.
0: I a més, els professionals d'esports, els que ja tenim una edat i han rodat per algunes emissores, tots tenen un patró en comú, no? I és que sempre que entren, li basta dues paraules.
5: Ah,
0: per tenir tot en el cap, és veritat, ho teniu tot tan clar que amb un fol i dues paraules a bolígraf, jo això
3: jo
0: ho duc veient des de que he fet ràdio tampoc. A la meva vida.
5: No, ara no sé si m'ho renyarà el meu company, però no tenim massa guió.
3: No,
0: està tot tan interioritzat.
1: Mira, xerra, però en Rafa
5: no sé si està bé o malament, això, però...
3: Tinc un esquema que queda allà.
1: No de dues paraules, de tres. De tres.
5: No, home,
1: no de dues paraules, de tres.
3: De tres, també... sí, a veure. Sí, no,
0: però sabeu on hi ha guió? I a més és que estic molt interessada a la tercera temporada de la radionovel·la. Ara que parlàvem abans de nou formats, contem-nos a la fèl·li.
4: Sí, sí, és vera. Varen començar amb aquest experiment, la primera temporada, dins el mateix programa Entre avui i demà, a veure com funcionava. I va funcionar. I ara la casa mos ha dit que endavant en la tercera temporada, estan molt emocionats. I és un format que no havíem fet mai, però mos hem atrevit. Són uns 10 minutets, una cosa així, de capítol setmanal, on bueno, tot l'equip de Acorde, que és la productora que hi ha darrere, fa feina amb actors professionals, amb el guió, amb enregistrament, muntatge, etcètera, etcètera, i saben que hi ha molta gent que ho segueix, la qual cosa m'ha fet molta il·lusió.
0: Perquè han passat tant d'anys des de la senyora Francis, des d'aquells formats de feia dècades,
4: sí, sí.
0: No?
4: De fet, pensava en el podcast, que per exemple, és una cosa nova, però no és més que una altra manera d'escoltar la ràdio. I jo crec que ara mateix, la ràdio, allò que el vídeo no matarà l'estrella de la ràdio, és que no la matarà mai.
0: Mos han matat moltes vegades i no ho han aconseguit.
4: Jo crec que no la matarà mai,
0: sí, no.
4: Perquè sempre necessitem companyia en el moment en què volem, i la ràdio mos fa companyia.
2: I que sempre haurà cotxos.
4: Sempre haurà cotxos.
0: I en vos
4: escolten molt en el cotxe.
0: En vos
4: molt,
0: moltíssim. Molt, i sempre hi haurà una bona tongada de planxa,
4: sí.
0: Que això també és molt...
4: Sí, i crec que els moments breus, parlàveu de les entrevistes, jo sempre intento que no siguin massa llargues, perquè crec que en els fons mos escolten amb pindoletes, no? De 10 minuts, ara aquests 10. I la radionovel·la és això, i enganxa, i la pots escoltar quan vulguis, i és un format antic, però modern, que no passa de moda. Sí, sí.
1: Vos puc demanar qui vos agradaria entrevistar? Sense pensar-ho gaire, no? Segurament heu fet milions d'entrevistes, però algú que no hagueu entrevistat i que digueu, el tenc a la llista i jo no me puc morir sense fer-li fer quatre preguntes.
4: Ostres.
3: M'hagués agradat entrevistar en Franco Batiat.
1: Però aquest ja no és, Rafa Gallego. Bueno, Franco Batiato, m'agrada.
0: És una casa de sorpreses,
4: Jo he intentat un col·lega, en Iñaki Gabilondo, m'encantaria xerrar amb ell, entrevistar-lo, perquè m'apassiona la ràdio i és una persona que també m'apareix impressionant. Qual que diu, aconseguiré.
1: I na Marta?
5: Jo així, de més actual, m'agradaria tenir una conversa amb Alexia Putellas, per exemple, estaria bé.
0: I de mira, que no siguin només de Sitges, bé, de Franco
3: Batiato
0: no, però...
2: Ara ja m'imagino Xenoa plorant a casa seva,
5: però
2: perquè
5: se
2: devia imaginar que era Marta Sampas, després de predicar tot el dia que es fan de Xenoa...
0: Has dit que trino un, però...
5: Era d'esport, ha de ser d'esport.
0: Exactament, ella està correcta, ja ha dit el manco dins els esports. Marta Araceli, Rafa, moltíssimes gràcies. Vos seguim escoltant i així anem descobrint les novetats d'aquesta nova temporada amb vosaltres.
5: Gràcies.
1: Mira, no serà possible...
2: Xenoa, vine el dia. Aquí sí que t'estimam. Aquí lluitarem per la teva entrevista, Xenoa.
3: L'estimant totes.
1: Que dic que en Rafa no podrà entrevistar en Batiato, però sí que el podrem escoltar i potser el podem acomiadar en els nostres companys.
0: Li regalem la música al Manco, en Rafa.
3: Ha estat superràpida.
0: Vinga, que soni. Gràcies, companys.
3: Gràcies a vosaltres.

El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. El dia. IB3 Ràdio.

Ja sabeu, els dilluns, perquè tot torna, perquè tot és tornar a la normalitat, a les incorporacions, a la rutina. I doncs, avui és dilluns i els nostres oients més fidels saben que els dilluns solen parlar de nutrició, d'aquells aliments, no?, que són bons per al dia a dia, per tornar a la rutina. I aquesta en concret és una fruita que, tot i la seva senzillesa, té una història mil·lenària i un lloc privilegiat dins la cultura mediterrània. Avui parlam de figues.

0: dolceta, sucosa i molt versàtil, que ja era apreciada fa milers d'anys i que trobam tan fresca com seca. I sí, avui descobrirem que, a més de bona, pot tenir un interessant perfil nutricional.
1: Fibra, potassi, calci, magnesi, antioxidants, però també bastants de sucres naturals. Per tant, la pregunta és, què ens aporta realment una figa i quins beneficis podem atribuir-li per parlar-ne? En criteri, tenim aquí a la nostra companya Fanny Pons, una dona que sempre amb un paner de figues quan va a fer visita a qualque casa. Ella sempre tenim amb un detallet que és...
2: M'acaba de dir que no pot ni tenir figues.
3: No pot tenir figues a casa nostra, de lo molt que m'agraden. M'encanten. Per m'agrada sa de moro, sa figa morada, sa verda, m'agraden totes.
1: Jo som de sa coll de dama o sa bacona, però...
2: Perdó, quin control de figues, eh?
3: Hi ha 1.400 i pico varietats de figues, eh?
1: Aquest cap de setmana, de fet, va ser el sequer de Lloret i varen fer l'exposició anual que fan de figues, que l'han hagut d'avançar precisament per un tema de climatologia, perquè era el primer diumenge, el primer dissabte, perdó, de setembre, i per mort de sa calor no anava bé i ho han avançat una setmaneta. Volia demanar, Fanny Pons, propietats de sa figa, per què n'han de menjar?
3: N'han de menjar amb moderació, perquè és el que xerrarem ara. Venim de l'estiu, de fruites que ens aporten molta d'aigua. La figa també ens n'aporta, però així com a vegades comentàvem que la síndria, per exemple, ens aportava un 95% d'aigua, a la figa fresca ja ens baixa un poquet aquest percentatge, ja s'aniria un 80%. I si la figa et seca, ja ens aniríem a un 15%. Però començant xerrant de les propietats nutricionals de la fresca, i hem de dir que té si mateix un bon percentatge d'aigua. Però per què dic que hem d'anar un poquet alerta i que no podem menjar totes les figues que volem, si realment volem controlar un poquet el pes? És que té una proporció d'hidrats de carboni en forma de sucres naturals, fructosa, sacarosa, glucosa, que molt n'aniríem quasi un 20%, entre un 14 i un 19%.
2: Sí, això de menjar-la com a pipes, no.
3: No. Des punt de maduració tindrà un percentatge de sucres naturals important. Per això, les calories que mos aporta, que seria més o manco, 100 grans de figues mos aportarien unes 75 calories. Sempre serran de figa fresca, perquè se seca, ja les calories se multipliquen quasi per 4. 100 grans de figues...
0: No, per 2, per 4.
3: Exacte, mos aportarien més o manco 250 calories. Vull dir, hi ha una diferència important de menjar-la d'una manera, menjar-la d'una altra.
1: A nivell... Perquè 100 grans de figues fresques...
0: Que són dues figues.
1: Serien dues figues.
3: La ració seria més o manco recomanable, figues de tamany normal, serien tres figues, només.
1: Tres figues.
3: I en la figa hem de dir que la pell és comestible, no faria falta pelar-la, és vera que hi ha gent que la pela, però no faria falta pelar-la, perquè així també no perdríem dos components importants que té la figa, que és la fibra, que més o manco per 100 grams mos aportaria 3 grams de fibra. A part, combina les dues fibres. La fibra soluble, perquè té pectina, aquesta que mos donaria aquesta sensació d'estar més plans, i també fibra insoluble, que és més aquesta que li agrada al Xisco, que és la que de qualque manera mos grena i mos arrossega el que és el budell. Tindria les dues.
0: Clar. Ara dius això i és vera que d'entrada hem de saber, hem de tenir clar que engreixa, que té moltes calories...
3: O sigui, porta... no té greix dins la seva composició nutritiva, però... Joana, perquè aquí és vera que moltes vegades se confon. Té poca proteïna vegetal, no arriba a un 1%, i greixos en té poquíssims. El que passa que,
0: té
3: clar...
0: Té molt de sucre.
3: Claro, si nosaltres aquest sucre el consumim de més, després, què passa? Que es cost per guardar-ho, ho transforma en greix, i aquí seria el problema.
0: Clar, però la part bona és que té fibra i ajuda, per exemple, les persones que pateixen d'estrenyiment, no? Uh-huh. Una persona que té d'estrenyiment és bo que mengi 3 o 4 figues, no?
3: Per exemple, i si els menges seques, encara més, perquè quan nosaltres secam una figa, el que fem, a part de rebaixar aquesta proporció d'aigua que hem dit que anirien del 80 en el 15, també concentram la resta de nutrients. És a dir, una figa seca es veurà que tindrà més calories, però tindrà manco aigua, tindrà més fibra, per això persones que van restretes moltes vegades tiren bastant de fruites que estiguin seques, com puguin ser els albercocs, les figues, les prunes, les panses, perquè la proporció de fibra és bastant més alta, amb la qual per combatre estrenyiment aniria més bé, però també tindria moltes més calories, molt més sucres, també que si li destacam el que són els seus minerals, que seria potassi, magnesi, calci i una miqueta de ferro, si la menjant seca, aquesta proporció de minerals també augmentaria bastant, també tindria més quantitat de calci. Per combatre osteoporosis hem de dir que és un calci que no té la mateixa biodisponibilitat que el calci dels productes làctics, i també per persones que puguin tenir problemes d'anèmia, sobretot persones que són veganes o vegetarianes, en aquest cas, la quantitat de ferro que tindria la figa seca també seria superior, però també hem de dir que el ferro en aquest cas tampoc està en una forma química que sigui de bona biodisponibilitat per al nostre organisme.
1: Per tant, figa't sí, però amb moderació, ho dèiem per aquesta quantitat de sucre. Parlàvem abans de ses varietats, ara veiem imatges que descrivim per als oients de ràdio, que és...
3: amb un company meu, Montserrat Pons, potecari, que sap de figues el que ningú sap en aquesta illa.
1: Ara mostrava...
3: I té més de 1.400 varietats de figueres.
1: I mostrava aquestes varietats de figa, jo què sé, Paratjal, Coll de Dama, Ubacona, ho dèiem, n'hi ha moltes. Totes tenen el mateix sucre, o poden dir, una figa que diguis, escolta, aquesta varietat te pot permetre que en lloc de 3 te'n mengis 4.
3: No, aniria un poc més en el punt de maduració. Com més madura és una figa, més proporció de sucre es tindrà, però és que una figa verda no és bona, però és que tampoc és bona de pair. Perquè també hem de tenir en compte una cosa. Estem xerrant que les figues mos aportaran aquestes calories que, per culpa d'aquests sucres, per això són tan bones i tan dolcetes, que si no cremant se transformaran en greix, però les persones diabètiques, per exemple, també tindrien que fer un consum moderat. Les persones que puguin tenir l'àcid úric elevat, doncs també haurien de fer un consum moderat. I també hem de dir que precisament per aquesta quantitat de fibra que té, persones que puguin tenir el budell que s'irrita amb facilitat o problemes de tenir un tracte gastrointestinal un poquet sensible, haurien d'anar alerta perquè podrien patir inflor, molt de gasos i sentir-se incòmodes després
2: si
3: d'haver fet un ingest un poc alta de figa.
2: Tant de sucre, o almenys més elevat que altres fruites, convé menjar-la, per exemple, entre hores, no després d'un dinar o després...
3: Totalment. Seria molt bona opció, per exemple, fer un berenar. Si fem un iogurt, pues afegir-hi, podem ficar, jo què sé, unes mores, pues un altre dia podríem ficar, ara que és temporada, acompanyar aquell iogurt amb dues figues. També entre hores seria algo que amb poca quantitat, dues o tres, mos aportaria molta energia, hem de dir que és una fruita molt energètica per aquests sucres i per això fantàstica per persones que fan bastant d'esport o que necessiten sucres de manera ràpida.
1: Però jo estic salvat. Com a esportista,
2: m'ho puc
1: permetre un parell de figues.
2: Home, i si demà de començar al gimnàs, no? Clar, mos poden permetre figues, a les totes.
3: I també, per aquesta quantitat de fibra que en dic que tenia, sobretot la pectina, que mos dona aquesta sensació de saciedat, juntament amb l'aigua, sí que mos podria funcionar bé entre hores. Ara bé, torn a repetir, han de ser prudents en la quantitat de figues que mengem. És a dir, el seu és acotar el que seria el tamany de ració i no posar-nos davant.
2: Molta gent diu, aliment saludable.
3: Claro, això és el problema que moltes vegades tenim. Que una cosa és un aliment saludable i una altra cosa és que d'un aliment saludable puguem fer un consum molt elevat perquè aquí ja mos perdem.
2: És que és una molt bona opció, perquè també és combinable amb alguns plats salats.
3: Totalment.
2: És
3: que,
0: home, una coca
2: per exemple,
0: de ceba amb figa sobrassada.
2: Que bona,
3: és extraordinari. I a part, hi ha un cuiner
2: super saludable
3: d'aquestes illes que, quan fa pamboli, i crec que és en Santi Taura, que el que fa, ara entén de figues, és que un dia un altre programa de televisió xerraven si primer sa tomàtiga, si primer s'oli, o com ho havien de combinar. Per la vista, en Santi fa un pamboli que és primer frega figa de Montespà, i després hi posa la tomàtica i sol i ho acaba. Però el primer que fa és posar-hi un poquet de figa.
2: Mira, me l'apunt, eh? Jo també, jo també.
3: Jo crec que antes de que acabi la temporada, que és molt ràpida, acaba aviat, de sa fresca, de sa seca no, lo seu és qualque dia provar pan boli amb un poquet de figa, veurem què tal.
2: Mira, provaré lo del pan boli abans que acabi la temporada, que com has dit, no, és curta, així que l'hem d'aprofitar. Té moltíssimes de propietats, però, com dèiem, algunes contraindicacions per diabètics, sobretot perquè tingui els nivells d'àcid úric, que ho tinguin present, perquè
3: sobretot és, per sucres,
2: és l'única part negativa.
3: Exactament.
2: Fanny, moltíssimes gràcies. Has començat bé, per cert, tu, el tema de setembre, bé, no som a setembre encara, però tu amb il·lusió i ganes.
3: Ja moltes ganes, perquè crec que és el primer estiu, després de molts, que no aconseguia desconnectar, com aquest.
2: Mira.
3: M'ha anat mèdic.
2: I doncs, en les piles carregades, no? Jo crec que tot se
1: veu
2: diferent.
1: Crec que està molt ben acompanyada. Les coses com són. M'han contat.
2: I segueix en bona companyia, també, en la nostra. Fanny, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: És ja temps d'esports. Toni Fuster, t'he de demanar també a tu com estrenes
4: bon
2: nova
4: dia.
2: Temporada, perquè hem parlat abans amb la Marta i explicava tota la il·lusió que teniu davant d'aquesta temporada que està...
4: Amb molt optimisme, no? Perquè ha començat, l'esport ha començat bé, l'esport de la nostra comunitat, pel Mallorca i també per Enric Mas,
2: així
4: no?
2: Així s'adu millor, eh? Així s'adu millor.
4: Sí, i lògicament, avui mira, m'ho hem posat de vermell. Però no vermell, no tan sol vermell mallorquinista, jo també vermell, perquè en Mallorca vermell, no? Que ha aconseguit Enric Mas Nicolau. Un gran protagonista, nom propi del cap de setmana, després de guanyar ahir a la Vuelta l'etapa a l'Alto d'Aitana. Una victòria molt important de Bertran per seguir lluitant en vista a guanyar la Vuelta, no? Enric Mas, que estrenava aquest mallot, va guanyar una etapa després de la darrera vegada, que va ser el 2018. En aquella edició va acabar segon al podi final. Enric ha encatxat la classificació a 1 minut i 18 segons del segon, que és Roglic, i avui hi ha jornada de descans a la Vuelta a Espanya. Això per un costat. Per altra banda, la victòria del Real Mallorca, plàcida, segona de la temporada, l'estadi de Somoix, 3-0, s'imposaren el mallorquinista del Ceuta, molt superior a l'equip de Luis García Fernández, contra un equip condicionar per tots els problemes que ja sabeu que arrossega la ciutat autònoma i que també afecta la plantilla, que encara no ha sumat cap punt en les tres jornades. Per tant, una victòria del Real Mallorca que li dona ales, li dona aquesta il·lusió de seguir en aquesta part alta de la classificació i de cercar una nova victòria aquest dissabte a les 9 del vespre al Camp de l'Eldense, un equip que ha aconseguit enguany l'ascens de categoria i que podria ser també un rival factible perquè el Mallorca puntuàs. A tot això, demà es tanca el mercat de fitxatges i un dels noms que està damunt la taula, que pràcticament jo diria a punt de signar, no? Seria una sessió fins a final de juny, és un dels jugadors que ara mateix es troba a l'equip de l'Elx, però que no ha jugat aquesta temporada encara dels tres partits. John Donald és un futbolista murcià, hispano-nigerià, i que podria ser un central, juga també de lateral dret, era un futbolista que pot jugar, pot actuar de pivot, i sembla que tot fa indicar que serà el 12, si no vaig malament ja, fitxatge del Real Mallorca per aquesta temporada, entre propietat i sessions, no? Recordant que el Mallorca té molts de futbolistes cedits. Per tant, anem a veure, a esperar que el Mallorca ho faci oficial, com dic, aquesta nova incorporació.
2: Pues escoltem tot d'una ben completa aquesta actualitat per començar la setmana i també per començar nova temporada de ràdio. Saludam a Menorca, Pere Givert, amb el contingut del programa El Dia. Bon dia.
5: Bon dia. Comencem setmana posant l'actualitat a la nostra taula d'anàlisi. Avui ens acompanyaran el periodista David Baret, l'exbala de Ciutadella Toni Salvador i l'expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí Ibella i del Cercle Artístic de Ciutadella, Berto Coll. Parlarem amb ells de la decisió de l'equip de govern del Consell Insular de Menorca d'ajornar el ple extraordinari sobre la limitació de l'accés de vehicles d'avui matí a dimecres, amb la intenció de continuar negociant les mesures que han de marcar aquesta regulació dels cotxes l'estiu que ve.
2: Menorca, perdó, Eivissa i Formentera, Laura Tur, bon dia.
6: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, si nosaltres començàvem temporada, però com encara estem en el mes d'agost, nosaltres encara farem una tertúlia en xancletes, aprofitant aquesta caloreta, compartirem el que ha estat l'actualitat d'aquesta última setmana, en farem una anàlisi amb les tertulianes que tindrem avui aquí a l'estudi i parlarem, evidentment, de les mobilitzacions socials que van coincidir la setmana passada en pocs dies de diferència i que van culminar ahir amb una xindriada popular a Cala Saladeta amb un centenar de participants. Parlarem molt de turisme i també de l'aeroport d'Escúdola, així que tot això, Marta.
2: Acabam amb el contingut del dia a Mallorca i Jaume Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Avui parlarem de combustible a els distribuïdors d'aliments i begudes de Balears, que encara no han cobrat l'ajuda del govern. També parlarem d'una iniciativa que han fet els alumnes de Calvià sobre salut mental. I per acabar el programa parlarem sobre el mes de setembre, perquè antigament, amb en Xavi Canyelles, antigament era més que feia 7, setembre, octubre. Oh. Sabrem per què, això de setembre, octubre. Juli César va afegir un mes i August també en va afegir un altre. Què vols?
2: Ja tenien trull, els romans.
7: Sí,
2: sí. I després ho descobrim. Punt i final en aquest programa, tornant demà a partir de les 9. Que tingueu un bon començament de setmana i una bona tornada a la rutina.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Bon dia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha expressat avui el seu respecte per les reivindicacions de les treballadores de les escoletes 03 i assegura que fa tot el possible per a millorar les seues condicions laborals. En qualsevol cas, alguna ja avança, no tindran solució al manco fins al curs que ve.
10: És el cas, per exemple, del decret de mínims que regularà les ràtios, entre d'altres. Vera vol que el text surti de la mesa 03 perquè sigui el més consensuat possible. Pel que fa a les condicions salarials, confia que dia 9, coincidint amb la primera protesta del mes de setembre, es pugui aprovar al Parlament el decret que les regula.
11: Per tant, aquest complement salarial, d'equiparació salarial, l'assumeix el govern, el pagarà el govern a les treballadores directament. I a més a més, s'assumeix la nòmina delegada. D'aquesta manera, nosaltres agilitam la gestió.
9: I no deixem de parlar de reivindicacions laborals, en aquest cas però Eivissa, perquè Aena finalment ha convocat els treballadors de l'aeroport per dimecres que ve. És una convocatòria que arriba després del que ha estat el segon dilluns consecutiu de concentració dels treballadors que han estat mitja hora xiulant i protestant a l'àrea d'arribades d'aquesta terminal, entre les 10 i les 10 i mitja del matí.
10: Una trentena de treballadors d'Aena han tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitat de conciliació familiar i el fet que Eivissa disposa d'un centenar de treballadors manco que altres aeroports espanyols que tenen menys trànsit aeri a l'estiu. David Torres és el president del comitè de centre d'Aena a Eivissa.
12: Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto solo en verano. Para nosotros no tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar, ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
9: I el Ministeri d'Infància i Joventut està a l'espera que el govern de Ceuta l'autoritzi a traslladar 500 nines migrants no acompanyades cap a la península. Són, de fet, asseguren les més vulnerables. En una compareixença a petició pròpia al Congrés, la ministra Cira Rego ha explicat que a banda d'aquesta opció també es podrien fer acords bilaterals perquè les comunitats que tenen competència en la matèria, recorda, puguin pactar en la ciutat autònoma aquesta cooperació.
10: Però sigui com sigui, la titular del departament ha defensat el trasllat de menors no acompanyats a la península per destensar, ha dit, el sistema de Ceuta i també garantir els drets dels nins i nines. Rego ha recriminat l'oposició al to dels seus discursos, ha assegurat que els menors no són invasors, com s'ha arribat a dir. La ministra també ha defensat la legislació espanyola que garanteix, ha destacat primer de tot el dret del menor, ha assegurat que aquests nins i nines no seran en aquest cas una excepció. Només seran retornats, ha assegurat amb les seves famílies, si es té constància que estaran ben cuidats, y ha descartado un retorno colectivo.
13: Que un Estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática, es una conquista democrática. es exactamente lo que distingue al Estado de Derecho de una autocracia.
9: I una de les conseqüències d'aquesta crisi migratòria de Ceuta van ser els controls a Itàlia dels passatgers provenients d'Espanya, el que va implicar una suspensió temporal de l'espai Schengen sense precedents. I és una mesura que també va aplicar en resposta l'Estat per tots aquells provenients d'aeroports i de ports italians. I Doha, Itàlia, acaba d'anunciar que prorroga 15 dies més aquests controls en ports i aeroports de passatgers que provenguin de l'Estat espanyol. I d'així arribem a les 12:04. Tornem a més notícies a partir de la 1.
8: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
14: Ajornat el ple extraordinari sobre la limitació de vehicles a Menorca. L'equip de govern del Consell Insular de Menorca havia convocat per avui matí a les 10 sessió plenària per aprovar la limitació de vehicles a la nostra illa. Els tècnics de la màxima institució menorquina van recomanar fa uns mesos modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera perquè havien detectat certes mancances. Segons el PP, s'havia tirat endavant sense garanties. A partir d'aquí, l'objectiu del ple d'avui era modificar les mesures per fer una limitació de vehicles amb garanties jurídiques fiables. Divendres, el grup socialista va fer les seves esmenes a les mesures presentades pel Partit Popular i després de reunir-se avui matí a primera hora per acostar posicions i arribar a un acord, han decidit donar-se més temps per seguir amb les negociacions. La nova data fixada és dimecres 2 de setembre a les 10 del matí.

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dilluns, 31 d'agost.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

Avui és el Dia Internacional dels Afrodescendents, Dia Internacional de l'Obstetricia, Dia Internacional de Consciència sobre la Sobredosis i Dia Internacional de la Solidaritat. I per què se celebra avui? Idò perquè avui, 31 d'agost, se commemora el naixement de la Mare Teresa de Calcuta, una de les dones més influents del segle XX.

0: Pere Gibert, com estàs? Bon dia i feliç dilluns!
1: Bon dia, bona setmana a tothom.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Poc més recuperat?
1: La veu va fent el seu curs.
0: Caminant, poc a poc.
1: Esperem que torni.
0: Anirà tornant. Bueno, per cert, feliç nova temporada. Avui arrencam nova temporada i Ivetra Ràdio, programació també renovada. Així que feliç temporada a tots i totes. Jordi Fàbregas, el control.

Avui, que és el Dia Internacional de la Solidaritat, bé, a Menorca tenim un gran teixit associatiu solidari que cada dia fa feina en aquests moments. Per exemple, Càritas Menorca té a disposició un compte corrent d'emergència perquè qui ho desitgi pugui fer arribar els seus donatius per ajudar els colombians afectats pel terratrèmol de 7,4 que va afectar una zona del país. També en té un altre obert per col·laborar amb la gent que es va veure afectada pel terratrèmol de Venezuela. Així és, gran quantitat d'exemples en el Dia Internacional de la Solidaritat. I si avui retem homenatge en el naixement de Mare Teresa de Calcuta en el Dia Internacional de la Solidaritat a Menorca, hem de retre homenatge a un maonès que va ser pregoner de les festes de Gràcia de Mo fa 2 anys. Un missioner pregoner de la pau i la justícia, en Manolo Bonet. Ell ha desenvolupat la seva gran tasca humanitària a Ghana, l'Àfrica, on hi va viure durant 42 anys a un poble anomenat Binde. Allà hi va desenvolupar un projecte d'assistència sanitària, va construir hospitals, 2 centres assistencials, una casa del poble i, a més, una emissora de ràdio educativa. Projectes que van comptar més amb la solidaritat de moltes entitats i persones de Menorca que van col·laborar en aquest projecte que va iniciar en Manolo i que a dia d'avui continua. Fa uns dies el vaig veure en Manolo passejant per Mo. Si mos escolta, li enviem una forta abraçada des del Dia Menorca. Ell és un gran exemple de solidaritat. Des d'ara i fins la 1 en directe al Dia Menorca.

0: salt sense por de molt amunt, tot per arribar fins que ens espera.
1: Començam setmana i començam nova temporada i Ivetres Ràdio amb la nostra habitual tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyaran el periodista David Barel, l'exbatle de Ciutadella Antoni Salvador i l'expresident de la Societat Històrica Arqueològica Martí Vella i també del Cercle Artístic de Ciutadella, Humberto Coll. Entre els temes que tractarem, idò, rellarem de la decisió de l'actual equip de govern d'ajornar el ple extraordinari a dimecres per seguir negociant amb el PSOE les mesures que han de marcar la limitació de vehicles a la nostra illa.

0: cançó.
1: I de so també mos enratllarà el nostre company dels serveis informatius, Naxel Camarasa, perquè avui que arrencam nova temporada, Naxel ja ha tornat de vacacions i tornem a tenir l'informatiu migdia dedicat a les notícies de Menorca a partir de les 2:30. Naxel Camarasa, com va? Bon dia.
2: Hola, què tal? Doncs avui estem molt pendents d'aquest ple extraordinari que finalment s'ha posposat, i és que PP i PSOE podem dir que s'han donat 48 hores més per consensuar els canvis legals a la llei reserva de biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El plenari havia de celebrar-se avui a les 10 del matí, però s'ha posposat fins dimecres. Una decisió per mirar de guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari que posteriorment s'hauria de remetre al Parlament, que és qui l'haurà de validar de manera definitiva. Els portaveus de les diferents formacions s'han reunit des de primera hora del matí per mirar d'arribar a un acord, atès que el PP és minoria i no té hores d'ara els suports necessaris per aprovar la seva proposta. I és que la consellera no adscrita, Maite de Medrano, no s'ha mostrat mai favorable a aquestes restriccions, més per Menorca també sembla oposar-s'hi, i només el PSOE ha dit de manera pública que hi ha voluntat d'acord. De fet, els socialistes van presentar divendres 18 esmenes, moltes de les quals s'han acceptat en considerar-se merament tècniques i no pas polítiques, segons ha assegurat el Partit Popular. De fet, ha estat el propi PSOE qui, davant aquest escenari, ha demanat més temps. Sentim el portaveu dels populars al Consell, és Joan Pons Torres.
3: I confiem en que després de la voluntat d'acord que han demostrat des de l'equip de govern, que ells també també posin de la seva part, perquè una negociació han de cedir les dues parts, i per tant entenem que confiem en que serà així i que hi haurà un acord perquè en el ple surti aprovada la modificació de la llei Menorca Reserva Biosfera, i així podem aplicar en les garanties que m'ho recomanen els tècnics aquesta limitació de vehicles a Menorca.
2: El PSOE, per la seva banda, reconeix que s'ha produït un acostament amb els populars, però diuen encara hi ha qüestions a debatre. Eduard Ropsi, conseller del PSOE.
4: Hem fet part d'aquesta negociació, hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, els més aspectes més polítics, i per tant hem ajornat el plenari per dimecres per veure si som capaços de construir d'aquí a allà un consens que permeti l'aprovació de la llei, que de nou amb l'objectiu superior d'aplicar les restriccions dins de la propera temporada.
2: De fet, els socialistes volen, entre altres coses, restringir algunes excepcions, vincular els vehicles al domicili fiscal a Menorca i també garantir reforços de transport públic quan s'apliqui aquesta limitació. Més per Menorca manté les reticències, considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar aquesta entrada de vehicles. Acusa el PP d'ajornar la mesura modificant una normativa que, segons els menorquinistes, ja dona eines al Consell per actuar. La seva portaveu és Noemi García.
5: S'havia convocat una junta de portaveus just una hora abans d'esplanar per intentar arribar a un acord, i no s'ha arribat a un acord. El Partit Socialista havia presentat un munt d'esmenes que s'havien de debatre, evidentment no totes es van clar, i s'aprofitarà la segona convocatòria. Més per Menorca, hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera sí permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla.
2: Així doncs, la nova data per a la celebració del ple extraordinari serà aquest proper dimecres a les 10 del matí.
1: Gràcies, Axel. A les 2:30, aquestes i d'altres informacions ampliades. Fins d'aquí una estona.

I avui que acomiadem el mes d'agost, sí, sí, ja està, 31 d'agost, demà donam-se benvinguda al setembre. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per la resta de la jornada dia assolellat, temperatures estables, continuen altes, entre els 21 graus de mínima i els 32 graus de màxim. En aquesta hora del dia tenim amor al voltant de 30 graus, 64% d'humitat i sensació tèrmica de 33, sí que es nota que han davallat un parell de graus perquè tenim vent de llevant.

0: Informatius d'IV3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: El dia Menorca. Fet a casa.

0: Moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya el periodista David Baret. David, bon dia.
1: Bon dia a tothom, com esteu?
0: Molt contents de veure't.
1: Moltes gràcies.
0: Com han anat les vacances?
1: Pues, molt bé, la veritat és que ha estat un temps de desconnexió a baixa temperatura, he de dir. És a dir, em vaig traslladar fora de Menorca i he pogut gaudir... Em sap greu, ara les enveges, però encara que estigués avorrit mirant una paret, però com a mínim estava a 22 graus i això, doncs, vulguis o no, regenera l'estat d'ànim i regenera les ganes de voler descansar i fer família i res, ja som aquí.
0: Benvingut, tio.
1: Gràcies.
0: Tenim comunicació també amb en Berto Coll, expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí Vella i del Cercle Artístic de Ciutadella. Berto, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, com estàs? Bé, bé, gràcies.
0: I saludem també en Toni Salvador, exbal de Ciutadella. Toni, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia a tots.
0: Bon dia. Berto, Toni, com tenim les rissagues?
4: Bueno, sembla que ja s'hauran, ja sembla que ja no
0: han de voler,
4: però
0: s'han acabat,
4: han estat importants.
3: Avui es venta el nord-est, o sigui, sembla que ahir ja tampoc anivava, i bueno, sembla que s'ha anat normalitzant una mica, però duim un estiu, entre rissagues, xafagor, durant més d'un mes i pico. Vull dir, la veritat és que és un estiu molt dur, per nosaltres.
0: Quan tens el temps cada dia hem estat. Idò, comencem la tertúlia d'avui conversant i debatent un poc aquesta situació curiosa que s'ha donat avui matí amb l'ajornament del ple extraordinari que s'hauria d'estar celebrant ara mateix des de les 10 d'avui matí per aprovar aquestes mesures que han de marcar la ruta per limitar l'entrada de cotxes a Menorca l'estiu que ve i que, segons l'equip de govern, passa per la modificació de l'article 28 de la Llei de Reserva de la Biosfera. La majoria no estava garantida i, finalment, la sessió plenària s'ha reprogramat a dimecres 2 de setembre per estirar un poc més les oportunitats de negociació i d'arribada d'acords. David, quina valoració en fas d'aquesta situació peculiar d'avui?
1: Bueno, sincerament, l'ajornament, en aquest sentit, el trobo positiu pel fet de que al final estem parlant de que les forces polítiques, com a mínim, s'asseuen, debaten i s'escolten, no? Això gairebé seria la primera bona sintonia d'un curs polític que no ha estat sempre així i, per tant, doncs, el fet de que les dues forces majoritàries en aquest moment doncs, estiguin volent demanar més temps per un tema que no sé si demana més temps, perquè ja es podia haver arribat a un consens molt abans, però sí que en aquest sentit ho trobo positiu. Jo ara quan estàvem parlant precisament, jo crec que hi ha un tema, suposo que més endavant també hi entrarem, no? Però les limitacions fan por. Jo crec que aquest és el punt de partida i a partir d'aquesta idea, doncs qualsevol cosa a posar fre, doncs genera doncs, com una sensació de que les coses aniran a pitjor. No? Jo, per exemple, aquest estiu vam estar a Anglaterra i a Londres els museus, com sabeu, són gratuïts. La cultura allà doncs, es prodiga d'una altra manera perquè hi ha tot un tema de mecenatge molt ben lligat, que aquí no ho tenim, i els museus són gratuïts. El fet de que siguin gratuïts doncs, fa que, evidentment, doncs, hi hagi molta més afluència. Però en aquest cas hi havia una afluència com excessiva, és a dir, hi havia molta, molta gent. Llavors ens va passar a més d'un museu que quan hi vam entrar doncs no hi estàvem bé. No hi estàvem bé perquè hi havia soroll, perquè hi havia una temperatura més elevada de la normal, perquè no es podia fer el recorregut amb normalitat, perquè es generava com una crispació i una sensació. I per tant jo pensava, per què no

0: limiten l'entrada i simplement diuen, miri, ja hi ha 1.000 persones dins el museu, que és la capacitat normal per fer una visita, vostès vinguin demà o vinguin d'aquí 3 dies. I ja està.
1: I ja per està. Evitar la mala experiència.
0: Per evitar la mala experiència. Llavors jo pensava, passa exactament el mateix aquí. Passa exactament el mateix aquí. És a dir, si generem més gent, generarem doncs, que la gent, al final, passa una mala experiència. Per tant, entenc que s'ha de poder generar aquesta limitació i, a més, una limitació doncs, amb sentit comú. No vull acaparar tot el micròfon, que els meus companys en saben molt més d'aquests temes.
1: Berto, endavant.
2: No, jo més que res el que sí que vull pensar que no pot veure unes postures que estiguin molt allunyades d'uns als altres, més que res perquè l'article 28 d'aquesta llei ja ho preveu, no? Abans ho deuen els informatius. Vull dir, és un tema que està previst, és un tema que està a la llei i que l'únic que té és la dificultat de que tal vegada...
1: Hem perdut en la comunicació amb en Berto Coll. Toni, com has viscut un poc aquesta situació del matí d'avui?
3: O sigui, com deia en David abans, és positiu el fet de que hi hagi una voluntat d'intentar arribar a un consens. Bé, no hem d'oblidar que tot això és perquè la senyora Medrano està en contra de la limitació i, per tant, no tiraria endavant si no tingués els vots de l'esquerra o del manco del PSOE. O sigui, per tant, abans que en surt de tot això. De totes maneres, jo el que tinc que dir és, primer, és una mica vergonyós i patètic el fet de que Menorca hagi estat pràcticament la darrera en arribar a la conclusió de que l'aforament és excessiu de vehicles. Vull dir... Això m'ho haguessin dit fa molts anys, no m'ho hagueren cregut, perquè Menorca era pionera en temes de preservació de la natura i, per tant, que Eivissa, que Formentera, Eivissa i inclús Mallorca hagués fet algunes passes primer que nosaltres, això d'entrada era lleig. Jo tinc que dir que la voluntat de delimitar vehicles per jo ha faltat per part de tots. O sigui, l'esquerra durant els anys que va governar tampoc no va fer res en relació a aquesta qüestió. L'únic que va fer va ser posar l'article a la llei dels reserves de biosfera, però que tampoc no va fer res per aplicar-lo. Per tant, pretendre que la dreta, que representa els interessos de molta gent que té que veure amb el tema dels vehicles, no només amb el tema de rentacars, sinó també amb el tema de les navieres, etc, arribi a un acord, jo crec que ha de ser difícil. Perquè, clar, si mal no record, una de les coses que se va acordar és que les navieres també tenien un paper decisiu amb aquest acord. I que vols que digui la naviera que ha de dir que si en 2.000 ha d'estar d'acord en donar 500 i llevat 500 del seu negoci? Això és molt difícil que passi i, per tant, aquesta voluntat de limitació d'entrada jo no la veig molt forta. A més, fa poc encara s'ha dit que enguany hi havia hagut menys circulació que l'any passat. O sigui que en certa manera ja estan justificant el fet de que, bueno, que tampoc no és per tant. Per tant, jo a vegades hi ha moments en què tinc poc a fer en que això passi i sobretot a veure com es durà a terme. Perquè quan comencen a rebre excepcions, els que fan feina aquí, vale, d'acord, els que no sé què, els que tenen segona residència, vull dir, vam, un pot tenir segona residència i venir només un mes, o sigui, o tenir aquí una residència interessada perquè els passatges d'avion li costin manco o de barco. Per tant, s'ha de definir molt clarament qui té dret a no tenir restriccions en matèria de limitació i això no sé si està prou clar.
1: Ara parlarem d'aquestes excepcions perquè justament formen part d'aquesta negociació que hi ha en aquests moments entre el PP i el PSOE, per tant, de poder tirar endavant aquesta modificació de la llei. Berto, reprenem amb tu.
2: Sí, bé, jo ja no sé fins on se m'ha pogut sentir, però bueno, jo bàsicament l'únic que estava dient és que no sembla que hi hagués d'haver una dificultat important en quant a una negociació d'aquest tipus, tinguent en compte que ja hi ha una llei, la llei de la biosfera, que ja marca bastant sobre aquest tema, ja diu bastantes coses. El que passa és que un poc, vull dir, és qüestió de veure a l'hora de reglamentar el que diu aquesta llei, entraríem dins el que pot ser problemàtic amb això, que supos que és el que es refereix en Toni, que és en quant als interessos que hi pot haver i en quant a certes qüestions que afectarien de forma important aquestes limitacions.
0: Sí, no, i a més una cosa, jo per exemple també hi ha una visió, no, que és una mica la mobilitat entre illes, no? És a dir, com ens afecta també aquesta mobilitat a nivell de residents, perquè si nosaltres també ens desplacem a les illes veïnes, no? Ens desplacem a Mallorca o ens desplacem a Ibiza, també tindrem aquesta limitació d'entrada de vehicles, és a dir, hi ha qüestions que evidentment s'han de dirimir bé. I sobretot també per evitar futurs plets, no? Perquè les companyies, sobretot les navilieres, ja sabeu que en la primera andanada que van fer a Formentera, el que van fer va ser tirar-ho tot als tribunals amb la llei Volcal de lliure circulació de persones, béns i llavors això després genera doncs, un bloqueig que tampoc és positiu. Per tant, tot i la vergonya, com deia Antoni, que hi estic completament d'acord, de ser els darrers en aplicar aquest tipus de limitacions, com a mínim que no hi entrem després en situacions de ai, això no ens ho havíem mirat.
1: Entre les esmenes del PSOE hi ha que els vehicles procedents de les altres illes no quedin exempts de la limitació. No sé què n'opineu sobre aquest tema. Els residents d'altres illes n'han de quedar exempts o no?
0: Bueno, jo crec que, evidentment, els residents estem dintre de la nostra comunitat, no? Llavors no tindria massa sentit de que se'ns limiti tant a nosaltres com a la resta, no? És a dir, és que arriba un moment que quan es legisla d'aquesta manera, pensar que dintre de casa teva tu no podràs situar-te a qualsevol. Ja no estic, ja no dic, suposo, ni per feina ni per temes de salut, no? Però vull dir, simplement per temes de turisme, no? Vull dir, aquesta voluntat que ara hi ha de generar moviment entre illes, no? Per poder-nos conèixer millor i per poder estrènyer llaços, que a sobre vingui limitada per l'entrada de vehicles, no? Això, evidentment, hauria d'estar completament exempt, penso jo.
1: Escoltam què diu n'Edu Ropsi en declaracions avui matí.
4: Els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut, mentre que qualsevol ciutadà de menor de les illes, per motiu que fos, sí que pot venir a Menorca i està excepcionat, no? Demanem aquí, entenem perfectament l'argument de solidaritat, ens sembla molt interessant, però establim també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions, no? En aquest sentit.
1: Berto.
2: Bé, jo crec que de totes maneres aquesta discussió, vull dir, entraria un poc dins el tema del problema principal en aquests moments a Menorca, que és el tema de la capacitat que té de suportar durant uns mesos determinats el turisme que tenim ara. I tal vegada, vull dir, pues, com que aquest també és una discussió que també tenim per una altra banda, com per exemple podria ser el propi desenvolupament del PTI, pues, també és algo que probablement si s'arregla d'una altra manera o si es toca d'una altra manera, pues, també tindrà repercussió en que pugui desaparèixer fins a cert punt aquest problema.
1: Toni.
3: Sí, bueno, avant, l'aforament, com comentava abans també en David, dels museus de Londres, és un tema que està perfectament definit. O sigui, tu vas a un teatre i té un aforament i quan l'aforament està ple, està ple. Aquest tema de l'aforament és un tema que s'incompleix aquí a Menorca constantment. L'aforament de les platges, per exemple, és un tema clar. Vull dir, hi ha aforaments que estan ben definits, l'Opsan ho ha publicat mil vegades, ja no parlant del GOP, i ningú mira res per als aforaments. I, per tant, amb el nivell de cotxos, igual, l'aforament s'haurà de definir, s'haurà de posar una xifra. Jo estic d'acord amb el que comentava en Rosby ara fa un moment, o sigui, de bon pot de reciprocitat, vull dir, els qui ve cap aquí i els qui va cap allà de tenir les mateixes limitacions, o sigui, si tu ets un resident d'aquí és de poder anar a Mallorca perfectament sense justificar si vas per dubtós o hi vas per feina, perquè això, a més, seria fàcil d'enganar, inclús. Ara bé, l'únic problema que nosaltres tenim és que jo avançava abans, i és que qui és un resident? Vull dir, perquè hi ha molt de resident interessat que simplement ho és per tenir descompte amb els passatges. Vull dir, no tots són residents, els reals, saps? O sigui, això no sé com es podrà definir aquesta qüestió, va? Però jo, amb el principi aquest de reciprocitat, hi estic d'acord.
0: Bueno, amb el tema aquest de demostrar un resident, hi ha mesures, perquè sobretot una de les coses que es fa en tema de, per exemple, en tema de successions i donacions, per saber si un està empadronat realment, no? I això, aquesta trampa que hi havia d'estar abans, quan no hi havia, quan l'impost de successions i donacions a nivell d'Espanya estava diferent, es controlen els consums, no? Els consums d'aigua, els consums de llum, de la vivenda, no? I per tant, si no hi ha un moviment evident, està clar que en aquella casa no hi ha viscut ningú durant una sèrie de mesos i per tant doncs ja no es considerava.
3: Sí, David, tot control en aquesta illa falla.
0: Ah,
3: ningú controla absolutament res.
0: Aquest és l'altre tema,
3: Normatives n'hi ha 2.000, però control zero. Avui mateix en el diari surt que ni per mirar el lloguer turístic se controla, perquè no hi ha inspectors. Vull dir, hombre...
0: Sí. Estic d'acord. Home, com a mínim els consums jo crec que és automàtic, però bueno, que algú es miri aquell xifre.
1: En tot cas, tots aquests detalls són els que PSOE i PPE, PPE i PSOE, s'han donat 48 hores per poder acordar, i no oblidam, com comentaves, David, que tot això és perquè na Maite de Medrano, consellera escrita, s'ha quedat avui sola a la sala de plens, mentre a la Junta de Portaveus els portaveus estaven decidint què es feia amb aquest ple i, per tant, el dia ella que votaria en contra d'aquesta limitació o al mostrar-se ella permanentment en contra de la limitació ha forçat aquesta negociació, cosa que no sé si veieu que és bona o mala notícia.
0: Bueno, què vols que et diguem? Vull dir que, home, vull dir, l'excepció del funcionament del cap d'aquesta senyora, no hi som nosaltres dins d'ella, però bueno, ja... no és la normalitat, no és el que hauria de ser, no? És a dir, el que hauria de ser la política i és el que demanem tots els ciutadans amb aquesta regeneració democràtica, de que les coses debatin, de que les coses ja s'arribin a un consens i que no hi hagi doncs posicions doncs d'aquest tipus, no? Que una representació minoritària s'estigui enduent tot el protagonisme i bueno, pues en aquest cas pues ella es pot quedar allà asseguda, escalfant la seva cadira, que a més ella crec que no representa ni a cap formació actualment, no? Perquè a més està com a, si no recordo malament, està com...
1: Per això no estava a la Junta de Portaveus.
0: Com a independent d'independent, vull dir que, en fi.
1: En tot cas, és la feia estona que no PSOE i PP negociaven un gran acordilla.
0: Per això ho he dit i en Toni també ho ha remarcat, perquè bueno, per mi ha sigut com bueno, i era hora, no? Vull dir que és això, que són pocs i encara si hem d'estar mal avinguts, les coses després no avancen.
3: El que està clar és que s'haurien de fer acords més permanentment entre les dues forces, i no només quan governa, diuen, la dreta, que en general la majoria d'acords s'han fet quan governa la dreta i l'esquerra ha cedit posicions, perquè quan governa l'esquerra la dreta no cedeix mai ni una sola posició. Mm-hmm. O sigui, el manco en aquest moment, abans si hi ha aquesta voluntat i admeten a les al·legacions que fa el PSOE, o no me'n record si més en fa amb aquest aspecte, i arriben al manco a un principi d'acord, perquè evidentment amb aquesta senyora no hi ha res a treure, o sigui, ja s'ha manifestat en contra de la limitació i això ja et sabia, per tant aquesta negociació ja fa dies que ja hauria d'estar acabada, perquè ja et sabia com que seria així i esperem que dugui a bon terme la negociació.
0: A més, en tot cas, penso que des del punt de vista de l'optimisme, pensant que doncs, a final d'octubre venen els pressupostos, doncs si aquesta és la dinàmica, no?, de consensuar uns pressupostos que totes les forces... Doncs,
3: pressupostos va aprovar amb el vot de Medrano.
0: Per això, vull dir que potser canvia la situació, no ho sé.
1: però amb unes eleccions a tocar no sé si és viable aquest tipus d'acords ara, ara mateix. Perquè no oblidem que tenim un nou curs polític que tot just arrenca amb unes eleccions d'aquí a 9 mesos i molts reptes per endavant, com la mateixa modificació del PTI que es criticava els del PSOE que van aprovar el PTI el dia de les eleccions. No sé si el PP va pel mateix camí.
0: Sí, ara mateix és aquesta. Jo, en tot aquest tema, jo crec que s'ha dit per premsa diverses vegades, m'ha mancat un tema de transparència, no? En tots aquests estudis encarregats a diversos especialistes, que no dubto de la seva professionalitat i el seu coneixement, però sí que és veritat que no s'acaba de conèixer, no? Es deixen anar alguns titulars, però no s'acaba de saber. I això per mi genera inquietud, perquè al final estem parlant doncs, d'una norma que defineix molt, vulguem o no, el futur de la illa, no? I com escrivia ahir en Josep Begur en la seva columna, doncs una mica què passarà d'aquí 30 anys és molt important que s'escrigui, no? I lleis com el Pla Territorial ho fan.
1: Berto, quins grans temes sí. O grans reptes hi ha pendents ara mateix per fer front d'aquí a les eleccions?
2: Pues, amb aquest tema especialment del PTI, pues, tenint en compte que et seina que més es pot semblar el que seria un pla estratègic de desenvolupament i creixement per Menorca, jo crec que el major repte que té, no mos enganem, és aconseguir un consens important en les diferents visions polítiques que hi ha damunt del tema. Jo vull recordar que el 2003, quan es va aprovar aquest pla, el pla territorial, es va que hi havia un consens, el que era un consens més en quant a la necessitat que hi havia de regular, del que havia de ser regular l'ordenació i la protecció de Menorca, però no hi va haver un acord en les formes, per dir-ho d'alguna manera. I això penso que, per tant, la situació del PTI és una assignatura que està pendent. La situació actual me preocupa, especialment me va preocupar el dictamen de la Secretaria del Consell, que advertia dels canvis previst que podien alterar el propi model i la gran quantitat que hi havia prevista de modificacions de disposicions. Jo crec que avui per avui ja està clar que la situació no és la mateixa de fa 23 anys, quan es va aprovar el primer pla. Hi ha hagut unes modificacions posteriors i una que per això no va ajudar gens, que va ser la norma territorial transitòria, perquè al final el que venia a fer era un pla modificar certs aspectes que anaven en els fons del tema, i ara tampoc es plantegi un poquet això també. Sabem que ara ens enfrontem a coses un poc diferents, o tal vegada que es poden matisar més en quant a els usos i construccions al rústic, ho veiem contínuament amb el boom que hi ha hagut d'hotels rurals i coses d'aquestes, el tema de zones turístiques, la falta d'aigua, el tema del món energètic, això té una influència directa en l'impacte paisatgístic, i en el final tot acaba un poquet allà mateix, és amb el tema de la massificació turística. Per tant, crec que tornen al principi, Menorca necessita un pla estratègic de futur, i que crec que el que més s'hi sembla és el PTI, i aquí és on crec que mentre no hi hagi un mínim consens amb el fondo i en la forma, aquests problemes et seguiran produint cíclicament.
1: Toni.
3: Sí, bueno, efectivament, com deia en Berto, jo crec que sí, està molt dit la línia del que és. El pla estratègic avui en dia és molt mal de fer que estigui consensuat. Això és així perquè el canvi de model estava un poc implícit amb aquestes modificacions de pla territorial insular. A nivell de si hi ha molt simple i ràpid, per exemple, hi ha coses com poder construir un pis més a tots els àmbits de la ciutat, això, per exemple, xoca amb els plans generals que se tenen a cada indret, sense tenir en compte que les infraestructures estan obsoletes per quasi tota Menorca. O sigui, si tu tens unes infraestructures que ja no suporten un clavegram suficient, que no tenim aigua, que, etcètera, etcètera, com és de fer que hi hagi un pis més de construcció, amb més, direm, amb més vivendes, amb més gent, amb aquestes infraestructures, direm, que estan totalment caducades i que per tot hi ha problemes, problemes de llum, problemes d'aigua, problemes de clavegueram, vull dir, etcètera. Per altra banda, l'alteració de model en relació al tema del rústic també era perillós. O sigui, jo crec que cap PTI no té cap possibilitat de consens de cap de les maneres abans de les eleccions. I m'atreviria a dir que no sé si abans de les eleccions serà aprovat. Perquè, clar, les perspectives electorals que se tenen per part dels diferents partits, en aquest moment, jo crec que a nivell de previsions, per dir una cosa, no preveuen un canvi estratègic a Menorca ni a Balears de formacions polítiques. Jo crec que seguirà molt similar a el que hi ha ara en aquest moment i, per tant, van molt segurs de que el tema podrà tirar endavant. A més, cada vegada més hi ha més dependència de Mallorca, o sigui, cosa que antes el PTI era molt, molt local, però ara avui en dia el que no s'arregla a nivell de PTI ho arreglen a través de normes que fa la comunitat autònoma, i per tant el futur jo no el veig gens polit, no, des del punt de vista, com dèiem, del paisatge, de les infraestructures, de l'aigua, que és un gran problema i que ningú afronta amb prou propietat, el turisme. Jo no estic en contra del turisme, que consti, però crec que hauria de ser creixement zero de places turístiques, o sigui, emprar el que hi ha, això sí, perquè per això ho tenim, però el creixement hauria de ser zero, zero total, ni una sola plaça a disposició, i les que es donin de baixa donen les de baixa, i això no hi ha cap voluntat política per part, en aquest cas, del Partit Popular de Faró. I crec que el PTI no té gaire fe, això és la veritat.
0: A veure, aquí jo crec que hi ha tres elements que, bueno, tu ens ho preguntaves, no? Quins són els grans reptes, no? És a dir, evidentment el consens jo crec que planeja damunt de tots, però hi ha tres temes que són una mica els que defineixen el que ha de ser una mica el futur de Menorca, que és curiós que són com necessitats bàsiques, que això no sé si havia passat en temps pretèrits, no? Que un és l'aigua, l'altre és l'energia i l'altre és la vivenda. No? Són tres coses que avui en dia estan per damunt de tot i que s'han convertit en les necessitats més elementals que com a societat hem de resoldre. El tema de l'aigua, perquè no s'ha fet i ara s'està començant a fer, però tot el que ara es comença no estarà acabat fins aquí uns anys. El tema de l'energia, que com sabeu hi ha tot el tema dels parcs solars, amb el tema del segon cable, que això no està pas resolt. I el tema de la vivenda, que sí que s'estan començant a promoure habitatges públics, però bueno, quan estiguin acabats, és a dir, tot això són temes que haurien d'haver vingut resolts de molt abans. Jo també penso, i aquí no sé si podeu estar d'acord o no, que hi ha un tema també, perquè l'altre dia llegia un article referenciat amb això, del tema de l'augment de residents. És a dir, sí que és veritat, o sigui, si mires les dades conjuntes de volum de turistes en els darrers anys, sí que creix i creix la punta, que diguéssim, però el que està creixent molt és el nombre de residents. I els residents, d'alguna manera, també la realitat del segle XXI i del 2026 és molt diferent de la de fa uns anys, no? I estem parlant de gent que viu sola, gent que es divorcia, gent que només necessita, vol canviar de residència, i per tant, moltes necessitats d'abans, quan hi havia més agrupament familiar que ara, i que ara està completament desagregat, i que es generen moltes més necessitats d'habitatge, però dels propis residents, i d'un creixement que jo que no sé si es comptabilitza bé, d'habitants que està creixent Menorca, de gent que ve aquí, que treballa aquí, que s'està buscant la vida aquí, que també està fugint de models de ciutat estressants, de soroll, de contaminació, i que busquen en Menorca una mica el seu paradís, on sembla que aquí es viu molt bé, i que llavors no troben, no? Professionals que volen venir a treballar i que no troben la vivenda, etcètera, etcètera, no? I per tant, jo crec que aquesta pressió també damunt que estem exercint els propis residents i nous residents fa que hi hagi doncs, aquestes qüestions plantejades que evidentment s'agreugen doncs, quan hi ha doncs, el denominador comú de la pressió turística en els mesos puntuals, que jo ahir escrivia que veurem com canvia, perquè les temperatures d'aquest mes de juliol i agost i insufribles per part de qualsevol faran irremeiablement que es mogui cap a altres mesos que fins ara els teníem buits.
1: Tens la sensació, David, que els turistes que han vingut a Menorca es poden haver endut una mala experiència aquest estiu, com te'l vas endur al museu?
0: Sí, jo no estic convençut, perquè a més, a part de pulsar-ho, és una situació de que quan ja no pots fer activitats a l'aire lliure d'una manera agradable perquè pesa més l'ambient que no pas, i t'has de quedar sota un aire condicionat tancat durant tot el dia quan vens aquí a gaudir a Menorca del paisatge i de l'exterior. Menorca és paisatge, és natura, i tot això ja no és agradable, fa que el que són les puntes naturals de prèvies a el que és juliol i agost vagin creixent. De fet, els hotelers, és veritat que ara han donat unes dades molt positives d'ocupació, però recordo que el propi president de Somei comentava que alguns punts notaven ja canvis de gent que deia no, al final no vindré més endavant perquè és que ara jo no puc estar aquí. I molts menorquins han anat a Astúries i han buscat, els que han pogut o els que han volgut, els que tenien les vacances ara, han buscat a Astúries. Jo crec que condiciona, el clima condiciona, i de mateixa manera que hi ha països que ja ho saben i el que fan és espaiar-ho cap a altres mesos, doncs aquí ens acabarà passant.
3: Bueno, està clar, d'acord, David. Digues, Berto. No.
1: Berto, endavant.
2: No, només era també un poc sobre, era un poc només sobre el que deia en David també. Aquest és un tema que es va parlar molta estona, el tema de secessionalització i el tema de que ara ja va lligat directament al que deia ell, del que ja suposa la temporada alta a Menorca, que es converteix en una temporada bastant insuportable. Clar, això mos du a que tal vegada seria ja d'una vegada necessari que això mos obligàs a posar en valor aquelles coses que sempre dic que té Menorca, però que només et té damunt els papers, que no et té a la realitat. És a dir, nosaltres tenim una illa que ja, pel canvi climàtic, veiem ben clar que, així com es d'antes, que a Mallorca sí que s'hi podia anar pràcticament tot l'any, i aquí només es podien venir 3 mesos perquè el resto era un hivern dur i la tramuntana era molt dura, doncs ara no, ara ja veiem que no, que això no passa, amb la qual aquí, a part de 2 mesos, el resto de l'any és bo. I tal vegada per aquí hauria d'anar un poquet el tema de promocionar Castilla i convertir, canviar aquesta dinàmica de fer desaparèixer una temporada alta per convertir una altra temporada o una temporada més esperada. Això que mos permetria des de luego acabar amb molts dels problemes que han ratllat ara. Vull dir, es va que també diries, hombre, tindrem turisme més, no tindrem ja altres mesos de... o no tindrem els mesos d'hivern que per lo menys mos salven d'aquesta pressió. És probable que sí, que és un pensament que és lògic, però sí, el que tindrem per lo menys és que podríem evitar que els mesos a que es puntes es convertiguessin en un problema tan seriós d'habitatge, de transport i de massificació, de platges i totes aquestes coses que fins ara és el que estem protestant.
1: Toni.
3: De totes maneres, per exemple, amb els diversos problemes que posava damunt la taula en David, clar, estem en energia, el segon cable, la missió principal que té és enviar l'energia que sobrarà de Menorca cap a fora, més que al revés. Vull dir, el tema de la falta d'aigua, van i diuen que la mà és molt grossa molts i que desaladores per tot, però clar, això genera un problema mediambiental bastant greu i no acura el problema. El tema és que el canvi climàtic sí que tindrà una afectació amb molt de turisme als mesos d'estiu, en pròxim hivern, la tardor, l'hivern i la primavera, no està tampoc des del punt de vista, diríem, funcional aclarit. Vosaltres sabeu que a final de setembre començaran a tancar establiments i tots són establiments tancats per tot. O sigui, no hi ha ni oferta d'aquest tipus. Els empleats s'estimen més fer 6 mesos de feina cobrant hores extraordinàries, cobrant-ne després 3 de paro, que no fer feina tot l'any molts. Vull dir, es donen unes circumstàncies que s'hauran d'anar aclarint. I en relació al tema vivenda, que és un dels temes principals que afecten els menorquins directament i a la gent que ve d'en fora, passa el mateix. O sigui, el tema de vivenda no depèn només del PTI. El tema de la vivenda depèn sobretot dels plans generals que els ajuntaments de Menorca, majoritàriament els principals, Ciutadella, Ló, etcètera, etcètera, tenen encallats des de fa un munt d'anys, perquè ni siquiera les unitats d'actuació previstes a Ciutadella s'han executat, que d'aquestes unitats d'actuació sortiria un 15% d'aprofitament mitjà, o sigui, un aprofitament per després ofertar per vivenda pública, de lloguer o el que sé que sigui, però a la vegada també posaria a disposició terrenos per al món privat que un temps feia pisos i que ara no en fa. O sigui, no en fa perquè també ha tingut molta feina en restauració de cases, etc etc. Tothom sap que ara per fer una casa has de demanar quasi permís, no sent aquí, i estaràs 2 anys per fer una casa. Vull dir, el tema de la vivenda tardarà molts anys a resoldre aquesta qüestió, però, per altra banda, hem de posar a disposició terreno, que no vol dir ampliar territori, sinó el terreno ja disponible en els plans generals, que no s'ha fet, i adequar els plans generals. Vull recordar, per exemple, de Ciutadella, que vam aprovar en el consistori que jo presidia l'any 1989, i encara estem amb aquest pla, amb modificacions. Això no té cap ni peus. O sigui, el PTI és un marc global, però els qui resol aquest tema a nivell de ciutadà són els plans generals de cada municipi. I això, no, de moment, no pinta bé. No pinta bé. O sigui, per tant, efectivament, aquestes coses s'han de posar damunt la taula i estudiar així com toques, va? Vull dir, i el canvi climàtic és un dels més importants, que molta gent encara hi ha que el nega, i que el tenim, i el tenim i genera grans problemes.
1: Municipis, batles i batlesses que tenen pocs mesos per guanyar-se la confiança dels seus vecins de cara a les pròximes eleccions, en un moment en què qualsevol petit tema es pot convertir en un tema de debat i d'enfrontament polític. En el cas de Ciutadella, Toni, Berto, tenim aquest endarreriment de l'inici de curs a l'Escola de Música de Ciutadella, que ja està provocant també algun debat entre socialistes i PP i la resta de formacions. Què és el que està succeint, Toni?
3: Bueno, no és que generi cap problema encara de moment polític. El problema el genera en els ciutadans. O sigui, l'Ajuntament de Ciutadella, des del punt de vista de la cultura, direm, ho està gestionant molt malament. Moltes coses s'està gestionant molt malament. Això és la veritat, m'ha sap greu de dir, però és així. L'Escola de Música de Ciutadella, que era la que més alumnes té de Menorca, 600 alumnes, afrontarà un principi de curs que havia de ser dia 15 de setembre, que no podrà fer perquè s'ha acabat la concessió que tenia l'Agrupació Musical de Ciutadella. Resulta que l'adjudicació era per 2 anys i 2 anys prorrogables. Es van fer els 2 anys, es van prorrogar els 2 anys més, i després se va fer una pròrroga extraordinària de 9 mesos que ha acabat ara. O sigui que han tingut 2 anys i 9 mesos per fer un plet de condicions de cara a una nova concessió, i encara no està aprovat el plet de condicions. O sigui, tothom sap com funciona l'administració, tots ho sabeu, i si ara s'aprova el plet de condicions de la nova adjudicació, això voldrà disposició pública, publicació en el butlletí, presentació d'ofertes, resoldre les, diríem, deficiències o impugnacions que hi pugui haver d'això, després hi ha d'haver l'adjudicació, si l'adjudicació es presenta més d'un equip, a lo millor després hi ha al·legacions en contra d'això. Vull dir, n'hi ha per mesos per tenir el tema resolt. De moment hi ha 40 professors que cap mes no cobraran, i 600 alumnes que a lo millor 100 o 200 se'n daran en el privat, direm, a un món privat, a cercar-se la vida perquè no podran començar l'escola. És un desastre, però total. Vull dir, la gent en això encara no ho valora, però ho valorarà, perquè no veig jo una solució que resolgui aquesta qüestió. No la veig. Si un tement diuen, aprovarem el plat de condicions, però és que ni siquiera l'ha aprovat, i ni siquiera s'ha exposat. O sigui, És un drama total per la mala gestió de les àrees i de dits ajuntament. No només des de la regidora de Cultura, suposo, o en aquest cas de l'alcaldessa, sinó amb el tema de que no han estat capaços els serveis jurídics, administratius, d'aclarir aquesta qüestió. Ja vos ho dic, 2 anys, més 2 anys, més 9 mesos, i així tot estem així. Un desastre.
1: Berto, hi vols afegir alguna cosa?
2: Sí, realment. Antoni ho ha explicat perfectament, quin és el problema que hi ha, i jo l'única sí que m'ha cridat l'atenció dins de tot aquest tema va ser que ja veient acotar totes les pròrrogues possibles, encara després es aconseguís una pròrroga de 9 mesos que donàs temps per preparar la nova licitació i que ja que els 9 mesos eren ja havia sonat la campana, sí. I que hem arribat en aquest punt, la veritat és que no sé per què es perd, no sé si es perd per l'organització administrativa interna de l'Ajuntament, per les dificultats que tenen en quant a personal, no ho sé, però sembla mentida que s'hagi arribat en aquest punt amb un tema greu i important. Pensem això, que no estem ratllant d'un servei que es dona a 50 o 100 persones, estem ratllant d'un servei que es donava a 600 persones.
1: Qui tampoc té assegurat l'inici d'aquest curs i dels entrenaments és el Menorca Rugby Club, que aquí el dia Menorca també va denunciar un poc la situació provocada pel mal estat de la gespa del camp, per la falta de rec i també per la celebració del Festival Ucalari. Un poc anirem fent seguiment d'aquestes petites problemàtiques que sempre es donen quan arrenca un nou curs escolar. David, no sé si tens constància
0: no
1: d'això del Menorca
0: Rugby. No, això el rugby no ho sabia. No sabia l'edat aquesta que ha dit el Toni, de que era l'escola que té més alumnes. Jo sabia que Mercadal en té uns 400, si veig que en el rànquing, per tant, primer deu ser l'escola de Ciutadella, no?
3: Sí, ets la primera. Ets la primera. Sí.
0: Molt bé. D'aquí surten tants bons músics.
1: David Beret, Toni Salvador, Berto Coll, gràcies per aquesta estona de conversa i mos veiem d'aquí 3 setmanes.
3: Bé. Adéu, fins la pròxima.
1: Gràcies, una abraçada.
2: Adéu, gràcies.
5: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia Menorca.

0: de la mà i de...
1: Després d'un cap de setmana intens de festes patronals i de cavalls als carrers i places, Sant Lluís continua avui de celebració.
0: Tan brillant i tan càlid.
1: A les 7 hi ha el Festival de Dilluns de Festes amb les actuacions d'Entonats.
0: Es mor dolçament. Jo voldria tornar...
1: I després s'afegirà Moments a córrer al Pla de Sa Creu.

Esperem també nosaltres tenir-vos amb nosaltres tots aquests dies que tenim per davant. Demà tornarem a ser aquí a partir de les 12 del migdia. Gràcies, una abraçada a tothom.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca. Això després d'un informe en què destaca que la darrera dècada se n'han construït prop d'11.000 a l'illa, un 30%, de les quals en sòl rústic. L'entitat ecologista denuncia que aquests elements comporten, a més d'un gran consum d'aigua, l'increment del preu de l'habitatge i també afavoreixen el lloguer turístic.
1: Palma, Marratxí, Calvià i Santanyí encapçalen la llista de municipis on més piscines s'han fet. Segons l'informe, la construcció de piscines s'està accelerant i això perjudica els aqüífers. Tot això quan abans de l'estiu 47 municipis de les illes es trobaven en prealerta per sequera. La portaveu de Terra Ferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
2: Són 48 camionades d'aigua o, més o menys, un camió a la setmana. Per tant, no, els problemes no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
1: L'entitat conservacionista ha detectat a més una promoció de pisos a la zona del Palmerana, on s'han construït 74 piscines petites a cada dúplex, a més de la comunitària.
0: I més qüestions. El Consell d'Eivissa espera renovar els 4 milions de l'impost de turisme sostenible que dediquen a la lluita contra l'intrusisme, que pràcticament s'ha recuperat en sancions ja cobrades per allotjament turístics il·legals i per transport il·legal també.
1: El 2024 es va recaptar 1 milió d'euros en sancions cobrades i l'any passat varen ser 1.300.000 euros. Enguany ja s'han fet efectius 700.000 euros, una xifra que el Consell estima que superarà de nou el milió. Mariano Juan és el conseller de Lluita contra l'Intrusisme.
3: Pues hem fet quasi 800 inspeccions, tenim quasi 400 expedients sancionadors oberts, més de 30 precintes de pisos que han desobeït les nostres ordres, i sempre em pregunten, bueno, i de totes aquestes sancions que es posen, quantes es recauden o es recauden? No? Any rere any batim rècords.
0: I a Menorca, PP i PSOE es donen 48 hores més per consensuar els canvis legals a la llei reserva de la biosfera per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
1: Finalment, el ple extraordinari que havia de celebrar-se avui s'ha posposat fins dimecres. Una decisió per mirar de guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari a l'illa que després s'ha de remetre al Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva. Ara el Partit Popular està en minoria i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'arribar a un acord amb ells. Eduardo Ropsi és conseller socialista.
4: Hem fet part d'aquesta negociació. Hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, és més, aspectes més polítics, i per tant hem ajornat el plenari per dimecres per veure si som capaços de construir d'aquí a allà un consens que permeti l'aprovació de la llei, que de nou amb l'objectiu superior d'aplicar les restriccions dins de la propera temporada.
0: I de la plana estatal, Pedro Sánchez admet un possible avançament tècnic, ha dit, de les eleccions generals previstes per l'any que ve, però com a molt seria de mesos i, en tot cas, sempre al llarg de 2027 i no enguany. Així ho ha assegurat el president del govern espanyol en la que ha estat la primera entrevista que ofereix després de l'aturada d'estiu, avui a Cadena Ser.
5: Yo lo que le digo es que, en fin, que es que las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, no solamente cuando gobierna la derecha, duran 4 años. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que, efectivamente, pues puede haber adelantos técnicos o no.
0: I d'així arribem a la 1:04, ampliem totes les notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos. Ara quedau amb tota la crònica dels esports a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dilluns, darrer dia del mes d'agost. Bon dia. El cap de setmana mos ha deixat un gran protagonista, el ciclista Enric Mas, que s'ha situat líder de la Vuelta el passat dissabte per mort de la caiguda i també la retirada, esperant que es recuperi el més aviat possible, de Tadej Pogačar. Enric Mas es va situar a la primera posició de la ronda espanyola. A més, l'artenanc ahir va pegar un cop espectacular damunt la taula, guanyant la novena etapa. Amb Ivan López al control tècnic, començant amb les portes d'avui. El ciclisme és en majúscules el gran protagonista de les darreres hores. Enric Mas és líder de la Vuelta, el mallot vermell. Aquest cap de setmana l'artenanc s'ha situat a la primera posició i, a més, ahir quin recital va guanyar la novena etapa de la Vuelta. Enric és líder, avui a jornada de descans, ha parlat el ciclista mallorquí i diu que les sensacions són molt bones.
1: No, bé, la veritat és que les sensacions són molt bones. A poc, pues, hem anat a millor durant la temporada i durant la volta. I bé, i ara estem en una situació que simplement mos toca, pues, intentar mantenir el mallot fins a l'anada.
0: Esperen que sí, poden mantenir aquest mallot vermell fins a la darrera etapa que es disputa a Granada. Quines dues setmanes de Vuelta que mos esperen per endavant. Avui, com deien, jornada de descans i demà es disputarà la desena etapa d'aquesta ronda espanyola en transports de tercera categoria. Tot d'un, escoltam el que ha dit Enric Mas durant aquest dia de descans, però també han de parlar, com cada dilluns, del Mallorca i de la victòria del conjunt vermell ahir a Son Moix per 3-0 contra el Ceuta. Amb aquest marcador, el Mallorca és de moment quart a la classificació en 6 punts. És el tècnic del conjunt vermell, Luis García.
2: Tenemos que ser completos y tenemos que ser mejores. Independientemente de que ahora llevemos esos goles que dices a balón parado, tenemos que ser mejores en todo. Seguir mejorando en fase defensiva, seguir mejorando en fase ofensiva posicional, en los robos, en las transiciones. Esto no para, os lo dije el primer día, no para. Y hay que ser mejor. Tenemos que mejorar otra vez, tenemos que ser más contundentes, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que trabajar más. Tenemos que hacer más, porque tenemos más.
0: I de Luis García diu que se li ha de demanar encara una miqueta més a l'equip pel que fa al mercat, que se tanca demà. Novetats, el Mallorca acaba d'anunciar el traspàs de Mateu Morey al Girona. El lateral idò deixa el Mallorca poques hores de que es tanqui el mercat. I també pel que fa al capítol d'incorporacions, el club vermell es troba a punt de tancar el fitxatge de John Donald. El futbolista arribaria procedent de l'Elx. És un futbolista polivalent que pot jugar tant de central com de pivot, com també de lateral dret. Per tant, s'espera que a les pròximes hores aquest fitxatge se faci oficial. També en el món del futbol ha començat la primera federació i ho ha fet malament per la UD Eivissa, que va perdre el primer partit de la temporada al camp de l'Antequera. El conjunt pitius, que perdia per 2-0, va aconseguir empatar el partit, però el conjunt andalús finalment va marcar el tercer i va sumar els 3 punts. La UD, que comença malament la temporada, és el tècnic de la UD Eivissa, Raúl Llona.
3: Hemos concedido 2 goles de estrategia y uno de una transición en una estrategia nuestra. Entonces, ya todo lo demás, creo que en mi caso, ¿no?, la valoración pasa a un segundo plano, porque un equipo como nosotros, que pretende, bueno, pues estar arriba y ser importante dentro del grupo, no puede cometer esos errores y conceder esas ventajas a ningún equipo de la categoría.
0: I de tot que refer-se d'aquesta derrota, aquesta setmana, dissabte a les 6 a Can Misses, la UD Eivissa, que rebrà la visita del Rayo Majadahonda. En el món del tennis, debut en victòria de Jaume Munà al US Open, i quina victòria! El santanyiner perdia per 2-0 contra el francès Hatman, però ha aconseguit guanyar aquest partit i classificar-se per a la següent ronda, que l'espera l'holandès Arthur Rydenberg serà el rival del tenista mallorquí. Però, sense cap dubte, la gran sorpresa d'aquesta jornada al US Open ha estat, atenció, l'eliminació de Novak Djokovic, que ha caigut contra l'argentí Mariano Navone en 5 sets. Per tant, el serbi que diu adeu al torneig. I en el món del bàsquet, Alba Torrens i Elena Puello seran al Mundial d'Alemanya. Les mallorquines han entrat a la llista definitiva del seleccionador Miguel Méndez. Qui ha quedat fora és Aina Ayuso Bagur. Espanya debutarà en aquest Mundial. Aquesta setmana serà divendres i s'enfrontarà a la selecció d'Alemanya. Una i 11 minuts.

0: Avui, doncs, començam aquesta edició de dilluns, primer dia de la setmana d'Esport 3 Migdia, aquí a Ivetres Ràdio, tot d'una parlam amb en David Gui, en Tomàs Gibert de la Victòria del Mallorca i també amb Antoni Fuster d'aquest triomf, el segon de la temporada del conjunt vermell i de les novetats pel que fa al mercat de fitxatges que se tanca demà a les 12 de la nit, però abans de res ja ho deia, el gran protagonista del cap de setmana i esperem d'aquest començament del mes de setembre és en Enric Mas, que s'ha situat líder de la Vuelta després de la caiguda dissabte. Esperem que se recuperi prest en Tadej Pogacar, però a partir d'aquí en Enric Mas s'ha vestit de vermell i ell també va guanyar la novena etapa. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Miqui, bon dia a tothom.
0: Quina alegria tornar a veure en Enric Mas al capdavant d'una classificació general i que guapo que és de la Vuelta, eh?
1: Sí, mallot vermell i avui m'ho hem parlat també de vermell, no? Sí. Ja no tan sol per el mallot, però Vitòria del Mallorca també, i Enric Mas Nicolau, que ha estat el gran protagonista d'aquest cap de setmana. Sens dubte, el corredor del Movistar, que reforça, com dic, aquest mallot vermell després d'imposar-se en el Alto de Aitana. Una victòria molt important per seguir lluitant en vista a guanyar la Vuelta. 8 anys després del seu primer èxit, ja va signar la victòria, recordem, la novena etapa disputada entre la Vila Joiosa i l'Alto de Aitana, 187,4 quilòmetres, un temps de 5 hores 10 minuts 40 segons, va quedar per davant d'Òscar Onley i de Primoz Roglic, no? Enric Mas, que estrenava, com dic, aquest mallot vermell i va guanyar una etapa després de la darrera vegada, que va ser el 2018, en aquella edició va quedar segon, va fer segon en el podi final. Ara mateix ha encatxat la classificació, 1 minut i 18 segons respecte al segon classificat, que és Primoz Roglic, no? Avui hi ha jornada de descans de la Vuelta, i Enric Mas, que es troba en un dels millors moments de la seva carrera. No sé si és el millor, però sí que és vera que està en un gran moment de forma i podria ser
0: posa la seva
1: un
0: Vuelta,
1: clar guanyador.
0: No? Sí,
1: no?
0: Sí, és el favorit ara mateix per guanyar aquesta Vuelta. Han d'anar a poc en bones perquè encara queden dues setmanes de competició, però ja ho va demostrar amb en Pogacar, en el Bartolo, que estava en un gran moment, que arribava en aquesta Vuelta i també ho va tornar a demostrar ahir ja sense en Pogacar amb aquesta victòria. Com deia en Toni Fuster, avui jornada de descans, per descansar una miqueta, perquè està sent una Vuelta molt exigent, però en Enric Mas, que ha tingut temps, i do per parlar davant dels mitjans de comunicació de com viu aquesta primera setmana de la competició, diu en Enric, com no pot ser d'altra manera, que les sensacions ara mateix són molt bones.
2: No, bé, la veritat és que les sensacions són molt bones, a poc, pues, hem anat a millor durant la temporada i durant la volta i bé, i ara estem en una situació que simplement mos toca pues, intentar mantenir el mallot fins a Granada. Crec que la tranquil·litat meva és el cap i les cames. Crec que estem molt bé, l'equip està molt bé, així que això és la tranquil·litat més grossa que tinc.
0: Està tranquil en Enric Mas, que té clar que encara queda molta Vuelta i que ara el més important és gaudir d'aquest bon moment.
2: No, no es que tengo miedo, es que si estoy todo el día pensando en que puedo ganar la Vuelta, al final es un estrés acumulado que no quiero tener en este momento. Ahora simplemente, de verdad, disfruto del momento, disfruto de llevar el rojo, disfruto del equipo y ahora nos tenemos que centrar en lo que viene en esta semana y poco más, la verdad.
0: Queda molta Vuelta i en Enric Mas demana unió a tothom, a l'equip, també a l'entorn i també tranquil·litat, amb bones, que se pot guanyar, però, com dèiem, encara queden etapes que poden ser

0: intentaremos pues estar siempre unidos.
1: I de Unió, venen dies molt interessants a la Vuelta. Avui, com deien, jornada de descans, i volem aprofitar també per parlar d'una miqueta com viu aquest bon moment d'en Enric Mas, aquesta Vuelta, i com veu també el futur, aquestes dues setmanes que queden de competició. Sempre és un plaer, i més avui, perquè gaudim i de quina manera d'aquesta edició de la Vuelta, per parlar a l'exciclista mallorquí, amb el Lluís Mas, de com veu en Enric. Lluís, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, molt bé. I d'aquí, de Vuelta.
1: De Vuelta, no? De Vuelta, i content, supòs, perquè, mare meva, quina edició de la Vuelta, com està aquesta competició. Avui jornada de descans, però quin cap de setmana que han pogut viure,
2: eh? Sí, la veritat que sí. Que, bueno, ja en Enric ja m'havia donat molt bones sensacions i ja ahir ho va ratificar, però és que just en el dia que se puc arribaven a Benicàssim en so... que va arribar amb en Pogacar, pues ja va demostrar que estava bé, que havia arribat molt bé en aquesta volta.
1: Sí, ho va demostrar en el Bartolo amb en Pogacar. Ha estat un cap de setmana ben intens. Dissabte, el mallorquí, ho comentaven, se va posar líder després de la caiguda i retirada que va patir en Pogacar. Li desitjam que se recuperi el més aviat possible. Però, mare meva, dissabte, quina llàstima també, perquè en Pogacar estava intractable, no? Que a un ciclista li passi això.
2: En Pogacar, la veritat, que crec que pensàvem, o tot pensàvem que era favorit. En quatre etapes ho va demostrar, que era més que favorit, però aquest pic, potser carretera, li ha jugat una mala passada, que això, que jo crec que ningú vol que passi això, i ben, Enric, en s'ho fet ja de no voler-se posar millor, no agrada que guanyar una cosa per un mal d'una altra. I ha estat una pena.
1: Sí, en Enric ho vàrem veure, no se va voler posar el primer dia el mallot vermell de Pogacar, però com tu bé deies, ahir era el moment de pegar un cop damunt la taula, ja vestit de vermell, i en Enric ho va fer, i de quina manera, quina etapa que vàrem viure.
2: Sí, la veritat que sí. A més, és que en Enric el vols disfrutar, i quan disfrutes les coses surten. Jo crec que no aquesta pressió, i ahir pues, va demostrar que realment està per guanyar aquesta volta, o almenys per disputar-la. Guanyar sempre és difícil,
1: sí.
2: Però ahir arrencant ell va demostrar que té cames.
1: Té cames, en Enric, està bé, tu deies, està gaudint d'aquesta edició de la Vuelta, s'ho mereixia, no? Perquè tal vegada nosaltres només veiem la competició, només veiem quan passa mal moments, però sí que en Enric ha passat una temporada complicada en les lesions i se mereixia una etapa i una volta com aquesta.
2: Exacte, és això, que duia un temps que la sort no li acompanyava, després d'aquests 6 mesos aturats per la lesió que va tenir incident. Pues això, un deportista afecta molt, i tornar en el nivell després d'haver estat 6 mesos que digues que va estar aturat, pues està demostrant que la seva forma, i ell, hi tornen-se i per disputar.
1: Avui jornada de descans, demà torna la competició. No sé com veus a partir d'ara aquesta Vuelta amb aquest canvi de guió, la retirada d'en Pogacar, d'Enric, que està en un nivell espectacular. No sé a partir d'ara com veus aquesta Vuelta, també amb els ciclistes que venen darrere espitjant, perquè ho comentava en Enric quan hi havia en Pogacar. Man, Enric deia, sincerament, jo crec que els altres han de lluitar per quedar primers de l'altre general, no? A partir de la segona posició, però ara tot canvia, hi ha molta igualtat. No sé, Lluís, com veus a partir d'ara aquesta classificació general, què pot passar?
2: Bueno, no, la veritat que ara mateix en Enric ho té bastant bé, però fàcil no, perquè hem de ser realistes. Tenim un Roglic que ve amb una forma similar a en Enric, que també ha passat per una lesió, i que també pot anar a més, igual que en Enric. Però en Enric ahir, moralment, ell ha agafat molta. I en els altres, jo crec que els altres han estabilitzat un poc, perquè tots els altres pensaven que en Enric no el deixaria, i en Enric ahir els va deixar. I això crec que és molt bo. Però hem d'anar molt alerta amb en Roglic.
1: Sí, va pegar un cop d'autoritat, un minutet i busques en Roglic per darrere n'Enric. Queden moltíssimes etapes, això encara serà llarg. Han d'estar contents, han de ser optimistes, però encara queda molt, Lluís.
2: Bueno, jo és que és la veritat. En Enric li hem d'aplaudir el que ha fet fins avui, i no li hem de demanar res més. El que vengui, bon i sincerà. Però és que el que ja ha fet, li hem d'aplaudir, li hem de donar les gràcies.
1: Hi ha dues etapes, no sé si estàs d'acord, que podrien estar marcades en vermell aquesta setmana, la de Calar Alto i també la de la Pandera. Poden ser aquestes dues etapes que poden marcar una miqueta el futur de

0: aquesta volta de la General.
1: Sí, per suposat. Anem, això són les dues etapes molt dures de muntanya. I aquestes dues etapes, en Enric, ha de mantenir i, si pot, agafar temps. Perquè per jo l'etapa més perillosa que veig de cara en compte d'en Enric és la contrarellotge que hi ha de 30 quilòmetres. Que aquí és on en Roglic li pot fer mal, de bon de veres.
0: Aquesta contrarellotge també serà ben complicada amb en Roglic, que es pitja des de darrere. Ja, en general, com veus l'equip? Perquè també és important la feina dels companys, no? En aquesta situació com a líder. Com veus Movistar en aquesta edició de la Vuelta?
1: Pot ser veritat que molt bé. Veig un bloc molt unit. Ahir, pues, tenint tres corredors, encara que en tingués un per davant, tenint tres corredors a set de meta, vull dir, això és molt bo per en Enric. Va demostrar que l'equip està bé, també, i que li poden fer bona feina. I, de totes maneres, aquí s'han d'aprofitar un poc de vora, que han de deixar un poc la feina pels altres. Aquí.
0: Sí, han de deixar que els altres també facin la seva feina, perquè si han d'agafar en Enric també han de pitjar i han de pitjar fort durant l'etapa. Res, Lluís, que veurem què passa, però serà apassionant aquestes 2 setmanes, eh?
1: Això mateix, des d'aquí el que hem de fer és empenyar-li i aplaudir-li el que ha fet fins ara.
0: Donar forces i també, sí, aplaudir i estar ben contents perquè s'ho mereix en Enric. Res, Lluís, tu què tal? En l'escola encara de ciclistes, no? Amb els més
1: Pues
0: joves, eh?
1: això mateix,
0: Amb els més
1: som més
0: joves.
1: joves, ara a final de setembre tornen a començar la temporada i ja veurem si en trenc algun d'Enric en els futurs.
0: Clar que sí, això per més petits també motiva, no? Veure un mallorquí en aquesta, a lo més
1: Va.
0: alt de sa vuelta, eh? Deu motivar
1: Home,
0: també en nens,
1: tenir...
0: eh?
1: Exacte, tenia un referent com d'Enric, però en el final en ningú volen ser, però volen ser ciclistes i avui ser com d'Enric.
0: Clar que
1: I
0: sí.
1: això és el que els hem d'ensenyar, però que per arribar a Enric han de fer molta feina
0: Ah,
1: abans.
0: t'anava a dir molta feina i molt d'entrenaments, eh? Que és important.
1: Això mateix,
0: Lluís,
1: exacte.
0: estem en contacte, anàvem parlant durant aquestes 2 setmanes, veurem com li va en Enric, esperem que bé, eh?
1: Super, moltes
0: Una
1: gràcies, un
0: ferrada
1: molt
0: forta, Lluís, que vagi molt bé. Adeu.
1: bo. Adéu.
0: I de veure com acaba aquesta Vuelta en Enric Mas com a líder. Ja ho sabeu, avui jornada de descans i demà que es disputarà la desena etapa, una etapa en transports de tercera categoria. 1:24 han de fer la primera aturada per la publicitat i parlant de futbol, parlarem de la victòria important del Mallorca per 3-0 ahir a Sant Moix contra el Ceuta.
2: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
3: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per a les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
5: Oh, sorpresa!
2: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
6: Ja som aquí, ja hem arribat!
7: Com d'això, com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. a IB3 Ràdio, Esports 3.
0: Minutets passen de la una del migdia, parlant de futbol i de la victòria del Mallorca, la segona a Son Moix de la temporada. Una vegada més portaria a 0, 3-0 va guanyar el conjunt de Luis García aquest partit. Ja hem parlat amb Antoni Fuster, ara tot una mos analitzarà com va veure aquest Mallorca, i també amb en David Gui i en Tomàs Gibert. Però abans anem a recordar com varen viure, com mos varen contar en Toni Fuster i en Miquel Verger des de Son Moix, aquesta victòria del Mallorca contra el Ceuta.
5: I mira, Toni, perquè no es juguen aquests primers instants. Aixecat, s'atura la treure el Ceuta, que atura, es posa en fila al voltant del cercle central, tot l'estadi de Son Moix aplaudint.
6: Se va Pau la Torre, en recupera una pilota per part del Mallorca, plata per l'esquerra, a veure la centrada, a veure que quina llàstima! Adri Fuentes a la centrada i rematada fora. Calatallut, penja la pilota, tancada, rebutja, la rematada de la sala fora! Segona gran oportunitat del Mallorca per inaugurar el marcador de Son Moix. A veure, entra a l'Sala o Pablo Torre, per que sale l'Sala, agafa carrera, li pega Camadrata i Ceuta 0! Està en rebuig, una pilota bombejada, li cau a Camacho, remata! Tenes!
5: Demana penal.
6: Ha aturat una pilota que anava de dins la porteria del Mallorca! Cali Torre, com ha recuperat una pilota, l'Ubumbo dintre de l'àrea per Fuentes, Fuentes! Es prepara per xutar!
5: Sí.
6: Gol, ve de xeca! Ceuta 0. I la pilota penjada.
5: I un segon gol de Puxa ara.
6: La Buxa, Buxa, Buxa, Buxa. I gol. Mallorca. L'àrbitre a punt de senyalar el final. Ho fa ara. Final del partit. S'acaba la tercera jornada. L'Estadi de Son Moix en la segona victòria del Mallorca. A casa, Mallorca, tras el gol de Alessal, Adrián Fuentes i Adam Butsa, Agrupació Esportiva Ceuta 0.
0: Bona victòria, bon triomf del Mallorca, que suma 6 punts i es situa quarta la classificació de la categoria de plata. Vinga, obrim ja més micròfons. David Gui, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Bona victòria ahir del Mallorca. 3-0, s'havia de guanyar en el Ceuta, darrer classificat, però se va guanyar en comoditat, 3-0. I també la bona notícia, ho parlàvem a la prèvia, que era important que jugadors agafessin confiança. La bona notícia és que marcaren els dos davanters.
7: Sí, davant un equip que té més problemes, crec, que de fora del camp que de dins. És veritat que és un partit on no hi ha lesionats, on t'endús els 3 punts i on els teus davanters, que no ficaven ni sarcoïdis, pues, en el final acaben marcant, inclús estrenant el marcador, el recient fitxatge Buxa, no?
0: Buxa.
7: Buxa. Sí. És que té nom de saltador de pèrtiga d'aquestes rus.
8: Buxa.
7: Buxa, sí. Hi havia el servei Buxa, no? I aquest. Sí. Dit això, jo crec que és el més important. I els 3 punts davant un rival que jo crec que serà dels més fluixos. Me va sorprendre, jo a la prèvia vaig comentar que veuria un equip molt roquer, no? Perquè li havien fet 7 gols en 2 partits. I va ser tot el contrari. Jo no me deixo de sorprendre que intentant treure la pilota jugant, no? des de la porteria, cada pic que passaven els 30 metres fallaven. El Mallorca tenia una ocasió, no de gol, però sí interessant, no? I no varen renunciar en això. És vera que varen tenir una oportunitat amb su a 1, que no varen saber aprofitar, però el partit jo crec que va ser de mel i sucre, que se diu, no? Llavors se va aprofitar i crec que en tenim dos o tres més encara de mel i sucre.
0: Sí, són partits que s'han de guanyar i Mallorca ho va aconseguir per 3-0. Tomàs, què te va semblar el Mallorca de Luis García? Te va agradar, sobretot com va plantejar el partit el tècnic, com va sortir el conjunt vermell davant un rival feble? Això,
9: sí, és veritat que va ser un rival feble. Tot el que no hagués estat una victòria, crec que hagués estat una sabatada grossa per part del Mallorca. Un partit que no va tenir color, per jo. Crec que el Mallorca va ser superior, sense fer cap cosa d'un altre món. Crec que el Mallorca encara ha de millorar moltíssimes coses. Crec que, a més, en Luis García ho va comentar a la roda de premsa. Però davant un rival molt feble, molt feble, moltíssim de problemes, tant de dins del terreny de joc com a fora. Per tant, l'important era la victòria, perquè aquest partit se complica, el Mallorca va solucionar aviat, i bueno, tres punts importants, i segurament si és que part de sumar té dos partits més que teòricament...
0: Té bon calendari, eh? Té bon calendari per sumar i tirar preguntes.
9: Pel Sabadell, per tant, si fa aquests sis, els nou punts que crec que tothom espera que faci el Mallorca.
0: Toni Fuster.
10: Resultat que allò m'ha apareixer curt fins i tot, no? Per ser l'ocasió que va tenir el Mallorca, un partit fàcil, un resultat contundent, i un Ceuta molt, molt fluix, candidat ara mateix a baixar.
9: L'any passat va començar igual, però.
10: Sí, va començar igual, i ho va recordar l'entrenador, ho va dir en Romero. Tres partits, tres derrotes, han encaixat molt de gols, també. El Ceuta, pensem, n'hi va encaixar cinc la primera jornada d'Andorra, després dos, Las Palmas n'hi va fer dos i tres al Mallorca. Problemes, m'imagino jo, que ha de tenir també per fitxar, perquè així com està ara mateix la situació... Clar. A la comunitat autònoma de Ceuta, anar a viure allà ara mateix és
9: complicat.
10: És complicat, eh? És difícil. Van jugar tres jugadors de filial, o sigui, imagina't, van haver de jugar tres futbolistes del B. Veurem. Jo crec que el Mallorca va apretar la frenada faltant mitja hora per en Sodoro 0, allò que ja ho va donar per...
0: Sí, una miqueta mig gas, no? Va baixar un poquet...
10: Sí, ja no va voler fer sang, i a pilota aturada en escorna, com dèiem, en Nadal Buxa va fer el tercer, una bona rematada de cap. El més important, jo crec que és el gol d'en Fuentes. Jo diria, més que d'anar a l'etsava de falta, d'en Fuentes, perquè era un futbolista que les dues primeres jornades cercava i va tenir ocasió, no hi havia manera, i per ell que era el futbolista referent que vol Luis García Fernández. O sigui, tenia el polonès i no ha sortit a titular. Nadon, sí. Però per mi arrossega molt bèstia física.
0: Sí, no va entrenar totes les setmanes i no va entrar a la convocatòria.
10: I també pot ficar el bombo davant i fer-lo jugar en punta i té més opció, no? Però per ell que té molt clar que és davanter, sí. Que l'han fitxar per ser davanter titular en Adrián Fuentes, no? I faltava això, faltava que marcàs. Va anar bé, va marcar i ja veurem ara si té continuïtat, perquè és un jugador que l'any passat va fer 14 gols amb el Córdoba.
9: També és vera que Mallorca a vegades demanaven que no sé quant de temps feia que pilota aturada no marcava, sí. És importantíssim, de 5 gols en du 4 pilota aturada, però també té la seva part negativa, és a dir, està generant però no està finalitzant aquestes jugades, o sigui, ara m'ho està salvant un poquet la pilota aturada quan fa temporades de que no feien, gols.
0: Sí, de jugada està constant. És cert que en Fuentes va fer un gol a la segona part, però la primera també en va tenir un que mare de Déu. Va tenir una oportunitat claríssima que no va marcar.
7: És veritat que quan fas gol d'una errada en sortida de pilota del seu... Que això no,
0: sí,
7: no...
0: però se cuina bé després, se'n va del defensa,
7: sí, fa més difícil,
0: i pega un xut que, mare
7: primera,
0: meva.
7: El primer és més fàcil, no? Sí. Jo hi ha vegades que quan el veig coses que són bones, no? Però després me despista, perquè no finalitza de
9: jo crec manera... que li feia falta el gol, eh? Anem a veure Messi a partir d'ara, perquè el se veia amb ansietat.
0: Sí. Ho va reconèixer ell després del partit.
9: És que a més un davanter quan no marca gols i la veritat que se veia amb ansietat. És vera, jo estic amb en David, té coses bones i després té aquesta falta d'encert que ara se portaria que preocupant.
7: I després de la part és vera que són tres partits, encara traiem resumens un poc d'estrès, no? I se fa difícil fer un anàlisi de lo que pot ser la temporada, perquè mireu l'Almeria, jo el vaig veure el primer dia i vaig dir, vaja, aquí passo.
9: Sí.
7: I li han pintat la cara els dos darrers
0: partits. I n'arribes que ha partit cap a Portugal, de jugadors importants.
7: Vull dir que ja ho van dir a principi de temporada, que m'havien d'acostumar a aquest tipus de muntanya russa, no? Perquè seran sentiments molt contradictoris en molt poc espai de temps.
10: Jo crec que el Mallorca a casa serà un equip que guanyarà molts de partits, molts, però fora és allà on tinc més dubtes i a fora s'ha de saber jugar també. No,
9: sí, crec que si no guanyes a fora no et sentiràs, eh?
10: Crec que
9: guanyis no, aquí
10: no? No, però no, crec que has de saber jugar fora també, no? Bueno. I l'altre dia a Granada, no, millor que no va saber jugar. I en el Granada, un Granada que, per cert, va tornar a guanyar i 1-3 en escàndol Córdoba, però... vull dir, s'ha posat primer, s'ha posat líder, que... veurem, no, és significatiu, també sí. Estem parlant de 3 jornades, però vull dir que el Mallorca, tots els equips l'esperaran al Mallorca i jugaran a Ferrer i Xapar, i el Mallorca no basta en jugar en el control i passada i toque i tal, és a dir, necessites qualque cosa més, necessitaràs posar amb intensitat, ser més contundent i no fallar. I no fallar quan tinguis l'oportunitat, no? Perquè si no, se't pot complicar els partits.
7: Però jo crec, Toni, fixa't que si tu vas de favorit, que va de favorit, com el Barça o el Madrid, d'igual que juguis de dins a fora, has de demostrar que tu ets el favorit d'aquesta categoria per ascendir, no? I que l'esforç econòmic que ha fet el Mallorca amb fitxatges s'ha de veure plasmat en la superioritat que se va veure l'altre dia davant d'un equip que deixa les dubtes de si és professional o no, perquè sincerament en dos en lot desfilial, molt de problemes, xerraven de la gent que no vulguin a fitxar, però la que ha fitxat i està allà i se troba amb aquest marrón, poques ganes de jugar de tenir.
9: Tu diràs. Sí, sí.
7: Jo vull dir que quan tu planteges un partit amb jo crec, entre cometes, i que s'entengui bé la superioritat del Mallorca davant qualsevol altre rival, l'has de fer valer en el camp.
0: Dissabte vas a una bona plaça per intentar claro, pegar un copet que... damunt la taula i dir, mira, a fora també claro, som a no Mallorca pot... i guanyant,
7: no?
0: No?
7: No pots anar Elda. De humilt fora camp i molt bé a casa. No, és que lo que han dit, no t'abasta.
10: És que ara te venen tres aquí que han pujat de primera ref. És a dir, ha jugat contra el Ceuta, vas a Elda, que també ha pujat enguany, i Reig del Sabadell, un altre equip que també ha ascendit aquesta temporada. Són tres equips de primera ref que han pujat
0: a
10: segona.
0: És un equip també que s'hi pot...
9: Que aquí ha de pegar en contra de Montsetal i ha de mostrar si realment vol pujar a primera.
0: Més enllà del partit d'ahir de la victòria important, és cert que el Ceuta no va estar per tirar cua, no va fer un bon partit, però més enllà d'això, vos agrada que en Mallorca de segona divisió ja han vist 3 partits, l'han vist a fora contra el Granada, no va anar bé, però aquí a casa s'està sentint molt fort. Vos agrada el Mallorca, com afronta els partits, els plantejaments de Luis García?
9: Bueno, els plantejaments són els que són bons, no hi ha cap tipus de problema, sobretot quan guanyes. Crec que l'equip encara s'ha d'acoplar, a mi m'agradava bastant anar a l'Etxà, la pilota aturada, que és una garantia.
7: Sí, com algo més.
0: Ho parlàvem l'altre dia amb en David, en Sergi Darder, és cert que ha estat una setmana complicada per ell, perquè no ha estat bé i només ha entrenat 2 dies, si no vaig malament, però no sé si li costarà entrar a Sonsa, no? En Alex Sala, un expert, pilota aturada...
9: Sí, no, un atlot en recursos, a mi ahir me va agradar bastant, jo crec que en Sergi Darder ha de ser titular, jo sé que et diguin tu mateix, crec que t'he puesto en aquest Mallorca, i bueno, a poc a poc el Mallorca s'ha d'anar...
0: Però per jugar en Darder, Tomàs, o has
9: sí,
0: de llevar
9: no.
0: en Pablo Torre o has de llevar en Morlanes o has de llevar en Alex Sala, no?
10: S'aniran tornant, però...
9: Bueno, jo crec que s'aniran tornant. Jo no crec que en Sergi se quedi a un costat. Vamos, no ho crec, no? Però bueno, és veure que té competència, que estan jugant els jugadors que surten i ho estan fent francament bé. Però bueno, és el que tu dius, són 42 partits.
7: Això sí.
9: Que hi ha temps per tot.
7: Això sí.
10: Però s'han de ratificar, són 2 equips, en aquest cas, Eldense i Sabadell. Ceuta ja estava a segona divisió.
7: Està clar que avui l'equip titular és que va treure en principi la setmana, bueno, aquesta setmana ahir, no? Va treure...
0: També hem de veure en Alberto Moreno quan entri, veurem si el Lato també...
9: Però va fer un bon partit ahir, molt bon partit.
0: S'ha de dir les coses com són. En Lato ahir va complir en nota, no?
7: És que...
9: Els dos laterals.
7: Els dos laterals.
9: Sí, també. Que en Calatayud, ofensivament, sobretot. A mi m'agrada més ofensiva meu... Més però, ofensivament que defensivament.
10: Jo crec que ahir tot 4 haguessin complit en nota, també. Oh?
7: Sí. És el que t'anava a dir. El partit d'ahir, ho deia moltes vegades, és un partit trampa, no? Perquè no te pressiona l'equip. Mallorca jo crec que va fer un plantejament molt... A mi m'agrada perquè coneix la categoria, no? I fa un plantejament molt seriós en el sentit que no m'obligar-los a pèrdua de pilota ràpida per tenir-la en altres, no? I veia la pressió molt alta, això fa també que els laterals tinguin molta més profunditat, bueno, una sèrie de coses que jo crec que se va fer un bon plantejament. Ara, analitzar els 3 partits, jo no és perquè sigui la derrota, però crec que a mi el Granada me va aparèixer un equip molt competitiu. amb això no vull dir que pugui primera ni molt maco, perquè també va aparèixer l'Almeria i de moment està com està, però...
9: Sí, però és contra el Mallorca, és un equip...
7: El vaig veure intens, el vaig veure amb velocitat, cercant les esquenes, i això ens va crear serios problemes, no? De fet, crec que vàrem reclamar una figura com a Mascarell o Samu Costa que fes més de...
0: Sí, un pivot defensiu, cobertura...
7: No? Que en Morlanes se va inflar de robar pilotes, per jo va ser un dels millors. Ara bé, com a dibuix, no ho sé, però crec que tècnicament, o sigui, tàcticament, l'entrenador crec que se sabrà adaptar a cada plaça perquè cada coneix situació. Aquesta segona divisió, no? I sap perfectament que no és el mateix anar a Elda que jugar a Los Cármenes.
9: Correcte.
7: No?
9: I...
10: Ara, també és veritat que avui en dia, però jo va ser un comentari que li vaig fer ahir amb en Miquel Berger i ja fora de l'estadi, que li deia, és que clar, Mallorca, tan vara fora, cans de bombió de dimensions reduïdes, i parlàvem alerta, dimensions reduïdes, alerta, perquè avui en dia ja els estadis, mero manco, tots són pels estils. És a dir, que és el terreny de joc. I és que normalment, la gran majoria, moltes excepcions, per mi que Castelló per mi estava fet un desastre, l'altre, però la gran majoria, tots els cans estan bé, també, gespa, perquè és una de les obligacions que la Liga demana. Vull dir, no és com abans, que deies, Eibar, si no guanya, qui guanya Eibar puja. No, ara avui en dia, sí. La majoria de camps, jugar a casa teva o jugar fora, hauria de ser el mateix. Sí.
9: Però és que davallar ja, Toni, jo crec que tots els equips s'han de moldar. És a dir, tu davalles i tu saps on davalles. I saps que si no t'adaptes en aquesta...
10: El camp no ha de ser excusa.
9: No.
10: El terreny de joc.
9: És que estan bé.
10: És que han jugat un camp més petit. No ha de ser excusa, això.
0: Tenen davant la classificació de segona i jo veig els equips i els camps són el camp de primera. Granada, Leganés, Sporting, Tenerife, Las Palmas...
10: El terreny de joc...
0: No sé, Oviedo...
10: Són per escuts de l'estadi de Sant Moix.
9: Vull dir que Maria,
10: no has de tenir
9: és majoria,
10: dificultats.
0: Sí. Albacete.
10: Clar, no te'n vas a jugar a un camp de terra, ni te'n vas a jugar a un camp que era un desastre. No.
7: Per això jo crec, Toni, el que deies tu antes, jo crec que el plantejament de Luis García en aquest sentit, ell sap que dur un dels equips cridats a pujar de primera divisió. I per això s'ha fet.
9: Jo te diria s'obligació.
7: Sí,
9: en s'obligació.
7: En s'obligació, correcte. En s'obligació de tots els recursos, emplear-los per estar a primera divisió. Ara, jo... A mi, on me crea més dubtes, per jo, la posició de Raillo i Valgent. A mi m'ha fet perquè els veig que si hi ha un equip, que probablement ho veurem més a la segona volta, on els equips ja estiguin més rodats, tinguin més necessitats i vagin més a l'espai...
9: Sí, però ràpida.
7: Jo els veig certament preocupats. Perquè, a més, antes, hem de recordar que si tu jugues amb en Samu o jugues amb en Mascarell, tens... Ho hem vist inclús, incrustar-se a la línia de centrals i jugar amb una línia de 5.
0: Tens ajuda, no? Tens ajuda. Sí,
7: claro,
0: sí.
7: Ara no. Ara no tenim aquella figura, no? Jugam, per dir-ho de qualsevol manera, juguem més tots sols i estan més obligats.
9: Jo crec que hi ha una diferència, i és que tu has de comandar, estant a segona. Tu has de ser més protagonista.
0: Ah,
9: has de tenir més pilota i no has de sofrir tant com vas sofrir a primera.
0: També la diferència respecte a l'any passat és que de davanter no tens en Mbappé, no tens en Lamine Yamal, no tens en Yaguaspar i aquesta gent.
9: I que tenia més gent defensiva.
0: Tot respecte a la segona divisió.
9: Jo crec que enguany...
0: També el nivell dels davanters i dels atacants és...
7: Però el Granada, sense tenir un nivell, perquè no coneixem a ningú, te va atacar molt bé els espais. I a les esquenes dels laterals, a les esquenes dels centrals, i jo crec que aquí... Per jo és on tenim més feblesa, perquè l'equip, després en bandes, t'agradarà més o manco l'Ubumbo, vull dir, és més discutible, no? Mm-hmm. On jo crec que tenim unes bones eines és, jo crec que Morlane, Sala, en Pablo Torre, vull dir, en el final tenim més substància.
9: Sí, sí.
7: I tenim més recanvis, també.
0: Sí,
7: no?
0: sí.
7: A la part de darrere...
0: Ara parlarem del mercat, però tal vegada Toni Fuster arriba un jugador que sí que pot jugar de central, no? Com és en
10: John
0: Donald, de l'Elge, un jugador polivalent,
10: no
0: pot jugar de
10: lateral,
0: també de pivot defensiu, però també unes exposicions que pot jugar de central.
10: A veure, un futbolista que aquesta temporada encara no ha participat cap minut, un futbolista que té 25 anys, ara a setembre en farà 26, hispano... nigerià, si no vaig malament, sí, sí. Però nascut a Múrcia, un jugador que pareix que és contundent, no? I que pot reforçar la posició més que res de central, i tot fa indicar que David López sortiria, com s'ha dit a un altre equip. Això significaria que tendries a Rayo Valiant, Sumaoro i Donald, en l'espera de que el Mallorca ho faci oficial, no? Aquesta seria una sessió, fins dia 30 de juny.
0: I venga sessions, eh? David, sessions. Tu no estàs d'acord amb les sessions, però
9: som un equip
7: festival de sessions. Joder,
10: una més. Això és un problema, si puja a primera divisió, perquè estaràs obligat a firmar molt de futbolistes per la pròxima temporada, perquè tots aquests cedits tornen als seus...
7: Ja, clar.
10: Els seus equips.
0: Bueno, hi ha que tenen el seu compra obligatori en cas de pujar, sí, hi ha molt de detallats, però sí que
10: tot això també...
9: Ojalà tinguem aquest problema.
10: Però, sí, tant, sí, tant de bo que sí.
7: Però és una pregunta obligadíssima per Pablo Ortiz, eh? Per què anar tenint tanta sessió després tenim superàvit de 60 o 70 milions d'euros?
10: Aquest Donald, per exemple, jo sé cert que en Ortero el coneix del Villarreal, perquè va
0: sí,
10: jugar
0: va
10: en el futbol base del Villarreal.
7: Però hi ha més vida després. Sí. Villarreal, perquè és que està induent tot el del Villarreal, vull dir, hi ha més vida.
10: Ell ho tenia un molt bon coneixement de tot el que és la comunitat valenciana.
9: Bueno, coneixement varen descendir, oi?
10: No, però vull dir coneixement... més que coneixement, que no ho tenia...
0: No, per retirar-se a mi taquí, quan hi havia
10: Ortega. No només de per allà, sinó d'altres llocs, però em refereix que deu tenir bon contacte, supos.
9: Boníssim, hem anat a segona, però està bé.
10: Sí, i ell te dirà, també el vaig pujar a primera.
7: Sí. No, el que està clar, és que no l'han cessat. Això està claríssim.
10: No l'han cessat.
9: Bueno, perquè va uou, i que va ascendir i va descendir.
7: I que pot seguir fent el que vulgui.
9: Si no ascendeix...
0: Que punt és definitiu, ara, si no ascendeix en guany,
9: ja serà 2-1.
7: Però és una pregunta certament curiosa, és a dir, després d'un superàvit de ventes, que no se fitxi a cap jugador, o sigui, únicament s'hagi fitxat en el davanter, en un Fuentes, per 3 milions d'euros, i que pràcticament tot l'altre siguin sessions.
10: Estava parlant d'en Gudel, que fitxa pel Getafe.
0: El Getafe se n'ha anat, imagina't.
10: La primera divisió.
0: Sí. Vinga, hem de fer una aturada ràpidament. Ara parlant del mercat que se tanca demà, possibles sortides de Mateu Morell, que s'acaba de confirmar, i també arribades, però pel que fa a l'11 del Mallorca i els futbolistes, la davantera va marcar en Buxa, també en Fuentes. L'opció de veure els dos jugadors plegats, si és impossible, trobeu que...
9: Ell va comentar que sí,
0: ell va comentar que sí,
9: que hi havia la possibilitat. Jo de moment no ho veig, però evidentment ha de dir que sí, l'entrenador.
0: Sí, bé.
7: No, ens el volen xufats. Sí, i més després que t'han fet dos gols,
9: exacte,
7: en cada un. No?
0: Però junt no...
7: És que jo...
0: No sé com penetren, no? No,
7: jo
0: som molt iguals.
7: Jo és que de saltadores de pèrtica no entenc massa, jo...
0: Primera pilota que va tocar són molts, va marcar.
7: Sí, claro. Però vull dir que estil de joc, no sé jo...
0: No va haver res. Si marca, per què marca? Si no marca, per què no marca?
7: No, però així com Nadri Fuentes te podria dir, escolta, m'apareix un jugador que té dos espais, que és fort, que tal... En Buxa aquest no l'he... No...
9: Jo dos punts no ho veig ara en aquest moment.
7: No, jo tampoc.
9: I crec que ell tampoc.
7: No. I jo crec que s'aprofitaria més de jugar amb el Lugumbo per el tema de ser aquí d'espai.
0: Lugumbo i també no va estar...
7: Bueno,
10: per segon qui no va estar, perquè per la Liga amb el Periodista han donat premi.
0: Sí, però això ho voten els aficionats que mirin els partits per la televisió. No sé fins a quin punt... Però bé, sí, els espectadors d'aquest partit que van veure el partit per televisió van votar en Lugumbo com a MVP d'aquest Mallorca-Ceuta. Vinga, 10 minuts per arribar a les dues. Darrera aturada, recta final. Hem de parlar del mercat. Demà es tanca. Demà ja sabrem definitivament amb quina plantilla el Mallorca ha d'optar a pujar a la màxima categoria. Aturada i tornant tot d'una.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
2: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Esport 3, migdia, IB3 Ràdio. Demà estarem pendents de tancar el mercat de fitxatges. Acabant de saber, Toni Fuster, fa un minut, que en Mateu Jaume abandona definitivament el Mallorca. S'estava negociant el seu traspàs al Girona i, finalment, aquesta temporada, el jugador de Petra, que vestirà la camiseta del conjunt català, se'n va traspassat.
10: Sí, estava cantat.
0: Girona, estava cantat.
10: Estava cantat i, si no vaig malament, el Girona ho acaba de fer oficial, fa tan sols uns instants. El Mallorca ja ho ha fet i ara crec que se li ha donat la benvinguda ja per part del Girona. A Mateu Morella, el lateral dretà Petrer, a veure si té minuts allà.
0: No ha tingut un minut, no ha tingut continuïtat, va arribar després d'aquesta greu lesió que va patir a Alemanya i no hi ha alguna manera d'enganxar 3 o 4 partits bons i una regularitat, no? És una pena perquè és un jugador d'aquí, de casa, que no ha pogut continuar.
9: I us dirà on venia.
0: Sí, venia de passar-ho malament amb aquesta greu lesió en el genoll. Més possible sortida en Antonio Sánchez, ahir també va jugar minuts, el darrer minut, ja amb el partit sentenciat. Jo no ho sé, però jo no sé si s'ho plantejar seriosament, no?
7: Jo crec que no, abandonar. Perquè, a més,
0: el Lluís García, la prèvia, va dir que ell se banyava i mos ho deien altres, ja li havia comentat a ell que ell vol que l'Antonio Sánchez, així com en Mateu Mora, hi va pastelejar una miqueta i finalment se n'ha anat, en Antonio Sánchez no, va dir que vol que quedi. No
7: sé. És que ja ho van dir, vull dir, jo vaig dir, vaig personalitzar amb en Dani Rodríguez i ell, que jo no era un jugador que m'agradi, però no ets entrenador quan estàs en el vestidor. És un jugador que t'agrada perquè és polivalent, no te crea conflicte, així com en Dani Rodríguez el va crear. I per lo tant, de fet ho va dir, no? Que era un jugador que en els entrenadors s'ho donava tot i que en els partits també, i és vera. És que, a més, si anant cap endarrere, ben que ha estat un jugador que sempre ha donat el màxim, no? I això als entrenadors li agrada.
0: Sí, bueno, què passa amb Antonio Sánchez, que és el jugador, pel que fa al capítol de sortides, que podria abandonar perquè no gaudeix de minuts. També veurà anat Don, que no va entrar a la convocatòria, com deia en Tomàs, perquè va arrossegar molèsties aquesta setmana i no va entrar a la llista de convocats. I ara sí, s'obrirà també aquestes darreres hores el possible capítol d'arribades, pendents de la confirmació d'en John Donald, del futbolista procedent de l'Elx. A partir d'aquí, David, ho comentaven divendres, tu deies que el partit contra el Ceuta, segons com anàs i els jugadors conjugassin, podria crear una mica de nerviosisme dins l'afició i també dins el club a l'hora de fitxar, no? Que...
7: Bueno, va ser més en Juanga, no?
0: En Juanga va obrir
7: Jo vaig dir que independentment un poc de resultat, hi havia posicions que s'havien de cobrir, no? Perquè jo ho donava per guanyat en els partits, sincerament.
0: Què trobeu que hauria d'arribar d'aquí a les 12 del vespre de demà?
7: Jo és que per jo no ha canviat massa, la història. És a dir, per jo,
0: un central, un davanter...
7: Per central titular, que aquí està la dificultat. Si vols un stopper, que se diu ara, no? un pivot defensiu... Mascarell, amb experiència.
0: La pregunta és si en Pablo Ortells, firmant en John Donald, dona per fer
9: que és aquest jugador.
0: Que ha matat dos gorrions d'un tir,
9: sí, lateral,
0: central i pivot.
9: Exacte. I lateral.
7: Sí, i potser davanter centre i tot. No?
10: Jo la meva intuïció és que amb en John Donald se tancarà ja el mercat de Mallorca d'estiu.
9: Sí, no crec que faci.
10: Se tancarà la sortida d'en Mateu Morell i només quedarà pendent
9: en
10: David López la possibilitat de que pugui anar cedit. Veurem si hi ha acord, no? I veurem si Orejuela perquè, clar, Orejuela seria el tercer central, possiblement. Possiblement tercer central, o torna de filial, que podria ser també una altra opció, jugar amb el Mallorca B, perquè, clar, aquests lots necessiten jugar,
9: Tomàs.
10: No pot ser anar convocat i no jugar ni un minut.
9: Està clar.
0: El lateral dret el veig cobert, no? Amb en Calatayud i en Puigmal, no hi ha problema, no?
7: Sí, i insisto, jo crec que a mi Descamp també... Tens pólvora, els extrems estan... Hem cercat molta profunditat en els extrems.
0: I un davanter diferent, no estaria bé? Ja que xerrant que en Buxa i en Fuentes és complicat que lluguin.
9: Sí, però ja no
10: fitxarà ningú més, ja està.
9: Aquí ja te farà una altra inversió d'un altre davanter centre.
7: No, i a mi és el que me preocupa jo, sincerament, ojalà m'equivoqui.
9: Sí, sí, m'equivoquem, exacte.
7: I sigui un despiporre, però jo crec que...
0: No té pinta.
7: Que faim 20 gols, qualcun dels dos...
9: Ara mateix...
7: A mi a més hem de pensar que ara jugarem aquests quatre partits davant. Els filials a vegades són diferents i molt punyeteros.
9: Sí, depèn.
7: Però són partits on...
9: Són partits per ells, per
7: has
9: mostrar...
7: De sumar, claro,
10: i has de pensar, sumar, no faràs més a més, de gols, I d'això pràcticament ja m'haurem oblidat, de que el Mallorca també té a dos futbolistes més, com és en Dani Luna i en Calumbà Júnior, que encara no l'hem vist aquesta temporada.
9: No sé quants jugadors hi ha a la plantilla.
10: Clar, i què passa? Que amb aquests dos jugadors també, si compten amb ells, així mateix la plantilla és ampla. És a dir, una altra opció és que se'n pugui anar també...
0: Home, per bandes, en Ballisso, en Calumbà Júnior, en Lubumbo, mare meva, en Luna si queda...
10: I en novembre... Tens en Jan Sales, que també ja està estarà recuperat.
7: Però aquí l'entrenador... Em sap que en té 16 de 7.
9: Sí, sí, això està clar.
7: La resta...
9: Això està clar.
7: Ompliran un poc els entrenos, però... Perquè sobretot ho ha de fer. És natural que ho faci, no? Mm-hmm. Que mantengui una plantilla dels titulars més... Els recanvis més naturals i més progrés. Però jo insisteixo, a mi és plaça de central... Realment m'ha preocupat.
0: David, però que en John Donald jugui de central.
7: I d'anem en John Donald. Però que jo...
0: Si ve un jugador que jugui de central, ja no en duran
7: però
0: més.
7: Però és que, macho, és que m'ho feis analitzar jugadors que m'ho lo prou de cada pit més difícil.
9: Que no juguen.
0: Xerren Ortell i li comenten d'ell. Però
7: no, és que és complicat xerrar. Jo del Pato Donald el vaig anar a veure juny i te puc xerrar d'ell. Vaig tenir una conversació amb ell de tu a tu, vaig anar per ell i a veure què tal, Pato Donald, així, encantat. I amb en Goofy i amb tot aquell... Però, macho, és que m'ho parla molt difícil.
0: En John Donald ja és aquí per firmar amb el Mallorca i jugui de central, David. A partir d'aquí, si firma en John Donald, no cercarà més central, sinó no...
9: Central, lateral i pivot.
7: Però xerràvem d'un central titular. Tu creus que en John Donald és millor que en Reyo?
0: Jo no ho crec.
7: Jo tampoc.
0: Però en el mercat que pot optar el Mallorca, no sé si serà molt fàcil trobar un central del nivell d'en Raillo i en Valiant.
9: Jo crec que ja n'hi haurà més entrades.
7: I en les sessions tampoc te cediran un titularíssim. No. Vull dir.
0: Mm-hmm. Estarem pendents, segurament, què passa en aquesta recta final, però tot fa indicar, Toni, que no hi haurà molt de moviments d'aquí a demà a les 12 de vespre, amb aquesta sortida de Mateu Mora.
10: Podria haver sortides dels jugadors que ara n'hem parlat, aquest darrer que hem parlat.
0: Que necessiten minuts, o millor fora.
10: Necessiten minuts per anar a cedir
9: entrades poques.
10: Altres equips. I entrades, jo crec que simplement s'ha d'en Donald, que jo espero que sigui oficial al llarg del dia d'avui.
0: És imminent. Ràpidament, Toni Fuster, el Porrer este rival pel 16 de final de la Copa Federal.
10: Jugarà al camp del Binèfar. Dimecres 9 de setembre, en principi.
0: Partit únic, 16 de final. El Porreres que s'enfrontarà en aquesta eliminatòria.
10: Recordant que els equips que arribin a semifinal ja jugaran la Copa del Rei.
0: Esperen que hi arribi i un primera pugui visitar les forques. Res, hem d'anar tancant. Segons per arribar a les dues. La setmana que ve, Mallorca, Eldense, les 9 del vespre. Dissabte, David Gui, que vagi molt bé.
7: Adéu.
0: Tomàs Givert, ja s'aixeca. Adéu. Vinga, Tomàs, vagi bé. I Toni Fuster, també. Vagi molt bé. Adéu. Segons per arribar a les dues, així acabant. Tornem demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns. Que vagi molt bé. Adéu.
12: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
14: Bon dia, són les dues. Ajornat fins dimecres el ple extraordinari del Consell de Menorca que avui havia de debatre la limitació d'entrada de cotxes a l'illa per falta d'acord polític. L'executiu de Dolfo Vilafranca es troba en minoria i no té els suports necessaris per aprovar la mesura que després ha de convalidar el Parlament de manera definitiva. Davant d'aquesta situació, el PP s'ha vist forçat a negociar amb el PSOE per consensuar la norma i arribar a un acord. Ha estat un matí d'intenses negociacions. Axel Camarasa, bon dia.
15: Bon dia. Els socialistes havien allargat la mà per arribar a una entesa, però posen condicions sobre la taula. Entre elles, els socialistes proposen que els ciutadans de la resta de les illes no quedin exempts de les restriccions i que els no residents amb casa a Menorca hagin de domiciliar el seu vehicle a l'illa si volen poder-hi circular. Hi haurà, per tant, 48 hores de marge per negociar abans del ple definitiu d'aquest dimecres.
14: Tot d'una, ampliem aquesta informació, també escoltam la veu dels protagonistes. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns, 31 d'agost, dia de tornada a la rutina per a moltes persones. Joan Jiménez és el control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
16: Bon dia.
14: Tres piscines noves cada dia a Mallorca. Aquesta és la dada que denuncia l'entitat ecologista Terra Ferida per demanar que es prohibeixin de manera definitiva.
16: L'organització xifra en prop d'11.000 les construccions de la darrera dècada i alerta que gairebé un 30% s'han aixecat en sòl rústic.
14: Un mort i dos ferits en un accident de trànsit aquesta passada nit a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
16: El sinistre ha passat a les 12 de nit quan el cotxe on viatjaven ha sortit de la via i ha xocat frontalment contra un arbre. A causa de la violència de l'impacte, un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte i ha hagut de ser excarcerat pels bombers de Mallorca de dins del turisme.
14: A partir de les 2:30 torna la informació de proximitat. De cada illa, a la ciutat d'Eivissa, 7 famílies han rebut avui les claus d'uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament de Vila. Carmen Cires, bon dia.
17: Bon dia. L'objectiu és que les famílies joves tornin a habitar el nucli històric de la ciutat. Els que han rebut avui les claus són els guanyadors del sorteig per accedir a una promoció municipal d'habitatges de lloguer. S'hi van presentar un centenar de famílies. Calia haver estat 10 anys empadronades a la ciutat i complir uns barems d'ingressos. Els pisos estan al barri de Sapenya, una zona amb una població envellida i que es vol revitalitzar.
14: A Mallorca, el creixement demogràfic i la gratuïtat del transport públic es tradueixen un any més en un augment del nombre de passatgers. Guillermo Ortego, bon dia.
18: Bon dia. Aquest creixement no té aturat i el primer semestre els busos interurbans de Mallorca han registrat un 8,7% més d'usuaris i arriben als 14 milions i mig. Pel que fa a l'utilització del tren i metro durant els primers 7 mesos de l'any, els serveis ferroviaris de Mallorca han registrat gairebé 7 milions de passatgers.
14: A partir de les 2:45 era temps per a la informació esportiva. Avui destacam en ciclisme la gran victòria de Rim Mas en l'Alto d'Aitana, que el manté líder de la General a la Vuelta a Espanya. Toni Fuster, bon dia.
19: Bon dia, és el nom propi del cap de setmana. Enric Marc Nicolau, el corredor artenant del Movistar, demostra estar en un del millor moment de la seva carrera i és el gran favorit per guanyar la Vuelta a Espanya. Avui, jornada de descans. En futbol, victòria plàcida del Real Mallorca, segona de la temporada a Son Moix. 3-0 s'imposaren el mallorquinista al Ceuta. En el capítol de sortida, Mateu Morell ha estat traspassat al Girona, ja era oficial. I el central John Donald de l'Elx podria convertir-se en el 12è reforç del Real Mallorca aquesta temporada. El futbolista signaria fins al 30 de juny, arribaria en condició de cedit. Demà es tanca el mercat de fitxatges. A la primera federació, derrota de l'Eivissa per 3-2 a Antequera a la primera jornada de Lliga. S'ha sortejat aquest migdia la primera eliminatòria de la Copa Federació a nivell nacional. El Porrero visitarà el Binèfar, partit únic, el 9 de setembre. I en tenis, Jaume Monà supera la primera eliminatòria del Just Open.
14: S'acaba el mes d'agost i ara volen saber quin temps ens espera. Marc Aldentei, bon dia.
20: Bon dia, la setmana ha començat amb tranquil·litat meteorològica i per aquestes pròximes hores continuarem parlant d'aquest ambient anticiclònic. Sí que és vera que el creixement de qualque nígol en general poc important, també restes de nígol, sobretot cap en el sector d'Eivissa i Formentera. Tot això amb termòmetres sense grans canvis. Avui màximes que es mouran entre els 30 i 34 graus, més elevades sobretot cap en el sud de Mallorca i també de punts d'Eivissa. En vent, que continua continuarà bufant en general de manera feble. Per demà hi ha pocs canvis. Sí que és veritat que destaquem l'arribada d'un pot de pols en suspensió. No són grans concentracions, però sí ja que no deixaran aquest cel tan blau amb temperatura demà semblant a la d'avui o lleugerament superior.
1: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
14: Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici, el PP i el PSOE es donen 48 hores més per consensuar i pactar la limitació d'entrada de vehicles a Menorca. El ple extraordinari que havia de tenir lloc avui matí s'ha ajornat fins dimecres. És una decisió per mirar de guanyar temps, per acostar posicions i acordar un text majoritari que, posteriorment, recordem-ho, s'haurà de remetre al Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva. Àxel Camarasa.
15: Els portaveus de les diferents formacions s'han reunit a primera hora per mirar d'arribar a un acord, atès que el PP és minoria i no té prou suports per aprovar la proposta. La consellera no adscrita, Maite de Medrano, no s'ha mostrat mai favorable a les restriccions. Més per Menorca també sembla oposar-s'hi i només el PSOE ha dit públicament que hi ha voluntat d'acord. De fet, els socialistes van presentar divendres 18 esmenes, moltes de les quals s'han acceptat en considerar-se merament tècniques i no polítiques, segons el PP. Ha estat el mateix PSOE qui, davant aquest escenari, ha demanat més temps. Joan Pons Torres és portaveu del PP al Consell de Menorca.
21: I confiem en que després de la voluntat d'acord que han demostrat des de l'equip de govern, que ells també també posin de la seva part, perquè una negociació han de cedir les dues parts.
15: El PSOE, per la seva banda, reconeix que s'ha produït un acostament amb els populars, però que encara hi queden qüestions a debatre. Eduard Ropsi és conseller del PSOE.
22: Hem fet part d'aquesta negociació, hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, és més aspectes més polítics.
15: De fet, els socialistes volen, entre altres coses, restringir algunes excepcions, vincular el vehicle al domicili fiscal a Menorca i també garantir reforços del transport públic quan s'apliqui la limitació.
22: Els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut, mentre que qualsevol ciutadà de Menorca, de les illes, per el motiu que fos, sí que pot venir a Menorca i està excepcionat. No? Demanem aquí, entenem perfectament l'argument de solidaritat, m'ho sembla molt interessant, però establim també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions, no? En aquest sentit.
15: Més per Menorca manté les reticències, considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Acusa el PP d'ajornar la mesura modificant una normativa que, segons els menorquinistes, ja dona eines al Consell per actuar. Noemi García és portaveu.
23: Més per Menorca, hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera sí permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla.
15: La nova data per a la celebració del ple serà aquest dimecres de matí.
14: I el Consell d'Eivissa espera renovar els 4 milions de l'impost de turisme sostenible dedicats a la lluita contra l'intrusisme, que pràcticament s'han recuperat gràcies a sancions ja cobrades per allotjament turístic i transport il·legal. Dani Manau.
24: El 2024 es va recaptar 1 milió d'euros en sancions cobrades. L'any passat van ser 1.300.000 euros i enguany ja s'han fet efectius 700.000 euros, una xifra que el Consell estima que superarà de nou el 1 milió d'euros. Mariano Joan és el conseller de lluita contra l'intrusisme.
25: Pues han fet quasi 800 inspeccions, tenim quasi 400 expedients sancionadors oberts, més de 30 precintes de pisos que han desobeït les nostres ordres, i sempre em pregunten, bueno, i de totes aquestes sancions que es posen, quantes es recauden? No? Any rere any batim rècords.
24: Fa un any es van eliminar 20.000 anuncis d'oferta il·legal. Aquesta temporada s'han bloquejat 5.000 anuncis més que volien tornar a les principals plataformes, una feina que es fa notant l'índex de pressió humana. És de nou Mariano Joan.
25: Amb més ocupació hotelera, amb més ocupació de vivenda turística i amb més població, l'índex de pressió humana que hi havia estat apuntat, és a dir, les persones presents a Eivissa, era menys que l'any anterior, que vol dir que aquestes persones s'estaven allotjant a llocs que eren il·legals.
24: Pel que fa al transport il·legal, el Consell ha recaptat 300.000 euros en sancions i destaca la feina feta per evitar que els taxis pirates operin a l'aeroport. El Consell d'Eivissa ja ha demanat al govern renovar els 4 milions d'euros de l'ITS per mantenir la lluita contra l'intrusisme.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
14: 2:10, ho dèiem en titulars. Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca després d'un informe en què destaca que en els darrers 9 anys se n'han construït prop d'11.000 a l'illa. Això és, atenció, 3 de noves cada dia. L'entitat conservacionista denuncia que aquests elements comporten, a més d'un gran consum d'aigua, l'increment del preu de l'habitatge i del lloguer turístic. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic.
16: A través de fotografies aèries, Terra Ferida ha documentat que des del 2015 fins al 2024 s'han construït a Mallorca 10.680 piscines, un 30% de les quals en sòl rústic. Això es tradueix en 1.200 cada any, és a dir, 3 al dia. Un boom que asseguren està relacionat amb el lloguer turístic i l'especulació immobiliària perquè la piscina augmenta el valor de la propietat. Per això, l'entitat demana que no es donin més llicències per a aquestes construccions, excepte per a les públiques o les comunitàries. Mateu Vic és geògraf i autor d'aquest estudi.
3: Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Maó, que s'ha provat no fa molt. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades, però sí, evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Mallorca. Molt manco en sòl rústic.
16: L'entitat destaca que una de cada 3 piscines es construeix acompanyada d'una gran superfície enjardinada, fet que incrementa el consum d'aigua, ja que cada hectàrea de gespa necessita uns 8.000 metres cúbics anuals. Segons l'informe, la construcció de piscines s'està accelerant i això perjudica els aqüífers. Tot això quan, abans de l'estiu, 47 municipis de les illes es trobaven en prealerta per sequera. La portaveu de Terra Ferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
4: Són 48 camionades d'aigua o més o menys un camió a la setmana. Per tant, no, el problema no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
14: Avui, darrera jornada d'agost, és un dia de tornada a la rutina i també de molta activitat als aeroports de les Balears. Fent una comparació d'aquest darrer cap de setmana al mes amb el mateix de l'any passat, el volum de moviments s'ha mantingut molt similar, amb una caiguda mínima de vols als aeroports de les illes d'un 2% menys respecte del 2025. El de Palma avui estan programats en gairebé 950 moviments. Lluís Hernández.
5: Els passatgers expliquen que, com cada any, les vacances es fan molt curtes. Alguns residents, però, ho fan al contrari. Viatgen ara perquè, diuen, hi ha manco gent i les temperatures comencen a ser més agradables.
6: Demà començam a fer feina. Sí, sí. Avui és el darrer dia de vacances. Bé, ens retrobarem amb els companys i supos que compartirem experiències i vivències i alguns hauran anat de viatge. I...
8: Pues dura, com va ser. Duríssima. No nos querríamos ir, claro.
11: Ella comença a la universitat la setmana que ve i jo som infermera i tens les vacances ara. I és una bona època per viatjar.
5: Al llarg del dia s'esperen fins a 1.475 vols als aeroports de les illes, xifra que suposa, respecte del mateix dia de l'any passat, quasi un 5% més de moviments.
14: I l'augment gairebé constant del trànsit de passatgers als aeroports de les Balears tensa les plantilles d'empreses com la mateixa Aena. Avui matí, a primera hora, l'agència aeroportuària ha convocat finalment una reunió aquest dimecres que ve amb els representants sindicals de la plantilla a l'aeroport d'Eivissa. Neus Pericàs, bon dia.
26: Bon dia. La convocatòria arriba després del segon dilluns consecutiu de concentració dels treballadors que han estat mitja hora xiulant i protestant a l'àrea d'arribades des de les 10 a les 10 i mitja del matí. Una trentena de treballadors d'Aena han tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitats de conciliació familiar i el fet que Eivissa disposa d'un centenar de treballadors menys que altres aeroports espanyols que tenen menys trànsit aeri a l'estiu. David Torres és el president del comitè del centre d'Aena a Eivissa.
27: Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto nosotros. No tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
28: Escoltau l'informatiu migdia.
1: IB3 Ràdio.
14: Dues i quart, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha expressat avui el seu respecte per les reivindicacions de les treballadores de les escoletes 0-3 que iniciaran el curs amb mobilitzacions i una vaga el pròxim 6 d'octubre. El conseller assegura que fa tot el possible per millorar les seves reivindicacions. En qualsevol cas, afirma que algunes no tindran solució al manco fins al curs que ve.
16: És el cas del decret de mínims que regularà les ràtios, entre d'altres. Vera vol que el text surti de la mesa 0-3 perquè sigui el més consensuat possible. Pel que fa a les condicions salarials, confia que dia 9, coincidint amb la primera protesta del mes de setembre, es pugui aprovar al Parlament el decret que les regula.
0: Per tant, aquest complement salarial, d'equiparació salarial, l'assumeix el govern, el pagarà el govern a les treballadores directament. I a més a més, s'assumeix la nòmina delegada. D'aquesta manera, nosaltres

0: condicions laborals de les educadores, el que fa és assumir les nòmines de les concertades i deixar per més en band, i no sabem quant, les escoles intermunicipals i les condicions laborals de les educadores.
1: Més enllà d'aquest conflicte laboral, el curs escolar començarà amb algunes obres de millora i ampliació encara en marxa a alguns centres educatius, amb instal·lacions a estrenar a d'altres i amb aules mòdules com a assignatura pendent a d'altres. La setmana que ve, la conselleria oferirà una roda de premsa amb totes les dades del nou curs, però avui sabem que Educació està duent a terme actuacions per valor de més de 85 milions d'euros.
2: Entre aquestes actuacions es troben l'ampliació dels CEIPs Pare Bartomeu Pou del Gaida, els Molins de Sarracó i Sant Carles de Santa Eulària. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que el pròxim curs també es posaran en funcionament les ampliacions dels instituts de Sant Marçal a Marratxí i del Marc Ferrer a Formentera, amb dues reivindicacions històriques de la comunitat educativa. A més, a Ciutadella s'inaugurarà el nou centre integrat de formació professional del municipi. Només hi haurà alguns treballs encara en marxa a punts molt concrets.
3: I de vegades hem tingut sai de que no arribàvem per ventura qualque intervenció. Sí que vos dic que et sei la soledat, que no té menjador escolar i que s'ha hagut de fer un menjador i que s'ha hagut de fer més obra del que s'imaginava, pues el menjador no estarà operatiu, seguirà amb obres i no estarà operatiu fins a la millor per ventura el mes d'octubre. Però en principi, el que són les obres, així com a tònica general, totes estaran acabades.
2: A més, Vera ha subratllat que Educació posarà en marxa pròximament obres importants com les ampliacions de l'IETS Sant Antoni de Portmany a Eivissa i de l'IETS Josep Font i Trias a Esporles, a més de la reforma del CEIP Mestre Guillem Galmés a Sant Llorenç.
1: I el nou curs escolar també comença amb una nova formació al Centre de Formació Professional a Juníper Serra, a Palma. A partir del mes d'octubre, el centre s'impartirà el curs de reparació de vehicles elèctrics i híbrids. Es tracta d'una formació pionera a les Balears, impulsada per la Conselleria d'Educació i finançada pel SOIP, amb gairebé 15.500 euros. Cada curs serà semipresencial de 60 hores i comptarà amb 15 places.
2: D'aquestes 60 hores, 40 seran presencials i 20 telemàtiques, i s'hi podrà matricular qualsevol persona que tingui el certificat educatiu de nivell 2, és a dir, les persones amb títol d'ESO o d'FP bàsica. Aquesta formació, segons ha explicat el cap de Departament d'Electromecànica del centre, Toni Baldoví, neix arran de la demanda del sector mecànic. El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero, ha afegit que és important tenir a la plantilla mecànics especialitzats en la reparació de vehicles elèctrics, ara que s'està apostant per electrificar tota la xarxa de busos.
4: És un contingut una mica a demanda, a sol·licituds mecànics de l'AMT.
5: Per part de l'Ajuntament de Palma, concretament CMT, que està dins el procés de migrar cap a autobusos elèctrics, hem de menester que cotxeres, els nostres mecànics, tinguin aquests criteris bàsics per poder començar a manipular.
2: Uns coneixements que el sector privat també necessita. Així ho ha destacat la secretària executiva de la Federació Empresarial Balear de Transports, Petra Mut.
6: Per part de les empreses és realment una necessitat poder formar els seus treballadors, els treballadors mecànics, amb aquests coneixements de vehicles elèctrics, sobretot per anar cap a una transició en el vehicle elèctric. Però una d'aquelles barreres que hi ha, que ho impedeix, és el personal capacitat per poder-los fer un manteniment corresponent.
2: Així, dia 1 d'octubre comença el curs en aquesta formació.

0: 2 i 21 minuts, ho dèiem en titulars, una persona ha mort i dues han resultat ferides en un accident avui vespre a Mallorca. El sinistre s'ha produït quan faltaven 10 minuts per a la mitjanit a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7,5.
1: Un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte. Ha quedat atrapat a l'interior del turisme i ha requerit la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers han resultat ferits lleus. Són una persona de 41 anys, ferida greu, volien dir, que han traslladat a Son Espases amb un codi politrauma, i un tercer pacient de 35 anys, ferit lleu, i aquí han duit a l'Hospital de Manacor.
0: Mentrestant, un home de 27 anys està ingressat per un trauma

0: Autisme a l'esquena després de caure des d'una altura de 7 metres a una zona de costa d'Eivissa coneguda com Sa Figuera Borda.
1: Segons informa el servei d'emergències, els fets varen passar ahir diumenge a les 8 del vespre i la víctima va haver de ser rescatada pels bombers. L'home va ser traslladat a la Policlínica del Rosario, on està ingressat en pronòstic greu.
0: Tot això evoluciona de manera favorable. Les dues turistes hospitalitzades a Son Llàtzer després de patir ahir una intoxicació per monòxid de carboni a un hotel de Platja de Palma.
2: Amb dues dones de 42 i 34 anys foren traslladades d'urgència a Son Llàtzer i ingressades a l'UCI després que treballadors de l'establiment hoteler les descobrissin inconscients a l'interior de la seva habitació. Es provoca que avui passin a planta.
0: I noves arribades irregulars, en aquest cas a Formentera, en aigües pròximes a l'illa. Entre ahir i avui han estat interceptades 6 embarcacions amb 84 persones a bord.
1: Entre els integrants hi ha almenys 7 menors que quedaran sota la tutela del Consell Insular i que se sumen als 252 que ja té a càrrec seu. Enguany, el conjunt de l'arxipèlag han arribat de manera irregular més de 4.600 persones. Més de la meitat han tocat terra a la Pitiusa del Sud.
3: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
0: Fora de les Balears, l'atenció continua centrada en Ceuta. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta enmig de la crisi migratòria a la ciutat autònoma. En una entrevista avui a la cadena SER, Sánchez ha considerat que hi ha prou motius perquè el monarca faci aquest viatge, tot i que no ha concretat una data que ha de posar la sarsuela.
2: En l'entrevista, en la qual el president ha arrencat el curs polític, també ha criticat durament la visita que va fer la setmana passada l'excap de l'executiu de l'Estat, el popular José María Aznar, a Ceuta. Ha insistit que ell ha estat el president que més vegades ha anat a la ciutat autònoma i també a Melilla en els 8 anys que fa que governa. Quan se li ha demanat per una possible visita de Felip VI a la zona zero de la crisi, Sánchez ha considerat que hi ha arguments i condicions suficients perquè el viatge es faci i que ara s'està pendent de l'agenda oficial del rei.
4: Hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Eso es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo...
5: ¿Cuándo se va a hacer?
4: Bueno, yo sabía que me iba a hacer usted esa pregunta. ¿Cuándo se den las condiciones para ello?
2: El president ha explicat que en els dies previs al conflicte varen rebre informes del CNI sobre la possibilitat que hi hagués una arribada de ciutadans del Marroc a Ceuta, però no tan greu com realment va ser, a l'entrada de 72.000 persones de forma irregular.
4: No hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31.
2: El cap del govern ha demanat també confiança amb el Marroc per no agreujar una situació complexa i ha considerat que aquesta crisi només es pot solucionar amb una política exterior valenta i de cooperació.
0: I el Ministeri d'Infància i Joventut està a l'espera que el govern de Ceuta l'autoritzi a traslladar 500 nines migrants no acompanyades a la península perquè són les més vulnerables. En una compareixença a petició pròpia al Congrés, la ministra Cira Rego ha explicat que, a banda d'aquesta opció, també es podrien fer acords bilaterals perquè les comunitats que tenen competència en la matèria puguin pactar amb la ciutat autònoma en una cooperació.
1: Sigui com sigui, la titular del departament ha defensat el trasllat de menors no acompanyats a la península per destensar el sistema ceutí i garantir els drets dels nins i nines. Cira Rego ha recriminat a l'oposició el to dels seus discursos i ha assegurat que els menors no són invasors, com s'ha arribat a dir. La ministra també ha defensat la legislació espanyola que garanteix, primer de tot, el dret superior del menor i ha assegurat que aquests nins no en seran l'excepció. Només seran retornats amb la seva família si es té constància que estaran ben cuidats i ha descarat un retorn col·lectiu.
6: Que un estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática, es una conquista democrática. Una conquista democrática. Es exactamente lo que distingue al Estado de Derecho de una autocracia.
1: El Partit Popular ha insistit que el govern no pot pressionar les comunitats autònomes perquè acullin aquests menors perquè el seu sistema públic ja està tensat. La portaveu, Ana Isabel Alós, ha criticat Rego per no tenir una solució alternativa i ha tornat a demanar que aquests nens i nines siguin retornats amb les seves famílies.
5: Repartir el problema entre comunidades autónomas que no lo han generado, que no tienen competencia en política migratoria ni en la protección de nuestras fronteras y que ven en sus sistemas de protección de menores absolutamente colapsados. Hoy nos lo ha vuelto a rectificar, señora ministra, porque todos los argumentos jurídicos que nos ha dado van en la línea del reparto.
0: I a Ceuta, mentrestant, es manté l'atenció als carrers. Ho hem sentit, la Policia Nacional ha hagut d'intervenir aquest matí a l'Home Colmenar després que centenars de migrants que romanen acampats a l'exterior del recinte d'acollida hagin intentat accedir a l'interior de forma massiva. La situació ha obligat a desplegar un ampli dispositiu policial amb càrregues per intentar contenir les persones concentrades. També han disparat a l'aire per dissuadir-los.
2: Finalment, algun d'aquests migrants han aconseguit accedir al recinte. Un grup que feia cua des de feia hores per entrar s'han enfrontat amb ells. Per això, la Policia Nacional ha tallat la carretera i ha desplegat els agents per impedir que la situació es descontrolés. A banda de l'acolliment, el Ministeri de Sanitat ha començat la campanya de vacunació massiva contra la varicel·la després de vacunar els contactes del pacient zero, un migrant que roman ingressat. En total, al llarg de la setmana, s'inocularan 45.000 dosis que el Ministeri i les comunitats autònomes acordaren cedir a Ceuta, entre les quals les de la varicel·la, però també la triple vírica, la diftèria, el tètanus i la polio.
0: I mentrestant, Itàlia ha prorrogat 15 dies més els controls per a passatgers procedents d'Espanya.
2: Una mesura que el govern de Meloni va prendre fa un mes, precisament després de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta. En resposta, l'executiu espanyol també ha decidit allargar dues setmanes més els controls recíprocs amb Itàlia. Els controls no suposen el tancament de les fronteres ni la suspensió de la lliure circulació dels ciutadans comunitaris, però sí uns controls d'identitat que podrien bloquejar l'accés als països a les persones en situació irregular.
0: I arribem a les 2:30 amb una notícia de la plana política que acabem de conèixer. S'ha mort a 76 anys Celestí Alomar. Va ser conseller de Turisme durant el primer pacte de progrés precedit per Francesc Antich. Va ser un dels fundadors, al febrer del 1976, del Partit Socialista de les Illes, que més tard passaria a ser el Partit Socialista de Mallorca. A més, és el pare de l'ecotaxa, una de les polítiques més importants i controvertides en aquell moment que després va recuperar el govern de Francina Armengol.
3: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
7: Bon dia a Menorca. PP i PSOE es donen 48 hores més per intentar desencallar la limitació de vehicles a l'illa. El ple extraordinari previst per avui matí s'ha ajornat fins dimecres, després de prop de dues hores de reunió de la Junta de Portaveus. Els populars, que recordem governen en minoria, necessiten suports. Asseguren que han acceptat bona part de les 18 esmenes dels socialistes, que mantenen que encara cal seguir negociant. Més per Menorca i la consellera no adscrita, Maite de Medrano, tenen encara reticències cap a una proposta que en qualsevol cas s'haurà de tramitar al Parlament. Tot d'una, han donat més detalls.
3: Edició Menorca. Excel Camarasa.
7: PP i PSOE es donen 48 hores més per consensuar els canvis legals en la llei reserva de biosfera per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El ple extraordinari que havia de celebrar-se avui matí s'ha posposat fins demà passat, fins dimecres. Una decisió per mirar de guanyar temps i acostar posicions per acordar un text majoritari a l'illa que posteriorment s'haurà de remetre al Parlament on s'haurà de validar de manera definitiva. Els portaveus de les diferents formacions s'han reunit a primera hora per mirar d'arribar a un acord, atès que el PP és minoria i no té per ara prou suports per aprovar la proposta. La consellera no adscrita, Maite de Medrano, no s'ha mostrat mai favorable a les restriccions. Més per Menorca, també sembla oposar-s'hi, i només el PSOE ha dit de manera pública que hi ha voluntat d'acord. De fet, els socialistes van presentar divendres 18 esmenes al text, moltes de les quals s'han acceptat en considerar-se que són esmenes tècniques i no pas polítiques, segons ha explicat i reconegut el Partit Popular. Ha estat el mateix PSOE qui, davant aquest escenari, ha demanat més temps per decidir el seu vot. Joan Pons Torres és portaveu dels Populars al Consell.
8: I confiem en que després de la voluntat d'acord que han demostrat des de l'equip de govern, que ells també també posin de la seva part, perquè una negociació han de cedir les dues parts, i per tant entenem que confiem en que serà així i que hi haurà un acord perquè en el ple surti aprovada la modificació de la llei Menorca de la Biosfera, i així podem aplicar en les garanties que m'ho recomanen els tècnics aquesta limitació de vehicles a Menorca.
7: El PSOE, per la seva banda, reconeix que s'ha produït un acostament amb el PP, però encara hi queden qüestions a debatre. El conseller socialista és Eduard Ropsi.
9: Hem fet part d'aquesta negociació, hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, els més aspectes més polítics, i per tant hem ajornat el plenari per dimecres per veure si som capaços de construir d'aquí a allà un consens que permeti l'aprovació de la llei, que de nou amb l'objectiu superior d'aplicar les restriccions dins de la propera temporada.
7: De fet, els socialistes reclamen, entre altres coses, restringir algunes excepcions previstes, també vincular els vehicles al domicili fiscal a Menorca i garantir reforços de transport públic quan s'apliqui aquesta limitació.
9: Els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut, mentre que qualsevol ciutadà de Menorca, de les illes, per el motiu que fos, sí que pot venir a Menorca i està excepcionat, no? Demanem aquí, entenem perfectament l'argument de solidaritat, m'ho sembla molt interessant, però establim també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions, no? En aquest sentit.
7: Més per Menorca manté les reticències que ja va fer públiques fa un mes. Considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar l'entrada de vehicles a l'illa. De fet, acusa el PP d'ajornar la mesura modificant una normativa que, segons els menorquinistes, ja dona eines al Consell per actuar. Noemí García és portaveu de la formació ecosobiranista.
10: S'havia convocat una junta de portaveus just una hora abans d'esplanar per intentar arribar a un acord i no s'ha arribat a un acord. El Partit Socialista havia presentat un munt d'esmenes que s'havien de debatre, evidentment no totes es veuen clar i s'aprofitarà la segona convocatòria. Més per Menorca, hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera sí permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla.
7: La nova data per a la celebració d'aquest plenari extraordinari s'ha fixat per dimecres a les 10 del matí.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
7: On també hi ha ple avui és a l'Ajuntament de Ciutadella, on està previst aprovar la nova taxa de residus amb trams progressius. La quota es calcularà a partir de la superfície de l'habitatge i el nombre de persones empadronades. Fins ara, en canvi, s'abonava una tarifa plana de 75 euros a l'any. Amb aquesta nova fórmula, el cost anual per als immobles més habituals al municipi, que són els d'entre 60 i 90 metres quadrats amb una o dues persones empadronades, serà de poc més de 100 euros, 25 més que amb la taxa actual. Sentim les explicacions del regidor responsable del servei, Pere Fiol.
11: I hem dissenyat una taxa que creiem que és més justa, ja que en els habitatges particulars es calcula la taxa en funció de la superfície i de les persones empadronades, fet que compleix amb els requisits de generació, ja que s'entén que com més persones empadronades, més es genera residus.
7: S'inclouen bonificacions socials i també per a aquelles empreses i comerços que acreditin una correcta gestió dels residus. Així mateix, s'estableix una tarifa més elevada per als habitatges turístics.
11: El que són habitatges turístics es té en compte el nombre de places. La taxa és més elevada perquè es dona per descomptat que els habitatges turístics generen més, es fa menys separació i, per tant, es genera més residus sense separar, que sempre té un cost molt més elevat de generació.
7: El consistori preveu recaptar el doble i passar dels 2 als 4 milions d'euros anuals per ajustar-se així al cost real del servei, tal com obliga la legislació vigent. Més qüestions. Un anunci d'un lloguer per tot l'any s'ha convertit en una raresa als portals immobiliaris. Les empreses més petites es veuen desbordades per totes les sol·licituds i admeten que amb prou feines disposen d'una desena d'aquestes ofertes durant l'any. La immobiliària a primera línia fa 3 mesos que va passar d'un model clàssic a operar a través de xarxes socials. El mes passat van publicar un vídeo d'un pis de lloguer per a tot l'any ubicat a Es Mercadal. El post es va viralitzar i centenars de persones es van posar en contacte amb ells. Pili Egea, de la immobiliària.
12: Hay más de 50.000 visualizaciones de ese vídeo. Hubieron más de 250 llamadas y WhatsApp ya no los contabilizo. Aquello a mí me sabía que iba a pasar, pero no lo que se lió con este anuncio, sobre todo porque el piso no lo estábamos regalando. Piso de 750 euros de una habitación.
7: Un cas similar ha viscut Felip Sansaloni, de la immobiliària del mateix nom. Fa 2 dies va publicar l'anunci d'un habitatge de 2 habitacions per 1.000 euros mensuals i ja ha arribat quasi al centenar de sol·licituds. Explica que n'hi arriben pocs d'aquests i que la gent prefereix vendre que no pas llogar.
13: Al
7: sentit.
13: A través d'Instagram, que el primer que surt, hi han rebut entre 30 i 40 sol·licituds i més de 50 en manco d'un dia publicat a Idealista. De llarg termini, en aquest cas d'un lloguer de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga, és difícil trobar-ho. De fet, a Menorca, per davall de 1.200 euros, n'hi ha 2, 3, no sol venir més.
7: Aquestes empreses expliquen que prioritzen els interessats per ordre d'arribada, però admeten també que els propietaris cada vegada són més exigents amb les condicions dels llogaters. Amo, l'autoritat portuària preveu instal·lar càmeres de control fotogràfic a les zones de càrrega i descàrrega. La intenció és dissuadir els estacionaments indeguts i facilitar l'entrega de mercaderies als establiments del port. I és que l'Associació d'Empreses de Transport de Menorca, Astrame, ha fet públic avui el seu malestar pels problemes que pateixen els transportistes a les zones reservades per a càrrega i descàrrega del port d'Amo, especialment, diuen, a l'entorn de la Marina i el Club Marítim. Els transportistes denuncien que aquests espais són ocupats sovint per vehicles particulars o altres vehicles que no estan fent tasques de subministrament de mercaderies. També assenyalen les dificultats per obtenir una resposta ràpida per part de la policia portuària. Representants d'Astrame s'han reunit amb el delegat de l'autoritat portuària al port de Maó, Vicent Fullana, per exposar-li una situació que, segons l'entitat, es repeteix de manera habitual. Fullana ha reconegut aquesta problemàtica i ha explicat que la manca d'efectius dificulta un control exhaustiu d'aquestes zones de càrrega i descàrrega. I una altra problemàtica es dona a Vinibeca Vell. Els visitants entren a cases, pugen escales, obren portes o s'asseuen davant les propietats privades. Aquests són alguns dels comportaments incívics dels turistes que es denuncien en aquest poblat de pescadors. Un compte d'Instagram recull aquestes situacions i alguns dels vídeos ja acumulen milions de visualitzacions.
14: A l'emblemàtic poblat de pescadors de Vinibeca Vell, una corda no sempre és suficient per marcar el límit entre l'espai públic i la propietat privada. Alguns visitants passen la barrera, entren als portals i fins i tot asseguren els residents si asseuen tranquil·lament a la fresca.
15: Nosaltres estem a aquella casa d'allà i tenir la porta oberta i ens entrar a demanar una cervesa. És un no parar, entren a les cases, inclús a qualque vegada desapareix qualque cosa.
16: Han entrat a estadisca meua, ara he posat una alarma i així sé que hi entra aquí. No te vols passar? Espérate, que yo ahora hago una foto, pero que no ves que voy cargado con cestas para entrar en mi casa.
15: Hi ha inclús robatoris, vull dir que, perquè és molt fàcil, totes les cases entren i es fan fotografies i aquest problema és un problema greu.
14: Són situacions que es repeteixen cada estiu i que un resident de la urbanització ha decidit fer públiques a través del compte d'Instagram Vinibeca Vell. En els vídeos també es poden veure turistes que obren portes, entren a propietats o pugen escales per aconseguir la millor fotografia com si fos un parc d'atraccions. Sentim Antonio Henares, vicepresident de la comunitat de veïns del poblat.
17: Per aquí estem acostumats a que passin 800.000 persones. És molta gent la que passa per aquí. És que salten les cordes, es posen a dintre, fan malbé els carrers, no respecten res. I, esclar, haurem d'haver-nos obligat a posar seguretat, ja que realment estem desemparats per tothom i no ens ajuden.
14: Les publicacions que retraten el dia a dia de la convivència amb les masses de turistes que visiten aquesta urbanització cada estiu s'han fet virals i acumulen milers de comentaris i visualitzacions. Un dels vídeos ja supera els 2 milions de reproduccions. L'objectiu és posar en valor aquest patrimoni, demanar respecte per a les persones que hi viuen i en tenen cura.
7: Gràcies, Cristina Tomàs. Tram final per als esports.
3: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
7: Moment per explicar que Menorca s'ha convertit aquest cap de setmana en punt de trobada per a joves jugadors de criquet d'arreu d'Espanya. El Menorca Cricket Club ha organitzat a Sant Lluís 3 dies de competició amb 18 partits i la participació d'una cinquantena de jugadors menors d'edat. Hi han pres part equips de Catalunya, de Madrid i també de les Balears. Més enllà de la competició, aquest torneig vol oferir als joves experiència i una oportunitat per demostrar el seu talent. L'objectiu és consolidar aquesta cita i convertir l'illa en un referent del criquet juvenil. Sentim Freddy Gorr, jugador del Menorca Cricket Club, y Lewis Clark, que es entrenador del equipo juvenil del Menorca Cricket Club.
18: Podemos conocer a gente de nuestra edad y tenemos algo en común, que el querer este deporte, y así podemos mejorar todos juntos.
19: Son tres días de estar juntos, es bastante intenso, desde el desayuno hasta la cena, los partidos, entre los partidos, las charlas, pero es realmente estamos encantados, sobre todo por estar en un sitio, un campo tan bueno como tenéis aquí en Menorca.
7: I el darrer minut és per parlar de Sant Lluís, que ha celebrat aquest diumenge el segon dia de les seves festes patronals. El jaleo va començar finalment amb un poc de retard, vers les 11:30 del matí. És una hora més tard del que es preveia inicialment. S'havia decidit avançar l'inici dels actes, com altres municipis, per evitar les hores de més calor, però la indisposició d'un cavall a primera hora va obligar a retardar la sortida.
20: La queixera fadrina ha tingut el cavall que no ha estat bé a primera hora i l'ha vingut de donar altra, ha vingut d'esperar un poquet que se pogués incorporar, però, bueno, mira, ja està.
21: Solen passar aquestes coses, a vegades no les pots evitar.
22: Molta gent, tant ahir com avui, sí, però molt bé, molt bé.
23: Són cada any les que fan ganes aquesta setmana, sempre.
24: Molt bé, un pat de calor, però s'està bé.
25: Bueno, ara apreta ja, sí.
23: De moment, com que vam aventar aigua, va bé, o sigui que...
24: Ei, s'ho passa bé, i va tot sol, ell.
20: Molta alegria, molta festa, molt de vots, la gent cobra ses cases i nosaltres encantats.
7: Tot i la calor, la jornada es va poder celebrar amb normalitat i amb la plaça plena. 63 caixers van participar en un dels actes més esperats de les festes, que, com és habitual, s'han allargat fins ben entrada la matinada. Això és tot per ara. Més informació a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster.
1: 2:45, temps ara per a la informació esportiva. Enric Mas ha estat el gran protagonista del cap de setmana amb la seva victòria i lideratge a la Vuelta a Espanya. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia, Enric Mas. Nicolau, corredor del Movistar, reforça el mallot vermell després d'imposar-se en el Alto d'Aitana. Victòria molt important de l'artenenc per seguir lluitant de cara a guanyar la Vuelta 8 anys després del seu primer èxit. Enric Mas va signar la victòria a la novena etapa disputada entre la Vila Joiosa i Aitana de 187,4 quilòmetres, amb un temps de 5:10:40 per davant d'Oscar Onley i de Primo Roglic. Escolta'm, Enric Mas.
3: No, bé, la veritat és que les sensacions són molt bones. A poc, pues, hem anat a millor durant la temporada i durant la volta i bé, i ara estem en una situació que simplement mos toca pues, intentar mantenir el mallot fins a Granada.
2: Enric Mas, que estrenava el mallot vermell, vol ser prudent i gaudir del moment.
3: Crec que la tranquil·litat meva és el cap i les cames. Crec que estem molt bé, l'equip està molt bé, així que això és la tranquil·litat més grossa que tinc. No és que tengo miedo, és que si estoy todo el día pensando en que puedo ganar la vuelta, al final es un estrés acumulado que no quiero tener en este momento. Ahora simplemente de verdad disfruto del momento, disfruto de llevar el rojo, disfruto del equipo y ahora nos tenemos que centrar en lo que viene en esta semana y poco más, la verdad.
2: Enric encapçala la classificació a la general a 1:18 del segon, que és Roglic. Avui hi ha jornada de descans a la Vuelta. I pel que fa al futbol, victòria del Reial Mallorca contra el Ceuta per 3-0, fàcil i contundent. Fins i tot un resultat curt per la quantitat d'ocasió que va tenir el Mallorca durant el partit. És la segona victòria del Vermells a Somos en un partit on es varen estrenar com a golejadors el davanter Adrián Fuentes i Adam Buxa. El primer gol obre d'Ale Sala al minut 20 del llançament directe i a la segona part, al minut 50, Adri Fuentes convertia el segon després que Torre ha recuperat la pilota, la cedeix a Lubumbo, aquesta Fuentes que dins l'àrea remata porteria. El tercer definitiu el marca Adam Buxa al 89 en rematar la pilota amb el cap després d'una treta de corna. Sentint Luis García Fernández, l'entrenador del Mallorca, que parla de l'estrena del seu davanter.
4: Sí, la verdad que muy, muy contento por ellos, muy contento por los dos. Adam acaba de llegar, como quien dice, y Adri lo venía buscando de hace tiempo. Creo que la mejor receta es no parar, insistir, y él en este caso no ha parado, se lo merece más que nadie.
2: Un jugador qüestionat, Adrián Fuentes, per no haver marcat les dues primeres jornades. Parla de l'alliberament després de l'ansiat gol.
5: Soy consciente, al delantero se le va a criticar por los goles, y aunque para mí es muchas más cosas aparte del gol. Creo que también lo que dices tú, pues también te libera un poco, te suelta más, y yo creo que ese es el camino, seguir trabajando, insistiendo, y con trabajo todo llega, pienso.
2: Luis García Fernández, tot i la victòria per 3 gols del seu equip, exigeix més als seus jugadors.
4: Creo que es importante ganar y hay que darle valor, mucho valor, porque es muy difícil ganar en esta categoría y por más de un gol. Pero tenemos que seguir apretando y tenemos que seguir exigiéndonos más porque tenemos más.
2: La pilota aturada va tornar a funcionar. L'estratègia es clau a segona divisió.
4: Y la verdad que tenemos tanto lanzadores como gente que remata el balón parado muy agresivos y es una fase del juego muy, muy importante en todas las categorías, especialmente en segunda división. Entonces nosotros no podemos separar o olvidarnos de una fase del juego. Tenemos que ser completos y tenemos que ser mejores.
2: Per avui tancaran la jornada segona quan siguin les 7 el Burgos Real Societat B i a les 9 i mitja el Celta Fortuna Castelló. El pròxim partit del Real Mallorca serà dissabte a les 9 del vespre a l'estadi Pepico Amat contra l'Eldense. I pel que fa a l'apartat de sortida, Mateu Mora ha traspassat el Girona. I quant a fitxatges, el Mallorca hauria arribat a un acord amb el central murcià de l'Elx, John Donald, de 25 anys. I aquesta temporada encara no ha debutat amb el conjunt alacantí. L'acord seria una sessió fins al 30 de juny. Més futbol, l'Eivissa va encetar ahir la temporada la primera federació amb una derrota per 3-2 al camp de l'Antequera. L'equip blau cel, tot i aconseguir empatar el 2-0 en contra inicial, no va poder sumar el primer 3 punts del curs, sentint l'entrenador de l'Eivissa, Raúl Llona.
6: Hemos conseguido 2 goles de estrategia y uno de una transición en una estrategia nuestra. Entonces, ya todo lo demás, creo que en mi caso, ¿no?, la valoración pasa a un segundo plano, porque un equipo como nosotros, que pretende, bueno, pues estar arriba y ser importante dentro del grupo, no puede cometer esos errores y conceder esas ventajas a ningún equipo de la categoría.
2: L'Uda Eivissa jugarà el segon partit de Lliga dissabte a les 6 de vora baixa a Can Mises contra el Rayo Majadahonda. En aquesta categoria, el mallorquí Marc Domènech es va estrenar com a golejador en l'Atleti de Madrid B després de 2 dianes davant el Torremolinos. 2-2 va ser el resultat final. El Nàstic de Tarragona, que entrena Xisco Campos, es va imposar al Saragossa per 2-0. I a primera, avui tancaran la jornada a les 7 i mitja Osasuna-Getafe i a les 9 i mitja Barça-Rayo Vallecano. A la primera femenina, el Barça de les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro va golejar 5-0 al Tenerife. En la primera jornada, a les 2 futbolistes a l'11 titular. Avui s'ha fet el sorteig de la semifinal de la Copa Illes-Balears i dissabte el Camp del Cide es disputaran aquests 2 partits, Ferriolense-Sant Rafel i Solla a Lleó. Diumenge, la final. I també de la Copa Federació Nacional, el Porrera representant balear s'enfrontarà a la primera eliminatòria al Binèfar. Partit únic, el 9 de setembre, a Terres Aragoneses. A motociclisme, el Gran Premi d'Aragó, Isan Guevara va acabar segon. El pilot de Sindioteria continua així segon a la classificació general i li retalla 10 punts al líder Manuel González. La cursa la va guanyar Alonso González. A MotoGP, 12a plaça per al mallorquí Joan Mir en una cursa que va guanyar Marc Márquez. Mir tanca un cap de setmana complicat per ell i ara toca pensar en San Marino d'aquí a 2 setmanes. En tenis, Jaume Munà va superar la primera ronda del US Open, guanyant en 5 sets el francès Terence Atmane. El tenista santanyiner va començar perdent els 2 primers sets, 6-7 i 3-6, i va protagonitzar una gran remuntada, guanyant els 3 següents, en parcial de 6-1, 7-6 i 7-5. Munà jugarà dimecres la segona ronda contra Artur Rinderneck. La gran sorpresa ha estat la derrota del serbi Novak Djokovic a la primera de canvi contra l'argentí Mariano Navón per 3-16-2. Avui hora baixa, torn per a l'espanyol Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al rus Roman Safiulin. I d'or de res a punts, en bàsquet les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello disputaran el Mundial en la selecció espanyola a Berlín del 4 al 13 de setembre, i en futbol sala l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar per 2-3 el Benfica en el segon i darrer partit del torneig Màster Futsal de l'Algarve, amb gol d'Alison Carlos Gómez i Charuto.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
7: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: S'acaba agost i Betres Ràdio estrena temporada, uns canvis que ara vos explicam i que notareu especialment, Laura, als hora baixes.
8: Després de l'informatiu migdia arribarà de 3 a 5 Tèntol i des d'ara, en acabar més prest, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Per tant, que a partir d'ara la gent ha de saber que no mos ha de posar hora de sopar, sinó que si mos volen escoltar és hora de berenar, hora de bereneta, com diuen a Menorca.
10: Bueno, i berenarem amb els col·laboradors habituals. Potenciarem sobretot els xiu-xius, veureu xiu-xius a les totes, com sempre, ja ho sabeu.
8: Amb ells hi arribarem després de berenar a l'informatiu vespre i farem la transició entre avui i demà amb Naraceli Bosch, també més prest, de 8 a 10 de la nit.
11: Novetats són moltes, però seguirem estirant el fil de la paraula polisèmica. Incorporàvem en Aina Marc i en Juny Cortes l'equip d'entre avui i demà. I començarem cada dia amb una secció de gastronomia, que se dirà el sopar d'avui i el tàper de demà.
8: I amb el tàper per a l'endemà llest serà el moment de parlar de cultura amb l'aviador, amb Rafael Gallego, que passa a les 11 de la nit.

0: I precisament el que fem ara és parlar de cultura perquè som a les portes del mes de desembre, un mes que arriba carregat de novetats literàries que anirem desgranant a poc i que començam, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb De gran vulsa una casa, el retorn a la literatura d'Aina Fullana Llull.
1: Companya d'aquesta casa és correctora lingüística, ens va corprendre amb la seva primera novel·la, Els dies bons. Dimecres, editada per Bromera, torna a la ficció i ho fa amb un relat que és sobretot la història d'una dona i de tot allò que l'envolta. La gentrificació, els trastorns de salut mental, les famílies trencades, la solitud, la infantesa com a refugi desitjat, la cultura com a remei, i tot passat i present se'ns mostra a través dels ulls d'en Emma.
2: Jo diria que està en constant lluita en si mateixa, i una d'aquestes lluites és la lluita entre el desig i el rebuig cap a les relacions íntimes, les relacions sexoafectives i també cap a la masculinitat, no? Crec que això és una cosa que hem pogut sentir en algun moment de la nostra vida totes les dones. No dic que ho hàgim sentit totes, però sí que crec que seria normal per l'entorn en el qual vivim ple d'aquesta violència patriarcal i masclista.
1: La protagonista serveix Fullana per reflexionar també sobre la nostra realitat, sobre una illa que, escriu l'autora, s'enfonsa amb una mà que ja no és nostra i que s'inspira en barris com Es Molinar, però que ha batejat com Es Fumerol perquè, diu, podria ser qualsevol banda. Arreu hi ha gentrificació i turistificació massiva.
2: Jo mateixa, en la meva generació, he vist com ha anat evolucionant moltíssim d'ençà que jo era petita, allò que és ara, no? I evidentment també hi ha la sort que hi ha generacions fins i tot més joves que la meva que sí que estan lluitant per recuperar aquesta comunitat i certes tradicions o certes coses que mos arrelen en aquesta identitat, però crec que la sensació general ara mateix és d'estrès, no?
1: De gran vull ser una casa ens deixa també damunt la taula dubtes sobre una altra de les nostres realitats, els problemes de salut mental i el seu tractament.
2: Allò que m'interessava més era entendre per què tractam els trastorns de salut mental així com els tractam, si se sobrediagnostica o se diagnostica manco del que s'hauria. Crec que passen les dues coses, no? De vegades una i de vegades l'altra, igual que el tema de la medicació, per exemple, com tractam una persona que està convivint amb una situació així i també com arribam a aquest punt.
1: De gran vull ser una casa, com dèiem, editat per Bromera, surt el dimecres a la venda i ja té dues presentacions tancades. Dilluns que ve, a la llibreria Drac Màgic de Palma i dia 31 d'octubre, al Món de Llibres de Manacor.
0: I les pitjorines seran les representants balears al Festival Neorama, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Granada.
1: Es tracta del primer festival itinerant de talent emergent que connecta diferents gèneres musicals de tot l'estat amb xerrades, debats i també la presència d'11 artistes emergents, entre els quals la pitjorines. També comptarà amb la presència d'una quinzena d'alumnes del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears que participaran a les jornades d'estudi i debat del Festival de Granada.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns, 31 d'agost, una jornada marcada per una trista notícia que ens arriba del món de la política i que hem conegut fa uns minuts. S'ha mort a 76 anys l'exconseller de Turisme durant el primer pacte de progrés, Celestí Alomà. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Alomà és conegut per ser l'impulsor de la primera ecotaxa, una de les mesures polítiques més importants, més controvertides i que va ser pionera a l'Estat en aquell moment. Va ser derogada pel PP després, però es va recuperar per part del govern de Francina Armengol i encara continua vigent. Va ser un dels fundadors, al febrer del 1976, del Partit Socialista de les Illes, que més tard passaria a ser el Partit Socialista de Mallorca.
0: Ajornat el ple extraordinari del Consell de Menorca, que avui havia de debatre la limitació d'entrada de cotxes a l'illa, finalment es farà dimecres per falta d'acord polític.
1: L'executiu de Dolfo Vilafranca es troba en minoria i no té el suport necessari per aprovar la mesura que ha de convalidar després el Parlament de manera ja definitiva. Davant aquesta situació, el PP s'ha vist forçar a negociar amb el PSOE per consensuar la norma i poder arribar a un acord. Els socialistes, però, proposen alguns canvis en el text, com que els ciutadans de la resta d'illes no quedin exempts de les restriccions. Ara, en tot cas, tenen 48 hores per arribar a un acord. Escoltem primer Eduardo Rob, sí, que és conseller socialista, i després Joan Pons Torres, portaveu del PP.
2: Hem fet part d'aquesta negociació, hem arribat a acords en segons quins aspectes, però n'hi ha d'altres que ens hem de valorar encara a dia d'avui, és més, aspectes més polítics.
3: I confiem en que després de la voluntat d'acord que han demostrat des de l'equip de govern, que ells també, també posin de la seva part, perquè una negociació han de cedir les dues parts.
0: 3 piscines noves cada dia a Mallorca. Aquesta és la dada que denuncia l'entitat ecologista Terra Ferida per demanar que es prohibeixin de manera definitiva.
1: L'entitat xifra en prop d'11.000 les construccions de piscina la darrera dècada, alerta que gairebé un 30% a més d'elles s'han aixecat en sòl rústic.
0: Avui, darrera jornada d'agost, és un dia de tornar de la rutina i també de molta activitat als aeroports de les Balears.
1: Fent una comparació d'aquest darrer cap de setmana de mes amb el mateix de l'any passat, el volum de moviments s'ha mantingut, hem de dir, similar, amb una caiguda mínima de vols als aeroports de les Illes, un 2% manco respecte de l'any 2025. A l'aeroport de Palma, avui estan programats gairebé 950 moviments.
4: Demà començam a fer feina, sí, avui és el darrer dia de vacances. Bé, ens retrobarem amb els companys i suposo que compartirem experiències i vivències i alguns hauran anat de viatge. I...
5: Pues dura, com va ser. Duríssima, no nos querríamos ir, claro.
0: Un mort i 2 ferits en un accident de trànsit aquesta passada nit a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
1: El sinistre ha passat a les 12 de nit quan el cotxe on viatjaven ha sortit de la via i ha xocat frontalment contra un arbre. A causa de la violència de l'impacte, un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte i ha hagut de ser excarcerat pels bombers de Mallorca de dins del turisme.
0: I 7 famílies han rebut avui les claus d'uns habitatges municipals de lloguer assequible que ha promogut l'Ajuntament d'Eivissa.
1: L'objectiu és que famílies joves tornin a evitar aquest nucli històric de ciutat. El que han rebut avui les claus són els guanyadors del sorteig per accedir a una promoció municipal. S'hi van presentar un centenar de famílies, calia estar 10 anys empadronats a Eivissa i complir uns barems d'ingressos. Els pisos estan al barri de Sapenya, que és una zona amb una població envellida i que ara es vol revitalitzar.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, als butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre amb Aina Sureda. Ara fem un tenton.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1227. Heu de saber que avui acaba el mes d'agost, començam nova temporada d'Iveta Ràdio i és Sant Ramon.

0: Ai, Ramon.
1: Bon dia, sí, benvinguts en aquesta nova temporada d'Iveta Ràdio, que avui acaba també el mes d'agost. És dilluns, dia 31 d'agost, i per tant també, com vos dèiem, et Sant Ramon. Concretament avui et Sant Ramon nounat, perquè la tradició l'anomena nounat, que no ha nascut, perquè va ser extret del cos de sa mare, que havia mort just el dia anterior fent servir una arma de tall, el que pot recordar una espècie de cesària. Un fet, però, que varen ocórrer l'any 1204. Ramon és un nom propi, però també és un llinatge que trobam a totes les Balears. De fet, de més 4.000 persones tenen de Ramon de llinatge a les Illes.

Ramon, Ramon prové del germànic Raimund, en altres idiomes, de fet, és molt similar. Raimund, en francès o en anglès, Raimondo, en italià, Ramon, en castellà. I Ramon significa aquell que dona bons consells. Si tenim un Ramon il·lustre a les illes, aquesta és en Ramon Llull. El llegat de Ramon Llull va crear un corrent filosòfic i religiós de partidaris denominat lulisme, que estimularen la seva exaltació fins a la llegenda. Així que avui, molt d'anys de Ramons i Ramones, encetam aquesta nova temporada d'Atento a la IB3 Ràdio. A partir d'ara vos acompanyarem de dilluns a divendres de 3 a 5 del capvespre. I ja ho sabeu, cada cosa al seu temps, com les figues a l'agost. Començant.

estàveu? Ben trobats, atenta a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre. A partir d'ara, avui que comencem nova temporada, vos acompanyarem aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, que també jugarà amb les paraules i ho farà amb l'actualitat d'aquest dia, d'aquest dilluns 31 d'agost. I aquí amb el millor equip sabem totes les lletres, com les saben totes, na Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Juc.

0: Celestí Oliver, com estàs?
1: Bé.
0: Com ha anat aquest mes d'agost?
1: Bé, bé, ha anat bé. Beníssim.
0: Ai, sí. Que m'ho pensava, no me'n recordaria d'això
1: de
0: fer
1: ràdio.
0: Però no s'oblida, això és com anar amb bicicleta.
1: Exacte, això mateix.
0: Maria Pons, sí. Com estàs?
2: Molt bé.
0: Com ha anat aquest mes?
2: Una monada, bé.
0: Ha vingut molta gent, tu?
2: Sí, no m'ho han queixat.
0: Ho heu passat bé?
1: Ho hem passat beníssim,
0: sí,
1: sí.
0: Miquel Junc. Com
3: bon
0: estàs,
3: dia,
0: tu?
3: Va bé, va bé.
0: No esteu descansats, però...
3: No.
0: Avui arrencam nova temporada, això sí que ho tenim. De fet, ara en parlarem, perquè IB3 Ràdio avui ha ençat aquesta temporada, en guanyar coincidit amb el darrer dia del mes d'agost, i tenim novetats que tot d'una. Vos contarem, de fet, Celestí, si t'assembla, començar
1: amb... Clar, enllaçam una temporada amb una altra.
0: Sí, exactament.
1: En aquest cas, nosaltres, bé, el tema del dia és que molta gent acaba vacances avui, torna a la feina, però sobretot avui... IB3 Ràdio comença nova temporada.
4: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
0: Doncs sí, avui ja és possible. De fet, ja tenim aquesta nova programació en marxa, Celestí, que hi trobarem.
1: Sí, idò, entre les novetats és que Xiu Xiu estrena Ubicació en la Graella, s'emetrà de dilluns a divendres a partir de les 5, és a dir, quan acabem de 5 a 7, just després de Tentol, que ocuparà la franja que va de les 3... a les 5. Entre avui i demà...
0: Els nostres veïnats.
1: Exacte, exacte. Fins divendres anaven una miqueta més tard, però ara seran veïnats.
0: Fet,
1: sí, ens saludarem. Entre avui i demà amplia la seva durada i canvia d'horari, que ara és de 8 a 10. L'Aviador completa l'oferta dels vespres de 10 a 11, també de dilluns a divendres, i els dissabtes, atenció, perquè a partir de les 9 del vespre arriba Ni Fake ni Fum a IB3 Ràdio, que és...
0: I sabem aquí?
1: Sí.
3: Ja ho sabem, ja.
0: Ja, sí. Ja ho sabíem.
1: Sí, ja ho sabíem. De fet, clar, vàrem fer una mica d'espoiler l'altre dia. Bé, no ho sé, la vèrem per allà de dins. A la nostra Raquel Agüeros, que gravava, supòs, dins un estudi. Per tant, aquest nou espai de verificació de notícies que condueix Raquel Agüeros a Alícia Català.
0: Molt bé, doncs moltes ganes d'escoltar-la i de tota aquesta programació que tenim també avui també per endavant, que estrenam temporada. Però, Maria, nosaltres també estrenam noves seccions. I els dilluns què farem, mamem?
2: I a partir d'aquesta setmana, amb aquesta nova temporada, cada dilluns us oferirem el significat d'un carrer de les Balears. I si aquest mes d'agost ha estat destacat en alguna cosa, és en l'eclipsi total de sol, que en varen parlar molt i que varen tenir dia 12 d'agost.
0: Sí, ara per ahir que fa molt de temps, però no hem parlat tant de
2: l'eclipsi. Abans, durant i després, o sigui, sí, hem tingut informació... Sí mateix. I do, curiosament, el Cudi tenen el carrer de l'eclipsi que intentaran saber per què.
5: Caient en ombres, sense calor, espès de sang.
0: Sí, el Cudi ha el carrer de l'eclipsi. Després sabrem per què li varen posar aquest nom, curiosament, en aquest mes tan destacat per l'eclipsi. Però, Miquel, tenim més temes.
3: Sí, sí, el tema del dia d'avui i com cada final de mes, a partir d'ara, repassarem els millors moments que ens deixa el mes que just avui acaba.

0: que n'han passat de coses, eh, Miquel?
1: N'han passat moltes. A part de l'eclipsi, sí, n'hi ha hagut més.
0: Hi ha hagut moltes coses. De fet, els plats diu que arribi l'agost, ara
1: no, ja s'acaba.
0: Ja hi som de feina tard. Festes, hi ha hagut esdeveniments de tot tipus que després repassarem amb Miquel. Però avui també hem de rebre el nostre col·laborador, en Jaume Bernat Adrover, per acostar-nos als turistes de les illes. De fet, els primers turistes que van arribar a les nostres illes són els turistes de Morrofí i avui un de molt conegut i molt il·lustre.
2: Hola, viatgers, com esteu? Esteu una mica tristos. S'acaba l'estiu, però aquí seguim a turistes de Morrofí per aportar-vos alegria amb aquests turistes que mos varen visitar. Acabarem aquest mes d'agost amb un personatge de llegenda, del que costa destriar el que és cert o el que és ficció. Segur que ja endevineu una mica de qui estem parlant, de l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, que va recalar a Mallorca a final del segle XIX. S'han contat moltes coses d'ell, s'ha parlat dels seus amors, Catalina Omar, Bratislau Viborni, els seus viatges amb el iot Nietzsche i el seu amor pel medi ambient com a pioner de la protecció de la natura a Mallorca. De tot això i de molts altres secrets i coses que s'han contat i d'altres que no, en parlarem avui aquí, a Turistes de Morrofí. Vos espero.

0: vist mai.
1: L'Arxiduc serà el protagonista avui d'aquesta secció, però també tindrem una molt bona entrevista, Celestí.
2: Sí, perquè entrevistarem el cineasta mallorquí Pablo Bujosa i també la productora Bàrbara Ferrer, tots dos mallorquins, perquè presenten en el Festival de Cinema de Sant Sebastià la seva nova pel·lícula que es diu Mallorca, un receptari.
3: Era això d'estiu que ha durat. S'ha acabat. Aquella s'ha acabat. Un quilo i mig o dos. Ara n'hi ha 1,6 kg.
4: Nosaltres som illes i les nostres illes, la gent que vivia abans, i ara també crec que mos queda encara un poc aquest costum, és que som un poc autosuficients. No podíem anar, si un de València podria anar a Barcelona a cercar la màtia, nosaltres no, hem de tenir, tenim el que tenim. Hem de tenir un poc de tot. No som bons en res, però som, tenim un poc de tot.
3: Nosaltres aquí, en els pobles mariners, sí que hi ha tradició, perquè avui no, tots els al·lots estan acostumats a veure cuinar peix, aquí, a Garrotllà. Nosaltres, normal, però jo penso que una capital no se menja peix d'aquí, se menja peix de fora, que ve fora espines. Dam, dam, darararam, dam, darararam.
1: Doncs sí, avui coneixerem el receptari amb aquests dos cineastes, Anna Bàrbara i amb en Pablo, que duran aquesta pel·lícula del Festival de Sant Sebastià, que és aquest mes de setembre. Moltes ganes de conèixer com serà. Dues hores de programa encara comencen i en les quals, com sempre, tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
5: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
6: 646 90 345 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
7: I també podeu participar atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00,
2: o escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolib3. També tenim Facebook de Tentol.

0: en Lluís, en Lluís Fortesa. Moltes gràcies, Lluís. I no, ara sí, arriba el moment de saber amb quin poble et jugarem avui a la Batussa de Tèntol. Comencen els quarts de final.
1: La rabiosa actualitat.

0: arribat el moment, el primer dia dels quarts de final d'aquest concurs entre els pobles de les Illes Balears que han fet durant els mesos de juliol i d'agost. Avui comença aquesta nova fase per la Batussa. Dos pobles competiran per arribar a la semifinal i qui sap qui passarà a la gran final que ja tenim dia. Serà dimecres que ve. Temps per mi. Dimarts o dimecres, ara no ho sé, però dimarts, gràcies, Maria. Dimarts que ve, ho tenia ben apuntat i ja m'he embullat jo mateixa. Dimarts, dia 8 de setembre, serà la gran final d'aquesta Batussa. Com ha quedat la classificació després d'aquest mes d'agost, Celestí?
1: I doncs, sí, finalment els pobles que han arribat en aquests quarts de final són Marratxí amb 88 punts, Porreres i Capdepera amb 85, Muro amb 83, Campos amb 80, en 79 Alcúdia i Sencelles i Ferreries amb 77 punts.
0: Uau. Quins marcadors més bons que han fet i que ha ajustat tot. Per tant, ara sí, com han acabat aquests aparellaments? Per qui començam avui jugant?
1: I deia, arriba el moment de conèixer quins dos pobles avui juguen en aquesta primera lligueta dels quarts de final de la Batussa de Tèntol.
0: I els pobles que juguen avui són Campos i Alcúdia.

I d'ací vull jugar amb els pobles de Campos i d'Alcudi. Començarem per Campos. El poble que d'ençà que fem aquesta batussa de Tèntol ha estat en totes les semifinals. Finals són els guanyadors, de fet, de la primera edició. I en la primera fase han aconseguit 80 punts.

I doncs si vull jugar amb en Campos, aquest municipi de la comarca del Migjorn de Mallorca, i a banda del poble de Campos, també té ses covetes, sa ràpita o sa vinyola. L'any 1300, el rei de Jaume II de Mallorca va fundar la vila de Campos damunt un llogaret, el qual 50 anys abans ja tenia Vall-la Real i la seva parròquia tenia la protecció dels patrons, Sant Julià i Santa Basilissa. El nom de Campos faria homenatge a la planura que caracteritza aquesta contrada, aquest poble de Call Vermell.

0: Regidors i Campos, i recordarem les dites també que ens agraden tant d'aquest poble. Començarem amb Celestí per Campos, perquè la dita d'avui, què diu?
1: Sí, diu, haver-hi eixut a Campos, que significa que hi ha pot d'obbes.
0: Ui,
1: vaja. Pot d'obberes.
0: Sí.
1: Quan enguany diuen... hi ha eixut a Campos.
0: Vol dir que
1: vol
0: ha
1: dir
0: estat
1: que...
0: un any
1: sí.
0: de mancances econòmiques. Doncs sí, aquesta és la dita avui que tenim de Campos, però ja ho hem dit, Campos no estarà tot sol.
1: No, perquè a l'altre costat de la taula de Tèntol avui juga aquesta competició al poble d'Alcúdia.

0: ha violí.
1: I des d'Alcudi, aquest municipi i poble situat al nord de Mallorca, que té el títol de ciutat d'ençà de l'any 1523. Ve d'enrere, està situat entre les badies de Pollença i d'Alcudi i té una població aproximada de 21.900 habitants en dades de 2025. La ciutat té un traçat urbanístic medieval, condicionat pels dos recintes de muralles que l'envolten. Els carrers són estrets, són irregulars i alguns dels edificis conserven elements característics de l'època d'esplendor de la ciutat i són d'un gran valor arquitectònic. Correspon també a l'antiga ciutat de Polèntia. I ja sabeu que Alcudi no només és Alcudi, sinó que també és Platja d'Alcudi, Esport d'Alcudi, la Marina Manresa, es Malpàs o Sant Feliu.

0: I quina dita tenim de l'Alcudi, Celestí?
1: I d'ahir diuen, Alcudi solen donar pa d'ordi en els combregats i en els estremunciats aigua bullida de la mà.
0: Ui, vaja.
2: Sí, vaja.
0: Per tant, avui jugam a Tèntol.
1: O és una mica bullida.
0: Sí, ja, ara aquest dia ja...
1: Sí, aigua a la mà del tot, eh? Ja no importa
0: tot
1: ni fer un bull.
0: Tot i que ha refrescat una mica.
1: Sí, sí.
0: Una mica.
1: Sí, però ho ha estat aquest estiu.
0: Ho ha estat. Aigua bullida. Avui a Tèntol jugam amb la C de Campos i amb l'A d'Alcudi.
3: Tèntol.
0: Va, i avui a la pregunta del dia vos demanant que vos banyeu una mica. Perquè en aquesta primera jornada de quarts de final de la Batussa de Tèntol volem saber quin poble creus que guanyarà avui, Campos o Alcudi. Va, volem saber la vostra. Qui guanyarà avui, Campos o Alcudi?
1: I doncs ho podeu dir enviant-nos una resposta a l'història de l'Instagram, @tentolib3, o també ens ho podeu dir directament al telèfon 971 13 99 00, i així vos sentim, 971 13 99 00.
0: Guanya els campaners de moment a l'Instagram del programa. Només dic això, fem una pausa i tornem tot a nou.

0: IB3 Ràdio és formació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: 9:27, som en directe aquí a Vetre Ràdio i avui vos demanàvem en qui creix que guanyarà avui i passarà les semifinals de la Batussa de Tenda. El tenim dos pobles en marxa, són Alcudi i Campos, i Celestí, què creus que diuen els nostres oients? Ja he fet un spoiler.
1: I d'ova preferits, segur.
0: Sí, i te diré que en 71% dels vots,
1: per tant, bastants,
0: els nostres oients creuen que avui guanyarà el poble de Campos. És a dir, alcudians, alcudianques, si voleu que guanyi el vostre poble...
1: Clar, donau força, i ànims, i coratge, i alegria.
0: Podeu participar a l'Instagram de Tental i dir la vostra. Dit això, ara sí, és el gran moment de jugar.
2: Tental, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: ara sí, és el gran moment de conèixer els nostres concursants d'avui, que avui són molts i ja són tots aquí. Campos, el Cudi, però abans de parlar amb ells, com sempre, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Jo sóc na Laura.
8: Jo sóc na Carme del Cudi.
9: Jo sóc en César.
10: Jo també sóc la Carme del Cudi.
0: Ai, qui de sa? L'altre equip.
11: Miquel de Campos.
12: I en Miquel Àngel, també de Campos.
0: També de Campos.
2: Espera, espera, espera. Digue'm, per què has vingut aquí?
7: Per veure men si el meu poble guanya.
8: A men si guanyem entre tots.
9: Fem bambol.
10: Sí, amem que feim. A deixar el poble en bon lloc, no?
11: A disfrutar de la refrigeració pública d'Ivetres.
12: I jo perquè no sé dir que no.
13: Vostè treballa aquí?
7: No, no tinc esplaer.
8: Jo sóc mestre, o sigui que no faig feina aquí.
9: No.
10: No, nosaltres feim feina en el Museu Sabassa Blanca, en César i jo.
11: Tampoc feim feina aquí.
12: No.
13: Tens temps de fer vida social?
7: De vegades.
8: Sí, ens estiu més que ens hi ven.
9: Zero.
10: Jo també poca.
11: Més ens estiu que ens hi ven, també.
12: Jo més ens hi ven que ens estiu.
14: M'haig d'assegurar que les teves declaracions coincideixen amb els fets. Què me'n dius dels veïns?
7: Dels veïns?
0: Com són el veïnat del Cudi? Bona gent?
7: Depèn de quin.
8: Ens estiu, hi ha molt de guiris i poc el cudienc, però sí. Bueno.
9: Jo, en el meu veí, no els conec.
7: No?
10: Jo sí, jo sí. Carme, sí. Jo diré que tinc bona relació amb el meu veïnat, per si de cas.
11: El veïnat de Campos, jo fa de nit, m'acaba molt bé com a mare veig d'allà, per tant, consideren que els veïnats són bons.
12: Sí, excepte els saliners.
11: Ui.
14: Fantàstic.
15: Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics. Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
16: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
15: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
13: Gràcies per la seva ajuda.
15: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: Avui a les NCT respon el qüestionari electrònic i avui molta de gent. Representant del CUDI tenim na Laura, benvinguda. Laura Laminos.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Na Carme Navas, Carme, benvinguda.
2: Hola, gràcies.
0: En César Jiménez. César, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: I na Carme, com t'estim?
4: Com va?
0: Carme, com va?
4: Bé, nerviosa.
0: 4 avui,
4: sí,
0: el CUDI.
4: Amen.
0: Bon equip. Sí?
4: Sí, intentant fer bé sempre.
0: Així m'agrada, aquesta actitud. De fet, vareu fer molt bon paper. I aquí està l'altra banda, Campos, el nostre doctor en intel·ligència artificial.
5: Gràcies per ser convidada.
0: Miquel, com estàs?
5: Molt bé. No he dit que fes feina aquí, però com que ja vaig venir cada cert temps, un poc de sensació en tenim.
0: Miquel Miró, Miquel Àngel Adrover de Campos, també.
6: Com anem?
0: Benvingut.
6: Gràcies. Heu
0: passat bon estiu?
6: No.
0: No? No?
6: Fa molta calor.
7: Sí. Bé, ara ja ha afluixat un poc.
5: Bueno, és pitjor que ara has fluixat perquè vol dir que tornem a veure les coses com vaig tenir el setembre. Encara hem vingut contents en el darrer dia.
7: Tu, però és un 4 contra 2, eh?
5: Ho hem impugnat en el comitè esportiu perquè hi veiem dubtes, això.
7: De totes maneres, els oients, els preferits, sou Campos, eh? El CUDI, no sé si vos anima gaire.
4: Mira, nosaltres venim a participar.
8: Això fent tot el que podem.
9: Mos agrada que no siguem els preferits.
7: Bé, perquè sí, saben que sou 4.
9: Mos fa un poc més de...
4: Mos motiva. Sí.
0: En ganes de jugar?
4: Sí, sí.
0: Sí?
4: Sí.
0: Sí? Heu dit a la gent del CUDI que veníeu?
4: No molt. Bé, un poc.
0: Els vostres pares, els vostres amics.
1: Sí. Sí, jo estic propagant del programa.
4: El veïnat.
1: Dit a tothom que posi Vetres Ràdio.
0: Gràcies, Carme.
4: Laura.
0: Ai, Laura, perdona, gràcies, Laura. Que dues Carmes, una Laura i un César. Miquels, Miquel Àngel i Miquel, vosaltres heu dit a la vostra gent que escolti la ràdio avui?
5: Nosaltres sempre els diem. Cada dia, encara que no hi hagi seguida, m'han d'escoltar atento.
0: Així m'agrada.
7: Sí, gràcies,
0: Miquel.
7: Arriben aquestes vibracions.
5: Sí, sí, sí.
0: Com se nota que té una lota de Montuïri,
5: sí,
7: Vaig anar a Montuïri i el vaig
5: topar. M'ho he topat en tots dos a Montuïri.
7: Mira que he vengut poc.
5: Van fer negociacions, com si guanyàvem avui o si no. Estem en...
4: Però allà no. Tenen bo, això no pot ser.
0: No passis pena, que nosaltres aquí som totalment imparcials. Esteu preparats per jugar?
4: Estem preparats.
0: Sí? Així m'agrada. Doncs avui, primer quarts de final, en Campos i el CUDI.
10: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Comença, idò, aquest concurs, una prova en la qual haureu d'enumerar paraules, això vos agrada? Sí? Esteu preparats? De fet, cada concursant o cada equip tindreu un minut per enumerar paraules que comencin per dues lletres que triarem a l'atzar. Sí?
7: Sí. I concursau tots dos i la puntuació serà en funció del número de paraules que digueu. Cada paraula val un punt.
0: Mm-hmm. I començarem per Campos. Miquel Miró, Miquel Àngel Adrover, ara triarem a l'atzar les lletres en les quals haureu de formar paraules. Preparats?
5: Vinga. Sí.
7: Idò, i les paraules han de començar per les lletres P i O.
0: Po.
7: P, O, po.
0: Teniu un minut. Temps.
5: Poble.
11: Pa, poruc, poesia, poeta, pou,
5: pobre, portalà, porta,
11: portal,
5: pòrtic,
11: portaló,
5: port,
11: portalló,
5: porter,
11: porteria, policia, policial, policia, que ja l'he dit,
5: polisèmic,
11: polisèmia,
5: poliesportiu,
11: políglota,
5: polinomi,
11: poliglot,
5: polifon,
11: polifonia, polifònic.
5: No sé. Polític.
11: Poll.
5: Política. Policia, que ja l'han dit.
11: Poller, polleria. Pollastre. Pollancre. Pòsit.
5: Ponsètia.
11: Posar. Pouar.
5: Pou.
0: Te l'heu dit?
5: Portell.
11: Portell.
5: Pòsit.
0: De l'audita, temps! Han vingut a jugar fort, aquesta gent
7: sí,
0: de Campos.
7: Sí, han jugat fort.
0: Han vingut a jugar
7: són
0: fort.
7: Són dos, però com si haguéssim estat 4-40.
9: La porta
0: està oberta,
9: no?
0: No està tancada, la porta.
7: No, no tanquem.
9: Ara sempre sortirà.
0: Està tancat en fort.
9: Concursar tots sols.
4: Jo crec que sí.
7: Bona.
0: Què trobeu?
7: Clar, jo m'he apuntat 38, n'han repetida una...
0: Sí, unes quantes.
7: Sí, un parell.
0: 35, i sí, qualque Maria? Sinònim...
2: Jo tenia 40, però m'he com embullat, perquè anaven en aquest ritme que dic...
0: N'han repetida qualcuna massa sinònima, per tant, 35 punts.
5: What's it time? What's it
0: time? Pel poble de Campos, sí.
7: No ho esmenau, eh?
5: No,
7: per ara no, clar. És la primera paraula.
0: Molt bé, eh?
7: Sí, molt bé.
0: Molt bé, molt bé. El Cudi, esteu preparades? Preparats?
4: Davant d'això...
5: No.
1: Farem el que podrem.
0: Clar que sí, aquesta és l'actitud. Però ens acarrec en marxa, perquè ara m'he triat les lletres en les quals haureu de formar paraules.
7: I de les paraules, el Cudi, han de començar per les lletres T i E. És a dir, T.
0: T?
7: T.
0: Teniu un minut. Temps.
4: Teatre.
5: Tèntol.
4: Té.
1: Teulada. Teula.
5: Terminal.
1: Tema.
2: Termo.
1: Termòmetre.
4: No.
5: Termostat.
2: Televisió.
5: Telúric.
1: Telecomunicació.
4: Tetera. Temàtica. Tema.
1: Tela.
5: Tenir.
1: Tema.
0: Que ja l'heu dit tot?
4: Sí.
1: Temporitzador.
0: Molt bé.
1: Temps. Tempesta.
4: Tenim.
1: Teló.
5: Tempestuós.
2: Tempesta.
4: Ja l'hem dit. Tequila.
0: Molt bé, molt bé.
1: Test.
0: Test.
5: Terreny.
0: Molt bé.
5: Terrenal.
1: Terra. Terraqui.
2: Teló.
0: Temps! Uau, ho han fet molt i molt bé, també. Maria, quantes n'has comptades?
2: Jo 31.
0: Celestí?
7: Jo també 31.
0: Au, idò. 31 punts. Vosaltres que passàveu pena?
4: Sí, passàvem pena.
5: Està equilibrat, està equilibrat.
0: Sí? Està...
5: Sí.
0: Serà emocionant avui aquest quarts de final entre el Cudi i Campos. Tenim aquest marcador. Maria, com estan?
2: El Cudi du 31 punts i Campos en du 35.
0: 35. Passam al següent.
7: Beníssim.
0: Molt bé, oh? Molt igualat. Següent prova.
10: L'embarbussament.
0: Sí, sí, també. No vos haureu lliurat de l'embarbussament en aquestes finals, perquè ara haureu de dir un embarbussament sense interrupcions ni errades, d'acord?
7: Són 10 punts, si el deix perfecte, ja ho sabeu, i si hi ha errades, baixarem puntuació.
0: L'embarbussament d'avui és aquest.
3: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà, el desenrotllarà... Torna a mi.
6: I qui el desenrotllarà...
3: El desenrotllador que el desenrajolí...
8: El desenrajolador que el desen...
3: El desenrajolador, que el desenrajoli...
8: Rajoli.
6: Que el desencarroli...
12: Bon desenrajolador serà.
13: Bon desenrajolador serà.
14: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador, que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
15: El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador, que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
6: El desencarrolador serà.
3: Bon desenrajolador serà. Ah!
0: Molt bé, ara començarem per el Cudi. Teniu una oportunitat, perquè, clar, som els quarts de final, no me'n donarem més. Per tant, una oportunitat per Valtos i una oportunitat per Campos. Quan vulgueu.
4: Qui s'atreveix? Jo?
0: De Carme?
4: Ai,
0: vinga, Carme.
4: Vinga. El cel està enrajolat. Qui el desenrajolarà? El desenrajolador, que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
0: Ahà, molt bé, molt bé. Miquel Àngel, tu?
16: El cel està enrajolat, qui el desenrajolarà, el desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà.
0: Que Lluís, com ho tenim per això? Què trobes? Un nou prom? 9 punts a cada equip? Sí? Sí? Molt bé.
7: No ha volgut donar 10.
0: Gairebé perfecte.
7: Sí.
0: Però, molt bé.
4: Gràcies.
0: Molt
4: gràcies.
0: Bé, eh? Per tant, 9 punts que sumen al marcador de Campos i 9 punts que sumen al marcador del Cudi. Ho fem molt bé. I com estan aquests marcadors, Maria?
2: I de Campos, 44, i el Cudi, 40.
0: Ui, 4 punts de diferència que vos separen. Quina emoció. Passam a la següent prova.
10: Guanya qui la sap més llarga.
0: Thank you. posarem l'aire, que ja ha començat a pujar la temperatura, Miquel, tu que havies vengut aquí a la Racé, sí. A ràdio, fa calor, tanta gent.
5: Sí, no, hombre, de passada sou una sa... molts, que són molts, se nota.
0: I ets el codient, que és que són quatre, doncs encara més, eh? Bé, ara vos farem dues preguntes, però amb relacionades amb els vostres pobles, toponímia, llengua. Tindreu dues opcions de resposta i cada resposta encertada val 2 punts. Començarem per vosaltres, per Campos, aquest pic. Men, Miquel Miró, Miquel Àngel Adrové. Primera pregunta. Vos volen demanar per un topònim ben campaner? És el del nucli costaner de Serràpita. Sabeu per què se diu així, Serràpita?
7: Tenim dues opcions. Per la construcció, establiment religiós defensiu que hi havia allà en època islàmica, o bé de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, important municipi mariner del Montsià, de Tarragona, situat a...
5: topònim àrep.
0: I és correctíssim. Clar que sí. Heu anat aquest estiu a Serràpita?
5: Sí.
0: Tot dos?
5: Som jo, la platja fitxa d'una altra de Serràpita.
7: Sí. Vos hi trobarem.
5: Sí.
0: Sou d'aquells de Campos més de Serràpita que de Sacaloni?
5: Sí, i sí. Escova ja m'agradava més, però és missió impossible. Per tant, deixarem en Serràpita.
0: I doncs sí, Serràpita és aquest topònim que va ser un lloc defensiu, tot i que veure que no hi ha cap torre així molt clara.
16: Hi ha la torre de Sant Durí, però és moderna.
5: Sí. I tapada.
16: Sí.
0: Doncs molt bé, ja m'ha esclarit el perquè d'aquest topònim. Segona pregunta per vosaltres. Ara vos volem demanar per una de les paraules pròpies i més genuïnes del parlar de Campos. És la paraula cabota. Què vol dir cabota?
7: Vol dir caparrut o vol dir una persona manfutista, és a dir, que passa de tot?
16: Un caparrut, un cabota. Però també se pot fer servir per altra manera. Clar, els han dit de totes
5: maneres. És com és quasi un insult, jo diria, subtil. Ets un cabota. Ja no m'agrada que m'ho diguin.
16: Tenen massa semblances, dues.
7: L'origen, etimològicament...
5: Pot ser greu repetir un altre pic, les dues opcions.
7: Sí, caparrut o manfutista, és a dir, que passa de tot.
16: Jo diria ça.
5: Ja me'n fill d'esfilòleg.
0: I és correcte.
7: Jo ho dic bé.
0: De fet, així ho diu el fill il·lustre del vostre poble, el doctor Joan Manyiclar, que efectivament que caparrut a una persona tossuda és una persona que bota. Espera, no, que no vos ho diguin molt, això.
16: Desi ara.
5: M'ho han dit més qualque vegada, m'ho han dit.
0: 4 puntets per vosaltres, molt bé, Campos. El Curi, les preguntes per vosaltres, com anau d'història? Bé, vosaltres dos hi feien un museu, cosa de veus, de César Carme.
2: En César és historiador, jo sóc historiadora de l'art, així que un poquet, però bé, mem.
0: Teniu un bon equip, eh? Laura, Carme, també.
1: Confiem plenament en ells.
0: No, vosaltres també, tots els quatre. Només faltaria. Primera pregunta, mem. Ara vos volem demanar sobre un topònim alcudianc, també, en el vostre cas. És el Malpàs. Heu anat en el Malpàs?
1: Sí.
0: Aquest estiu?
5: Sí.
0: És aquest antic nucli d'estiueig, sorgit a partir de 1860, situat damunt la costa meridional de la badia de Pollença, entre les puntes de Manresa i Tacàrits, a la península del Cap d'Espinar. Però sabeu per què se diu així? És a dir, per què se diu es Malpàs?
7: I d'això diu a causa de l'orografia costanera, que és accidentada i difícil, que té aquest lloc, o bé perquè era un lloc amb molt de contraband.
2: Ostres.
13: Totes dues són...
2: Podrien ser perfectament.
13: Sí.
1: Jo tinc comptes que et sa.
13: Jo tiraria per sa, però sí que és que també hi va molt de contraband allà.
2: Jo tiraria per sa.
13: Jo però... sa, perquè el contraband és més modern. Ah.
0: Sí?
13: Sí.
0: Ah.
7: I és així.
0: I la resposta correctíssima. Molt bé. Efectivament, és mal pas, és això, perquè té aquesta... manera, aquesta orografia costanera que és un poc complicada.
13: Sí, no, nedar ja és tot un repte.
0: Sí?
13: Entrar va bé, sortir ja no tant. Perquè...
2: sí, lo que està bé és que hi ha poc guiris.
13: Sí, això sí que és veritat.
0: Voltes i anar nedant el mal pas?
13: Sí, però no direm on.
0: No vols venir a penar. Però que sí que és un lloc que la gent del Cudi...
2: Sí. El mal pas i el Barcores...
13: Sí. Paradisiac.
2: Gent del Cuyenco.
0: Sí? Molt bé, doncs resposta correctíssima. Segona pregunta per vosaltres. El Cudi, com altres pobles de Mallorca, teniu un dels pares gentilicis més freqüents de Mallorca, de l'illa de Mallorca i també de Menorca, és Panxes Roges. Sí?
2: Sí.
0: Vos arriben?
2: Sí.
0: El Cudi amb Panxes Roges. Que, per cert, els campaners també ho són.
2: Ah, mira.
0: Heu coincidit amb això?
5: Sí.
0: Bueno, aquesta és el codient, sou conegut popularment així, però sabeu per què?
13: I tant.
7: Alcúdia és perquè sou de Terra Roja i vos ho deien de tant fer feina a fora vila, en el camp, o aquesta expressió té l'origen en els antics pescadors i treballadors de l'Albufera i el port d'Alcúdia, que passaven moltes hores dins les barques i, clar, el sol els cremava la panxa?
13: Pues mira...
2: Ja, no hagués dit cap de les dues.
13: No és cap de les dues. O sigui, aquí... No, jo tiraria més per saber, sí, que és perquè sí que és vera que mos tiraven panxa roges per vagos. Perquè mos tiraven tot el dia de baix al sol i tenien la panxa.
2: Damunt la murada ja tenien també.
13: Sí. Però jo tiraria per saber. Sí, uh-huh. Perquè sí que, és vera que a Campos li diuen panxa roges per la terra. Que sí que és vera que és terra roja ja.
7: Uh-huh. Per il·lusions, ho deia res.
5: Confirmant que és Call Vermell, també. Una antiga ràdio local.
13: I de saber, no?
7: Saber.
0: Correctíssim, esclar que sí, amb el BCSR és així. No sé si el Buffet tenia alguna cosa a veure.
13: Sí, ho podem averiguar, sí.
0: Però sí que és vera que és curiós que tingueu el mateix mal nom de panxes roges i que els significats siguin diferents.
5: Sí, sí.
0: Valtres per la terra i valtres més aviat per aquesta cosa més de vessa, més de...
2: Sí. Ja tenien dos que era això, perquè estaven dins la murada tancats i estaven tot el dia en el sol, ajoguts, fora fer massa cosa, no?
13: Clar, és que el Cudi hi havia molt de senyoret abans.
2: Bueno,
13: i ara, també. I ara també, però...
5: A Campo eren molt fanets, sempre sí. Fanets.
0: Hi ha truia, rivalitat avui. M'agrada molt aquests dos pobles de panxes roges. Quant de punt tenen, Maria?
2: I d'on tenim Campos per una banda que en du 48 i el Cudi que en du 44.
0: Uh-huh. Està molt ajustat. Mos queden dues proves i sabrem qui guanya avui, qui passa a la semifinal.
10: A Xuxines.
0: Va, aquesta prova ens agrada molt perquè ara cercarem sinònims o maneres de dir una mateixa paraula o mateix concepte. El que farem és dir-vos una paraula i quatre suposats sinònims, perquè n'hi ha un...
7: Exacte, un d'aquests sinònims no és correcte i heu de saber quin és. Qui ho encerti s'endú 5 punts.
0: Exacte, la paraula d'avui és bicicleta, per tant, vos demanarem quina d'aquestes quatre paraules que ara vos direm no se refereix a una bicicleta.
7: Idò, i és bicicleta, velo, rodoladora o citra.
0: Ara vos demanarem que ho apunteu un paper. Opció A, bicicleta. Opció B, velo. Podeu apuntar, si no et sap greu. Ara vos donarem aquí boli. Opció A, bicicleta. Opció B, velo. Opció C, rodoladora. O opció D, citra. Quina d'aquestes paraules no és sinònim?
7: Passen paperets.
0: De bicicleta, o no és una manera de referir-se a les bicicletes? Bicicleta, velo, redoladora o citra? Ara, els del Cudi apunten, els de Campos ho han tingut clar, sí. No sé per què.
7: Ho han tingut clar, han fet via.
2: Altres ho apuntant perquè són quatre i és un poc mal de fer la comunicació.
7: Clar, heu de consensuar.
0: Opció D, Carme.
2: Sí.
0: Per tant, vosaltres per citra, una citra.
7: Citra.
0: I Campos, que
7: ha posat. Campos.
0: Opció C.
7: C, redoladora.
0: Redoladora.
7: Exacte.
0: I la resposta correcta la sentirem en aquest àudio.
17: Bicicleta.
18: Bicicleta. N'hi ha que diuen bicicleta.
17: Bicicleta.
19: En sa ve baixa. Bicicleta. I sa meva predina deia sa màquina.
20: Sa màquina. Sa bicicleta.
21: Bicicleta.
22: Bicicleta.
23: Bicicleta.
24: O bici.
25: Bicicleta.
26: Bicicleta.
27: Bicicleta.
28: Jo he sentit dir bicicleta. Ja hi ha dit bicicleta. A Menorca diuen velo.
29: Velo.
30: Bici.
31: Bici.
32: Bici.
33: Bicicleta.
34: Bicicleta.
35: Bicicleta i em tenen li de màquina. Era sa màquina.
36: Bicicleta.
37: Bicicleta.
38: Sí, sí, igual.
39: Bicicleta.
40: O bicicleta.
41: També bicicleta.
42: Bicicleta.
43: Bicicleta.
44: Bicicleta.
45: Bicicleta. Bicicleta.
46: Bicicleta.
47: Nosaltres no som com a Porreia. Porreia li ven citra. Si era una bicicleta tenim petit.
48: Bicicleta.
47: Nosaltres deim bicicleta.
49: Bicicleta.
50: Bicicleta.
51: Bicicleta.
52: Bicicleta.
53: Bicicleta.
54: Bicicleta.
55: I a sa poble diuen màquina.
56: Sa màquina.
57: Sa màquina. Vaig anar sa màquina.
0: I de la resposta correcta era redoladora, perquè no és una manera d'anomenar La bicicleta, aquesta era molt difícil, eh?
2: Jo crec que ara la podríem instaurar, no? Perquè sona molt bé, redoladora.
7: El cudi.
0: Ja també ho trobo.
2: Ara ho podríem dir, no?
7: Per què no?
2: Com a distintiu.
0: Exacte. Una redoladora, sí.
16: Rodar no redolar, però... Jo amb la bicicleta no hi vull redolar, si pot ser.
0: Això tens raó, Miquel Àngel. Aquí has fet un bon apunt. Bé, i d'ací de citres, si només se diu porreres. Realment,
2: és que mos queda un poc en fora.
0: Tenint un pot d'avantatges que em penés que els hi cau més a prop.
16: Sí, sí.
0: Ho sabíeu per això?
16: Sí, sí, sí. Hi ha l'escoleta de Porreres que se diu la citra.
0: Ah, mira, això no ho sabíem. Per això mateix. Vos agrada anar amb bicicleta?
8: Sí, bastant.
0: Que, el cudi, bicicleta?
2: Sí, bicicleta.
8: Bicicleta.
0: Bicicleta?
2: Sí, bici o bici. Sí, amb la... Bicicleta.
0: Sí.
13: Sí, és que això de...
8: Crec que no ho feim bé baixa, no?
13: Màquina, com diuen els nostres veïnats.
2: De això m'agrada, però... Sona...
13: Sí, però no ho havia sentit jo mai. Màquina, jo pensava, és cotxe.
0: Era un cotxe, sí. Clar. Sí. Com, sí, com en castellà, la màquina, que també moltes vegades és un cotxe.
13: Sí, o si italià també, per mi.
0: Sí, sí. També, en italià també. Se diu màquina...
16: En italià, sí.
0: No.
16: El cotxe.
0: Per referir-se a la bicicleta, no ho havia...
16: Bicicleta.
5: Sí, i la X no feim.
16: Sí, bicicleta i qualcú bicicleta, també. Sí.
0: També?
7: Bicicleta.
5: Ara bé, és una degradació d'esparlar, quasi.
16: Millor.
0: Sí. Camp pot ser que és un poble que la gent encara ara va amb bicicleta.
5: Sí, sí, sí. I abans hi anàvem moltíssim i ara encara...
16: Ara anàvem patinat elèctric, ara som moderns.
5: Sí, la Camp pot esplar a diferència d'altres zones de Mallorca que s'ho diuen i no ho són.
0: Au, per què ho dius?
5: Per Montuïri, per exemple.
0: Però per què?
5: Perquè dic que t'esplar de Mallorca. Que però té moltes costes.
0: Això és bo, però esclar, hi ha molt de municipis.
7: Necessita
0: un motoret.
5: Sí, exacte.
7: Més amb motor, eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
0: És així. I de, bé, ara ja ho sabem, 5 puntes més que pugen al marcador de Campos. I com estan les coses, Maria Mem?
2: I del Cudi queda igual, de moment, 44 punts, i Campos, 53.
0: Què trobau? Mos queda una prova. Cada pot canviar tot, eh? Perquè aquesta podeu fer molt de punts. Endavant en la darrera prova.
9: Amb la paraula a la boca.
0: Molt bé, ara començarem per el Cudi, Carme, César, Carme i Laura. Triarem a l'atzar paraules que haureu d'enumerar relacionades amb el vostre poble. Què vos tocarà?
7: Triarem a l'atzar en quines paraules jugueu, si amb malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del Cudi, noms de comerços o llinatges.
0: Amem.
11: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
0: Tindreu un minut per enumerar llinatges del Cudi. Esteu preparats?
2: Estem preparats. Havíem estat estudiant i aquesta no l'havíem estudiat.
0: Ai, justament.
2: Hem estudiat topònims, nom de carrers.
13: Carrers, hem passejat avui de matí un poc.
2: Malnoms, justament, però bé, estem preparats.
0: Clar que sí. Llinatges.
13: Si hagués tocat malnoms, teníem d'haver 400 documentats, eh?
0: Què dius?
7: 400.
2: Sí, sí.
0: I la vostra memòria també n'hi ha 400.
13: No, però bueno, haguéssim fet un intento, però...
0: Va, un minut per dir llinatges del Cudi. Temps.
2: Alaminos. Sí, però...
13: Contestí, Alberti...
2: Ferrer, Marquès... Salort... Campomà... N'hi ha uns quants...
12: Adrové...
13: Garcies, Garcia...
2: Mateu... Cifra...
12: Maura...
2: Calafat...
12: Cànoves... Vanrei... Ginart... Barceló...
2: Busquets. Cànoves.
12: Rabassa.
13: Rabassa, sí.
2: I Cànoves també n'hi ha uns quants.
12: Valls. Cifra.
2: Vic.
13: Martorell.
2: Picó.
13: Picó.
2: Alonso.
12: Bordoi.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. N'han repetit qualcun, però... Quants n'han dit, Maria?
7: Jo n'he comptat 28.
2: Jo també 28, llevant és que havien repetit.
0: 28 punts.
2: Bueno, està bé.
0: Marcador del Cudi. Campos, darrera prova. Mem, que haureu d'enumerar altres, però ara ens acarrec en marxa.
11: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: haureu de dir noms de comerços de Campos. Preparats?
5: Endavant.
0: Temps.
5: Can Valero.
16: Impremta Drobé.
5: Papereria Drobé.
16: Maricel.
5: Impremta Roig. Anxa Paranxa.
16: Anxa Paranxa.
5: Can Lluís.
16: Can Poma.
5: Can Nadal.
16: El Gelat Joc.
5: Can Amoranta.
16: Can Amongeta.
5: Can Badell.
16: Can Pere.
5: Set Delícies. El Barceló.
16: El Barceló. El Brot. La Canova. Can Calent. Què més?
5: Què més tenim? La Joveria. Can Mulet. La Canova, crec que ja l'han dit. Però després hi ha... El Font de la Ràpita. Can Pascal. El Molí.
16: Et sí petit, et sí gros, el Lidl.
5: Saldi.
16: Saldi, el Mercadona, el Müller, sí. Cipercentro.
5: Què més, què més?
16: Cana Punta.
5: Lluna de Plata.
16: No nous.
5: Separada.
0: Temps. Quant de comerços han dit els campaners?
7: Jo n'he apuntat 35, però ja m'he embuiat en tanta via com feien.
2: Sí, sí.
0: Sí? 35, un pot de tot, de més tradicionals i de
5: sí,
0: més moderns.
5: Sí,
0: hi ha un pot de tot.
7: N'hi ha que emblemàtics no seran, no sé si ho seran.
2: No.
5: Encara no.
7: Encara no.
0: Però ara
7: és un bon pla.
0: Arriba el gran moment de conèixer quin poble passarà a la semifinal de Tenton. Serà Campos? Serà Alcudi? Maria.
2: I el poble que passa a la semifinal avui és... Campos.
0: Campos, que ha tingut?
2: Amb 88 punts, i el Cudi, que ho ha fet prou bé, que n'ha fet 72.
0: Molt bé.
5: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Enhorabona.
0: Uau, ens ho ha fet molt bé.
16: Enhorabona a vosaltres, que no heu de tornar a Palma.
2: Sí. Miquel Àngel. Els hem de compassar que abans d'entrar els diuen que cap dels dos equips volia guanyar per no haver de tornar a Palma.
0: Em sap greu, clar.
16: Se fa feixut.
2: No, sí. No.
13: Bueno, però ho hem fet prou bé tots dos.
0: Sí. Ho sí. Sí. Molt bé.
2: Volien lluitar igualment.
0: Ha estat molt divertit, molt empatat, molt emocionant, aquesta quarta final, ho heu fet molt bé i ara coneixem més coses dels vostres pobles. Així que moltes gràcies, Alcudi.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I una abraçada a tots els alcudians i alcudianques. Campos, haureu de tornar?
16: Sí, quin remei.
0: Ja sabeu el camí?
5: Sí, no, sí.
16: No m'amori.
5: Sí, i com que ja faig feina a Palma, una cosa menys.
0: Ai, doncs, mira, vos esperam la setmana que ve, al final de setmana. Gràcies i...
16: I enhorabona. Bona.
2: Gràcies. Gràcies. Gràcies.
0: Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia. Primeres reaccions a la mort de Celestí Alomà, el primer conseller de Turisme d'Esquerres i un dels promotors de l'Ecotaxa. Lluïsa Pesteguià, coordinador de Més per Mallorca, ha destacat la fidelitat insobornable de l'exconseller de Turisme. A través de les xarxes socials, l'ecosobiranista ha lamentat la mort d'un dels 10 homenots d'aquesta pàtria nostra.
6: Alomà va ser conseller de Turisme durant el primer pacte de progrés presidit per Francesc Antic. Va ser un dels fundadors, al febrer de l'any 1976, del Partit Socialista de les Illes, que més tard passaria a ser el Partit Socialista de Mallorca. A més, és el pare de l'ecotaxa, una de les polítiques més importants i controvertides en aquell moment, que el Partit Popular va eliminar i després va recuperar el govern de Francina Armengol en forma de l'import de turisme sostenible, que encara continua vigent.
4: A Menorca, els anuncis d'un lloguer per tot l'any s'han convertit en una raresa als portals immobiliaris. Les empreses petites es veuen desbordades per les sol·licituds que reben i admeten que amb prou feines disposen d'una desena d'aquestes ofertes durant l'any.
6: És el cas de la immobiliària Felip Sansaloni. Fa dos dies va publicar l'anunci d'un habitatge de dues habitacions per 1.000 euros mensuals i ja han arribat quasi al centenar de sol·licituds. Explica que n'hi arriben pocs d'aquestes i que la gent prefereix vendre que llogar, el sentim.
14: A través d'Instagram, que el primer que surt, hi han rebut entre 30 i 40 sol·licituds i més de 50 en manco d'un dia publicat a Idealista. De llarg termini, en aquest cas d'un lloguer de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga, és difícil trobar-ho. De fet, a Menorca, per davall de 1.200 euros, n'hi ha 2, 3, no s'ha de venir més.
4: L'Hospital de Son Espases començarà a administrar un medicament experimental per tractar la pell de papallona, una malaltia rara que afecta una vintena de persones a les Balears. La pell papallona és una patologia genètica que fa que no es produeixi prou proteïna a la pell i causa ferides.
6: El nou tractament només es pot aplicar a casos concrets, com el de Nolivia, una nina de 3 anys, que el començarà dia 9 de setembre al fàrmac, encara no està com a prestació en l'àmbit del Ministeri, però el govern l'ha introduït a través del pressupost de la comunitat autònoma. Manuel García és la consellera de Salut.
1: Lo que sí hay que mejorar es que desde que un medicamento se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento hasta que el Gobierno Central, el Ministerio de Sanidad en este caso, lo admite, pasan 561 días aproximadamente, cuando el reglamento europeo dice que debe de estar en 180 días. Por lo tanto, esa incertidumbre, los que no lo tienen que pasar son ni Olivia ni sus familiares.
4: En els esports, en futbol, John Donald és un nou jugador del Real Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
10: Bon dia. El jugador de 25 anys és el 12è fitxatge de l'equip vermell. John Xetauja Donald arriba cedit amb opció de compra fins a final de temporada procedent de l'Elx de la primera divisió. L'escoltam.
15: Muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo. Un jugador muy físico, potente y bueno, pues con buena lectura táctica sobre todo, y otra característica mía es esa polivalencia en diversas posiciones.
10: Donald pot jugar de migcampista, defensiu, de central i fins i tot de lateral dret, posició que havia quedat menys coberta per mort de la sortida de Mateu Morell al Girona. La temporada passada amb l'Elx, John Donald va disputar 23 partits, 8 com a titular, entre Lliga i Copa del Rei, i a més té experiència a la segona divisió.
4: Gràcies, Xisco. Arribam així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que avui acaba l'agost i toca repassar els sons que ens ha deixat aquest mes de canícula i Ferragosto.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Doncs sí, és l'hora d'encetar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim ara en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Toni, ben tornat, que fas bona cara. Ha tornat unes vacances. Si fins ara hem fet aquests quarts de final de la batussa de Tèntol, ja tenim un poble a les semifinals, els Campos, que divendres tornaran-se per aquí. Ara, però, mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer aquesta notícia, repassar l'actualitat, avui tenim en Celestia Oliver, que ja és aquí.
1: Som aquí.
0: A Maria Pons, que també.
2: Som aquí.
0: A Miquel Jum.
3: Bon dia.
0: I també s'incorpora en Jaume Bernat. A través, Jaume, com estàs?
4: Molt bé, que tornem a veure's a cara.
0: Com has passat aquest Ferragosto?
4: Bé, molt acalorat. Molt acalorat.
0: Sempre m'ha agradat aquesta manera per definir el mes d'agost, el Ferragosto.
4: És que els italians en saben, no?
0: Saben cosa, aquests saben italians. Cosa. Sí, de fet, avui en Pintura en parlarem també a la teva secció d'Itàlia, de refilada, perquè l'arxiduc...
4: Sempre seran de totes, el turista de Morrofi.
0: Sí, sí. També hi va passar per Itàlia.
4: Molt, sa mare de Sicília i, per tant, tenia cames per tot.
0: Efectivament. Avui en tu l'arxiduc.
4: Això mateix.
0: I tota s'empetjada, que ha deixat que és moltíssima, que encara ara...
4: No la moscaparem.
0: No. És així, tot aquell home...
4: També contarem un pot de salsa rosa, que sabem que això agrada molt.
2: Això mos agrada, sí.
0: Que temes m'agraden, gràcies. Pots anar comentant perquè ara, avui, que és final de mes, avui som dia 31 d'agost, ja ho sabeu, farem una repassada, Miquel, de les notícies que ens ha deixat aquest mes.

Ja coincidir que aquesta nova temporada comença en dilluns i en 31 d'agost, a final de mes. Per això, la primera notícia del dia serà precisament aquesta, de repassar les notícies més importants que han succeït durant aquest mes, que ara deixem enrere. I vos hem de dir que el mes d'agost va començar així.

0: com cada any, no? L'agost comença amb el simulacre dels moros i cristians de Pollença. Joan Mas, dia 2 d'agost, demanava ajuda a la Mare de Déu dels Àngels, patrona de Pollença.
1: Quina potència,
0: quina potència.
1: Enguany, sí, aquest sí, Joan sí. Mas. I vareu ser les festes de Pollença?
2: No. Jo hi vaig ser, sí, sí, sí. Sí, sí.
3: És que en Celestí no se'n perd ni mitja.
2: Som per tot... No, ja veureu que més endavant, a mesura que continuem aquest repàs, veureu que no he estat per tot. Però sí, hi vaig ser. Però enguany no vaig ser tot el simulacre. Hi ha hagut anys que sí, que l'he fet tot, que ha arribat en el camp de futbol, ple de pols i... Però vaja, ja ho he viscut altres
1: anys. I acaba...
2: Eh?
1: Com vas vestit?
2: No, jo vaig vestit de...
1: del guiri.
2: Sí, del guiri, exacte, sí, sí, sí. Vaig convidar cada any a una casa i
4: dinam. No vaig de cossier.
2: No, tampoc no vaig de cossier, és cossier. Només pots anar a cossier.
4: És una broma.
2: Si balles, és cossier. Bé, si balles, és cossier. Quan ballen, és cossier.
4: Ja ho sé, és una broma.
2: T'imagines?
1: No se pot.
4: De mera verdes amb adó.
2: Cossier el guiri passejant per allà per la patrona.
3: No sé què te dirien els pollencins.
2: Vaja,
4: no m'hi hauria.
0: No
4: sortiria
0: ben parat.
3: No, això segur.
1: Però sí, ja no ens en recordàvem, però clar, el mes de va començar amb aquest crit que és tan famós ja a les nostres illes.
0: Però bé, aquest mes d'agost han passat moltes més coses.

0: Dia 12 d'agost vàrem viure un fet històric, un eclipsi solar total. Vàrem xerrar 30 vegades aquí. Molt.
1: Pensava que no me tocaria tornar a xerrar, Miquel.
2: 30.000.
1: I en rebut.
0: Va ser perfectament visible des de totes les illes Balears. El sol es va apagar completament, deixant una hora baixa a les fosques durant un minut i mig, més o manco. No tornarà a passar una cosa així a les nostres illes, fins, atenció, el 17 de novembre de 2180.
3: Ai, sí, l'eclipsi. El van veure bé?
2: Sí, una meravella.
3: Sí. Miquel, tu de bon de sa poble?
0: Jo no, jo de Can Picafort, des del terrat de Can Meu Predí. Se va veure perfecte entre dos edificis, així que no puc demanar res més.
3: Maria, tu el vas veure bé?
1: Jo, des d'Ivetres Televisió, et sofà, una morada de bé.
3: Així, beníssim.
0: No tornaràs a veure cap
3: més. A més, audiències de rècord que va tenir.
0: Tu sabràs.
1: Bé, el vaig veure, Miquel?
0: Per la tele.
3: Idò. Celestí Tuboneres.
2: Ja era damunt un puig, damunt el puig de Sant Roig.
3: Ah, mira.
2: Sí, sí, sí.
3: Ell sempre ha passat les tresques,
2: Sí, les tresques. Però eren molts, molta gent hi va pujar.
4: Jo també sé les tresques, perquè ho vaig veure...
0: No, en Jaume Bernat, ell ja... el millor de tots.
1: Nivell...
4: El vaig veure per davant el cap blanc dins un lleut.
3: És a dir, tu te guanyes de molt.
4: Més diuen que els dallats on se va veure millor, perquè segons la zona de Mallorca hi va veure aquí, hi va un baile i no se va veure tan bé.
3: Sí, de fet, d'allà on era jo, de més al nord, però la curiositat és que ho vaig veure amb una senyora que tenia 105 anys i ella ja havia viscut el primer eclipsi, tot i que era una nina, tenia 6 anys, no se'n recordava massa, però va ser com la meva experiència més important d'aquest eclipsi, de veure-lo amb aquesta dona, una bàrbara fantàstica, que té 105 anys i que vaig poder veure l'eclipsi amb ella. I doncs moltes anècdotes que ens en recordarem d'aquest dia, d'aquest 12 d'agost.
0: Un dia especial.
3: De 2026.
0: Però bé, a les Balears hi ha hagut més festes.

0: A Menorca han celebrat els seus tradicionals jaleos i festes populars a pobles com Ferreries, el Mitjón Gran, Aló o Sant Lluís. I a Mallorca han ballat escociers a municipis com Montuïri, Alaró, Pollença o Campos. Però de...
1: Miquel, t'has deixat el Gaido?
0: El Gaido,
2: Juliol.
0: Sí.
3: Juliol.
2: Ah, Juliol.
0: Ah, sí.
2: No. També la ballam, a Fola Murta. També en sabria.
3: Sí?
2: Sí. Clar, es balla diferent, però. La mateixa dansa. Flor de Murta, sí.
3: Sí.
2: Es preciosa. S'obriu mos, també. Sí.
0: Ho hauria posat, ara m'havia assustat un pan de Maria.
1: Te volia, perquè... sí, te volia
0: clar,
1: fer un
0: si poc. Clar, si no deia el Gaido.
2: Sant Jaume, juliol, feim agost.
1: Sí, totalment sí. Cert.
0: Però bé, desgraciadament aquest agost també hem hagut de dir adeu a persones importants per la cultura i la música. Jo.

0: Dolly Parton ens va deixar la setmana passada a 80 anys. La reina del country va aconseguir dur aquest gènere a un altre nivell amb cançons com aquesta Jolene.
1: Una Dolly Parton.

0: Doncs sí, hem fet una repassada ràpida en aquest mes d'agost, avui que l'acabam, i que també hem de lamentar la mort de Celestí Alomà, que tot just acabant de saber, els nostres companys dels serveis informatius també us ampliaran tota la informació. Un mes d'agost que, com sempre, es mogu perquè hi ha festes, perquè molta gent té vacances, perquè molta gent aprofita per fer moltes coses. Espero que el vostre dia està profitós. Sí?
1: Sí, perquè no diguis ja, no? Jo, sí, m'ho està profitós, sí. Però he intentat també estar una mica tranquil. Per exemple, vaig com a molt accelerat i aquest estiu he dit, atura un poc, perquè si no, explotaràs. Mm-hmm. Però sí.
2: Has anat a festes, eh?
1: Això sí. He anat a calcun.
0: També han estat les festes de Llum Major.
1: També han estat les festes de Llum Major. Ha vengut en Tomeu Penya, que per cert, i Jardins d'un Riu és una versió d'una cançó.
3: Mm-hmm.
1: De Dolly Parton.
4: Exacte, sí.
1: I per altra banda, m'ha agradat molt anar a l'Estalella.
4: Ai,
1: així,
4: que guapo, l'Estalella.
2: Jo no he anat en guany, idò. Ja has anat per jo. No, justament.
1: I també he votat per llegir, que és una cosa que a vegades no sempre he pogut, però llegir per plaer, no per feina, que és diferent.
0: Ja està bé. Doncs molt bé, aquí aquesta repassada, Miquel, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
0: Però no partiu, que encara tenim més temes.
5: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Barca i vaixell. Abans de sortir a la mà, avui aclarirem una qüestió lingüística. Quan han de dir barca i quan han de dir vaixell? Darrerament, el mot vaixell es fa servir de manera massa general per referir-se a tot tipus d'embarcacions, fins i tot a les de dimensions mitjanes, i això fa que perdem l'ús tradicional de barca. En català, quan parlam d'una embarcació mitjana, podem dir barca, la barca de Formentera. O també fer servir termes més generals com embarcació o nau. És el cas, per exemple, d'un llaüt o llagut, un iot petit o un veler de regates. No ens ha d'estranyar sentir parlar de la barca de Formentera o la barca d'Alcúdia, per referir-nos a les embarcacions de transport que connecten diferents illes. En aquests casos, el mot barca forma part de l'ús tradicional i popular, encara que siguin embarcacions de dimensions considerables. En canvi, reservam vaixell per a les embarcacions de grans dimensions, com ara els transatlàntics, transbordadors, petroliers o portaavions. I una darrera advertència. Barco mai de la vida. En català tenim barca, vaixell i moltes altres paraules per parlar del món de la mar. I terme explicat, terme acabat.
1: I avui en aquesta nova temporada d'IB3 Ràdio estan d'estrena. Començam una secció nova on cada dia a la setmana tindrem una temàtica diferent. Dilluns, avui toca descobrir carrers de les Balears. Maria.
2: Sí, descobrirem i passejarem pels carrers més curiosos de les illes. Avui donarem el sus amb un carrer d'Alcúdia, mira, que han vengut a concursar a la primera hora, i que té un nom ben especial, el carrer de l'Eclipsi.
1: I doncs, sí, Maria, molta actualitat, no? Avui que ha vingut Alcúdia, l'Eclipsi, que no hem parlat tant, i resulta que Alcúdia és el carrer de l'Eclipsi.
2: No ens abandona aquest concepte,
1: no.
2: I doncs, aquest carrer d'Alcúdia està situat a una zona molt tranquil·la i moderna del segle XX, construït al segle XX, cap a les afores del municipi, més o manco a uns 10 minutets a peu del centre històric d'Alcúdia. En aquest sentit, hi ha un gran contrast perquè les murades són medievals

0: I doncs, el carrer de l'Eclipsi del Cudi avui ens ocupa. I que en sabem més d'aquest carrer, Maria?
1: Que ara hem de dir que escoltàvem en Bonnie Tyler, que també me'l va deixar aquest estiu. No sé
2: si juliol.
1: Era juliol, eh?
2: Ho he mirat, perquè si no també l'hauria inclòs.
1: Perquè jo ja vaig perduda en els mesos d'estiu. Però sí. Bé, una temàtica que, com dèiem, ha estat ben de moda enguany, comentava en Miquel, no? Que han tingut aquest eclipsi total de sol i també varen tenir fa uns dies un eclipsi parcial de lluna, que era de matinada, un divendres, ara no me'n recordo exactament quin dia, però en Celestimos ho va dir, que era les 6:12 de matí.
3: Sí.
2: Ningú estava despert.
3: Les 6:12.
1: Ningú se va aixecar a veure'l. Nosaltres sí que estàvem tots desperts.
3: Divendres. La matinada de divendres.
1: Era aquest divendres passat?
0: Sí. Qualcú devia estar despert.
2: Sí, però, sí. Devia estar despert.
3: Diria que sí, si ja no he perdut, no he perdut el cap, sí.
1: Bé, idò, no sé si vosaltres, xerrant d'eclipsis i de carrers, coneixeu cap altre carrer a les Balears que se digui carrer de l'eclipsi?
2: No.
0: De l'eclipsi no. Sí que han dit de la lluna, del sol, però l'eclipsi no.
2: No.
1: Idò, mireu, és perquè no hi ha cap altra via pública a les Illes Balears que tingui aquest nom, per tant, el carrer d'Alcúdia és completament únic i exclusiu en tot l'arxipèlag, però sí que és veritat que, com dèiem, hi ha altres carrers dedicats a astres com la lluna, el sol o les estrelles, però no d'aquest gran fenomen astronòmic que ha estat el protagonista d'aquest any i d'aquest segle, perquè ja poden dir així.
2: Ja no tornarem a xerrar. Ja...
1: No, cantis victòria, Miquel. No ho sabem.
0: De moment ho deixarem així. Amb aquesta curiositat, molt interessant, Maria, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Ara hem de fer una petita pausa i tornem amb els turistes de Montrofín.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
3: De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
4: Fora.
5: I en Pugues, sí.
6: Turistes de

0: Porro fi.
1: Escalador.
0: En Jaume Bernat Adrover.
2: I doncs sí, Jaume, avui un nou protagonista en aquest Turistes de Morrofí. Com estàs?
3: Bé, ben arribat, a punt de començar setembre, que sempre setembre venen carregat i truïs, però molt agrada el truï.
2: Sí, la veritat
3: si no
2: que sí.
3: N'hi ha que si no els tenim, els amots cercant. Això m'ho diu mon pare. M'ho diu, si no els tinguessis, ho cercaries.
2: Què poden dir, però, d'avui, de la persona, del personatge que tenim avui?
3: És que ja no sé si és una persona, és un personatge, és una,
2: llegenda.
3: És una llegenda. Bueno, jo crec que és el viatger entre els viatgers que han visitat Mallorca i també un dels personatges més estimats per mallorquins. Estem parlant de l'arxiduc Lluís Salvador, un home sobre el que jo crec que s'ha escrit més que qualsevol altre personatge que hagi passat per les illes en el segle XIX. De fet, ja l'any 1987 l'escriptor Gabriel Giné Manila presentava La dama de les boires, una novel·la centrada sobretot en la seva amiga Catalina Omar i la relació que tenia l'arxiduc.
2: Cosa que també ha donat per molta literatura.
3: Ha donat per molta literatura, també en parlarem una mica de rampellada avui a Tèntol, i el 2015 en Carme Riera publicava L'arxiduc dins l'imaginari illenc, un llibre que la veritat és que molt lleuger, molt va de llegir, ho recoman. I el 2016 sorprenien la novel·la Les darreres paraules, que parlava d'un testament, suposat testament de l'arxiduc, i d'unes memòries, i com ell reflexionava sobre la seva pròpia vida. Igual que l'any 2022, no sé si va reunar, se va presentar en el Teatre Principal, també una òpera, coescrita d'en Carme Riera, i la música de Manacorí i Antoni Pereira Fons, que se va estrenar en el Teatre Principal. En definitiva, podríem dir que hi ha moltíssims autors, investigadors, escriptors, illencs, no illencs, que han escrit sobre el personatge. Un d'aquests és l'investigador Nicolau Canyelles, que té el llibre El paisatge de l'arxiduc i les possessions mallorquines de l'arxiduc, i que aquest dijous ofereix una conferència a les 7 a la Fundació Coll Verdolet de Valldemossa, on ens parlarà de la relació de Valldemossa i l'arxiduc.
2: Però bé, aquest dijous a les 7.
3: A les 7, a les 7. Però bé, avui no xerrarem de la relació amb Valldemossa, sinó un poc de tot aquest misticisme i aquesta mitologia que hi ha entorn de l'arxiduc. Una de les coses, per exemple, que s'ha dit, o que ja he sentit nomenar més, és que deien que era un brut, que deien que era un senyor que anava bastant tacat. També deien que tenia molt de mans, que era... era molt sexual, per dir-ho de qualque manera, i que també anava envoltat d'un grup de gent que repelegava tots els llocs on visitava, des d'Estambul a Egipte, que deien que era com una cort d'un circ que passejava a bord del seu lloc Nietzsche. En definitiva, no sabem molt bé a on acaba la realitat i on comença la ficció. Però jo personalment m'aquieta amb el seu llegat com a protector del medi ambient i sobretot de la serra de Tramuntana. De fet, record haver llegit a qualque banda, perquè una cosa que me passa molt sovint és que llegeix coses i després no me'n recordo bon, perquè arriba a llegir tant, no sé si vos passa a vosaltres,
2: sí.
3: Margalida, però
2: sí.
3: Record haver llegit que l'Arxiduc comentava que per ell, els llocs que tenien arbres eren llocs on la gent era feliç, on se trobava bé. En canvi, llocs on els arbres eren deforestats i que no hi havia arbres, eren llocs on la gent se sentia malament. Jo penso que és així.
2: De fet, va ser un dels grans ecologistes, no?
3: Sí.
2: Dels primers ecologistes,
3: sí.
2: L'arxiduc.
3: Jo, de fet, no sé si vos passa a vosaltres. Jo, quan estic un poc embotat, me'n vaig a fer una volta per la Garriga i ja m'atrapo una mica més bé. No sé si vos passa a vosaltres.
4: Sí. A veure la mà.
3: A veure la mà, la natura, en definitiva. Però bé, no és l'únic que me'l va deixar l'arxiduc, sinó que me'l va deixar un arbre Magna, di Balearen, que va escriure entre 1869 i 1891.
2: Recomanes llegir-la?
3: Sí, jo ho recomano molt perquè, a veure, hi ha de tot. Hi ha des de tradició, costums, etnografia, també hi ha molt de dibuixos, molt de gravats, que fa la lectura més lleugera. Té una part molt en seu enciclopèdia descriptiva, però després té una part que és com que troba la veu de l'arxiduc, que te conta anècdotes, saps? És un mal de destiar, perquè té una part com molt de llibre de viatge entretengut i una part més acadèmica, podríem dir, més feixugueta. Per tant, jo crec que té aquest punt interessant. I de tot això en parlarem avui a Turistes de Morrofí.

0: Molt bé, Jaume, explica'ns un poc quins són els orígens de l'Arxiduc.
1: Ara hauria d'haver sentit-ne, perquè li diuen Celestí, cantant la cançó.
2: Ah, sí.
1: Tant de bo haguéssim baixat
0: la música. Sí, ja m'ho sé de memòria en el poema de l'Opi de Formentor, perquè, esclar, la mos ho feien aprendre.
2: Sí,
0: jo som d'aquells cops
1: de memoritzar. Ja tinc un parell d'anys. Però sí, l'origen de l'Arxiduc, de on ve, com arriba a Mallorca? Bé, de l'Arxiduc, neix dia 4 d'agost de 1844 i ho va fer a un lloc que tot mos agrada i va néixer envoltat de bellesa, concretament en el Palau Pitti de Florència. No sé si cau punt de volta ha estat.
0: És preciós.
1: Però és increïble. De fet, ja sempre s'ha dit que no havia sortit així, l'Arxiduc ja va néixer en el Palau Pitti i segurament de jovenet, d'infant, se n'anava a passejar per Jardín de Bòboli, que són uns jardins aferrats en el Palau, amb fonts, amb arbres, d'aquests jardins italians, no? Així com imaginem un jardí italià tipus Raixa, però molt més... molt més gros, molt més gros. I l'Arxiduc va viure aquesta infantesa aparentment plàcida, però li va tocar viure una revolució i quan era ben petit, que tenia aproximadament uns 12 anys, se va haver d'exiliar, i recordem, de la branca toscana d'Habsburg-Lorena, i va haver d'anar-se'n cap a Àustria. Lo curiós és que ja tenim una anècdota aquí de quan era ben petit, que és que quan l'Arxiduc ben petit estava dins el carruatge a punt de partir, hi va una criada que se va acostar en el vidre del carruatge i va dir: quin nin tan lleig. Pareix una moneda.
0: Ai, pobre.
1: Sí, o sigui, l'Arxiduc no tenia la fama de guapo.
0: De nin, el manco de petit.
1: Però imagineu-vos aquell pobre lot dins el carruatge amb la criada que guaita i diu: ai, quin nin me lleig.
0: No, m'encanta que aquestes coses perdurin al llarg del temps i en tinguin constància encara. Però bé, no va ser fins a l'estiu de 1867 que va arribar aquí a les Illes Balears.
1: Exacte, va arribar amb el pseudònim de Comte Neudor per poder viatjar de manera més plàcida. I suposadament venia perquè havia d'escriure un llibre d'escarabats que ja ho van comentar la setmana passada, però realment superava un dalt de sa mort, de sa seva suposada promesa. Després de passar l'estiu a Mallorca, l'Arxiduc torna, però ho farà aquesta vegada l'any 1870, acompanyat de Francisco Manuel de los Herreros, que és el pare de la poeta, de Manuel de los Herreros, i ja torna una mica en intenció de passar una temporada més llarga. Concretament, ell cerca una casa a la vora la mà, a prop de la mà, l'Arxiduc sempre lligat a la mà. En Francisco Manuel li oferia que seva, però devia trobar que allò era massa petit, que ell necessitava un bon casal. I lloga una part del casal de Cas Comte de Formiguera, que el Comte de Formiguera, recordem, que era Cas Comte Mal, és a dir, un dels Comtes de Formiguera va a Cas Comte Mal, i una de les coses que se queixa quan està a Cas Comte de Formiguera és que no hi havia estufes, que passava fred, i li comenta a sa mare que, per favor, que l'invito un pes per posar estufes a Cas Comte de Formiguera. Serà en aquest segon viatge que coneixerà Valldemossa i s'interessarà per Miramar, que visitarà per primer pic i ho trobarà una ruïna. Ell, recorden que era un gran enamorat de Ramon Llull, no? L'Arxiduc.
0: I finalment acaba adquirint Miramar.
1: Sí, acaba adquirint Miramar. És molt curiosa la història, a diferents versions. En una d'aquestes eixides que feia l'Arxiduc, que se'n va anar cap a Pollença, he trobat diferents versions. N'hi ha que diuen que vas a per anar a veure el Cossiers, la rera que he trobat. També havia sentit una altra versió, diu que era per anar d'excursió al Castell del Rei, que era bastant típic, però el que sí que és cert és que va ploure i no va poder fer l'excursió, i va dir en el seu acompanyant: per què no me n'anem a sa poble a veure en Joan Serra, que era el propietari de Miramar. El coneixies tu, Miquel?
3: Ben poble, en conec un parell de Joan Serres.
4: Home, Serres n'hi ha molts, no?
1: Lo millor com coneixies qualque... És un descendent d'aquest Serra. I aquest senyor, clar, li pegaven fora Miramar de sa poble. I decideix vendre-li Miramar a l'Arxiduc i a partir d'aquí crea un monstre i l'Arxiduc, insaciable, comença a comprar son galserans, ses taques, son marroix, son moragues, sa pedrissa, fins que ho junta tot i li dona tot el nom de Miramar.
0: És a dir, que no és estrany que s'inspirés per escriure l'Arxiduc en tots aquests paisatges que va anar adquirint.
1: Però bé, Margalida, no vos penseu que només escrigués di Balearen. L'Arxiduc va escriure moltíssim, no només sobre Mallorca, però també va escriure, fixeu-vos, en català. Va escriure Rondaire de Mallorca l'any 1895, Lo que sé de Miramar 1912 i Sonis d'estiu Randemà l'any 1912. També va escriure, com he comentat abans, sobre Mallorca, sinó sobre molts altres llocs, i això va ser gràcies al seu yacht Nietzsche, no un barco que abans comentat, que no hem de dir barco, hem de dir llar, o vaixell.
0: A una barca exactament grossa.
1: Una barca grossa.
0: I,
4: una barcota.
1: I anava passant per tota la Mediterrània. Un d'aquests acompanyants que acompanyaven en aquest Jordi Gelesiduc era Antoni Vives, natural de Deà, que no sé si sabeu com el va conèixer, però és molt curiós, perquè diuen que l'Arxiduc un dia que anava perdut per la tramuntana, que feia poc que havia arribat, no trobava cap a bon via de partir, i ens va pagar amb Antoni Vives, que és un personatge molt important, perquè després seràs hereu de l'Arxiduc, i aquest sabia llatí, perquè era seminarista, i se varen comunicar llatí. De fet, fins i tot he trobat qualque biografia, perquè hi ha biografies que són un poc punyeteres, de l'Arxiduc, i el presenta com un seminarista libidinoso. Vull dir que se n'ha escrit molt de l'Arxiduc.
0: Uau. I una altra figura a destacar que també solia acompanyar l'Arxiduc en aquests viatges és Catalina Omà, que també ja és com una llegenda.
1: És una Catalina Omà, la Madonna de s'Estaca, o la Moixarra, que la coneixien a Vall de Mossa amb aquest nom una mica despectiu. Però hem de dir que en Catalina era la Madonna de s'Estaca, com bé tu has dit, i s'encarregava de cultivar les vinyes de la possessió de l'Arxiduc, les vinyes de Malvasia, que l'Arxiduc havia fet dur de Banya o Bufar, i fins i tot varen guanyar algun concurs internacional a París. De fet, l'Arxiduc estimava tant en Catalina que li va dedicar un llibre pòstum a bon mos conte com coneix en Catalina d'una manera molt poètica mentre ella era molt joveneta i recuïa sal a dins un cocó de passar fora d'ada. I diu així la cançó que cantava en Catalina, que ara na Margalida mos farà de Catalina Omà.
0: Diu, home, oh, hablava que ets de trista, a mirar-te ploraré. Tu has tret de la meva vista el qui tant de bé em volgué.

0: tot i que versos tan preciosos, no va acabar del tot bé aquesta relació amb Catalina Omailas.
1: No va acabar massa bé, se varen barear a Venècia, suposadament per una infidelitat de Catalina en el seu capità d'Snitch. L'arxiduc se va enfadar tant que la va enviar cap a s'estaca i l'arxiduc no tornar mai a Mallorca fins després de la mort de Catalina. Wow. Però no varen deixar mai d'escriure-se. Se conserven les cartes a l'arxiu del Consell de Mallorca. Una delícia.
0: Una delícia i una història apassionant, com sempre, de l'arxiduc, que avui hem contat una part perquè és més llarga.
1: És molt llarga.
0: Però que tot aquest relat, tota aquesta història que ens ha deixat, i per sort escrita, per tant,
1: per
0: així
1: sort
0: la podem contrastar.
1: El que està escrit sempre queda.
0: Exacte. Jaume Bernat, a través, moltes gràcies.
1: Fins la setmana aquí ve o aviat.
0: O quan mos
1: tornaré.
0: Això mateix. Gràcies.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és humor.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
3: I ara us hem d'explicar que el documental Mallorca, un receptari del cineasta mallorquí Pablo Bujosa, s'estrena al Festival de Cine de Sant Sebastià, on tancarà la secció Culinari Cinema.
4: S'ha acabat. Aquella s'ha acabat. Un quilo i mig o dos. Ara n'hi ha un quilo 600.
5: Nosaltres som illes. I les nostres illes, la gent que vivia abans, i d'ara també crec que mos queda encara un poc aquest costum, és que som un poc autosuficients. No podíem anar, si un de València podia anar a Barcelona a cercar la mà, i nosaltres no. Hem de tenir, tenim el que tenim. Hem de tenir un poc de tot. No som bons en res, però tenim un poc de tot.
6: Nosaltres aquí, en els pobles mariners, sí que hi ha tradició, perquè avui o no, tots els al·lots estan acostumats a veure cuinar peix, aquí, a Garrotllà. Nosaltres, normal. Però jo penso que una capital no se menja peix d'aquí. Se menja peix de fora, que ve fora espines. El tema de cuinar se perd.
7: El cineasta de Palma, Pablo Bujosa, després de 25 anys als Estats Units, el 2023 tornava a Mallorca. D'aquest retorn ha sortit aquest documental, del qual escoltàvem aquest tràiler, que és un recorregut antropològic sobre la cuina tradicional, però des de baix, que explica com la nostra societat ha canviat i ho fa a través de 10 receptes que expliquen no cuiners reconeguts, sinó persones anònimes. Produïda per Bastera Films i amb col·laboració d'IB3, el documental Mallorca, un receptari, clausurarà, com dèiem, la secció de cuina del Festival de Cinema de Sant Sebastià el pròxim 25 de setembre.
3: I han vengut fins aquí, fins als estudis d'Ivetra Ràdio, Pablo Bujosa, director, com estàs? Benvingut.
8: Muy bien, muchas gracias.
3: Gràcies a tu i la productora de tot plegat, que és la Bàrbara Ferrer, productora de Bastera Films. Com estàs, Bàrbara?
9: Molt bé.
3: Heu passat bon estiu?
8: Sí.
3: Heu menjat bé?
9: Beníssim.
7: Això segur. Ara en xerrarem, eh?
3: És que crec que són un professional, d'això. No sé si ha estat el documental que vos hi ha duit o ha estat a ser en revés.
9: Ja mos agradava, eh? Ja
8: sí,
9: mos agradava.
8: Sí, sí. De hecho, el viernes hicimos una caldereta a langosta para celebrarlo.
3: He vist fotos, o sea, he vist fotos. Sí. Com per celebrar que la vostra pel·lícula va al Festival de Sant Sebastià, perquè això com a productora, Bàrbara, és complicadíssim, no? Perquè mos passem una idea.
9: Home, sí, és complicat. És complicat que t'agafin a Sant Sebastià i mos fa una il·lusionada. Que és la primera vegada que se passis a pedir un públic sigui en el culinari cinema.
7: I com està? Com hi heu arribat?
9: Bueno, nosaltres hem arribat per un procés de selecció habitual, que és que envies la pel·lícula en el departament de programació. Llavors, nosaltres ho vam enviar com qui compra un cupon, en pla, tant de bo, però vamos, no teníem massa...
8: Esto es lo que los americanos llaman un long shot. Tú lo tiras y
3: ja, bueno, ja,
8: ja veremos sí, sí. Què passa.
7: I que bé, eh?
3: Però sí, ha arribat i ho heu celebrat amb una bona llagosta.
8: Sí, senyor.
9: Sí.
3: I això que encara no hi han anat, eh?
7: No hi han anat.
3: Quin dia s'estrena?
9: Dia 25. Uh-huh. Dia 25, hora baixa, se fa el passe de la pel·lícula, el primer passe, després hi haurà algun passe més, però que encara no s'ha publicat, i res, me n'anàvem un parell cap allà.
7: Allà hi fareu un col·loqui, llavors, i
9: sí.
7: Un sopar.
9: Sí.
7: Amb Andreu Genestre i na Maria Sol i Olles.
9: Les projeccions d'aquesta secció van acompanyades després d'un sopar vinculat a la pel·lícula, que, diguem que és allà on se genera també es col·loqui, no? És com una excusa per continuar parlant de la pel·li.
8: Que és bastant més divertit també entendre el col·loquio com una sobremesa, perquè els col·loquios de després de les pel·lícules sempre notes que la gent tiene com prisa per marxar-se o a vegades se alargan demasiado. Hay una part de la gent que se quiere quedar, otra part del público que se quiere ir. Entonces, si lo entiendes com una sobremesa i lo haces alrededor de una cena i de un menú temàtic, creo que va a ser un poco más entretenido.
3: Pablo, tu dius que has volgut fer aquest documental perquè has viscut molts anys a fora de Mallorca, uh-huh. Concretament als Estats Units.
8: Bueno, matización. Yo me fui primero a Barcelona 10 años uh-huh. y en Estados Unidos he estado 14.
3: 14,
8: sí,
3: ja n'hi ha.
8: Sí,
3: uh-huh.
8: sí, sí.
3: Lo que més vas enyorar va ser menjar?
8: No necesariamente. Uh-huh. Lo que pasa que siempre me ha gustado la cocina y al final me sorprendió al volver lo poco que conocía yo sobre cocina tradicional mallorquina. Primero, porque en mi casa tampoco es una cosa que se haya practicado demasiado. Y segundo, porque es verdad que es una cocina muy vinculada al producto local y alguna vez que había intentado replicar alguna cosa en Estados Unidos, pues lo había hecho con mayor o menor fortuna, ¿no?
3: Por ejemplo.
8: Pues un frit de un frit de maris es muy fácil de hacerlo porque al final lo que domina es el hinojo y es fácil encontrarlo. Pero por ejemplo, yo he intentado varias veces hacer una ensaimada con resultados catastróficos. Entonces, claro, al final, por ejemplo, encuentras yampuga, que es el maji maji, pero tiene un sabor diferente porque es un pescado ya muchísimo más grande, ¿no?
7: Claro.
8: Anguilas no encuentras, con lo cual pues es complicado hacer una espinagada. Hay muchas cosas que a veces está el producto, se trata de una manera diferente. Entonces, para mí también la excusa de hacer el documental era un poco pues reconectar con pues lo digo siempre, ¿no? Con esa cultura de la que he estado casi 25 años alejado.
7: Mm. Clar. És un retrat antropològic. De quina manera el descriuríeu? Perquè no és un documental a l'ús, és a dir, de la cuina, no heu fet aquest retrat antropològic, comptant els canvis que també ha viscut i viu a Mallorca, els canvis socials, i no és un documental a l'ús on heu volgut que chefs expliquin receptes.
8: Claro, a ver, yo creo que teníamos claras dos cosas. Una, que de gastro se ha hecho un montón. O sea, no tenía ningún sentido hacer un documental sobre gastronomía o hacer un documental sobre recetas. Es verdad, además, que el título no deja de ser un poco irónico porque si algo no es un recetario. Yo siempre le digo a todo el mundo que el día que vean el documental no lo hagan con la ambición de aprender a cocinar lo que ahí se enseña, porque lo que se explica es otra cosa, ¿no? Y lo que queríamos explicar nosotros precisamente es esa relación que mantiene la gente con el territorio y cómo el cambio de esa relación está teniendo un impacto en la manera que tenemos de entender la comida, ¿no? Uh-huh. Y no deja de ser también pues un retrato de una manera de acercarse a la gastronomía que creemos que poco a poco, si no ponemos remedio, pues se va a perder, ¿no? Es decir, tenemos cada vez menos tiempo.
9: Ya está perduda.
3: Sí, tú sí. Creus, Bárbara?
9: Molt poca gent cuina a diari.
3: Ja. Sí, és com una cosa excepcional, no?
9: Basta sortir en els supermercats que tenen les seccions aquestes de menjars precuinats, fa por la gent que és.
3: Sí, o si menges un plat aquest, fas com una festa, no? Vos convidaré a fer una llampuga amb preves.
7: Claro.
3: I fas una cosa més social.
8: Y luego hay otra cosa que me da mucha pena a veces, que yo creo que, sobre todo la gente de nuestra generación, nos apoyamos un poco o contamos con nuestros padres o con nuestras abuelas, ¿no? Entonces, claro, ok, cuando esta gente no esté, vamos a ser capaces nosotros de...
3: Tú puedes así, Pablo.
8: Claro, pero por ejemplo, con Joan, que es el guionista del documental, me acuerdo un día... Y me acuerdo un día que estábamos en casa y yo estaba haciendo unas sopas mallorquines, ¿no? Y me decía Joan, hostia... té collons que tenga que venir un tío de León a hacerme unas sopas y no las sepa hacer yo, ¿no? Y al final, claro, el elemento es ese, es decir, no las has aprendido a hacer tú porque siempre has tenido alguien en casa que ha sabido hacer unas sopas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer algo para recobrar este interés, ¿no?
9: Sí, porque nosotros siempre como que nos ha interesado más aprender a hacer ramen... Mm-hmm. O sushi,
8: claro.
9: Que no aprendre coses que donant per fet que ja els farà algú de la nostra família un cap de... Saps? Mm-hmm. Quan no m'ha vorat l'os o el que sigui. També estava com a més de moda, saps? No...
8: Sí, Bárbara sempre me decía también medio en broma, medio en serio, cuando le propuse la idea de hacer el proyecto y al final... Me dijo que sí, dice, claro, me interesa que lo haga, a mí me interesa tu mirada porque para ti hay muchas cosas que son un exotismo y para mí forman parte exactamente, que para mí forman parte de mi vida cotidiana, entonces me interesa saber cómo te vas a acercar tú a esto, ¿no? Porque claro, yo qué sé, yo mi primera panada la hice con 43 años.
3: Sí, però havies menjat.
8: Sí, clar.
3: Tu petit anaves a escola aquí.
8: Clar, el que passa que és això, que arriba un moment que dius, bueno... tu això ho has tastat, però no saps el que hi ha al darrere, no? O sea, no tienes un conocimiento de
7: elaboració.
8: Efectivamente, no.
7: Clar. Ara xerraven de cuina que ha quedat relegada a casa.
8: Por cierto, Celestí...
7: Digues.
8: Tienes sus dos segundos de glòria en el
7: Tenc
8: documental.
7: Tenc 2 segons.
3: Avui en parlàvem quan preparàvem l'entrevista.
7: Sí. En Celestí
3: Maitem, conta
7: Pablo, perquè ho ha de contar amb Pablo.
8: No, bueno, pues justamente la verema que sale en el documental es la verema de Can Mayoral y entonces aparece Celestí ahí cruzando frente a una bugambilla hermosíssima.
7: Wow. Sí. Qué guapo que estés.
3: Sí.
7: Segur que aquest plano serà preciós.
8: Justo después de...
7: Gràcies, Pablo.
8: Justo después de la verema para cascarse un buen pamboli.
3: Pamboli, és a dir que...
8: Que també sale retratada la...
3: El pamboli és una de les elaboracions que feis?
8: Sí.
3: No? Sí, se pot dir?
9: Apareix.
8: Bueno, sí, a ver. Claro, és que un pamboli és una receta o no és una receta?
7: Clar, no surt com a recepta, no surt com a elaboració, però apareix.
8: No, sí sale descrita com a receta, sí. O sea, está incluida com a receta, però bueno, claro, ¿qué le vas a explicar a la gente de cómo se hace un pamboli?
9: Que,
8: no?
9: És que, o sigui, nosaltres tenim un recetari, però és una cosa molt particular, perquè no hi ha mesura... O sigui, la gent que entrevistam sí que ho conta, però
8: la
9: no tens...
8: L'excusa.
9: Sí, claro. No tens mesures, no tens... Vull dir, no. O t'has quedat com ho fa i claro. Dues busques d'aquí i dues busques d'allà i tens una mica de manya o no la faràs a casa teva.
8: Claro, y de hecho en la receta del pamboli hay un debate, ¿no? Que se ve ahí en el documental, que es, bueno, el aceite antes del tomate o después del tomate. Mm-hmm. ¿Qué equipo sois vosotros?
3: Nosotros.
7: Clar, jo poso primer la de tomàtica.
8: La tomàtica
7: sí, i després soli.
3: Jo també. Mm.
7: Sí.
3: Jo som d'aquest team, l'altre no?
9: Jo sí.
8: Però bueno, me sorprendió descobrir que hi ha gent que no.
7: I Pablo, gràcies per fer-me sortir per primera vegada en cine, a la pantalla gran.
3: No? El Festival de Donosti,
7: l'Erto. El Festival de Donosti, que m'estrenaré.
3: És un documental cuinat a foc lent, però l'heu fet
8: sí.
3: A poc.
9: A veure, l'hem fet a poc i a més... com que érem un equip com a bastant reduït, perquè principalment érem nosaltres tres, amb en Joan, llavors mos hem permès l'utze com a d'anar acostant-nos i de reconduir i recular una miqueta i anar fent. I li han dedicat efectius 2 anys i un poc més de pensar. I
8: a més, tota la idea era de alguna manera pues recrear el calendario agrícola con alguna alteración, porque queríamos empezar precisamente en septiembre y terminar en agosto, pero al final, como queríamos terminar con la matanza, pues hemos hecho enero-diciembre, ¿no? Uh-huh. Y claro, en paralelo a la realización del documental, yo también iba desarrollando mi relación con el mercado, ¿no? Porque tampoco tenía mucha idea de a qué estación pertenece cada producto. Entonces, uh-huh. esto sí que lo hemos ido haciendo muy poco a poco. Nos uh-huh. hemos tomado tiempo para buscar coses,
9: sí,
8: no?
9: Sí, per trobar gent.
3: Aquestes persones, no?
8: Sí, que és fàcil,
3: perquè
8: des
3: que sou anònimes. Uh-huh. No sí. són cuiners o cuineres.
7: És a dir, entreu a cases.
8: Sí, sí, sí, sí, sí. I esto lo teníamos sí. clarísimo desde el principio. Y esto sí que tengo que, no me cansaré de repetirlo, es mérito en exclusiva de Joan y de Bárbara, porque al final es el acceso a esa gente que practica la cocina tradicional mallorquina de manera cotidiana, uh-huh. lo que creo que le da toda la singularidad. Toda la personalidad se documenta, la personalidad uh-huh. que tiene se basa precisamente en los personajes que salen, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que, claro, yo no tenía manera de... Quiero decir, yo miro a mi alrededor y no hay nadie que participe de esta cultura, ¿no? Entonces, esto han sido básicamente
9: es que
8: Bárbara
9: Joan
8: y Joan.
9: Es que yo somos un pura sangre.
8: Sí. Claro, claro. Ahí hay 8 apellidos mallorquines.
3: Això, i que fa molt d'anys que vos dedicau en això i que coneixeu bé qui fa què. I també sí. personatges curiosos. Per exemple, en sí. el tràiler sentíem un pagès sí. que el vareu entrevistar, que explicava això. Nosaltres cuinàvem en domàtica perquè era el que teníem aquí.
8: Toni Feliu és nuestro ídolo, además. Sí, sí, sí. sí, sí. De esa casa pallesa y aparte de tener muy, muy buen producto agrícola, luego hace unas matanzas sensacionales y yo soy muy fan y cliente habitual. Y el hecho de que Bárbara esté detrás también explica que Calarratllada esté sobre representado.
9: Té una gran presència.
8: Clar, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Home, és que hi ha molta cuina de la mà, de pesca, de peixos.
8: Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Que a vegades també li donem un poc d'esquena.
9: Exacte, i tenim un forn en Colau espectacular.
8: Sí, sí, sí.
3: Font de Calarratllada?
9: Sí.
3: Fantàstic. Avui els escoltau amb en Pablo Pujosa i na Bàrbara Ferrer parlant d'aquesta pel·lícula que s'estrenarà al Festival de Donosti, al Festival de Sant Sebastià, Mallorca, un receptari. Però abans d'acabar, vos farem unes preguntes més breus. Un paraulòmetre.
0: El paraulòmetre.
3: I doncs, sí, aquest paraulòmetre estàveu preparats amb preguntes més personals, també. Eh? Fins allà me'n vulgueu explicar, Pablo, Bàrbara. No passeu pena, entrant a Maria. Maria, quines preguntes hem preparat avui pels nostres convidats?
10: Bé, més personals, no sé, però per aventura més diferent, sí. No, són fàcils, eh? Vinga.
8: Cares de pànic en el plató.
3: No,
10: pensar. Primera pregunta. Quins són els plats dels quals passau més gust de menjar?
9: Estumbat.
3: Sí, la Bàrbara ho té clar.
10: I això que no he dit d'estiu, però tombat, m'agrada.
7: Uf, són d'esteus, eh?
8: Arròs brut.
10: Arròs brut.
7: També, sí. també som d'en Pablo. Sí.
3: Pablo,
9: I és frit.
3: Plat d'hivern.
10: Ben mallorquí tot, de potada, sí. m'agrada.
3: Frit, surt aquest
9: tres... És frit de freixura.
3: Surten tot tres, tant es tombat com es frit, com
8: es arròs? No, brut. Frit sí. No, arròs brut també. Tombat, ho va remeditar i ha saltat.
3: Ha caigut, mm-hmm. clar.
8: Ha caigut, sí, sí. Perquè era tombat o trampó.
9: Mm-hmm. Sí, això també ens ha passat, sí. no? Vull dir que han rodat molt més de lo que en el final
8: sí, sí, sí,
9: han
8: sí.
9: pogut sí. encaixar. Mm-hmm. Sí,
10: sí. Molt bé, i un plat o menjar que heu redescobert fent aquest documental?
8: Jo les sopes. Mm-hmm. Sí, que tampoc surten.
10: Vaja!
8: Però sí, sí, un plato que curiosamente lo comía en el colegio y supongo que estaba elaborado de aquella manera y nunca me llamó la atención y de pronto un día me comí unas buenas sopas y dije, espérate un momento.
7: Perquè era més petit.
8: Sí, també és veritat.
7: Això també
8: clar,
7: hi té a veure.
10: Molt bé. I quin diríeu que és el plat que teniu més en l'oblit?
3: Aquell que diguis, no n'he tornat a menjar o m'agradaria recuperar-lo.
7: O com a societat, també.
3: Sí,
7: si
3: n'hi ha qualcun.
7: No hem perdut cap.
9: Seguríssim que no hem perdut. Sí. Però bueno, hi ha tota una sèrie de coses com greixoneres, salades sí. i tot això, que jo no... O sigui,
8: o por ejemplo,
9: molt en fora de tot
8: otro
9: això.
8: Plato que grabamos que no sale, que són esos caldums, que claro, pues son laboriosos y al final es una cosa que...
9: Sí.
8: De hecho, lo grabamos en Sant Jordi, en el Barça Plaza, Y el propietario pues nos decía eso, dice, yo lo cocino ahora porque lo sirvo en el bar, pero realmente cuando cierra el bar no creo que siga... Sí, clar, sí, perquè esto és un lío.
3: Sí, és que ens escoltem, sí. Però sí, això se fan per Nadal, perquè també és un plat com a més.
8: Clar, més festiu.
3: Més festiu, sí, totalment. Sí.
10: Bé, i darrera pregunta, heu provat de fer cap recepta de totes aquestes que surten en els documentals?
7: Totes.
10: Sí. Totes? Totes.
9: Pablo, sí, vamos.
3: És que Pablo...
10: Sense por.
8: A mi és que m'agrada molt
3: no
8: cuinar.
3: No se perdrà, sí, tu, sí, Pablo, tot això.
8: Insisto, menos la ensaimada, que no hi manera, però no, todo.
7: Sí. De posar diga per repartiment.
9: De fet, alguns...
10: Ens les dic sempre a despipallar.
8: No, hi ha alguns que ja los hemos incorporado, los hemos convertido en tradición.
9: Exacte.
8: Por ejemplo, hacemos espinagadas ahora...
9: Feintellers.
10: Coentes,
8: sí,
10: o no?
8: Sí, sí, coentes sempre.
9: Ah,
8: sí,
9: molt bé,
8: sí,
9: molt bé.
3: I que vagi molt bé, Sant Sebastià, Mallorca, un receptari a l'estrena d'aquesta pel·lícula. Esperen que aviat la puguem veure a Mallorca.
9: Aviat no, però sí, la veurem.
3: Ho deixarem així.
7: Segur.
3: Bàrbara Ferrer, Pablo Bujós, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
3: I gràcies a tots vosaltres. Fins aquí avui el programa. Ara vos deixeu en Xiu Xiu i nosaltres tornem demà. Gràcies a Celestia Oliver, Maria Pons, Miquel Junc i en Toni Cardell, el control tècnic. Fins demà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. El PSOE trasllada el seu condol als familiars i amics de Celestí Alomà, que ha mort avui a l'edat de 76 anys. En una nota de premsa, el partit el qualifica de referent ètic i testimoni d'un compromís ferm amb la societat de les Illes. La presidenta del Congrés i secretària general del PSOE, Francina Armengol, ha destacat en un missatge a les xarxes socials la generositat i lleialtat de l'exconseller de Turisme.
2: Els socialistes també han afirmat que Alomà ha estat una de les figures cabdal per comprendre el model de turisme sostenible per a les Illes. Va ser conseller de Turisme del govern de les Illes Balears sota la presidència de Francesc Antic i és recordat per ser una figura clau en la creació de l'ecotaxa.
3: Hem perdut un gran referent de l'esquerra d'aquí a les Illes Balears. En Celestí Alomà és una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa i en el meu cas, a més, perd un gran amic, una persona amb la que han compartit moltíssimes lluites i sonor que li podem fer és continuar en la seva forma de pensar i en la seva forma de sentir.
2: El govern balear també ha mostrat el seu condol per la mort de l'home en una nota de premsa i n'ha destacat la vocació de servei a les Illes Balears i la seva aportació a la gestió del sector turístic de les Illes. La presidenta del govern, Marga Proens, també ha destacat a les seves xarxes socials les conviccions fermes i el compromís amb les Illes.
1: I en plana nacional, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, acaba d'explicar en comissió parlamentària el nombre d'agressions sexuals que han patit les dones a Ceuta des de finals de juliol.
2: Redondo ha concretat que en són 21, 5 de les quals amb penetració i un intent no consumat. Sempre en base a dades facilitades per la Fiscalia, Redondo ha exposat als diputats que ara mateix hi ha 5 agressors investigats, 2 són espanyols, un europeu i 2 magrebís que ja han estat expulsats. La ministra ha deixat molt clar que els agressors sexuals no en saben d'origen.
4: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio. Combatir la violencia contra las mujeres exige perseguir a los agresores y proteger a las víctimas, no convertir el origen o la nacionalidad de miles de personas en una presunción de culpabilidad.
1: Air Europa reprendrà aquest dimarts els vols directes a Caracas amb 5 freqüències setmanals, mentre que Iberia ho farà dijous que ve amb 3 serveis a la setmana, després de veure's obligats a alterar les operacions pels terratrèmols del passat 24 de juny.
2: D'aquesta manera, la companyia dona per acabada l'operativa especial que es va activar fa 2 mesos mentre s'acabaven les obres de recondicionament de l'aeroport Simón Bolívar.
1: I el Teatre Principal obre aquest dimecres la venda d'abonaments i entrades per a la temporada 2026-2027, mentre que les entrades generals obriran aquest dissabte. D'aquesta manera, els abonats disposaran d'uns dies d'avantatge per accedir a les localitats dels espectacles.
2: La nova temporada començarà el proper dia 25 de setembre en la companyia La Zaranda, que presentarà Los Ángeles alzaron el vuelo, una obra que reflexiona entorn a les perifèries. O seguirà amb Estés Guntín, que inaugura la temporada de dansa amb Quiso Negro, i la tercera actuació de la temporada serà el 30 de setembre a l'Arquitecte de Josep Ramon Cerdà.
1: Arribam així a les 5:04. Comença ara el programa Xiu Xiu, que estrena horari la nova programació d'IB3 Ràdio. Serà a partir d'ara de 5 a 7. Nosaltres tornem amb més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Li he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Xiu Xiu ha, ano, sekai ichi saikou na, ano, reporter, ano, shaberu hito tachi ga imasu.
0: Wow! Oh, yeah.
2: Thank you. Arigato.
0: Thank you. Arigato.
3: Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: aquí ja hem arribat.
1: Com
2: anem? Hola,
0: com esteu? Xavi Oliver, com va?
1: Molt bé, molt content i molt nerviós també, de confessar també.
0: Jordi Suárez. Mm-hmm.
3: Content, un pot trastocat.
0: Com està vostè? Clar, aquest horari mos descol·loca una mica, però ja mos anirem avesant.
1: Sí, però ja us he de dir una cosa, i no estic dit abans, també he enviat una queixa formal, que vull presentar una queixa perquè amb aquest nou horari no podré anar a classes de japones. Ja us ho vaig dir, però bé, jo ningú m'ha fet cas, que si és pel bé de Balears, bé, qualsevol cas.
3: Jo crec que podries dir alguna cosa ara en japones, després d'aquestes declaracions.
1: Si abans, ara no. Arigato.
0: Exacte, a tu te va bé, Jordi, aquest horari, o tens també qualque queixa?
3: No, a mi m'ha bé perquè m'agrada sopar prest.
0: Ah, mira.
3: I jo això de sopar a les 10 i mitja no m'agradava.
0: Bé, espero que sopis escoltant entre avui i demà en Araceli Bosch, que ara faran el nostre horari de 8 a 10. Però nosaltres ara, a partir d'avui, de 5 a 7, agafant el relleu en els companys de Tèntol, parlant de sopars, ara mos han d'organitzar els dinars, clar, a la redacció. Jo proposo que cada dia un facis dinar per tots.
1: Ah, no està gent malament, perquè està molt bé, de fet, perquè, a més, dinar d'avui, ho hem de dir, ho hem d'explicar, ha estat un desastre que Balears sàpiga què ho duï per dinar.
3: Jo he de confessar que he duit una panada, que jo crec que està bé.
0: Jo he de confessar que he duit res.
1: Jo he fet massa buc, tu. I tu res.
0: Una panada està molt bé per dinar,
1: no? Escolta.
0: Sense
1: substància,
0: aquest jovenot. Millor que jo, que no duis res, i he hagut d'improvisar un precuinat. Tu, Xavi, tampoc has fet llarg amb les teves piteretes de pollastre.
1: Home, escolta, estàs bastant bé. Però bé, jo crec que estàs el millor dinar, en diferència, si no ho poden demanar. Però, bueno, a menys hem de començar el concurs de carmanyoles. Molt bé, senyors i senyors, el concurs de carmanyoles. Quina està la millor carmanyola de Xiu-Xiu?
0: Ara tu t'apareix que han de fer aquest concurs.
1: No passa res.
0: Quins són els candidats?
3: Clar, quins són.
1: Clar, punt número 1. Una panada per en Jordi Suárez.
3: Ué. Visca.
1: Sí, gràcies. Gràcies.
3: Així sona millor.
1: Un precuinat improvisat per Inés Mateu. Piteretes de pollastre per Xavi Oliver.
0: No sé.
1: Ara, gràcies.
0: Ah, decideix en Lluís, el tècnic.
3: El tècnic té preferències.
1: Home,
3: si
1: no se jutja.
0: En Lluís decideix que la millor carmanyola ha estat la teva.
1: Sí, amb aquests focs artificials. Complicat.
3: Bé, punt per en Xavi, però la temporada durarà molt de temps.
1: Sí, se la farà
0: crec que entre tots no en feim un. Tanta sort de tots els col·laboradors que mos acompanyaran també aquesta temporada.
4: Què passa, xiu-xiu-xararlos, amb ganes de xiu-xiu-aralatjar i d'aquesta temporada ben carregada de xiu-xiu-aralatjar.
5: Estimats oients, estau atents, perquè si aquesta temporada ha estat una festa, esperau-vos el següent.
6: No sabeu lo guai que serà aquesta pròxima temporada, perquè m'estan passant moltes coses i som molt fortes.
7: Aquí tothom canta per aquest final de temporada, xiu-xiu! I si ja és l'única manera que l'any que ve serà millor. Així que serà així.
8: Ué, nova temporada, xiu-xiu! Un horari diferent, però el mateix bon rotllo de sempre.
9: Vinga, va, no farem esperar més. Confirmant la renovació de la secció des de la banqueta.
10: L'emoció que promet una nova temporada de xiu-xiu només se pot acollir amb una expressió del diccionari català-valencià-balear que diu: a qui no li va gustar una nova temporada de xiu-xiu, a qui no li va gustar.
11: Que si vos ha agradat aquesta temporada, no vos desconnecteu, perquè la pròxima ve millor i amb moltes sorpreses.
12: Ara riurem una miqueta més prest, d'hora baixa, i com ja vos vaig dir, el pròxim, aquell gran moment, serà el número 100.
13: Seccionades tornen, carregades de preguntes, poques respostes i molta filosofia de souvenir.
14: Preparada per la nova temporada on durem molts de xiu-xius musicals. Vos espera tots els dijous a les 5 i mitja.
15: Jo he tingut molts animals a la nostra, però en vàrem tenir un, o sigui, era un moix d'aquest que vesteix a Puigarrer i va de casa en casa.
0: Bé, doncs ja m'heu sentit i avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: cosa, abans de començar, que tot i que avui comencem nova temporada i molta gent hagi tornat a la rutina, per jo, Nines Mateu, amb caire personal, l'estiu no acaba fins passat a Sant Mateu.
1: Molt bé, fantàstic.
0: Que són les festes de Bunyola del meu poble.
2: Era necessari això, Inés, que visca l'estiu i que no, com deia la cançó aquella, que no acabi, que no s'acabi.
0: Jo crec que hi haurà gent que estarà d'acord amb nosaltres, que encara podem estirar una mica més la cosa, que encara podem dormir 5 minuts més, encara que hagin sonat el despertador. I estic ben segura que els primers convidats d'aquesta nova temporada estaran molt d'acord, perquè encara ens queda una mica d'estiu per estirar. Joel, Max, Nura, Lida, com estàu?
3: Molt bé.
0: Benvinguts una altra vegada, xiu-xiu.
3: Gràcies.
0: Sou els primers convidats de la temporada, això és tot un honor, Joel. Què t'apareix?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: A veure, Mats, trobes que podem estirar una mica l'estiu o no?
4: Bastant.
0: Sí? Sí, tu en tens ganes d'estirar-lo o no?
3: Hombre, i més ara en soc canvi climàtic.
0: No, s'estira massa amb el canvi climàtic, l'estiu, Joel. Lida, tu estàs preparada perquè això s'acabi?
5: No.
0: Tu tampoc, Nura.
5: No.
0: A veure, han de dir que són els nostres col·laboradors estrella, Xavi, aquests infants.
2: I que diuen coses més assenyades que nosaltres, també ho hem de dir.
0: De fet, sempre deixen perles, com aquesta que mos va deixar en Joel un dia que va venir.
3: Jo vaig entrar al baño i vaig veure un nyarro de... No era un nyarro de sisè de primària.
0: Joel, és que clar, mos va encantar aquesta anècdota, que l'hem volgut de recuperar. A vegades la posam, en aquesta anècdota. Què t'apareix? T'has conegut?
2: És una nova per tu.
3: Això no, se pot dir que sí?
0: Això, m'ho xerraves tu del vostre viatge d'estudis, que va passar aquesta anècdota. Bé, avui veniu acompanyats de la mà. Benvinguda, mà, com estàs?
6: Hola, bones tardes.
0: Tu avui tens una posició una mica més complicada, no?
6: Jo avui venc amb una posició una mica complicada perquè som mestre i mare. Així que, en teoria, som l'adulta responsable. Però també els aconec bastant. Així que no sé si som aquí per controlar el que compten o per assegurar-me que no comptin de més.
3: Massa tard.
0: Massa tard,
6: perfecte,
0: diuen.
6: Perfecte, començant bé.
0: Bé, ma, tu començaràs demà, m'apareix, la rutina, no?
6: Sí, així
0: preparada
6: és.
0: O no?
6: Sí, sempre tenim ganes de començar amb mestres.
0: Com que això és xiu-xiu...
2: A veure, no vull dir, però ha posat una cara que per ventura té el contrari.
0: Resposta políticament correcta, però realment jo ens crec.
2: Sí, jo també t'hi crec.
0: No toca. Com que això és xiu-xiu, hem de dir que volem naltres xiu-xius, els lots. Per això vos han duit aquí. Així que començarem pels xiu-xius de l'estiu. A veure, mem, què ha passat aquest estiu que mereixi la contat, jo que sé, una cosa divertida que vos hagi passat, Lida, per exemple.
5: De coses divertides n'he fet moltes. Ara, la veritat, el que més recordo és que m'ho he passat molt bé les festes de Sant Agustí.
0: Ah, sí, eh? Clar, vosaltres sou de Felanitx.
5: Sí.
0: O sigui que veniu una mica amb les emocions a flor de pell. No és vera? Vos ho heu passat bé per Sant Agustí?
5: Sí, molt.
0: Anau al cos o encara sou massa joves per anar-hi?
5: Som un poc petits.
0: Molt bé.
7: Jo sí.
0: Ah, sí, Mat, és que tu no te'n perds ni una. I quan t'ho vas passar?
7: Molt divertit.
0: Molt divertit, eh? I Nura, tu què has fet aquest estiu? Qualque cosa divertida?
3: Jo tenc una anècdota molt divertida, que és una de les coses que m'ha agradat molt. Que jo amb una amiga esperàvem per anar en el bus. I varen venir un guiris, i va ser venir el bus, i els guiris se van plantar davant nosaltres.
0: Sí.
3: I la meva amiga, tota emprenyada, els va dir: no, nosaltres ja fa una bona estona que som aquí de baix de solana i mos morim de calor. Així que mos hauríeu de deixar passar. Així molt enfadada. I el guiri els va donar igual i van passar. Ai. I després, quan van pujar en el bus, els va mirar amb una mare cara.
0: Ai, és que, clar... Però bé, ben dit, la veritat. I tu, Joel?
3: Jo, sí, jo he fet moltes coses divertides aquest estiu, però si he de destacar qualque anècdota, i és que nosaltres, vàrem, per dia del meu cumpleaños, vàrem anar a fer una carrera de karts amb la meva cosina. I pues, no va ser
7: el més legal i van començar a riure-nos per darrere i a passar-nos per davant i van, bueno, van reixar cotxes.
0: És de col·laborador nostre.
2: Sí, m'ha agradat, però com, no gaire legal.
0: Però, Joel, tu estàs segur de fer aquestes declaracions a la ràdio pública?
7: No, no, legal, ah, me, no,
1: encara
7: legal
1: soltarà,
7: me refereix és, perquè una un circuit, una carrera real, això no se pot fer,
0: clar,
7: no
0: ho
7: fixem amb això.
2: Exactament. Ah, entes, o sigui,
7: això és un puesto en es, un centre comercial.
2: Ah, bueno, ah,
1: no, no era un polígon clandestí.
0: Quin ensurt.
2: Amem, el Lodzi, heu fet per, aquest estiu qualque cosa per primera vegada? No ho sé menys, Joel.
7: Jo, per primera vegada, bueno, he fet lo d'escarts, però a part, també, per primera vegada he anat a Saqualand.
0: Ah, mira. I tu, Max?
8: Pues, per primera vegada... he aconseguit agafar una sípia en ses mans.
2: Una sípia en ses mans? No és fàcil, això, eh?
8: Ja.
2: I increïble. I com ho va ser?
8: Pues va ser que vaig anar de nedant, tornant de la plataforma de Serenal, cap a la platja, i vaig veure algo que se movia, me vaig girar, i va ser una sípia. Era tan petita com...
0: com una botelleta d'aigua.
8: Encara més petita. Com es...
2: com
8: un
2: està?
8: Poc més grossa d'estar, que
0: això. Ah, i llavors sí que era petita.
8: I vaig anar darrere, i va haver un moment que la sípia se va quedar quieta i amb un tentacle el pujava i el baixava com si fos un ganxo.
2: Ah, sí.
8: I aquí no se va immutar i la vaig poder agafar per mostrar-li en esperi després a mollar-la.
0: Molt bé, esperi va estar content.
8: Sí.
0: I de tanta sort. Xavi, t'ha superat de
2: pescador. No, increïble. Una sípia en sermant, això.
0: Sí.
2: No, no
0: i ara una pregunta important. Lida, Nura, col que me l'he feta?
5: Ui.
0: No sé si se pot dir això.
2: Sí, aquí sí, sí ho pots dir.
6: Avui no som mare, avui som investigadora.
0: Clar. Aprofito.
1: Toque d'aquí.
0: Tampoc, vull dir...
6: bé, ja vinga, una mà de feta petiteta, però d'aquestes que ja han prescrit.
5: Naltes dues en tenim una.
0: Vam.
5: Érem un dia que a la padrina de Nanura que vàrem voler fer sushi.
0: No. Sushi, eh? D'acord, en la padrina.
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Bé, ella no hi era, no. Els vàrem fer malta.
6: Per això el mal hi feta.
5: I no és que m'ho sortís molt bé, perquè vàrem voler mesclar cindri i meló. En la sushi.
1: Sushi de cindri i meló?
5: Sí.
1: Uau.
0: No va quedar bo, Nura.
5: No.
0: Bé, la veritat és que demà jo crec que encara ens hi queden també moltes coses per fer els estius i moltes primeres vegades, abans que demanaven primeres vegades. No?
6: Això és una de les coses bones de tenir 12 anys, que encara vos queden moltíssimes primeres vegades.
7: Però tu ja no.
6: Perdona.
0: Tu no te queden primeres vegades?
6: Sí, clar que me'n queden. Això és la primera vegada que venc a la ràdio amb una cotxada plena de prepúbers.
7: Primeres vegades.
0: Molt bé, molt bé. I què és el que manco vos agrada de l'estiu?
7: L'aigua, la piscina i la mà.
0: No, però que el que manco...
7: Ah, el que no.
2: Em pots poder ser que m'hi agradaràs.
0: Ja, però m'ha sorprès.
7: Avorrir-se i... sabré que s'ha de quedar, i sa calor.
0: Clar. I tu, Mats?
7: Sa calor i que comença otra vez l'escola, la rutina, aixecar-se pre...

0: Josep, t'ho puc demanar que nom és teu fill?
1: Meu fill, no, en Gerard.
0: Molt bé.
1: Gerard Riera, vell que n'eres.
0: Idò, una ferrada des d'aquí. Quant any té?
1: 14.
0: Idò, té aquesta cançó dedicada.
1: Sí.
0: Ell coneix història d'aquesta cançó.
1: Sí, tota la seva història coneix.
0: Molt bé, molt bé. Idò, una ferrada en Gerard.
2: Per tant, duplicats, com anau? És a dir, en quin moment vos trobau ara mateix? Per exemple,
3: bé, ara mateix estem, la veritat, en un moment molt dolç, perquè hem tret aquesta cançó que ha tingut super bona acollida. Mm-hmm. Han sortit concerts arran de res, de pujar qualque vídeo per Instagram que no ho havíem fet mai, com que ha començat a incrementar-se bastant. De fet, les escoltes dins Spotify han pujat, hem multiplicat per 10.
0: Uau, molt bé.
3: Sí, estem super contents. I tenim dues cançons més dins el forn que sortiran, esperem, abans de final d'any poder-les treure, que ja, a més, en col·laboracions en diferents grups de Silla, amb gent d'Eivissa i gent de Menorca.
0: Que bé.
3: Sí, i estem, de veritat, en un moment en què tenim ganes de fer coses, molt surten cançons, l'han preparant, i sobretot tenim concert, perquè tocam aquest dissabte, tocam aquest diumenge, no sé si...
0: On?
3: Pues tocant dissabte a les Quintades a Bunyola, sora baixa.
0: Calla, jo hi seré. Arbore, vos vaig veure el programa de festes.
4: Una que pujarà.
0: Arbore, sí, sí. No m'ho faceu pujar, sí, sí. Per l'amor de Déu.
2: No de fer pujar.
3: M'ho l'has de dir quina cançó.
4: De ball en Josep.
3: Pujar pujaràs, eh?
5: Jo crec que anirem a pujar agafar i posar-la darrere.
3: No. Perquè pot decidir, lo que pot decidir és quina cançó. Pot decidir quina cançó vol cantar, pujar o no.
0: No cantaré de cap manera. Per això en Josep.
1: No, te cercaré jo.
0: No me coneixeràs perquè tot anem igual vestits, més o manco. Vaja, sí. Hauràs de trobar el color passa, de la meva Quintada.
5: Si això passa, per favor, qualcú d'aquí gravi un àudio i me'n envia, xiu, per favor.
1: Tenim molt de mig a Bunyola.
0: Aquest dissabte vos esperam a Bunyola, és veure que vos vaig veure.
3: I diumenge tocam a Costitx.
0: Molt bé.
3: Al vespre.
0: També molt bon poble. Parlant de concerts, que no opinau d'aquesta onada d'entrades que se venen a la vegada? Tomeu, per exemple, en Bad Bunny treu un concert, tothom s'hi tira i fa cova virtual. Na Shakira fa una residència de 10 dies a Madrid, tothom compra entrades. La Oreja de Van Gogh, tothom compra entrades. Això és un fenomen, no sempre ha passat i ara ho tornem a viure? No sé si recordeu altres moments.
6: És una febre. D'ençà que ja no se venen discos, pues, es fenomen fan pels artistes consisteix en anar a concerts. És a dir, ja no dius m'he comprat el disco de Shakira, sinó dius he anat en el concert de Shakira, he viscut l'experiència i és una febre. La gent està predisposada a pagar una dobrada per veure un concert i jo crec que és una moda. És a dir, i no crec que passi, perquè avui en dia, és a dir, el contacte més directe que puguis tenir tu amb l'artista és anar a veure el concert. És a dir, el disco ja no és un objecte que tinguis, que digui aquell fetitxe que tens,
0: sí, sí.
6: El disco, no te connectes. La connexió més forta és anar al concert, l'experiència.
3: I a part, com que se'n xerra tant, vull dir, se'n xerra tant de aquell ha acabat les entrades, aquell no sé, ja te diuen d'aquí 3 anys i mig farà un concert i ja pues, he de comprar les entrades. Com que hem perdut un poc i quan més, jo crec que se mossega la cua. Vull dir, quan més se'n xerra, més encara la gent ho pot comprar.
6: I cada vegada els preus són més elevats i la gent les continua pagant.
0: Vosaltres heu anat a qualque concert d'aquest tipus, Cisco?
7: Mira, jo tenia... Sí, he anat a molt de concerts.
0: Quin és el preu més alt que has pagat per veure aquí?
7: No t'ho sabria, jo no crec que hagi pagat més de 100 euros, eh? Però des que em va resultar més car va ser tan fito, perquè no hi vaig anar. Vaig comprar l'entrada, però em vaig haver d'anar de viatge i no hi vaig anar. I tenc un amic que hi va anar, i arrel del que comentava en Tomeu, que diu que l'experiència més propera que poden dir els artistes és un concert. Tenc un amic que ahir xerràvem i se queixava que ell havia estat en el concert en Fito i va anar molta gent aquí a Mallorca i hi havia, jo no he estat ja m'ho he contat, hi havia l'escenari, hi havia diverses línies de pantalles. Si estigués a la segona línia de pantalla n'hi havia l'escenari, es deia la pantalla quan tocava en Carlos Raya tocava el solo, enfocava

0: en la guitarra. I ell deia, jo no he pogut veure una pantalla un tio que em foqui una guitarra. He pogut veure l'artista.
1: Bruno Mars, oh, Fito Fittipaldi. Mm-hmm.
0: Home, jo som més partidari en Fito. Però l'experiència que comentàvem, jo troc que es perd. Quan hi va tanta gent, és impossible que se mantengui, perquè el músic pot tenir contacte en les primeres files, però no més enllà de la 10. I imagina't, ja si hi ha una pantalla i més gent allà, ja perds totalment el fil. Ja t'és igual un estadi que tres, supos. Mm-hmm. No he tocat mai. Encara no ho hem tocat mai.
1: Encara. Sí.
2: Però, per exemple, perdona, aquests artistes com aquest mític concert de Queen, no hi havia pantalla, supos, la gent. Mm-hmm. No.
0: Home, i en els primers concerts dels Beatles no hi havia ni sistema de so. O sigui, sonaven en els altavors de les guitarres i pel sistema de megafonia dels estadis. Però van deixar de fer concert.
3: En Ringo seguia ritme per com se movien ells. O sigui, no els sentia.
1: Wow.
3: No, és tal qual. Hi ha un documental boníssim que explica la gira americana, que val moltíssim la pena, i és així. Però és que, clar, si s'ha omplert i la gent ho vol veure, clar, quant de pits... Jo, per exemple, amb l'Eiva em va passar això. Amb l'Eiva hi havia una gentada, el concert va ser brutal. Vull dir, però clar...
1: També la gent crea aquella atmosfera que el que d'en Tomeu, de l'experiència és aquesta, no?
3: Però m'han collat, sí que és veritat que la producció audiovisual era molt bona, o sigui, les pantalles eren enormes, ho veia superbé, ell el veia, jo el veia, la veritat, el podia
1: petitó,
3: reconèixer.
1: Petitó, per altres.
3: I clar, tota la imatge que hi havia de la pantalla de darrere, quan anaven passant els vídeos, ja, vull dir, tota l'experiència per jo va ser espectacular, a part que això va ser boníssim.
1: Quan he demanat a veure si anàveu o heu anat a un concert massiu, en Tià ha fet que no em ves cap, però com s'ha dit, ni m'hi veuràs.
4: Massiu, però fa 20 i pico d'anys vaig anar a veure ACDC al Palau Sant Jordi i sempre con la mateixa història. O sigui que hi havia l'escenari en el gol nord, per exemple, i jo estava en el gol sud. La primera guitarrada que va pegar, a mi les hores me pitaven, però vaig dir, com pot ser mai? Com has d'estar del mig? I vaig dir, això és increïble. I vaig dir, hòstia, el de davant ha d'estar...
5: Sí, és que jo crec que un artista, un músic, un grup, per molta gent que hi hagi s'hauria de preocupar especialment perquè tothom pugui gaudir de l'experiència en el 100%. Jo no sé si aquest listening only que feia en Bruno Mars arribava en això, però bueno.
1: Què feim?
5: No sé fins a quin
1: punt
5: ell és responsable.
1: El cancel·lam o no el cancel·lam?
5: Jo no el cancel·laria. Jo no el cancel·laria.
4: Jo crec que van acabar entrada i dir, qui s'hi obrim aquí darrere?
5: Clar, a més si qualcú ho paga. I naturalment la gent
4: sempre hi ha qualcú.
0: Jo crec que estem en un punt de que les productores de concerts facin el revenue management, que es diu, que és, segons se vagi demandant, vagi pujant el preu. Perquè ara encara no es fa. Jo crec que els mateixos artistes tenen un punt encara de compromís amb la gent i no deixen que es mercantilitzi tant, no? Però crec que estem a prop de que això passi.
2: Clar, és que és quasi que entrin a subhasta.
3: Als Estats Units s'ha fet això, però.
0: És això. O sigui, les hoteleres, hi ha un tio darrere o una IA ja que segons oferta va pujant el preu de la petició. I a l'art no passa això en l'entrada després.
1: No ho sé, jo.
0: Es pot rompre un pot la màgia.
1: O sigui, l'elitització de la música.
3: No sé. Sí.
1: Se convertirà en un concert, ja és un producte de luxe. Poder pagar una entrada.
5: Costarà allò que la gent estigui disposada a pagar.
3: Sí, però també...
1: Crec que és bastant alt pel que s'ha vist.
3: Però bé que l'artista pot fer qualque cosa, perquè ell que ha xalat d'ACDC, ACDC, quan va venir a tocar a Madrid, li varen dir, això fa molts anys, això és una entrevista que vaig sentir jo d'en Cesc Gai des promotor. Sí, bé, era igual. I ell contava que els va dir el que cobrarien ells, tocarem aquí, tal, i van demanar que val l'entrada. Quan li va dir el preu, va dir no, que el seu públic és gent obrera, que volia que davallessin els preus de l'entrada, no me recordo quant era, i li van dir, pues que vosaltres perdreu, no sé quant de millor li va dir, i va dir, m'era igual. Vull dir, el nostre públic ha de poder venir al nostre concert. Ell s'hi deixi.
2: I si no, si comencen a pujar els preus, deixeu-vos de Bruno Mars i d'històries i escoltau Duplicats i anau en els concerts.
1: Gratuïts.
2: Aquest dissabte a Bunyola.
6: A Bunyola serà un show.
1: Que ben dit, Jordi.
3: Ara m'ha tocat, eh?

0: les...
1: Com és? No, és que ara cantaven.
0: Sempre has escoltat el sermó que mai has cregut. Això era en Pep, eh?
2: De fer bo.
0: I ara de fer bo. Ah. Era com...

0: Duplicats en directe. Així, així. Que bé, m'ho passaré bé dissabte, Bunyol.
1: Home, clar que sí. Què faran quan te facin pujar a l'escenari?
0: No, no, mos ho passarem molt bé. Estau preparant coses noves, a més, no?
2: Tenim dues cançons en projecte, bé, la que hem comentat. En col·laboracions de... Bé, n'hi ha una que volem fer amb qualcú de Menorca, que estem amb això, i una altra amb Divisa, que ja hem xerrat amb ell.
0: Per quan?
2: Ara estan un pot de vacances. Bé, no, ja ho gravam. I després, depèn. Nosaltres ja tenim la nostra part quasi gravada. Falta...
3: Bé, abans d'aquesta en tenim una altra que té un aire... No s'amúrica un punt folclòric, però sí que té en contacte amb la col·laboració també d'un grup que fa música poc a ball de bot.
2: No podem dir est... noms.
3: Molt... No.
0: No, no, però és que vendreu aquí, mos ho direu. Vinga, quan sigui la data correcta, no? Així que, duplicats, moltes gràcies per haver vengut, Joan Riera, la veu, frontman, Andreu Isant, la guitarra, gràcies, en Tomeu, Dàlia, ho he dit bé?
4: Dàlia.
0: Primer t'he dit D.A. Tomeu, gràcies. El baixista, en Tià Llebrés a la bateria, Tià, gràcies. I en Gisco Llebrés a la guitarra.
5: Gràcies.
0: Molt ben dissabte a Bunyola i diumenge a Costitx. Escoltau duplicats. Escoltau duplicats. Gràcies.
2: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: tinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Plana Internacional.

0: A Itàlia, un home ha trobat un maletí ple de dobbers i ha començat a repartir bitllets de 50 euros entre la gent que passava pel carrer.
1: Ha passat a Belluno. Alguns vianants varen agafar els bitllets i partiren, però altres varen avisar la policia, que va recuperar 4.390 euros.
2: De moment ningú ha reclamat els doblers, però i tampoc saben d'on van sortir. Els bitllets són de veres, però l'home no ha pogut o no ha volgut explicar com havien arribat a les seves mans.
1: Xiu-xiu, mot sona, ha perdut un maletí fa unes setmanes. Mm-hmm. Me'ls podeu trobar en el carrer Manuel Azaña.
3: Que me la robin. Jo no vull fer feina, vull viure descuento.
0: Més notícies. A l'aeroport de Quito han detingut una ciutadana russa que intentava sortir del país amb 32 iguanes marines de les Galápagos dins l'equipatge.
1: Les duia repartides en 8 contenidors, 4 iguanes a cada un. Els animals varen ser trobats dèbils i deshidratats i ara són en un centre de conservació on reben atenció veterinària.
2: La dona volia viatjar fins a Islàndia i, segons les autoritats, no consta que hagués estat mai a les Galápagos. Les iguanes són una espècie protegida i endèmica de l'arxipèlag.
1: Segons declaracions de les iguanes, han estat les pitjors vacances d'estiu de la seva vida.
4: Quina llàstima, quina llàstima!
0: L'ICE, Servei d'Immigració dels Estats Units, es vol gastar fins a 2 milions de dòlars en comprar cans robots per utilitzar-los en operatius que puguin ser perillosos pels agents.
1: Són els robots Spot de Boston Dynamics, que poden ajudar, poden pujar escales, moure's per terrenys complicats i fer inspeccions gràcies a les seves càmeres i sensors. Se poden controlar a distància o funcionar de manera autònoma.
2: La compra forma part d'un pla més ampli que també inclou 6.000 guants capaços de provocar descàrregues elèctriques.
1: Així així ho bautitzam aquests camps com Robot Violers.
0: Un donant d'esperma dels Països Baixos diu que és el pare de 199 infants nascuts a 4 països europeus.
1: L'home de 43 anys ja estava sent investigat perquè havia contribuït al naixement de més d'un centenar de nens. Ara ha enviat una carta a algunes de les famílies i assegura que ell mateix ha comptabilitzat tots els infants als quals està vinculat.
2: Havia donat esperma durant anys en diversos bancs, utilitzant fins i tot diferents noms, però també contactava directament amb les famílies a través d'internet. Ell assegura que ho feia perquè volia ajudar persones que volien ser pares i que no era conscient de la xifra, que la xifra arribaria tan amunt.
1: I aquesta xifra, atenció, segons ells, és de 199 fills, 172 als Països Baixos, 11 a Bèlgica, 15 a Alemanya i un més a un altre país europeu que no coneixem.
0: Molt interessants aquestes notícies de plana internacional.
2: Increïble, no, mem. 199 fills. Sou la persona amb més fills arreu del món? Podria ser.
0: Podria ser.
1: A mi m'agrada molt lo de... té un fill a un país europeu que no sabem quin és. Per tant, podria ser qualsevol de nosaltres.
2: Ah, sí? Sí, podria ser les Balears, directament.
0: Ja m'interessa més la notícia del maletí de dobbers, que l'home ha trobat i ha començat a repartir 50 euros. Crec que és nostre, aquest maletí, oi?
2: No, crec no, és nostre. De fet, Jordi l'altre dia va venir empipat, va dir, és que he perdut el maletí.
0: He perdut un maletí.
1: El maletí de xiu-xiu, on guardàvem totes les propines.
0: Maletí. Et convida, maletí en la paga extra de Nadal.
2: Efectivament. Com vols dir, que enguany no n'hi haurà?
0: No, s'ha perdut.
2: Ah, molt bé.
0: Ja ho sé, ja ho vols?
2: Bé, idò, no ho sé.

0: IB3 Ràdio, formació.
1: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
3: Companys, començant temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, farmejar aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, se tineja.
4: No, jo no soc la moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan exactament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: superestrella, Marta Sampas. Espera, espera,
1: Bon dia, xiu-xiu.
0: Tu ets una superestrella?
1: No ho sé, sí. Ho haureu de dir altres, això, ja no ho puc dir.
0: Marta Sampas.

0: canta en Xavi, se inventa esas canciones. No, estas personas,
1: él
0: no,
1: me dice que no quiere verme. Yo le digo que no es verano. Él solo quiere estar con una superestrella.
2: Sí, sí, en Xavi tota... horrorizado. ¿A ti fuck?
0: ¿A ti fuck? ¿A ti mierda?
1: Un segon. Aitana, faig la cançó de l'estiu. Comences dient, mierda, no t'havia sentit mai, i ara diu fuck.
0: És una cosa que, vull dir, qui més, qui menys, és igual que l'horari mos hem
3: d'adaptar. No se diuen paraulotes.
0: No, mai, mai.
1: Paraules de no dir.
0: Estic com nerviosa i tot, aquesta nova temporada, aquest nou horari, vengut en llum. Bé, en llum ja hi ha.
3: En claror, sí. No, jo estic nerviosa perquè... Per la teva presència.
0: Bé, és que clar, a més en Jordi... com estàs, Jordi? Que
4: molt bé.
0: Que no eres l'altre dia.
1: Jordi.
0: No sap que s'enfrontarà en aquesta volta que li han donat a des
3: sí,
0: de la banqueta.
3: Ah, sí, però tu no eres quan ho va explicar.
2: Ah, ja,
3: bé, i la millor gent
2: sí,
3: no hi era.
2: Ja sorpresa.
0: Ara anirem, va, deixem un que respiri un poc, sí. En Jordi, que se prepari pel que vendrà. Superestrella, ha sonat pel Mundial, ha sonat tot l'estiu, a festes i arreu. Però avui l'he triat amb un motiu.
3: Ah, ja pensava que era per tu mateixa, perquè ets una
0: no,
3: superestrella.
0: No, per favor, jo sóc discreta i, sí. i humil, no? Jo mai me diria no. Això, jo mateixa, per favor. No, però, de veres, avui, no sé si heu vist els titulars de la premsa esportiva, sobretot, o la part d'esports dels diaris més de les Balears.
3: Ja he escoltat.
0: Idò, bé, no han fet el joc de paraules que tothom d'aquest titulars que dius, mare meva, se podrien haver posat d'acord no tots dir el mateix. El protagonista d'avui de la secció, tot d'una hi anirem, però ja vos faig un avanç, és en Enric Mas, ciclista artenenc, ciclista mallorquí, que lidera la Vuelta a Espanya i, clar, hi va... Corona, vas el primer en arribar, en guanyar l'etapa novena de la Vuelta, pujant l'Alt d'Aitana. Per tant, clar, l'Alt d'Aitana, avui tots els titulars, a lo fàcil. Enric Mas,
3: superestrella. És que ho és, una superestrella.
0: Ho és, ara ho comentarem, ja sabem el format d'aquesta secció des de la banqueta, que començarà cada setmana, cada dilluns. A més, els dilluns, saps que m'encanta que m'arribeu a odiar un poquet, amb bones
3: paraules. Home, no.
0: Perquè els dilluns sempre pesa més, comença la setmana, però jo vendré aquí a posar-vos les piles. Primer de tot, en la classificació xiu-xiu, que funcionarà de la següent manera. La cara de Jordi,
1: no veure.
0: Efectivament, arriba la classificació. No, va. Jordi, ja ho saps, que això ja ho feia sempre. Passar un pot de revista de si heu fet esport, no heu fet esport. Aquí volem gent sana, gent activa, gent que faci esport. Voltros i tots els oients, que fer esport és vida saludable. Classificació, xiu-xiu, un poquet de pressió cada setmana. 3 punts seran per un entrenament potent, un entrenament que ja heu fet, un entrenament funcional, un anar a córrer, un entrenament com Déu mana, no? Una caminada, una excursioneta, pegar 4 bots, ballar un poquet, jugar amb els nebots...
3: La ruta del colesterol.
0: Un puntet. Ja anirem valorant, ja a la millor volta vos apareixerà un punt i a mi apareixerà 0. Oh, bé. Si no ho fes res en tota la setmana...
3: Però.
0: Exacte, des de la banqueta. Què se fa des de la banqueta? Dirigir.
1: Clar, i jutjar.
0: Exacte. I pegar 4 crits, també. Si no ho fes res en tota la setmana, se restarà menys un punt a la classificació. L'encetam avui, Jordi.
3: Jo no me'n record que he dinat avui. No me'n record que...
0: No, idò, cada dilluns has de fer els deures d'en recordar-te que has fet tota la setmana anterior. 7 dies de la setmana anterior, 7 dies has hagut de fer alguna cosa. Començam per tu, Jordi.
2: Molt bé. Jo, clar, en el gimnàs no he anat. Però perquè era de viatge. Però en aquest viatge
3: hem
2: caminat molt.
0: D'acord.
2: Jo crec que mínim...
0: Quants dies has caminat?
2: 5 de 7. I aquests 5 dies, unes 20.000 passes.
1: I això, quant de quilòmetres són?
0: Uf, és que feien 5 punts, serien ja.
1: Sí.
3: Ala, no.
0: Cada dia has caminat bastant.
3: No tant.
0: Cada dia... D'aquests 5 dies de caminada...
3: En qui
0: poden viatges?
3: Contestar aquesta informació, Jordi?
2: Dilluns i diumenge no. Perquè són els dies d'agafar vol...
0: Ser sincer, hi havia dies d'aquest que dius, ostres, avui hem acabat rebentats en l'os de visitar...
3: A l'aeroport de Palma.
0: Moments i de visitar...
2: Tres.
3: A l'aeroport de Palma fas quilòmetres.
2: Sí, però...
0: Tres punts de...
2: Tres dies especialment potents de caminar.
0: Beníssim. És perquè no és un entrenament, jo què sé, no són 2 hores de tennis, no és una hora d'entrenament funcional,
2: no, però...
0: peses, no és un aerox, però són caminar, que han dit, si estareu d'acord, que és un punt de... Per tant, 3 dies de caminada viatjant. Comença en Jordi en 3 punts.
3: No, s'apunta, no.
0: Bé, Jordi, està bé.
1: Sí, ho està aplaudint.
0: Tu tot sol, eh? M'agrada. T'ho has motivat, m'agrada. Va, Xavi.
1: Jo. Jo vaig anar al gimnàs tres vegades la setmana passada.
2: Ja, ja comença.
3: No, tu mentides no.
1: Vol veure quin bro que tinc.
0: I després... No, a veure, mentides no. No, però jo confio en
2: quin gimnàs? Telefonam.
1: Te faré una foto. Cada vegada que hi vaig, te la passaré per WhatsApp. O no importa.
0: Men, tanta pressió, pobres meus, tampoc. No, va, confiem, confiem.
1: I dissabte vaig anar a jugar a vòlei a la platja.
3: Ostres, això no.
1: Allà a Can Pastilla.
0: Molt bé.
1: Sí, això, jo m'ho vaig veure bastant malament, físicament.
0: Però què trobeu? El gimnàs és una horeta que li dediques, no?
1: 45 tipo... minuts, 50.
0: Bé, tipo, clar, aquest van a 3 punts cada entrenament.
3: Sí. El volei és...
0: I és volei platja, que també, Inés, Jordi, que trobeu? Jo trobo que... Quants
1: és un
0: temps
1: poc,
0: vas
1: cansa.
0: Estar?
3: Jo no és que vulgui
0: un.
3: Que guanyi.
0: Jordi trobo que és
2: no,
0: un.
2: No, comencen no, 10 fer... punts, aquest lot.
1: No, no, gaire van fer 3 partits
0: ja de, guanyat,
1: a,
0: 20, ja m'ha fet
1: a 21 punts. Vam empatar els dos primers i el tercer el van perdre.
0: Va jugar bastant, però crec que en Jordi té raó. 3, 6, 9 de 3 entrenaments i un puntet d'esvolei, que segur que després, entre 7 i 7, una isotònica. 10! Xavi.
3: 10!
2: Clar, clar.
0: 3 entrenaments funcionats.
1: Sí, a menys jo diria que vaig cansar-me més en el volei que no en el gimnàs. Sí.
0: Què feia, mira? No, deixa'm en 10. Està bé, 10, una setmana de 10, no crec que passi molt sovint, això.
1: No ho sé, ja ho veurem.
0: Inés, va!
3: Jo res, zero.
1: Bé, van dir que hi havia un esport que també comptava, no?
0: Exacte.
3: I de zero.
0: També. D'acord, zero.
1: En Jordi qui canviaria la cosa, perquè en Jordi...
0: Ah, bé, vols afegir qualque puntet, Jordi, d'aquest esport que no podem esmentar?
3: L'esport és molt horitzontal, compta.
0: Sí, sí, sí, ja van dir, però fins quin nivell voleu comptar cada setmana? És a dir, no sé si se convertirà això massa personal.
3: En un programa de la primera.
0: Cada un el que trobi. Inés, per exemple, en aquest cas, si una setmana no fes res i vols tirar d'aquesta activitat per sumar puntets i ho podrien comptar. Aquí m'ho pareixeria, però això cada una, jo ja... D'acord, i no zero.
3: Avui comença temporada de xiu-xiu i divendres comença temporada general.
1: Molt bé.
0: Bé, Nines, comença la temporada a xiu-xiu, la temporada en general de tot, ja sumaràs puntets i dona aquesta classificació xiu-xiu. Jo he de dir que vaig malament, torn dimecres...
1: Vaig malament, 40 punts.
0: No, no, no, aquest dimecres tornen al gimnàs, però la setmana passada vaig encetar a començar a fer alguna cosa i vaig fer 2 dies de caminada. Caco, vaig fer, sabeu el que és caco?
1: Caco.
0: Caminar, córrer, caminar, córrer.
1: Ah, està molt
0: se
1: bé.
0: Diu caco.
3: Està bé.
0: Per tant, vaig fer 2 dies, ja un punt, per cada dia són 2 puntets. Per tant, jo començo en 2, començo fluixeta.
3: Mos hem de pagar les pires,
0: perquè no m'ho fa ganes dir, lo d'horitzontal o no sé què
3: no,
0: d'aquí. Si no,
3: no,
0: entendria bastant.
3: Cada setmana no diré.
0: No, que no, passant pàgina, ja està. Classificació tancada en aquesta primera jornada i ara anem, triarem cada setmana un MVP, un millor jugador, un millor moment, un millor
3: en
0: alguna
3: Jordi.
0: Cosa, i un... I una derrota o un pitjor moment, tot això, evidentment, esportiu. Anem avui, en l'MVP de la setmana, ja vos ho he avançat en l'inici. Avui, l'MVP de la setmana des de la banqueta és per n'Enric Mas.
3: Enric Mas!
0: Per què? Idò, perquè feia 8 anys que no guanyava una etapa a la Vuelta, perquè se l'ha qüestionat, durant molt de temps un esport tan dur, tan sacrificat com és el ciclisme, un mallorquí, que se diu aviat tenir un esportista de les Illes al top d'alguna disciplina, en aquest cas de ciclisme. Ahir va guanyar. Seria bé, m'encantaria. Sí, sí, ho podríem provar.
3: Produïm.
0: És molt agut, en Enric, és molt agut. Enric va guanyar la nova etapa, lidera la Vuelta, es veure que hi ha un però, que Inés, ara fora micros ho comentaven, que va caure en Pogacar, una notícia que va donar la volta al món perquè va caure i, clar, s'ha hagut de retirar el millor ciclista ara mateix de tots els temps.
3: És que hi havia una pedra al mig del camí.
0: Una pedra al mig del camí. Que bé, no va poder esquivar
3: bé, ja
0: i va caure, i ara però no resta mèrit a el que va fer en Enric Mas, que va coronar l'Aldaitana, per això és superestrella, i ara lidera aquesta Vuelta. Avui és dia de descans, però demà se reprendrà la competició en la desena etapa i s'ha postulat com un dels favorits a guanyar.
3: S'ha fet mal, però, en Pogacar.
0: Sí, sí, sí, molt fotut, sí.
3: Sí?
0: Sí, s'espatlla, també traumatisme cranoencefàlic, no sé molt bé quin és el seu estat ara, però bé, sí, per sort no va anar el pitjor de tot, però va ser, bastant consternat tot. De fet, n'Enric Mas, que com a símbol en seu company, no se va voler posar el mallot de guanyador. Com a, no,
3: és que és el millor.
0: Sí, és molt agut. És molt agut d'Enric, i és el nostre MVP de la setmana, liderant aquesta Vuelta, i esperem que pugui guanyar.
4: MVP! MVP! MVP.
0: MVP. Derrota de la setmana. Oh, casualitat. Tornem a xerrar de tenis, Xavi i Oliver.
1: Ah, sí?
0: Sí, però es veu que l'altre dia eren Serena i en i Alcaraz.
1: Carlitos.
0: La derrota de la setmana, o moment delicat, o moment que ens genera un poc de tristor, o que no ens agradaria que passàs, és el d'en Djokovic ahir. No sé si
1: ah,
0: ho has vist.
1: Sí, sí, ho he vist.
0: Va perdre per primera vegada una primera ronda d'un gran slam. Feia 20 anys que no perdia en el primer partit. Mm-hmm. 20 anys.
3: Però és que ja torna bé ell.
0: Sí, però, ostres...
1: Però era per una lesió, no m'equivoc.
0: Va estar molt fotut de vòmits, malestar en el partit, però clar, 5 sets, eh? Vull dir, també va estar moltes hores, 4 hores i mitja de partit. Va perdre contra Mariano Navone, que és el número 49 de rànquing. No s'esperava gens que Navone guanyés en Djokovic, i menys en la primera ronda del US Open. Djokovic, que té 39 anys, però forma part d'aquella etapa tan increïble, exacte, amb en Federer i en Nadal, i en Djokovic segueix en actiu i se diu aviat. Per tant, sí, un pot desperta, Xavi, no sé si estàs d'acord, aquesta sensació ahir amb aquesta imatge d'en Djokovic fet pos, en Djokovic perdent després de 20 anys una primera ronda de final.
1: Home, ja me va saber molt de greu, sí, sí, totalment, perquè a més el veies que jo crec que plorava perquè deia...
0: Sí, exacte, llàgrimes i tot.
1: Va ser conscient que per aventura no tornarà a guanyar cap... Sí. Gran Slam, ni cap torneig, no ho sé, per aventura després m'ho sorprèn, però bueno, va fer molta pena i és una imatge que ha donat la volta al món i sobretot que xarxes anant plenes.
0: Sí, sí, sí, perquè al final és una llegenda natiu de tenis en aquest cas, ens hem acostumat a veure-lo guanyar sempre i se'ns oblida que també, bé, el temps passa per tots.
3: És que jo crec que aquestes estrelles han d'anar assumint que tots són èpoques.
0: Sí, també, però sí, costa, també, ho vistes?
3: És el final del Mundial, també, ja. Molt de... També recordava molt de son pare.
0: Sí, després tenia motius
3: però,
0: personals.
3: Exacte.
0: Bé, et sabré posar final, però no crec que sigui fàcil. És la teva vida. És que és la teva vida, així de clar. Mira Nadal, heu vist d'en Rafael Nadal el documental.
3: Per cert, poden comentar lo d'en Nadal?
0: Sí, ara ho comentarem.
3: Ah, d'acord.
0: A veure que ho posarien com a derrota també la setmana, sí, sí. Però ja ser forta,
3: gomet
0: ser derrota vermell. Forta, que esperem que no sigui derrota definitiva, que puguem tornar a veure en Djokovic a un gran nivell, però de moment s'ha convidat des US Open. Per tant, també nosaltres a les totes amb en Carlos Alcaraz, que torna en el quadre individual a jugar després de la lesió. Per tant, bé, una llàstima en Djokovic, a veure si es recupera, però és una llàstima a veure en aquestes condicions, però clar, s'esport en el més alt nivell, de dur extrems com aquest, no? Que en 4 hores i mitja de partit en 39 anys, i a lo millor ja li costi una mica una més, o no se trobin el seu millor moment, i molt bé Inés, perquè es veu que hi ha una altra derrota en aquest sentit de la setmana, té relació amb els tenis i amb el nostre, que és en Rafa Nadal, ja retirat.
3: Què ha passat?
0: Què ha passat? Que tothom sap on ets Rafa Nadal Academy, Monaco. Hi ha gent que es pot imaginar per on viu, que pot fer una idea.
3: Una gent va anar a ser Rafa,
0: Rafa Nadal Academy. Que està bé, hi ha museu, i van allà, i wowen i tal.
3: Però després se'ls
0: no
3: va
0: van tenir
3: ocórrer.
0: Suficient, van dir, a veure si trobem en Rafa a casa seva. I van tocar
3: van a tocar el timbre.
0: I els hi va obrir, en Rafa, però clar... Jo ho trobo fatal.
3: Bé, en el vídeo surt home... amb una cara de descol·locat en Rafael.
0: Sí. Que clar, i diu obrir com diu la millor seva veïnada, clar. I ja Porto Cristo se coneixen, ja que sé, no?
3: Clar.
0: Però és una invasió en la seva intimitat a casa seva, perquè has d'anar a fer-te... Clar, aquest home, un irlandès, sense família, una nina petita, inclús, que va anar allà, Rafa se va fer la foto, la foto la van penjar, i aquí va ser quan s'ha fet viral, perquè tothom...
3: Tu ara imagina't que tots els turistes que diguéssim fan el mateix.
0: És que aquí estàs perillat, a més, d'aquesta persona.
3: Ells ara seran un exemple, no?
0: Clar, i a més també... Exacte, el millor desperta les ganes de dir, pues jo faré el mateix, que exacte. També tenir pot ser, però pot passar.
3: Sí, sí, passarà, esperen que no, esperen que no.
0: Ostres, i a més sabem d'històries xungues de gent obsessionada amb esportistes, sí. Amb artistes, que dius, fins
3: i
0: quin punt arribes fanatisme, no? Deixeu-los fer.
3: Sobretot publicar on viu una persona...
0: També.
1: Sí, han patinat aquesta gent. I,
3: han clar, patinat.
1: I les fotos...
3: Com en vermell.
1: Com en vermell. Clar, en Rafael Nadal, que deu obrir totes a bona intenció,
0: també,
1: de veure aquella família
0: una
1: contenta.
0: Una nina petita.
1: Va, una foto i ja està. I normal, és a dir.
3: Sí. Però clar, ho van gravar i ho van penjar a xarxes.
0: Sí, sí. Li posàvem derrota, també, no? Sí, deixàvem com tu, a la classificació, xiu-xiu.
3: Sí, me deixes amb els neerlandesos.
0: Deixa'm els neerlandesos i amb en Djokovic, que seria penúltim, perquè està allà, que esperen que pugui remuntar. Per tant, bé, tenim aquesta cara i creu que et s'esport, s'esport, és com la vida mateixa, ja passaràs per bons moments i per dolents, per cert, molt recent. Ahir van tenir retransmissió i el Mallorca va guanyar.
3: Ah, sí, va guanyar.
0: Mallorquinisme està content, Ja era Balearicos també, perquè el trofeu varen guanyar també el seu trofeu amistós típic de pretemporada. Bé, tots s'han sentat un poquet i també estem ja a les totes, amb els postres en joc.
3: Ara sí, ara sí, ara sí, comença la temporada.
2: Sí, sí. De fet, ja varen sortir, que varen comentar aquí xiu-xiu, les apostes que havíeu de fer si pujava primera.
0: Ah, vos voleu sumar això? Bé, si vos voleu sumar això, ho de xerrar amb Twinet, ja el vares
3: fer. Què dois? No sé què et parlava.
0: La promesa de si...
1: Sí, em va fer una de grossa.
3: Ah, sí.
0: La promesa de si el Mallorca juga primera és una secció...
3: Tu què faràs?
0: Jo tinc pendent un tatuatge d'alguna cosa de la ràdio, que és una cosa que no m'acostarà gent fer-ho, perquè me fa ganes tenir... Sí,
3: te tatuarà xiu-xiu?
0: No, xiu-xiu no.
1: La freqüència modulada.
3: Si el Mallorca que... puja primera a Marta Sampas, se tatua xiu-xiu?
0: No, ja, uf. No, no, me tatuaré una cosa de la ràdio que ho vull.
2: Una banqueta.
0: I lo difícil... Una banqueta. I lo que afegiré, que no voldria, però, no per res, però la ràdio una cosa fer-te una imatge d'una ràdio antiga.
3: Una zona.
1: El logo d'Ivetres, Marta, per favor, el logo d'Ivetres.
0: L'aire, no. Vaig dir que me faria alguna cosa d'Esports en Joc. Potser les zones que fan el so de d'Esports en Joc.
1: Ah, això està
0: una
1: bé.
0: Una cosa així. Tampoc està. Ai, no, no digues moral, però tampoc m'ho prestant d'esforç. Vull dir, n'hi ha que en Juan Gadurà perruca 10 programes seguits, 10 perruques diferents.
3: Ai, m'apareix molt divertit.
0: És divertit, però jo no,
3: ja m'estim més d'un perruques que un tatuatge.
0: Però no m'ho prestant d'esforç, però ja he fet aquesta promesa.
3: Jo he dit que si el Mallorca puja primera, aniré a un partit del Mallorca.
0: Ja, també la teu, fia-te, i anirem tu i jo, farem unes crispetes, una palmera d'aquella grossa i ens ho posarem superbé, no?
3: Això pugi o no pugi?
0: També i tu i jo, exacte, podem fer igual. Va, un poquet de bici, la bicicleta, mem.
4: Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona.
0: Desde Santa Marta
3: a Barcelona.
0: Va, de ciclisme en xerral, l'MVP està en Enric Mas, i anàvem amb el test, que molt en Jordi bé. Sé que també ho enyorava. Test de quatre preguntes facilites i ràpides. En les tres grans voltes que existeixen en el ciclisme, la Vuelta, el Tour de França i el Giro d'Itàlia, quin mallot distingeix el líder de la classificació general? Hi ha tres colors. Cada un, tu saps, ara ho veurem. Opció A, de color morat, a la Vuelta, li donen en el guanyador, groc al Tour de França i verd al Giro. Opció B, vermell a la Vuelta, verd al Tour de França i taronja al Giro. Opció C, vermell a la Vuelta, groc al Tour de França i rosa al Giro.
3: Jo ho sé.
2: Idò. Jo és que quasi no sé ni el que és un Tour de França.
1: Jo el mallot m'ha anat curt, m'ha anat just.
0: Qui guanya, avui en Enric Mas a les portades, duia un color. Aquest ja el podeu encertar, si l'heu vist, si ho heu fixat.
1: Ah.
0: Perquè com a guanyador, llueix un mallot.
2: Jo diré CC.
1: Jo també.
3: CC.
0: N'Enric anava de vermell, groc al Tour de França i rosa al Giro. Quan vas en bici, en bicicleta, i un amic te diu, posa't a roda. Què t'està dient? Que inflits les rodes? Ah. Bé, que vagis just darrere d'ell per aprofitar l'aire, o sé que canvis de bici.
1: Bé.
2: Bé.
3: Bé.
0: Estava
1: on fa,
0: espectacular. De moment ple d'encerts. Va, la tercera. Què significa que un ciclista sigui un gregari? A, és el més jove de l'equip. B, el corredor que treballa per ajudar el líder de l'equip. O C, l'encarregat de repartir els bidons.
1: Bé.
2: Bé.
3: Bé. No, et sé.
0: Tu, Jordi?
2: Bé.
3: Et sé, repartiria el bidon. No.
0: Tu sí que repartiries el bidon.
3: Si jo la vens rú.
0: Tu te vaig de voluntària, ja donant ses aigües. Que és beníssima, fa molta falta. Exacte, és el corredor que treballa per ajudar el líder de l'equip. I sa darrera, sabeu per què els ciclistes professionals se depilen ses cames? A, per estètica. B, perquè el mallot entra millor, perquè era molt còmode, estret. O C, perquè facilita els massatges després de les etapes i si hi ha una caiguda, les ferides se netegen i cura molt més.
1: Ah, molt bé, sí.
0: És que vols posar fàcil per ser primer dia.
1: Jo pensava que era aerodinamisme.
3: No, vinga,
0: pot ser.
3: Marta,
0: pot ser bona aquesta.
3: Una frase èpica per acabar.
0: Acabam amb la frase èpica de la setmana, dedicada en Enric Mas. La perseverança pot convertir el fracàs en un assoliment extraordinari.
3: Oh. Bravo! Marta Sambal, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Un moment, que em fa molta il·lusió fer això de xiula final. Ah, oi, ja ha acabat.
3: Hem arribat en el xiu-xiu número 463. Adeu. Tornant demà. Adéu. I ha d'anar que digui que xiu-xiu té els millors presentadors del món.
5: Xiu-xiu va... Se cae chi, sai kona, le pota, saber esto de xigai más.
3: Bravo!
1: Thank you, arigato.
3: Thank you, arigato.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El dilluns 31 d'agost, dia en què ha mort Celestí Alomà, pare de l'Ecotatxa, l'històric dirigent del PSOE, que va ser el primer conseller de turisme del pacte, ha mort als 76 anys. A banda de formar part de l'executiu de Francesc Antic, Alomà va formar part del darrer govern de Felipe González. Tot i això, es va donar de baixa com a militant socialista quan el partit va donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya pel conflicte del procés, com explicava fa 9 anys, als micròfons d'IB3.
2: I no caure en el joc que la Constitució s'estat de dret servei d'excusa per això, servei d'excusa per l'autoritarisme i aquest joc ja ha caigut el sol.
1: Tant el govern com els partits d'esquerra lamenten la mort del polític mallorquí. La secretària general dels socialistes, Francina Armengol, ha destacat l'orgull d'haver compartit camí amb ell, mentre l'executiu de Proen ressalta l'aportació que ha tingut en el debat i la gestió del principal motor de les illes. Notícia que es produeix en un dia marcat per l'actualitat turística i territorial. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre, Menorca. El PP i el PSOE s'han donat fins dimecres per arribar a un acord en la reforma de la llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El ple extraordinari del Consell Insular que s'havia de fer avui s'ha ajornat per pactar un text majoritari que s'haurà de remetre al Parlament. Són el popular Joan Pons i el socialista Eduardo Rossi.
4: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
5: En la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut.
1: I Terra Ferida ha demanat avui la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca i una moratòria urbanística.
3: Segons l'entitat ecologista, entre l'any 2015 i el 2024 se n'han construït 11.000 a l'illa, una de cada tres en sòl rústic. Palma concentra el nombre més alt de construccions, mentre que Campos i Santanyí lideren les fetes en sòl rústic.
1: I 7 famílies han estat guardonades entre 100 per accedir a un habitatge municipal assequible al barri de Sapenya, a Eivissa.
3: Els lloguers oscil·len entre 203 i 460 euros mensual les condicions, 10 anys de residència i la menor de 35 anys. Algun dels agraciats venien d'una situació social molt complicada. José Luis Rodríguez és un dels beneficiaris d'aquesta promoció, celebra la mesura impulsada pel consistori.
6: Justo el casero nos notificó hace poquito de que el día 15 de noviembre teníamos que salir de la casa porque ellos la necesitaban y bueno, ya estábamos pues eso, en una situació un poco chunga, per hablarlo así.
1: I una jove ha mort i dues més han resultat ferides en un accident a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
3: Per causes que s'investiguen, un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre al quilòmetre 7,5 de la carretera.
1: La Fiscalia confirma 23 agressions sexuals a dones i nines migrants a Ceuta d'ençà de l'entrada massiva.
3: Una dada facilitada per la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, durant la compareixença al Congrés avui hora baixa, on ha reclamat més protecció.
7: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que el rei visitarà la comunitat autònoma i ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports en futbol. John Donald, nou jugador del Real Mallorca, Xisco Ribas, bon vespre.
8: Bon vespre, el jugador de 25 anys arriba procedent de l'Elx, com ha cedit, amb opció de compra fins a final de temporada. Donald pot jugar de migcampista defensiu, de central i també de lateral dret, posició que havia quedat menys coberta per mort de la sortida de Mateu Morell al Girona. La part esportiva, el Mallorca es va imposar ahir per 3-0 al Ceuta a Somos i es quart quart a la classificació. A primera federació, l'Udivisa ha començat la temporada en derrota per 3-2 contra l'Antequera. L'Atleti Balears ha fitxat el lateral i central dretà Alberto Espiñeira. En futbol internacional, Leo Messi deixa la selecció de l'Argentina i en ciclisme, Enric Mas continua líder a la general gràcies al seu triomf a la novena etapa de la Vuelta a Espanya.
1: Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. Darrer dia d'agost, sapiguem a aquesta hora quina previsió ens espera per encetar el mes de setembre. Dani Capó, bon vespre.
9: Bon vespre. Idò, després d'uns dies de cel una mica més destapat i més blau, demà tornen a arribar nígols, uns nígols mitjans i alts que poden carregar per estones el cel, deixar una miqueta més entrebolit i, a més, demà també torna a arribar una mica de pols en suspensió, una clitja que no havíem tingut aquestes darreres hores, que demà es veurà que tampoc tindrà unes grans concentracions, però que sí que podrem arribar a veure una mica. No descartam que s'arribi a produir qualque gota en vista de massa. Serien fenòmens molt puntuals, però podrien arribar a caure. Si cauen, no seria aigua totalment neta, tot i que tampoc seria la ploguda de fang tan important que varen viure la setmana passada. I pel que fa al vent, bufarà fluix de llevant amb unes temperatures que es mantenen altes, amb màximes al voltant dels 35, sobretot a Mallorca.
1: Gràcies, Dani. I a punt de començar setembre, aquesta emissora avui ha estrenat nova programació.
3: Si ja éreu al cotxe o a casa escoltant-nos, deveu haver notat que els hora baixes baraten d'horaris. Xiu-xiu, ara ens precedeix de 5 a 7 de l'hora baixa. Després d'aquest informatiu vespre, torna Araceli Bosch de 8 a 10 amb Entreavui i demà i l'Aviador el podreu escoltar més tard a partir de les 11 tota la informació cultural.
1: Tots aquests canvis vos els explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. Dia de dol en el món de la política, s'ha mort Celestí Alomà, el primer conseller de turisme d'un govern de progrés que passarà als llibres d'història contemporània per ser el pare de l'Ecotatxa. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
10: Bon vespre. Va ser el màxim responsable de la implantació de la taxa turística en el primer govern de coalició de Francesc Antic i, per tant, es va enfrontar a un debat molt amarg en part del sector hoteler que no volia que es gravassin les pernoctacions als seus hotels, com tenien altres indres fora de les fronteres de l'Estat. Celestí Alomà ho recordava en una conversa amb Rafa Gallego el dia d'aquesta casa, fins i tot amb certa nostàlgia.
11: Pols, va ser un pols. Ideològic d'aquí com d'aquí, va ser un debat molt intens, jo crec que és un dels debats més intensos que hi ha hagut dins la democràcia en aquesta comunitat, sí. I va servir per com a experiència i ara s'ha demostrat, quan ha tornat a haver-hi la possibilitat de posar impost, el debat no ha existit, perquè en definitiva el que s'estava posant en dubte era una decisió d'un govern democràticament elegit i això té una imatge no positiva, però que una vegada que s'ha donat, jo crec que n'han après tots.
1: De fet, la paraula Ecotatxa i Celestí Alomà sempre aniran de la mà, però el Lluviner va deixar el seu segell a molt de moments històrics de la política i de la gestió pública.
10: Va ser un dels fundadors del Partit Socialista de les Illes, part de l'embrió del PSM. Molts dels integrants acabaren al PSIP-PSOE. Ell ho feu molt d'any després, el 1998, perquè no acabava de combregar amb Felipe González, tot i que va ser director general de turisme del seu govern. Ell es va afiliar al PSIP a les primàries del partit entre Borrell i Almunia perquè ho trobà una autèntica eina per fer polítiques d'esquerres. I és que Celestí Alomà era, sobretot, un home d'esquerres.
2: Jo sempre he cregut més en una de caminar cap a lo que és una certa unitat de l'esquerra.
10: Això ho confessava IB3 Notícies el mateix dia que es va donar de baixa del PSOE, un 3 de novembre de 2017, enfadat pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a la Generalitat pel procés independentista. Per ell, era antidemocràtic. La sortida del partit, però, no el feu trencar les bones relacions amb els socialistes illencs, amb els quals va ser diputat del 99 al 2007. Només tenia bones paraules cap a ells, com avui les tenia la líder Francina Armengol per a l'home.
12: que han perdut un gran referent de l'esquerra d'aquí a les Illes Balears. En Celestí Alomà és una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa, i en el meu cas, a més, perd un gran amic, una persona amb la que han compartit moltíssimes lluites, i sonó que li podem fer és continuar en la seva forma de pensar i en la seva forma de sentir.
10: El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ha de avui que s'ha mort un homenot d'aquesta pàtria nostra, fent a la vegada l'ullet als retrats fets per Josep Pla a les figures de la cultura, la política i la societat del seu temps.
13: En Celestí Alomà formava part d'aquella generació que ens va fer veure en els mallorquins que podíem canviar les coses, que eren capaços de prendre les rendes del nostre destí i lluitar per un món millor. De fet, ens va ensenyar que lluitar no era una opció, que era una obligació cap a nosaltres i cap a les generacions futures. Ara ens ha deixat en Celestí, però ens deixa un llegat impagable, no només d'exemples de lluita, sinó de compromís amb una terra, amb una gent, amb un país.
1: A l'Alomà li costava casar-se amb les sigles polítiques, però no amb la ideologia.
10: Sobretot, però, estava enamorat de la democràcia i per això, durant la transició, va ser un dels mallorquins que va aterrar a la Moncloa de la mà de Josep Malià, llavors secretari d'Estat de la Informació d'Adolfo Suárez. No només va ser al càrrec a Madrid en govern de colors que no se sentia seus, també va ser director general de Turisme en Biel Canyelles. Era amic de tothom i li apassionava debatre, sobretot amb persones que veien les coses des d'una altra òrbita, com va fer en aquesta casa entre avui i demà en Lila Tomàs i Joan Huguet. Per al popular, avui és un dia molt trist.
14: Per què? Perquè se n'ha anat un amic, un polític de raça, un home coherent, un home recte, sincer, i vaig apreciar i respectar profundament, precisament perquè sempre defensava les seves conviccions en total i absoluta llibertat e independència.
10: La presidenta del govern, Marga Proens, coincidia amb Huguet a destacar a la xarxa social les conviccions fermes i el compromís amb les Illes de l'Homà, aquesta vocació de servei a les Illes Balears i la seva aportació a la gestió del sector turístic des de tots els caires possibles.
1: I la plana política i turística avui també està marcada pel temps a afegir que s'han donat el PP i el PSOE en el Consell de Menorca. Es donen 48 hores més per acordar la reforma de la llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El ple extraordinari que havia de tenir lloc avui matí s'ha ajornat finalment per dimecres. La decisió s'ha pres per guanyar temps per acostar posicions i acordar un text majoritari que posteriorment s'haurà de remetre al Parlament, on s'haurà de validar de manera definitiva. Carles Marquès.
15: PP i PSOE es donen 48 hores més per intentar desencallar la limitació de vehicles a Menorca. El ple extraordinari previst per aquest dilluns s'ha ajornat fins dimecres després de prop de dues hores de reunió de la Junta de Portaveus. El PP, que governa en minoria, necessita suports. Assegura que ha acceptat bona part de les 18 esmenes del PSOE. Joan Pons Torres és el portaveu del Partit Popular.
4: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
15: Els socialistes volen, entre altres coses, restringir algunes excepcions, vincular els vehicles al domicili fiscal a Menorca i garantir reforços de transport públic quan s'apliqui la limitació. Edu Ropsi és conseller del grup socialista.
5: Que en la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut, establint també que la reciprocitat és un altre principi que hauria de regular aquestes relacions.
15: Més per Menorca manté les reticències, considera que la llei aprovada el 2023 ja permet limitar l'entrada de vehicles. Noemí García és la portaveu dels menorquinistes.
16: Més per Menorca, hem tingut sempre molt clara la nostra línia, sempre molt clara la nostra postura. L'actual llei Menorca Reserva de Biosfera sí permet començar amb la limitació de l'entrada de vehicles a Silla. El consens no s'aconsegueix presentant una llei tancada, presentant un munt d'esmenes just dos dies abans d'esplai.
15: Ara PP i PSOE tenen dos dies per acostar posicions. Dimecres es veurà si hi ha acord i si Menorca fa finalment una passa endavant per limitar els vehicles l'estiu de 2027.
1: I Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Ho fa després d'un informe en què destaca que en la darrera dècada s'han construït prop d'11.000 construccions, 11.000 piscines a l'illa, el que és el mateix 3 cada dia. L'entitat conservacionista denuncia que aquests elements comporten, a més d'un gran consum d'aigua, l'increment del preu de l'habitatge i del lloguer turístic. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic, ens ho explica Laura Marcos.
17: A través de fotografies aèries, Terraferida ha documentat que des del 2015 fins a 2024 s'han construït a Mallorca 10.680 piscines, un 30% de les quals en sòl rústic. Això es tradueix en 1.200 cada any, és a dir, 3 al dia. Un boom que asseguren estar relacionat amb el lloguer turístic i l'especulació immobiliària perquè la piscina augmenta el valor de la propietat. Per això l'entitat demana que no es donin més llicències per a aquestes construccions, excepte per a les públiques o comunitàries. Mateu Viques, geògraf i autor de l'estudi.
18: Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Mahó, que s'ha provat no fa molt. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades, però sí, evidentment que no s'ha de construir ni una piscina més a Mallorca. Molt manco en sol rústic.
17: L'entitat destaca que una de cada tres piscines es construeix acompanyada d'una gran superfície enjardinada, fet que incrementa el consum d'aigua, ja que cada hectàrea de gespa necessita uns 8.000 metres cúbics anuals. Segons l'informe, la construcció de piscines s'està accelerant i això perjudica els aqüífers. Tot això quan, abans de l'estiu, 47 municipis de les illes es trobaven en prealerta per sequera. La portaveu de Terraferida, Antònia Fuster, posa com a exemple un xalet amb 600 metres quadrats de gespa que necessita 480 tones d'aigua a l'any per mantenir-la.
19: Són 48 camionades d'aigua o, més o menys, un camió a la setmana. Per tant, no, els problemes no són només les piscines, en el cas del sòl rústic, sinó que la gespa també és un element que preocupa per la quantitat d'aigua que consumeix.
17: L'entitat ecologista ha detectat a més una promoció de pisos a la zona del Palmerana, on s'han construït 74 piscines petites a cada dúplex, a més de la comunitària. Entre les mesures que proposen per frenar el consum d'aigua, també demanen la reclassificació dels sòls urbanitzables a sòl rústic i més mesures per cobrir les piscines quan no s'usen per evitar al màxim l'evaporació de l'aigua.
1: I a Can Picafort, quatre establiments situats al passeig de l'enginyer Antoni Guerau han estat expedientats per ocupar il·legalment la zona de servitud de costes sense autorització. El Consell de Mallorca ha iniciat els procediments sancionadors i de suspensió cautelar de l'ús indegut de l'espai públic.
3: Els expedients es dirigeixen tant contra els promotors de les activitats comercials com de manera subsidiària contra l'Ajuntament de Santa Margalida en la seva condició de titular dels terrenys públics afectats. Les actuacions administratives varen començar el passat 22 de juny, la qual cosa va donar peu a inspeccions tècniques que varen constatar la instal·lació massiva d'elements a la via pública sense autorització. El GOP ja va denunciar el 2024 l'ocupació sistèmica de les servituds costaneres de Can Picafort i dos dels expedients afecten negocis vinculats a un regidor en competència sobre platges. És Letícia Serramalera.
20: El fet que hagi estat involucrat una persona, un regidor de l'Ajuntament, i aprofitem per demanar més transparència i sobretot la separació dels interessos dels usos privats i de les responsabilitats públiques.
3: S'ha quantificat provisionalment l'impacte econòmic total dels expedients en 43.600 euros.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: A punt d'arribar a les 7 i 19 minuts, una persona ha mort i dues més han resultat ferides en un accident a nit a Mallorca. El sinistre s'ha produït a la carretera que va des de Manacor fins a Porto Cristo, al quilòmetre 7,5.
3: Un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels ocupants del vehicle ha mort a l'acte. Ha quedat atrapat a l'interior del turisme i ha requerit la intervenció dels bombers. Els altres dos passatgers han resultat ferits. Són una persona de 41 anys, ferida greu, que roman ingressada són espases amb un codi politraumatisme i un tercer pacient de 35 anys ferit lleu a l'Hospital de Manacor. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes del sinistre.
1: I a Eivissa, un jove de 27 anys roman ingressat a l'Hospital

0: que ha promogut l'Ajuntament de Vila. L'objectiu és que les famílies joves tornin a habitar el nucli històric de la ciutat de Vic Ventura.
1: 7 famílies han conegut la seva nova llar al barri de Sapenya. Són les agraciades del sorteig per accedir a una promoció municipal d'habitatges de lloguer. S'hi van presentar un centenar de famílies. Es requeria portar 10 anys empadronades a la ciutat i complir uns barems de renda. Alguns dels agraciats venien d'una situació social molt complicada. Escoltam José Luis Rodríguez, un dels beneficiaris d'aquesta promoció.
2: Justo el casero nos notificó hace poquito de que el día 15 de noviembre teníamos que salir de la casa porque ellos la necesitaban y bueno, ya estábamos pues eso, en una situación un poco chunga, para hablarlo así, y bueno, y al final pues mira, el señor nos ha dado una bendición.
1: En els anys vinents hi ha previstos fins a 1.009 habitatges a preu limitat, amb promocions a Can Escandell, Platja d'en Bossa, Sa Bodega i el nucli històric. És Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
3: Habitatges socials a preu limitat i de VPO que es desenvoluparan a la nostra ciutat, i important tornar a destacar per gent d'aquí, prioritat, els nostres residents, veïns i veïnes, amb més de 10 anys d'antiguitat d'empadronament, i així minimitzar el problema que tenim de falta d'habitatge a la ciutat d'Eivissa.
1: Aquests 7 pisos que s'han entregat estan al barri de Sapenya, una zona del nucli històric amb una població molt envellida i que es vol revitalitzar.
0: I un anunci d'un lloguer per tot l'any s'ha convertit en una raresa als portals immobiliaris. Les empreses més petites es veuen desbordades per totes les sol·licituds que els arriba i admeten que amb prou feines disposen d'una desena d'aquestes ofertes durant tot l'any. Ramiro López.
4: La immobiliària en primera línia fa 3 mesos que van passar d'un model clàssic a operar a través de les xarxes socials. El mes passat van publicar un vídeo d'un pis de lloguer per tot l'any. El post es va viralitzar i centenars de persones es van posar en contacte amb elles. Escoltam a Pili Egea, que és copropietària d'aquesta immobiliària.
5: Hay más de 50.000 visualizaciones de ese vídeo. Hubieron más de 250 llamadas y WhatsApp ya no los contabilizo. Aquello a mí me sabía que iba a pasar, pero no lo que se lió con este anuncio, sobre todo porque el piso no lo estábamos regalando. Piso de 750 euros de una habitación.
4: Un cas similar ha viscut la immobiliària de Felip Sansaloni. Fa 2 dies que va publicar l'anunci d'un habitatge de 2 habitacions per 1.000 euros mensuals i ja han arribat quasi el centenar de sol·licituds. Explica que n'hi arriben pocs d'aquests i que la gent prefereix vendre que llogar.
6: A través d'Instagram, que el primer que surt, hi han rebut entre 30 i 40 sol·licituds i més de 50 en manco d'un dia publicat a Idealista. De llarg termini, en aquest cas d'un lloguer de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga, és difícil trobar-ho. De fet, a Menorca, per davall de 1.200 euros, n'hi ha 2, 3, no s'ha de venir més.
4: Les dues immobiliàries expliquen que prioritzen els interessats per ordre d'arribada, però admeten també que els propietaris cada cop són més exigents amb les condicions a l'hora de llogar.
0: I en plana laboral, UGT ha desconvocat la vaga al Centre de Benestar Animal de Sonreus a Palma, gestionat per la concessionària Atisa, que va començar dilluns passat entre denúncies d'esquirolatge i ha anunciat una ofensiva legal.
7: L'organització sindical ha denunciat que el director general de Medi Ambient, Espais Naturals i Benestar Animal i el cap de Departament d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal varen fer tasques corresponents als vaguistes de manera continuada i reiterada durant els dies de vaga. Ara han advertit UGT concentrarà tots els esforços a denunciar públicament i davant de les instàncies judicials totes aquelles irregularitats greus que fins ara no havien estat publicades. El sindicat ja ha posat els fets en coneixement de l'autoritat laboral.
0: I l'augment gairebé constant del trànsit de passatgers als aeroports de les Balears tensa les plantilles d'empreses com la mateixa AENA. L'agència aeroportuària ha convocat finalment una reunió per dimecres amb el representant sindical de la plantilla a l'aeroport d'Eivissa.
7: La convocatòria arriba després del segon dilluns consecutius de concentració dels treballadors que han estat mitja hora xiulant i protestant a l'àrea d'arribades des de les 10 a les 10 i mitja del matí. Una trentena de treballadors d'AENA ha tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitats de conciliació familiar i també el fet que Eivissa disposa d'un centenar de treballadors menys que altres aeroports espanyols que tenen manco trànsit aeri a l'estiu. David Torres és el president del comitè del centre d'AENA Eivissa.
8: Por ejemplo, este año ha habido una modificación sustancial donde la gente que estaba realizando vacaciones 20 años en invierno se la han cambiado y se las han puesto solo en verano. Para nosotros no tiene ningún sentido y de hecho hemos presentado números a la empresa y estamos

0: Estamos demostrando que no tiene ningún sentido lo que han hecho. Una vez que sepamos el planteamiento de la empresa y a los acuerdos que podemos llegar, ya decidiremos si seguimos con convocatorias de concentración, si hacemos huelgas o ya veremos los pasos a seguir.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha expressat el seu respecte per la reivindicació de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys que han convocat mobilitzacions el mes de setembre i una vaga per dia 6 d'octubre. El conseller assegura que fa tot el possible per millorar les seves condicions. En qualsevol cas, diu que algunes no tindran solució al manco, diu, fins al curs que ve.
2: És el cas del decret de mínims que regularà les ràtios, entre d'altres. Vera vol que el text surti de la mesa 0-3 perquè sigui el més consensuat possible. Pel que fa a les condicions salarials, confia que dia 9, coincidint amb la primera protesta del mes de setembre, es pugui aprovar al Parlament el decret que la regula.
3: Per tant, aquest complement salarial, d'equiparació salarial, l'assumeix el govern, el pagarà el govern a les treballadores directament. I a més a més, s'assumeix la nòmina delegada. D'aquesta manera, nosaltres agilitam la gestió.
1: El PC critica que el govern prioritzi les escoletes privades i concertades, diu, en lloc de les municipals.
2: La candidata del PSOE a la presidència del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ho considera una mostra més de la deixadesa del govern amb els serveis públics.
4: I en lloc d'ajudar en els municipis a que les escoles públiques puguem fer front en aquest augment necessari, com deia, de les condicions laborals educadores, el que fa és assumir les nòmines de les concertades i deixar per més en banda i no saben quant les escoles municipals i les condicions laborals de les educadores.
1: I el curs escolar començarà amb obres de millora i ampliació encara en marxa en alguns centres educatius amb instal·lacions a punt per estrenar en altres i amb aules modulars com a assignatura pendent en altres. La setmana que ve la conselleria oferirà una roda de premsa amb totes les dades del nou curs escolar, però avui hem sabut que l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius du a terme actuació per valor de més de 85 milions d'euros.
2: Entre aquestes actuacions hi ha l'ampliació dels TAPES a Pare Bartomeu Pou del Gaida als Molins de Serracó i Sant Carles a Santa Eulàlia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que el proper curs també es posaran en funcionament les ampliacions dels instituts de Sant Marçal a Marratxí i del Marc Ferrer a Formentera, amb dues reivindicacions històriques de la comunitat educativa més a Ciutadella. S'inaugurarà el nou centre integrat de formació professional del municipi. Només hi haurà alguns treballs encara en marxa a punts molt concrets.
3: I de vegades hem tingut sai de que no arribàvem per ventura qualque intervenció. Sí que vos dic que et sei la soledat, que no té menjador escolar i que s'ha hagut de fer un menjador i que s'ha hagut de fer més obra de lo que s'imaginava, pues el menjador no estarà operatiu, seguirà amb obres i no estarà operatiu fins la millor per ventura el mes d'octubre. Però en principi, lo que són les obres, així com a tònica general, totes estaran acabades.
2: A més, Vera ha subratllat que Educació arrencarà properament obres importants com les ampliacions de l'IES Sant Antoni de Portmany a Eivissa i de l'IES Sant Josep Fons i Tries a Esporles, a més de la reforma del CEIP Mestre Guillem Calmés a Sant Llorenç.
1: I el nou curs escolar comença amb una nova formació al Centre de Formació Professional al Juniper Serra. A partir del mes d'octubre el centre impartirà el curs de reparació de vehicles elèctrics i híbrids. Ho explica Toni Baldoví, el cap del Departament d'Electromecànica del centre.
5: És un contingut una mica a demanda, a estudis mecànics de l'AMT.
1: Es tracta d'una formació pionera a les Balears impulsada per la Conselleria d'Educació i finançada pel SOIP amb més de 15.400 euros.
6: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, el govern i els partits d'esquerra destaquen el llegat polític que deixa Celestí Alomar, pare de l'Eco Tatsa, que ha mort avui als 76 anys.
2: L'històric dirigent del PSI va ser el primer conseller de turisme del pacte i va formar part del darrer govern de Felipe González. La secretària general dels socialistes, Francina Armengol, destaca l'orgull que diu ha suposat haver compartit camí amb ell.
8: Hem perdut un gran referent de l'esquerra d'aquí a les Illes Balears. És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa.
2: El govern ha ressaltat l'aportació que ha tingut Alomar en el debat i la gestió del principal motor de les Illes. La presidenta Marga Proens ha destacat en una publicació a la xarxa social X el compromís que ha tingut com a servidor públic. Textualment ha dit: un home de convincions fermes i sempre compromès amb les Balears.
1: I el PP i el PSOE es donen 48 hores més per arribar a un acord en la reforma de la llei que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a Menorca.
2: El ple extraordinari del Consell Insular, que s'havia de fer avui, s'ha ajornat a dimecres per pactar un text majoritari que s'haurà de remetre al Parlament. És el popular Joan Pons i el socialista Eduardo Ropsi.
9: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
10: Que la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut.
1: Terra Ferida demana la prohibició definitiva de noves piscines a Mallorca i una moratòria urbanística.
2: Segons l'entitat ecologista, entre l'any 2015 i el 2024 se n'han construït 11.000 a l'illa, una de cada tres en sòl rústic. Mateu Viques, geògraf i autor de l'estudi.
11: Com s'atura? Senzillament deixant de donar llicències per piscines. Això s'ha fet a Menorca, m'ha parit que és a Mahó, que s'ha provat no fa molt. En aquest sentit, Menorca mos du bastant d'avantatge. S'haurà de prendre mesures de pal·liatives ja, perquè ja no són preventives en aquestes alçades.
2: Palma concentra el nombre més alt de construccions, mentre que Campos i Santanyí lideren les fetes en sòl rústic.
1: I 7 famílies han estat guardonades en un sorteig entre 100 per accedir a un habitatge municipal assequible al barri de Sa Penya, Eivissa.
2: Els lloguers oscil·len entre 203 i 460 euros mensual. Les condicions: 10 anys de residència i sa menor de 35 anys. Alguns dels guanyadors venien d'una situació social molt complicada.
1: Una jove ha mort i dues més han resultat ferides en un accident a la carretera de Manacor a Porto Cristo.
2: Per causes que s'investiguen, un cotxe ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre al quilòmetre 7,5 de la carretera.
1: La Fiscalia confirma 23 agressions sexuals a dones i nines migrants a Ceuta d'ençà de l'entrada massiva.
2: És una dada facilitada per la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, durant la compareixença al Congrés avui hora baixa, on ha reclamat més protecció.
12: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida. Poco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que el rei visitarà la comunitat autònoma i ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva.
1: Declaració que escoltarem a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
13: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
1: Esports a l'informatiu vespre en Xisco Ribas, començant parlant de futbol, perquè John Donald, Xisco, és nou jugador del Reial Mallorca.
14: Així és, el futbolista de 25 anys és el 12 fitxatge de l'equip vermell. John Xetauja Donald arriba procedent de l'Elx de la primera divisió, com ha cedit, amb opció de compra fins a final de temporada.
15: Pues muy contento, con mucha ilusión ya de poder estar con mis nuevos compañeros y eso, de poder aportar al equipo.
14: El curs passat amb l'Elx va disputar un total de 23 partits, 8 com a titular entre Lliga i Copa, i a més compta amb experiència a segona divisió, categoria en què ha jugat 39 partits. Donald també ha parlat dels motius que l'han duit a l'illa.
15: El interés que mostraron por mí desde el primer momento, ¿no? La confianza que me dieron desde el primer momento, que eso es algo muy importante para un jugador y sobre todo pues preguntando a compañeros pues el buen grupo que hay aquí.
14: Es tracta d'un futbolista polivalent.

0: Lent, que pot jugar de migcampista defensiu, de central i fins i tot de lateral dret, una posició que havia quedat menys coberta per mort de la sortida de Mateu Jaume al Girona. I tot això just el dia després de la victòria del Mallorca per 3-0 al Ceuta a Somos. Al minut 20, Àlex Sala va obrir el marcador de falta directa i el segon temps seria el torn dels davanters. Adrián Fuentes i Adam Buxa van encetar el seu registre golejador amb una diana cadascun. Precisament el seu entrenador, Luis García, va parlar just d'això.
1: Sí, la verdad que muy contento por ellos, muy contento por los dos. Adam acaba de llegar, como quien dice, y Adri lo venía buscando de hace tiempo. Creo que la mejor receta es no parar, insistir, y él en este caso no ha parado, se lo merece más que nadie.
0: Un davanter viu dels gols i després de nou marcat a les dues primeres jornades, Adrián Fuentes va parlar de lliberació.
2: Soy consciente, al delantero se le va a criticar por los goles y aunque para mí es muchas más cosas aparte del gol, creo que también lo que dices tú pues también te libera un poco, te suelta más y yo creo que ese es el camino, seguir trabajando, insistiendo y con trabajo todo llega, pienso.
0: Amb aquest contundent triomf, el Mallorca és quart a la classificació amb 6 punts, mentre que el Ceuta continua coé. Tot i la victòria, Luis García diu que l'equip encara pot millorar.
1: Tenemos que ser completos y tenemos que ser mejores. Independientemente de que ahora llevemos esos goles que dices a balón parado, tenemos que ser mejores en todo. Seguir mejorando en fase defensiva, seguir mejorando en fase ofensiva posicional, en los robos, en las transiciones. Esto no para, lo dije el primer día, no para. Y hay que ser mejor. Tenemos que mejorar otra vez, tenemos que ser más contundentes, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que trabajar más. Tenemos que hacer más porque tenemos más.
0: I avui es tancarà la tercera jornada de la segona divisió. En aquest moment s'està disputant el Burgos 1, Reial Societat B 0, i a les 9:30 del vespre el Celta Fortuna s'enfrontarà al Castelló. A primera divisió, ahir, Reial Madrid 4, Màlaga 0, Depor 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Atlètic Club 2. I avui es tancarà també la tercera jornada amb els partits entre Osasuna i Getafe i el Barça, que s'enfrontarà al Rayo Vallecano. La primera divisió femenina, el Barça, de les mallorquines Catacó i Patri Jarro, va golejar per 5-0 el Tenerife a la primera jornada amb les dues futbolistes mallorquines a l'11 titular. I un darrer punt pel que fa al futbol, en futbol internacional, perquè Leo Messi ha anunciat la seva retirada de la selecció argentina. A la primera federació, l'U d'Eivissa va encetar ahir la temporada amb derrota per 3-2 al camp de l'Antequera. L'equip blau cel, tot i aconseguir empatar el 2-0 en contra inicial, no va poder sumar cap punt. Raúl Llona és l'entrenador de l'equip Pitius.
3: Un equipo como nosotros, que pretende, bueno, pues estar arriba y ser importante dentro del grupo, no puede cometer esos errores y conceder esas ventajas a ningún equipo de la categoría. Intentaremos mejorar en estas facetas que hoy pues realmente lo hemos hecho mal.
0: L'U d'Eivissa jugarà el segon partit de Lliga dissabte a les 6 de l'hora baixa contra el Rayo Majadahonda a Can Misses, i el mateix grup de primera ref, el Nàstic de Xisco Campos, es va imposar per 2-0 al Saragossa, mentre que el mallorquí Marc Domènech va marcar 2 gols amb el filial de l'Atlètic de Madrid a l'empat a 2 contra el Torremolinos. A segona federació, l'Atlètic Balear s'ha fitxat Alberto Espiñeira, un lateral i central dretà de 21 anys que arriba procedent del Sevilla Atlètic i es converteix en la darrera incorporació del conjunt blanc i blau. I a més, avui en futbol també s'han fet 2 sortejos. A les semifinals de la Copa Illes Balears, el Ferrolense s'enfrontarà al Sant Rafel i el Soia a l'Alelló. I a la fase nacional de la Copa Federació, el Porrera s'enfrontarà al Binèfar als 7 de final. En ciclisme, victòria molt important d'Enric Mas a la nova etapa de la Vuelta a Espanya. El ciclista artenenc, que va acabar amb una sequera de 4 anys sense guanyar una etapa, es va imposar a l'Alto d'Aitana i continua líder a la general.
4: No, bé, la veritat és que les sensacions són molt bones. A poc, pues, hem anat a millor durant la temporada i durant la volta. I bé, ara estem en una situació que simplement ens toca intentar mantenir el mallot fins a Granada.
0: Avui és jornada de descans a la Vuelta i pel que fa a la general, l'Ertenenc encapçala la classificació a 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre Primoz Roglic, que és el segon a la classificació. En motociclisme, el Gran Premi d'Aragó, Izan Guevara va acabar segon. A Moto2, el pilot de Sindhi Otaria continua així segon en la classificació general i a MotoGP 12 en la plaça per al mallorquí Joan Mir en una cursa que va guanyar Marc Márquez. I acabam en 3 apunts. En bàsquet, el Mundial Femení d'Alemanya tendrà representació balear. Alba Torrens i Elena Puello han entrat a la llista definitiva del tècnic Miguel Méndez. En tenis, Jaume Munar ha avançat a la segona ronda de l'US Open després de guanyar ahir el francès Terent Catmana i en futbol sala el Palma Futsal va guanyar per 2-3 al Benfica en el darrer partit de pretemporada.
5: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
8: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
5: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta, tot i que no ha concretat la data, un anunci que ha fet avui en una entrevista a la cadena SER.
9: Que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo...
10: ¿Cuándo se va a hacer?
9: Bueno, no sabia que m'hi hagués fet esa pregunta. Cuando se den las condiciones para ello.
5: Durant la conversa, Sánchez ha parlat de la gestió que ha fet el seu executiu i el del Marroc en la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
11: El president ha reconegut que en els dies previs al conflicte varen rebre informes del CNI sobre la possibilitat que hi hagués una arribada de ciutadans del Marroc a Ceuta, però...
9: No hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31.
11: Pel que fa als migrants que encara són a Ceuta, 5.000, segons Interior, 1.500 del qual menors, el president ha descartat que part d'ells siguin traslladats a la península i ha previst que d'aquí a uns dies la ciutat ja tindrà prou capacitat per atendre'ls. El cap del govern ha demanat també confiança amb el Marroc per no agreujar una situació complexa i ha considerat que aquesta crisi només es pot solucionar amb una política exterior valenta i de cooperació.
5: El ministre d'Exteriors d'Israel acusa Pedro Sánchez de llançar mentides descarades, diu, després que el president espanyol hagi assenyalat xarxes vinculades a Rússia i Israel com a difusores de desinformació durant la recent crisi migratòria de Ceuta.
11: Sánchez ha assegurat que no hi ha cap informació que apunti directament al Marroc com a origen de l'episodi i, en canvi, ha afirmat que comptes associats a Rússia, Israel i moviment d'extrema dreta van contribuir a propagar rumors i a utilitzar la migració per atacar Espanya i altres governs europeus. Ho ha vinculat a anàlisis del Servei Europeu d'Acció Exterior. Gideon Saar, ministre israelià, ha rebutjat frontalment aquestes acusacions i ha acusat Sánchez d'utilitzar Israel com a cortina de fum davant la gestió de la crisi, una crítica que també ha compartit l'encarregada dels negocis israelians a Espanya.
5: Precisament aquesta crisi migratòria de Ceuta continua avui deixant conseqüències sobre el terreny. La policia ha desallotjat els centenars de persones migrants que havien aixecat un campament als voltants del centre d'acollida de Loma Colmenar després de diversos moments de tensió i enfrontament.
11: Escolta'm, aquest era el moment en què la Policia Nacional intervenia aquest matí a l'home Colmenar a Ceuta després que centenars de persones que romanien agrupades a l'estació del recinte d'acollida intentassin accedir-hi de manera passiva. La situació ha obligat a desplegar un ampli dispositiu policial. Els agents han fet càrregues per contenir les persones concentrades i en un moment de màxima tensió han arribat a disparar a l'aire per dissuadir-les.
5: I avui ha estat el dia de les darreres compareixences ministerials al Congrés del Diputat per parlar d'aquesta crisi migratòria a Ceuta, abans que ho faci el president Pedro Sánchez a les 9 de dijous. Ha estat una jornada en què s'han posat dades sobre la taula del patiment de les dones.
11: La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha exposat el nombre d'agressions sexuals que han patit les dones a Ceuta des de final de juliol. En són 21, 5 de les quals amb penetració i un intent no consumat. Sempre en base a dades facilitades per la Fiscalia, Redondo ha explicat als diputats que ara mateix hi ha 5 agressors investigats, 2 són espanyols, 1 europeu i 2 magrebins que ja han estat expulsats. La ministra ha deixat molt clar que els agressors sexuals no en saben d'origen.
10: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta. Pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio. Combatir la violencia contra las mujeres exige perseguir a los agresores y proteger a las víctimas, no convertir el origen o la nacionalidad de miles de personas en una presunción de culpabilidad.
11: Igualtat i Protecció Civil dissenyaran un protocol d'emergència migratòria perquè, segons la ministra, l'experiència de Ceuta ha posat de manifest la necessitat de comptar amb un protocol estable d'actuació que incorpori específicament la perspectiva de gènere i la protecció davant de la violència contra les dones. Redondo ha explicat la importància de la col·laboració entre totes les administracions i ha posat d'exemple que en el Centre de Crisi 24 Hores de Ceuta, finançat amb fons europeus, i transferit a Ceuta pel Ministeri d'Igualtat, s'atén ara mateix 9 menors víctimes d'agressió sexual.
5: Tot això quan el Ministeri d'Infància i Joventut està a l'espera que el govern de Ceuta autoritzi a traslladar 500 nines migrants no acompanyades a la península perquè són les més vulnerables. La ministra Cira Rego ha explicat que, a banda d'aquesta opció, també es podrien fer acords bilaterals perquè les comunitats que tenen competència en la matèria puguin pactar amb la ciutat autònoma una cooperació.
11: Sigui com sigui, ha defensat el trasllat de menors no acompanyats a la península per destensar el sistema ceutí i garantir els seus drets. Cira Rego ha recriminat a l'oposició el to dels seus discursos i ha assegurat que els menors no són invasors, com s'ha arribat a dir. La ministra també ha defensat la legislació espanyola que garanteix primer de tot el dret superior del menor i ha assegurat que aquests nens no en seran l'excepció, només seran retornats en la seva família si es té constància que estaran ben cuidats.
12: Que un Estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática, es una conquista democrática, una conquista democrática. Es exactamente lo que distingue al Estado de Derecho de una autocracia.
11: El Partit Popular ha insistit que el govern no pot pressionar les comunitats autònomes perquè acullin aquests menors, perquè el seu sistema públic ja està tensat. La portaveu, Ana Isabel Alós, ha criticat Rego per no tenir una solució alternativa i ha demanat que aquests menors siguin retornats amb les seves famílies.
13: Repartir el problema entre comunidades autónomas que no lo han generado, que no tienen competencia en política migratoria ni en la protección de nuestras fronteras y que ven en sus sistemas de protección de menores absolutamente colapsados. Hoy nos lo ha vuelto a rectificar, señora ministra, porque todos los argumentos jurídicos que nos ha dado van en la línea del reparto.
11: En cap moment han explicat per què Rego i el president del govern, Pedro Sánchez, no estan d'acord amb enviar els 500 nins no acompanyats a la península.
5: I 42 persones migrants han arribat avui a les costes de les Balears en dues embarcacions, una ha estat a Formentera i l'altra a Cabrera.
11: Se sumen així a les 5 embarcacions que varen arribar ahir, totes a Formentera, amb 76 persones a bord. Entre els de grans. Hi ha al Manco 100 menors que quedaran sota la tutela del Consell Insular i que se sumen al 252 que ja té a càrrec seu. En total, en les darreres 48 hores, 113 persones migrants han arribat a les illes en 7 embarcacions irregulars. Enguany, al conjunt de l'arxipèlag han arribat de manera irregular més de 4.600 persones i 247 embarcacions. Més de la meitat han tocat terra a la Pitiusa del Sud.
5: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Granada registra 1.430 terratrèmols en una sèrie sísmica superficial.
11: Ho ha comptabilitzat l'Institut Geogràfic Nacional i els vincula als sismes d'Aldelín. D'aquest tremolós, la població n'ha notat 122. Els més forts es van registrar dia 15 i 17 d'agost de magnitud 4,8. La majoria de sismes, però, han tingut una magnitud inferior a 2.
5: Itàlia prorroga 15 dies els controls per a passatgers procedents d'Espanya.
11: Una mesura que el govern de Meloni va prendre fa un mes, precisament després de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta. En resposta, l'executiu espanyol també ha decidit allargar dues setmanes més els controls recíprocs amb Itàlia. Els controls no suposen el tancament de les fronteres ni la suspensió de la lliure circulació de ciutadans comunitaris, però sí uns controls d'identitat que podrien bloquejar l'accés als països a les persones en situació irregular.
5: I els morts al Nepal ja superen les 900 persones.
11: A més, les autoritats del país xifren en més de 4.200 els desapareguts en l'allau de gel i roques que va devastar els districtes situats a la frontera entre el país i la Xina. Un desastre natural sense precedents en el qual, segons les darreres estimacions, més de 90.000 persones s'han vist afectades. Les tasques de rescat se centren ara en alguns túnels on se sospita que hi pot haver centenars de persones encara atrapades.
5: 8 minuts per arribar a les 8, canviant de qüestió.
8: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: L'Hospital de Son Espases començarà a administrar un medicament experimental per tractar la pell de papallona, una malaltia rara que a les Balears afecta una vintena de persones. El fàrmac alleugereix considerablement els seus efectes i ja ha donat molt bons resultats en altres malalts. De moment, però, només es pot aplicar en casos molt concrets.
1: Casos com el de Olivia, de 3 anys, que el proper 9 de setembre començarà a rebre aquest tractament experimental. La pell de papallona és una malaltia genètica que afecta la producció de proteïna a les diferents capes de la pell i causa ferides. Juan és el pare de la petita.
2: Según dicen, puede estar 8 meses, 10 meses sin heridas, pero la tendríais que ver sin la ropa, ¿no? En gran parte de los casos, y tiene que llevar muchas protecciones. Solo las rodillas, los codos, las manos y los pies, pues ya es una ventaja en la calidad de vida, de que pueda hacer una vida más normal y pueda jugar más con los niños, pueda estar más en la calle y no tener el pavor que simplemente caminando se tropieza y se le levanta la mano entera.
1: Tot i que a les Illes hi ha una vintena de persones afectades per aquesta malaltia rara, no Olivia és l'única que compleix amb els requisits per optar al nou medicament, un fàrmac que encara no està com a prestació en l'àmbit del Ministeri, però que el govern ha introduït a través del pressupost de la comunitat autònoma. Manuela García és la consellera de Salut.
3: Lo que sí hay que mejorar es que desde que un medicamento se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento hasta que el Gobierno Central, el Ministerio de Sanidad en este caso, lo admite, pasan 561 días aproximadamente, cuando el reglamento europeo dice que debe de estar en 180 días. Por lo tanto, esa incertidumbre, los que no lo tienen que pasar son ni Olivia ni sus familiares.
1: La pell de papallona no té cura, tot i que ja hi ha hagut avanços importants en aquesta direcció.
0: I s'acaba l'estiu i Betre Ràdio ha estrenat avui nova temporada. En canvi, és que haureu notat especialment els hores baixes abans i després de l'informatiu vespre, petits canvis que sobretot modifiquen horaris, ho explica el director Dani Barjacoba.
4: La veritat és que estem molt il·lusionats amb la nova temporada radiofònica 2026-2027, una temporada que arriba en canvis importants a la nostra grella, que bàsicament el que persegueixen és estar a prop dels ciutadans i respondre a les inquietuds, a les preferències i a les necessitats dels nostres oients.
5: Des d'avui, Tentol vos acompanya de les 3 del migdia a les 5. I si sempre en acabar l'informatiu vespre donaven pas a Xiu-Xiu, avui ja s'ha més. Inés Mateu i Xavi Oliver estrenen franja horària de 5 a 7.
6: Molt important que a partir d'ara la gent ha de saber que no mos ha de posar hora de sopar, sinó que si mos volen escoltar és hora de berenar, hora de bereneta, com diuen a Menorca.
7: Bueno, i berenarem amb els col·laboradors habituals, potenciarem sobretot els xiu-xius, veureu xiu-xius a les totes, com sempre, ja ho sabeu.
5: Així, després d'aquest informatiu, torna de 8 a 10 entre avui i demà amb Araceli Bosch.
8: Novetats són moltes, però seguirem estirant el fil de la paraula polisèmica. Incorporàvem en Aina Marc i en Juny Cortes a l'equip d'entre avui i demà. I començarem cada dia amb una secció de gastronomia, que se dirà el sopar d'avui i el tàper de demà.
5: I amb el tàper parlant de Mallest, serà el moment de parlar de cultura en l'aviador, en Rafa Gallego, que comença a partir d'avui a les 10 de la nit.
0: I entre les novetats, un nou programa, Fake i Fum,
5: que parlarà de la post en veritat i les notícies falses, i també podcast. El primer de tots s'estrenarà d'aquí a poc i és La Campana.
0: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Les pitxorines seran les representants balears al festival Neorama que tindrà lloc aquest cap de setmana a Granada.
1: Es tracta del primer festival itinerant de talent emergent que connecta diferents gèneres musicals de tot l'estat amb xerrades, debats i la presència d'artistes emergents entre els quals hi haurà les pitxorines. La formació, nascuda de la cultura popular de Mallorca amb apunts de jazz i de clàssica, no havia actuat fins ara a Andalusia per això i pel caràcter del festival, la cita li es fa una il·lusió especial. Aina Tremulles és la veu de pitxorines.
2: Poder participar a una fira d'aquestes característiques amb grups que igual a priori semblen molt allunyats del nostre estil, penso que mos farà enriquir i mos farà també com a passar una mica aquesta frontera de la música d'arrel, de la música tradicional o inclús d'aquestes músiques del món.
1: 350 joves artistes de tot l'estat espanyol, una quarantena de concerts i activitats formatives, tot això serà a Granada, on a més la formació tindrà l'oportunitat de tocar en un espai únic, l'Alhambra. Carmela Cristos és la violoncel·lista del grup.
3: És una oportunitat que no ens ho podíem creure quan ens van dir la localització, allà poder tocar al mig del patio de los aljibes de l'Alhambra. És una cosa que no se fa tots els dies, no? I crec que serà preciós. Tenim moltes ganes i ens estan preparant per aquest moment amb molta il·lusió.
1: Això serà divendres. L'endemà l'actuació serà a la plaça de les Pessigues, al costat de la catedral, i diumenge a les festes d'Esbarmà de Binissalem. Allà i aquí les pitxorines no baixen el ritme encara que l'estiu acabi.
0: IB3 ha assistit avui a Hora Baixa a l'assaig general de la Big Band Ciutat d'Eivissa i el Sestet Vocal Gospel Lab. Les dues formacions actuaran juntes aquest dimecres a les 9 del vespre al Parc Reina Sofia.
4: Una actuació gratuïta que forma part de l'edició d'enguany d'Eivissa Jazz. El repertori del concert estarà totalment dedicat a la música gospel i a les arrels de la música negra contemporània fusionades amb un toc modern i pop. Ho explica el director de la Big Band, Vicent Tur, i també en dona detalls Arantxa Fernández, de Gospel Lab.
5: Festival de Jazz, a Big Band, doncs intentant dur una cosa diferent o molt específica per Festival de Jazz, que sigui una cosa que se surti dels concerts que feim normalment cada any. I enguany, doncs, volem jugar fent un repertori amb un cor de gospel.
6: Pues estamos preparando un repertorio con mucho gospel contemporáneo, algunos temas de pop en clave gospel también, para que todo el mundo también se sienta, apetezca bailar. Siempre es más fácil conectar con aquello que conoces y por ahí les vamos a meter el gospel para que vayan empezando ya a calentar motores y se sumen a la fiesta.

0: Hem arribat a les 8, moment per resumir els temes més destacats d'aquest dilluns, 31 d'agost, dia en què ha mort Celestí Alomà, pare de l'Ecotatxa. Francesc Mas, bon vespre.
1: Bon vespre. L'històric dirigent del PSIP, que va ser el primer conseller de turisme del pacte, ha mort als 76 anys. Abans de ser membre de l'executiu de Francesc Antic, Alomà va formar part del darrer govern de Felipe González. Tot i això, es va donar de baixa com a militant socialista quan el partit va donar suport a l'aplicació del 155 a Catalunya pel conflicte del procés. La secretaria general dels socialistes, Francina Armengol, recalca l'orgull que diu que ha suposat haver compartit camí amb ell.
2: És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa i en el meu cas, a més, perd un gran amic, una persona amb la que han compartit moltíssimes lluites i sonor que li podem fer és continuar en la seva forma de pensar i en la seva forma de sentir.
1: El govern ha ressaltat l'aportació que ha tingut Alomà en el debat i la gestió del principal motor econòmic de les Illes. La Federació Hotelera també ha mostrat el seu condol davant la mort de l'exconseller de Turisme.
0: El PP i el PSOE es donen 48 hores més per arribar a un acord en la reforma de la llei que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a Menorca.
1: El ple extraordinari del Consell Insular, que s'havia de fer avui, s'ha ajornat a dimecres per pactar un text majoritari que s'haurà de remetre al Parlament, és el popular Joan Pons i el socialista Eduardo Rospi.
3: La majoria de propostes que ells han presentat no considero que siguin polítiques, per tant, i molt, com dic, moltes ens hem acceptades amb la voluntat d'arribar a un acord.
4: Que la proposta original que fa l'equip de govern del Consell, els menorquins es trobarien en la situació de que només poden anar a les altres illes si és per motius de feina o a Mallorca per motius de salut.
0: I Terra Ferida demana la prohibició definitiva de piscines noves a Mallorca i una moratòria urbanística.
1: Segons l'entitat ecologista, entre el 2015 i el 2024 se n'han construït 11.000 a l'illa, una de cada tres al sòl rústic.
0: I la Fiscalia confirma 23 agressions sexuals de dones i nins migrants a Ceuta d'ençà de l'entrada massiva al mes de juliol.
1: Una dada facilitada per la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, durant la compareixença al Congrés avui hora baixa, on ha reclamat més protecció.
5: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
0: Per cert que Pedro Sánchez ha confirmat avui en una entrevista radiofònica que el rei assistirà a la ciutat autònoma i l'Hospital de Son Espases començarà a administrar un medicament experimental per tractar la pell de papallona, una malaltia rara que afecta una vintena de persones a les Balears. És una patologia genètica que fa que no es produeixi prou proteïna a la pell i causa ferides.
1: El nou tractament només es pot aplicar a casos concrets com el de Nolívia, una nina de 3 anys que el començarà dia 9 de setembre. El fàrmac encara no està com a prestació en l'àmbit del Ministeri, però el govern l'ha introduït a través del pressupost.
0: I en els esports en futbol, John Donaldes, nou jugador del Reial Mallorca.
1: El futbolista de 25 anys és el 12 fitxatge de l'equip vermell. John Chetuya Donald arriba procedent de l'Elx de la primera divisió i ho fa com ha cedit amb opció de compra fins a final de temporada. Pot jugar de migcampista defensiu, de central i fins i tot de lateral dret. Una posició que havia quedat menys coberta per mort de la sortida de Mateu Borell al Girona.
0: I a més, ja tenim confirmats els nous horaris de la 5a i 6a jornada. El Mallorca rebrà el Sabadell i el diumenge, dia 13 de setembre, a les 6:30, visitarà el camp del Reial Societat B el dissabte 19 de setembre a les 2 del migdia. 8:04, la informació continua, els butlletins informatius ara queden amb la companyia d'Entreavui i Demà.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a una nova temporada d'Entre avui i demà. Sabeu quan estàs enamorat d'algú, que encara te poses la pell de gallina que te toqui, o te poses guapo, o te poses guapa, perquè heu quedat per sortir, encara que dugueu anys i anys plegats. Idò, això és el que me passa avui, si me permeteu personalitzar. Que ses papallones fan voltes per s'estómac, com si fos la primera vegada que me posen directe davant el micròfon. Cada dia, de dilluns a divendres, estirarem el fil d'una paraula polisèmica, com han fet els darrers dos anys. És un recurs que ens dona molt de joc per parlar del món i de la vida i per conèixer persones i temes molt interessants. El nostre objectiu és acompanyar-vos i encuriosir-vos. Emetem en directe des de l'estudi d'IB3 Ràdio. I ho feim amb vocació de servei públic i molt conscients que som una comunitat d'illes diverses, però agermanades, com se sol dir. Les línies de participació del programa estan a la vostra disposició. Per cert, des de l'equip d'Entre avui i demà enviem una gran aferrada a la família de Celestí Alomà, exconseller de Turisme fa diverses legislatures, però per nosaltres va ser un dels participants a les converses polisèmiques de fa un parell de temporades, o l'anàlisi, millor dit, de fa un parell de temporades d'aquest programa, juntament amb Joan Huguet i amb Lila Tomàs. Un trio que va demostrar que se pot xerrar de tot i molt i amb elegància, encara que no s'hi estigui d'acord. I de fins aquí, la meva entrada.

0: Aina Marc, vaja música d'entrada que t'has marcat. Benvinguda a l'equip d'Entre Avui i Demà.
1: Gràcies, gràcies.
0: Tu estàs més tranquil·la que jo, no?
1: No ho sé, no ho sé. Jo crec que la meva manera de transmetre un nervis és una mica diferent, però me suen les mans, eh?
0: Vinga, i aquí teniu a dues dones periodistes de diferents generacions amb papallones a l'estómac. Oients, a Aina Marc l'anireu coneixent, potser haureu notat que es pot encina, ho anireu notant i no se n'amagarà en cap moment. Naina serà, entre altres coses, encarregada de treure en el carrer la nostra paraula del dia.
1: Sí, i la paraula d'avui és entrada. Han sortit a manar que te ve al cap, si te dic entrada. I ha bastat escoltar les reaccions i respostes de la gent per demostrar la polisèmia d'aquest substantiu.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Una porta, m'he imaginat. Una entrada a qualque edifici.
4: Sí, ara mateix, que hem d'entrar a casa nostra. Sí.
5: Per jo una entrada seria una entrada en el cine. I amb els meus amics, de quan en quan anant per anar junts a veure una pel·li.
6: A un sitio de fiesta o de cine o no sé. Una entrada a un concierto.
7: Concert, entrada a un concert.
8: Entrar a un campo.
9: Vamos al parque acuático, vamos al zoológico, pero que nos vendan la entrada allí.
1: Idò, ja ho heu sentit, d'entrades en poden trobar de tot tipus, als edificis, a camps de futbol, a festes, al cinema, a un parc aquàtic, tot allò que ens permet entrar a un lloc. Si haguéssim de seguir, no acabaríem fins demà. Per això, al llarg del programa xerrarem d'entrades triomfals, de com una paraula nova entra en el diccionari, com el cavall quan cau fa entrades i les entrades a les ciutats, a més també de les entrades a concerts, que donen molt de joc. I és que, al final, la paraula entrada serveix per fer referència a una infinitat de significats que surten a la llum quan demanam al carrer què significa per la gent això i amb ells comprovam que tot és qüestió d'imaginació i de personalitat.

0: I de vinga, ho farem nosaltres. Són les 8 i 11 minuts. Emetem en directe entre avui i demà. A veure, acabes d'arribar a casa teva, obris la gelera i només hi trobes... Què hi trobem a la teva gelera, Miquel Calent?
1: A la meva gelera? A la gelera de na Jaumeta, també, perquè moltes vegades aquí s'encarrega de nodrir-la. No hi sol mancar la fruita, sempre hi ha formatge, iogurts, llet, aigua, cervesa... qualque cosa d'embotit i hortalisses, això sí que hi sol de ser-hi sempre. Després, a partir d'aquí, ja depèn molt de ser principi o final de setmana. Normalment jo, el diumenge, faig el dinar, que és el dia que tenc una mica de més de temps, i com que som un asa i no sé cuinar per 4, cuin per 12 o 14, i el dilluns hi ha menjar per 2 dies, més estar perquè s'endú mon pare, més estar perquè s'endú la meva sogra, i... depèn del dia.
0: I de t'he dit que mos vas niquelao, que dirien, perquè aquesta secció que avui estrenam amb tu, gràcies, Miquel Calent,
1: gràcies a vosaltres,
0: li hem posat el nom de es sopa d'avui i està per de demà.
1: Me pareix genial, me pareix tot allò que incentivi a que la gent mengi bé, s'alimenti bé i, de més, de manera natural, sana i econòmica, me pareix una gran cosa. A més, enhorabona per aquest nou horari, m'ho poseu fàcil, perquè jo som molt seguidor d'Ivetes Ràdio en general i de Araceli Bosch en particular. Per tant, ara me podré anar a dormir un poc més prest.
0: Vale, nosaltres no podríem tenir, i jo li vaig dir, millor podri per començar avui amb Miquel Calent, aquí assegut a la meva dreta. Per cert, saps qui ve demà?
1: No.
0: I de na Fanny Pons.
1: Ui, na Fanny Pons.
0: Ho dic per cas, dir formatge, cerveses... No, no sé què...
1: Na Fanny Pons hi té un crevassó i un tranchete light.
0: Ja li demanarem. Però tu saps que aquest joc que vos duis encanta la gent i els espectadors de Frati Calent, no?
1: Tu saps que jo som una persona molt familiar i na Fanny Pons és de la meva família.
0: Ja, m'ho crec.
1: Na Fanny l'estim com només s'estima la família i per això mos duim tan bé i per això supos que mos suportam d'aquesta manera que mos suportam, perquè som aigua i oli, no és impossible mesclar-nos.
0: Per això quan te mira i te diu, Miquel, no posis tantes coses, ara ja has de posar aquesta salsa, és el bé que anava.
1: És que sa vida és sa salsa. Mm. És així.
0: Escolta, i entrem, si t'apareix, en matèria, perquè aquesta és una hora on la gent que mos escolta estic segura que està pensant, i jo què faig avui per sopa? No tinc temps d'anar a comprar, acabo d'arribar a fer feina, estic sortint del gimnàs, saps, el típic moment de papà, mamà, què hi ha per sopa?
1: Mira, aquest. Abans de partir d'aquí, que he arribat de fer feina, m'he dutxat i he arribat a casa, ha estat el que m'ha demanat la meva filla, no? Que encara és per aquí. Avui, de què sopam? Dic, me'n vaig, ho distiu voltres.
0: Perdona, la teva filla, que ja té quants anys?
1: 20 anys.
0: Clar, però ho seguirà demanant sempre,
1: espera,
0: ho saps?
1: Esperen que sí.
0: I de què podríem fer per sopar? Mos proposes una recepta senzilla per fer sopar avui, per exemple?
1: Mira, jo som molt fan del forn a casa, perquè crec que és allò que mos soluciona la vida. Moltes vegades arribem a casa, cansats, es dinar a casa, moltes famílies ja van abolit, i de més, som partidari de, contràriament a el que la gent pensa, jo he vist que amb una infermera i una aspirant a metge, per tant, jo he dit les senyorites colesterol, perquè estan tot estents allà donant-me matadura, que no entenc de colesterol, que quedi clar. I proposo una cosa bastant lleugera, és a dir, bé, supos que no, qualcú no la trobarà tan lleugera, però jo faria un pollastre al forn, molt senzill, sí. M'apareix que mos hem oblidat de les peces senceres, avui dia tothom compra pitera o cuixa, no, jo no em partidari la peça sencera. Fas un estalvi important i, a més, la cana ferrada dels ossos sempre et ser més bona. Per tant, un pollastre sencer, xapat a papaona. És a dir, normalment els pollastres el feim avui o quan el rostim sencer, el rostim li mantenim la forma. No, el xapat a papaona vol dir xapat per la banda de les piteres i deixa-lo obert, com si fos un bistec gros. Molt bé. Després, el sostre, si som de l'equip de na Fanny and Companies, posarem ceba, pastanaga i domàtica, un sostre a baix, teat a Juliana Grossa, és a dir, no necessita ser un mac. Si som de l'equip de Miquel Calent, faríem això i afegiríem unes patatetes allà perquè vagin agafant...
0: Tota l'hora.
1: Tota la vegada. Molt fàcil, molt senzill. Rostidora plena d'aquestes verdures, un poquet de sal, un poquet d'oli, punt. I agafam el pollastre, i el posam allà damunt i l'enxumbam, una paraula que m'encanta.
0: A veure, per favor, me l'apunt. Enxumbam.
1: Enxumbam amb una barreja que farem amb 3 cuarades de soja, 3 cuarades de mel, 2 cuarades d'oli, 2 cuarades de vinagre i una mica de prebabord. Pot ser un fumat tipus de la vera, o un tat de curtí, o un citró pitius, m'és igual. Tot això mescladet, així junt-junt, amb una forqueta com qui mescla dos ous remenats, pintant molt bé el pollastre per les dues bandes, encetar amb una cervesa...
0: Ah, per això sempre n'hi ha, que
1: sí,
0: té.
1: Sí, clar que sí.
0: Ah, ara ho entenc. Val, val.
1: Posam una miqueta de cervesa a dins la rostidora i mort bevent la resta per celebrar
0: per
1: el nostre...
0: Per anar fent temps.
1: No, i ho ficam a dins el forn, 175 graus, una hora i quart, una hora i vint, això dependrà una mica de la mida del pollastre. Mm. I no l'hem de mirar. Bona, podem anar a dutxar, podem anar a donar les banyes als nins, podem llegir el nostre llibre favorit, podem caminar damunt la cinta, podem mirar i vetre la televisió, o escoltar i vetre la ràdio, allò que vulguem, una hora i un quart. I el darrer quart d'hora preparam un tramponet, supersenzill, que encara les tomàtiques són molt bones, una domàtica, és a dir, un trampó és un 80% de domàtica, un 15% de prepa i un 5% de ceba. I tot allò que no sigui això és el que diu la meva dona i jo estic totalment en contra. Una jumeta posa més prepa que res, i jo no, a mi m'agrada molt la domàtica. No, és a dir, feim el trampó com mos agradi,
0: Però bé, és una bona proporció.
1: Sal, prepa bo, i una gota de vinagre, o l'omet sal, oli i una gota de vinagre. Jo m'agrada un poc de prova bo. I ja està, ja tenim el sopar fet. És a dir, econòmic, perquè és un pollastre sense que em costa tres pessetes, dues patates, una ceba i un tramponet. I menjam equilibradament. I ja està, i la cervesa, com que la m'he begut jo, la resta de taula estarà perfectament.
0: Idò, Jaume Tafani Pons, aquí tenim la proteïna, les verdures i tot equilibrat.
1: Sí, posant els hidrats de carboni de la patata i si no en volen menjar, no en menjar. I l'humitat de la verdura mos cobrà les patates, mos donarà vapor a part de baix del pollastre i damunt mos quedarà una pell espectacularment cruixent, que contràriament a el que diu una Fanny Pons, la pell s'ha de menjar perquè és molt bona, i si no mos donarà molt de gust el pollastre. Quedarà... Ens donarà un rotllo a unes aletes barbacoa, però fora porqueries i menjant molt saludable. I com vos he dit, això són 5 minuts, 10 minuts de feina, se posa tot i te n'oblides. Jo crec que això és un gran aliat. Quan està acabat, t'ho menges i si sobra res, per l'endemà.
0: Ara anirem a estar per... Deixa'm recordar, tres de soja, mel, oli, vinagre, aigua no, eh?
1: No, no fa falta. Un poquet de cervesa, però poca.
0: Sí,
1: val
0: després,
1: més...
0: sí.
1: No,
0: sí,
1: la cervesa té uns altres usos.
0: I és pebre bord, però és vera que diuen allò de... com és allò? Vamos a emborratxar el pollo.
1: Sí, però realment aquí, per això és molt important el pollastre que està obert.
0: Sí.
1: L'humitat del pollastre i el suc del pollastre que va degotant serà el que mos courà les verdures. I el vapor que faran les verdures faran que hi hagi una molt bona transmissió de la temperatura, encara que això sigui posar-se un poc tècnics, i tindrem un pollastre que no necessitarà molt de temps perquè no se ressecarà, l'humitat de baix, el vapor de dalt puja cap a dalt i el greix baixa cap a baix. Per tant, tindrem un intercanvi molt bo de calor que farà que la pell quedi molt cruixent i la carn molt gustosa, perquè el pollastre es ve que està molt bé de preu, però moltes vegades no té molt de gust.
0: Val, i aquí tenim un pollastre sencer, que és el que mos proposa per sopar amb Miquel Calent. No vos l'heu de menjar tot, perquè necessitem material per fer un tàper. Però Miquel Calent, te present en Juny Cortés.
2: Hola, encantat.
1: Igualment, encantat.
0: Mira, en Juny va començar a fer pràctiques amb nosaltres fa dues temporades i aquí el tenim ara formant part de l'equip titular d'Entre Avui i Demà. I en Juny ve amb una pregunta.
2: Exactament. Mireu, és que un oient ens ha fet una pregunta que crec que és probable que sigui un dubte bastant general.
3: Hola, sempre que vaig anar al supermercat i veig els ous, veig aquell número que tenen cada un i no sé què signifiquen. Vosaltres m'ho sabríeu dir?
0: No farem spoiler, però tu ho saps, ho mires?
1: No ho miro un per un, però sí que ho sé.
0: Ho saps, Juny?
2: Sí, i de nosaltres la resposta mos les ha donat en Baltasar Bosch, coordinador de la granja avícola de Can Boqueta de l'entitat Mater.
4: Mira, el còdic vol dir... el primer dígit

0: concret. Val? Això és el codi total de Zous.
1: Els Zous me caigueren damunt un peu i el mosso del de sa botella, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu, meu.
2: I recordeu que, si teniu dubtes d'aquest tipus, ens podeu enviar un WhatsApp o un àudio de veu al programa, el número de telèfon a 646-93-4101, o podeu escriure també al correu electrònic entreavuiedemà@ib3radio.com.
1: Perquè anava panxa buida de menjar i ben ple de suc, per donar volta sa truita.
3: Una bona truiteta per sopar també, no?
4: Sí, sí, sí. A més, és una cosa que la llumeta fa molt bona i que moltes vegades, pobreta, li toca sopar tard perquè, sobretot en Sirenc, que som nosaltres dos tots sols, no dinant plegats. Sí que per anar plegats, això sí que és innegociable. I a hora de sopar, si no se cansa d'esperar-me, de vegades fa una truita. L'altre dia em va fer una de verdures i una de patata. A jo m'agrada més la de verdures que la de patata.
3: I una punteta d'oli. No molt, no?
4: No massa, no massa. Jo crec que l'oli, en el cas, quan se barregen sous, és el gran enemic. Com més oli té una truita, més poc gustosos. És la meva manera d'entendre-ho. Jo crec que els greixos són importantíssims, perquè tot el gust, o bona part del gust, està en el greix, les espècies, com tenen el gust, la seva fracció grassa, és a dir, però crec que l'oli, com a impermeabilitzant, que es te mata molt la capacitat de passar gust. Per tant, és senzill, no? Un arròs que neda amb oli, quan te'l te menges no trobes el gust igual que si no hi neda.
3: I ja tenim el pollastre en el forn. Fa una oloreta, Miquel, t'ha quedat bo, eh?
4: No ho sé, té més fang que un lladre. Avui no he tingut temps de tornar-me a dinar i ara mateix me menjaria el pollastre, la palangana...
3: El trampó, nosaltres ho tenim tot preparat.
4: No hauria tàper, ja t'he dit jo que...
3: I de necessitar un tàper per demà. Què mos proposes amb el que no mos mengem avui?
4: Tornarem a la mateixa. Donaré com a dues versions. Versió, ja que tu m'has obert la opció Fanny, i versió jo. És a dir, farem una ensalada russa, fora maonesa, i una opció fora patata.
3: Vinga.
4: És a dir, compta'm que mos ha quedat una mica de trampó i una mica de pollastre. Idò, aquest pollastre que mos ha quedat van del món a lleure en vez de fer randa, el desfilgassam una mica i el deixam preparadet, i el trampó el deixam també dins un tàper, dins la gelera, i ja està, ja el tenim. I després, si volem menjar, doncs perquè tenim una activitat física o perquè mos agrada una mica d'arròs, i posarem arròs, bullim una tasseta d'arròs. Jo m'agrada molt bullir-lo, diguem, l'estil oriental, o l'estil africà, o l'estil... És a dir, rentar-lo, banyar-lo una mica i després coure-lo. Ja vam mostrar moltes vegades a Fred Calent, i si no, dimecres que hi ve, ho mirau i ho donareu a veure. Fem una tasseta d'arròs bullit, o s'esquí segons la gana que tinguem. Aquesta seria la base per la gent que vol menjar hidrats de carboni, que no tal. I és qui no en vulgui menjar, el que faria seria tear diferents, fer-nos com una ensalada, i una mica d'enciam iceberg, que jo no som molt fan d'això, però per aquestes pastar per crec que funciona bé, una mica d'enciam iceberg, i després hi posaria una mica de poma reineta i una mica de cogombre o carabassó teat petit, que també incorporaria a l'altra ensalada, és a dir, amb arròs o no. I després hi posaríem el trampó, que ja tenim, un parell d'olives d'aquestes amb manxó, un parell de cogombres, un parell de tàperes de campos, a ser possible, i després ja només mos quedaria fer la maonesa. I aquesta maonesa per mi és superfàcil i supersenzilla i molt poc greixosa, que seria bullir un ou bullit, o també passar-lo per fer un ou remenat, incorporar aquest ou, d'aquesta manera tenim ou que no tornarà dins la carmanyola, a dins el tàper, un ou bullit, un iogurt natural, dues curades de vinagre, quatre curades petites, estic xerrant de curades de cafè amb llet, dues curades de vinagre, quatre curades d'oli, i res més. Que no bo. Té més greix. Remenant molt bé i tindrem una maonesa supergustosa per trempar aquesta ensalada. I posam després el pollastre per damunt i aquests quatre envinagrats, i ja tenim un tàper d'ensalada russa fora patata, que es podria ser o d'arròs o només de verdures, si són molt fits, i si no, ja ho tenim. Una poma, un cafè...
3: I ja tenim el dinar demà.
4: I cap a la vila.
3: Meravellós. I de Miquel Calent, pim-pam.
4: Pim-pam.
3: Ja s'ha acabat això. Gràcies per venir.
4: Gràcies per ser aquí. Estic molt content de veure-te. Estic molt content. M'ha agradat molt la teva presentació. M'ha emocionat molt.
3: És a dir, m'ha costat.
4: Sí, som de la mateixa generació i jo sempre, i crec que he coincidit moltes vegades amb tu, i penso que les coses ben fetes se fan quan t'agraden i t'agraden quan t'emocionen. Jo també sempre dic que el dia que tindré una feina que no... que quan t'arribi ja no... i el vespre abans

0: no tindré nervis, malament anem. Així que això anirà molt bé, estic segur, perquè ets un supergran professional.
1: Gràcies. Escolta, dimecres, fred i calent. Tu saps que quan fèiem també es directe, te miràvem aquí, que tenies la tele a l'estudi, i a vegades jo t'enviava whatsapps. Miquel, que t'estic imaginant, vaja, no fa ni quina bronca que t'acaba de pegar. I te veiem en el mateix temps que matíem entre avui i demà.
0: Super, idò. Així...
1: així seguirem.
0: Així sigui, i per molt de temps. És un programa que mos dona molt, que mos ha passat molt bé, tant en Nafani com en Na Maria, que també està en aquesta casa.
1: Sí, Na Maria Pons.
0: I la veritat és que és un gust, perquè si una cosa mos agrada és menjar, xerrar de menjar, cuinar i divertir-mos, que crec que és un pot ser barreja de fred i calent. Divertir-nos molt i intentar que la gent se divertesqui.
1: Sí, divulgar i fer molta divulgació, i que això també és importantíssim, aquesta cuina nostra. I de Miquel Calent, fins aviat.
0: Fins sempre. Salut.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: was my thing.
1: Quina bona entrada musical amb Bella Fitzgerald i Louis Armstrong. Caïna Mar, com va?
2: Molt bé, va. Bé, mireu, justament he vengut a passar per el prisma la paraula polisèmica d'avui, que és entrada, com ja hem comentat abans. I així com hem començat, sona una bona entrada musical, ja sigui de veu o de música, d'instruments, però què més pot ser una entrada? Idò, si fos ja un diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, se mos obri la porta a un món de significats, com, per exemple, el que segurament mos haurà vengut primer en un cap, que és un lloc on algú o qualcuna cosa entra. I amb els tocs d'una porta identificam també aquest espai físic que representa un lloc pel qual entram i sortim, que compta també amb la seva pròpia bellesa.
3: Una de les més espectaculars de Palma, sens dubte, és les de Camp Avesi o Camp Beloto, que se troben al carrer de Sant Feliu, en el número 10. I aquest carrer se diu el carrer de les Carasses precisament per aquesta entrada. Just damunt el portal hi ha un escut amb una carassa just en els peus d'una espècie d'homenot bèstia, barbut, forma de lleó, que treu la llengua, no? I un petit missatge críptic que diu Eundo. Possiblement volia dir Vestan.
2: I així ens explica l'historiador Tomàs Vivot aquesta entrada tan característica de Palma. Però si miram cap al cel o cap a la mà, la meteorologia mos dona també un altre significat. Entrada de mà o de vent, que és quan una massa d'aigua o d'aire s'introdueix amb força terra cap endins. I atenció, perquè fins i tot quan jugam o menjam feim servir la paraula polisèmica d'avui. En els jocs de cartes, entrada és un torn o la jugada en la qual començam. I a la taula, poca gent se resisteix a negar-se davant un bon entrant per picar. I si pegam una ullada cap a l'art, una entrada és també un bitllet que dona dret a entrar a un espectacle, i per espectacle, les entrades triomfals de l'antiga Roma. Pep Campillo, professor de llatí i grec i també divulgador de cultura clàssica, mos ha explicat la importància d'una entrada triomfal a Roma i tot el que allò implicava.
4: Un dels elements que no podia faltar mai era la quadriga. El general triomfador muntava sobre aquest carro, que era un vehicle sagrat reservat exclusivament per a aquest dia. El general vestia una toga de color pòrpora i brodada en or. Però no anava tot sol en aquest carro. Amb ell anava un esclau públic que li recordava la seva condició mortal sempre repetint la mateixa frase. Memento mori. Recorda que ets mortal.
2: A més dels protagonistes de l'entrada, que Campillo explica que havien d'haver guanyat una guerra justa contra algú estranger i havia d'haver estat declarada formalment perquè aquesta entrada fos oficial, els ciutadans també tenien les seves funcions.
4: Aquell dia era un dia festiu oficial. Per exemple, a Roma, quan havia una entrada triomfal, es tancaven els tribunals, els negocis i les escoles. La gent sortia als carrers en les seves millors túniques, normalment de color blanc, i ocupava des de la matinada les grades del Circ Màxim i les voreres de la Via Sacra per on havia de passar aquest desfile, no?
2: Però les definicions no acaben aquí. Udiec recull també l'expressió fer entrada de cavall Sicília per quan comences un projecte amb molta empenta i després el deixes a mitges. I si xerrant d'estètica, les entrades són una reculada de cabell de la qual parlarem d'aquí uns moments en l'expert Jaume Nadal. Però és que fins i tot en el món immobiliari o financer la fem servir. Una entrada és qualsevol ingrés de diners que compta com a primer pagament clau quan compram qualque cosa a terminis. D'això també en faran 5 cèntims. Per tant, la paraula entrada pot ser tangible o intangible, cara o gratuïta, bona o dolenta, i tant pot obrir la porta a un monument inolvidable com pot provocar un bon mal de cap si te toca pagar-la.

0: UAO, Magí Camps, filòleg, periodista, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Benvingut Entre Avui i Demà, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: També, que bé tenir-te. Mira, en aquest primer dia de la nova temporada d'Entre Avui i Demà se va fer una gran cançó amb paraules que semblen inconexes, així com canten Antonio Font, no trobes?
1: És una cançó fantàstica, preciosa, que a més, fixa't que diu d'aquí 2 anys me retiri, i justament va ser quan es van retirar, que ja ho havien dit 2 anys abans, amb la qual cosa és una cançó que té fins i tot una part esotèrica, no? Una part amagada. Però aquesta combinació de lapislàtzuli i d'esternocleidomastoïdeu, etc., doncs és molt divertida, la veritat.
0: És que les paraules, ja tinguin coherència o no, són pura poesia moltes vegades. Tu sempre trobes la paraula precisa per allò que vols contar o li dones moltes voltes abans de trobar just la que millor defineix el que necessites, Magí?
1: Mira, oralment és molt difícil, perquè parlem ràpid i d'una manera espontània, no? I és fàcil trobar la paraula precisa en cada moment, si més no aproximada, no? Quan escrivim, doncs, esclar, l'escriptura és més reflexiva, tens més temps per rumiar-hi, no? Per triar la paraula exacta o per pensar, potser n'hi ha una altra que em pot servir més bé o hi ha algun sinònim, i llavors buscar-lo. El Josep Pla deia, per exemple, que ell fumava, aquelles facècies que tenia Josep Pla, per trobar l'adjectiu. Deia, jo vaig escrivint i de tant en tant cargolo un cigarret i fumo o faig un parell de pipades per trobar l'adjectiu. Sí. Evidentment, és una bestiesa com qualsevol altra, però era una manera de dir que necessitem de tant en tant, quan escrivim, aturar-nos un moment per trobar la paraula més precisa.
0: Sí, sí, ara me venien al cap també aquelles paraules de Silvio Rodríguez, la paraula precisa, la sonrisa perfecta, que difícil és trobar-la. Escolta, anem a parlar d'entrades. Magí, quantes entrades té el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans?
1: Doncs unes 70.000. Tenim 70.000 entrades, sí, sí, 70.000 articles, 70.000 paraules diferents que estan definides i que es van actualitzant, com bé saps, no?
0: Clar, i te volíem demanar quin és el procés perquè una paraula, perquè un mot entri en el diccionari, que hem de recordar que és un ésser viu, aquest diccionari. Quin és el procés?
1: Doncs és el procés dels parlants. És a dir, per una banda, els mateixos, els membres que formem part de la secció filològica, doncs proposem paraules que trobem a faltar i que considerem que són d'ús prou general com perquè siguin en el diccionari, perquè el diccionari de la llengua catalana de l'Institut, el popularment anomenat DIEC, és d'ús general, no és un diccionari terminològic ni descriptiu ni tot això, és d'ús general. És a dir, ha d'haver-hi les paraules principals, que 70.000 ja en són moltes, sí, sí, no cal dir-ho. Llavors, nosaltres les proposem, tu mateixa, si tu ara em diguessis, jo hi trobo a faltar aquesta paraula, doncs jo em prendria nota i la proposaria si considerés que la paraula té prou entitat com per formar part d'aquest lèxic. I, evidentment, després vindria tot l'estudi que en fem, que revisem, que reflexionem, que votem i, finalment, aquella paraula entra o no entra en el diccionari. La qual cosa no vol dir que no la puguis fer servir. Ja. Que hi sigui o no hi sigui el diccionari, no hi té res a veure.
0: És que ara me venia al cap la paraula tèntol, per exemple, que és un programa d'aquesta casa i que ho deia molt, i un tèntol, no? Com diu, una pausa. I aquest tèntol, per exemple, és en el diccionari Alcover Moll, però no és en el DIEC.
1: Bé, doncs és una paraula que jo ara me l'apunto perquè si té prou entitat i a més dius que és el nom d'un programa.
0: En aquesta per tant, casa, sí que parla de mitjà. Paraules també, vull dir que
1: clar,
0: sí.
1: Es fa servir en un mitjà de comunicació prou important com és IB3, no? Sí. Doncs ja és, com a mínim s'ha de considerar, l'hem de considerar. I llavors estudiar-la i si té prou entitat, es fa servir a prous llocs, és a dir, no és un localisme, no? Podria anar endavant, evidentment.
0: Vinga, i de companys i companyes de Tèntol, Magí Camps mos diu que ho estudiarà, a veure si aquí fem una campanya i acaba entrant en el dia aquí. Vinga, quantes paraules se poden arribar a acceptar cada any, Magí?
1: Doncs mira, aquest any passat, el 2025, Hi va haver 375 novetats. 375 novetats no vol dir que tot siguin entrades noves, però sí que hi ha paraules que s'amplien. Posaré un exemple. Per exemple, una paraula com clara o xampú, aquestes dues paraules, tenen molts significats, aquestes dues paraules, i un dels quals és la barreja de cervesa amb llimonada.
0: Sí. Mm? Uh-huh.
1: En algunes parts en diuen clara, en algunes altres parts en diuen xampú, i segurament encara hi ha variants més locals. No?
0: Uh-huh.
1: Doncs bé, aquestes dues paraules que ja hi eren, el que vam fer l'any passat, va ser afegir una altra excepció que, amb el sentit aquest de la barreja de la beguda de cervesa i llimonada. No?
0: Uh-huh.
1: O, mira, de Menorca, la pomada.
0: Sí.
1: La pomada, que evidentment teníem ja la pomada de la farmàcia,
0: sí.
1: Doncs ara també hi és amb el sentit d'aquesta combinació de llimonada i gin que es fa servir en una part de Menorca, no tot Menorca.
0: Efectivament, perquè ciutadellans te dirien que sí, que pomada justament s'ha de ser farmàcia. En canvi, per la part
1: exacte.
0: De Mó i la resta de Silla, sí que pomada és aquest gin amb llimonada, efectivament.
1: Uh-huh.
0: I del que interessant, Magicams, i nosaltres avui seguim també amb aquesta nova temporada, estirant desfil de paraules polisèmiques. Així que jo crec que aquesta no serà la darrera vegada que parlem. Si mos dones permís, segur
1: bé,
0: que
1: oh, i tant.
0: Algun altre dia podríem tornar a xerrar.
1: I tant.
0: I
1: de
0: moltes
1: com
0: gràcies. Moltes gràcies i bona nit.
1: A vosaltres. Bona nit.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: Vint i 44 minuts, que som en directe entre avui i demà, estudio d'IB3 Ràdio. Pep Marcús, que content estic de tenir-te aquí de vora. Com estàs?
2: Estic encantat de tornar a casa, de vora tu.
1: A veure, oients, primer he començat amb en Miquel Calent, ara continuo amb en Pep Marcús. Quina millor manera de començar aquesta nova temporada entre avui i demà. I què tal aquesta entrada? Aquesta música de Mike Oldfield com a entrada de la teva secció, t'agrada?
2: És extraordinària, sí, sí. Bona, no? Me'n recorda aquesta cançó, jo, sí, sí, sí. M'agrada molt.
1: Aquesta Dark Star, aquesta estel negre. Idò. Avui xerrarem d'un telescopi que ve a revolucionar la ciència i que dus nom d'una científica, que és Nancy Grace Roman, però abans... Tenc unes preguntes de servei públic, val? A veure, a quina hora sortirà el sol demà? Dimarts, Pep Marcús.
2: Demà dimarts, dia 1 de setembre, el sol sortirà a les 7 i 17 minuts, 45 segons exactament, a Ciutat.
1: Clavat, perquè això és ciència, senyors. I a quina hora se posarà el sol dimarts?
2: A les 8 i 21 minuts, en 9 segons, a Ciutat una altra vegada. Allà, evidentment, a Eivissa, a sí. Menorca, a Formentera, això varia una miqueta, sí. Però és aproximadament a aquesta hora.
1: Molt bé, fas el lunar.
2: Fase lunar. Està amb el quark minvant ara mateix. Mm-hmm. Està la lluna il·luminada amb 88%. Avui a les 21:44, d'aquí una estona, si aquest programa no l'escolten enregistrat, veuran com surt una lluna pràcticament plena, no és del tot, perquè és un 88% de luminositat a l'horitzó de llevant, preciosa, enorme i digna de veure.
1: Perfecte. I ja anem comptant o descomptant dies per l'equinòcia de tardor.
2: Sí, mira, serà dia 23 de setembre i avui falten exactament 23 dies. Per la gent que no mos agrada la calor, que ja n'estan farts de passar calor, és una bona notícia. S'està acabant ja tot això.

0: Vinga, Pep Marcus, que això no aturi. Llançam una pregunta per als oients. Pregunta en tres opcions. Aquí vas anunciar, jo te'l present. El telescopi espacial més famós de tots, el Hubble, va ser llançat a l'espai l'any 1990. Poc després del llançament, la NASA es va adonar que les imatges arribaven malament, que arribaven borroses, i la solució va arribar 3 anys més tard. Quina va ser aquesta solució, Pep Marcus?
1: Donarem, com sempre, tres opcions. Una d'elles és correcta, les altres dues no o no tant. Ja dono una pista. La primera va ser, opció A, posar en òrbita 3 anys més tard unes ueres en el telescopi per corregir la seva miopia, el que faríem nosaltres anant a l'òptica, bàsicament. La segona, la B, opció B, crear un algoritme matemàtic per millorar la resolució de les imatges rebudes. Pot ser aquesta, pot ser no. I la tercera va ser deixar les imatges com estaven, la C, i millorar-ne en Photoshop.
0: Molt bé, i de 646-93-45-01, teniu poquet temps, però si voleu participar no guanyeu res, però també podeu telefonar-nos i, jo què sé, entrar en directe a saludar en Pep Marcus. La solució, com dèiem, en el final d'aquesta secció.
2: Un bandido legendario se ha cruzado delante mía con su nave espacial.

0: Venga, no és James Webb, no és tampoc l'anterior que Hubble, ni és el telescopi còsmic de los delincuentes, sinó el telescopi del qual mos xerraràs avui és el Nancy Grace Roman, que ahir diumenge se va a l'era.
1: Exacte, abans el coneixia com WFIRST, que se va enlairar ahir diumenge amb un Falcon Heavy, que és la versió més forta, més gran del Falcon 9 d'Elon Musk, aquest famós empresari especial que llança coses amb un preus no gaire desorbitats. Directament. No està malament aquest punt. Però, bueno, aquest telescopi és Nancy Grace Roman de la NASA. Sí. Ha estat enviat al punt d'òrbita L2, Lagrange 2, allà on tenim ja un vell amic, un vell conegut, que és en James Webb.
0: Sí, sí,
1: no estarà a de vora, perquè L2 és enorme, és un punt d'esbuit de l'espai increïble, és com si posessis un autocar a Lisboa i un altre a Moscú, és a dir, seria s'abuïdós així de gran. I aquest telescopi que s'ha enlairat d'aquí 100 dies aproximadament arribarà en el punt Lagrange 2 i veurem si fa feina bé, que esperem que sí. Esperem que sí. Va ser el nom, per cert, que no ho han dit, de Nancy Grace Roman, va ser una de les principals astrònomes dels anys 70 i 80 de la NASA, que va ser, se coneix aquesta senyora, ja és morta malauradament, va morir l'any 18, com sa mare del telescopi Hubble, perquè hi va ser la que va iniciar el projecte del telescopi Hubble, que abans hem parlat. Sí, sí.
0: Que bo, i és fantàstic que li posin el seu nom. Jo crec que un dia n'han de xerrar d'ella, no? Alguna sí. Secció en podríem xerrar. Conta'm més coses d'aquest telescopi.
1: Bé, el telescopi en si és un observatori de la NASA que està dissenyat per diverses coses. Primer tot, resoldre interrogants fonamentals amb el que han de ser energia fosca, d'exoplanetes i l'astrofísica en infraroig, és a dir, la lent que du davant aquest telescopi és una lent infraroig, no és d'altre tipus de llum. I aquest telescopi té un mirall que és igual que el del Hubble, 2,4 metres de diàmetre. Ara bé, la tecnologia ha millorat molt, la qual cosa compta amb uns instruments que elevaran a 100 la capacitat en comparació amb la del Hubble. Du un instrument de camp ample per agafar imatges de galàxies primitives i també un coronògraf, que és el que va fer la Lluna l'altre dia davant del Sol fent un eclipsi. Aquesta eina, el coronògraf, el que fa és un eclipsi virtual.
0: Sí.
1: Se posa damunt un estel i pot veure si a de vora té planetes, exoplanetes o no, que fins ara han descobert uns 5.000 aproximadament. Amb aquest telescopi se n'esperen trobar fins a 100.000.
0: No mos acabarem, això. Veurem.
1: No. Jo em pensava que hauria poca cosa a la secció i he hagut de deixar coses fora. Sempre hi ha notícies i sempre és bo que tinguin notícies d'aquest tipus.
0: Sí.
1: Durarà 5 anys la seva missió en principi, però aquest telescopi ja se preparen per tenir després de 5 anys, uns 5 anys més de feina, i recordem que el Hubble se va enlairar per 10 anys i en fa més de 35 que està donant imatges, la qual cosa, això són bones notícies. El problema, que està a L2, que està a molts de milers de quilòmetres de la Terra i no podem enviar un astronauta a repararlo. Però bueno, esperen que vagi tot bé i d'aquí 100 dies, a Nadal aproximadament, puguem dir que tenim les primeres llums d'aquest telescopi aquí, en el nostre programa.
0: I doncs, mos encanta escoltar en Pep Marcús i que formi part d'aquesta nova temporada d'Entre avui i demà. Aquí el tindreu cada 15 dies, els dilluns, en aquesta hora, en coses tan interessants com les que venen ara.

0: Vinga, Pep Marcús, aquesta és per surar, per l'espai. Així que, oients, apassionats de mirar el cel, apuntau tot el que ara ens contarà en Pep, que això vos interessa.
1: Bé, tenim diverses coses que són dignes de veure. Sempre hem de mirar el cel, sempre hem de mirar per amunt, si podeu. Demà, dia 1 de setembre, a part del començament de l'horari de molta gent que acaben les vacances, tenim una pluja d'estels, poc coneguda. Les aurígides, que venen de la constel·lació d'Auriga, que surt d'haver les dues des de matí. La mala sort en contracometres que tenim bastanta lluna, i això farà que no en vegin tantes com s'hauria de veure. Tot i així, són uns 6 estels per hora, aproximadament, d'una manera estadística. La qual cosa sí que dic que tothom que miri per amunt, i segur que en que serà qualcun.
0: A veure, 6 desitjos per hora, si se t'acompleixen tots, no està gens malament. Molt bé, aquí les aurígides, m'encanta. Què més?
1: Després tenim part de l'Estació Espacial Internacional al cel, que és una cosa que sorprèn molta gent. Quan veiem un punt lluminós que passa pel cel amb una velocitat uniforme, és un satèl·lit. I en tenim dos que són més grans que els altres, que són com camps de futbol. Un d'ells és l'Estació Espacial Internacional i l'altre és l'Estació Espacial Xinesa, que elaborem a l'Estació Espacial Internacional entre les 4 i les 6 de la matinada durant aquests primers 15 dies del mes de setembre. De fet, fins dia 6 el tindrem en aquesta hora aproximadament. Després, a principis de mes, tenim a vespre, de bé, les 9 des 10, això la gent pot cercar directament a internet l'hora exacta, perquè varia una mica entre illes i entre, fins i tot, pobles de la mateixa illa. La Tiangong passarà, per exemple, avui vespre, a les 9:51, amb una brillantor bastant gran, menys 2, que és com brilla Venus ara mateix, que el tenim en el cel, per cert. En aquests instants, si la gent amb la ràdio posada, l'han de treure la ràdio, que no la paguin, per favor, surten i miren cap a ponent, veuran un punt brillant molt dominant. No hi ha ningú, que no n'hi ha, per ara. Sí. I, bueno, i això és planeta Venus, que brillarà moltíssim a final de mes, ja en xerrarem d'això.
0: Que bo, molt bé. I poden saludar els astronautes, no?, que hi ha dins l'Estació Espacial.
1: Sí, els 5 de l'Estació Espacial Internacional i els 3 de l'Estació Espacial Xinesa, correcte.
0: Molt bé, i des d'aquí, salutacions, astronautes.

0: pensament.
1: Vinga, que ja m'has dos pics, una cançó d'Antonio Font, Toni Carvell. Antoni Carvell avui en el control tècnic en aquesta primera hora. Pep Marcús, quin llums trobarem en el cel?
2: Bé, és que hi xerrem ara mateix, Venus, que dia, atenció, apuntau el número, agafau l'agenda, i dia 22 de setembre arribarà a ser un màxim esplendor de tot l'any. Això vol dir menys 5, aproximadament, que això és la brillantor que té un avió quan està arribant aterrant a l'aeroport. Venus, per cert, té uns noms que són extraordinaris aquí a les Balears.
1: A
2: Mallorca i a Menor, que tenen el nom de l'estel dels porquers,
1: sí,
2: o dels bovers, que també s'ha de dels bovers, que era el moment en el qual els qui guardaven els porcs,
1: sí,
2: veien aquest puntet de llum en el cel i era el moment en què havien de replegar els animals i anar a dormir.
1: Fantàstic.
2: Acabava la jornada laboral quan veien aquesta salcària, era, sí, de sol a sol, això,
1: sí,
2: i això representava la finalització d'aquesta jornada. Ara bé, el qui més m'agrada jo és el qui tenen a Eivissa i Formentera. Els pitius tenen un nom que és extraordinari, és en grues sopes.
1: És extraordinari.
2: En grues sopes era aquell estel que ve a gruar. I gruar és un verb, que no sé si està en el diccionari que ara en xerràvem, que vol dir merodear, en català. I clar, en aquest punt, en grues sopes és qui ve a vigilar si s'estan fent set sopes, que d'això se sopava sempre a les Illes Balears, un bon plat de sopes al vespre. I doncs, grues sopes és aquest estel que ve a veure si s'estan preparant set sopes.
1: A veure, Marcús, per favor, cercam una secció i li posem grues sopes.
2: És que no estic malament.
1: No,
2: sí,
1: ja anem pensant. Ja anem pensant. A veure, quin altre llum veurem en el cel.
2: Després, tenim dues conjuncions, ara a principi del mes de setembre. Dia 6 tenim la lluna en Mart, sobre les 3 i mitja de la matinada. És un bon moment per sortir a veure el cel, qualsevol moment és bo, però aquesta a les 3 i mitja, aquest moment que jo me passa, m'he d'aixecar perquè he d'anar a fer el que se fa a les 3 i mitja des del matí, en els quarts de banys, i doncs mir per la finestra i veureu que la lluna està a 2 graus, a les 2 dites del planeta Mart, un punt vermell molt brillant que no tilila, no perpadeix. Això és un planeta, això és Mart. I després, la conjunció que és encara més bona és la de lluna en Júpiter, que serà dia 8 de setembre, ja, es diu menja. A partir de les 5 de la matinada fins a les 6 i mitja, més o menys. És a dir, sortim de fora, les 5 és una bona hora per sortir,
1: sí, sí.
2: És el millor moment per anar a fer un pot d'esports, perquè no fa aquella calorada que ha fet fins ara, per sort ara ja no en fa tanta, i en aquest punt, si veiem la lluna, veiem un punt brillantíssim, que és Júpiter, el planeta gegant que se situarà de vora el nostre terreny.
1: Vinga, i de res, és que no mos queda res, així que hem de donar la resposta a la pregunta que dèiem en començar. A veure, el telescopi espacial més famós de tots, el Hubble, va ser llançat a l'espai l'any 90 i poc després del llançament la NASA es va adonar que les imatges arribaven borroses. Quina va ser la solució, Pep Marcús, 3 anys més tard?
2: 3 anys més tard va haver molta gent que va suar dins de la NASA perquè no sabien per què, i era una petita errada despolit d'aquest mirall primari de Hubble, i resulta que la correcta és la A. Aquesta que li van pujar unes ulleres. 3 anys després, una missió amb els transbordadors famosos dels Estats Units van dur una òptica adaptativa en aquesta lent primària, i se van corregir totes les imatges que venien així desenfocades. Ara bé, mentrestant, perquè les imatges, el telescopi no sabia que estava desenfocat, arribaven imatges, i se va desenvolupar efectivament un algoritme matemàtic per aclarir aquestes imatges i fer una mica de ciència. Què ha passat des d'aquell moment? Que aquest mateix algoritme s'emplea a les mamografies de totes les dones i homes, també, que se'n poden fer del món, perquè ha millorat ostensiblement la qualitat de les imatges que se fan en les mamografies. I això vol dir que l'astronomia ha anat vessant la saviesa matemàtica, en aquest cas, cap a altres camps, en aquest cas, de la medicina, i ens ha ajudat a detectar el càncer de manera més prèvia que no abans de l'any 90, que no tenim aquesta tecnologia.
1: I escolta, un altre motiu per estimar aquest telescopi,
2: sí,
1: no? També.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé. I un motiu també per estimar en Pep Marcús, que ens acompanyarà aquí cada dilluns, cada 15 dies, amb la seva secció, perquè és seva, de mirant el cel. Així que, abans de donar pas als companys informatius, tu dius adéu, que nosaltres tornem d'aquí 4 minuts.
2: Idò, no oblideu mirar el cel, que està ple de meravelles.

0: Bon vespre. 7 famílies han guanyat el sorteig per accedir a una promoció municipal d'habitatges de lloguer a Eivissa. Els requisits per participar-hi eren haver estat 10 anys empadronats a la ciutat i complir uns bàrems d'ingressos. En els anys vinents es preveu la creació de fins a 1.000 habitatges a preu limitat, amb promocions a Can Escandell, Platja d'en Bossa, Sa Bodega i el nucli històric de Vila. És Rafael Triguero, Bala d'Eivissa.
1: Habitatges socials a preu limitat i de VPO que està desenvoluparan a la nostra ciutat, important tornar a destacar per gent d'aquí, prioritat, els nostres residents, veïns i veïnes amb més de 10 anys d'antiguitat d'empadronament i així minimitzar el problema que tenim de falta d'habitatge a la ciutat d'Eivissa.
0: Els pisos són al barri de Sa Penya, una zona amb una població envellida i que es vol revitalitzar. I dia de dol en la política balear amb la mort de Celestí Alomà, conseller de Turisme durant el pacte i principal impulsor de l'ecotaxa. La secretària general dels socialistes, Francina Armengol, recalca l'orgull que ha suposat haver compartit camí amb ell.
2: És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa i en el meu cas, a més, perd un gran amic, una persona amb la que hem compartit moltíssimes lluites i sonor que li podem fer és continuar en la seva forma de pensar i en la seva forma de sentir.
0: El coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha lamentat, diu, la mort dels homenots d'aquesta pàtria nostra. El govern ha ressaltat l'aportació que ha tingut l'home en el debat i la gestió del principal motor econòmic de les illes. I dues noves embarcacions han arribat avui a les costes de les illes. La primera ha estat a Formentera, amb 13 persones migrants. La segona ha estat interceptada amb 29 persones a Cabrera. Se sumen així a les 5 embarcacions que varen arribar ahir, totes a Formentera amb 76 persones a bord. En total, en les darreres 48 hores, 113 persones migrants han arribat a les illes en 7 embarcacions irregulars. Enguany, al conjunt de l'arxipèlag han arribat de manera irregular més de 4.600 persones i 247 embarcacions. Més de la meitat han tocat terra a la Pitiusa del Sud. I a Ceuta, el Ministeri d'Infància i Joventut està a l'espera que el govern de la ciutat autònoma l'autoritzi a traslladar 500 nines migrants no acompanyades a la península perquè són més vulnerables. La titular del departament, Sira Rego, ha defensat el trasllat de menors per destensar el sistema ceutí i garantir els drets dels nins i nines. Rego ha recriminat a l'oposició el to dels seus discursos i ha assegurat que els menors no són invasors. La ministra ha defensat la legislació espanyola que garanteix primer de tot els drets dels menors y ha asegurado que estos infantes no serán la excepción.
3: Que un Estado no pueda acoger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber dónde, a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática, es una conquista democrática, una conquista democrática. Es exactamente lo que distingue al Estado de Derecho de una autocracia.
0: I els morts al Nepal ja superen les 900 persones. A més, les autoritats del país xifren en més de 4.200 els desapareguts en la llau de gel i roques que va devastar els districtes situats a la frontera amb el país i la Xina. I amb aquest apunt internacional, arribam a les 9:04, tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 10.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

Hola, som en Xema i estic molt content de compartir escoltes amb vosaltres. Encetam aquesta nova època de les postals sonores a propòsit de la paraula entrada. Estem sentint un enregistrament històric dels anys 40. Es tracta d'una gravació del gran músic i musicòleg Agapito Marazuela. Sentim una peça de la tradició musical del centre de la península, de Castella i també de Lleó. En el cas de Castella, és anomenada entradilla, entradilla castellana. Es tracta d'una dansa molt antiga, única en el seu patró rítmic, en 10x8, el que es coneix habitualment com patrons irregulars, coixos, exact. A la tradició salmantina, aquesta mètrica, aquest ritme, aquesta dansa, és coneguda com a xarrada, provenient de les repoblacions vascones. El prefix xar en euskera vol dir coix, defectuós, dolent. Això emparenta també amb el significat de la nostra expressió xerec, la entradilla castellana.

0: Tenir un feixet de cabells dins un mocadoret de seda, com canta en Tomeu Peny, està molt bé. Però i si el que passa és que mos cauen els cabells i comencen a endevinar-se les entrades, eh? Nosaltres ho contam perquè entrada és la paraula polisèmica del programa d'avui. I d'això ja seria un altre cantar. Jaume Nadal, CEO de Clínica Nadal, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt agut d'estar aquí.
0: Gràcies per venir en directe aquí a l'estudi d'IV3 Ràdio a Palma. Tenim uns cabells, eh? Un pèl en el cap que mos cau constantment. Quan mos hem de preocupar?
1: Quan som amb les entrades?
0: Veus, anàvem bé, no?
1: Anàvem bé. Bueno, a veure, jo sempre dic que aquestes coses són molt personals. Fins al cap, és estètica. Entonces, bueno, pues quan un se comenci a notar que ja li afecta la seva, no sé, la seva expectativa o el seu pareixer.
0: Uh-huh. O s'autoestima.
1: S'autoestima, no volia dir tant així,
0: bé,
1: però bueno.
0: En el final també
1: sí, és una part important,
0: no, clar. No te vols veure d'una manera, i hi ha maneres de solucionar-ho. I també hi ha maneres de ralentir la pèrdua de cabells?
1: Sí, por supuesto. N'hi ha moltes, des de temes de farmacologia, com procediments pues, clínics i després... Bueno, sempre hi ha coses més accessibles com xampús, que no tenen tanta evidència científica, però sí que bueno, tot suma.
0: Val. I quan poden xerrar d'entrades en els cabells?
1: Bueno, és que això és, la realitat és que la gent a vegades té una percepció bastant errònia de lo que són unes entrades, precisament. Sobretot els homes. Moltes vegades confonen lo que és una forma masculina, que som sempre una miqueta, se mos ha de marcar lo que és el temporal de la patilla, con lo qual això sembla que tenim entrades, i no. No és una entrada. Sin embargo, les dones no tenen entrades. Les dones tenen línies molt rectes, continuades sense temporal de la patilla, con lo qual no en tenen. Entonces, bueno, un home, pues, quan realment ja són molt pronunciades, i a lo millor quan ja s'ajunten en la part d'esclotell, pues, aquí ja sí que poden considerar entrades.
0: Val. I actualment tenim el trasplantament de pèl, que podríem dir que és una operació... bastant habitual. No sé si dic que és a l'ordre del dia, però el manco ja no és un procediment que mos faci estrany. Ja no hem de partir s'estranger per fer-lo.
1: Ja no hem de
0: partir. Ah, viatge allà a Turquia. No, no. Qualsevol persona és susceptible d'un trasplantament de pèl?
1: Qualsevol persona se va fer un trasplant. Sempre lo important, com que és estètica, és l'expectativa. S'ha d'entendre, més trasplantar, literalment removem el pèl d'una banda a l'altra. Un té exactament la mateixa quantitat de pèl, però col·locat d'una altra manera.
0: Val.
1: Tot és molt important l'expectativa, però sí, tothom ho pot fer.
0: Val. I què s'ha de considerar a l'hora de plantejar un trasplantament de pèl? Jo ben que dic, he pensat, però què s'ha de considerar?
1: Bueno, principalment les zones donants, que són les zones laterals i la part de darrere. Aleshores, en quant a la quantitat de pèl que se pot extreure d'aquestes zones i en quant a la quantitat d'àrea que han d'ocupar, pues, se diagnostica i se maneja una altra pit expectativa en el que se pot fer i el que no se pot fer.
0: Val, perquè el pèl és nostre.
1: És teu.
0: Val, és meu. És el que jo l'he de treure d'una banda i el posau aquí on
1: correcte.
0: No hi ha.
1: Se de mou d'una banda a l'altra. És un trasplant, se trasplanta el pèl.
0: Ja. I el procés, com és? És complicat, llarg?
1: No. Realment són cirurgies menors, que se fan en àmbit ambulatori, no és un quiròfano com a tal, és amb anestesi local, en la qual la teva incorporació en el teu dia a dia és immediata, sí que se requereixen uns cuidados, principalment prevenir el sol, és el més important, però per lo de més no fa mal i són cirurgies que són bastant còmodes.
0: Molt bé. I el procés de recuperació?
1: Sí.
0: dins aquesta cirurgia menor, tal, també mos han de recuperar. El procés com és?
1: Sí, principalment són aquests primers 15 dies i 15 dies que pues, demanem pues, això, anar de pit, anar d'art amb el sol, evitar, evidentment, cops i després pues, cuidados d'hidratació i de tenir una bona higiene.
0: Sí, clar. I com se manté això? Sempre hi ha un procés farmacològic darrere un trasplantament?
1: Lo ideal és fer procés farmacològic, però també és, o sigui, no passaria res si no se fa. És cert que la cirurgia no te soluciona la pèrdua de pèl, o sigui, seguiràs perdent pèl. Ja. Aleshores, se recomana fer tractaments preventius per contenir aquesta pèrdua de pèl i el que més funciona són mesoteràpies tipus PRP o mesoteràpies en farmacologia o directament farmacologia oral.
0: Val, val. I ja teniu aquesta idea de el temps que dura un trasplantament, o ja és per sempre, o ja
1: sí.
0: Això ja s'està calculant?
1: El que s'implanta és pel que se trasplanta no cau.
0: Val.
1: El que cau és el que ja teníem originalment. Però de fet se recorreixen les parts laterals i la part de darrere perquè allà no mos afecta la l'alopècia endolinètica, en la qual aquest pèl no s'acau.
0: Clar, aquí ja és típic comentari, perdonau els homes quan diuen se me'n va des cap i el temps per tot, per el pit, per l'esquena, per les orelles i tot, però en el cap que és on hauria d'estar, no hi ha.
1: És freqüent, això.
0: Ah? Sí, sí. Quantes operacions podeu dur a terme cada any?
1: Bueno, pues, l'any passat, nosaltres ho classificam per temporada, la temporada comença ara, en setembre, acaba en abril, més o menys, pues, amb aquesta temporada poden arribar a fer 250 operacions.
0: Vale, i per què temporades?
1: Bueno, perquè la gent s'anima més en Sivent.
0: Després de l'estiu.
1: Que no en l'estiu, ja. Però en l'estiu també operam. Uh-huh. Tu operam gent que per la seva professió pues, ja. li queda més remei, però en temporada potser farem tres cirurgies en bon dia.
0: Val, val. I doncs Jaume Nadal, el CEO de Clínica de Nadal, un dia va decidir documentar el seu propi trasplantament.
1: Sí, sí, correcte.
0: I això?
1: Bueno, màrqueting. Al final acaba, pues que...
0: M'has dit veïn... mateix, si ho he de fer, que claro, ho vull fer, ho mostraré sense por.
1: I ha funcionat, perquè supos que genera confiança, no? Veure que el teu propietari de la clínica ho ha fet i li ha anat bé, pues, genera certa confiança i també per visibilitzar un poc el procés i que i bueno, veure que tampoc no passa això, que no és res i, i bueno... Pues, entre això i un pot de màrqueting.
0: Val, tu l'has trobat a lo millor amb algú que ja tenia cita i ha partit corrents o són els de menys aquests?
1: N'hi ha de tot, n'hi ha que sí, que s'assusten un poc. Ella és molt aprensiva. Ja. Bueno, intentant la manera possible pues, transmitir-li la major confiança i la major seguretat perquè aquestes por se llevin. Uh-huh. Però sí, hi ha gent que té por.
0: No, és lògic, davant qualsevol cirurgia, però ja mos expliques que és una cirurgia menor, que el procés és relativament senzill. Hi ha algun mite que vulguis ajudar a tombar? No sé si n'hi ha molts o pocs. N'hi ha molts, segur.
1: N'hi ha molts. No sé, per exemple, molts me diuen és que jo me pongo muchas gorras, me pongo moltes gorras. Això no te fa perdre ni un pèl.
0: Val.
1: És que... molts també em diuen que ja me'n veig molt de pèl a la dutxa, en el llit. Aquest pèl no se perd. El pèl té processos cíclics que estan en constant evolució i no és un criteri per saber si perdem pèl.
0: Va, jo que li dic en el meu fill, no te toquis tant els cabells, tampoc.
1: Bueno,
0: seria
1: aquí se poden provocar altres tipus de alopècies. Però sí, a vegades molts nins partits nerviosos el que fan és que s'arrissen molt el pèl i això pot arribar a crear una alopècia.
0: O per presumits, que... se pentinen molt.
1: Sí, però això no te'l farà perdre.
0: Val, val. I hi ha alguna recomanació de nutrició o de cures o això?
1: Evidentment, tot el que siguin mals hàbits que mos poden perjudicar a nivell sistèmic, també mos perjudicaran a la qualitat del nostre pèl. Tabac, alcoholisme, tot això. Però, bueno, sí, hi ha aliments que duguin zinc i que duguin són quin tipus de vitamines que poden millorar la qualitat del pèl, però no mos faran fractura sequiguda d'espel perquè són per patologies que s'han de tractar amb fermatologia.
0: Uh-huh. I de Jaume Nadal, mira, avui entrada mos ha fet pensar justament en les entrades dels cabells, pensant que és un tema que també interessa molta gent.
1: Clar que sí.
0: I tenien ganes de conèixer-ho amb tu, a més que tu mateix has format part d'aquest procés. Gràcies per venir en aquest primer dia d'Entre avui i demà, nova temporada i molta sort.
1: A vosaltres i moltes gràcies per haver-me convidat.

0: I passam d'entrades de cavallers a entrades de concerts amb aquest inici de la cantant Rosalía i s'imaginar som que estem a un concert seu en directe, segur que a més d'un se li haurien posat els pèls de punta. L'entrada de l'artista a l'escenari se sol viure amb molta il·lusió i sobretot si ha suposat un esforç aconseguir estar allà. Pau Villalonga, que té 27 anys, mos conta la seva experiència.
1: Ara que he tornat a Mallorca, pues sí que vaig aprofitar per comprar entrades per anar a veure Rosalía, perquè sempre m'ha agradat molt veure-la i l'he vist un parell de vegades ja a Madrid. I el darrer pic va ser un poc una idea d'olla, perquè és veritat que havies d'entrar mitja hora abans, havies de fer la cua virtual, després obrien com a les portes de la cua virtual i entraves a la cua d'espera. I després ja quan te toqués, jo anaves 30.000 i no me demanis com ho vaig fer, però vaig aconseguir entrada i vaig ser l'únic del grup dels meus amics que va aconseguir entrada a la venda general.

0: Ja està cosa del temps i de la digitalització que aquestes coses virtuals hagin agafat tanta força a dia d'avui. I és que abans els processos eren ben diferents. Toni Cans, periodista de 53 anys, ha viscut les dues situacions.
1: Molt loco. Vull dir, jo els anys que vaig viure a Madrid vaig tenir la sort de poder veure Nirvana quan presentaven Nevermind, de poder veure Guns N' Roses quan presentaven Use Your Illusion, de poder veure el primer concert que va fer Espanya per Pearl Jam, i no tenies cap problema, ni a Cranberry, vull dir, tot amb Bowie, no tenies cap problema ni un per comprar les entrades pràcticament el mateix dia. Jo crec que el cas més punk que m'ha passat és un concert d'en Prince, ojo que estava mort, està mort aquest senyor, que va fer 21 concerts a Londres, a Sodos Arena, i eren un cada vespre, seguits, durant 21 vespres, i me vaig posar mitja hora abans a

0: Entelligent és un dels grups que va marcar també una època, parlàvem ara a micròfon tancat amb en Peter, d'aquests locals que se distingien precisament per la bona música. Recordàvem a Santa Catalina, a Lezi i a l'Enemigo, per exemple, òbviament el Malafama, del qual estem parlant. Després van venir altres, com Sonotone i demés, però... que ja no en queden, Peter.
1: No. També hi havia Espovils.
0: No és per posar-nos nostàlgics, però és que no en queden.
1: A poble, Espovils, el Plaça... Sí. Bé, ara la Tabernata, que un poc manté un poc l'esperit, però és una altra època, no? I sí, jo crec que és impensable i molts... El volumen està un volumen tan fluix que clar, pràcticament és una cosa de fons, és diferent, és una altra forma de veure-lo.
0: Totalment.
2: Pep, en aquest sentit, com va ser allò de... Clar, ja han parlat que era un antro, o sigui, gent que no hi va estar, un soterrani. Com va ser allò de fer música en directe en aquest espai? Era difícil en aquell temps? Que s'havia de fer?
3: Bueno, no. Ja no tenia... Ni tenia permiso ni em demanava. Fer música en directe també, clar, jo hi havia en Jaume que tenia gente de gens, després en Mariano que tenia Geldins i érem amics i van començar amb ells, bueno, també amb Manolo que tenia els Dirty Boots, que després se van dir Franken Booty.
0: Sí, Franken Booty, sí.
3: I bueno, i van començar amb ells així un divendres sí, l'altre no i tal, i en el final... Pues això segur que va ser de propaganda de boca a boca i venia gent i me deia per on tocar i tal. I jo no parava mai cap problema a ningú. Si volien tocar, podien tocar. Normalment eren divendres. I ells posaven una entrada i el que regulaven l'entrada era per les bandes. I així va anar. Va anar tan bé que en el final, recordo un mes d'agost, no me'n recordo molt bé, sempre crec que era el 98 o això, que va tocar Siniestro Total.
2: Que bon.
3: Va ser brutal, va ser arrel de... En Jaime García Chechiseri m'ha dit, venen a les festes de Falenich i cerquen un local per fer... un concertillo per treure't quatre perles per passar dos dies per aquí. I, bueno, vaig posar en contacte amb el manager i va anar bé.
2: Me'n recordo aquell Falenich que van tocar.
3: Perdó, no té...
2: No, res, que sí, que me'n recordo de l'any que van venir a tocar Siniestro a Falenich i que, clar, després van venir per ca vostra.
0: Directe potent tenia,
3: no? No, el dia antes, o sigui, a ca nostra, a la fama, van tocar dijous i divendres tocaven a Falenich.
1: Sexy Sadie també era una banda que va tocar bastant.
3: Sexy Sadie és el grup bandera també. Sexy Sadie, jo crec que van tocar 3 o 14 vegades.
1: Sí.
3: Vam dir en Jaime García i tot ja va dir fa anys que mala fama havia estat el seu de Caven, com es Caven per Beatles, saps?
2: A més, en Jaime García també va produir un disco de Intel·ligents, Jaume, no? O va gravar o algo, no?
1: No, de Peligro sí, però...
2: Ah, de Peligro.
3: De Peligro.
2: Sí. Ah, vale.
0: Peligro que tocarà també aquest dissabte, en el Festival Malafama.
1: Sí.
0: Un grup també que cal seguir molt de prop.
2: Com heu fet els cartells, juntant un poble d'abans i lo d'ara?
1: Bé, jo crec que bàsicament, ja t'ho dic, van començar amb lo de l'inquilino comunista i Intel·ligents i després... un poc, sobretot en Pep, gent que se li trecava i que volia tocar i tal. Evidentment, podrien haver tocat 30 grups, però era impossible. També una de les condicions d'en Pep va ser que acabessin prest, que no s'ha fet llarg, i a les 12, 12 i mitja, més o manco,

0: acabarem, no, no serà un concert d'aquests interminables que després necessitem ja 4 dies per recuperar-nos, no? Sobretot és per això, no per res més.
1: Quatre són pocs.
2: Hi ha diferents preus d'entrada, les més econòmiques ja s'han esgotat, a 21 euros, queden ara...
0: Ara és a 20 més gastos, que no sé si és 20 i algo, a través de Ticket i bé. I bé, si no, sí, jo aconsellaria que la comprassin. A taquilla seran 25, ho dic, serà bastant més car.
2: Quasi 26.
0: A taquilla no, perquè no hi ha gastos de distribució. Però bé, jo sí que aconsell que la gent ho compri i vengui a viure un poc un reload, no? De mala fama.
3: Té un punt de nostàlgia, també, no, sí. No vos han d'amagar.
0: Sí,
3: nostàlgia,
0: sí,
3: de la bona.
0: Sí. Men, és vera que el que deia en Jaume i en Pep, que era un joc on se madrava bastant la gent, i això era bastant dolent pels que vivíem a Palma, que ja, perquè jo ara tens la sort que visc allà, però potser en època equivocada, no? I clar, nosaltres pujàvem de tant en quant i pràcticament el que teníem que anar a fer era anar a dormir a la platja un ratet, perquè és que si no era inviable. I jo crec que va haver èpoques que la policia se va posar les botes de multar personal a les sortides en cotxe, perquè abans tampoc la gent no tenia la consciència d'ara, i quan hi havia control ja per mi se posaven les botes.
3: Inquilino, que per cert les vas dur també a la Fidelis, no?
0: Sí, ja t'he dit, que és una gent encantadora.
3: Jo hi era, sí.
0: Per la zona van tocar, perquè en Picaforca que van tocar dues al Manco, no sé si tres, no estic segur. Perquè de vegades...
1: Dues, no? Trans i en Arrojo
0: Vivo. Això mateix, dues. Mm-hmm. I jo no sé si... No recordo que tornessin més, i la Fira de Dissa Veritat va tornar...
1: No, falla, i tres de Gran Filó també van tocar.
0: Sí, jo tres, sabia que dues o tres. I la veritat que és una gent encantadora. És la formació, l'Inquilino és un grup que només va canviar baixista del primer disc, perquè ho va voler deixar, perquè no volia anar de gira i tal, i a partir del segon disc és tota la formació la mateixa, gent encantadora. Jo he estat a Bilbao un parell de vegades i he quedat amb ells, amb la bateria, amb l'Eta o els germans, i tenen la mateixa, o sigui, el mateix esperit, i són super, super amables, i sempre te demanen com va, perquè si el concert no va bé, els hi sap greu, però, vamos, ja t'he dit que és una gent encantadora i superhumil, que no m'ha sortit la paraula.
3: I coherents, també, sí. No? En tota la seva trajectòria. Poquet més de música.
2: I de l'hem escoltat Brains Collapse, que és un dels temes mítics, també, de l'Inquilino Comunista.

0: Sentim l'inquilino comunista actuant una vegada més aquest dissabte a Mallorca, a Sa Pobla, en aquest festival Malafama, que comptarà amb diferents grups d'aquell temps, els Gentel·ligents, que ja mos ha dit en el principi en Jaume, que mira de gravar nous temes i que, bé, no sé si tindrà aquesta empenta de continuar gravant. Ho has fet amb en Pat Toni, no?, amb Ferrer, Jaume. I doncs, bé, Peter sí que ho sap, sí, no?, que ha gravat ara amb en Pat Toni, aquests dos nous temes sonen com sempre.
1: Sí, mem, ell ja ho havia fet de vegades, però sí que canta en mallorquí o en català, el que volen dir, i a lo millor el que jo he escoltat, perquè s'està mesclant i tal, són potser una mica més canyers, no?, de la part canyera que sempre ha tingut en Jaume, no?, que a part de rotllo indie rock alternatiu, també ha tingut una part punky, podríem dir, no? I els temes nous són més contundents, no? Un, dos, tres, tal, saps?
0: Que bo.
1: Però jo crec que el poc que he escoltat, crec que era bé i serà una primícia per tots que el podreu escoltar en el concert en directe per primera vegada, aquests dos temes.
0: Molt bé, i Pep, abans d'acabar, mos has de contar alguna animalada grossa o algun fet que recordeu que sigui històric, que em pica fort, que tothom vagi ple d'alguna d'aquestes històries per a que se pugui contar per la ràdio, clar.
2: Ui!
0: Ui, que difícil, eh?
2: És un poc complicat.
1: Sí,
2: no?
1: Jo crec que això és com en Lemmy, no? Que el verano del 95 fue del 75 fue maravilloso,
0: no
1: perquè no me'n recordo res.
0: Sí, que va ser melassa, no?
2: Bueno, jo me'n recordo una, el que passa que, bueno, la faré per...
0: Un pot suau. Sí, exacte, un pot suau.
2: Bueno, jo vaig tenir un camarer i un dissabte, un divendres, no em recordo. Bé, va lligar amb una lota i me va demanar permís per acompanyar-la a casa seva. I anava amb una moto. I, bueno, jo vaig dir, David, però el que quiera, ves i bé, i tal. I va anar a acompanyar-la i quan va tornar tot repinyat i això. I dic, David, ¿de dónde vienes? ¿Qué te ha pasado? I diu, ha pasado. Diu, la moto que está embrujada, que se salía de la carretera. Dic, esto no es la moto, esto es lo que te has tomado. I diu, ¿la moto qué sabe que me he tomado?
0: Mare meva.
2: Després te puc contar també que no guanyava per tasses de vàter. Qualque diumenge, em baixava qualcun perquè el bany d'estar a Nadal, i qualcú, més d'una vegada, baixaven la tassa de vàter de mos ombro. Jo ja nits assallava, el que deixava allà perquè cada 15 dies o cada 20 dies havia de comprar una tassa de vàter nova perquè no m'espanyava.
0: Vaja.
2: La gent era un poquet...
0: poc animal.
1: Sí, el que passa és que li va bon rotllo, no? Perquè jo no record cap brega,
2: no? A dins del bar no va mai. Durant els 5 anys que jo vaig estar, que vaig tenir el bar, mai van tenir... tot el contrari. En gent de Porto Cristo, gent de Solla, gent de Porto Mallorca, i tothom s'ha dut beníssim. Perquè hi tornàvem a una, el que ha dit ara fa un moment, que la gent anava a escoltar música i el que importava ja era la música i mai va haver mal rotllo de cap tipus.
0: Que bé. I Jaume, ara parlàvem No digues, Pep.
2: No, era tan bona la música que la Guàrdia Civil i tot venia, saps? Era...
0: A passar gust.
2: Quan no estàvem de servici, els números de la Guàrdia Civil venien en el bar.
0: Vaja.
2: A mi agradava.
0: Que bo. I Jaume, dissabte, qui tocareu? Què fareu? Recordareu els temes de sempre? Fareu aquests dos nous temes que heu gravat? Alguna cosa nova?
3: Bueno, nosaltres farem un parell de temes nous que tenim gravats ara i després farem dels tres discos que varen gravar dels quatre discos que tenim perquè després varen gravar també, varen fer una altra banda que és The Makers i farem una mescla de tot, és a dir, des que tocarem més del primer disc, però preparam un concert bastant puncarro.
4: Ens agrada.
1: Contundent, aquí, contundent.
4: A l'aviador, tot allò que sigui punt carro, ens agrada bastant. Sí, sí, sí. Idò, que vagi molt bé aquest festival, entre la nostàlgia, la bona música, aquests records que mai ens deixaran, afortunadament. Jaume, bé, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Peter, no canvis, continuo organitzant no. coses, perquè si no, si no tinguessin gent com tu,
1: imagina't. Que mordeixin.
4: Que mordeixin un poquet més. I Pep, moltes gràcies per tot.
2: Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
0: Per nosaltres també. I d'en Pep Cueva, en Peter tornarà aviat, sí. perquè aviat se farà la fira del disc sí. i també tindreu presentacions. I de moment ens quedem amb aquest dissabte a partir de les 6, Can Cirera Prima, a Sa Pobla, amb aquest festival Malafama. Podeu trobar sí. tota la informació a Ticket IB o a les xarxes sí, socials d'en Peter, Runaway Música,
1: sí.
0: perquè el Malafama no en té ni Argentelligence.
1: Teníem una per al senyor amo del món, molt la batea, fa Vaja. Mesos, i així estem, per això dic el que mos deixi.
4: I acabem amb Intel·ligents, no?
0: Exactament, amb Icona Dreams. Que vagi bé.
4: Gràcies a tots tres.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Continuem a la via de noves dramatúrgies, contemporaneïtat a punt de trobada, converses, avui parlant de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, on la creació balear hi és present.
1: Acercaos a mí, rodeadme. Os doy la bienvenida a la calidesa. En esta experiencia compartida es importante que sepáis que no estaréis solos.
0: De la mà, efectivament, de la calidesa, que ara en parlarem amb la seva autora, el fit que tindrà lloc entre dimecres i diumenge. Joan Negrier, el director del festival. Joan, com estàs?
2: Hola, bon dia, què tal, com
0: esteu? Molt bé, encantat de parlar amb tu. I Marta Barceló, autora de la calidesa, de la Societat de la Mufet, com estàs?
3: Doncs pues beníssim, contenta d'estar per aquí.
0: Sí, contenta també d'esportar-te, en aquest cas, a Tarragona, ara en parlarem. Joan, 13 edicions, es diu aviat, però avui en dia, amb això dels festivals, arribar a la 13a edició me sembla gairebé un miracle. Quin és el secret?
2: Sí, sí, tu ho has dit, si el sapigués, seria ric, suposo, perquè és algo que és inaudit. Si fa 15 anys, perquè al començament del festival de Bianual em diguessin que arribaríem al 2026, no m'hagués cregut en absolut. Però mira, a poc el festival ha anat creixent de forma natural, sense cap mena de pretensió, perquè el públic cada vegada ha anat creixent, i suposo que el secret, si n'hi ha algun, és el públic en si, no? Que cada vegada, per sort, en tenim més.
0: Clar. Espectacles de França, Andalusia, País Basc, de les Illes, del País Valencià, òbviament del Principat. Imagina que un dels objectius precisament és posar en contacte les dramatúrgies de distints territoris, i amb això també estàu, no?
2: Exacte, sí, sí. Nosaltres sempre hem volgut aquí al Festival de Tarragona que poguessin arribar tot tipus de propostes contemporànies d'arreu del món. En aquest cas, doncs, en tenim, com deies tu, de França, de les Illes, de Victòria, en tenim d'Andalusia, de Madrid. Crec també locals, crec que és important que el públic pugui veure quina forma té d'expressar-se els nous creadors i creadores avui en dia quan proposen un espectacle.
0: Marta, com expliques què és la calidesa? Perquè són sis relats que vares escriure, però no estic parlant d'un format habitual.
3: No, és que és molt mal d'explicar. I això jo crec que és una cosa bona. A mi m'agrada que tingui jo sempre dificultats per explicar què és això. Però, perquè clar, no és un espectacle que tu arribes a un teatre, seus i mires de principi a fi. És com una experiència, o sigui, és un espectacle format per sis càpsules i està fet per 12 persones. I llavors és cada càpsula, a cada càpsula hi ha com una petita escenografia o maqueta, hi ha veus, hi ha música, hi ha un so, hi ha uns audiovisuals. Cada càpsula és com està dins un petit món, diguéssim, no? Uh-huh. I totes les càpsules fan referència a l'amistat i a l'acompanyament, no?, des de diferents perspectives. O sigui, totes les històries, això és el que unifica, diguem-ne que li dona coherència a l'espectacle, totes les històries parlen d'amistat i acompanyament, parlen d'emigració o immigració, d'envelliment, de societat de consum, d'amistat sostinguda amb els temps, cada un és un petit món, i el públic els recorre com amb aquests petits grups de 12 persones que te deia, però cada espectador fa un recorregut diferent. En els altres, no? I llavors és com una experiència que és individual, perquè, clar, tu, entre tu i la càpsula se crea una relació unilateral, però també en el mateix temps és una experiència col·lectiva, perquè entre càpsula i càpsula hi ha uns moments en què te trobes amb les altres 11 persones en les que comparteixes sessió, no?, i sents com aquesta calidesa del grup que el títol fa referència.
0: Clar, hi ha el precedent, si parlant de la mateixa companyia, de la Societat de la Mufeta de la distància, en aquest cas eren relats vinculats estretament al confinament, a la pandèmia. En aquest cas, tenies qualque premissa? Aquests temes que has comentat ja te'ls van, diguem, posar damunt la taula? O tu tenies, diguem, llibertat per fer?
3: Sí, jo a la distància, que va ser com a quan aquestes són dues companyies, te faig una correcció, que és com a 14,
0: sí,
3: i Societe la Mufet, són aquestes dues companyies que fan una coproducció amb això. Idò, elles van començar com a entrar dins aquest llenguatge, no?, explorar tot aquest tema de les càpsules en la distància, i la distància el que tenia és que cada relat, cada càpsula l'havia escrit un dramaturg diferent, i totes, diguéssim, que el tema era és com, bueno, era, diguéssim, és, ja ho diré, és,
0: el confinament, la pandèmia.
3: El confinament, exacte, el sí. confinament, la pandèmia i tot allò, no? Mm. Jo allà no vaig, jo allà no vaig participar. Eh?
0: Sí, sí.
3: Però jo en aquest espectacle sí que, o sigui, en Tolo me va, bueno, ells me varen, diguéssim, en Tolo i Navera, me varen com a demanar, escolta, volem fer el segon espectacle, mos agradaria que totes les històries les escrivís la mateixa persona, no? I sí que varen, ells me varen proposar una sèrie de temes i varen anar perfilant-nos plegats, saps? De que, sobre què havia d'anar cada càpsula i sobre quin era el tema, diguéssim, de tot. En el principi era com la solitud no desitjada. I a partir d'aquí, després també d'acord amb el festival grec, va passar a ser el contrari. Mm-hmm. És a dir, la calidesa, l'acompanyament, l'amistat, va passar a ser el contrari, perquè també és grec, era el darrer grec d'en Casa de Sus i, sí. i tot el festival anava un poc també sobre aquesta temàtica i va ser coproducció en el grec. I llavors és com que va canviar un poc cap en aquesta direcció i jo crec que li va anar bé perquè li va donar com una, bueno, una claretat i una llum, no? Que potser amb la temàtica inicial pues, no, potser no hauria tingut.
0: Clar, el fet de que hagin d'entrada de gaudir de la calidesa amb pocs espectadors a la vegada fa que haurà molt de passis tant de dijous com divendres, dissabte. Joan, és un dels espectacles que tindrem en el FIT d'enguany. Fem-ho uns 5 cèntims d'allò que ens espera a partir de dimecres.
2: Uf, doncs mira,
0: moltíssimes coses.
2: Tenim 16 propostes en 4 dies. Mm. És un festival que sempre, quan he anat jo per no, a veure diferents festivals d'arreu, m'ha agradat molt aquells que realment fan comunitat, no? Aquells que estàs tot el dia immers en el festival i fent diferents activitats. I així és una miqueta el fit. Tens exhibició, tens també formació, tens uns workshops, tens uns vermuts teatrals meravellosos. També, a més, tenim els sopars fits, que són molt famosos. És un sopar que hi ha entre una funció de la tarda i la de la nit, on tota la gent, tant de públic com programadors, com organització, com voluntaris, es reuneixen al voltant de taules per degustar, no?, plats d'aquí de Tarragona, mentre parlem, que crec que és important també d'allò que hem vist durant el dia o el dia anterior, i crec que és important, no?, generar aquest debat i aquesta capacitat no, que tenim crítica a l'hora d'analitzar allò que hem mirat d'un escenari.
0: Uh-huh. Clar, com ha evolucionat el festival en aquests 13 anys? Perquè cada vegada hi ha més espectacles híbrids que rompen el format a l'italiana, per suposat, on el test es conjuga en la dansa de visuals. En aquesta edició tenim l'exemple de calidesa que ha comentat na Marta, però també d'Adolescència Infinita del Pont Flotant, que fa servir titelles. Supos que vos heu anat adaptant i absorbint aquests nous formats i aquestes noves idees també que van sorgint.
2: Sí. Mira, els primers anys sempre posàvem, no, sota de cada espectacle, si era teatre, dansa, si era circ o música. Mm. Ja portem molts anys, crec que uns 10 així, que això ho hem eliminat, perquè creiem que les noves dramatúrgies, el teatre contemporani o les arts escèniques contemporani ja ho engloben una mica tot. El risc a vegades és més gran i, per tant, per arriscar has de jugar-t'hi més coses, no? I en aquest cas, doncs, com diem, no, en cada espectacle que programem hi trobarem de totes les disciplines juntes, a vegades no, però crec que és important, doncs, deixar-les així com a noves dramatúrgies, com a, no, a nous o noves creadores, i amb això ens quedem. Uh-huh. I tornant a la teva pregunta inicial, el festival, doncs, mira, va començar dintre de les muralles de Tarragona, sí. I ara ja no només les ha saltat, sinó que sortim fora de la ciutat. Amb els anys hem sortit fora de les muralles i ara ja portem 3 anys que estem també programant en diferents municipis del Camp de Tarragona, per tant estem com conquistant i conquerint territori.
0: Clar, i amb aquestes premisses, com tries la programació? Suposo que no serà fàcil, tens moltíssimes opcions, afortunadament, en els països catalans i fora d'ells.
2: Sí, sí, és molt difícil, que passa que és tan bonic, no?, anar, doncs això, viatjar a diferents festivals, fires i veure, no?, allò que s'està fent a casa nostra i quan tinc la sort de poder sortir fora del país és molt, molt guai. Però sé que, clar, costa moltíssim, doncs pots imaginar-te, no?, doncs congregar 16 propostes en 4 dies, que les 16 puguin, que hi hagi una mica de fil conductor, que sigui prou diferent perquè la gent tingui, doncs, diferents opcions de propostes. És molt complicat, cada vegada és més complicat. No sé, no puc donar-te una resposta perquè no sé com realment ho aconseguim.
0: Tens, supos que teniu comptabilitzat quant d'espectadors, espectadores arriben a passar per el FIT al llarg de tota una edició.
2: Sí, Sí, l'última edició van ser uns 8.000 i pico, i cada vegada està, sí, pujant més. És
0: Quina
2: molt bonic
0: meravella,
2: veure.
0: quina
2: Sí, és molt
0: meravella.
2: maco.
0: D'aquests festivals que fan comunitat també, com tu deies. Marta, la Calidesa ja està feta, ja la tens escrita, ara se podrà veure a Tarragona, però tens projectes en marxa, el TNC al març estrenes 450 volts, després a l'abril el Teatre a l'Abadia també, Piedra Libre, abans Històries de la Ràdio, que ja està rodant, és un d'aquests moments intensos, no?, en la teva trajectòria.
3: Sí, la veritat és que sí, s'han com a congregat en poc temps com a diferents fites, no, importants, són importants per jo, perquè que tu has mencionat, no, sobretot, clar, estrenant el Teatre Nacional, una coescriptora, i després, clar, a l'Abadia, un espectacle, home, per jo són paraules majors i és
0: Clar.
3: important i me fa com a molta il·lusió, i espero que vagi bé, no? Me crea un cert neguit, de dir, ostres, però també és un moment com a molt il·lusionant perquè se veuen els fruits també de, bueno, de molta feina que he fet i que estic fent, i crec que està bé poder, o sigui, està bé poder gaudir, no? De si arriba un moment bo de poder-lo gaudir.
0: Dels fruits,
3: Sí.
0: està clar.
3: Sí.
0: Joan Negrí, director del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, moltíssimes gràcies. No afluixeu. 13 només són les primeres 13, en vendran moltes més. I més si, com tu dius, la comunitat respon i amb aquestes ganes de teatre que sempre hi ha a Tarragona. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, una ferrada, Marta. Ens veiem aviat. Ens escoltam.
3: Moltes gràcies i
0: Vinga.
3: una salutació a en Joan també. Vinga.
0: Vinga.
3: Que vagi
0: Vinga,
3: bé.
0: continuem aquí, a l'aviador.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Festes de la patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Notícia d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
7: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
12: I volem acabar aquest primer programa de la nova temporada de l'Aviador amb música, Mònica, amb una recomanació que feim, com sempre, de bandes que ens envolten.
13: Exactament, és una banda que prepara el seu llarga durada per aquesta tardor. Serà el seu primer disc i avui escoltarem el quart avançament d'aquest disc que cedirà a Mallorca, Summer Love Real Experience, que és un nom així molt total, i un dels membres de Nyami Nyami mos presenta aquesta cançó que du per títol Tot de tu i entre parèntesi agost.
14: Bon dia, aviadores i aviadors. Vos xerra Nyami Nyami per presentar el quart avançament del nostre primer disc. És una cançó que se diu Tot de tu, entre parèntesis agost, i que des d'avui mateix ja podeu escoltar a totes les plataformes. Veureu que és un single amb aires de bossa nova que retrata els primers moments d'un amor d'estiu, quan pareix que tot funciona i que durarà per sempre. La lletra explica aquell moment màgic quan dones a devora la persona que estimes i tot és tan perfecte que no voldries que arribés a matí. Com veus, mos hem posat ben romàntics per seguir explicant la Mallorca Summer Love Real Experience que vàrem estrenar amb el nostre single de juliol, Festival Chopin. Si vos agrada, no mos perdeu de vista, perquè és possible que traguem qualque single més abans de que surti el disc aquesta tardor. Una ferrada a tothom i anau pa sombra, kissis...

0: I dels Nyami Nyami tenen influències de Planet T, de Natxisca o també de Pol Bordas. Esperarem, i de fet encara ja podeu escoltar els tres avançaments anteriors, La meva moixa, Amisté i Festival Chopin, que són les cançons que han publicat prèviament en aquest agost.
1: I amb bona música que van per avui, Mònica.
0: I amb aquest nou horari.
1: I amb aquest nou horari, ja sabeu, tornem demà a partir de les 10, de les 10 del vespre, entre 10 i 11, més aviador, més cultura, més música, més teatre, més cinema, de tot.
0: Adéu. Que els turistes posin les seves insoles.

Què tal? Com esteu? Sí, no ho dubteu més, era el Satisfaction del Rolling, però amb una versió ben distinta. És la que enregistrà el trompetista italià Paolo Fresu en el seu àlbum Desertico, que serà el que ens acompanyarà al llarg d'aquests darrers minuts que ens regala la jornada d'avui. Perquè, com sabeu, vos acompanyem fins a la mitjanit, fins a aquest llindar que marca el doblec entre un dia i l'altre. I com si d'un doblec musical es tractés, canvi radical de textura sonora.

Quatre anys feia que Paolo Fresu no havia reunit el Devil Quartet quan decidí posar fil a l'agulla d'aquest Desertico, una mescla d'energia i poesia, que són els dos exemples que vos acabem de mostrar, primer amb el I Can Get No Satisfaction i ara amb aquest La Folia Italiana. Paolo Fresu és un dels músics més reputats no tan sols d'Itàlia, sinó d'Europa. A nivell d'influència diria que podríem parlar d'una renovació del gran Enrico Rava, tot i que cap a una mixtura molt més contemporània. Seguim en la mateixa cadència musical, Hambre.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Hi ha coses que no canvien, com...

Paolo Fresu, trompetista de Sardenya, ben conegut a tota Itàlia i admirat també a tota Europa. Blame It on My Youth era aquesta balada del seu àlbum Desertico amb la que acabem de recuperar la sessió. Sessions musicals, ja ho sabeu, de dilluns a dijous per cloure la jornada amb aquestes músiques per les quals val la pena trencar el silenci i deixar-se dur.

Sweet for the Devil i Young Forever. Són els dos temes que acabem de sentir de forma consecutiva. Dos temes més que formen part de Desertico, l'àlbum del 2013, per al qual Paolo Fresu tornava a reunir el Devil Quartet amb Bobo Ferrà a les guitarres, Paolo Dalla Porta al contrabaix i Stefano Bagnoli a la bateria. Músics que no només aporten a la interpretació, sinó que també són els autors d'alguns dels temes. I parlant de la interpretació, i tal vegada molt més accentuat encara en la sonoritat, imagino que enteneu perfectament la comparació que a nivell popular es pugui fer entre Paolo Fresu i Miles Davis.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Tancàvem l'anterior bloc amb Poetos Sky i acabam d'encetar la recta final de la sessió de l'Eclèctic amb Desértico, el tema, la composició, que dona títol a l'àlbum. Sé que ho he dit, però m'agradaria repetir-ho, i és que aquest és un àlbum amb un accentuat contingut poètic. A més, la claredat en l'exposició musical i amb un so tremendament natural. Anem ara amb un tema més rítmic i entendreu allò que deia abans de Miles Davis, Voci Oltre.

Desértico és l'àlbum al qual avui li dediquem la sessió de l'Eclèctic, una producció del 2013 del trompetista i compositor sard Paolo Fresu i per al qual reunia de bell nou el Devil Quartet. Un àlbum que ens predisposem a acomiadar i ho farem amb All Items. Estimades i estimats, posem punt i a part, només tanquem paràgraf, perquè la història de Sons i Ressons seguirà demà amb una nova sessió de l'Eclèctic. A la d'avui, a la realització tècnica i postproducció, ens ha acompanyat Rafa Andrés. A la direcció, presentació i selecció musical, qui vos parla, Ferran Pereira. Com no pot ser d'altra manera, gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1227. Heu de saber que avui acaba el mes d'agost, començar amb nova temporada d'Iveta Ràdio i és Sant Ramon.

0: Ai, amor.
1: Bon dia, sí, benvinguts en aquesta nova temporada d'Iveta Ràdio, que avui acaba també el mes d'agost. És dilluns, dia 31 d'agost, i per tant també, com vos dèiem, et Sant Ramon. Concretament avui et Sant Ramon nounat, perquè la tradició l'anomena nounat, que no ha nascut, perquè va ser extret del cos de sa mare, que havia mort just el dia anterior fent servir una arma de tall, el que pot recordar una espècie de cesària. Un fet, però, que varen ocórrer l'any 1204. Ramon és un nom propi, però també és un llinatge que trobam a totes les Balears. De fet, de més 4.000 persones tenen de Ramon de llinatge a les Illes.

Ramon prové del germànic Raimund, en altres idiomes, de fet, és molt similar. Raimund, en francès o en anglès, Raimondo, en italià, Ramon, en castellà. I Ramon significa aquell que dona bons consells. Si tenim un Ramon il·lustre a les illes, aquesta és en Ramon Llull. El llegat de Ramon Llull va crear un corrent filosòfic i religiós de partidaris denominat lulisme, que estimularen la seva exaltació fins a la llegenda. Així que avui, molts anys de Ramons i Ramones, encetam aquesta nova temporada d'Atento a la IB3 Ràdio. A partir d'ara vos acompanyarem de dilluns a divendres de 3 a 5 del capvespre. I ja ho sabeu, cada cosa al seu temps, com les figues a l'agost. Començant.

Com estàu? Ben trobats, atentos a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre. A partir d'ara, avui que comencem nova temporada, vos acompanyarem aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, que també jugarà amb les paraules i ho farà amb l'actualitat d'aquest dia, d'aquest dilluns 31 d'agost. I aquí amb el millor equip sabem totes les lletres, com les saben totes, na Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Juc.

0: Celestia Libé, com estàs?
1: Bé.
0: Com ha anat aquest mes d'agost?
1: Bé, bé, ha anat bé. Beníssim.
0: Ai, sí. Que m'ho pensava, no me'n recordaria d'això de
1: fer ràdio.
0: Però no s'oblida, sí, no això és com anar en bicicleta.
1: Exacte, això mateix.
0: Maria Pons, sí. Com estàs?
2: Molt bé.
0: Com ha anat aquest mes?
2: Una morada, bé.
0: Ha vingut molta gent, tu?
2: Sí, no m'ho han queixat.
0: Ho passat bé?
1: Ho hem passat beníssim, sí, sí.
0: Miquel Junc. Com
3: bon
0: estàs,
3: dia,
0: tu?
3: Va bé.
0: No estàs descansats, però...
3: No.
0: Avui arrencam nova temporada, això sí que ho tenim. De fet, ara en parlarem, perquè IB3 Ràdio avui ha encetat aquesta temporada. Enguany ha coincidit amb el darrer dia del mes d'agost i tenim novetats que tot d'una. Vos contarem, de fet, Celestí, si t'assembla, començàvem.
1: Clar, enllaçàvem una temporada amb una altra.
0: Sí,
1: en aquest cas, nosaltres, bé, el tema del dia és que molta gent acaba vacances avui, torna a la feina, però sobretot avui... IB3 Ràdio comença nova temporada.
4: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
0: Doncs sí, avui ja és possible. De fet, ja tenim aquesta nova programació en marxa, Celestí, que hi trobarem.
1: Sí, idò, entre les novetats és que Xiu Xiu estrena Ubicació en la graella, s'emetrà de dilluns a divendres a partir de les 5, és a dir, quan acabem de 5 a 7, just després de Tento, el que ocuparà la franja que va de les 3... a les 5. Entre avui i demà...
0: Els nostres veïnats.
1: Exacte, exacte. Fins divendres anaven una miqueta més tard, però ara seran veïnats, sí, ens saludarem. Entre avui i demà amplia la seva durada i canvia d'horari, que ara és de 8 a 10. L'aviador completa l'oferta dels vespres de 10 a 11, també de dilluns a divendres, i els dissabtes, atenció, perquè a partir de les 9 del vespre arriba Ni Fake ni Fum a IB3 Ràdio, que és...
0: I sabem aquí?
1: Sí.
3: Ja ho sabem, ja.
0: Ja, sí. Ja ho sabíem.
1: Sí, ja ho sabíem. De fet, clar, vàrem fer una mica de spoiler l'altre dia. Bé, no ho sé, la vèrem per allà de dins. A la nostra Raquel Agüeros, que gravava, supòs, dins un estudi. Per tant, aquest nou espai de verificació de notícies que condueix Raquel Agüeros a Alícia Català.
0: Molt bé, doncs moltes ganes d'escoltar-la i de tota aquesta programació que tenim també avui també per endavant, que estrenam temporada. Però, Maria, nosaltres també estrenam noves seccions. I els dilluns que farem, mamà?

0: I a partir d'aquesta setmana, amb aquesta nova temporada, cada dilluns us oferirem el significat d'un carrer de les Balears. I si aquest mes d'agost ha estat destacat en alguna cosa, és en l'eclipsi total de sol, que en varen parlar molt i que varen tenir dia 12 d'agost.
1: Sí, ara pareix que fa molt de temps, però no hem parlat tant de
0: l'eclipsi. Abans, durant i després, o sigui, sí, hem tingut informació... si mateix. I do, curiosament, el Cudi tenen el carrer de l'eclipsi que intentaran saber per què.
1: I doncs sí, el Cudi ha el carrer de l'eclipsi. Després sabrem per què li varen posar aquest nom, curiosament, en aquest mes tan destacat per l'eclipsi. Però, Miquel, tenim més temes.
2: Sí, sí, el tema del dia d'avui i com cada final de mes, a partir d'ara, repassarem els millors moments que ens deixa el mes que just avui acaba.

0: Que n'han passat de coses, eh, Miquel?
1: N'han passat moltes. A part de l'eclipsi, sí. N'hi ha hagut més.
0: Hi ha hagut moltes coses. De fet, els plats diu que arribi l'agost, ara no,
1: ja s'acaba.
0: Ja hi som de feint tard. Festes, hi ha hagut esdeveniments de tot tipus que després en repassarem amb Miquel. Però avui també hem de rebre el nostre col·laborador, en Jaume Bernat Adrové, per acostar-nos als turistes de les illes. De fet, els primers turistes que van arribar a les nostres illes són els turistes de Morrofí i avui un de molt conegut i molt il·lustre.
2: Hola, viatgers, com esteu? Esteu una mica tristos. S'acaba l'estiu, però aquí seguim a turistes de Morrofí per aportar-vos alegria amb aquests turistes que mos varen visitar. Acabarem aquest mes d'agost amb un personatge de llegenda, del que costa destriar el que és cert o el que és ficció. Segur que ja endevineu una mica de qui estem parlant, de l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, que va recalar a Mallorca a final del segle XIX. S'han contat moltes coses d'ell, s'ha parlat dels seus amor, Catalina Omà, Bratislau Viborni, els seus viatges amb el iot Nietzsche i el seu amor pel medi ambient com a pioner de la protecció de la natura a Mallorca. De tot això i de molts altres secrets i coses que s'han contat i d'altres que no, en parlarem avui aquí, a Turistes de Morrofí. Vos espero.

0: L'Arxiduc serà el protagonista avui d'aquesta secció, però també tindrem una molt bona entrevista, Celestí.
1: Sí, perquè entrevistarem el cineasta mallorquí Pablo Bujosa i també la productora Bàrbara Ferrer, tots dos mallorquins, perquè presenten en el Festival de Cinema de Sant Sebastià la seva nova pel·lícula que es diu Mallorca, un receptari.
2: Era això d'estiu que ha durat. S'ha acabat. Aquella s'ha acabat. Un quilo i mig o dos. Ara n'hi ha 1,6 kg.
3: Nosaltres som illes i les nostres illes, la gent que vivia abans, i ara també crec que mos queda encara un poc aquest costum, és que som un poc autosuficients. No podíem anar, si un de València podia anar a Barcelona a cercar la màtia, nosaltres no, ho hem de tenir, es tenim el que tenim. Hem de tenir un poc de tot. No som bons en res, però som, tenim un poc de tot.
2: Nosaltres aquí, en els pobles mariners, sí que hi ha tradició, perquè avui no, tots els al·lots estan acostumats a veure cuinar peix, aquí, a Garrotllà. Que nosaltres, normal, però jo penso que una capital no se menja peix d'aquí, se menja peix de fora, que ve fora espines. Dam, dam, darararam, dam, darararam.
0: Doncs sí, avui coneixerem el receptari amb aquests dos cineastes, en Bàrbara i amb en Pablo, que duran aquesta pel·lícula del Festival de Sant Sebastià, que és aquest mes de setembre. Moltes ganes de conèixer com serà. Dues hores de programa encara comencen i en les quals, com sempre, tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
4: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
5: 646 90 345 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
6: I també podeu participar atentos en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00,
1: o escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolib3. També tenim Facebook de Tentol.
6: O el correu electrònic.
7: Oh, sorpresa!
6: Que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
0: I de totes aquestes vies teniu per contactar amb nosaltres, per favor, feis-ho. Tot d'una repassarem altres temes, perquè avui arriba un dels moments més esperats del final d'estiu d'aquest programa, que són els quarts de final de la Batussa de Tentol. Així que, Miquel, moltes gràcies. Fins aquí una estona, perquè ara hem de saludar l'home que maneja el so, aquesta persona que heu sentit que va posant totes aquestes músiques, tots aquests àudios, tot això. Avui a les vies de so, en Lluís Fortesa. Moltes gràcies, Lluís. I doncs, ara sí, arriba el moment de saber amb quin poble jugarem avui a la Batussa de Tentol. Comencen els quarts de final.
5: La rabiosa actualitat.

0: sí, ha arribat el moment, el primer dia dels quarts de final d'aquest concurs entre els pobles de les Illes Balears que han fet durant els mesos de juliol i d'agost. Avui comença aquesta nova fase per la Batussa. Dos pobles competiran per arribar a la semifinal i qui sap qui passarà a la gran final que ja tenim dia. Serà dimecres que ve. Temps per mi. Dimarts o dimecres, ara no ho sé, però dimarts, gràcies, Maria. Dimarts que ve, ho tenia ben apuntat i ja m'he embullat jo mateixa. Dimarts, dia 8 de setembre, serà la gran final d'aquesta Batussa. Com ha quedat la classificació després d'aquest mes d'agost, Celestí?
1: Idò, i sí, finalment els pobles que han arribat en aquests quarts de final són Marratxí amb 88 punts, Porreres i Capdepera amb 85, Muro amb 83, Campos amb 80, en 79 Alcúdia i Sencelles i Ferreries amb 77 punts.
0: Uau. Quins marcadors més bons que han fet i que ha ajustat tot. Per tant, ara sí, com han acabat aquests apareaments? Per aquí començam avui jugant.
1: I d'ahir arriba el moment de conèixer quins dos pobles avui juguen en aquesta primera lligueta dels quarts de final de la Batussa de Tèntol.
0: I els pobles que juguen avui són Campos i Alcúdia.

Idò, si vull jugar amb el pobles de Campos i del Cudi. Començarem per Campos. El poble que d'ençà que fèiem aquesta batussa de Tèntol ha estat en totes les semifinals. Finals són els guanyadors, de fet, de la primera edició. I en la primera fase han aconseguit 80 punts.

I de si vull jugar amb en Campos, aquest municipi de la comarca del Migjorn de Mallorca, i a banda del poble de Campos, també té ses covetes, sa Ràpita o sa Vinyola. L'any 1300, el rei de Jaume II de Mallorca va fundar la vila de Campos damunt un llogaret, el qual 50 anys abans ja tenia Val Real, i la seva parròquia tenia la protecció dels patrons Sant Julià i Santa Basilissa. El nom de Campos faria homenatge a la planura que caracteritza aquesta contrada, aquest poble de Call Vermell.

0: Martínez i Campos, i recordarem les dites també, que ens agraden tant d'aquest poble. Començarem amb Celestí per Campos, perquè la dita d'avui, què diu?
1: Sí, diu, haver-hi eixut a Campos, que significa que ja pot dobbes.
0: Ui,
1: vaja. Pot dobbes.
0: Sí.
1: Quan enguany diuen... ha eixut a Campos.
0: Vol dir que
1: vol
0: ha
1: dir
0: estat
1: que...
0: un any
1: sí.
0: de mancances econòmiques. Doncs sí, aquesta és la dita avui que tenim de Campos, però ja ho hem dit, Campos no estarà tot sol.
1: No, perquè a l'altre costat de la taula de Tèntol avui juga aquesta competició al poble d'Alcúdia.

0: havia violí.
1: I de Silcudi, aquest municipi i poble situat al nord de Mallorca, que té el títol de ciutat d'ençà de l'any 1523. Ve d'enrere, està situat entre les badies de Pollença i d'Alcudi i té una població aproximada de 21.900 habitants en dades de 2025. La ciutat té un traçat urbanístic medieval, condicionat pels dos recintes de muralles que l'enrevolten. Els carrers són estrets, són irregulars i alguns dels edificis conserven elements característics de l'època d'esplendor de la ciutat i són d'un gran valor arquitectònic. Correspon també a l'antiga ciutat de Polèntia. I ja sabeu que Alcudi no només és Alcudi, sinó que també és platja d'Alcudi, esport d'Alcudi, la Marina Manresa, es Malpas o Somfa.

0: I quina dita tenim de l'Alcudi, Celestí?
1: Mira, i diuen, Alcudi solen donar pa d'ordi en els combregats i en els estremunciats aigua bullida de la mà.
0: Ui, vaja.
1: Sí, vaja.
0: Per tant, avui jugam a Tèntol.
1: O és una mica bullida.
0: Sí, ja, ara en aquest dia ja...
1: Sí, aigua de la mà del tot, eh? Ja no importa
0: tot
1: ni fer un bull.
0: Tot i que ha refrescat una mica.
1: Sí,
0: sí, una mica.
1: Sí, però ho ha estat aquest estiu.
0: Ho ha estat, aigua bullida. Avui a Tèntol jugam amb la C de Campos i amb l'A d'Alcudi.
2: Tèntol.
0: Va, i avui a la pregunta del dia vos demanam que vos banyeu una mica. Perquè en aquesta primera jornada de quarts de final de la batussa de Tèntol volem saber quin poble creus que guanyarà avui, Campos o Alcudi. Va, volem saber la vostra. Qui guanyarà avui, Campos o Alcudi?
1: I doncs ho podeu dir enviant-nos una resposta a l'story de l'Instagram, @tentolib3, o també ens ho podeu dir directament al telèfon 971-1399-00, i així vos sentim, 971-1399-00.
0: Guanyen els campaners de moment a l'Instagram del programa. Només dic això, fem una pausa i tornem tot una.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon

0: amb el seu llegat com a protector del medi ambient i sobretot de la serra de Tramuntana. De fet, record haver llegit a qualque banda, perquè una cosa que me passa molt sovint és que llegeix coses i després no me'n recordo bon, perquè arribes a llegir tant, no sé si vos passa a vosaltres, sí. Margalida, però sí, sí, sí. Record haver llegit que l'Arxidú comentava que per ell, els llocs que tenien arbres eren llocs on la gent era feliç, on se trobava bé. En canvi, llocs on els arbres eren deforestats i que no hi havia arbres, eren llocs on la gent se sentia malament. Jo penso que és així.
1: De fet, va ser un dels grans ecologistes, no? Sí. Dels primers ecologistes, sí. L'Arxiduc.
0: Jo, de fet, no sé si vos passa a vosaltres. Jo, quan estic un poc embotat, me'n vaig a fer una volta per la Garriga i ja me trobo una mica més bé. No sé si vos passa a vosaltres. Sí. En definitiva. Però bé, no l'únic que me'n va deixar l'Arxiduc entre 1869 i 1891.
1: Recomanes llegir-la?
0: Sí. Sí, jo ho recomano molt perquè, a veure, hi ha de tot. Hi ha des de tradició, en costums, etnografia, també hi ha molt de dibuixos, molt de gravats, que fa la lectura més lleugera. Té una part molt en enciclopèdia descriptiva, però després té una part que és com a, que trobes la veu de l'Arxidú, que te conta anècdotes, saps? És un mal de destí, perquè té una part com a molt de llibre de viatge entretengut i una part més acadèmica, podríem dir, més feixugueta. Per tant, jo crec que parlarem avui a turistes de Morrofier.

0: Molt bé, Jaume, explica'ns un poc quins són els orígens de l'Arxiduc.
1: Ara hauria de sentir-ne, perquè li diuen Celestí, cantant la cançó.
2: Ah, sí.
1: Tant de bo haguéssim baixat.
0: Sí, ja m'ho sé de memòria en el poema de Lopi de Formentor, perquè, esclar, la mos ho feien aprendre.
2: Sí,
0: jo som d'aquells de memoritzar.
1: Ja tinc un parell d'anys. Però sí, l'origen de l'Arxiduc, de on ve, com arriba a Mallorca? Bé, de l'Arxiduc, neix dia 4 d'agost de 1844 i ho va fer a un lloc que a tot mos agrada i va néixer envoltat de bellesa, concretament en el Palau Pitti de Florència. No sé si qualcun de vosaltres ha estat.
0: És preciós.
1: Però és increïble. De fet, ja sempre s'ha dit que no havia sortit així, l'Arxiduc ja va néixer en el Palau Pitti i segurament de jovenet d'infant se n'anava a passejar per jardín de Bòboli, que són uns jardins aferrats en el Palau, amb fonts, amb arbres, d'aquests jardins italians, no? Així com ens imaginem un jardí italià tipus Raixa, però molt més... Molt més gros. I l'Arxiduc va viure aquesta infantesa aparentment plàcida, però li va tocar viure una revolució i quan era ben petit, que tenia aproximadament uns 12 anys, se va haver d'exiliar. I recordem de la branca toscana d'Habsburg-Lorena i va haver d'anar-se'n cap a Àustria. Lo curiós és que ja tenim una anècdota aquí de quan era ben petit, que és que quan l'Arxiduc ben petit estava dins el carruatge a punt de partir, hi va una criada que se va acostar en el vidre del carruatge i va dir: "Quin nin t'ha lleig, pareix una moneda."
0: Ai, pobre.
1: Sí, o sigui, l'Arxiduc no tenia la fama de guapo.
0: El manco de petit.
1: Però imagina-vos aquell pobre lota dins el carruatge, amb la criada, que guaita, diu: "Ai, quin nin m'ha lleig."
0: No, m'encanta que aquestes coses perdurin al llarg del temps i en tinguin constància encara. Però bé, no va ser fins a l'estiu de 1867 que va arribar aquí a les Illes Balears.
1: Exacte, va arribar amb el pseudònim de Comte Neudor per poder viatjar de manera més plàcida. I suposadament venia perquè havia d'escriure un llibre d'escarabats que ja ho van comentar la setmana passada, però realment superava un dol de sa mort, de sa seva suposada promesa. Després de passar l'estiu a Mallorca, l'Arxiduc torna, però ho farà aquesta vegada l'any 1870, acompanyat de Francisco Manuel de los Herreros, que és el pare de la poeta, de Manuel de los Herreros, i ja torna una mica en intenció de passar una temporada més llarga. Concretament, ell cerca una casa a la vora de la mà, a prop de la mà, l'Arxiduc sempre lligat a la mà. En Francisco Manuel li oferia que seva, però devia trobar que allò era massa petit, que ell necessitava un bon casal. I lloga una part del casal de Cas Comte de Formiguera, que el Comte de Formiguera, recordem, que era Cas Comte Mal, és a dir, un dels Comtes de Formiguera va a Cas Comte Mal, i una de les coses que se queixa quan està a Cas Comte de Formiguera és que no hi havia estufes, que passava fred, i li comenta a sa mare que, per favor, que l'invito un pes per posar estufes a Cas Comte de Formiguera. Serà en aquest segon viatge que coneixerà Vall de Mossa i s'interessarà

0: Miramar, que visitarà per primer pic i ho trobarà una ruïna. Ells recorden que era un gran enamorat de Ramon Llull, no? L'arxiduc.
1: I finalment acaba adquirint Miramar.
0: Sí, acaba adquirint.
1: Com va ser això?
0: Miramar, és molt curiosa la història, hi ha diferents versions. En una d'aquestes eixides que feia l'arxiduc, que se'n va anar cap a Pollença, he trobat diferents versions, n'hi ha que diuen que és que vas a per anar a veure el Cossiers, la rera que he trobat. També havia sentit una altra versió, diu que era per anar d'excursió al Castell del Rei, que era bastant típic, però el que sí que és cert és que va ploure i no va poder fer l'excursió, i va dir en el seu acompanyant, per què no me n'anam a sa pobla a veure en Joan Serra, que era el propietari
2: ben
0: de... Miramar, el coneixies tu, Miquel?
2: Ben poble, em conec un parell de Joan Serres.
3: Home, Serres sí. N'hi ha molts, no?
0: Lo millor com coneixies qualque... només un descendent d'aquest Serra. I aquest senyor, clar, li pegaven fora Miramar de sa poble i decideix vendre-li Miramar a l'arxiduc i a partir d'aquí crea un monstre i l'arxiduc insaciable comença a comprar son galserans, ses taques, son marrall, son moragues, sa pedrissa, fins que ho junta tot i li dona tot el nom de Miramar.
1: És a dir, que no és estrany que s'inspirés per escriure l'arxiduc en tots aquests paisatges que va anar adquirint.
0: Però bé, Margalida, no vos penseu que només escrigués Di Balearen. L'arxiduc va escriure moltíssim, no només sobre Mallorca, però també va escriure, fixeu-vos en català, va escriure Rondaer de Mallorca l'any 1895, Lo que sé de Miramar 1912 i Sonis d'estiu Randemà l'any 1912. També va estar, no sempre va escriure, com he comentat abans, sobre Mallorca, sinó sobre molts altres llocs, i això va ser gràcies al seu iot Nietzsche, un barco que van ho heu comentat, que no hem de dir barco, hem de dir lloc, o vaixell.
1: A una barca exactament. Grossa.
0: Una barca grossa.
1: I, grossa.
4: Una barcota.
0: I anava passant per tota la Mediterrània. Un d'aquests acompanyants que acompanyaven en aquest lloc, Nietzsche l'arxiduc, era Antoni Vives, natural de Deà, que no sé si sabeu com el va conèixer, però és molt curiós, perquè diuen que l'arxiduc un dia que anava perdut per la tramuntana, que feia poc que havia arribat, no trobava cap a bon via de partir i ens va pagar amb Antoni Vives, que és un personatge molt important, perquè després seràs hereu de l'arxiduc, i aquest sabia llatí, perquè era seminarista, i se varen comunicar llatí. De fet, fins i tot he trobat qualque biografia, perquè hi ha biografies que són un poc punyeteres de l'arxiduc, i el presenta com un seminarista libidinoso. Vull dir que...
3: Wow.
0: Se n'ha escrit molt de l'arxiduc.
1: Wow. I una altra figura a destacar que també solia acompanyar l'arxiduc en aquests viatges és Catalina Omà, que també ja és com una llegenda.
0: És una Catalina Omà, la Madonna de s'estaca, o la Moixarra, que la coneixien a Vall de Mossa amb aquest nom una mica despectiu. Però hem de dir que una Catalina era la Madonna de s'estaca, com bé tu has dit, i s'encarregava de cultivar les vinyes de la possessió de l'arxiduc, les vinyes de Malvasia, que l'arxiduc havia fet dur de banya o bufar, i fins i tot varen guanyar algun concurs internacional a París. De fet, l'arxiduc estimava tant a Catalina que li va dedicar un llibre pòstum a on mos conta com coneix a Catalina d'una manera molt poètica mentre ella era molt joveneta i recuïa sal a dins un cocó de passafora d'ada. I diu així la cançó que cantava a Catalina, que ara na Margalida mos farà de Catalina Omà.
1: Diu, oh, m'hablava que ets de trista, a mirar-te ploraré. Tu has tret de la meva vista el qui tant de bé em volgué.

0: gran.
1: Tot i que aquests versos tan preciosos, no va acabar del tot bé aquesta relació amb Catalina O'Meara.
2: No va acabar massa bé, se varen barear a Venècia, suposadament per una infidelitat de Catalina en seu capità d'Snitch. L'arxiduc se va enfadar tant que la va enviar cap a s'estaca i l'arxiduc no tornà mai a Mallorca fins després de la mort de Catalina. Wow. Però no varen deixar mai d'escriure-se. Se conserven les cartes a l'arxiu del Consell de Mallorca. Una delícia.
1: Una delícia i una història apassionant, com sempre, de l'arxiduc, que avui hem contat una part perquè és més llarga.
2: És molt llarga.
1: Però que tot aquest relat, tota aquesta història que ens ha deixat, i per sort escrita, per tant,
2: per
1: així
2: sort
1: la podem contrastar.
2: El que està escrit sempre queda.
1: Exacte. Jaume Bernat, otra vegada, moltes gràcies.
2: Fins la setmana aquí ve o
1: aviat.
2: O quan mos tornaré.
1: Això mateix. Gràcies.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
2: amb
3: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
2: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
4: Xiu, xiu.
2: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
2: Joga robes, tu i en Puga, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
2: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
4: IB3 Ràdio.
2: Se venen cosetes, petites.
4: Xiu, xiu.
3: Fora.
2: I en Puga, sí.
4: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: I ara us hem d'explicar que el documental Mallorca, un receptari del cineasta mallorquí Pablo Bujosa, s'estrena al Festival de Cine de Sant Sebastià, on tancarà la secció culinari cinema.
6: Ei, s'ha acabat. Aquello s'ha acabat. Un quilo i mig o dos. Ara n'hi ha un quilo 600.
7: Nosaltres som illencs. I les nostres illes, la gent que vivia abans, i d'ara també crec que mos queda encara un poc aquest costum, és que som un poc autosuficients. No podíem anar, si un de València podia anar a Barcelona a cercar la mà, i nosaltres no, hem de tenir, tenim el que tenim. Hem de tenir un poc de tot. No som bons en res, però som, tenim un poc de tot.
8: Nosaltres aquí, en els pobles mariners, sí que hi ha tradició, perquè avui o no, tots els al·lots estan acostumats a veure cuinar peix, aquí, a Garrotllà. Que nosaltres, normal. Però jo penso que una capital no se menja peix d'aquí. Se menja peix de fora, que ve fora espines. El tema de cuinar se perd.
9: El cineasta de Palma, Pablo Bujosa, després de 25 anys als Estats Units, el 2023 tornava a Mallorca. D'aquest retorn ha sortit aquest documental, del qual escoltàvem aquest tràiler, que és un recorregut antropològic sobre la cuina tradicional, però des de baix, que explica com la nostra societat ha canviat i ho fa a través de 10 receptes que expliquen no cuiners reconeguts, sinó persones anònimes. Produïda per Bastera Films i amb col·laboració d'IB3, el documental Mallorca, un receptari, clausurarà, com dèiem, la secció de cuina del Festival de Cinema de Sant Sebastià el pròxim 25 de setembre.
5: Ja hem vingut fins aquí, fins als estudis d'IB3 Ràdio. Pablo Bujosa, director, com estàs? Benvingut.
10: Muy bien, muchas gracias.
5: Gràcies a tu i la productora de tot plegat, que és la Bàrbara Ferrer, productora de Bastera Films. Com estàs, Bàrbara?
11: Molt bé.
5: Heu passat bon estiu?
10: Sí.
5: Heu menjat bé?
11: Beníssim.
9: Això segur, això segur. Ara en xerrarem,
5: eh? És que crec que són un professional, d'això. No sé si ha estat el documental que vos hi ha duit o ha estat a ser al revés.
11: Ja mos agradava, eh? Ja
10: sí,
11: mos
10: agradava. Sí, sí. De hecho, el viernes hicimos una caldereta a langosta para celebrar.
5: He vist fotos, o sea, he vist fotos. Com per celebrar que la vostra pel·lícula va al Festival de Sant Sebastià. Perquè això, com a productora, Bàrbara, és complicadíssim, no? Perquè mos passem una idea.
11: Home, sí, és complicat. És complicat que t'agafin a Sant Sebastià i mos fa una il·lusionada que la primera vegada que se passis a pedir un públic sigui en el culinari cinema.
9: I com està? Com hi heu arribat?
11: Bueno, nosaltres hem arribat per un procés de selecció habitual, que és que envies la pel·lícula en el Departament de Programació. Llavors, nosaltres ho vàrem enviar com qui compra un cupon, amb sí, la... Sí, tant de bo, però, vamos, no teníem massa...
10: Esto es lo que los americanos llaman un long shot. Tú lo tiras y...
5: Ja ho veurem. Bueno,
10: ja veremos sí, sí, què passa.
9: I que bé, eh?
5: Però sí, ha arribat, sí. Ha arribat i ho heu celebrat amb una bona llagosta.
10: Sí, senyor.
11: Sí.
5: I això que encara no hi han anat, eh?
9: No hi han anat.
5: Quin dia s'estrena?
11: Dia 25. Uh-huh. Dia 25, hora baixa, se fa el passe de la pel·lícula, el primer passe, després hi haurà algun passe més, però que encara no s'ha publicat, i res, me n'anàvem un parell cap allà.
9: Allà hi fareu un col·loqui, llavors, i sí, un sopar.
11: Sí.
9: Amb Andreu Genestre i na Maria Sol i Velles.
11: Uh-huh. O sigui, les projeccions van d'aquesta secció van acompanyades després d'un sopar vinculat a la pel·lícula, que diguem que és allà on se genera també es col·loqui, no? És com una excusa per continuar parlant de la pel·li.
10: Que és bastant més divertit també entendre el col·loquio com una sobremesa, perquè els col·loquios de després de les pel·lícules sempre notes que la gent tiene com prisa per marxar-se o a vegades se alargan demasiado. Hay una part de la gent que se quiere quedar, otra part del públic que se quiere ir. Entonces, si lo entiendes com una sobremesa i lo haces alrededor de una cena i de un menú temàtic, creo que va a ser un poco más entretenido.
5: Pablo, tu dius que has volgut fer aquest documental perquè has viscut molts anys a fora de Mallorca, uh-huh, concretament als Estats Units.
10: Bueno, matización. Yo me fui primero a Barcelona 10 años, uh-huh, y en Estados Unidos he estado 14.
5: 14,
10: sí,
5: ja n'hi ha.
10: Sí, uh-huh, sí, sí.
5: Lo que més vas desenyorar va ser menjar?
10: No necesariamente. Uh-huh. Lo que pasa que siempre me ha gustado la cocina y al final me sorprendió al volver lo poco que conocía yo sobre cocina tradicional mallorquina. Primero, porque en mi casa tampoco es una cosa que se haya practicado demasiado. Y segundo, porque es verdad que es una cocina muy vinculada al producto local y alguna vez que había intentado replicar alguna cosa en Estados Unidos, pues lo había hecho con mayor o menor fortuna, ¿no?
5: Por ejemplo.
10: Pues un frit de maris es muy fácil de hacerlo porque al final lo que domina es el hinojo y es fácil encontrarlo. Pero, por ejemplo, yo he intentado varias veces hacer una ensaimada con resultados catastróficos. Entonces, claro, al final, por ejemplo, encuentras yampuga, que es el maji-maji, pero tiene un sabor diferente porque es un pescado ya muchísimo más grande, ¿no?
9: Claro.
10: Anguilas no encuentras, con lo cual pues es complicado hacer una espinagada. Hay muchas cosas que a veces está el producto, se trata de una manera diferente. Entonces, para mí también la excusa de hacer el documental era un poco pues reconectar con pues lo digo siempre, ¿no? Con esa cultura de la que he estado casi 25 años alejado. Mm.
9: Clar. És un retrat antropològic. De quina manera el descriuríeu? Perquè no és un documental a l'ús, és a dir, de la cuina, no heu fet aquest retrat antropològic, comptant els canvis que també ha viscut i viu a Mallorca, els canvis socials, i no és un documental a l'ús on heu volgut que chefs expliquin receptes.
10: Claro, a ver, yo creo que teníamos claras dos cosas. Una, que de gastro se ha hecho un montón. O sea, no tenía ningún sentido hacer un documental sobre gastronomía o hacer un documental sobre recetas. Es verdad, además, que el título no deja de ser un poco irónico porque si algo no es un recetario. Yo siempre le digo a todo el mundo que el día que vean el documental no lo hagan con la ambición de aprender a cocinar lo que ahí se enseña, porque lo que se explica es otra cosa, ¿no? Y lo que queríamos explicar nosotros precisamente es esa relación que mantiene la gente con el territorio y cómo el cambio de esa relación está teniendo un impacto en la manera que tenemos de entender la comida, ¿no? Uh-huh. Y no deja de ser también pues un retrato de una manera de acercarse a la gastronomía que creemos que poco a poco, si no ponemos remedio, pues se va a perder, ¿no? Es decir, tenemos cada vez menos tiempo.
11: Ya está perduda.
5: Sí, ¿tú crees, Bárbara?
11: Molt poca gent cuina a diari. Ja.
5: Sí, és com una cosa excepcional, no?
11: Basta sortir en els supermercats que tenen les seccions aquestes de menjars precuinats, fa por la gentada que és.
5: Sí, o si menges un plat d'aquests, fas com una festa, no? Vos convidaré a fer una llampuga amb preves.
9: Claro.
5: I fas una cosa més social.
10: Y luego hay otra cosa que me da mucha pena a veces, que yo creo que, sobre todo la gente de nuestra generación, nos apoyamos un poco o contamos con nuestros padres o con nuestras abuelas, ¿no? Entonces, claro, ok, cuando esta gente no esté, vamos a ser capaces nosotros de...
5: Tú puedes así, Pablo.
10: Claro, pero por ejemplo con Joan, que es el guionista del documental, me acuerdo un día...
2: Joan Cabot, compañero de esta casa.
10: Sí, y me acuerdo un día que estábamos en casa y yo estaba haciendo unas sopas mallorquinas, ¿no? Y me decía Joan, hostia... Teco Jones que tenga que venir un tío de León a hacerme una sopa si no la sepa hacer yo, ¿no? Y al final, claro, el elemento es ese, es decir, no las has aprendido a hacer tú porque siempre has tenido alguien en casa que ha sabido hacer unas sopas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer algo para recobrar este interés, ¿no?
11: Sí, porque nosotros siempre como que nos ha interesado más aprender a hacer ramen. Mm-hmm. O sushi,
10: claro.
11: Que no aprendre coses que donant per fet que ja els farà algú de la nostra família un cap de... Saps? Mm-hmm. Quan no m'ha veurat l'os o el que sigui. També estava com a més de moda, saps? No...
10: Sí, Bárbara sempre me decía también medio en broma, medio en serio, cuando le propuse la idea de hacer el proyecto y al final... Me dijo que sí, dice, claro, me interesa que lo haga, a mí me interesa tu mirada porque para ti hay muchas cosas que son un exotismo y para mí forman parte
11: sobre
10: de...
11: Todo, sí.
10: Exactamente, que para mí forman parte de mi vida cotidiana, entonces me interesa saber cómo te vas a acercar tú a esto, ¿no? Porque claro, yo qué sé, yo mi primera panada la hice con 43 años.
5: Sí, però m'havies menjat.
10: Sí, sí, sí, sí. Clar.
5: Tu petit anaves a escola aquí.
10: Clar, el que passa que és això, que arriba un moment que dius, bueno... Tú has hecho hasta estat, pero no sabes el que hay al de Herrera, ¿no? O sea, no tienes un conocimiento de
2: elaboración.
10: Efectivamente, no.
9: Clar. Ara xerraven de cuina que ha quedat relegada a casa.
10: Por cierto, Celestí...
9: Digues.
10: Tiene sus dos segundos de gloria en el
9: Tenc
10: documental.
9: Tenc 2 segons.
5: Avui en parlàvem quan preparàvem l'entrevista.
9: Sí, sí, sí.
5: Celestí Maitén,
9: conta Pablo, perquè ho ha de contar en Pablo.
10: No, bueno, pues justamente la verema que sale en el documental es la verema de Can Mayoral y entonces aparece Celestí ahí cruzando frente a una bugambilla hermosíssima.
9: Wow. Sí, sí, sí, sí.
2: Qué guapo que este.
5: Sí, sí, sí.
9: Segur que aquest plano serà preciós.
10: Justo después de...
9: Gràcies, Pablo.
10: Justo después de la verema para cascarse un buen pan boli.
5: Pan mal, és a dir que...
10: Que també sale retratada la...
5: El pan mal és una de les elaboracions que feis?
10: Sí, sí, sí.
5: No? Sí, se pot dir?
11: Apareix.
10: Bueno, sí, a ver. Claro, es que un pan boli es una receta o no es una receta.
9: Clar, no surt com a recepta, no surt com a elaboració,
10: no, sí,
9: però apareix.
10: Sí, sí sale descrita como receta, sí, sí. O sea, está incluida como receta, pero bueno, claro, ¿qué le vas a explicar a la gente de cómo se hace un
11: es
10: pan
11: que,
10: boli,
11: es,
10: no?
11: O sigui, nosaltres tenim un recetari, sí. Però és una cosa molt particular, perquè no hi ha mesura... O sigui, la gent que entrevistam sí que ho conta, però
10: la
11: no tens...
10: Són l'excusa.
11: Sí, claro. No tens mesures, no tens... Vull dir, o t'has quedat com ho fa i claro. Dues busques d'aquí, dues busques d'allà i tens una mica de manya o no la faràs a casa teva.
10: Claro, i de hecho en la receta del pan boli hay un debate, ¿no? Que se ve ahí en el documental, que es, bueno, el aceite antes del tomate o después del tomate. Mm-hmm. ¿Qué equipo sois vosotros?
5: Nosotros.
9: Clar, ja pos primer la de tomàtica.
10: La tomàtica
9: sí, i després soli.
5: Jo també. Mm.
10: Sí.
5: Sí. Jo som d'aquest team, l'altre no?
11: Jo sí.
10: Però bueno, me sorprendió descobrir que hi ha gent que no.
9: I Pablo, gràcies per fer-me sortir per primera vegada en el cine, a la pantalla gran.
5: Al Festival de Donosti,
9: alerta! Festival de Donosti, que m'estrenaré.
5: És un documental cuinat a foc lent, però l'heu fet a poc a poc.
11: A veure, l'hem fet a poc a poc i a més, com que érem un equip com a bastant reduït, perquè... principalment érem nosaltres tres amb en Joan, llavors mos hem permès l'Utsa com a d'anar acostant-nos i de reconduir i recular una miqueta i anar fent. I li han dedicat efectius 2 anys i un poc més de pensar. I
10: a més, tota la idea era de alguna manera pues recrear el calendario agrícola con alguna alteración, porque queríamos empezar precisamente en septiembre y terminar en agosto, pero al final, como queríamos terminar con la matanza, pues hemos hecho enero-diciembre, ¿no? Uh-huh. Y claro, en paralelo a la realización del documental, yo también iba desarrollando mi relación con el mercado, ¿no? Porque tampoco tenía mucha idea de a qué estación pertenece cada producto. Entonces, esto sí que lo hemos ido haciendo muy poco a poco. Nos hemos tomado tiempo para buscar cosas,
11: sí,
10: ¿no?
11: Per trobar gent.
5: I les persones, no?
10: Sí. Que esto
5: ja
10: ha sido lo más complicado.
5: Sou anònimes. No són cuiners o cuineres.
9: És a dir, entrau a cases.
10: Sí. Sí. Y esto lo teníamos clarísimo desde el principio. Y esto sí que tengo que... No me cansaré de repetirlo. es mérito en exclusiva de Joan y de Bárbara, porque al final es el acceso a esa gente que practica la cocina tradicional mallorquina de manera cotidiana, lo que creo que le da toda la singularidad, toda la personalidad a este documental, la personalidad que tiene, se basa precisamente en los personajes que salen, ¿no? Y es verdad que, claro, yo no tenía manera de... Quiero decir, yo miro a mi alrededor y no hay nadie que participe de esta cultura, ¿no? Entonces, esto han sido básicamente
11: es que
10: Bárbara
11: Joan
10: y Joan.
11: Es que som un pura sangre.
10: Sí. Claro, claro. Ahí hay 8 apellidos mallorquines.
5: Això, i que fa molt d'anys que vos dedicau en això i que coneixeu bé qui fa què. I també personatges curiosos. Per exemple, en el tràiler sentíem un pagès que el vàreu entrevistar, que explicava això. Nosaltres cuinàvem en domàtica perquè era el que teníem aquí.
10: Toni Feliu és nuestro ídolo, además. Sí. De esa casa pallesa y aparte de tener muy, muy buen producto agrícola, luego hace unas matanzas sensacionales y yo soy muy fan y cliente habitual. Y el hecho de que Bárbara esté detrás también explica que Calarratllada esté sobre representado.
11: Té una gran presència.
10: Clar que sí. Sí.
5: Home, és que hi ha molta cuina de la mà, de pesca, de peixos.
10: Sí.
5: Que a vegades també li donem un poc d'esquena.
11: Exacte, i tenim un forn en Colau espectacular.
5: Sí. Font de Calarratllada?
11: Sí.
5: Fantàstic. Avui els escoltau amb en Pablo Pujosa i na Bàrbara Ferrer parlant d'aquesta pel·lícula que s'estrenarà al Festival de Donosti, al Festival de Sant Sebastià, Mallorca, un receptari. Però abans d'acabar, vos farem unes preguntes més breus. Un paraulòmetre.
4: El paraulòmetre.
5: I doncs, sí, aquest paraulòmetre estàveu preparats en preguntes més personals, també. Eh? Fins allà on vulgueu explicar, Pablo, Bàrbara. No passeu pena, entrant a Maria. Maria, quines preguntes hem preparat avui pels nostres convidats?
3: Bé, més personals, no sé, però per aventura més diferent, sí. No, són fàcils, eh? Vinga.
10: Cares de pànic en el plató. Eh?
5: No
3: pensar. Primera pregunta. Quins són els plats dels quals passau més gust de menjar?
11: Estumbat.
5: Sí, la Bàrbara ho té clar.
3: I això que no he dit d'estiu, però tombat, m'agrada.
9: Són d'esteus, eh?
10: Arròs brut.
3: Arròs
9: brut. També, també som d'en Pablo.
5: Pablo,
11: I és frit.
5: Plat d'hivern.
3: Ben mallorquí tot, de potada, m'agrada.
5: És
11: frit de freixura.
5: Surten tots tres, tant estumbat com es frit, com es arròs?
10: No, frit sí. No, arròs brut també. Tombet, ho va remeditar i ha saltat.
5: Ha caigut, clar.
10: Ha caigut, sí. Perquè era tombet o trampó.
11: Això també ens ha passat, no? Vull dir que han rodat molt més de lo que en el final han pogut encaixar.
3: Molt bé, i un plat o menjar que heu redescobert fent aquest documental?
10: Jo les sopes. Sí, que tampoc surten.
3: Vaja.
10: Però sí, un plat que curiosamente lo comía en el colegio y supongo que estaba elaborado de aquella manera y nunca me llamó la atención y de pronto un día me comí unas buenas sopas y dije, espérate un momento.
9: Porque era més petit.
10: Sí, també és veritat. Clar.
3: Molt bé. I quin diríeu que és el plat que teniu més en l'oblit?
5: Aquell que diguis, no n'he tornat a menjar o m'agradaria recuperar-lo.
9: O com a societat, també.
5: Sí,
9: si
5: n'hi ha qualcun.
9: No hem perdut cap.
11: Seguríssim que no hem perdut. Sí. Però bueno, hi ha tota una sèrie de coses com greixoneres, salades i tot això, que jo no... O sigui,
10: o por ejemplo,
11: molt en fora de tot
10: otro plato que grabamos que no sale, que son esos caldums, que claro, pues son laboriosos y al final es una cosa que...
11: Sí.
10: De hecho, lo grabamos en Sant Jordi, en el Barça Plaza, y el propietario pues nos decía eso, dice, yo lo cocino ahora porque lo sirvo en el bar, pero realmente cuando cierre el bar no creo que siga, sí, porque esto es un lío.
5: Sí, és que ens escoltem, sí, però això se fan per Nadal, perquè també és un plat com a més.
10: Clar, més festiu.
5: Més festiu, sí, totalment.
3: Bé, i darrera pregunta, heu provat de fer cap recepta de totes aquestes que surten en el documental?
9: Totes.
3: Totes?
11: Pablo, vamos.
5: És que Pablo...
3: Sense por.
10: A mi és que m'agrada molt cuinar.
5: No se perdrà, tu, Pablo, tot això.
10: Insisto, me ensaimada, que no hi ha manera, però no, todo.
9: Sí, hem de posar, diga, per repartiment.
11: De fet, alguns...
3: Ens les deixen sempre a despipallar.
10: No, hi ha algunos que ja los hemos incorporado, los hemos convertido en tradició. Per exemple, hacemos espinagadas ahora...
3: Fent tallers, coentes, o no?
5: Mallorca, un receptari a l'estrena d'aquesta pel·lícula. Esperen que aviat la puguem veure a Mallorca.
11: Aviat no, però sí, la veurem.
5: Sí. Ho deixarem així.
9: Segur.
5: Bàrbara Ferrer, Pablo Bujós, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
5: I gràcies a tots vosaltres. Fins aquí avui el programa. Ara vos deixeu en xiu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a una nova temporada d'Entre avui i demà. Sabeu quan estàs enamorat d'algú, que encara te posa la pell de gallina que te toqui, o te poses guapo, o te poses guapa, perquè heu quedat per sortir, encara que dugueu anys i anys plegats? Idò, això és el que me passa avui, si me permeteu personalitzar. Que ses papallones fan voltes per s'estómac, com si fos la primera vegada que me poso en directe davant el micròfon. Cada dia, de dilluns a divendres, estirarem el fil d'una paraula polisèmica, com han fet els darrers 2 anys. És un recurs que ens dona molt de joc per parlar del món i de la vida i per conèixer persones i temes molt interessants. El nostre objectiu és acompanyar-vos i encuriosir-vos. Emetem en directe des de l'estudi d'IB3 Ràdio. I ho feim amb vocació de servei públic i molt conscients que som una comunitat d'illes diverses, però agermanades, com se sol dir. Les línies de participació del programa estan a la vostra disposició. Per cert, des de l'equip d'Entre avui i demà enviem una gran aferrada a la família de Celestí Alomà, exconseller de Turisme fa diverses legislatures, però per nosaltres va ser un dels participants a les converses polisèmiques de fa un parell de temporades, o l'anàlisi, millor dit, de fa un parell de temporades d'aquest programa, juntament amb Joan Huguet i amb Lila Tomàs. Un trio que va demostrar que se pot xerrar de tot i molt i amb elegància, encara que no s'hi estigui d'acord. I de fins aquí la meva entrada.

0: Aina Marc, vaja música d'entrada que t'has marcat. Benvinguda a l'equip d'Entre Avui i Demà.
1: Gràcies, gràcies.
0: Tu estàs més tranquil·la que jo, no?
1: No ho sé, no ho sé. Jo crec que la meva manera de transmetre un nervis és una mica diferent, però m'ho suen les mans, eh?
0: Vinga, i d'aquí teniu a dues dones periodistes de diferents generacions amb papallones a l'estómac. Oients, a Aina Marc l'anireu coneixent, potser haureu notat que es pollencina, ho anireu notant i no se n'amagarà en cap moment. Aina serà, entre altres coses, s'encarregada de treure en el carrer la nostra paraula del dia.
1: Sí, i la paraula d'avui és entrada. Han sortit a manar que te ve al cap, si te dic entrada. I ha bastat escoltar les reaccions i respostes de la gent per demostrar la polisèmia d'aquest substantiu.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Una porta, m'he imaginat. Una entrada a qualque edifici.
4: Sí, ara mateix, que hem d'entrar a casa nostra.
5: Per jo una entrada seria una entrada en el cine. I amb els meus amics, de quant en quant anem per anar junts a veure una pel·li.
6: A un sitio de fiesta o de cine o no sé. Una entrada a un concierto.